0: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'aquest dilluns i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. Però tot i així, algunes assemblees, a més, han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui. I l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès també opta per continuar fent vaga. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga tot Catalunya de divendres. I en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
1: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta dels comicis presidencials i s'enfrontaran en 21 de juny en els comicis que determinaran qui serà el relleu de Gustavo Petro.
0: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
1: Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
0: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anilla de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Esports. El Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra el Camp Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
1: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
1: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta.
1: I en handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
2: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
3: Modernisme, artesania i espiritualitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
3: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
8: Som el dia.
9: Som la nit.
10: Som dos programes amb el mateix objectiu.
8: Saber què està passant.
9: Què ha passat.
10: I també per què ha passat.
8: Tant a casa...
9: com al món.
10: Què ens fa diferents?
8: El ritme.
9: El ritme.
10: El ritme.
8: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
9: Perquè al Catalunya nit som pausa.
10: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: A tot hora...
9: i a tot arreu.
3: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Som diferents.
4: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
4: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
14: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
14: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
14: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
14: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
14: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Ara a la cartellera trobareu Pizza Movies, que és la història d'una parella que s'estima, interpretada per Judit Martín i Berto Romero, que tenen l'idea d'obrir un negoci de pizzas per emportar, però pizzas de pel·lícules. I no parlem només del nom, sinó de la forma, convertint-se en veritables obres d'art. Si encara no heu vist la pel·lícula, doncs podeu imaginar, per exemple, pizzas amb la base blanca i a sobre els ingredients posats de manera que dibuixen personatges de pel·lícules reconeixibles. Per exemple, un ET fet de mortadela amb un fons fosc d'olives negres, el dinosaure de Jurassic Park fet de fulles d'alfàbrega, una Marilyn amb un cabell fet de formatge cheddar a La Tentación Vive Arriba, Tom Cruise a Missió Impossible. I qui ha fet totes aquestes pizzas? Doncs un artista de primer nivell, el basc Asier Sanz, que és il·lustrador, humorista gràfic i artista del collage, premiadíssim i conegut sobretot per una brillant caricatura de Donald Trump feta amb plàtans, mortadela i xoriço. Potser l'heu vista perquè va ser portada de la revista Tapes i fins i tot va estar exposada al Museu del Disseny de Londres. Ha construït també el retrat de Boris Johnson amb els ingredients d'un esmorzar anglès o de Vladimir Putin amb una amanida russa. I déu-n'hi-do el mèrit que té que fent servir aliments i acabis trobant la semblança. No sé per què, però els seus collages fets amb menjar m'han fet pensar amb tota la distància, En aquell malà guanyat León Come Gamba del concursant de Masterchef que es va emportar la bronca descomunal de Jordi Cruz.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Molt bé.
1: Recordes, eh?
2: Com?
1: La recordes,
2: home, sí,
1: no?
2: Home, sí, el León Come Gamba, sí, quina esbroncada. El que m'estranya és que no s'hagi convertit en un plat icònic en algun restaurant. Com no s'ha explotat comercialment això?
1: És veritat.
2: I, de fet, la idea de la pizza movie tampoc és dolenta.
1: No, és bona, eh?
2: Tindria a ser ganxo.
1: Sí, ves pensant pel·lícules
2: Sí, estava pensant quines pel·lícules es podrien traslladar al damunt d'una base de pizza.
1: Sí. Home, déu-n'hi-do, no té límit, això, eh?
2: No.
1: Sí. Ui, ara estem pensant, el nostre cap està funcionant.
2: No, digues. Fa dies que no vaig al cinema, o sigui que ara no
1: em va res al cap. No, hem d'anar als clàssics, home, de l'estil de Jurassic Park. Hem d'anar per aquí.
2: Sí.
1: No sé si hi haurà pizza avui, suposo que no. A qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
2: Doncs mira, podríem començar convidant un cuiner, en Gerard Fortuny, que és el xef de Can Fortuny.
1: Sí, jove cuiner, el Gerard, 28 anys, però gran cuiner. Un restaurant que, per cert, s'ha traslladat de Centelles a Vic.
2: Sí, tampoc ha sigut un trasllat molt llarg,
1: No
2: ha sigut d'una punta del món a l'altra, però bueno, ha anat de Centelles a Vic.
1: Sí.
2: De fet, divendres que ve s'inaugura el nou local, això, el centre de Vic, coincidint amb el tercer aniversari del restaurant, i per fer-ho gran i per fer-ho amb ànima, han decidit organitzar un sopar solidari.
1: Sí, un sopar molt especial, ens han dit, I és per això que ho estem explicant, clar.
2: Cuinat a 12 mans, perquè 12 mans s'involucraran diversos xefs catalans, interpreto que 6.
1: Sí, amb la... dos mans cadascú, doncs 6.
2: Sí. Amb la col·laboració de cellers i distribuïdors, tots units per la lluita contra el càncer infantil. En aquest cas, la vetllada es dedicarà a Jaume Bou, que va morir a causa d'un tipus de càncer que afecta els ossos, que es diu osteosarcoma.
1: Uh-huh. I qui vulgui anar, per exemple, què ha de fer?
2: Doncs apuntar-se al sopar fent una aportació mínima de 120 euros per persona, que es destinaran íntegrament a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Si us interessa, espavileu-vos, perquè l'aforament està limitat a 25 comensals.
1: Bé, ja ho sabeu, sopar benèfic a Can Fortuny aquest divendres a Vic. I si ve el Gerard Fortuny, a què el convidem,
2: No, mira, en lloc de venir aquí, anem nosaltres allà i ens afegim a la bona causa.
1: Ben pensat. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
2: Doncs mira, potser podria venir el Daniel Jordà.
1: Sí, un dels nostres, pel·lícula.
2: I tant, que vingui en Dani Jordà i que ens digui si el jurat del 8è concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya ha estat encertat o no.
1: No, home, jo espero que sí. Hi havia, per exemple, la Tana Collados, amiga del programa, segur que sí, molta més gent que coneixem.
2: Sí.
1: Després del concurs de millor panellet, millor torró, millor tortell de rell, xuxu, mona de Pasqua, arriba la millor coca de Sant Joan, que no és una, no?
2: No,
1: són moltes,
2: no, en són
1: de
2: unes
1: categories.
2: Quantes, en són unes quantes.
1: Mare
2: I que durin aquests concursos.
1: Sí,
2: home, tot el
1: sí.
2: que sigui promocionar el producte d'aquí està bé.
1: Sí.
2: Es veu que aquesta edició, organitzada com sempre pel Gremi de Flequers de la província de Barcelona, ha estat la més multitudinària i la més competida de totes, amb més de 300 coques inscrites.
1: Pobre jurat, eh? Si ha de tastar això. Presentada i conduïda a la gala, per cert, per la nostra Carme Gasull, eh?
2: Sí, sí, sí. Amb mestresa.
1: Sí, i tant. Quina és la millor coca de Sant Joan? Les 4 o les 5 categories?
2: Doncs, mira, hi ha diverses categories, com dèiem, per tant, diré el nom del guanyador de cada una d'elles i prou. No començarem a fer podis, perquè si no estarem aquí fins demà.
1: Us ho apunteu i aneu.
2: Sí. Sí. Mira, millor coca de Llardons, Forn Saga, de Granollers.
1: Ah.
2: Millor coca creativa, la que fa la Hoffmann.
1: Ué.
2: Millor coca tradicional de fruita, Pastisseria Tornés, de Girona. Aquests són els que recentment van guanyar...
1: El millor xuxu,
2: el millor
1: no?
2: xuxu amb un encert total
1: del
2: per part
1: jurat.
2: Del jurat.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, millor coca de crema i pinyons. També el Forn Saga, de Granollers.
1: Oh.
2: Millor coca de xocolata, premi ex aequo, entre la Pastisseria el Perxins, Flix, i el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages.
1: Vaja, Déu-n'hi-do. Això del Forn Saga ja haurem d'anar, no? Perquè dues categories
2: sí.
1: guanyades, Déu-n'hi-do.
2: Em queda relativament
1: prop. Felicitats a tots, i també al jurat, que ho ha hagut de tastar, i a què convidem Daniel Jordà, si és que ve?
2: Home, jo el convidaria a coca, encara que soni lleig, i ell que porti farina, per exemple.
1: Sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
2: Alerta aquí, perquè convidaria els representants dels partits polítics, més igual els que siguin, que el Congrés dels Diputats han votat contra una proposició no de llei per regular la publicitat d'aliments o pseudoaliments que beuen els menors.
1: Exacte. És greu, això? Bé, tot això, expliquem-ho, era una proposta de Sumar, del partit Sumar.
2: Doncs aquesta setmana, em sembla que va ser dimarts, se'n va fer la votació al Congrés i, pel motiu que sigui, una sèrie de partits han considerat que no cal preocupar-se per aquesta qüestió, que tenia l'objectiu de prevenir i reduir l'obesitat infantil, que ja hem explicat alguna vegada que és un problema que afecta el 40% dels menors a Espanya, i promoure hàbits saludables. Això com es portava a la pràctica? Doncs, per exemple, proposaven posar avisos mitjançant uns segells negres que haurien d'ocupar el 20% de l'anunci que indiqués, per exemple, si allò contenia massa sucre o massa greixos saturats.
1: Aquest model, que és el que es coneix com el model xilè, que és molt útil i clarivident, bueno, hauria sigut fantàstic, però bé, no podrà ser.

0: a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. Y mientras, un 40% de nuestros menores tienen sobrepeso u obesidad. Porque esto es lo que llamamos alimentos no saludables, los ultraprocesados. Están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el Kit Kat.
1: Doncs sí, tenia, suposo que deu ser pare el senyor Félix Alonso, sí, perquè ens hi hem trobat,
2: ens hi hem trobat,
1: ens
2: sí.
1: Hi hem trobat, o sigui que, bé, s'ha votat en contra de tot això, quants interessos comercials deu haver per mig, la indústria, sempre ho diem, és poderosa, uh-huh. I en fi, a què convidem els diputats que s'han oposat a la mesura?
2: Doncs res, els convidaria un menú d'aquests de fast food, maridat amb una o dues begudes energètiques, cada dia, durant una setmana o dues, fins que vagin veient, vagin sí, notant sí. Les conseqüències.
1: Sí, sí, i molts d'aquests són molt patriotes, eh? Després, a l'hora de la veritat,
2: sí, sí, sí.
1: I mira. Bé, ja els tenim a tots, el Gerard Fortuny, el cuiner, que, bueno, si ell ens dona un cop de mà a la cuina, tot anirà bé. Daniel Jordà i els del Congrés, bueno, que es quedin allà. I la Dolors. Què tal, Dolors?
3: Hola.
4: Bon dia.
1: Hola.
4: Bon dia. Ben tornats. Com esteu?
2: Bé.
4: Avui anem farcidets. Hem preparat un pinxo de professor amb patates rosses, una cremeta freda de porros i escriptor gironí i un romesquet de sèpia amb capipota de cuiner tarragoní. I com a plat fort, per començar, us podem oferir una coca amb espinacs i carns de cuiner menorquí i cuinera valenciana, un arròs melós amb costella de traductora o bé un forner a la brasa amb patates del bufet. Què preferiu?
1: Ai...
2: Home, bueno, tant parlar de coca avui...
1: És veritat.
2: Doncs, sí, oi, sí. Oi que ha dit que tenia una
1: sí,
2: coca?
1: Sí, però dolça no, salada, no?
2: Sí, sí,
1: si
2: sí,
1: no,
2: ha
1: malament...
2: dit amb herbes o no sé què dir.
1: No, cuiner, és un cuiner.
2: De cuiner menorquí.
1: Menorquí valenciana.
2: Ah, doncs sí, doncs això, la coca.
1: La coca.
4: Bona tria. De seguida la coca amb cuiner menorquí i cuinera valenciana.
5: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix, però és una mica culpa de pesca de llagosta.
6: Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
7: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs, i és un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella a mi no era algo que em cridara per això, perquè n'hi ha un recetari tan ampli.

0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Pau, i bon dia, Marc. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé, així estem.
3: Fantàstic. Jo aquesta ciutat m'encanta, vull dir que sempre que m'ho puc escapar.
1: Benvinguts a Barcelona, us anava a dir. Tu també, Marc, et sols escapar una miqueta o no
2: sí,
1: tant, com
2: sí,
1: el Pau?
2: Sí. Sí, sí, la veritat que sí, que vinc habitualment a Barcelona, sí.
1: Jo els hi deia això al Pau i a la Mar, a tots dos cuiners, perquè venen d'una miqueta lluny, acaben d'arribar a Barcelona, no molt lluny, però sí de punts, podríem dir, com diametralment diferents. El Pau ha fet uns 240 quilòmetres per arribar fins aquí, més o menys, i la Mar uns 300. El Pau ve de Mahó, de Menorca, i la Mar de València, de la ciutat de València. I amb ells avui parlarem de la cuina dels Països Catalans, de què tenim en comú, què tenim en diferent. I sobretot intentarem anar una miqueta més enllà dels tòpics, perquè déu-n'hi-do, tant les Balears, no? I València estem farcits de tòpics. A veure si anem una miqueta més enllà. Escolteu, i estem en un lloc esplèndid. Som a l'Institut Ramon Llull, que té seu en aquest edifici imponent. És el Palau Baró de Quadres, una joia del modernisme, construïda l'any 1882 i després remodelada per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch a principis del 20. I estem aquí gràcies a l'Institut Ramon Llull, perquè en aquesta organització de la xarxa Llull al Món us ha fet confluir aquí per parlar de tot això. Havíeu estat aquí, en aquest edifici, per cert, abans? Havíeu entrat?
3: No, jo personalment.
1: Ai. No, imposa, eh?
3: Imposa, imposa. Imposa. Sembla que ha de passar cosa important.
1: Exacte.
2: És preciós, és preciós.
1: Sí, sí, sí. Ah, veig

0: El Pau Xintas té 25 anys i, format al 7 com a cuiner, va ser escollit el 2022 millor cuiner jove d'Europa amb un plat d'albergínies plenes, que són albergínies farcides. I ara mateix dirigeix la cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, que és la seva ciutat. I després la Mar Soler té 36 anys, ho diem bé?
1: 33.
0: Avui anem malament amb les edats. La Mar Soler té 33 anys i va créixer i és de Gandia, de la Safor, envoltada d'Horta, i ha treballat anys amb Ricard Camarena, entre d'altres, i cuinera des del 2016 del restaurant Dos Estaciones al barri de Ruzafa, de València. De mi diré, ja ho saben els clients del nostre restaurant, que jo de fet soc valenciana, soc de Borriana, un poble de Castelló, i fa també molts anys que soc aquí a Barcelona, fa 26 anys. Jo no sé què és per vosaltres o com definiríeu o quins són els trets distintius del que podríem dir la nostra cuina, no? La cuina catalana, la cuina dels Països Catalans, com la definiríeu?
1: A veure, la veritat és que la cuina dels Països Catalans compartim moltíssimes coses, sí que és de veres que és diferent en cada regió, en cada zona, també per la proximitat en la mar, en la muntanya, compartixen moltes coses, però sí que és de veres que tenim un fil conductor, perquè tots tenim molts guisos, molta cuina de temps, de molt de carinyo, i compartim moltes coses, encara que hi ha algunes diferències, però en general n'hi ha un fil conductor i una unió entre les tres cuines.
2: Mm-hmm. Sí, jo totalment crec el mateix. Crec que hi ha una connexió, ja sigui per clima mediterrani, per estar envoltats de mar i terra molt a prop, no? que jo crec que hi ha més coses que ens uneixen que ens diferencien, no? I quan t'analitzes alguns plats, algunes elaboracions concretes, sí que veus moltes similituds i te sents molt identificat amb aquests plats, també.
0: Mm-hmm. Per exemple, parlem del sofregit, per exemple, parlem de la picada, parlem dels mars i muntanyes... Us sentiu identificats amb tot això?
2: Sí, totalment. La cuina tan valenciana també, però vull dir que un 80% de recetes tradicionals de Menorca, igualment que de Catalunya o tal, parteixen d'un bon sofregit sempre. A més, un sofregit no com el sofregit que es prepara a altres llocs, sinó un sofregit concentrat, que estigui reduït, que s'enganxi una mica.
1: I els aromàtics també, que al final influeixen moltíssim en la cuina i tota la zona mediterrània compartim.
2: També.
0: Jo llegint, Pau, he descobert que la teva àvia tenia un forn a Alaior, que és un petit poble de Menorca, on feien pa, òbviament, perquè era un forn, però també la gent anava a coure els seus plats allà. I jo no sé, Mar, si tu tens aquest record, perquè jo sí que tinc el record de la meva àvia, a Borriana, que jo l'acompanyava, anant a portar, en aquest cas, l'arròs al forn, i m'ha semblat una connexió molt bonica, aquesta.
2: Sí. Bé, jo això és una de les coses que trobo més polides de records que m'aconta sàvia, no? Perquè al final això em deia que inclús les senyores es discutien, perquè a vegades una veia que un pollastre era més guapo...
1: I volia, i era la seva cassola.
2: I després quan anava d'altre no el trobava, no? Ja. Llavors jo crec que és una cosa que a nivell de poble fa comunitat i que també ha fet que aquesta manera de compartir receptes, de compartir en família, jo crec que identifica també molt el tipus de cuina que tenim. Mm-hmm.
1: Sí, jo recordo també que hi havia uns dies determinats en el qual es podia anar a fornejar al forn i aquests dies feia olor a arròs al forn i a espencat, que així en Catalunya és escalivada i que pràcticament és un plat completament similar, és pràcticament igual.
0: Clar, tot això, no, que estem dient que la cuina és molt més que un receptari, no? Que guarda aquesta tradició, aquest patrimoni, i que últimament diem, bueno, això ho hem anat transmetent, però no sabem què passarà. No sé si vosaltres realment és una cosa que us preocupa i que hi penseu.
2: Sí, totalment. Jo crec que els cuiners que tenim restaurants hem d'estar defensant aquest tipus de cuina, però jo el que em preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
1: Sí, exactament. Anava a dir jo això, jo dic, és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
2: Exacte.
1: Que cuinen.
2: Vull dir que jo crec que s'ha d'animar, i des de les administracions també, i des de tot el moviment públic, s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar, que al final ha estat un poc l'herència que portem de la cuina dels nostres avis i àvies. Jo personalment ho seguiré defensant en el restaurant i a casa també seguiré cuinant.
1: I que consumisca també producte de temporada, que és fonamental, i que consumisca també producte cultivat proper a la zona en la qual viu, perquè això ara habitualment la gent consumeix en supermercats i tot ixe, tota fruita i verdura ni és de temporada ni probablement és propera al consumidor.
2: Ja no saben què hi ha en cada moment. Jo vaig passar al meu restaurant, jo quan vaig entrar, és un hotel, i abans era supersimple, hi havia 5 proveïdors només. I amb els 5 proveïdors ho tenien tot. Jo ara en tinc 37.
0: Ostres.
2: Llavors, clar...
0: Gràcies a tu?
2: Clar, jo... Ah. Comptabilitat m'ho dien, eh? Comptabilitat m'ho dien i
3: anem a tornar a ser.
2: A més que ho porten des de Madrid i em truquen, deixa ja d'agafar més. Però clar, jo trobo una finca que està fent una mantega que m'agrada, llavors jo vull comprar aquella mantega i després al restaurant defenso aquest producte i l'intento donar valor, no?
4: Jo no vull ser neu dalt de sa muntanya, no vull ser més anuncis d'Estrella Damm, vull ser lliure sortir d'aquesta peixera i amb sa nostra senyera decidir bon anar.
0: I tots aquests productes que realment tenim una joia de rebost, no? Som molt afortunats amb això, no sé si a vegades se'ns oblida, no? Però de quin producte de la vostra terra, no? En aquest cas València o Menorca, us sentiu més orgullosos?
1: Ostres, és que quedar-se en un... Tira-li.
0: Bueno, va, doncs un parell o tres. Parell o tres.
2: Jo primer començarem un tòpic.
0: És difícil,
2: tot i que anàvem a sortir de tòpics, començarem un tòpic. Començarem amb el formatge...
0: Demà.
2: Sí, però jo crec que també s'ha de saber triar dins aquí, clar, perquè hi ha molt de formatge. Clar. No? Els proveïdors, o sigui, és una parella molt petita que tenen, bueno, fan molt poca producció, que són de Santa Catalina, que ja ho fan espectacularment bé. I a més, el formatge de Maó, pensem que només hi ha un semicurat i un curat, i ja està, no? Per exemple, ja partim des de la colada, que la colada és quan es talla, quan abans de fer el formatge hi ha aquesta part que és una mica gelatinosa encara, que hi ha una recepta menorquina que són les coquetes de colada, que és això amb una mica, que és com un bunyol, que es feia amb aquesta part de formatge, vull dir que les receptes amb formatge comencen aquí, no? Després hi ha el formatge tendre, que té, que ara mateix, que les vaques mengen herba, és un formatge espectacular, i hi ha un munt de receptes preparades des de greixeres, des de que és una espècie de quiche, fins a menjar-lo fregit amb tàperes, que és l'esmorzar més típic de Menorca. I després sí que ja passaríem a diferents curacions fins a 3 anys, 4 anys, que s'estan fent formatges. Quan veieu Menorca verda, bonica, sí, no? A diferència d'Eivissa, jo crec que es conserva gràcies al formatge de Maó, perquè hi ha com més de 50 pagesos de finques diferents que estan produint aquest formatge, que cuiden les terres i que gràcies a això tenim tot aquest patrimoni també visual.
0: Clar. Em sembla que el teu pare té horta.
2: Sí, sí.
0: I els Nespres, havies arribat a agafar un avió... de Barcelona, sí, sempre, a Menorca per menjar nespres?
2: Cada any, per anar a buscar bolets, per anar a buscar espàrecs i per anar a menjar nespres, era, quan estava vivint a Barcelona, eren
0: com
2: els
0: feies,
2: tres...
0: Els moments,
2: eren els tres obligatoris.
0: Obligats.
2: Sí, sí. I a més era el primer, que jo me'ls menjava encara superverd, que el meu pare deia, no te'ls mengis encara.
1: I espàrrecs, no? Anar a fer espàrrecs.
2: Per això, sí, sí. Ara, aquest temps, ara, sí, sí. Normalment
1: no,
2: tinc
1: ja se t'estan...
2: Totes les manis pinxades. Sí, sí. Vull dir que això, aquestes coses sí que jo m'encanta. M'encanta.
0: Que bé. Mar, va, que has tingut temps, de pensar algun producte, un parell o tres.
1: Jo diria les fresetes de Canals, perquè són unes freses que són absolutament desconegudes. Són
0: fresetes de Canals?
1: Són unes freses molt menudes, que en textura i en sabor no tenen absolutament res a veure amb la fresa com la tenim, la maduixa, com la tenim concebuda, que és molt cítrica i té una textura molt carnosa. En este cas és blaneta, és com si fos una gominola, pràcticament es desfà la boca i és absolutament dolça, és molt menuda, té un procés de conservació de traçabilitat molt baix, que al final dura 2 dies fora de la planta. Un producte absolutament desconegut i que pràcticament nosaltres tenim un proveïdor i anem barallant-se els restaurants perquè no té freses per a tots. I després, com a segon producte, en quedaria en el cacau del Collaret, que és un producte meravellós, que té uns aromes, que té una textura que fins i tot en cru es pot cuinar com si fos una llegum normal, es queda molt blaneta, té una textura que no estem acostumats al cacauet i al final és un producte que té denominació d'origen i que no es cultiva en un altre lloc, que no siga en l'Horta Nord de València.
0: Us poso l'exemple de dos plats que jo crec que us pesen com una llosa, ara em direu que no, però bueno, per aquests tòpics, no? No sé, començo per tu, Pau, la famosa caldereta de llagosta.
2: M'ho imaginava.
0: Clar, què hem de fer amb això, no? Perquè la gent diu Menorca, caldereta de llagosta. I el Pau diu, bueno, alerta, perquè la caldereta de llagosta no simbolitza tot el poble menorquí. No?
2: Jo crec que amb la caldereta de llagosta tenim un problema serio a nivell de molts de paràmetres. No? Clar, molt antigament hi havia moltes llagostes, es pescava moltíssimes llagostes, llavors hi ha un munt de receptes des del segle XVIII fins al segle XX, més o menys, Hi ha moltíssimes receptes que apareixen a llagosta, però des de pilotes de llagosta, guisats amb llagosta, o sigui, en qualsevol cosa. Llavors, clar, es va popularitzar i una de les receptes és aquesta caldereta famosa de llagosta, no? Clar, va arribar un moment en què a Menorca es va popularitzar tant aquest plat que si anaves a Menorca havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Llavors, va passar que els pescadors, que alguns anaven a pescar peix i alguns anaven a pescar llagosta, va passar que tots els pescadors de Menorca, de barques petites, a l'estiu, només pesquen llagosta. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix i tenim... Llavors, a Menorca d'estiu no hi ha peix. I tothom va menjar peix. Però és una mica culpa de pesca de llagosta. Vull dir, tots els pescadors van a pescar llagosta, puja el preu desorbitat. Jo l'any passat ja la vaig estar pagant 86 euros al quilo, a preu de meu,
0: ja.
2: Sí, de Menorca. Llavors jo per això no he tingut mai a la carta una caldereta de llagosta. Jo crec que aquest plat és un problema. Més problema per als menorquins, que després també a l'estiu no podem menjar, no podem consumir peix. Jo crec que és un problema important i que l'hem de revertir a poc a poc i deixar de promocionar-lo.
0: I ara pensar, òbviament, amb el boom del turisme, que això cobri, no?
2: Sí, vull dir que... Jo crec que ara, com a molt, molt, molt, la llagosta que es consumeix, que és de Menorca, deu estar entre un 2 i un 5%. Un 95% ve de fora. Mm-hmm. I llavors aquí tenim un problema de sostenibilitat impressionant.
0: Mar,
1: ja suposa per on vas.
0: No sé, la paella.
1: No.
0: No?
1: Sí, clar.
0: Bueno, clar, què fem, no? Clar. Això sí que també és com una marca, no? Que representa tantes coses que dius...
1: Però és un poc això també. Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs.
0: Mm-hmm.
1: És un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella, que al final dius, ostres, és que n'hi ha una quantitat de possibilitats. O sigui, la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella quan hi ha un munt d'establiments que ofereixen això, a mi no era algo que em cridara per això.
0: Que no és que no ens agradi, perquè aquesta no té el component del Pau, perquè aquesta sí que ens representa, no? És el nostre plat de diumenge, és popular i ve de l'horta, no?
1: També és cert que però... hi representa matisos a cadascú, perquè com en cada comarca té unes variacions el plat, també ahir n'hi ha molta controvèrsia que dius, ostres, és que igual no, perquè en una comarca li fiquen pebre roig, en altres li fiquen en conill, altres no, altres caragols, altres no... I ahir n'hi ha molt de...
0: O sigui, a favor de tancar la recepta, perquè això ha passat, eh? De dir,
1: no, en
0: són...
1: absolut, jo no.
0: Ja. Els 10 ingredients que ha de portar
1: la
0: paella.
1: No, en absolut. Jo no limitaria per a cuinar, i en general la vida, però per a cuinar no limitaria mai ni generaria normes estrictes del que és o ha de ser. No, que va.
0: Llavors, algun plat que ja sabem que no és la paella que tu facis al teu restaurant i que sí que representi molt bé el poble de València.
1: Jo vinc de la Safor, vinc de les comarques centrals i en la Safor és molt, molt típic, són les coques de dacsa. La dacsa és plat de moro i és com un taco mexicà i al final a nivell conceptual és igual, que és una ràbia de dir, ostres, perquè els mexicans han tingut la capacitat no, de divulgar culturalment i en la Safor que al final... hi ha conceptes molt similars, no ha tingut ixe recorregut o no es coneix d'aquesta manera com igual es coneix la paella. I res, porta moltíssims farcits i que es fa a base de blat, oli i ceba, i ja està.
0: La mar deia la coca de dacsa, llavors tu, Pau, quin plat triaries que t'agradi especialment de Menorca, que no sigui la caldereta, clar, de llagosta?
2: Mira, jo segurament et diria... o un calamar a la bruta, que és un dels meus plats preferits, que és... jo sóc pescador de calamars i, a més, el millor moment de l'hivern és sortir un dia que estigui la mar una mica en calma i veure la posta de sol, que és el moment, quan agafes uns quants calamars. I el calamar a la bruta, es diu la bruta perquè només li traiem aquell plastiquet que hi ha, que té el calamar, i li traiem la boca. Posem a la paella i el fem volta, i després el tallem amb unes tisores. I a vegades hi posem dos o tres trossets de sobrassada perquè tingui una mica de greix. Llavors s'ajunta la tinta i els sucs del calamar i allò per mi fa una salsa que és una
0: passada. I pa i
2: sucre.
0: No, i és que la sobrassada ho fa tot bo.
2: També.
0: Clar, això també...
2: És una trampa.
0: Sí, sí.
2: És la nostra pastillada de crema.
0: Exacte.
4: Feia anys que no tornaven al poble on m'explicaves tantes coses de fet.
3: de bona gent que no es mirava mai sora i ple de vida a un carrer ben estret.
0: Escolteu, havíem dit que m'havíeu portat una cosa perquè abans hem dit coses en comú, no? I jo sempre trec la coca i, les, i els pastissets i els panadons, diguem-li com vulguem, eh? I m'heu portat perquè us he demanat, va, porteu-me alguna cosa de Menorca i de València que sigui aquesta massa de coca que diem, no? En aquest cas tapada, que forma un pastisset i que cadascú la farceix de formes que diferents. Què m'heu portat? A veure, Pau.
2: Jo t'he portat un rubiol. Sí. A Menorca, com abans estàvem comentant, a Mallorca es fan dolços, els rubiols, sí, estan farcits de confitures de marmelada, i a Menorca es fan de peix, de verdures o de carn. No? Normalment més de verdura és molt tradicional, o si no de tonyina. I una mica ara, que per Setmana Santa és quan més es preparen aquest tipus de pastes, que al final és una massa molt simple que porta una mica de sau de porc, una mica de llet i farina i, o sigui, és una massa molt bàsica.
0: Però aquest rubiol no l'has fet tu?
2: Aquest no l'he fet jo.
0: L'han fet algun forn?
2: Aquest és d'un forn tradicional.
0: Molt bé, ara t'estarem, eh? T'estarem. Sí. I tu, Mar, un pastisset?
1: Jo vos he portat un pastisset, sí, un pastisset de Tano, de Gandia, de la pastisseria Tano, que ja porto alimentant a quatre generacions, o sigui, he alimentat a m'abuelo, als meus pares i després a mi i als meus fills. I res, és un pastisset que és molt tradicional, que com dia ell, la diferència és que vosaltres fiqueu llet i nosaltres fiquem vi blanc, mm-hmm, i fa que estigui un poc més hojaldrat, però pràcticament a nivell conceptual és igual, es farcís també habitualment de peix i verdura, però també sempre carn per a farcir.
0: I aquest és de?
1: Aquest és d'herbes.
0: Bueno, és que la mare ha portat una safata que tindrem per esmorzar, dinar, demà, portar la família, molt bé.
2: Aquest és de tonyina, perdó.
0: Aquest és de tonyina.
1: Sí, este també porta tonyina.
0: Ah, mira, però el teu porta espinacs, Mar? Tonyina, eh? Poca cosa més, no?
2: Poca cosa més, sí. I una mica de sofregit, també.
0: Una mica de sofregit.
1: Però al final és que és molt semblant.
2: Això per emportar i fer...
1: Clar. De Gregal i Tramuntana
0: a la peina de la sal. Doncs moltes gràcies, de veritat. Pau Cintas, que ja ho sabeu, el podeu visitar a la cuina. Ell és cap de cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, i que el 2022, allò li va canviar la vida al Pau, va ser escollit millor cuiner jove d'Europa, i després la Mar Soler, amb 33 anys, que de Gandia ara té restaurant a la ciutat de València, al barri de Ruzafa, al restaurant Dos Estaciones. Allò que dèiem, que la cuina ho junta tot. Sí o no? Bon viatge de tornada, de veritat, i sempre que vulgueu teniu taula al restaurant Caníbal, aquí a Barcelona. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
1: I moment ara pel Salvador García Arbós, que ja ho sabeu, sempre es passeja per les sales del restaurant a veure a qui o què haurà vist avui. Tot teu, Salvador.
2: He vist el cargol de Slow Food. A peu dret mateix, una colla va obrir una ampolla de vi de raïm d'una vinya d'una veritat ultralocal antiga. Conreada amb agricultura regenerativa per un petit productor, fermentat espontàniament i tapat amb suro de les Gavarres. Van brindar la memòria i l'obra de Carlin Petrini, qui ens va deixar el divendres 22 de maig del 2026 a Bra, localitat del Piemont, on hi havia nascut el 1949. Aquest savi periodista d'esquerres molt antifa va ser el fundador del moviment Slow Food el 1986 per defensar l'estacionalitat, la biodiversitat, l'agricultura neta i saludable, els productes locals, la proximitat i, sobretot, com deia, el dret al pleg gastronòmic i a un menjar bo, net i just per a tothom. Carlo Petrini va visitar Catalunya en diverses ocasions. El 2011 va presentar el Manifest de Girona, en el qual es reivindica el dret universal al plaer de menjar sa, l'obligació que tenim a transmetre el coneixement del menjar bo a les generacions futures, perquè tan sols som depositaris d'un préstec dels nostres avantpassats. I atenció, l'elecció del menjar té repercussions personals, socials i polítiques. La pagesia, la ramaderia i la pesca han de rebre un preu just per la seva feina. Cal informació, la traçabilitat dels aliments. La influència del moviment ha estat immensa. Avui tothom, bé, quasi tothom té clara la correlació entre la salut personal i la del planeta. La llàstima és que la gent no pot menjar segons què perquè el preu del mercat és massa car, al mateix temps que el sofert sector primari no se'n surt perquè el sector de la distribució els hi paga massa barat. Pagesia, ramaderia i tota la pesca d'arreu del món, uniu-vos.
0: Nyap o top?

0: arriba el moment més esperat del mes, perquè es fa esperar a vegades el Nyapotop i apareix un cop
1: com
0: al mes
1: aquí.
0: Com
1: totes les coses bones.
0: Ah, exacte, aquí al restaurant Caníbal, Gerard Jubany, sobradament, ja el coneixeu, no cal presentacions, però sí que ens cal la presentació sempre, oi, Gerard?
1: Sí.
0: De la persona que s'ha ofert voluntària el dia d'avui per venir a fer el Nyapotop.
1: Doncs avui la persona valenta que s'ha ofert voluntària per venir és la Maite Escrivà, que és la cara visible d'un compte d'Instagram dedicat als restaurants de cuina catalana que es diu Top Catalan Restaurants, un compte que té més de 130.000 seguidors.
0: Wow.
1: És el compte en català que té més seguidors d'aquest sector, acumula milions de visites i que es reparteixen entre tots els restaurants que ha anat valorant i visitant al llarg del país.
0: Al llarg del país. Maite Escrivà, benvinguda al restaurant Caníbal. Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molta il·lusió, que estiguis aquí. La veritat ho he de dir perquè et seguim a l'Instagram i és un compte que estimem perquè es veu de veritat. I a vegades
1: exacte,
0: les coses de veritat,
1: sí.
0: Doncs mira, criden especialment l'atenció, Ara ho deia el Jubany, però no és poca cosa, perquè també aquest compte d'Instagram té 3 anys i poc.
2: Sí, 3 i poc que vam començar.
0: 3 i poc, a més amb la teva parella,
2: sí,
0: amb el Toni Sallent, i tampoc de professió us dediqueu a això, tu ets professora.
2: Sí, jo sóc professora i bueno, el meu marit, el Toni, treballa en màrqueting, però la nostra passió sempre ha sigut la gastronomia i el nostre temps lliure sempre el passem dins d'un restaurant.
0: Sí, no hi ha cap de setmana que hagueu dit avui no anem de restaurant. No,
2: hauríem...
0: Sempre.
2: Bueno, si ens hem ficat malalts només, Paula.
0: Només.
2: Sí.
1: Imagino que deu ser més aviat al revés. Deveu estar esperant el cap de setmana per... durant la setmana potser aneu seleccionant l'objectiu, no? I el
2: sí,
1: cap de
2: durant
1: setmana,
2: la setmana anem pensant i ja tenim l'objectiu ficat amb el cap de setmana, que és el moment de gaudiment màxim.
0: Clar. Quants restaurants, ara si féssim compte, doncs potser centenars, no?
2: Sí, més de 200 segur, Paula.
0: Més de 200 en aquests últims anys. Aquí n'heu seleccionat 52, però jo ara pensava, clar, tantes vegades anant de restaurant, i alguna pista, o sigui, alguna cosa que tu diguis, ostres, jo quan entro a un restaurant ja sé que aquest... té bona pinta, això, vull dir que pot ser bo.
2: Sí, sempre parlem, Paula, de 3 requisits que per nosaltres són sí o sí imprescindibles. Mm-hmm. El primer és la carta de vins.
0: La carta de vins?
2: Sí, per nosaltres és com si fos una radiografia que et dona moltes pistes de com treballen amb aquell restaurant. Perquè si a la carta de vins hi ha projectes petits d'aquí del nostre territori, petits elaboradors, normalment els propietaris van a visitar aquests cellers, mm-hmm, i tenen una connexió amb ells, estableixen una relació. I després fan lo mateix amb els productors del menjar que cuinen allà.
0: Mm-hmm. Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer.
0: El segon?
2: Sí. Bueno, el segon és que el producte sigui de proximitat i de temporada.
0: Uh-huh.
2: Tenim coses aquí, Catalunya, bestials. Cada temporada és diferent, cada estació de l'any. I tots els restaurants que visitem intenten cuidar això, no? Oferir una estacionalitat amb el producte que cuinen. I la tercera, que és la que a nosaltres, bueno, ens ha donat el nom del títol del llibre, que són 52 restaurants amb ànima, és que nosaltres, a part de visitar el restaurant, doncs visitem les persones que hi són allà.
0: Mm-hmm.
2: I són projectes més aviat petits, amb poques taules, perquè els propietaris sempre són una parella, una família,
0: mm-hmm,
2: pare i fill, 2 amics... I són propietaris que te'ls trobes cada dia. Llavors, per ells, és el seu negoci, perquè es guanyen la vida, però a part és el seu projecte de vida.
0: Clar. Sí, sí, i a més ara, no, fullejant el llibre, els veiem també, que surten a les fotografies.
2: Sí, sí.
0: No només veiem plats, sinó que veiem els cuiners i les persones, no? Que sempre
2: exacte,
0: ho diem, les persones que hi ha darrere.
2: Al final, nosaltres busquem sempre que la cuina sigui carinyosa. La gent que hi ha al darrere és la que et dona aquest carinyo.
1: Imagino que quan hi parleu els acabeu coneixent una mica i us acaben explicant el seu projecte, que de vegades és el seu projecte de vida.
2: Sí, perquè clar, quan veuen que nosaltres, per nosaltres la gastronomia, no, és, sempre ho diem, és com si és una forma artística, no?
0: Uh-huh.
2: És, per nosaltres és art i hi ha gent que li encanta la pintura, doncs per nosaltres la gastronomia és un art. Llavors, ells són els artistes que ens estan cuinant aquests plats i ho veuen, no, que nosaltres ho disfrutem moltíssim, llavors ells s'obren molt i ens expliquen, doncs, el que deies tu, no? Que al final tindre un projecte com aquest, vull dir, implica també molt sacrifici.
0: Ja, no sé si la posarem a la Maite amb un compromís, perquè això és com a un fill. Quan li preguntes a qui estimes més, si al papa o a la mare, d'aquests 52 restaurants, no sé, un... Algun que darrerament hagis dit, ostres...
2: Ostres, mira, d'aquests 52 els estimem molt a tots, perquè tenim relació amb ells. Però mira, si ara te n'hagués de dir un, doncs mira, et diré... hi ha un restaurant a Peratallada, que a Peratallada a vegades tenim aquests pobles medievals aquí a Catalunya tan macos que a vegades ens hem trobat algun, no?, que tu vas visitant i dius, ostres, després la restauració s'ha omplert una mica...
0: De coses que...
2: De llocs enfocats al turisme. Hi ha un lloc que es diu Deo Candelaria, que ho porta una parella, el Nacho i la Marta. És un lloc maquíssim, però el que fan a dins...
0: Encara ho és més?
2: Encara ho és més. És espectacular.
0: Reforça.
2: El Nacho cuina proximitat, cuina producte de màxima qualitat i és bestial el que fa. Mm-hmm. I després, bueno, la seva parella, la Marta, està a la sala i és una gran anfitriona, perquè... Això també és una cosa que destaquem molt, no? Uh-huh. I és que tots aquests restaurants tenen la figura de l'anfitrió.
0: Ja.
2: Que jo això...
0: La sala, eh?
2: Sí.
0: Com important és.
1: No, res,
0: Jovany, ja ho saps.
1: Que es preparin en Nacho i la Marta, perquè a partir d'aquest cap de setmana rebaran una allau de visitants que no donaran l'abast.
0: Deo Candelaria, ja ho sabeu, a Peratallada, a Girona. Ai, Déu-n'hi-do, quina bona pinta que van aquests plats. Ara que és hora de menjar, però bé, també tenim el Jovany, que ens porta a menjar. Tot això és molt idíl·lic i molt maco, però ara ve l'hora de la veritat.
1: Et pots considerar privilegiada... En principi, perquè és un producte que encara no es comercialitza.
0: Ah,
1: està una mica com en fase de llançament. Com que últimament s'han fet fires d'aquestes i congressos alimentàries, tot aquest tipus, doncs aprofiten per llançar productes nous i nosaltres n'hem arreplegat algun, com l'altre dia vam fer l'Egg Boom.
0: Sí, i tant, no m'ho facis recordar.
1: De trist record.
0: Sí.
1: Doncs avui porto unes patates d'aquestes de bossa, patates chip, amb gust de res.
0: Ah.
1: El gust li has d'afegir tu, li has d'afegir l'ànima, podríem dir, en aquest cas. Mira, t'ho presento perquè ens han enviat el pack.
0: A veure.
2: Però no té gust.
0: Sembles un representant. El gust li hem de posar, oi?
1: El gust li hem de posar nosaltres.
0: L'hem de triar i li hem de posar. Veus? A veure.
1: Això és una bossa aparentment normal de patates amb gust de res, perquè s'especifica que és amb gust de res.
0: Sense sal, sense... Bueno, porta patates, clar.
1: I després el gust li afegeixes tu a través d'aquests, en aquest cas, quants n'hi ha? Quatre sobres i tu tries el gust que li vols posar. D'acord? Jo us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer la prova i l'haureu de tastar.
0: Comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és una proposta original. No conec en profunditat el sector de les patates de bossa, però no em sona que ningú més les ofereixi amb la possibilitat de personalitzar-les. En aquest cas, li pots afegir quatre gustos diferents que es diuen Golden Road, Amber Red, Cajun Reloaded i Sour Cream and Onion.
0: Aquest és l'únic que em sona, l'últim.
1: Sí, perquè has entès ceba, onion, eh?
0: Sí.
1: Doncs proposta original.
0: Sí.
1: Segon argument a favor, els ingredients. Aquí sempre ens generen molta confiança els productes que porten llistes d'ingredients curtes. En aquest cas, si mirem el llistat, només hi trobem patata, oli i sal. Una altra cosa són els ingredients que venen en els sobrets, tot i que bàsicament deuen ser espècies.
0: Sí.
1: I en aquest sentit també s'especifica que el producte és quilòmetre zero. Per tant, tindríem un punt a favor
0: produït
1: en aquest cas.
0: Produït a Catalunya, oi?
1: Ah, exacte.
0: Sí.
1: I el tercer argument a favor és que és un producte que pot evolucionar perquè el plantejament dels seus creadors és obrir-se a propostes de cuiners que vulguin elaborar un condiment propi per a aquestes patates. Per tant, si ens pensàvem que amb les patates de gust primer de pernil, però que després van ser de tofu, nebolets, anxova, salsa espinaler, ceba i nata,
0: i
1: doncs havíem tocat
0: més
1: sostre, doncs encara hi ha més possibilitats.
0: Ai, doncs sí. Avui estem amb la Maite Escrivà de Top Catalan Resta aquestes patates chips, podríem dir, personalitzables. I aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, el nom. Ja ens hi vam trobar l'altre dia amb l'Egg Boom, que és el pitjor nom de producte de la història dels noms de productes, que no ens acaba de convèncer. Tenim tendència sempre a recórrer a l'anglès i no tinc clar que ajudi a prestigiar una marca. Aquestes patates es diuen Shake It, senzillament perquè... té sentit, però senzillament per això, perquè has d'agafar el condiment, l'has de tirar amb les patates i després has de fer així...
0: Sense trencar molt les patates.
1: Has de fer el Shake It i et dona el producte final.
0: Sí.
1: Segon argument en contra. Què en fas dels sobrets descartats? Ah, vull dir, ens crida molt l'atenció aquesta possibilitat que dèiem de personalitzar les teves patates, però jo em pregunto, si tu poses un dels gustos a les patates, què fas amb els altres tres sobrets?
0: Ja.
1: O fins i tot, si els tastes i n'hi ha un que no t'agrada, què en fas? Mm-hmm. Evidentment, l'acabes llançant, però a mi això em sona una mica de malbaratament alimentari i totes aquestes coses que sempre diem que no s'han de fer.
0: Ja.
1: I el tercer argument en contra seria el preu. No és un producte que destaqui pel seu preu econòmic. De fet, segons els seus elaboradors, tampoc està pensat per distribuir-se en grans superfícies comercials, sinó que busca una mica allò, l'exclusivitat, el producte gourmet, tot
0: on
1: això.
0: On el trobaríem?
1: Ens l'han presentat, per exemple,
0: com... En exclusiva.
1: Com a obsequi. Saps allò que quan arribes a un hotel, obres la porta de l'habitació, et trobes un obsequi de benvinguda sobre la taula, sobre el llit o alguna cosa? Doncs ens l'han presentat com aquest tipus d'obsequi. Això, venut en un establiment, em sembla que el preu rondava els 4, entre 4 i 5 euros.
0: Vull dir
1: que tampoc no serien les patates aquestes que venen a 90 cèntims.
0: Xurreria.
1: Llavors, els tres arguments a favor i els tres en contra estan exposats. Ara arriba el moment de la veritat, Maite.
2: Del test.
1: Arriba el moment de fer el shake-it.
0: Bueno, però abans hem de triar, no?
2: Hem de triar.
0: Quin vols, però, la que sobrets. Triï la Maite? Perquè, clar, amb el títol, no sé...
2: Jo vull l'Ember Red.
0: Ah, mira. Molt bé, doncs aquest
2: més
0: també
2: que
0: em
2: perquè...
0: mirava l'atenció.
2: Bueno...
1: Alerta, que
0: perquè
1: no sigui...
2: No sé què pots...
1: Que no sigui picant,
2: també.
1: Aquest ret.
0: Ja, ara ho sabrem. Vinga. Què hem de fer? Jovany, obrim?
1: Sí, les instruccions en principi són bastant simples.
0: Obrim el sobret.
2: I no l'he de posar tot, no, dins?
0: No.
2: O sí?
0: Sí, crec que sí.
2: Vale.
0: Fondi tot i ja veurem.
1: Som valents.
0: Ostres.
1: Molt bé.
0: Ara tanca...
1: I aquí s'ha de fer el xec.
0: I sacseja.
1: Mira.
0: És ret, això sí. Els polvets són ret.
1: La Maite ha ensumat el sobret per intentar endevinar què hi havia.
0: Sí, jo tinc una mica el nas tapat, llavors no sé.
1: A veure. Vinga, Maite primera.
2: I ja, no?
0: Sí, jo t'acompanyo. Jo sempre us acompanyo. Ja li estic trobant... Bé, bueno, que hi ha unes parts amb molt vermell i d'altres no tant, eh? Què? Picar?
2: Vigila amb el vermell, Paula.
0: Ostres.
1: Era picant, eh?
2: Molt picant.
0: Això ho haurien d'avisar, eh?
1: Clar, aquí hi ha el risc, potser hem vist ara, que el condiment no quedi distribuït de manera uniforme.
2: Sí,
1: no,
2: aquí s'ha de fer abans.
0: Això han de fer un...
1: S'ha de dir, la patata és bona.
0: Sí.
1: La patata amb gust de res és bona.
0: A veure...
1: Molt bé, doncs arriba el moment de la pregunta. Us he de fer la pregunta i començaré per la Maite. A veure, Maite, si haguessis de situar aquest producte que hem tastat ara en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries?
0: Hi ha un entremig,
1: La sortida diplomàtica del PSE.
0: Si vols.
1: Si és un nyap, és un nyap. Clar. I si és top, és top.
2: Doncs jo l'acostaria cap al top.
1: A veure, Paula.
0: Top. Per què? Pues perquè sí.
1: Perquè
0: és un projecte petit, nou, d'aquí, de casa nostra, i allò que diuen a les notes dels nens, no? Com es diu? Millorar, o com ho diuen això ara?
1: Sí, bueno, que s'ha de millorar. Progressa adequadament.
0: Adequadament i s'hauria de millorar. Top.
1: Per tant,
0: per la confiança.
1: Tenim que, primer l'hem situat en un prop del top i un top, aquestes patates personalitzables són un producte...
0: Moltes gràcies, Maite Escrivà, per venir al restaurant Caníbal. I mira, has tingut sort avui.
2: Sí.
0: I ja ho sabeu, podeu seguir aquest compte fantàstic d'Instagram que es diu Top Catalan Restaurants, i si voleu descobrir els millors dels millors, aquests 52 restaurants amb ànima, doncs ja ho sabeu, aquest llibre editat per l'editorial Base. Moltíssimes gràcies, Maite, et seguirem. Allà.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Allà on aneu, a tu i al Toni.
2: Gràcies.
0: Adéu. I després de tots aquests restaurants fantàstics, continuem fent-nos la boca aigua amb l'especialitat que servirem avui, aquest romesco de sèpia amb cap i pota, cigrons i un punt picantet que ens serveix en David Soler, cap de cuina del restaurant Barquet de Tarragona, al Tarragonès. I la història, ja veureu que el David ens fa en un minut la història de la salsa romesco.
1: Música.
3: Està clar que tothom coneix la salsa de romesco, però aquesta picada amaga una història que m'encanta recordar. Molt abans de ser una salsa, el romesco va ser un suquet. De fet, un guisat de barca. Fa més de 200 anys, els pescadors del Serrallo de Tarragona van crear un ranxet humil de supervivència. Preparaven una picada amb pebrot sec, pa, alls i un rajolí d'algun alcohol per deixatar-la. Ingredients que podien tenir a bordo sense por que es fessin malbé en una època on les barques encara navegaven a vela. Cap als anys 20 del segle XX, la picada va sortir de la cassola de la barca per adaptar-se a la gent del camp. Els ingredients es van començar a escalivar, a picar, a amanir, amb oli i vinagre, i tot plegat va donar lloc a la salsa que avui, amb un nom o amb un altre, tot sovint mengem. Per això el romesco té una doble naturalesa, l'original, com a guisat o suquet estructural i complet, i la seva evolució que esdevingué una salsa polivalent. I com a mostra d'aquesta evolució, el Barquet de Tarragona, que venim de fer 70 anys, el mantenim ben viu. Per exemple, amb una combinació de mar i muntanya. És el cas del romesco de sèpia amb capipota, cigrons i un puntet de picant que està de veritat per a llepar-se els dits.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem, ja ho sabeu, diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: El que me preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
5: Sí, exactament, anava a dir jo això, jo dic, és que lo preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
4: exacte.
5: Que cuinen.
4: S'ha d'animar i s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'avís de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes socials que res justifica aquesta escalada, mentre el Regne Unit i Alemanya han demanat a les parts que cessin les hostilitats. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban.
2: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: Fissat Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar. El Líban ha anunciat que els bombardejos de diumenge han fet 8 morts. L'exèrcit israelià també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
4: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
1: La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar l'agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona ha rebut una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure. L'agressió s'ha produït mentre els representants sindicals i la conselleria intentaven arribar a un acord per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes.
4: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
1: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà, Abelardo de la Espriella, i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta dels comicis presidencials i s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu a Gustavo Petro. Us parlem ara del tancament ahir de dues pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona i l'altra a Platja d'Aro. El barri barceloní de Gràcia abaixa persianes, la centenària Ideal.
4: Els actuals propietaris es jubilen i no han trobat relleu. En tot, encara tenen l'esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci. Així ho explicava en Miquel Àngel, que des de que era petit ja tenia clients a l'Ideal.
5: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. Bueno, és complicat.
4: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys ha estat tot un emblema de la Costa Brava.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. A més, s'han sentit xiulets al Palau Blaugrana. La penya, per la seva banda, s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
4: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
4: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història, guanyant les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
3: oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
7: Tot costa.
8: La temporada del 10.
9: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
11: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Venen temps convulsos amb la IA, guerres que fan servir drons governats per la IA i no pels humans, models de IA tan potents que si cauen en mans de delinqüents poden enfonsar la seguretat i l'economia d'un país que no tingui eines per defensar-se. No parem de rebre notícies inquietants, no? Quan es diu que la paraula ètica i la regulació per llei d'aquesta tecnologia han de ser claus, és per qüestions com aquestes, que aquests dies omplen molts titulars i que no podem obviar.

En parlem de seguida amb una gran experta, dona TIC en intel·ligència artificial, que col·labora al programa La Llegenda Bou, una emprenedora digital que col·labora en aquesta desena temporada. Com sempre diem, la tecnologia no és bona ni dolenta, sinó el que compta és l'ús que se'n fa.

0: I també parlem de ciberseguretat, una de les grans amenaces que patim actualment tots, amb l'Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i la Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I acabarem el programa amb la secció Connexions, en què coneixerem un projecte que té un nom molt suggerent, la Control Tower. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina.

0: I molt contenta de saludar un dia més a una gran emprenedora i gran especialista en intel·ligència artificial. És l'Elisenda Bou Ballús. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, què tal tu?
0: Amb ella volem analitzar diverses qüestions d'actualitat lligades a la intel·ligència artificial i que en alguns casos estan aixecant força polseguera. Jo sempre li dic a l'Elisenda, que és enginyera, que intentem explicar la tecnologia fàcil perquè ens entengui tothom. I avui la primera i la més polèmica, hem de parlar d'IA Cloud Mythos de l'empresa d'Anthropic, perquè han sigut moltes alarmes, no? L'explicada, d'entrada expliquem què és Mythos i expliquem què està passant, per què ha estat actualitat, em diries?
1: Doncs Mythos al final és l'últim model d'Anthropic i el problema o ha generat moltes alarmes, doncs perquè al final cada cop que fem models que són millors per les coses bones i també per els usos que potser no voldríem que se'n fessin. I el problema és que és capaç de detectar moltes vulnerabilitats a nivell de ciberseguretat d'empresa i llavors fa por posar en mans del públic un model que podria realment ser utilitzat de manera... Amb intencions dolentes per hackers o per qui sigui, per aconseguir informació doncs, de les persones, dels productes, del que sigui, no? Per entrar dins de les bases de dades de les empreses. I això és el que genera molta precaució, més que por.
0: Clar, és a dir, es tracta d'un model de ciberseguretat, és a dir, és que ell pot analitzar, no?, base de dades de codi, trobar-hi errors de seguretat, i això, clar, els ciberdelinqüents què poden fer amb tot això?
1: Clar, al final jo crec que la IA ens ajuda a tots i ens ajuda a fer més fàcil el que sigui, no? Llavors, igual que tu, ara és més fàcil que la IA et faci un resum d'un document, també en usos d'una persona, d'un hacker, li pot ajudar a provar o a trobar diferents tipus de vulnerabilitats, clar, de manera més senzilla. Llavors, clar, sempre fa por perquè permets explorar més opcions, pots buscar més endins, pots intentar ficar-te a més llocs.
0: Recordem, qui disposa ara mateix de Mythos?
1: Clar, els models, el que passa és que aquestes empreses que són les que desenvolupen aquest model, abans de posar-lo en mans del públic, diuen, ostres, vigilem, perquè si el posem en mans del públic poden passar coses. Llavors el que pretén o el que intenta és ajudar les empreses a que es protegeixin respecte a aquestes possibles vulnerabilitats abans de posar en mans de tothom aquest tipus de models. Llavors, ara té un accés restringit.
0: Clar. Mythos, si acabés en mans inadequades, les conseqüències diuen que podrien afectar infraestructures crítiques com xarxes elèctriques, centrals nuclears, ports, aeroports, hospitals, sistemes de dades sanitàries o centres. Això és un perill molt gran.
1: Clar, és que per això també jo crec que ara està sortint molt a totes les startups i totes les noves empreses dedicades a ciberseguretat, perquè el món de la IA el que ens fa veure és que coses que potser pensàvem que estaven molt segures, potser de cop no ho són tant. No és que abans no hi hagués vulnerabilitats, o sigui, aquestes vulnerabilitats hi eren sempre. El que passa és que era més difícil trobar-les i ara és més fàcil que les trobin. Llavors això el que implica doncs, és que moltes empreses, i quan parlem d'empreses no només parlem com empreses del sector privat, no? També parlem d'infraestructura pública, hospitals, energètica, etc, que poden tenir efectes molt greus.
0: Clar, i llavors quina solució proposes? Perquè clar, nosaltres hem parlat de la IA de forma positiva en aquest programa i en aquest cas, clar, no és tan positiva perquè pot ser una arma gairebé de destrucció massiva, no? És a dir, risc de ciberarmes, control geopolític de models avançats. Per tant, quina solució veus davant d'això? Què hem de fer?
1: Jo crec que no podem parar el que és imparable, és a dir, la IA fa més fàcil les coses pels bons i pels dolents. Ja. Llavors, el que passa és que hem de vigilar com s'utilitza. No podem pretendre que el model no caurà en mans incorrectes. Crec que com a societat no ens podem permetre pensar de forma tan innocent, no?, sobre aquestes coses. Llavors, el que s'ha de fer és donar certes guies i certes ajudes a les empreses o a les entitats públiques perquè puguin protegir-se millor i perquè tots anem avançant cap a la direcció correcta.
0: I per tant és molt important, que això n'hem parlat moltíssimes vegades al Revolució, amb tots els nostres col·laboradors, amb el món TIC, no?, que la sobirania digital europea no dependrà d'aquestes empreses i sistemes que no controlem, no? És important, també.
1: Sí, tant amb IA com sense IA. Jo crec que això ens afecta a tots i hem vist, no?, com ha afectat en tot el conflicte europeu de guerra, com ha afectat la comunicació satelital. És a dir, jo crec que hem de sempre estar pensant doncs, que a un món ideal passaran coses i hi haurà conflictes i com assegurem que tenim el màxim control sobre el nostre futur.

0: També canviem de tema i parlem ara, atenció, del que ha fet la mega estrella mundial que ara sentim, Taylor Swift. Ha decidit, atenció oient, registrar la seva veu i la seva imatge per protegir-se davant continguts no autoritzats a mi. Què et sembla la idea?
1: Em sembla molt bona. Crec que estem davant d'un problema, no? Que és que qualsevol pot utilitzar les nostres imatges i utilitzar-les per usos que nosaltres no hem permès. Llavors, clar, tot el que sigui protegir-nos cap a que això no passi, crec que té sentit. Ara, ho fa un artista, clar.
0: Ho fa un artista mundial, una artista intel·ligent, perquè hem d'explicar que la Taylor Swift ha patit ja, la IA, com quan es van crear vídeos en què suposadament donava suport a Donald Trump, quan en realitat feia tot el contrari. Creus que té una batalla perduda? Perquè la IA és imparable, no? Clar, en aquest sentit, no?
1: Clar, al final jo crec que el que et permet el registre és perseguir la gent que en fa un mal ús. És a dir, tu com persegueixes a les persones que estan utilitzant la teva imatge per crear continguts de manera il·lícita. No pots evitar que això passi, com tampoc podies evitar abans que algú et fes un dibuix de tu com a persona fent una cosa que no volies fer, no? La IA ho posa més fàcil i, per tant, ens hem de protegir millor. Ara mateix la manera de fer-ho és registrant la teva imatge, però ojalà un món on no haguéssim de registrar la imatge per evitar que això passés.
0: Clar, és que jo crec que hem de començar a veure moltes sancions, no?, en aquest cas, el tema de la IA. És a dir, pot haver-hi delictes, com assassinar és un delicte, i si assassines, doncs et posen a la presó. És a dir, fer un ús inadequat de la intel·ligència artificial que pot crear conseqüències molt greus socialment, tot això no hem vist encara, haurà d'estar penat. Jo crec que això és el que veurem, no?, també.
1: Exacte, jo crec que hi ha una part de regulació i hi ha una part de, també de crear els equips, igual que fa temps es van crear equips de ciberseguretat, ara s'estan creant molts equips per perseguir aquests usos.

0: generació de continguts visuals tipus pel·lícules o sèries, estem ara mateix veient una supertransició cap a sèries ara generades artificialment des de zero, amb actors des de zero, etc. No? Llavors el dubte és si nosaltres sempre busquem la connexió amb l'actor que va més enllà, o si en un moment en què els models ja estan quasi gairebé et poden transmetre el mateix que una persona, si ens importarà o no. És a dir, si tu un contingut està generat a mia o no, si et convenç igual i t'emociona igual...
1: A mi no m'agrada igual, eh? A mi no m'agrada. Tu sí?
0: Perquè encara ho pots distingir. Però en un moment en què no ho puguis distingir...
1: No, però aquella imatge del Brad Pitt i del Tom Cruise que sabies que estava feta amb intel·ligència artificial no t'agradava tant que veure el Brad Pitt de veritat o el Tom Cruise de veritat, no, Elisenda?
0: Sí, però per mi hi ha un punt que crec que ens hem d'acostumar en el que, no sé, doncs fa molt de temps els decorats de les pel·lícules, no, es feien amb aquarel·les. I després va passar a fer amb After Effects i a fer-ho amb visió, no? amb algoritmes de disseny. Quan això passa, molta gent, molts detractors van dir, és que no és el mateix, és que a mi m'agradava veure l'aquarel·la, sentit la part artística de com es generava aquell background, no? Crec que a dia d'avui ningú es planteja uns efectes especials...
1: La pel·lícula Avatar, no?, que l'altre dia veia amb la meva filla. És a dir, que vols dir que aquí en Avatar doncs, hi ha molta tecnologia, no?, darrere de la pel·lícula Avatar, però clar, també t'he de dir que, parlant d'artistes, l'Acadèmia de Hollywood ha dit que els actors o actrius generats o recreats per IA o els guions que s'hagin servit aquesta tecnologia no podran ser premiats. No sé què t'ha semblat, això.
0: Home, és que realment jo crec que el que s'hauria de premiar, quan tu crees un actor a mi, el que s'ha de premiar és el que l'ha creat, perquè hi ha un component artístic que jo crec que estem assumint que no hi és. Quan tu crees un actor a nivell d'IA, tu... perquè aquella persona no sigui plana,
1: sí,
0: i has de donar una personalitat, un tipus de gest facial, una mena de context. Llavors, la persona que crea això no crec que sigui molt diferent d'un autor que crea un personatge en un llibre, no? Que també es pensa com ha de ser aquesta persona. Crec que és el mateix a nivell visual. Llavors, clar, mai hem vist un Nobel de literatura, un premi de literatura a un personatge d'un llibre.
1: Clar.
0: Crec que és el mateix.
1: Veurem pel·lícules recuperant actors morts, creus? Per exemple, una pel·lícula amb Marlon Brando o Marilyn Monroe. Creus que passarà això?
0: Crec que dependrà de com de si poden quedar-se els drets a nivell familiar. És a dir, crec que és un tema de drets legals, no de que no es pugui fer.
1: Ja. No sé si la miraries, eh? Té una pel·lícula amb Marlon Brando o Marilyn Monroe amb intel·ligència artificial. Jo crec que, mira, la Marilyn amb intel·ligència artificial, molta gent voldria veure una pel·lícula de Marilyn Monroe amb intel·ligència artificial. Clar, però aleshores hem de pensar, i aquí que ens estem anant molt al futur, perquè estem visionant que llavors doncs, hi haurà una categoria de millor pel·lícula feta amb intel·ligència artificial, millor prom per generar un guió, millor actor o actriu generat per IA. Això ho veurem.
0: Jo crec que en 6-12 mesos.
1: Ja? En 6-12... Tan visionària?
0: És que jo...
1: Elisenda, en 6-12 mesos, sí?
0: Sí, jo crec que està avançant moltíssim la generació de continguts a mia. Sí, els models en els últims 3 mesos han fet uns canvis bestials i comencen a haver-hi les primeres productores que estan creant continguts a mia. Un cop ja comença la indústria a anar cap allà, jo crec que veurem tota la resta.
1: Però seguirem pensant que les persones són millors que la intel·ligència artificial, eh?
0: Sí, sí, però jo crec que hi ha una part que tu en el cinema... O sigui, com que sentim que que el que ha dissenyat aquesta persona amb intel·ligència artificial,
1: sí,
0: o el guionista que ha utilitzat IA per fer un guió, no és un guió que ha creat la IA pla. És una persona darrere que està utilitzant una eina, com podria utilitzar el Word i podria utilitzar el que sigui per escriure el seu guió, està utilitzant aquesta eina. Aquesta eina ens posa el límit de la creativitat, però també li permet ser molt més creatiu. I jo crec que s'ha de veure l'impacte que això tindrà, però crec que serà molt, molt interessant.
1: Per tant, tu creus que un artista que utilitza la IA continua sent artista i que, per tant, és una eina que suma?
0: Exacte.
1: Vale? Humans, mia. Més IA.
0: Òbviament, sí, sí, i tant, i tant.

0: Avui una secció disruptiva amb l'Elisenda, dos temes molt lligats a l'actualitat també, que parlem de la IA, cada vegada té més paper. Atenció a les guerres, ho estem veient amb l'ús oients de drons teledirigits per IA, per exemple, a l'Iran, a Gaza, a Ucraïna, també, per tant, algoritmes que decideixen, no? Les guerres, cada vegada, això en parlàvem també amb l'Albert Cuesta l'altre dia, més tecnologia militar, moltes empreses estan entrant a la tecnologia militar. Creus que la societat són conscients del poder real d'aquestes tecnologies en aquest sentit?
1: Crec que l'hem d'anar descobrint a poc, crec que ni tan sols els que estem fent IA som conscients del que es pot arribar a fer.
0: Però és que fins i tot em deia, no?, les empreses...

0: de telecomunicacions cada vegada també entren més amb la tecnologia militar, no? Perquè al final les guerres d'avui en dia també hi té a veure molt la tecnologia, no? Cada vegada, i els objectius quirúrgics creats, no? amb tecnologia.
1: Sí, jo crec que també s'està passant a un model més de precisió, que també és bo per la població d'alguna manera, no? És a dir, ara el que estem veient més és un model estratègic de guerres de control de matèries, de control de comunicacions, de precisió en on s'està intentant atacar o l'impacte que s'intenten fer.
0: Clar. Ara mateix, aquesta IA maliciosa preocupa, també preocupa processos electorals, no? Tu als governs, si et demanessin consell sobre com combatre tota aquesta manipulació que pot crear la IA, què els aconsellaries?
1: Jo crec que estem en un moment molt, molt perillós, no? Perquè, d'una banda, els joves no els hem ajudat a tenir pensament crític, segurament, per tot l'ús de xarxes socials, no? I per com els bombardegem amb continguts nous i amb coses noves cada dia. I, d'altra banda, ens trobem que amb la IA és més fàcil que mai enganyar la població o intermediar d'alguna manera. Però això ja s'ha vist amb Cambridge Analytica, s'ha vist amb moltes coses. El que estem veient amb la IA és això... encara una mica més, però no és un problema nou. El problema de qui controla la comunicació i qui no se'n fa és un problema que ha existit sempre.
0: Molt bé. M'agradaria que, per anar acabant, em diguessis, el canvi més gran del 2026 als agents autònoms, la IA que treballa sola, és probablement també el canvi més gran d'aquest 2026, sí?
1: I tant, sí, jo crec que seguirem veient com els agents i la IA segueixen marcant el que fem cada dia i impactant més a la societat.
0: Recomanes a les empreses que t'escolten, tu també com a emprenedora, la utilització d'aquests agents intel·ligents, sí?
1: I tant, home, i tant. Jo crec que ara mateix qui no s'està plantejant utilitzar agents intel·ligents s'està quedant enrere. El que recomano és fer-ho amb seny i fer-ho amb bon ús i ben assessorats per un equip que t'ajudi a fer-ho de manera segura.
0: Molt bé, recordem la teva feina com a emprenedora, que l'altre dia veia bones notícies, que et va molt bé, no, Elisenda? Estàs contenta?
1: Estem molt contents.
0: Recordem la teva feina que fas.
1: Jo em dedico a la IA, particularment em dedico a fer que els models d'intel·ligència artificial utilitzin informació més segura i confiable. Perquè al final les decisions d'aquests models poden ser tan bones o tan dolentes com les dades que els hi donem. Si els hi donem dades que no són correctes, el que retornaran no ho serà pas. Llavors nosaltres ens dediquem a fer dades confiables perquè la IA també ho sigui.
0: Molt bé. Escolta, quantes coses que hem repassat, no? Hem intentat arreglar una mica el món. A mi m'espanta, a mi em preocupa. Hi ha una part molt positiva de la intel·ligència artificial, però també hi ha una part negativa que també està sumant.
1: Però és que jo crec que si no estem com a mínim preocupats, és que no l'estem entenent bé. Jo crec que s'ha d'estar preocupat i s'ha d'anar amb cura, però això no li treu tota l'oportunitat i el poder transformacional que té la IA a la societat.
0: Val. Elisenda, com sempre, un luxe que vinguis al Revolució i ens aportis coneixement sobre aquesta tecnologia tan disruptiva que ha canviat el món, que està canviant el món, la IA. Ens farem amics, amigues de la IA. Gràcies.

0: Versió 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Per molts anys. Hola, sóc en Quim Masferrer i volia felicitar a la Chantal i a tot el seu equip per aquestes 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Té molt de mèrit i una cosa, no pareu, perquè som molts i molts els que tenim moltes ganes de seguir aprenent amb vosaltres. Visca el Revolució 4.0, visca la ràdio i visca la bona gent.
0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Ciber 4.0.
2: Microsoft diu que cada dia generen uns 600 milions de ciberatacs a tot el món. Altres estudis diuen que cada gran empresa pateix, atenció, uns 2.000 atacs cada setmana. La qüestió és que es miri com es miri i es calculi com es calculi. Les xifres de la ciberdelinqüència són al·lucinants. I el que és pitjor, que tot sembla indicar que no pararan de créixer. I avui volem parlar d'aquest tema que ens preocupa com a societat, evidentment, amb l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
2: Què tal, ben trobat. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, què tal?
4: Molt bé.
2: A veure, realment, Albert, les ciberamenaces no només són reals, sinó que són bestials, i és un problema que hem de ser conscients cada vegada més, no?
3: Sí, totalment, perquè al final ja no sabem, diguem-ne, quan transitem pel món digital o pel món físic, i per tant el concepte de seguretat que té la gent en el món físic, que tots el tenim clar, eh? Hem de protegir les infraestructures, hem de protegir els serveis públics, els hospitals, en el món, diguem-ne, físic, passa també en el món digital exactament igual, tant a nivell de serveis públics com a nivell de la ciutadania que es mou per el món digital. Per tant, aquí parlem de protegir i de tenir confiança també tant quan transitem pel món físic com quan transitem també per aquest món digital que ja pràcticament no distingim.
2: Clar. Laura, no sé si exagero, però és com si hi haguessin milions de possibles atracadors pel carrer constantment entrant a botigues, empreses i particulars. Això també passa a internet, no?
4: Tal com així, no? Al final és el que comentàvem, no? Aquesta metàfora, però és que és així, eh? És entre el món més físic i el món digital, o sigui, si ho traslladem, no? És com si veiéssim totalment, no? Constantment atracadors, doncs, en el carrer, no? Sí que és cert que més aquí es suma en el fet de que vivim en un món global, no? I el món digital és un món global, i per tant no només són aquells atracadors que pots trobar pel teu carrer, a la teva ciutat, sinó que pot ser qualsevol de qualsevol país i de qualsevol ciutat, no? Per aquesta capacitat que té el món digital de ser accessible des de tot arreu.
2: Clar. Albert, estem parlant de protegir, sobretot, infraestructures clau que van molt més enllà dels ordinadors. Atacs d'infraestructures molt importants a Catalunya, eh?
3: Parlem de protegir tots els serveis digitals i tota la interacció digital que tenim. Quan estem en un hospital, mm-hmm, està clar que hi ha tota una barreja entre el que és aquest món físic i aquest món digital. Per tant, depenem del món digital. I un atac que ens entra per l'àmbit digital té una rellevància tan important com un que ens entra, diguem-ne, per l'àmbit físic, que protegim, diguem-ne, amb seguretat física. Per tant, com deia, no distingim ja, i per tant el que estem protegint són infraestructures, serveis, i al final el que estem és protegint també una certa confiança en la prestació d'aquests serveis i en moure'ns pel món, també, tots plegats. Quan ens movem pel món hem d'anar amb molts ulls amb el que ens passa quan transitem pel carrer, que no tinguem, que no ens passi alguna cosa, que veiem presència policial... Tot aquest concepte de seguretat la ciutadania el té molt al cap. En l'àmbit digital és a vegades menys tangible. però igualment important.
2: Clar, hem de protegir també, no?, els nostres hospitals, les nostres universitats, les dades de tots nosaltres, i clar, Laura, jo crec que quan la gent comencis a dir dades dels ciberatacs que tenim, perquè no som conscients, digue'm què passa en un any, durant el 2025 l'agència quants atacs heu detectat?
4: Això sonarà a broma, però no és cap broma. Estem parlant de 9.100 milions de ciberatacs.
2: Perdona, llavors quan és el dia això? Perquè clar...
4: Només... T'he de dir que gestionem, en cada hora i 20 minuts gestionem un incident. Per tant, no, traslladat a minuts i hores, això és moltíssim. La bona notícia, no, és que d'aquests 9.100 milions d'atacs, de forma, la primera capa, com si diguessin, sense pràcticament fer res, gràcies a aquest sistema, no, i perímetre de protecció, ja bloquegem 7.000 milions d'atacs. No? I el que queda després com a forma d'incident és molt més residual, no, que ara en parlarem. Però sí, la realitat és que no és una cosa de Catalunya, també això s'ha de dir clar, no? És una cosa que a nivell de context global, mundial, les ciberamenaces, doncs, és un creixement exponencial que està vivint en els darrers anys. Ja ho vam veure a la memòria del 2024, 2025, i ja avanço que el 2026 rebentarem aquests rècords, perquè això és una, no?, és una tendència global de creixement de les ciberamenaces. És el que diem, tot s'està digitalitzant, per tant, doncs, aquests ciberdelinqüents han trobat una porta d'entrada molt més lucrativa que no pas havia fins ara.
2: Déu-n'hi-do, perquè, clar, torno a repetir la dada, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes i les persones en l'àmbit. Clar, Albert, les xifres creixen, vol dir que cada vegada estem més amenaçats i això ens hem de preocupar i hem de pensar-hi molt, no, amb això?
3: Sí, del 2024 al 2025, diguem-ne, hem passat de més de 3.000 a més de 6.000 incidents de ciberseguretat. Està clar que en el món en el que vivim, amb la influència, diguem-ne, de la sofisticació que ens aporta la intel·ligència artificial, no només en positiu, sinó en aquest cas també amb la sofisticació de les ciberamenaces, fa que això, com diu la Laura, vagi increixendo. Vagi increixendo. Ara bé, hi ha una notícia que és positiva, i és a dir, jo cada dia al matí hi penso, quan em llevo al matí, és a dir, què passaria si no existís l'Agència de Ciberseguretat? Perquè aquí lo important és que aquest és el nombre d'incidents que l'agència gestiona. Que acabin convertint-se, diguem-ne, en un incident de ciberseguretat, amb un impacte gran, no? És molt menor, és com un embut, ho hem de veure com un embut. Tenim molts incidents, però per sort tenim una gestió d'aquests incidents.
2: I que això... salvem moltes coses. Que tot el que s'ha salvat, la gent no ho coneix, no? És a dir, s'ha salvat moltíssim, val? Perquè jo sé que m'han dit que, greu, Laura, clar, no podem dir si Catalunya en general ha patit atacs, no? Però greus, la xifra és més petita, no?, en aquest cas.
4: De fet, hem reduït, aquest any, que és la bona notícia. Tenim més incidents, perquè tenim més atacs, però la criticitat d'aquests incidents és menor, no? Això demostra el fet que en el 2024 van haver-hi 33 incidents greus i ara estem parlant en el 2025 de 26, no? És una molt bona notícia, perquè vol dir, no?, com bé apuntava el secretari, doncs que la feina de l'agència es nota i de totes les entitats que estan posant aquests sistemes de protecció, perquè d'alguna manera estem aconseguint mitigar, no?, l'impacte d'aquests incidents, que hi ha més, però amb menys criticitat.
2: Clar. Ara explicarem com funciona l'agència. Albert, un país sense ciberseguretat estaria perdut, no?
3: Un país sense ciberseguretat és un país menys segur. Sembla evident, però és així. Tots ho tenim molt clar amb altres tipus de seguretat. Jo crec que la ciutadania, tothom sabem què vol dir el concepte de seguretat. És a dir, tenir menys riscos, tenir més capacitat de fer front a les vulnerabilitats. Ara, la gran diferència és que les vulnerabilitats no les trobem només al carrer. Ens les trobem quan transitem pel món digital.
2: Laura, per explicar-ho i perquè s'entengui, és a dir, com protegiu des de l'Agència de Ciberseguretat? Si li haguéssim d'explicar a algun nen petit, com podríem fer que explicar com protegiu? És a dir, arriba un atac i què? S'encenen les alarmes? Com funciona? Perquè entenguem una mica com funciona.
4: Doncs ho has explicat molt bé, Jo li explico al meu fill, a vegades, què fas, mama, no? Doncs al final doncs, tenim uns sistemes, no?, de protecció, no?, de curasses, d'algun escut, no?, d'alguna manera un escut digital, que permet doncs, bloquejar la majoria d'atacs, no?, com hem vist les xifres, però quan aquests atacs, no?, aconsegueixen perpetrar perquè són molt sofisticats i perquè troben efectivament vulnerabilitats, aleshores és quan són com els bombers de la ciber, no? Llavors reaccionem i comencem a gestionar aquell atac. Des d'una banda, analitzem quina ha sigut la porta d'entrada, és a dir, què ha utilitzat aquest, no, ciberatacat per poder accedir-hi, per tancar la porta el més aviat possible, però també, per altra banda, hem d'intentar analitzar l'anàlisi d'aquest incident. És importantíssim saber si ha afectat una cosa petita o si ha afectat, per exemple, un sistema d'informació que està tramitant un, no, un servei supercrític. Per tant, importantíssim la contenció, importantíssim l'anàlisi i l'anàlisi sobretot d'on ha entrat per tancar la porta i evitar que torni a passar, que això és la lliçó presa.

0: Clar, quan estem explicant com funcionen els bombers de la ciber, jo crec que amb això s'entén molt bé aquesta paraula, bombers de la ciber, Albert, estem parlant del sector públic d'institucions, no? Però la ciutadania hem de sentir-nos protegits, no? Perquè a la xarxa hi ha moltes dades, l'administració treballa amb moltes dades públiques, els hospitals, no? Les nostres dades també, no? Com a pacients, tot això ha d'estar superprotegit, no?
1: Sí, totalment. I, de fet, els bombers no fan només tasques d'extinció, sinó que les fan de prevenció.
0: Ja.
1: I aquí també aplica molt bé la paraula, perquè no és només qüestió de reaccionar, sinó de realment ser capaços d'interceptar, de preveure, d'anticipar-se, i això és el que realment forma part de sentir-nos protegits. Ara, sentir-nos protegits no només pot dependre dels bombers, de la ciber. També depèn de cadascun de nosaltres.
0: Val.
1: Tenim molt clar, també, que hem de tenir eines i capacitats de transitar pel món, també pel món digital, sent conscients de les vulnerabilitats que tenim i autoprotegir-nos. I aquesta també és una funció important de l'Agència de Servei Públic.
0: Clar.
1: Conscienciar, ser conscients i tenir eines, consells, per realment també estar alerta.
0: Clar. Laura, quins consells donaries, no?, als ciutadans, a les empreses, perquè es protegeixin? Perquè nosaltres hem parlat en Revolució, és que fins i tot hi ha atacs, es demanen diners a les empreses, no?, hi ha molts sabotatges, no? Què recomanes avui que ens escolten directius i empreses que estiguin protegits, no?
2: Doncs, començat, no?, per la ciutadania, si m'ha permets, doncs faré una falca publicitària del canal de ciberseguretat, d'avisos de ciberseguretat que tenim a WhatsApp, i que és una manera d'estar més conscienciats, no? Aquest canal el que fa al final és compartir amb les estafes que estan rondant a Catalunya, de primera mà, perquè són estafes que ens reporta la ciutadania, i en fem altaveu, no? Agafem l'agència i fem altaveu en aquest canal de WhatsApp. I això és importantíssim, no? Perquè qualsevol que estigui subscrit aquí, no?, a banda de totes les xarxes que fem, doncs sabrà, no?, tot allò que es mou i podrà veure, escolta, si m'està arribant una cosa d'aquestes característiques, ja sé que si m'arriba, doncs sé que això doncs és un phishing o és una cosa que és totalment il·legítima, no? Llavors, és important, doncs, tenir aquests tipus de canals, i en això n'estem treballant des de l'agència, però també és importantíssim aplicar, no?, una sèrie de bones pràctiques a nivell d'higiene com a ciutadania. I això per on passa? Doncs una cosa tan òbvia com pensar, si rebo una cosa, deixo 5 segons, penso que m'estan demanant, si veig que em demanen algunes dades que no m'acaben de quadrar, no les aportis, truca per altres canals o verifica per altres canals que efectivament allò que em demanen i qui m'ho demana és qui diu ser. Aleshores, alguna cosa que és molt òbvia, que a vegades no has de ser gaire tècnic, sinó parar-te a pensar, és una de les claus, no?, per estar ben conscienciats i prevenir certes...
1: Pensa tu 5 vegades, com
2: totalment,
1: a mínim, quan clar, algú et ve amb una urgència en l'àmbit digital.
2: Absolutament,
1: no?
2: Clar. Atura't.
0: A més, està passant, Albert, també, que amb la intel·ligència artificial s'escalen les amenaces, perquè la intel·ligència artificial també està canviant aquests atacs i es poden multiplicar, perquè al final la intel·ligència artificial fa moltes coses i també fa atacs, no?
1: Bueno, sabem clarament que la intel·ligència artificial generativa és especialista en generar, i a vegades ens fan aquella prova de dir, tenim imatges i saps si aquella imatge és real o generada per intel·ligència artificial? Ens la fan,
0: sí,
1: aquesta prova moltes vegades, no? Doncs passa el mateix amb la capacitat amb intel·ligència artificial de generar estafes molt més versemblants, que te les creus molt més, perquè es veuen molt més professionals, perquè són capaces d'imitar, no?, exactament la imatge, el comportament, de personalitzar-te els missatges, fins i tot, de dir, ostres, sí, sí, m'estan parlant amb mi. Per això la regla clau continua sent aquesta. Desconfia en el primer moment, contrasta, i no corris. Perquè tots els missatges aquests, i la Laura ens ho pot confirmar, tots els missatges aquests que poden ser susceptibles a una ciberestafa intenten incorporar aquesta part d'urgència, que piqui ràpid, que facis alguna cosa immediatament, perquè t'eliminaran un compte, perquè et deixaran sense servei, perquè hi ha una petita part d'amenaça que és la que ens ha de fer un clic, i hem d'estar preparats com a ciutadans i ciutadanes per fer aquest clic. I el canal de ciberestafes és una manera de dir, home, m'estan avisant ja que si rebo allò mateix, faci ràpidament l'associació mental de dir, un moment, per favor.
0: Per favor. És que hem dit, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes i les persones en els àmbits el 2025, per tant, recomanació final ja. Laura, en aquest cas, em diries, com a directora de l'Agència de Ciberseguretat, què recomanaries?
2: Doncs són molts incidents i podem caure, no?, en el parany a vegades de normalitzar, no?, aquest tipus d'incidents. Però val a dir, jo sempre ho dic, és a dir, no podem baixar la guàrdia, hem de seguir fent la feina que estem fent perquè s'està notant, no?, com estem millorant any a any, i no només parlo, no?, a nivell de govern, de Generalitat, sinó en qualsevol àmbit. També en l'àmbit privat, no?, les empreses doncs, estan invertint, perquè això és l'important, no? No ens plantegem mai si invertim, no?, en la part física. No tindríem cap dilema de s'invertir en una càmera de videovigilància, s'invertir en un pany més, no?, més segur, doncs haurien de tenir, no?, el mateix enfoc en el cas del món digital. Hem d'invertir en ciberseguretat, és algo primordial perquè clar, va de tancar o no el teu negoci si tens algun tipus d'incident d'aquestes característiques.
0: És veritat, les empreses han de vigilar moltíssim, sobretot també les dades dels clients, de totes les empreses públiques o privades, i per tant també aquestes dades s'han de preservar dels atacs. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, moltes gràcies. També Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que se li gira molta feina, perquè el món és digital, el món hi haurà més intel·ligència artificial i més atacs.
2: Tal qual.
0: I cal explicar-ho.
1: Cal explicar-ho.
3: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
1: Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest desè aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos-a i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
2: En què s'assembla l'aeroport del Prat i l'empresa d'Am? Teniu uns segons per rumiar-ho. La resposta arriba de seguida. Laura Gil, Chief Data and Digital Officer de l'empresa d'Am. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé.
2: Molt bé, contenta de saludar-te novament.
3: Igualment.
2: I saludem al Fernando Gordo, AI and Data Partner, també de la mateixa empresa. Què tal?
4: Hola, què tal?
2: A veure, avui volem parlar amb ells d'un projecte que té nom de pel·lícula de Hollywood. Control Tower. Laura, a quin cine la podrem veure?
3: Doncs aviam, això ja... Lamento dir-te que ja s'està veient en molts cines, ja. El que passa que és veritat que les noves capes de tecnologia i tot el que estem visquent potser ara fa que sigui un projecte més ambiciós que mai, però una control tower, de veritat, ens imaginem com el que és, una torre de control sobre tota la nostra cadena de subministre.
2: A veure, vale? Laura, com definiries aquest projecte? Torre de control... quan fa que l'heu posat en marxa? Què vol dir això?
3: No, encara no està 100% posat en marxa. Estamos en ello. Està en... Ara el Fernando t'ho explicarà bé, però està en desarrollo i en una fase primària, diguéssim. Però sí que al final és com si connectéssim les dades de totes les parts i totes les àrees de la cadena de subministre, des de magatzematge, compra de materials, planificació, producció, logística, distribució, o sigui, tot connectat i amb capes d'intel·ligència artificial, models predictius, de manera que ens permeten, o sigui, a part de tenir controlat tot, tenir dades per accionar ràpidament, detectar quan hi ha un error o anticipar-nos a quan hi haurà un error. I bàsicament és algo, et diria que bastant ambiciós, vale? Però jo crec que no ho dic jo, perquè ens ho han dit externs, no? Que Dam té el tamany perfecte, o sigui, que és suficientment gran com perquè això sigui molt ambiciós, però suficientment petita també perquè sigui ambiciós. És a dir, això quan ho portes a multinacionals que tenen molts negocis, al final acabes trossejant-ho i deixa de ser tan ambiciós, no?
2: A veure, com ho explicaries, Fernando?
3: No sé si Fernando ho ha explicat una mica bé. Ara sí, no passa tu, que ets l'expert.
2: Aquest control tower, que com explicaries que fa la utilitat, no?
4: Bueno, al final el que busquem, com estava comentant Laura, és intentar connectar totes les dades de la cadena de subministre, no? I el principal punt inicial és, al final, que totes les àrees que participen, des de l'aprovisionament de les matèries primes fins a la distribució, evidentment passant per planificació, producció, logística, tinguin primer la visibilitat de lo que està passant. I aquest és el primer punt. Primer que tinguin visibilitat de tot lo que està passant i, evidentment, gràcies a les noves tecnologies i a la intel·ligència artificial, ja ens permet no únicament tenir visibilitat, sinó poder anticipar què està passant, poder veure qualsevol impacte en la cadena, quines implicacions té en els següents punts de la cadena de subministre, i a poc a poc doncs, crear també una capa d'agents que ens ajudi a realitzar millor totes les accions que comporta, no? Al final, Dam, com qualsevol altra empresa d'aquesta mida, té una gran complexitat a tota la cadena de subministre i, al final, l'objectiu és que els clients tinguin un millor nivell de servei. I això ho intentarem realitzar amb aquest projecte que estem iniciant ara.
2: Clar. Posa'm algun exemple concret, no? Algun cas pràctic que pugui fer?
4: Hem estat iniciant ara tota la fase de definició i de més estratègic d'aquest projecte, però sí que hem començat a executar dos casos d'ús molt concrets. Un que és d'anomalies en les comandes i al final és intentar, abans d'identificar un error de forma reactiva, preveure que hi ha una comanda concreta que pot haver algun problema amb ella, com un número desmesurat a nivell de volum, qualsevol aspecte que si ens donéssim compte més tard, comportaria una logística inversa, no? Llavors intentem de forma reactiva anticipar-nos, proactiva anticipar-nos i veure que això pot produir-se. I l'altre cas d'ús, per exemple, és més d'anticipació de lo que ens ve aguas abaix en la cadena de subministre, que és intentar preveure com els centres logístics que rebran a 20 dies vista, no? De moment, ara estem tenint una visibilitat molt reduïda i és normal que gairebé de 24 a 48 hores, doncs, evidentment, els centres logístics es poden organitzar molt millor si tenen aquesta visibilitat anticipada, i també podem preveure, oi, mira, aquí hi ha una saturació en un centre logístic determinat, això pot provocar una sèrie d'endarreriments, què podem fer, no? Quines accions fem perquè això no passi?
2: Clar, estem parlant de que és un bon exemple de Big Data, no? Teniu totes les dades, planificar, preveure, i això, Laura, permet un estalvi econòmic, no? També, m'imagino?
3: No, evidentment, si aquests projectes al final el que ens porten, sobretot, bueno, no només és estalvi econòmic, sinó també es pot mesurar en termes de satisfacció dels nostres clients, uh-huh, evitar problemes, al final, però sí, tot això, al final s'acaba traduint d'una manera o una altra en estalvis econòmics, no? En eficiència.
4: Al final, clar, és una mica la posició del projecte és no tenir intel·ligència artificial per se, no? Al final ha d'estar sempre lligat a un projecte que
2: té
4: un retorn
2: econòmic.
4: Però l'heu creat
2: vosaltres, és a dir, això és vostre o aquestes torres? Perquè, clar, moltes empreses estan apostant per tenir aquestes control towers. És un sistema vostre, l'heu dissenyat vosaltres. És el que vull entendre, aquest sistema, no?
4: Sí, al final jo crec que és un... Les control towers, evidentment, moltes empreses el tenen. Però potser
2: que això
4: no...
2: a vegades no tenim ni idea, eh? Nosaltres com a consumidors, que les empreses tenen control tower, sí, clar.
4: Exacte, però al final jo crec que la part una mica diferencial de lo que estem intentant aplicar en DAM és que realment sigui end-to-end, que sigui realment de tota la cadena de subministre. Acostumen a estar més, per la dimensió d'altres, sobretot en aquestes multinacionals, clar, acostumen a ser molt més acotada en una part de planificació o de logística. Aquí lo que realment volem veure és com realment, si hi ha un problema amb l'aprovisionament d'una matèria prima concreta, com realment repercuteix fins al final, no? I bueno, aquests impactes jo crec que és la part diferencial i que estem intentant aplicar a l'entorn de DAM.

0: Torres, Big Data, això és el futur, no?, de dins de les empreses. Laura, quin impacte, no?, vols aconseguir per amb la implantació d'aquest model a nivell d'empresa? És una bona eina de present, però sobretot de futur, no?, perquè ho entenguem bé, sí?
1: Sí, sí, exacte, és això, és buscar una nova manera de treballar, sobretot és aquesta, és basat, totes les decisions basades en dades, res d'opinió, d'intuïció, sinó prenem decisions basades en dades, que això és el que significa ser una empresa data-driven, perseguim l'eficiència i maximitzem els nostres resultats. Aquest és l'últim objectiu, no?
2: Clar.
1: Sobretot ens importa molt la venda, la part de compte de resultats, sempre on parlem, no? Comencem sempre per la venda, però el segon pas és anem a fer les nostres operacions al màxim d'eficients.
0: Clar. I això ens beneficia també els clients, Fernando?
3: Sí, clarament. Al final, aquí estem parlant molt de processos, de coordinació entre àrees, de dades, però realment el principal objectiu és que el nivell de servei sigui superior i que el client, doncs, evidentment, tingui la certesa de que tot serà previsible i tot es produirà com realment ha de ser així, no? Per tant, sí, evidentment, té un impacte directe en els clients.
0: Molt bé. Fernando, vist en perspectiva, quins dies que han estat els principals reptes que ha detectat la Control Tower?
3: Bueno, principalment per mi és el volum molt gran de persones que està implicada en el projecte de diferents àrees, no? Implica una coordinació molt important entre diferents àrees que de moment tenien una visibilitat parcial dels seus processos, però realment era difícil que realment poguessin veure l'impacte de qualsevol de les accions que ells prenien, no? Llavors ja més enllà d'una eina tecnològica, és una eina per canviar processos interns, per millores i per coordinació entre àrees. Llavors, jo crec que aquesta part, més enllà dels clàssics problemes de tindre les dades en fons d'origen diferents, per mi, la implicació de tantes persones i tants departaments en un projecte tan global sempre és complexa, però precisament jo crec que és el que fa interessant aquest projecte.
0: Com segueix aquesta història de la Control Power, no? Què diries? Clar, perquè això va creixent, no? És a dir, no té límit, no?
1: Sí, de fet és un projecte que és veritat que costa molt acotar-lo d'alguna manera. De fet, són molts projectes dintre d'un, no? I serà difícil parar, però també és veritat que tenim projectes que no s'acaben mai, o sigui, que sempre estem eternament millorant-los, ja siguin perquè estem millorant models predictius, algoritmes, o sigui, al final jo crec que aquest serà un projecte que difícilment acabarà o acabarà molt ràpid. Serà un projecte llarg, perquè tenim molts reptes, però alhora també segurament estarem eternament millorant-nos.
0: Molt bé. Doncs escolta, Fernando i Laura, moltes gràcies per venir a desvelar-nos aquest projecte, no?, que treballen també grans empreses, aquesta Control Tower, no?, que resulta que no era una pel·lícula de Hollywood, sinó que era un projecte de primera categoria. Sí. Gràcies per explicar-nos com serà la indústria també del futur i quin és el treball d'intel·ligència artificial que s'està fent a dir i que és molt innovador. Felicitats, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
5: Queda't així, queda't aquí amb mi.
4: Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
5: Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
4: Com serà la Catalunya del 2030?
5: Queda't així, queda't aquí, amb mi.
4: Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
6: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i, a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabem programa avui amb una frase de la gran cantant de jazz, Ella Fitzgerald, i és aquesta: no es tracta d'on vens, sinó de cap a on vas. Una frase ben simple i ben certa. Moltes gràcies. Gràcies a l'equip del programa. Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients. Abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. A partir d'avui dilluns, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt termini i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
2: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
1: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
3: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta de les presidencials i s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
1: Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
3: Els autònoms que es van manifestar pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
4: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
5: Tu treballes. Quan arriba a final de mes, dius, tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
6: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci. Perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
3: La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: El Barça de bàsquet ha perdut contra el València 70-102 enmig d'un clima tens amb els aficionats i en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
3: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol amb aquests resultats. Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
3: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
1: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta.
3: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real.
0: Fins aquí les notícies.
7: sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
7: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
9: Miraven i feien altres coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüenzas.
10: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
7: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna... El programa on parles tu.
11: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
7: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
14: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
13: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
15: És que fots cada pregunta, tallo, de veritat.
16: És dels entrevistes lleques que t'he vist. Avui estic...
14: Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
15: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
14: No.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
21: Obrir la ment.
18: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el PSG ha celebrat la segona Champions consecutiva pels carrers de París. Ahir a la nit, més que celebracions, el que van haver-hi van ser aldarulls. Més de 800 detinguts les últimes hores a la capital francesa, una bestiesa. Però el cas és que l'equip de Luis Enrique va confirmar ahir la seva actual hegemonia europea després de guanyar la final a l'Arsenal a la tanda de penals. El partit i la pròrroga, ja sabeu, van acabar amb empat a 1, es va avançar l'Arsenal al minut 5, gol de Havertz, i el PSG va empatar amb un gol de penal transformat per Dembélé a la segona meitat. El PSG va fer més que l'Arsenal en una final igualada i amb més emoció que gran joc, però tampoc va estar tan malament. S'ha acabat la temporada de clubs al màxim nivell i ara vindrà el Mundial. D'aquí 11 dies comença el Mundial de Futbol als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El dijous 11 de juny es jugarà el primer dels 102 partits del Mundial més llarg de la història. La selecció espanyola, amb els 8 jugadors del Barça, ja està concentrada a les Roces i avui hem sentit Lamine Yamal, que ha explicat que va tenir certa por quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril, després de xutar aquell penal, per si la lesió feia perillar la seva participació en el Mundial. Finalment, i si no hi ha contratemps, Lamine podrà jugar al Mundial, tot i que, en principi, s'estalviarà algun dels primers partits. Avui s'ha acabat la Lliga F, la Lliga Femenina, resultats de l'última jornada. Madrid, Club de Futbol Femenino, 0, Barça, 4. El Barça ha guanyat ja sense Alexia Mapi León i Ona Batlle. I abans 0, Badalona 1. Bona victòria del Badalona, que acaba en desenes. La Lliga en una molt bona temporada. I l'Espanyol ha empatat a 0 a casa contra el Sevilla. Les de l'Espanyol han acabat just per darrere del Badalona, en l'onzena posició. També ha acabat la Lliga masculina de segona. Acaba de finalitzar. Ja se sabia que pujaven el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña, dos clàssics, dos històrics. Avui s'havia de decidir si baixava el Leganés o el Mirandés, que s'enfrontaven, que s'han enfrontat fa només uns minuts a Butarque. Ha guanyat el Leganés 1-0 al Mirandés. Baixa el Mirandés a Primera Federació. La temporada passada va fer play-off. La final del play-off va caure contra... va perdre la final del play-off la temporada passada al Mirandés i aquesta temporada ha baixat a Primera Federació. El play-off contra l'Oviedo va perdre el Mirandés la temporada passada. El play-off el jugaran l'Almeria de Rubí contra el Castelló i el Màlaga contra les Palmes. L'anada d'aquesta semifinal serà el cap de setmana vinent. Aquests dies han començat els play-offs d'ascens a segona, a Primera Federació i a Segona Federació. En el play-off d'ascens a segona A, l'Europa avui ha empatat a casa contra el filial del Celta. Europa 1, Celta Fortuna 1. El Celta ha empatat al temps d'afegit. La tornada diumenge vinent a Balaïdos, a Vigo. Divendres el Sabadell va perdre 2-0 al camp del Castella, el filial del Madrid, i haurà de remuntar divendres vinent a la nova Creu Alta. I a l'anada del play-off de sense segona federació, Cornellà 4, Badalona 1. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 31 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, us vull fer dues preguntes, només començar. La primera, ja heu sentit el primer capítol de la nova temporada de Crims, el clip de Cap Pont, que es va estrenar aquí a Catalunya Ràdio divendres al vespre?
2: No, encara. No. No, però encara. Ho tinc pendent.
0: També el tinc pendent, eh? També el tinc pendent. O sigui, no fotem bronques perquè primer s'ha de fer la feina per poder fotre-les. La segona, a quina alçada d'equips hegemònics a Europa, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, que em va guanyar 3 de consecutives, algun altre que us vingui al cap, poseu ja el PSG de Luis Enrique. No responeu encara, us ho pregunto en una estona. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1, al control central i tenim el Lautaro Quinteros i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Com anem?
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Mr. Brightside, sí, es diu aquesta cançó dels The Killers que van tocar ahir a Budapest al Puskás Arena en la prèvia de la final de la Champions, una agradable sorpresa que l'era del rap i el reggaeton, la UEFA decidí recuperar una gran banda de rock com els The Killers, que té molta relació amb el Barça, i aquell Human que va posar banda sonora a la segona temporada de Guardiola. La primera de Coldplay, la segona van aparèixer els The Killers en aquella època gloriosa per al Barça amb Guardiola a la banqueta. A veure, la final. Dues coses per començar. Us va semblar com a mínim que el PSG era una mica millor que l'Arsenal? I la segona, us va semblar que la final va estar relativament bé? Tampoc va ser tan avorrida com almenys a mi m'han arribat molts comentaris, Uri?
1: Ah, ja, el PSG va ser superior des del moment que, des del primer minut, va intentar jugar a futbol, va tenir la pilota, va crear més ocasions de gol contra un Arsenal que és el que hem vist la segona part de la temporada. Sí que és veritat que la primera part de la temporada l'Arsenal era un equip que passava per sobre els rivals, que va fer 24-24 a la Champions, que va encarrilar la Premier, però el segon tram de la temporada va ser l'Arsenal que hem vist ahir, un equip defensivament fortíssim, però una mica un futbol d'aquest és tot, de perdre temps, de tirar més enrere cap endavant, i per tant jo crec que els punts, si hi ha d'haver un guanyador just, diríem que va ser el PSG.
0: Ho veieu així també, Sònia?
2: A mi no em va semblar una gran final, i crec que serà, és a dir, les finals que arriben a penals, te'n recordes d'això, de l'emoció, però no em va entusiasmar com a final el PSG. Mira, jo crec que d'aquesta Champions me'n recordaré més de l'eliminatòria entre el Bayern i el PSG,
0: sí,
2: que no pas de la final.
0: És que ara aquella eliminatòria, el partit d'anada, és un dels partits... És un partit que recordarem durant molts anys. A mi, Jordi i Ricard, la final no em va semblar tan avorrida. Després us explicaré una anècdota, que potser ho explica, però va haver-hi un moment de la segona part que jo anava cap endavant, cap endarrere, i va tenir... va tenir molta emoció.
1: I la pròrroga, també.
0: I la pròrroga, també.
3: Sí, per mi hi ha una final fins l'empat a 1, que és bastant avorrida.
0: És el minut 15 de la segona. O sigui...
3: Sí, sí, i després és veritat que la part, després de l'1-1 veiem una final oberta, l'Arsenal s'anima, la primera part de la pròrroga l'Arsenal també ataca o intenta, el PSG perd el moment, jo crec, en aquella mitja hora de sentenciar la final... I després sí que a mesura que la cosa anava cap als penals tots dos equips van acabar firmant el que passa normalment a les pròrrogues. Jo crec que la final va ser com podíem esperar que fos,
0: sí,
3: no?
0: Una mica
3: jo no me l'imaginava diferent.
0: Sí, sí, Jordi.
4: No, estic d'acord, no em va semblar un terrible avorriment. El que passa és que

0: Arsenal, independentment del que passés a la final d'ahir, a mi ja em va bé que guanyés el PSG.
1: Ara us demanaré que col·loqueu aquest PSG de Luis Enrique al nivell dels grans equips europeus de la història. A veure on el col·loqueu. Però abans, qüestions concretes i molt ràpides. L'horari de les 6 de la tarda. L'horari de les 6 de la tarda. Us va convèncer, Uri?
2: A mi sí. A tu sí. Ja sé que el Jordi estarà molt en contra, però jo també crec que el futbol és de nit, però un gran partit a les 6 de la tarda, jo crec que és que els van agradar el futbol. Jo tots els meus amics que sé que els agraden el futbol, tothom l'ha de veure, no conec a ningú que no la veiés.
1: Jordi, no et va convèncer, veient tu in situ.
0: No, fins al punt que la vaig haver de veure a la nit.
1: A mi jo també em va passar això.
0: Per mi sí que va ser una final nocturna, devem ser les dues úniques persones al món, a part que un partit gran com se suposa...
1: Què tenies tu a les 6?
0: Doncs mira, tocava platja i gelat i aquestes coses, però vaja, això a la gent...
1: Perdona, Jordi, això no està justificat. A mi em va tocar representació teatral de la Margot, la meva filla petita, aquí no podia saltar.
0: Doncs explica tu que no anem a la platja
1: per un gelat, festa al malalt o em trobo malament cosa.
0: Això estem per fingir.
3: No. Per què es va jugar a les 6? O sigui,
1: perquè vagin i tornin el mateix dia. Vés a saber quina idea té la UEFA. Sònia, a tu et va agradar? Tu estàs acostumada
4: no
1: amb, la, amb
4: les... Sí, les Champions femenines són aquella hora i tampoc em convenç, és el que hi ha i ens hem d'adaptar. Jo les prefereixo a la nit, però vaja.
1: Ricard,
4: sobretot perquè és que amb horari de dia tens... quan ja arribes a casa i veus la final, és molt més còmode que no a mitja tarda del mes de maig, que hi ha molts plans un dissabte a la tarda.
1: És que això t'anava a dir. O sigui, amb el Ricard Torquemada tenim comprovadíssim des de fa molts anys que el pitjor horari perquè la gent segueixi els partits del Barça, en aquest cas, és dissabte. Sí. A les 6 encara, a un quart de 5, és matador. Sí. És el pitjor claríssim.
2: Però un dissabte a la nit la gent també té molts plans,
1: No, però no tants. La gent va comprar... No, o sigui... Uri, Ricard, són les dades que tenim partit setmana a setmana, temporada rere temporada.
3: Sí, sí. Són les pitjors.
1: Els dissabtes a la nit no té una audiència tan alta com un diumenge a la nit, és veritat. Però és molt superior a dissabte a la tarda, molt superior.
3: Sí. Però la UEFA no ha explicat, oficialment, per què?
1: Bé, quan ho van anunciar sí que van apuntar aquestes qüestions de... O sigui, primer, fins a les 6 de la tarda...
4: Oi?
1: Els desplaçaments, fins a les 6 de la tarda hi ha menys marge per beure cervesa. O sigui...
3: Però després la beuen després del partit. Què passa?
1: No, perquè ja tornen cap a casa.
3: Ah.
1: No, la UEFA enfoca en la seu de la
3: FIFA. Ja. Vols dir que la gent va marxar en aquell vespre?
1: Sí.
3: I, per tant, la seu, diríem, queda més tranquil·la.
1: Sí, que per la seu ja em diràs tu, perquè els hotels de Budapest hauran fet menys negoci, però vaja. A veure, una altra qüestió. Us va semblar penal de Nuno Mendes a Madueke a la pròrroga, un penal que va reclamar l'Arsenal, i, sí, amb certa raó, Uri?
2: Jo en directe l'hagués xiulat.
1: I veient la repetició...
2: Sí, és veritat que primer és Madueke el que agafa el braç del defensa, sí. però el defensa també l'agafa, i jo crec que hi ha un moment que Madueke agafa la posició i Nuno Mendes li cau a sobre.
1: Sí. És que la jugada recordava una miqueta el penal de l'Arsenal sobre Kvaratskhelia, de com es diu el defensor
3: Mosquera.
1: De Mosquera.
4: Ui,
3: jo en directe vaig tenir algun dubte, perquè vaig tenir la sensació que Madueke guanyava la posició, després de la repetició tinc la sensació que no l'acaba de guanyar, perquè estan allà dos...
1: Si xiula penal ningú no es pot queixar, tampoc.
3: No, però jo crec que l'àrbitre pren una decisió conservadora i jo, després de vista el VAR, tinc la sensació que va prendre la millor decisió.
1: Sònia, què deies?
4: No, deia això, que em sembla que si el xiula el VAR no li tira enrere, però no em sembla que si no el xiula hagi d'intervindre el VAR.
1: Tampoc s'ha queixat gaire l'Arsenal després del partit. En aquell moment sí que van reclamar-li a l'àrbitre, targeta per Declan Rice i per Arteta, però després no he sentit grans queixes de l'Arsenal perquè li hagin robat la final per aquesta jugada. Oi que no?
3: Bon senyal.
0: Són gent conformista. Avui han fet una rua i tot. Vull dir que
1: perquè guanyaven la Lliga després de 22 anys.
0: Era broma, però...
1: Ara, quina rua més estranya,
0: Sí, sí. Era un risc que van prendre i bé... Jo crec que els ha sortit malament, però...
3: Però també està bé que després d'una derrota, una rua, també jo crec que ens posa tots al lloc una miqueta, no?
2: Home, després de 22 anys de guanyar la Premier, jo crec que està més que justificada la rua.
3: Sí, però que a més a més...
0: Si no dic que no estigui justificada, però la fas de junts passat...
3: No, però que a més, 24 hores després d'una derrota, jo crec que dona valor a la Lliga i dona valor a que els derrotats no hagin d'estar plorant a casa, és a dir... jo tinc la sensació que ens ensenya una mica a competir i acceptar que una final es guanya o es

0: perd, i que a vegades tinc la sensació que ens movem amb radicalismes, i
1: Però,
0: a
1: home,
0: mi
1: si no n'has
0: és una...
1: guanyat mai cap, jo no crec que avui estiguessin per gaires festes. És a dir, si tu ets el PSG i l'has guanyat l'any passat i ahir palmes, doncs mira, tal dia farà un any, però ets a l'Arsenal que ha perdut dues finals que podia haver guanyat, però la realitat és que no en té cap.
0: Però és igual, la temporada que ve es torna a jugar. Vull dir que jo crec que a vegades, no sé, que entre tots plegats li donem una transcendència, però no nosaltres, la societat, a guanyar, i a mi m'agrada que la casualitat hagi volgut que hagin fet una rua perdent, perquè hi ha anat gent o no?
2: Sí, hi havia
1: força
2: sí,
1: hi havia
2: gent,
1: molta gent,
0: doncs
1: sí.
0: veus.
2: A veure, un altre detall. No sé si us vau fixar en el banderí de la final del PSG, el banderí típic que s'intercanvien els capitans. Algú s'hi va fixar, eh?
0: Sí, jo no.
1: A jo ho he vist avui, sí.
2: És aquell banderí que s'entrega entre els capitans. A la fotografia de l'11 del PSG el duia Joao Neves, perquè Marquinhos, el capità, estava a la fila del darrere i no s'hauria vist bé. I si podia veure un dibuix amb una nena al coll d'un adult, és probable que el dibuix volgués recordar Luis Enrique i la seva filla Xana. No record. L'any passat va ser molt present a la final, ahir va
0: Sí,
2: ser
0: sí.
2: més discret, però també hi era. Avui hem sabut que Kvaratskhelia ha estat escollit el millor jugador de la Champions aquesta temporada. Àlex Dalmas, bona nit.
3: Bona nit, què tal?
2: I estàs d'acord tu amb això de Kvaratskhelia MVP de la Champions?
3: Sí, a mi em sembla que ha fet un any espectacular, no? També podríem trobar els noms d'Olise, algun altre, però crec que és l'any de Kvaratskhelia i estic bastant a favor.
2: Quina cremada duia al...
0: A la cama.
2: A la cama
0: Sí,
2: dreta. O
0: i
2: sigui,
0: semblava que
2: ni en els primers anys de la gespa artificial et fas una cremada d'aquella magnitud.
0: com aquelles que amb la moto a vegades et
2: Sí,
0: fas.
2: sí, sí, sí. La pregunta que us feia fa una estona, al principi del programa: a quina alçada d'equips hegemònics de la història del futbol europeu, si a Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, poseu ja el PSG de Luis Enrique, Uri?
4: Aviam, és veritat que ha guanyat dos Champions, com el Barça de Guardiola i com el Milan de Sacchi, però per mi aquells dos equips tenien més màgia i van ser més revolucionaris. I aquest PSG és al mateix nivell que el Madrid, però el Madrid aquí decían que va guanyar 3, i en general el Madrid n'ha guanyat 6. Jo crec que encara està un punt per sota d'aquests tres equips que has esmentat, però jo crec que aquest equip li queda futur. És el mateix entrenador, són els mateixos jugadors, i res em fa pensar que l'any que ve no arribin fins a eliminatòries finals de la Champions. Per tant, com que aquest equip té camí per recórrer, sí que crec que ara no estan al nivell d'aquests tres, però que ho poden estar perfectament.
2: Tu, Sònia, tampoc l'acabes de veure, aquest
5: No,
2: màxim nivell.
5: crec que ens cal una mica de perspectiva encara, tot i que sí que el posaria futbolísticament per davant del Madrid de Zidane, perquè el Madrid de Zidane a mi em sembla que era un competidor nat, però no sé si futbolísticament, vaja, a mi no em semblava, doncs això, que
2: No era
5: marqués.
2: una revolució del
5: No,
2: futbol,
5: exacte.
2: ni
5: I
2: ha,
5: de fet,
2: però
5: mira,
2: guanyava bé la
5: sí,
2: Champions, eh?
5: de fet avui pensava que si parlem d'aquell Barça de Guardiola o del Milan de Sacchi, o sigui, probablement sigui més revolucionari el Madrid, el Barça de Flick a dia d'avui que el PSG de Luis Enrique. Vull dir que és més diferent al que hem vist
2: A
5: fins
2: mi
5: ara. Vull dir que
2: això no m'ho sembla, Sònia.
5: el PSG em sembla que juga molt bé, però que
2: El
5: no em
2: PSG...
5: sorprèn amb allò que
2: La
5: juga.
2: dinàmica dels jugadors del PSG, de tots els jugadors,
0: Sí,
2: té matisos més rics que no
0: a
2: pas a mi el
0: mi...
2: Barça de Flick, que és un rock and roll, però és més clàssic,
5: O
2: no?
5: sigui,
0: Sí,
5: a mi em
0: jo no
5: sembla, el
0: sé,
5: Barça de Flick em sembla més diferent al que hem vist en els últims anys cap on anava el futbol. O sigui,
0: Doncs jo crec
5: sí?
0: que és un equip que és absolutament trencador amb cap a on anava el futbol. O sigui, jo crec que Luis Enrique passa del futbol posicional al dinàmic, i genera un desordre ordenat que fa que els jugadors permutin posicions però sempre ocupin els espais, que tinguin l'amplitud i la profunditat representada. A mi em sembla que és un equip que marcarà una tendència futbolística i que ja la comencem a veure. I després l'home a home en la pressió alta com el Bayern, que és el que vol repetir el Barça. Jo crec que el PSG és el que fa el tret de sortida a tot això amb Luis Enrique. Ha canviat molt, diríem, el Luis Enrique, el llibret de la selecció espanyola, la del PSG. I jo crec que estarà a l'alçada d'aquests equips del Milan de Sacchi i del Barça de Guardiola, per la influència que té el que està fent el PSG. És que veus jugadors que no saps ben bé de què juguen, és que no podries dir, ha canviat els rols, les posicions, la llargada i l'amplada de les línies, amb una banda fa una cosa i una altra banda en fa una altra, O sigui, jo tinc la sensació que és molt, molt trencador.
6: Costa, Àlex?
1: Jo també crec que té recorregut per guanyar-ne més i, per tant, és possible que quan tinguem el focus de tot el palmarès sí que el puguem equiparar aquells equips. Ara mateix jo, potser perquè la competència és més alta, però jo, així com en el moment del Gran Milan i en el moment del Gran Barça de Guardiola, per mi eren indiscutiblement els millors equips d'Europa, el PSG aquesta temporada mateix, durant moments de la temporada, no hem tingut clar que o fins i tot la passada, que el PSG trenca a partir de la fase de cau, però fins aleshores va tenir moltes dificultats.
2: Com l'any passat, sí.
1: Sí, sí, i això no li treu cap mèrit, perquè aquest any, per exemple, a la fase de cau ha hagut de lluitar contra, crec que, tres equips anglesos, vull dir, s'ha trobat el millor de cada casa. Vull dir, no ho dic en aquest sentit, però durant la temporada no tinc la sensació que emetin sensacions de ser un equip imbatible, però al final ho són.
6: Sí, Àlex?
3: Mira, jo el cito per sota encara del Barça Guardiola i del Milan de Sacchi, però per davant del Madrid de Zidane. Jo estic molt d'acord que ha trencat amb aquest atac posicional, però no ha trencat amb l'ordre. Crec que sí, que d'alguna manera marca una mica el camí del futbol modern i, per tant, li dono més mèrit que aquell Madrid.
2: El que passa a mi, em sembla, que és que això de la perspectiva que comentava la Sònia, el Barça de Guardiola, el Milan de Sacchi, al cap de guanyar dues Champions, 3-4 anys de trajectòria de recorregut, ja començava a tenir una influència molt, molt gran. Ja veies que el futbol anava cap allà i molts equips copiaven i intentaven fer les coses com aquells referents. I en el cas del PSG, jo això no ho trobo de moment, tot i que l'Arsenal en moments de temporada també proposa aquest caos i aquest moviment constant entre peces. Però vaja, Uri, aquests dies a l'Empordà no us vindrà a veure Luis Enrique amb la Champions, el Legends de golf?
4: No ho crec, ell no és home de golf, és home més de pàdel que de golf.
2: I clar, el pàdel, que el veu fer aquesta setmana a Mallorca, estava preparant la final de la Champions, no el vas poder convidar?
4: Correcte, Arteta també és molt bon jugador de pàdel.
2: Però el mateix. Alguna vegada han vingut a Luis Enrique o Arteta al Legends de pàdel?
4: No, encara no.
2: Encara no, perquè competeixen fins al final sempre.
4: Correcte.
2: Comenceu demà i demà passat a l'Empordà.
4: Sí, a l'Empordà Golf, sí, aquí estem.
2: Tot això amb Guardiola, perquè el Legends és el torneig de gol de Guardiola amb exfutbolistes que organitzen ja fa uns quants, l'Oriol Domènech i la Clàudia.
4: Guardiola ha arribat aquest matí, l'anfitrió.
2: Està bé?
4: Sí, molt alliberat i molt feliç.
2: Molt bé, molt bé. Home, després dels homenatges que li han fet a Manchester, ara et preguntaré una cosa. Ricard, has parat amb Luis Enrique?
0: No, li he deixat el cap de setmana de festa, no. Espero fer-ho aquesta setmana.
2: Molt bé. Ara us explicarem una sorpresa que us hem d'anunciar aquesta nit. Està relacionada amb el Mundial, que comença d'aquí 11 dies, el dijous 11 de juny. I ara també passarem revista al mercat del Barça i actualitzarem la situació amb Bernardo Silva i amb Julián Álvarez. Però abans sabeu que avui ha acabat la Lliga F, que el Barça ha guanyat 0-4 al camp de l'altre Madrid, el Madrid Club de Futbol Femenino, que avui ja no han jugat ni Alexia, ni Mapillo, ni Ona Batlle, que marxen del Barça. I en aquest moment, acabat de tornar de Madrid, crec que podem saludar l'entrenador del Barça femení, el Pere Romeu. Pere, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
2: Temporada acabada ja. Marxes immediatament de vacances?
7: Bueno, els propers dies estaré per Barcelona, tranquil, acabant de desconnectar, acabant d'agafar forces, i de cara més a mitjans de juny ja agafo les maletes i marxo per Catalunya, Empordà, i de més a desconnectar uns dies.
2: No tens mal gust per passar l'estiu, eh?
7: Som uns privilegiats.
2: Algun racó concret que puguis dir?
7: No. Bueno, la zona interior de l'Empordà, que em dona molta tranquil·litat i està molt a prop del mar, aquella és la zona que m'agrada.
2: Molt bé. Vaja, Empordà, veig.
7: Sí.
2: La tallada, la coneixes, l'Empordanet?
7: Sí, ho conec.
2: No tens mal gust tampoc per menjar, eh?
7: No. Se'm nota, no?
2: No, home, no se't nota, però vaja, que hagis anat a menjar a l'Empordanet a la tallada, doncs significa que és una garantia gastronòmica i que saps escollir. Escolta'm, quan sí que és la renovació? Aquests pròxims dies a Barcelona?
7: Bueno, ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
2: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
7: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
2: Escolta'm, tu quan vas estudiar, que no fa tants anys, perquè ets molt jove, puntuaven encara de 0 a 10 o ja arribaven als 12, 13 d'ara, que ara mateix no sé com és la taula?
7: De 0 a 10.
2: De 0 a 10, d'acord, d'acord. Sí. Escolta'm, he guanyat tots els títols, avui acaba la temporada, una altra victòria fora de casa, 0 a 4. Suposo que 10 sobre 10 no et posaràs a la temporada, no li posaràs a la temporada del teu equip, perquè ets molt perfeccionista, com sí, tots els entrenadors top, però 9, sí, com a què?
7: 9 com a molt alt. No a mi, sinó a l'equip. Crec que aquesta temporada hem fet les coses molt ben fetes. Crec que les jugadores han arribat al tram final de temporada amb un nivell individual altíssim. Crec que l'equip ha tingut molta gana competitiva. Crec que l'estaf ha ajudat moltíssim en tots els moments de dificultats que hem tingut durant tota la temporada. Crec que em quedo amb l'equip, no em quedo amb ningú en concret, em quedo amb l'equip. Hem sigut més equip que mai, hem jugat amb més equip que mai i crec que té molt, molt, molt mèrit el que hem fet aquesta temporada.
2: La temporada acabat. Tu la sents gaire diferent aquesta temporada de la temporada anterior? Perquè a nivell de resultats canvia el partit i un resultat.
7: Sí, a veure, el futbol és molt passional i és molt emocional. I el que més insatisfet et deixa de la temporada anterior és que el dia més important, que és el final de la Champions, fem un mal partit. No som nosaltres, no acabem d'entrar al partit. És un partit lletjot, és una final fluixa per mi, en general. En canvi, la final que vam fer aquesta temporada contra l'Olympique de Lyon fa un parell de setmanes, crec que va ser...
2: Fa una setmana. Corre el temps ràpid, eh?
7: Molt ràpid, molt ràpid. Crec que va ser molt bona, molt competida. Petits detalls ens van sortir a favor, crec que ho vam jugar molt bé. Amb el marcador a favor vam començar a dominar amb claredat el partit, així que content. Vull dir, la diferència entre una i altra et diria que principalment és aquest, el sabor amarg que et deixa la temporada anterior per no ser nosaltres a la final.
2: En un partit, però és el partit de la temporada, i això pel Barça femení ja fa anys que pensa en gran i que pensa en la Champions sempre. Escolta'm, Alexia Mapileo, Nona Batlle, avui els hi has donat festa per al partit que tancava la Lliga F a Madrid. Són tres titulars, han estat tres titulars molt, molt sòlides. Es perden tres peces molt importants de l'equip campió de tot. I suposo que s'haurà de buscar algun recanvi fora, no? Algun fitxatge important s'haurà de fer, perquè són...
7: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
2: Hi ha centrals esquerranes al mercat?
7: Bueno, centrals esquerranes és una posició complicada de trobar, però si ho podem incorporar a nivell, estic convençut que les podrem convertir en grans centrals esquerranes.
2: De les tres...
7: Potser el seu peu dominant no sigui l'esquerra.
2: Ah, d'acord. De les tres posicions, hi ha alguna que diguis aquesta és la prioritat? Ho pots dir?
7: No t'ho diria tampoc si ho tingués del tot clar a dia d'avui encara. No... Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
2: Escolta'm, amb Salma Parayula hi comptes la temporada vinent?
7: Sí, molt.
2: Molt.
7: Hi compto molt.
2: O sigui, l'han de renovar?
7: Sí, i tant.
2: I la renovaran?
7: Amb això estem. Intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant en partits grans.
2: I la Marta Torrejón també continuarà?
7: Sí.
2: Sí, eh? Això...
7: Vull que continuï, per mi és una figura molt important perquè té molta professionalitat, té molts anys d'experiència i és una futbolista que ens suma moltíssim quan juga i quan no juga. I és algo important dintre d'un vestuari.
2: Quan començareu la pretemporada? Ja tens data fixada?
7: Sí, entre mitjans i finals de juliol.
2: O sigui, tens un mes i mig de vacances, ben bo.
7: Exactament.
2: Podràs desconnectar?
7: Ho intentaré.
2: El Mundial masculí el seguiràs?
7: Sí.
2: Escolta'm, si et ve de gust algun dia comentar-ho aquí a Catalunya Ràdio amb la Sònia Germà, amb nosaltres, tu mateix, des de et posem un quàntum allà on siguis i ho fem fàcil.
7: Us ho agraeixo.
2: Sí? Però bueno, ja ens diràs que no, no?
7: Ja ho veurem. Moltes gràcies.
2: Pere, enhorabona per la gran temporada. Moltes gràcies per atendre'ns com sempre i que passis bon estiu.
7: El mateix dic. Moltes gràcies a tots.
2: Sònia, t'ha sorprès alguna de les coses...
5: M'ha sorprès que l'intentis fitxar en directe.
2: Sí, però crec que no tindrà èxit.
5: I només li ha faltat comentar la llagosta, no?, de l'Empordanet.
2: Amb Mou Ferran, no?
5: Samu Ferrat, sí, sí.
2: Sí, sí. I dels temes importants, t'ha sorprès alguna cosa? Salma Parayuela, Marta Torrejón, la central, el fitxatge d'una central...
5: Jo crec que ha quedat clar que sobretot necessites reforços al darrere, sí. Que és evident que al mig del camp, i és que ja ho hem vist aquesta temporada, un cop recuperat Aitana, tens a Serra Jordi, que és garantia, i fins i tot Vic, i fins i tot Quica, vull dir, aquí no vas curt de jugadores, òbviament et faltarà doncs, aquell talent que tenia Alexia, però et donaran talents diferents que tenen aquestes jugadores. I pel que fa al darrere, és que és una qüestió gairebé numèrica que s'han de reforçar, perquè marxa Mapi i Alexandre està lesionada mínim fins al febrer. Per tant, queda
2: nom,
5: Paredes...
2: No? Tens algun digues? Nom? Tens algun nom que tenen a
5: bé,
2: cartera, oi?
5: Bé, això la Ruto ha explicat en algun capítol de Fent Futbol que tenien i tenen la intenció de fer tornar Martina Fernández, que és una jugadora que estava al Barça, que és de la Masia, que l'any passat la van vendre a l'Everton amb una opció de recompra força assequible i estan en negociacions sobre això. Però no sé si més enllà d'això... caldria fins i tot alguna altra jugadora un punt més contrastada.
2: O alguna lateral aquí, dreta, fins i tot.
5: I alguna lateral, evidentment, en el lloc d'Ona. Però caldrà veure quins moviments pot fer el Barça, perquè amb el tema del fair play va collat. I, per tant, jo crec que Pere Romeu, també en aquesta entrevista, pressiona una mica la directiva de calen reforços.
2: Sí. Clar, és evident, marxen tres titulars molt, molt importants. Alguna cosa has de portar, perquè la Masia tira, però vaja, si vols optar a la Champions també la temporada vinent, doncs has de reforçar l'equip. Ha quedat força clar.
6: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
8: Remunta a Barcelona quan el sol es pon.
2: En 20 minuts a les 12 som al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu. La setmana passada vam tancar el Club de la Mitjanit amb aquesta cançó de Mishima.
8: Però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar.
2: I vaig dir que es deia HFMD i era una versió de DTMF de Bad Bunny. La cançó de Mishima es diu, realment, hauríem d'haver fet més discos, i és un homenatge a l'enyorat Mario Oret, un dels fundadors de Mishima, mort ara fa un any, aproximadament, i és una versió de Devi tirar més fotos, no de DTMF de Bad Bunny. La setmana passada no sabia que aquestes inicials tenien un significat, m'ho van fer saber ràpidament, i aquí comparteixo el ridícul. Ara el Roger Arbusà ens actualitzarà la situació entre el Barça i Bernardo Silva i Julián Álvarez. Abans, però, teníem pendent d'explicar-vos una sorpresa per aquest Mundial, i també pendent que l'Ernest Macià ens ha d'explicar el drama, el ridícul del Barça de bàsquet. Algú hi confia en el Barça de bàsquet al play-off de l'ACB, que el jugarà? Algú té alguna esperança mínima que sigui mínima?
1: No.
0: Jo la tenia, depenent d'avui, i ja l'he deixat de tenir.
3: Jo com el Ricard igual.
1: És que a més, perdre avui volia dir trobar-se el Madrid a semis, en cas que superis el Múrcia, que ja és molt suposar... Vaja,
0: i perdre com has perdut, no?
1: Bé... No, és que no sé, he sentit els jugadors després del partit i encara he quedat més impactat que el que he vist sobre la pista.
2: Ernest Macià, bona nit.
9: Bona nit, Xavi.
2: Ridícul ha estat el Barça de bàsquet avui, Ernest, com ha dit Xavi Pasqual?
9: Crec que sí. Crec que la situació ha estat ridícula i sí. Alguns jugadors, doncs, ha passat amb el Panathinaikos a l'Eurolliga i amb el Madrid, i a més aquí al Palau els dos partits, i avui ha sigut el tercer, en què certs jugadors queden retratats i abaixen els braços davant de l'evidència, que l'evidència és que bàsicament el València ha passat per sobre i, clar, Xavi Pasqual avui ha viscut un dels dies més vergonyosos de la seva carrera.
2: Això del ridícul, ha dit Xavi Pasqual.
10: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i realment sorprenent. Portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives.
2: El Barça ha perdut de quants, Ernest, contra...
9: De 25.
2: De 25 contra el València el dia que sí. Juga al Palau Blaugrana, la tercera plaça de la fase regular de l'ACB. Al final ha acabat cinquè i jugarà contra UCAM Múrcia, contra l'UCAM Múrcia, que encara entrena el Situ Alonso, oi?
9: És així, sí. Dimarts comença la sèrie.
2: És una sèrie de 3 partits amb el factor pista en contra. Primer a Múrcia, després al Palau i si cal el tercer partit a Múrcia.
9: Dimarts, dijous, i el tercer seria dissabte si calgués a Múrcia.
2: I la penya sí, al final contra qui juga?
9: la penya amb el Baskonia. Han hagut d'esperar fins avui, jugaran dimecres.
2: Creus que el Barça passa contra el Múrcia?
9: Doncs després d'això d'avui no, però els quatre jugadors importants que han tornat aquest cap de setmana estaran una miqueta millor. El Múrcia no és el València, que per mi és el millor equip com a bloc de la Lliga CB. I d'entrada hi haurà la sensació que el Barça està més a prop de guanyar. Després els partits es fan llargs, els jugadors són veterans i ja veurem si aguanten. Pot passar absolutament de tot.
2: I la penya contra Baskonia?
9: No, jo crec que els equips d'Eurolliga sempre estan d'entrada, de punt de partida, per sobre dels que no estan a l'Eurolliga. Crec que ho té molt difícil, però evidentment amb Ricky Rubio m'agafo.
2: Gràcies, Ernest, bona nit.
9: Que vagi bé, Xavi.
2: Fins ara. Posem-hi una mica d'il·lusió, no amb el Barça de bàsquet, que és difícil, il·lusió respecte a l'anunci que us dèiem havíem de fer respecte al Mundial. La il·lusió és la que ens fa a nosaltres explicar-vos-ho. La qüestió és que durant el Mundial, durant tot el Mundial, a partir del dijous 11 de juny, cada dia, de dilluns a diumenge, cada dia a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio farem el Club de la Mitjanit. Edició especial per seguir el Mundial des del primer dia fins a l'últim, el 19 de juliol. Són 5 setmanes. El Mundial, el Club de la Mitjanit. Esteu preparats, Sònia? Tu marxes a Estats Units?
5: Sí, la setmana que ve.
2: O sigui, per...
5: Cap allà.
2: O sigui, ja ho tens aquí, ja la maleta no la tens feta, evidentment, però vaja.
5: No.
2: Et donarem feina més enllà del tot costa.
5: Sí, però per horari ja em va bé.
2: Sí.
5: A mi no em faràs anar a dormir tard, és com veritat. Els oients, que hauran de... evidentment, allarga una mica la jornada, que valdrà la pena.
2: La resta preparats, eh? Ricard, Àlex,
0: home, preparats i molt contents. T'està cada nit aquí.
2: Ja us aniré convocant. Roger Bosà, bona nit.
11: Com esteu? Bona nit.
2: Tu aniràs al Mundial, però a la segona part, a la fase eliminatòria, quan la cosa es posa més xula, has decidit.
11: Exacte, sí. El millor moment.
2: Abans que ens expliquis això de Bernardo Silva i Julián Álvarez, avui hem sentit Lamine Yamal, des de les Roces, a la concentració de la selecció espanyola que ja està preparant el Mundial.
11: Sí, és un reportatge que ha publicat avui la Federació Espanyola, en què Lamine Yamal doncs parla de la seva infància, dels seus somnis, també recorda el seu passat, i en què també reconeix que ara, quan es va lesionar amb el Barça, a finals d'abril, doncs tenia por de no poder arribar al Mundial.
12: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
2: Aquest és Lamine Yamal, que ja està concentrat amb la selecció espanyola de futbol. En principi no ha de jugar el primer i el segon partit de la fase de grups, i el pacte entre el Barça i els metges de la Federació Espanyola és que s'estreni el Mundial contra l'Uruguai en el tercer partit de la primera fase. A veure, Roger, Bernardo Silva i Julián Álvarez. Han passat moltes coses aquesta setmana. Alguna novetat important rellevant les últimes hores?
11: No, aquests dies cap ni una, però sí que són dues operacions que continuen en marxa. Julián anirà per llarg. El Barça ja ha fet aquesta primera oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid, però això tot just comença i no serà fàcil, però Julián és l'escollit per ser el nou i el Barça ja ha fet moviments. I el que sí que pot ser més imminent és l'arribada de Bernardo, que només depèn del vistiplau de Flick i que podria arribar ja aquesta mateixa setmana.
2: Aquest vistiplau de l'entrenador alemany, aquest vespre, una mica abans de les 10, encara no havia arribat. Tampoc no sé si és que no el volen molestar perquè està de vacances o
0: però si no hi ha vistiplau, no hi ha fitxatge.
2: Aquest és el missatge que va explicar el Sal Murri el divendres al Tot Costa. Sí, que l'acord amb Bernardo Silva està fet. A falta, i això surt del club, que el Sal m'ho apuntava, i amb encert crec que, i el Jordi també ho apuntava, que sobta que des del club posin l'asterisc de l'autorització de l'entrenador.
0: Home, han tingut temps per preguntar-li, no?
2: Pot haver-hi una discrepància. Sí, no sé, potser volen quedar bé amb George Mendes, que també toca molts pals en aquest pròxim mercat, però vaja. A veure què passa amb Bernardo Silva.
1: A mi, Xavi, el que em sobta més és que s'arribi al punt que es faci evident que si no es fa el fitxatge...
0: Que es faci públic.
1: És per el que Flick no el vol,
2: sí,
1: perquè, a més... Vaja, fa poc ho vam preguntar al Tot Costa i la majoria d'oients no el volia, però jo crec que és un fitxatge bastant evident.
2: Jo també.
1: Llavors, que acabi quedant perquè el club així ho vol, perquè les coses que surten és perquè les vol el club, que depèn de Flick, a mi em resulta una situació molt estranya.
2: Això concretament segur que hi ha certa reflexió al voltant d'explicar la situació d'aquesta manera, amb l'asterisc de l'autorització de Hansi Flick. Ara vos saps si Anthony Gordon ja ha tornat cap a casa després de la jornada de divendres, que es va allargar molt més del compte?
11: Sí, en principi sí, ja és a Newcastle, perquè pensa que s'ha de concentrar ja en Anglaterra, en la selecció anglesa. Per tant, sí, Anthony Gordon, que ja ha tornat, ha vingut a signar, va venir a presentar-se i ja ha tornat cap a Anglaterra.
2: Gràcies, Roger, bona nit.
11: Bona nit.
2: Ah, Àlex, tens material interessant sobre Anthony Gordon, oi?
3: Bé, més que res, que crec que és un fitxatge que obre moltes portes noves i que motiva molt tàcticament.
2: A tu t'agrada el fitxatge especialment, eh?
3: A mi m'agrada molt, crec que és un futbolista més bo del que s'ha explicat fins ara i que li pot anar molt bé al Barça.
2: Com te l'imagines jugant al Barça i què creus que busca Hansi Flick? Perquè també ens ha arribat des del club, que és una petició expressa de l'entrenador. Què creus que busca Hansi Flick amb Anthony Gordon?
3: Bé, això és el que em motiva més, no? Perquè és evident que el Barça no incorpora un perfil nou, sinó que incorpora una rèplica d'un perfil que ja té, amb Rafinha i amb Ferran. És veritat que és un jugador que ataca molt bé els espais, amb molta capacitat per repetir esforços, ataca molt l'àrea. Jo crec que té gol, ben rampa de pujada amb xifres golejadores. I jo me l'imagino o de 11 o de 9. La seva posició ideal és la de 11. També ha jugat de 9, de fet, contra el Barça juga de 9. Però obre moltes portes, com et deia, perquè jo m'imagino que no ve per ser un quart davanter amb l'esforç que ha fet el Barça, i per tant jo imagino un canvi de rol aquí, o de Rafinha, o qui sap si un canvi de posició d'alguns partits de Lamin. Per tant, jo l'imagino o jugant d'extrem esquerra o jugant de nou i amb els dos extrems sent Lamin per la dreta i Rafinha per l'esquerra, més la possibilitat de que pugui arribar al nou. O qui sap si en el cap de Flick no hi ha la variant de veure molts més partits a Lamin de fals nou i, per tant, tenir dos extrems que ataquin l'àrea amb Rafinha per la dreta, com hem vist aquest final de temporada, i Anthony Gordon per l'esquerra.
2: Això de Lamin de fals nou no ho hem vist encara. Sí que vam veure algun partit o alguna estona jugant a la mitja punta, oi, aquesta temporada passada?
3: Si no vaig errat, és el Betis, i no ho torna a repetir. No sé si perquè Lamin no es va trobar còmode, no sé si perquè l'encaix a l'equip doncs no hi era. Jo crec que és una cosa que acabarà arribant. Tinc dubtes de que sigui aquest any, però potser el moviment d'Anthony Gordon va en aquest sentit.
2: Ricard Torquemada, el Jordi Costa ha explicat aquests dies al Tot Costa que estàs entusiasmat amb el fitxatge d'Anthony Gordon. Tan entusiasmat estàs. Demà tens Torquelab. O sigui, no, guarda't alguna carta, però explica'ns què et provoca.
0: No, em provoca que, una mica com explica l'Àlex, és un perfil que fa molt per Flick i que, per tant, el Barça ha fitxat un jugador que millora clarament la part de la pressió sense perdre, diríem, tot el que pugui proposar, com diu l'Àlex, des de la desmarcada. Un gran receptor, molt vertical. Tot i això, jo a mi encara em costa imaginar-me'l com a actor principal, eh? Jo tinc la sensació que el que fa és millorar les possibilitats que té Flick.
2: El que passa, Ricard, que es gasten molta pasta i se la gasten sense negociar.
0: Sí, però és un jugador que potser no és per avui, sinó per demà, o no és per demà, sinó per demà passat. I mentrestant pot ser un futbolista important. És a dir, jo a mi em costa imaginar-me el titular d'entrada a la seva arribada. Que no vol dir que no tingui molts minuts, que no tingui possibilitats de ser titular, però si no és que ha de passar alguna cosa amb algun jugador que no ens ho imaginem després del Mundial...
2: Que seria Rafinha, no?
0: Rafinha o Ferran, no? Sí. Però el cas de Rafinha també és com a molt quants anys més estarà Rafinha 2.
2: Sí.
0: Estàs fitxant un jugador abans d'hora perquè s'adapti, té 25 anys, i sobretot jo crec que el Barça aquesta temporada ha atacat millor i ha defensat pitjor, per mi, que la temporada passada.
2: El tema de la pressió.
0: I per mi, Gordon, això és un... Per mi, probablement el millor davanter anglès amb molta diferència en aquesta assignatura.
2: Bernardo Silva no pressiona malament, eh? Àlex, tornant a Bernardo Silva, o sigui, per exemple, hi ha gaire migcampistes al futbol europeu d'aquest nivell que li puguin donar al Barça el control que li dona Pedri quan Pedri no pot jugar?
3: No, no n'hi ha masses, no n'hi ha masses, i Bernardo Silva és un d'ells. Té una qualitat fantàstica, pressiona molt bé, això és veritat, que orienta molt bé les pressions. Guardiola ho va destacar un dia, i per tant pot replicar perfectament el que és a Pedri. Un altre tema és si és convenient incorporar-lo o no. Ja saps que a tu t'agrada molt, jo sóc partidari, jo crec que el Barça no hauria d'incorporar-lo, però no un tema de qualitat, sinó perquè la part final de temporada de Gavi, la irrupció de Bernal, crec que el Barça amb Bernardo Silva solucionaria probablement aquest problema que té quan no hi és Pedri per al proper any, però d'aquí 2 anys estaria igual, o d'aquí 3 anys, i crec que la part final de campionat de Gavi, amb creixement, crec que algun dia pot arribar a fer aquesta funció, potser no tant com Pedri, però molt similar.
2: Tu te l'imagines a Bernardo Silva, si acaba fitxant pel Barça, jugant a la posició de Pedri, fins i tot jugant per davant, a la zona de la mitja punta d'Olmo o de Fermín? D'extrem ja no, com havia jugat al City fa uns anys, ara ha perdut Espurna.
3: No, jo d'extrem ja no, i menys en el Barça de Flick, no? Si hi hagués... D'extrem crec... Sí, ha perdut electricitat, i per tant l'imagino... Sobretot de 8, molt de 8, molt de posició de Pedri. També de 10 per aquesta capacitat, aquesta intuïció que té de pressionar i d'activar-se ràpid. Però especialment de 8, descarto d'un dels dos extrems, i de 10 tampoc ho veuria malament.
2: A veure, amb un sí o no, fitxaríeu Bernardo Silva per al Barça? L'Àlex Almas està més cap al no que cap al sí. L'Oriol Domènech...
13: Sí, claríssim.
2: La Sònia Gelmà?
5: Sí.
2: El Jordi Costa?
1: Sí, com un piano de cua.
2: I el Ricard Torquemada?
0: Em costa dir que no.
2: O sigui, dius que sí. Potser sí. No de manera tan categòrica com la Sònia.
0: Sí, sí.
2: O l'Oriol.
13: Si algun exemple clar que jo el diu sempre d'oportunitat de mercat...
2: Sí, és claríssim.
13: És claríssim.
5: Han estat més categòrics l'Oriol i el Costa que jo.
2: Era broma, Sònia.
0: El que passa és que Bernardo Silva hauria d'entendre bé el rol, acceptar el rol que li toqui.
2: Sí.
0: Aquesta és una cosa que hem de veure si el Barça i el jugador... I aquí sí que crec que ha de participar Flick. O sigui, jo quan parlo del vistiplau de Flick, és què vol Flick de Bernardo Silva, i si Bernardo Silva li interessa el paper que tindrà la plantilla segons Flick.
2: A veure,
5: mira... A mi el dubte, només una cosa, el dubte que em ve amb Bernardo Silva només és aquells jugadors que haurien d'haver vingut abans al Barça i acaben venint 2 temporades tard.
2: Sí, però és que el nivell és altíssim
5: que
2: d'aquesta
5: no
2: temporada.
5: Que no acostuma a funcionar, però sí, és més una cosa de...
13: El mateix podria pensar Lewandowski, que tant de bo que s'ha arribat en 24 i va arribar en 32.
5: És que tant de bo que s'ha arribat en 24.
2: Però pensaríem de Harry Kane.
1: És que el Barça té molts migcampistes, i jo ja entenc que Flick pensi que en té molts i que li agraden
2: molt. Però del
1: molt,
2: nivell de Bernardo
1: però,
2: Silva.
1: Però no oblidem que cada cop que Pedri s'encostipa se'ns para el cor a tots.
2: Aquesta és la clau.
1: Tenir un jugador que pugui arribar al mig del camp ell, no en tenim un altre.
13: Jo ho veig així. Que Pedri arriba fos a cada final de temporada. Estaria que arribi més fresc.
2: Sí. A veure, mirem un moment al Girona i a l'Espanyol. Tenim 2 minuts i mig per fer-ho, 3 minuts. Va. Sobre el Girona, Mitchell ja s'ha acomiadat, ho va fer aquesta setmana. Algú té alguna pista sobre qui serà el nou entrenador? Uri, tu que ets per allà aquests dies?
13: No, bé, s'ha parlat de diferents noms. S'ha parlat de Carles Martínez, que ha fet molt bé amb el Toulouse. S'ha parlat també de l'opció de Quique Álvarez, que ha fet bé el Girona B. S'estan parlant de diferents opcions. Jo crec que no trigaran gaire en decidir-ho
2: aquests pròxims dies, segurament tindrem el nom del nou entrenador del Girona.
13: Jo crec que sí.
2: L'Àlex Dalmas té alguna pista?
3: Bé, els que deia l'Uri, aquests dos noms sobretot. Jo em consta que amb Carles doncs hi ha aproximacions, i em sembla un tècnic que Quique sabrà el que ha de fer, perquè ja en vam parlar la setmana passada, que té un olfacte especial per això, però em sembla un entrenador brutal i que l'encertaria de ple.
2: Carles Martínez, fins ara al Toulouse, col·laborador habitual del Tot Costa, Sònia, Jordi, que l'heu trucat un munt de vegades a...
1: Corresponsal
2: a França del Tot Costa, entre el Barroso i el Carles Martínez, han cobert la Lliga Francesa i els rivals del Barça.
5: Això serà una gran pèrdua, però li desitgem el millor, òbviament.
1: No ho qüestiono, però sí, és la meitat de bon entrenador que d'analista i comentarista. Vaja, jo del Girona no ho pensaria gaire.
2: Uri, Quique Cárcel continua, com a mínim aquest estiu, amb la direcció esportiva del Girona?
13: Sí, sí, l'any de contracte que li queda el farà segur.
2: El farà segur l'any de contracte. Sergi Andreu, a l'Espanyol, Monchi va confirmar aquesta setmana que Manolo González continuarà sent l'Espanyol. S'han confirmat algunes sortides, entre altres la de Carlos Romero, que ha renovat amb el Villarreal, i la de Calero. Han sortit 5-6 jugadors. Monchi haurà de fer uns quants fitxatges. Hi ha prioritats? Hi ha algun nom que hagi sortit? Posicions a cobrir inevitablement?
14: Es cobriran totes les línies. Ara mateix les prioritats ja serien un central o dos, perquè ha sortit Calero, i dos laterals esquerra, perquè ha sortit Romero i sortirà Salinas. S'hauran de fitxar dos laterals esquerra, i en aquest sentit, un dels noms que sembla que el club tindria lligat és el de Hartman, un lateral esquerre neerlandès de 24 anys que juga al Burnley, que és l'equip propietat d'Alan Pace, que ha baixat de categoria a la Premier, i podria arribar com a lateral esquerre. No sé si el coneixeu poc o molt, potser el Torquell Mitjalter o el Dalmas, jo no el coneixia.
2: Hartman.
14: Hartman, té un nom de pila una mica complicat. Sí, i aquest sembla que és un nom que el club tindria bastant lligat.
2: Hartman.
14: Però d'aquí també havia sonat...
2: Digues.
14: Havia sonat Febas, al mig del camp, que deixa l'Elx.
2: No m'ha marxat el Betis?
14: Sí, aquest no està tan clar. Aquest semblava que l'Espanyol tenia una mena de preacord, però s'ha esfumat.
2: 4-5 fitxatges hi haurà, Sergi?
14: Segur, mínim.
2: Mínim 4-5. Sí, sí. Us he de convidar d'aquí, que se'ns acaba el temps. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Èlix Dalmas, una setmana més per ser el Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
14: Adéu.
15: Bona nit. Bona nit.
2: L'Uri encara hi és? L'Oriol Domènech encara hi és? A veure, aquesta cançó saps quina és, eh? Tot torna a començar, dels Mishima. Que és la que van tocar, una de les que van tocar l'homenatge a Manchester a Pep Guardiola, que li agrada molt els Mishima, Pep Guardiola.
13: Sí, i de fet, una de les últimes aturades van a un parell de concerts de Mishima.
2: Ah, sí? Està bé, està bé. Mira, alguna cosa en comú amb un mite. Gràcies, Uri, bona nit.
13: Fins la propera.
2: Bona nit. A veure, tanquem el Club de la Mitjanit, i el record especial d'avui és per a un històric d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, dels esports de la ràdio, a la redacció. La frase a la caixa de la camioneta a tots ens fa pensar en una persona, el Martí Trilla, l'històric especialista en Dakar, i en el Mundial de Ral·lis d'aquesta casa. Fa anys que el Martí es va jubilar, però gràcies a aquesta frase i alguna altra expressió continua molt present entre nosaltres. Aquests dies ha hagut de passar per boxes i s'haurà d'adaptar una mica a una nova vida a partir d'ara. Però el Martí és fort i encara li queda molta energia. Encara és capaç de repartir un parell d'hòsties aquí, ell. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si heu sentit la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si recupereu el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat 7è.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. Ho ha dit bé després.
1: Sí, després sí.
6: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana, quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré, diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5 i 7...

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys, que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de
2: cas. Això ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss.

0: square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat estupendo, alguna cosa internament?
3: No. Oh. No, no, no, no. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, ah, i tant. I que ja vas estirant, ja dies, vas estirant.
3: Sí. Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja no et preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari. Ah,
3: exacte, que és la teva, sí, sí, sí, sí. Els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant, també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri i també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del cor a 11:15 i després a 11:00 entrevista a Francesc Torralba, també molt, molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després res, els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: Fins ara. 6:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Tònia Costa.
4: Oh, quin privilegi!
1: Sí, a veure si està desperta a aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa, cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres...
1: Ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
4: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població
4: exacte.
1: Que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà
1: exactament.
4: No són els mateixos.
1: Res
4: gràcies,
1: a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de 6 del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Mare meva, la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'agrada molt.
1: Sí, és curiós
6: història.
1: Aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid. És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la caseta d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6 milions d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és el carrer Perry, a Nova York, que està
6: fart,
1: que hi ha la tanca, però inclús, havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell, de tant en tant, surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions...
6: Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta'm,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí hi ha negoci.
1: Molt barat,
6: per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
6: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Seròs està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
7: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això doncs, no s'ha

0: en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
1: Hi ha una part de treure sòls del mercat, no? I de l'especulació, no? I que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
0: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
2: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare, i aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
3: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castilla-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
4: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, que no han podido venir. Pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
2: Ay, por favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs, aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
3: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no auguren res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
2: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, eh? Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens va deixar, home, el so de Candela Peña.
3: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
5: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Onovan va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un

0: Un tema important, com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
1: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant, i avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
2: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
1: Que jove.
2: Que jove.
3: Però si tu ets 25, reina.
2: Sí, però és que sempre el veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu bufarà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
2: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses,
2: estic d'acord.
1: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
2: Sí.
1: Com és la vida, eh?
2: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalies, desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
1: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari d'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el papel.
0: 93-201-7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Bon dia.
3: Anem-hi. Com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar. La Vanguardia, Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent i trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia, que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral. I parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir i fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'Ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres, Espanya de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:07, 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon
3: estàs?
10: Dilluns.
3: Quina cara de felicitat que fas.
10: Bon dilluns.
3: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest
10: temps
3: programa.
10: Temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors,
10: sí,
3: que
10: això ens comptat.
3: Comença a agradar. Quants en queden?
10: Menys de 30.
3: Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? Anar reculant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la policia secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
10: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
10: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
10: Mon cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
10: L'orquestra de Ciudad de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
10: Vinga.
3: Vinga, va, ben afinadet. Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
7: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 6:45 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'Ultimàtum. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'Ultimàtum. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. I atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya. Són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena. I en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira, i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
8: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a rematar del 7 de novembre, que això ja, ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, voleu, si voleu, correu si els voleu veure a Barcelona. I si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula Corina. És una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: Que era precisament el dia del treball. Sempre l'anem a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: Que passava de pujar el preu. Valia 550 a les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: No vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja.
3: Ja?
4: És que fins avui no m'han recordat de denunciar.
3: Jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes que vaig anar a veure. Què vaig anar a veure?
2: A l'Icària?
3: Mejor Impossible. Baix. As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspèn i ofreix.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins als 12, avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83.
1: 75.
6: 75. 85. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que hi hagi...
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però, en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
3: Unilla.
9: Que és,
3: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelón.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient, sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
9: Sí.
15: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
15: Ho censuraven, però primer miraven el gènere, abans de censurar-lo.
16: Això ho miraven i feien altres coses que no quiero hablar. Era un sinvergüenzas.
17: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
15: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
18: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
15: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
20: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
19: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
6: És que fots cada pregunta, de veritat.
9: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
6: Avui soc... Avui estic...
20: Perdona, que puc dir això, però... És que no tinc una resposta.
6: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
20: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner, amb Xavi Canalies.
0: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
1: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
0: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
22: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Com estàs, Toni?
22: Molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
0: Escolta'm, una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
22: Diurna. Sí. En contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, clar, és diurna, clar, la verdad.
1: Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
22: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
0: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
22: Totalmente. No? Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
0: Clar.
22: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
0: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
22: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no, estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, si yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
0: Claro.
22: Porque yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
1: Ara precisament anem a preguntar això, perquè una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant, segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
22: Sí, es que, a ver, es muy bonito, porque también hoy en día, como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres, pues no solo son madres las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Tony, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces, de repente estás tú ahí con la perra. Que estás hasta deseando que la perra ladre.
0: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
22: Sí. O sea, no edulcores la pregunta. O sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
0: Claro.
22: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía con 14. Y ahora somos pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. yo hago muchos esfuerzos de, a ver, déjales, no has recibido mensajes. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío,
0: ya está.
22: A mí con eso me basta, ¿sabes? Una foto, un meme, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado...
0: Sí, masa.
22: Permanente, ¿no?
0: Sí.
22: Estás todo el día en contacto con ellos. Clar. I que eso no es sano.
1: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parla poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
22: No lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
1: Claro.
22: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Jo m'he sentit així de sola.
0: Clar. És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
22: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
0: sí,
22: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a la dos.
0: Que va a ser un drama.
22: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo... Me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
0: Claro.
22: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces, eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
0: Exacto.
22: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que es en realidad da risa, porque es ley de vida.
0: Exactament.
22: Y de vida se van a ir. Se van a ir, los estás criando para que se vayan.
0: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista,
3: sí,
0: sempre
3: et veiem
0: de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
3: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
22: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
0: Val.
22: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, es así en toda España, o sea que bueno. Los sábados hago dos. 5:30 i 8.
0: Vinga, apuntadíssim.
3: Apuntat, recordeu això, eh? Una madre pel·lícula. Fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
0: Toni Acosta, moltíssimes, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
22: A vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por recibirme.
0: Un petonet, Toni. Adéu.
22: Adéu.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
4: Bon dia, Xavi.
0: Què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
0: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quin respecte.
0: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
4: M'encanta, soc superfan.
0: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia, bona hora.
0: Catalunya, esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de temps a la muntanya.
14: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar la Urbe.
0: Ah, sí, sí, estrella mediàtica.
14: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, sí, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
0: M'ho va dir, que la gent t'esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Eloi, Eloi. I vas arribar a catifa vermella, és el que allò va ser un escàndol.
14: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
0: ara,
14: la part urbana.
0: Ara. Pugem a la muntanya. Urbana.
14: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que n'hi vam dir la Festa Rural.
0: Sí.
14: I el que vam fer va ser doncs, fer diferents activitats relacionades amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
0: No m'ho diguis.
14: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, les anava veient, els hi anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
0: Molt bé, molt bé.
14: Molt manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
0: Veus que bones! Que
14: va ser un èxit, va ser un èxit.
0: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
14: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogor afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre costa central i costa daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornarà a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
0: Gràcies, Eloi. Que vagi bé. Fins ara. Francesc Soler, tot teu.
4: Fins ara, Canalies.
0: I tornem demà. Bon dia, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: 6 del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
2: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 2:15, secció del cor, amb Laura Fa. Por la mañana.

0: Amb la Laura Farr repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que probablement travessa ara un dels moments més complicats des que és a la Moncloa, va superar fa poques setmanes Aznar com a segon president espanyol més longeu. Si volgués superar Felipe González, hauria de resistir 5 anys i mig més.
0: I a Brussel·les?
2: Preocupats per l'ofensiva israeliana al Líban, França ha demanat que avui se celebri una reunió extraordinària del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de la situació a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià continua expandint-se i ha anunciat en les últimes hores haver ocupat el castell de Beaufort, una posició estratègica al sud del país.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Amb la més que probable commuta de pena de presó de la política republicana i negacionista electoral Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.
3: Avui és dilluns 1 de juny, ens despertem ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. A Sant Feliu de Guíxols hi ha 22 graus, 22 graus a Cornellà, a Llobregat i 15 graus a Coll de Nargó, aquí a l'Alt Urgell. Avui espereu un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34 les més altes a 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
0: Montse Mir.
6: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
7: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
6: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Estarem pendents de quin seguiment tindrà avui la convocatòria de vaga de la Catalunya Central i les comarques gironines.
0: Això aquí al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació ahir.
8: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure. A causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals es van negar a abandonar l'edifici fins que no aconsegueixin un compromís de l'administració. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria per condemnar l'agressió.
0: També continuen les protestes dels metges. Aquesta vegada canvien d'estratègia.
5: A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
0: Berta Torrades.
4: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
4: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
10: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
4: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
8: Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc, a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
0: Sí, sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid. I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
5: És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
0: Madrid, Alba Gil.
11: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
12: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
8: La vicesecretària dels Populars, Alma Escurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
13: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
14: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
13: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
8: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
15: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
8: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
16: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
8: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
0: En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
5: És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanant 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
0: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
17: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
18: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
17: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
5: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar a les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
19: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
5: Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els quatre agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
0: L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
20: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
5: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
21: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
22: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
21: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
23: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
21: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
5: La reunió l'ha demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
24: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
25: Fissat Hezbollah.
5: El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
0: I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
5: Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volaven aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
0: Passen dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
26: Bon dia.
5: Bon dia.
0: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
2: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros

0: servit per pagar.
1: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
3: Detenen a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
4: Agents de paisà dels Mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
3: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
5: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
6: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
7: Because I'm not against the star.
8: The question is not Jewish, it's Zionist.
6: They're kind of the same thing.
8: Not really.
5: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Burgull.
3: Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
2: Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
3: I ha estat una de les notícies del cap de setmana, regusta agredols a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
4: Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
3: Anem a París, Isabel Galí.
9: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
10: C'est pas le foot, ça.
11: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
9: Terminat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
3: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, el Rasmatàs o Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
1: La segona.

0: I avui a Mérida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Miquel Esparvé.
1: I La Tercera.

0: Francesc, amb què faran gira per presentar el seu últim disc? Tot gira igual, però diferent. A banda del concert a la Sala Rasmatàs, el 7 de novembre també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona, ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
1: Poc més de 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
2: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic Blaugrana.
3: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
2: En l'ascens a segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
1: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
2: Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
4: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel, que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
2: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el bronzejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
8: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
12: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé. El matí.

0: Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum?
1: Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light.

Bé, van voler estalviar energia la banda britànica Bastille amb aquesta cançó titulada Shut Up of the Lights. Shut Off the Lights, ara sí, la lletra, you said, just shut off the lights, we don't need them to dance, vas dir, només apaga els llums, no, necessite, no les necessitem per ballar. I encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
1: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
0: I avui a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
2: Això és possible?
3: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
0: I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, Santi Barcón, cirurgià endocrí.
4: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
3: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant.
5: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espirilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
3: Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
0: I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
0: França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
3: El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
6: C'est pas le foot, ça.
7: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou. S'ha acabat.
6: Terminat.
0: I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
1: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
0: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de 3CAT en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
8: Ha passat un dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare. Però és
3: una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
9: Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 terres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
0: Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran els 30 i a Cervià de les Garrigues en tenen 16, amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomi, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
0: I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xerona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'harem pagat de sobres.

0: Canalies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
0: Tot això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
1: El mes de l'orgull.
0: Oi, el celebrarem, no? I tant.
1: Home, sí, s'ha de celebrar. Sempre s'ha de celebrar.
0: Què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona representant l'espectacle Una madre de pel·lícula al Teatre Romea. Una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
2: La verdad es que a mí me sorprendió, porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Entonces yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, si yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
1: Doncs resulta que no.
0: El Romea, això?
1: Exactament.
0: A tot això, quan són festes a...
1: Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny comencen les festes del Putxet de Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopant pels carrers de Roma.
4: Decine di cavalli al galoppo, spaventati, imbizzarriti, che corrono sull'asfalto.
3: Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu que un policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
7: Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència de lo que ha de ser una festa major i, per tant, contents que s'hagin tret aquesta denominació.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues, però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya, Ràdio amb Francesc Soler.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les vagues.
15: La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La USTEC defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva.
3: Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes.
15: De fet, hi ha 3 sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
16: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I en aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes, doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
3: D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
15: Segons els Mossos, els fets van passar a quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
3: Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid.
15: I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
17: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
15: I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: I mentre que des de Suma apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
3: I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
15: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
20: Representa el regreso al passat. Parapolítico, narcotraficante.
21: El heredero de los narcoterroristas. El amigo del ELN y de los FARC. Cepeda, te vamos a derrotar.
15: El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
3: Amb un 3 quarts de 7, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
15: El preu de la llotja de referència, la de Marculleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
3: Lleida, Estela Bosoms.
22: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
23: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
24: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu,
0: Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
15: La presència de la pesta porcina Collserola n'és un dels motius.
3: Girona, Núria Pereira.
1: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
2: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
1: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Pereira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
15: Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
3: Lleida, Júlia Albacar.
4: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També estan, s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
15: Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
24: Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
3: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7 del matí. Els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
15: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol impulsada per Barcelona.
3: Montse Mas.
25: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
25: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya, gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
15: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
3: I va passar la Marta Vives.
15: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
27: Ha passat un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
15: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
28: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
29: Ella ve pels beta.
30: Estem fent un Kahoot de preguntes de Trescat.
15: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del Trescat. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
3: I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes.
31: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López.
5: Marc Garriga.
6: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo, a Netflix, i a Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: 8 minuts i les 7, ara els esports.
7: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
5: Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
8: El PSG és el gran equip d'Europa i Luis Enrique el millor entrenador del moment. Dissabte es va confirmar l'hegemonia del club parisenc al futbol europeu. Luis Enrique estava eufòric, va complir el que havia avançat. Sense Mbappé faria jugar millor el PSG. I així ha estat. L'equip francès domina Europa, però qui serà capaç de disputar-li aquest domini els pròxims anys? L'Arsenal s'ha quedat a les portes. I el Barça... ara mateix sembla lluny, però és el repte ambiciós que ha de tenir el club blaugrana per seguir creixent.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
11: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%. Hi ha molta xafogó. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, a bancs de núvols baixos, a molts sectors, sobretot de les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus, les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
12: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
13: Ara amb Lidl Plus Anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
29: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
31: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
32: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
33: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
34: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
35: I pot ser tot això sent professional.
36: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingua fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
37: Citroën. Consulta citroen.es.
38: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
39: A dos quarts de nou, obrirem l'aura parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias.
0: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
39: A 11:15, secció del cor amb Laura Fa.
0: I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
39: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
5: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
7: Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
1: 42 graus al Gla de l'Estany.
7: Molt bé.
1: 38,5 a Vallpitreres.
7: Ahà.
1: 47 a Espolla la Vella. Ben a propet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus.
7: Sí.
1: En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
7: Mauri,
1: més refrescant. 38 graus.
7: Què tens?
1: Els mateixos.
7: 12 anys. Mauri.
1: Que a Torre d'en Guarra...
7: A Torre d'en Guarra també tenim 38,
1: 38 graus.
7: Graus.
1: Mauri, a Porrera, Mauri. Capital Mauri. De la comarca del Bafumat... Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura. Pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de
7: Mar. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
5: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
2: Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia productora per assegurar-se el sou que mereixia i poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
5: I el segon, en Lluís Gavaldà.
3: Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al vell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles, perquè el número 3 és on es trobaven les seves oficines mentre van tocar plegats. I és aquí on ara han anunciat la propera inauguració d'un museu que ocuparà tot l'edifici, incloent un espai màgic que fins ara estava amagat. Sí, Beatlemaníacs, prepareu una escapada l'any que ve que per fi ens deixaran pujar a l'indret on John, Paul, George i Ringo van fer el seu darrer concert. El terrat més famós de la història del pop.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb una minxa fogós a moltes comarques. Eloi Cordomi, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ara mateix tenim alguns bancs de boira i de núvols baixos que provoquen aquesta sensació de xafogó, que és especialment acusada a les comarques de Barcelona. Durant el matí s'aniran desfent i creiem que acabarà dominant el sol, i a la tarda sí que podrien créixer algunes nuvolades amb algun ruixet molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu.
0: A partir de les 9 avui ens visitarà al Matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Riubó.
2: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera Niubó què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no avalen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir al vespre a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada de l'hospital, no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
4: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I en clau internacional, la notícia de la nit la tenim a Colòmbia. L'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Doncs amb aquest missatge que no enganya ningú de defensar la democràcia amb la raó o per la força, diu, Espriella celebrava haver quedat al davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en el recompte. La segona volta, que és la definitiva, es farà el 21 de juny. I a França només es parla dels incidents del cap de setmana en les celebracions pel títol de la Champions del Paris Saint-Germain i que han deixat un mort, 300 ferits i 780 detinguts.
6: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont
0: été aldarulls que han arribat al debat polític. El mateix president Emmanuel Macron diu que això no és futbol, que és intolerable i que serà implacable amb els responsables. Tot això, avui que ve la seca al Tarragonès, el sol ha sortit a les 6 i 25 minuts i a Vallfogona de Ripollès es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Set i quatre del matí, Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Voten.
8: Els mestres i professors catalans, a partir d'avui a les 12 del migdia i durant 3 dies se celebra la consulta entre tot el col·lectiu. La pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
9: Per poder votar, els docents rebran un correu electrònic. USTEC, el sindicat majoritari, defensa avalar l'acord. També professors de secundària. En canvi, sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical i COS fan campanya pel no i han decidit mantenir les mobilitzacions previstes des d'avui fins divendres.
0: Montse Mir.
10: La USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
11: Ens basem en un sistema
3: sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
10: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investigarà.
11: L'agressió d'un policia a una professora durant una protesta dels mestres ahir davant la Conselleria al País Valencià.
12: ¿Eso es posible? ¡Hostia!
8: Les imatges s'han fet virals. La dona, que no està fent res, rep de sobte una empenta per l'esquena de la gent antiavalots que la fa caure a terra. L'impacte contra l'asfalt les va fer ferides al nas i a la barbeta.
9: La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha titllat els fets d'inacceptables i ha garantit que s'investigaran exhaustivament.
0: Sense hores extra.
11: Continuen també les protestes dels metges, que aquesta vegada han canviat d'estratègia. Des d'avui dilluns, en una trentena d'hospitals catalans, no s'allargarà la jornada per denunciar la sobrecàrrega de feina.
0: Berta Torrades.
13: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
14: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
13: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
15: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
13: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
8: Tenia la nena que va rebre ahir l'impacte d'un projectil a Badalona. La bala va rebotar durant un tiroteig al barri de Sant Roc i va impactar el braç de la nena. La van traslladar en un vehicle particular a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig al barri en només 5 dies.
9: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
0: Torna al 21%.
11: L'IVA de la llum i del gas, el govern espanyol el va rebaixar, recordeu, al 10% al mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encareria els preus de l'energia. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, detalla els efectes d'aquest restabliment de l'IVA.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
8: La resta de mesures del paquet anticrisi, com els beneficis fiscals a la gasolina i el gasoil, les mantindran fins al 30 de juny. El govern espanyol haurà de decidir aleshores si es prorroguen o no.
0: Primera executiva.
9: Del PSOE, des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu de Ferrat la setmana passada, el missatge intern de Sánchez torna a ser el de resistir i demanar temps.
0: Madrid al Bagil.
17: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
18: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
17: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid al Bagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
8: Les jornades anuals del Cercle d'Economia, que s'allargaran fins dimecres i passaran autoritats europees i internacionals.
9: Avui hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Demà hi anirà el rei Felip VI i dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez.
0: 150 persones.
11: Després del segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia per part del Congrés, encara hi ha 150 casos per resoldre, entre ells els de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es posicioni sobre els seus casos.
8: Ara la pilota està a la taulada de la Justícia Europea, que s'ha de pronunciar en els propers mesos sobre la malversació. Junqueras, inhabilitat mentrestant fins al 2031, demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
19: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola que ja és escassa, encara ho serà molt més.
0: Sorpresa.
9: A la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia s'ha imposat l'ultradretà Abelardo de Lasprilla amb un 43,7% dels vots per davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha tret 3 punts menys.
11: Cepeda i fins i tot el mateix president, Gustavo Petro, han qüestionat aquest primer recompte. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu a la presidència.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
21: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
20: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
22: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
20: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una feina indestructible.
8: És com assegura que se sent l'expresident veneçolà Nicolás Maduro, que des del gener està detingut amb la seva dona a Nova York. El líder chavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.
0: Reunió d'emergència.
9: Del Consell de Seguretat de l'ONU avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
23: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
24: Fissat Hezbollah.
0: Implacable.
11: Missatge contundent del president francès Emmanuel Macron després dels greus incidents per la celebració de la Champions del PSG que van començar la nit de dissabte diumenge a París, però que després s'han estès a altres punts del país.
0: París, Isabel Galí.
25: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
6: C'est pas le foot, ça.
26: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
6: Terminé.
25: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més declaracions.
8: En el judici de la Kitchen, avui és el torn del primer investigat de la cúpula policial durant el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
9: Es tracta d'Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó.
0: Madrid, Tania Tàpia.
27: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
28: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
27: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
11: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir candidat a l'alcaldia de Barcelona. Hi ha 3 candidats.
0: 50.000.
8: Són les persones que han participat a la festa del 3Cat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts.
0: Marta Vives.
29: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3Cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3Cat en directe.
30: Ha passat un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
29: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
31: He anat a jugar als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
32: Ella ve pels betes.
33: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3Cat.
29: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3Cat. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
0: Compte enrere.
1: Pel Primavera Sound, que arranca aquest dijous i per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal, avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
0: I Catalunya lidera.
11: El mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. Aquest mercat ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs arreu del món.
0: I en esport, Robert Prat. Xiulets.
2: Pel Barça de Xavi Pasqual, que perd contra el València de 25 punts i es complica els aparellaments als quarts de final de la Lliga de Bàsquet.
3: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
5: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 1 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Bruna, quan faltaven 5 minuts per les 4 de la matinada a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Ernest, amb 4 quilos, 450 grams, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Tomarem, bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 19 a Òrrius i 21 a Cornellà. Carreteres, Txell Garriga.
13: Bon dia. Un accident talla a la C31 entre Sant Adrià i Badalona, direcció Mataró. La cua es comença a acumular ja a la ronda litoral i a la resta de vies cap a Barcelona. De moment, congestió habitual sense incidències.
12: La Fundació Cram ha alliberat 5 tortugues marines a la platja de la Pineda de Castelldefels, al Baix Llobregat.
14: Es tracta de 5 exemplars recuperats en aquesta fundació per la conservació i recuperació d'animals marins.
12: Maria Guixà.
15: Aquest alliberament també ha comportat un acte de pedagogia per la població. En parla la Sílvia Giral, oceanògrafa del CRAM.
16: Ens trobem amb gent que manipula malament l'animal, que l'únic que vol és fer-se fotos o fer recursos per les xarxes socials en vés de fer una acció d'intentar actuar bé. Llavors, com si fos qualsevol altre accident. Trucar al 112, mantenir la distància i no fer res.
15: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. De fet, dues de breus de successos a aquesta hora, a Barcelona i a Osona. La primera, els Mossos han detingut a la capital un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018, vinculat a la Camorra.
13: Agents de Paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals.
14: L'home de 33 anys està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
12: I a Vic, els Mossos han detingut un home 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar sobre diversos paquets de cocaïna.
13: La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que en veure'ls un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga.
14: 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues.
12: I quan falta una setmana per la visita del Papa a Barcelona, us expliquem que el carrer Marina de Barcelona, al davant de la façana

0: Muntatge L'últim àtom, escrita i dirigida per Jordi Oriol i protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa Torres i Lara Segú. Serà a les 8 del vespre, entrades a partir de 27 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Avui en Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres. El diari Ara titula Sánchez resisteix. La Vanguardia diu que Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. I amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes de capçaleres, des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela. I acabant pel titular de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón entrevista tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
4: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
5: 93.966 93966 de la sèrie 5005.
4: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: I avui us volem parlar de com Spotify està convertint-se en un creador d'experiències per a superfans. Maiol Roger, bon dia.
7: Bon dia. No és una simple aplicació per escoltar música. Spotify ja ha passat a fer concerts, experiències exclusives i amb accés privilegiats per als fans més fidels.
8: Gràcies a la família Spotify por tenernos aquí esta noche. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche.
7: Aquest que sentiu és Bad Bunny al Billions Club Live, una iniciativa de Spotify que porta els artistes amb més de 1.000 milions d'escoltes a actuar davant d'un grup reduït de fans que selecciona la mateixa plataforma. La idea és senzilla. Si ets dels que més escolten un artista, Spotify et pot premiar amb accés a concerts exclusius, entrades abans que ningú o experiències que no estan obertes al públic en general. L'última a Barcelona amb Olivia Rodrigo. La indústria musical ha entrat a l'era dels superfans, que és la manera de monetitzar l'obsessió pels artistes, tenir millors llocs, accés prioritari, marxandatge exclusiu o experiències directes amb l'artista. I Spotify està apostant fort. L'empresa defensa que aquesta és la propera revolució de la indústria i els permetrà seguir creixent. Penseu que va superar l'any passat 761 milions d'usuaris actius amb 300 milions de subscriptors amb resultat rècord i uns beneficis que es van traduir en 1.000 milions de dòlars retornats als grans noms de la indústria. I ara anirà un pas més enllà amb Spotify Reserved.
9: Spotify is proud to introduce Reserved. For the first time, an artist's most dedicated fans on Spotify Premium will have two tickets held just for them.
7: Així ho explicava René Volker, cap d'esdeveniments en viu de Spotify. Spotify Reserved reservarà per primer cop dues entrades als principals fans abans que arribin el públic en general. És un acord amb el gran gegant de la indústria de música en viu, Live Nation, propietari de Ticketmaster.
6: Maiol, i això com es traduirà?
7: Doncs mira, de la mateixa manera que en un concert ara, quan compres les entrades, hi ha espais reservats per als principals patrocinadors, Spotify tindrà el seu forat només per fans que hagin escoltat un cert nombre de vegades els seus artistes. Això començarà aquest mateix estiu als Estats Units, amb alguns cantants seleccionats, i després s'anirà ampliant a més mercats. La pregunta és la de sempre, si això ajudarà els fans de veritat o si simplement estem davant d'una nova manera de convertir la fidelitat musical en una subscripció encara més premium.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Divendres, l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre un cos de tropes. Formeu! Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal. Substància líquida del cos que fa riure. De 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: A 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre com l'actor Alberto San Juan va esquivar les preguntes de Jesús Cintora sobre actualitat i política. Això va passar dissabte a Televisió Espanyola.
4: El dissabte, Alberto San Juan va anar al programa de Jesús Cintora a promocionar La Luz, la pel·lícula que ha fet sobre abusos a l'Església Catòlica i que és fantàstica, per cert. I va fer algo que crec que es posarà de moda per evitar el clickbait. Cintora li preguntava quasi exclusivament per l'actualitat i la política i San Juan, encara que va respondre a quasi tot, com fa sempre, va advertir que no volia donar titulars que es pogueren traure de context. I va explicar: vull que ajustar-me al que estic fent aquí esta nit, que és treballar per promocionar una pel·lícula.
3: I a la recomanació del dia, avui que fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Ningú no és perfecte.
5: Un clàssic que aguanta més que bé. Dirigida per Billy Wilder, és segurament la comèdia més icònica de Marilyn Monroe, que hi brilla al costat d'uns grans Jack Lemmon i Tony Curtis en la pell de dos músics que s'han de disfressar de dones per fugir de la màfia. Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 59, podria haver envellit malament, però sorprèn veure-hi reflexions ben actuals. Història del cinema i una gran manera de retre homenatge a la Marilyn. Ningú no és perfecte està disponible a Prime Video i a Filmin amb opció de doblatge en català.
6: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li la vida molt fort també.
7: Faltas en el aire!
6: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
7: Glòria, glòria.
6: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
9: Amics.
8: Rialles.
9: Llocs.
8: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
11: Bon dia. El preacord.
12: Ens basem en un sistema assembleari per veure quin serà la nostra decisió.
13: Sí, sí, bueno, aviam què passa.
11: El preacord o acord provisional que han arribat els sindicats del sector de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació és protagonista del dia perquè a partir d'avui se sotmet a votació fins dijous.
3: I mentrestant els sindicats majoritaris han decidit aturar les vagues territorials, tot i que algunes assemblees les mantindran.
14: Sí. Veus? Així han pogut estirar les vagues fins al final de curs, eh?
3: Sí. Irene Rigau és consellera d'Educació. Bon dia.
14: Bon dia, Francesc. Ja ho veus, un altre curs llançat a les escombraries.
11: A veure, no crec que s'hagi llançat a les escombraries. Senzillament els professors han estat reclamant... Què fa?
14: Què s'ha de fer, Gerardet, si volem dir alguna cosa? Què s'ha de fer?
11: No sé, escolta, estem fent un programa de ràdio...
14: Què s'ha de fer? Aixecar el dit. A veure, Francesc, maco, digue'm el que em volies dir.
3: No, només li volia preguntar si a vostè, com exconsellera i exprofessora, li sembla bé aquest acord.
14: Si vols que t'ho digui, val més que l'oposicioni, perquè com que he estat a totes dues bandes de la taula, perquè jo abans de consellera era senyoreta, no podria influenciar en els professors.
11: Però vostè té la sensació que dijous...
14: No estàs quan... aixecant el dit, Gerardet. Una mestra d'avui en dia diria que tens algun dèficit d'atenció, però jo crec que ets idiota.
11: No? A veure, no, però a part d'imaginar-se...
14: Francesc, maco, què em vols preguntar? Que veig que estàs aixecant el dit.
3: Sí, li volia preguntar si creu que dijous els professors podrien tombar el preacord.
14: No. No, sincerament tinc la sensació que ara sí que l'acceptaran perquè només queden 3 setmanes per acabar el curs. Que són unes setmanes molt maques, perquè els nens tornen abans a casa, els professors anem recollint les cosetes, entreguem els àlbums... Sí. Són 3 setmanes que s'ha de fer feina i després doncs ja venen les vacances i posar-se a fer manifestacions a 35 graus perdent vacances, doncs mira, no.
11: No, no, però no són vacances aquí, encara, eh? Quan els nens se'n van, els professors encara es queden a l'escola
14: corregint. Home, que t'ho dic 50 vegades, que al final t'hauré de posar de cara de la paret, eh? Home, ja sabé, Gerardet, eh? Que sé qui és el dit.
3: Home. Són 2:15.

0: Arrenquem el mes de juny amb una notícia econòmica. A partir d'avui, l'IVA del gas i la llum torna al 21% després d'uns mesos al 10% per la guerra a l'Iran. Es calcula que això pot suposar entre 5 i 10 euros a la factura. Avui dilluns també arrenca la consulta als mestres i professors sobre el pacte a què van arribar divendres Educació i Sindicats. A les 9 ens visita la consellera Esther Niubó, li preguntarem per l'acord i per l'avís d'USTEC. Si els docents no l'avalen, proposaran fer vaga les dues últimes setmanes de curs. Sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical o la COS faran campanya pel no i mantenen les protestes previstes des d'avui i fins divendres.
1: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Avui les aturades previstes afecten la Catalunya central i les comarques de Girona. Veurem com van. I en temps d'agora també parlarem amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. I d'aquesta matinada, a Colòmbia, l'ultradreta s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Vamos a defender la democracia por la razón.
0: Aquest era el missatge de l'ultra Abelardo de la Espriella després d'aconseguir el 43,7% dels vots. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, s'ha quedat amb el 41% i no ha reconegut el resultat. La segona volta es farà el 21 de juny. I els esports, Robert Prat.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Pel que fa al temps, a aquesta hora tenim algun núvol i força sensació d'humitat i xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el matí està sent bastant variable, amb algunes capes de núvols prims, també hi ha alguns bancs de núvols baixos que donen aquesta sensació de xafogor, algun banc de boira puntual. En general, creiem que tots aquests núvols s'aniran aixecant, s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Avui en temperatures de 30-34 graus a les comarques de l'interior, una mica més frenades a la costa, i com a molt algun ruixadet a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta aïllada al Pirineu Oriental. Poca cosa avui. Demà sí que serà un dia més inestable, amb més tempestes de tarda, sobretot al nord i al nord-est de Catalunya, i dijous tornarem a tenir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda, amb unes temperatures que al final de la setmana tornaran a pujar.
0: Mobilitat a aquesta hora, amb els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R14 hi ha un endarreriment de 40 minuts en el regional que ha sortit de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders. A l'R11, al mitjana distància que ha d'arribar a Barcelona-Sants des de Figueres, va amb una demora d'11 minuts. I pel que fa als autobusos, diverses línies interurbanes de Segalers al Vallès van amb retard per avaries de vehicles.
0: I a les carreteres, doncs atenció, perquè dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a la C30 i a l'AP7. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Si a l'AP7 està arribant a Tarragona en sentit sud, talla uns dos carrils i té uns 2 quilòmetres també de cua, i el que està provocant més afectació, de fet, està a la C31 entre Sant Adrià i Tarragona cap a Mataró, perquè tallava la via fins fa tot just uns minuts. Ara s'està retirant i s'hauria de començar ja a normalitzar. Cap a Barcelona, de moment, congestió als punts habituals, però no consten problemes en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Ara passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí i comencem amb les opinions destacades. Maiol, Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
8: El diplomàtic Jorge Dezcallar escriu un article al periòdico titulat Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
9: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoca una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
8: Al País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
9: Explica que el periodisme contribueix a fer que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i presumptament culpable.
8: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
9: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
8: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
9: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
8: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern de dretes a Espanya.
9: Creu que l'esquerra li falta èpica i als partits se'ls han acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
8: I per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acull el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sónar i el Primavera.
9: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
0: I sapiguem ara què ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Garcet.
7: L'originalitat passa per tornar als orígens. Ho deia Gaudí, Gaudí tornarà a Reus. Jaume Vic, en una informació publicada al Diari de Tarragona, ens diu que a Reus es construirà una rèplica de la capella de l'Assumpte que s'està fent ara mateix a la Sagrada Família, al carrer Provença. El mateix Gaudí va deixar que aquesta capella es pogués reproduir a Xile i ara la Sagrada Família ha accedit a que es pugui replicar a Reus en una operació conjunta entre les administracions públiques i la Fundació Gresol, un cost de 10 milions que permetrà que finalment Gaudí torni a Reus.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya, tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
16: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Marta Viana. No només el Papa anirà a Montserrat.
20: De fet, més de 700.000 persones han caminat i passejat pels camins del massís de Montserrat. Llegim a Regió 7 que dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes. Això és a banda de les visites al monestir. L'abadia i el seu entorn van rebre l'any passat en total gairebé 2,5 milions de persones.
0: Què per Cervera?
21: La botiga oficial de merchandatge de Marc i Àlex Market, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai i al darrere, però, hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
0: Qui surt a la borsa?
20: El conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Llegim a La Vanguardia que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars i ara encara s'està enriquint més amb els productes refinats del petroli arran de la guerra a l'Iran. Ha anunciat que el seu imperi sortirà cotitzat a la borsa.
0: Qui ha plantat Donald Trump?
21: Diversos artistes que havien d'actuar en l'acte de celebració dels 250 anys d'història dels Estats Units. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha contraatacat, plantejant substituir-ho per un míting del moviment MAGA, el Make America Great Again, en comptes de tenir cantants sobrepagats que ningú vol sentir, ha dit. I ha tret ferro dient que ell és l'estrella número 1. Ho recull el Nacional.
0: Haurà d'assejar més.
20: L'orquestra de la ciutat de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho avala la justícia. El web de 3Cat recull una sentència que dona la raó al Centre Gallet de Vitoria, que es va negar a pagar la meitat del que devia aquesta orquestra a la ciutat de Vigo. Cobraven uns 14.000 euros per dues actuacions, però després de l'espectacle no els van pagar la meitat que faltava perquè no tenien el mínim de qualitat.
0: I els francesos també ballen flamenc.
21: 200 persones vestides de flamenc han desfilat pels carrers de Tolosa al festival Le Nouveau Printemps. Al capdavant de la processó, l'artista espanyola Pilar Albarracín, les creacions de la qual es presenten arreu del món. Veiem les imatges al diari francès Le Depeche.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
1: Avui arrenquem a Colòmbia, llegint l'històric diari El Espectador, que titula que Colòmbia vol un extrem. Ho diu perquè el conservador Abelardo de la Espirella i l'esquerrà Iván Cepeda disputaran la segona volta presidencial a Colòmbia després d'una primera ronda molt polaritzada en un país dividit entre dos models oposats. El primer s'admira l'entram, el segon en el president Petro. Els votants de centre, explica l'article, han quedat esborrats. I a la República Democràtica del Congo, el diari Actualité explica que s'ha convocat per avui i demà una reunió ministerial d'emergència per coordinar una resposta comuna davant el brot de la nova variant d'Ebola. Es desplegaran laboratoris mòbils en punts fronterers i hi haurà més equips de protecció de personal sanitari.
21: En plan econòmica, expansió pública, que el govern espanyol va rècords amb la llei antiopes i ja ha aturat 1.600 operacions des de finals del 2020 d'inversors forasters no desitjats a Espanya. Avui, Cinco Días destaca que 300 milions de persones juguen a videojocs a Europa i que la immensa majoria ho fan de manera gratuïta. El diari es fa ressò d'un informe impulsat pel King, empresa creadora de Candy Crush, que situa el sector dels videojocs en smartphones com un dels pilars de la indústria audiovisual europea. I l'ON Economia repassa quins seran els ingressos dels jubilats aquest estiu. Diu que la paga extra es paga el juny juntament amb la mensualitat ordinària, de manera que cobraran el doble. Els jubilats podran disposar d'aquests diners en els seus comptes bancaris entre el 24 i el 26 de juny, depenent de l'entitat.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Marca parla de la bogeria per Espanya, amb cues des de les 7 del matí per veure l'entrenament de la selecció espanyola a les Rozas. El diari AS destaquen que des de la Federació Espanyola mai s'ha vist res igual amb un equip, mentre que el Mundo Deportivo, el seleccionador espanyol De La Fuente, diu que té el millor equip del món. A l'esport destaquen la confessió de Lamine: vaig sentir la por de no jugar al Mundial.

0: On no hi ha por, però sí tensió, és al Madrid. El Marca publica que puja la tensió a les eleccions, amb un Florentino disposat a vendre un 5% del club. El diari A reconeixen que molts jugadors estan esperant les eleccions de diumenge per oferir-se al club blanc. El periòdico diu que la violència embruta la festa del PSG amb un Macron que afirma que n'estan tips. La Vanguardia parla de Luis Enrique com el rei de París que ha transformat el PSG. I Le Parisien fa broma dient que el tècnic asturià seria ara mateix elegit alcalde sense presentar-s'hi.
1: Hola a todos.
2: I a la premsa del cor, el cap de setmana mogut del rei. Elisenda Pineda.
3: Nou incident amb la bandera d'Espanya. Recordem el 12 d'octubre de fa uns anys quan un paracaigudista, lluint la bandera a moda de capa, es va deixar mitja dentadura en un fanal de la Castellana. O aquell dia de les Forces Armades en què va hissar la bandera a l'inrevés i el rei va pensar que entre tots no en fan un. Doncs bé, ha tornat a passar. Dia de les Forces Armades. En el moment d'hissar la bandera es trenca el fil que la sosté i aquesta cau dramàticament cobrint els soldats. Mentrestant, el rei aguanta la solemnitat però no pot evitar quedar curt de pell, obrir parpelles al màxim i posar els ulls com dos ous durs. Entre això i que va haver d'anar als toros, haurà valgut la pena el sou de tot l'any només per aquest cap de setmana.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Vinga, felicitem la cantant Alanis Morris. Oh. A veure, com et va la intuïció, Soler?
2: 53?
4: 52.
2: Oh,
4: molt bé. Mira. També l'actor Morgan Freeman.
2: Ui, 82.
4: Una mica més, segona oportunitat.
2: 86.
4: 89. Mm. Encara tenim un altre actor, en aquest cas Tom Holland.
2: 43.
4: Oh, és que ha fet molta vida aquest home, aquest noi, pràcticament. En fa 38,
2: Què
4: Tom
2: diu?
4: Holland.
2: Què diu? 38 sí. Només. Fatal.
4: L'actor i presentador Dani Mateo.
2: 45.
4: 47.
2: Mira.
4: Escolta'm, t'hi estàs aproximant bastant, eh? Mm. I acabem felicitant la top model Heidi Klum.
2: 18.
4: Ja li agradaria. 53.
2: El santoral.
4: Avui és Sant Justí, considerat el primer filòsof cristià, és el patró dels filòsofs. Va viure al segle II i va ser martiritzat juntament amb alguns dels seus alumnes. A Roma va passar cap a l'any 165 i, evidentment, va passar per defensar la seva fe. Sant Justí va morir decapitat. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Justí o la seva freqüència és inferior a 4.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 1 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 1 de juny de 2016, l'Audiència de Barcelona jutja Leo Messi per haver defraudat 4 milions d'euros a Hisenda. El futbolista del Barça l'acusen de no haver tributat a Espanya els ingressos per drets d'imatge entre el 2007 i el 2009. Messi només va als jutjats, vestit amb americana i corbata, el dia que li toca declarar. Diu que ell es dedicava a jugar a futbol i que signava el que li deia el seu pare. L'audiència l'acaba condemnant a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros de multa. També avui fa 10 anys, Antoni Bassas entrevistava Joan Tardà i Gabriel Rufián al diari Ara. Destaca una resposta de Tardà. Mai a la vida investirem un president que no doni suport a un referèndum a l'escocesa abans d'un any. I també una frase de Rufián. Votar Podem a Catalunya és rendir-se. Esperar que canviï allò que segur que no canviarà. Acabo amb el Primavera Sound 2016 que tenia com a caps de cartell Radiohead, PG Harvey, Brian Wilson i Manel com a únic grup català que hi actuava.
2: Avui és 1 de juny del 2026, és el dia 152 del calendari, falten 20 dies per l'estiu, 23 per Sant Joan i demà comença la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8.
8: Per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers a la votació.
9: Si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar.
10: Manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials.
12: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
13: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen.
14: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci a nos policiers, a nos gendarmes.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Clan.
15: Grup social que prové mitjançant una filiació unilineal d'un avantpassat mític o no conegut i que se sol dividir en llinatges.
1: Els Mossos investiguen si el tiroteig de Badalona es deu a una guerra entre clans.
2: Establishment.
1: Anglicisme que defineix el conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat. Les jornades del Cercle d'Economia, que comencen avui amb la presència del rei i de Pedro Sánchez, reuneixen un any més l'establishment català i espanyol.
2: I desvirtualitzar.
1: Coneixen persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. Encara que el terme sigui per les xarxes socials, en certa manera podem dir que milers de fans del 3CAT van poder desvirtualitzar les principals cares de la plataforma El 3CAT Viu.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 282.
9: Són els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. S'hi inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació al país i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana.
2: 27%.
9: La cotització de la carn de porc a la llotja de referència, la de Mercó Lleida, és un 27% més baixa que fa un any. Des que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. La temporada de caça del senglar s'ha avançat aquest mes de juny per reduir-ne la densitat.
2: I 150.
9: Són les persones que, dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, encara esperen que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
2: I veig tres imatges pel foradada. A la primera imatge veig una pista d'un aeroport, s'hi veu un vehicle tipus furgoneta de color blanc. La part del darrere està cobert amb una lona de color marró, podríem dir. El cotxe està pujant a una grua per una rampa.
6: És el Papa Mòbil a l'aeroport del Prat. 9 dies abans que arribi Lleó 14, ja ho ha fet un dels seus vehicles. N'hi ha un altre que també ho ha fet a Madrid. En el cas de Barcelona, el pontífex el farà servir, aquest icònic vehicle, en tres ocasions. El 9 de juny a l'estadi Lluís Companys, l'endemà per recórrer la distància entre l'aparcament a l'abadia de Montserrat i el temple, i l'últim, i el més multitudinari, segur, a la tarda del dia 10 de juny, carrer Rosselló, per arribar a la Sagrada Família.
2: A la segona veig la plaça de Trocadero, a París, amb la Torre Eiffel de fons. En primer pla, diversos agents antiavalots s'organitzen darrere, un cotxe totalment en flames i al fons centenars de persones concentrades.
6: Una de les moltíssimes imatges que ens han deixat les celebracions violentes aquest cap de setmana, les celebracions de la Champions del PSG. No és la primera vegada que passa, però els 8.000 agents de la policia desplegats no van poder evitar nous aldarulls que han acabat amb un mort, 300 ferits, 780 detinguts i la promesa de Macron de mà dura contra els violents.
2: I la tercera de París, a Roma. S'hi veu una gran avinguda amb una mitjana al mig, en un sentit de circulació un embús de cotxes i, en sentit contrari, una trentena de cavalls desbocats.
6: Els animals es van escapar durant un assaig per a la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a la capital italiana per celebrar el Dia de la República. Es veu que la policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i a 3 persones ferides.
2: Falten 8 dies per la visita del Papa. Al matí cada dia us n'expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
15: Bon dia. El motiu principal de la visita és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que s'hi ha instal·lat al capdamunt una creu de 17 metres. En la missa es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, considerat l'arquitecte de Déu. Gaudí era profundament catòlic, ho reflectia en la seva obra i fa més de 30 anys que es va impulsar una causa de beatificació de la seva figura. La beatificació dins l'Església Catòlica és el pas previ a la canonització, que implica esdevenir sant. El Papa Francesc va declarar venerable Gaudí l'any 2023 i això va donar inici al procés de beatificació. Per culminar-lo, però, cal que el Vaticà li reconegui haver obrat un miracle. Per a la canonització se'n requereixen dos.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. La fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia explica que l'objectiu de l'estudi és aconseguir que quan les paparres ens piquin ens provoquin una al·lèrgia permanent a la carn animal. Volen aconseguir-ho, diu la notícia, modificant un gen de la paparra. En concret, el que desenvolupa una molècula que es transmet als humans a través de la saliva d'aquestes paparres. La reacció al·lèrgica que s'intenta desencadenar es produeix després que les persones a qui hagin picat aquestes paparres mengin carn animal. Aleshores, l'al·lèrgia s'activa i la persona deixa de menjar carn. Diu la notícia que la Fundació de Bill Gates finançarà aquest estudi amb quasi 5 milions de dòlars. La seva pretensió és potenciar la carn d'origen vegetal o sintètica, és a dir, la carn artificial que imita la carn animal però que es fa en un laboratori.
2: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La Universitat CEU Abat Oliva ha celebrat la primera edició dels Premis Abat Oliva, una iniciativa creada per reconèixer institucions i trajectòries compromeses amb el desenvolupament humà, social i acadèmic. Sota el lema Arrels que inspiren, persones que construeixen, la universitat ha distingit entitats com l'Abadia de Montserrat, Càritas a Catalunya, Caixa Research Institute o la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, així com personalitats vinculades al lideratge institucional i empresarial.
18: Estudis de casos i experiències reals, classes en grups reduïts, tallers, seminaris pràctics. A la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la formació pràctica i personalitzada. Per això apostem per la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal és una notícia falsa. Ara bé, és cert que la Fundació Bill Gates finança un estudi en paparres, però l'objectiu real no és fer-nos al·lèrgics a la carn animal, sinó erradicar les paparres blaves asiàtiques. Són paparres que ataquen les vaques i els transmeten malalties mortals.
2: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
2: 7 minuts i les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
20: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. Avui hi haurà aturades a les comarques centrals i gironines.
2: Avui a partir de les 9, Esteu Niubó, consellera d'Educació, serà al matí de Catalunya Ràdio. I al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
21: Això és possible?
22: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure.
2: Aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui.
20: Per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
2: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
22: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i li hauria impactat el braç. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
2: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure en males arts i diu que vol continuar governant.
23: Mientras la oposición Rullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
20: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
2: A Colòmbia, el líder ultradretà s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials.
22: Abelardo de las Priella ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra Iván Cepeda. La segona volta, el 21 de juny, determinarà el relleu de Gustavo Petro.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
20: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la pressió del conflicte de l'Orient Mitjà.
2: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
22: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
24: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, tenim alguns núvols i encara algun banc de boira a aquesta hora, però ràpidament aniran marxant i avui farà força sol. A la tarda podria arribar a créixer algun ruixat aïllat al nord del Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, amb una temperatura semblant a la del cap de setmana i amb molta sensació de xafogor avui. I els pròxims dies esperem tempestes de tarda, sobretot dimarts i dijous. Ara a les 8 ho ampliem.
24: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Pel que fa al trànsit, atenció, un accident tapa la ronda de dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
26: Bon dia de nou. S'hi està tallant un carril a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat, però provoca retenció molt intensa des de Montigalà i de retruc també està tapant ja l'entrada pel nus de la Trinitat. I un altre accident està començant tot just a acumular cua a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell.
27: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
28: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
29: Skoda.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Que no
1: Canàlies, què vull?
0: Vinga, anem a trucar a l'Ot. M'encanta el nom d'Ot, eh? Ot m'encanta.
1: No el nostre, eh? Un altre.
0: No, l'Ot Serra ja li agradaria fer 6 anys. També t'ho dic. També t'ho dic. Oh. A veure si ens contesta, perquè aquesta setmana és una setmana especial per ell.
3: Bon dia.
0: Bon dia, que ets l'Ot?
3: Sí.
0: Ot, què tal?
3: Sí.
0: Escolta'm, què estàs fent ara mateix, Ot? Ot? Estàs esmorzant. I què esmorzes?
3: Cereals amb iogurt.
0: Opa, mira. Escolta'm, que saps d'on et truquem, Ot? Sí. Què? Sí, què? Ot?
1: Ot, hola.
0: L'Ot s'ha quedat mut. Ot, et toquem del Matí de Catalunya Ràdio perquè dimecres fa 6 anys el papa i la mama i la família et desitja que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis.
1: Ara, fill, ara.
0: El rima porta a la seva manera. Que seran per compartir aquests somnis amb tu i et volen dedicar aquesta cançó dels Pets que es diu Massa jove per fer-me gran.
4: Per la finestra un sol assassí m'informa cruel.

0: Home, quina meravella! Home, clar,
1: moltes gràcies!
0: Ma, gràcies a tu, Hort!
2: I llonganissa, també,
0: Hort. Home, sí, que t'endús aquesta llonganissa ral de vinyó. D'acord, Hort? Hort, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari aquest dimecres.
1: Gràcies.
2: Una abraçada.
0: Adéu. Bon dia. Escolta'm, que simpàtic, Lot, per favor.
2: Sí, a les 6 del matí. Jo no estava així quan tenia 6 anys, a les 6 del matí.
0: A les 8 del matí, quan tenia 6 anys. A saber com eres, Francesc.
2: Ni ara, ni ara.
0: Recordeu que si voleu demanar una cançó, 636-36-06-09. Ens envieu un WhatsApp i el Manu Guix us dedicarà una cançó com aquesta que acabem d'escoltar.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Mestres i professors voten des d'avui fins dijous l'acord que la USTEC i Educació van firmar divendres a última hora per acabar amb mesos de conflicte. Els votants hauran de dir si accepten o no el preacord firmat amb un afegitó per als que voten que no. Em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. I la USTEC va incloure en el seu missatge una advertència per als seus afiliats i també per al departament. Si el resultat de la consulta és negatiu, convocaran una vaga indefinida. De moment, la vaga de divendres a tot el país es manté i avui aturades parcials a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, convocades per la CGT, la Intersindical i la COS, que van aixecar-se de les negociacions i demanen votar no a la consulta. David Iglesias, portaveu de la Coordinadora d'Assemblees de les Comarques Gironines.
1: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I d'aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes sobre els aspectes d'aquest pacte.
0: Doncs veiem com s'aixeca el dia. Anem cap a Girona, precisament. Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una vintena de persones han passat la nit acampades davant la seu de la Generalitat de Girona, 17 tendes de campanya. S'estan aixecant en aquests moments, estan preparant esmorzar. Els mestres i professors gironins que s'han mobilitzat asseguren que el preacord entre sindicats i Departament d'Educació és de mínims i no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores també per al col·lectiu docent de fins a 3 anys. D'aquí que s'hagin mantingut en aquesta mobilització i aquesta acampada, ha explicat Paula Matamala, mestra a Sarrià de Ter.
3: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Han suspès, com deies, la manifestació prevista per aquest matí pels carrers de Girona. Faran una assemblea. La situació que es desperta tranquil·la a aquesta hora aquí a la ciutat de Girona.
0: Gràcies, Fèlix. I també hi ha vaga convocada a la Catalunya Central. Anem, en aquest cas, a Monistrol de Montserrat, corresponsal. Nàtia Dell, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tenen previst els manifestants al Bages?
4: Mira, els docents al Bages surten a aquesta hora de Manresa, amb el lema l'educació es defensa, perquè mantenen les protestes. I també s'han de sumar docents d'Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès. La convocatòria és aquí, a les 9, al pàrquing del Cremallera de Monistrol de Montserrat, perquè la idea és que mestres, professors, educadors de diferents punts de la Catalunya Central pugin amb samarretes grogues caminant fins al monestir de Montserrat per fer sentir la seva veu. El missatge, llum per educar i força per transformar. L'han anomenat la processó de l'educació pública. Al migdia, assemblea, i a la tarda volen traslladar aquesta riuada groga fins a Manresa, on hi ha prevista una manifestació, si no hi ha canvis, a les 6 de la tarda.
0: Us seguirem, gràcies també. Bé, Nati, bon dia.
4: Bon dia.
0: I a partir de les 9 rebrem aquí al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, que divendres va aconseguir tancar l'acord. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: L'escull principal dels últims dies de negociació era el sou i la falta de professionals.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Un pacte celebrat amb ganes pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
5: I celebrat també per Iolanda Segura, d'USTEC, que assegurava el suplement de Catalunya Ràdio que havien aconseguit l'objectiu marcat.
7: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tot i això, com dèiem, ara per ara, tres sindicats es mantenen fora de l'acord.
5: Són la CGT, la Intersindical i la COS, que creuen que hi ha punts capdals que no han quedat recollits al pacte. Per exemple, consideren que el calendari per millorar les ràtios a les aules és molt lent. També tenen reserves sobre el currículum educatiu i pel que fa al sou, troben a faltar una clàusula que el lligui a la inflació. Consideren que, tot i aquest augment de 600 euros al mes, els professors acabaran perdent poder adquisitiu. Recordem que la resta de sindicats representats en l'educació, que són la UGT i Comissions Obreres, ja van signar amb el govern un pacte el 9 de març.
0: Sobre l'acord entre professors i educació, el comentari ara de l'expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez.
8: Les tensions del sistema educatiu ja fa temps que crueixen. La vaga sembla en camí de finalitzar amb un important augment del pressupost. Però l'origen de la situació és més profund. I el que crueixen són les costures del model que sembla esgotat. Els diners actuaran com un cataplasma, però les causes requereixen més decisions estructurals, més acord social sobre què esperem de l'escola i més lideratge de sistema per trobar el camí de convergència entre les expectatives i les millores que desitgem.
0: Això aquí, però on es manté el conflicte en matèria educativa és el País Valencià.
9: ¿Eso es posible?
0: On s'investiga una agressió policial durant les protestes dels docents.
5: La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, qualifica aquestes imatges d'inacceptables i es compromet a investigar-ho exhaustivament. Unes imatges on es veu una professora que rep per darrere una empenta d'un agent de la policia i acaba per terra amb ferides al nas i a la barbeta. Els incidents que van passar mentre la conselleria se seguia negociant per posar fi a una vaga indefinida que, recordem, va començar fa 3 setmanes.
0: El conflicte amb els docents sembla en via de resolució a Catalunya, a l'espera del resultat de la consulta, això sí, però es mantenen les protestes amb els metges. A partir d'avui, 30 d'hospitals deixaran de fer hores extres. Berta Torrades.
10: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
11: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
10: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
12: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
10: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és un dels temes del matí. L'altre, un nou tiroteig a Catalunya. Una nena de 10 anys va quedar ferida ahir per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
5: Els Mossos d'Esquadra treballen en la hipòtesi que el tiroteig va ser per un enfrontament entre 2 clans familiars al barri de Sant Roc. S'hi van disparar 8 bales i una d'elles va sortir rebotada i va ferir al braç, de poca gravetat, aquesta nena de 10 anys. És el segon tiroteig que hi ha hagut al barri en una setmana. Dimarts hi va haver un altre intercanvi de trets en un bloc de pisos.
0: I primera reacció, els Mossos han reforçat la vigilància a la zona amb agents antidisturbis.
5: Per evitar nous conflictes, mentre la divisió criminal del cos es fa càrrec del cas, mentrestant l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a les xarxes que el tiroteig ha estat entre, diu, gentussa incapaç de viure en societat. L'alcalde ha donat per fet que es tracta d'una baralla entre clans i ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació, diu, que viu al barri.
0: Tot això quan dissabte hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat.
5: Un home va quedar ferit al braç per un impacte de bala. Els fets van passar al barri de la Florida i els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un enfrontament entre bandes pel tràfic de drogues.
0: A 3:15 a l'Àgora del matí preguntarem pels tirotejos a Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra.
5: Els incidents amb armes de foc van a l'alça, com ja vam explicar fa uns dies. L'any 2025 hi va haver, de mitjana, 2 tirotejos per setmana a Catalunya, un augment de gairebé un 30% respecte a l'any anterior. De fet, en el mes de maig se n'han registrat com a mínim 8, a part d'aquests 2 d'aquest cap de setmana, un més a Barcelona, aquest va ser mortal, 2 a l'Hospitalet de Llobregat, un a Sabadell, un a la Mina, Sant Adrià de Besòs i un a Viladecans. Els Mossos d'Esquadra ho atribueixen a la presència de màfies de drogues que no només han multiplicat els incidents, sinó que a més han normalitzat l'ús d'armes de foc entre altres col·lectius.
0: I justament ens ho explicava aquí al Matí de Catalunya Ràdio ara fa pocs dies el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
13: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: Tot plegat ho analitzarem a l'Àgora del matí amb David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Afra Blanco i afegirem la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias. Abans, el comentari del periodista del periòdico, Guillem Sánchez.
14: Fa poques setmanes
9: una veïna de Diagonal Mar va rebre un tret a la cama. La bala no era per ella. Aquesta dona simplement es passejava pel seu barri i de cop, al seu costat, un sicari va obrir foc contra un traficant montenegrí que es prenia un refresc a una terrassa. Un investigador dels Mossos, fent un símil futbolístic, em va dir llavors que la pilota havia anat al pal. Ho deia perquè als Mossos els preocupa molt que aquest increment de tirotejos entre clans rivals acabi matant un ciutadà que només passava per allà. I aquesta setmana, segon tret al pal. I qui ha rebut ara ha estat una nena. Ella, com la veïna de Diagonal Mar, també sobreviurà perquè la ferida és lleu. Però i la propera? I si la tercera vegada la pilota, perdó, la bala, no va al pal?
0: Aquests són els principals temes del dia. Tot això avui que sembla que tindrem una altra setmana amb temperatures d'estiu. Hola, Cordomi, bon dia.
14: Bon dia. Sí, de fet, avui meteorològicament considera el que considerem estiu. A partir del dia 1 de juny tindrem temperatures aquesta setmana amb alts i baixos. Sembla que demà i demà passat recularà una miqueta, perquè demà hi haurà més tempestes, més núvols també durant el dia, algunes tempestes de tarda al Pirineu, demà dimarts. Dijous sembla que tornarem a repetir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda a la meitat nord de Catalunya. I avui un temps una mica més variable, amb força núvols a aquesta hora, amb alguns núvols baixos, bancs de boira que donen molta sensació de xafogó, però s'aixecaran ràpidament, s'imposarà el sol i a la tarda algun ruixet, però tan sols al Pirineu Oriental.
0: 4 minuts i un quart de nou del matí. D'aquí pocs minuts entrevistarem també el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber com prepara el Vaticà la visita del Papa a Barcelona d'aquí uns dies. Repassem tot seguit els bàsics del matí.
15: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
16: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
17: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sílvia Solanes, Pol Foradada, Marta Viana i Lara García, bon dia.
20: Bon dia.
0: És notícia d'aquesta nit. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
21: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro, que de moment no accepta la proclamació del resultat.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
23: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
22: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
23: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
22: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí, a partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, d'Andosa Noguera.
24: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
25: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
24: L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això el dia en què comencen les jornades del Cercle d'Economia, que aquest any porten per títol l'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat, Maite Curto.
26: Seran tres dies de debats sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà és la presidenta del Cercle.
27: El que volem és portar
25: la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
26: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, Francisco Reinés i Marc Murtra, i polítics com Pedro Sánchez, Jordi Hereu, José Manuel Álvarez, Alberto Núñez Feijóo i Salvador Illa. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dimecres, Pedro Sánchez tancarà aquestes jornades del Cercle. Avui el president espanyol presideix la seva primera executiva després de l'entrada de la Guàrdia Civil al seu del PSOE.
1: El president espanyol ha demanat als socis més temps per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
0: Més detalls. Madrid, Alba Gil.
2: El PSOE ja té marxa la maquinària per resistir davant la llau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
3: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
2: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
1: La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
4: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
4: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
1: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten, a hores d'ara, una moció de censura de l'ama dels populars.
0: L'agenda política que es mescla amb la judicial avui seguirà el judici de la Kitchen en què s'investiga l'espionatge del partit al seu extresorer Luis Bárcenas. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Tània, avui és el torn del director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, Eugenio Pino.
7: Sí, és peça clau al llaç entre el Ministeri i la cúpula policial. Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar documentació a Bárcenas i el que anava coneixent ho reportava la mà dreta del ministre, Francisco Martínez. Així ho va reconèixer també en instrucció un dels investigats, Enrique García Castaño, que no podrà declarar el judici perquè ha patit un ictus. De moment ja han declarat l'exministre i el que fou la seva mà dreta, els dos per negar-ho tot, però l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, ha assenyalat ja Eugenio Pino. Era el 2013 quan, segons Martínez, el ministre el truca perquè li arriben rumors que tenien de col·laborador el xofer de Bárcenas. És Pino qui li confirma que és cert.
20: Jo no tenia ni la més remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
7: Sí, a temps d'aclarar tot seguit l'excomissari Villarejo, per a Pino sol·liciten 15 anys de presó, per a Villarejo, 19.
0: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
21: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a policia, s'han donat gairebé tots, 158. Els únics a qui no se'ls ha otorgat són els 4 agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. Pau Morales, responsable de la lluita antirepressiva d'Esquerra Republicana, al matí de Catalunya Ràdio.
27: La victòria de la societat catalana contra la repressió és un fet, malgrat els obstacles, malgrat moltes causes, entre elles les dels principals líders, encara duren, malgrat una part del poder judicial intenta dilatar l'aplicació completa d'aquesta llei. Haurem de recórrer a totes les instàncies que calgui.
0: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
28: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui

0: because I am not against the star.
1: The question is not Jewish, is Zionist.
2: They're kind of the same thing.
1: Not really.
3: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull.
4: I parlant d'Israel, el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
5: La reunió la demana de França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
7: Fissat Hezbollah.
5: El president francès Emmanuel Macron ha assegurat que a xarxes que res justifica aquesta escalada, malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
4: Precisament Macron, en clau interna, ha enviat un missatge contundent després dels greus incidents per a la celebració de la Champions del PSG. Corresponsal a París, Isabel Galí.
8: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
9: C'est pas le foot, ça.
10: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
8: Terminés. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: El nombre de casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo puja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts.
3: Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen les dades actuals.
4: I aquí des d'avui ja està permesa la caça del senglar. Tota la temporada s'ha avançat i es podrà caçar tot l'any.
11: Fins ara, durant els mesos d'abril, maig i juny, no es podia caçar, tot i algunes excepcions. A partir d'ara, d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
12: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
4: I encara en plan econòmica, mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
11: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
13: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
14: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
15: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
4: I atenció a això, perquè Catalunya lidera el mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. Aquest mercat ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món, Montse Mas.
16: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat. Creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
16: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest cap de setmana per Montjuïc hi han passat 50.000 persones que han volgut participar a la festa de 3CAT en viu, Marta Vivas.
18: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament.

0: Desplegament de 3CAT a l'anella olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
1: Està passant dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
0: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
2: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
3: Ella ve pels betes.
4: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
0: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
5: I avui a Mèrida, nit de gala.
6: Amb els Premis Max de les Arts Escèniques, entre els més nominats hi ha dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Tom Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Miqui Esparvem.
5: I se'ns acumula la feina, compta enrere pel Primavera Sound, que arrenca dijous.
6: I passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal avui, però comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona, com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.

0: I ara els esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
1: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens, es compliquen els quarts de final, que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
2: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
0: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
1: Irene Paredes, missatge clar, creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
3: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
1: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol i empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla. El Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant.
0: Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia.
1: Es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves a la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pel Barça. A les 7, segon partit de semis de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu. El Club de Campo, que guanya les lligues d'hoquei herba masculina i femenina. Tot i això, l'Atlètic Terrassa femení jugarà l'EAQELA la pròxima temporada, la màxima competició europea. El Granollers, classificat per Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol, i els Knicks i els Spurs, finalistes de l'NBA.
0: Són 9:15, el matí arrenca pendent de... Doncs en primer lloc, pendent que arrenqui la consulta sobre el preacord d'educació avui a les 12, tot i que l'USTEC ha desconvocat les vagues fins dijous, coincidint amb les votacions, els sindicats minoritaris que no hi donen suport les mantenen. Avui hi ha convocades aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Bon dia. Aquí estan acabant de desmuntar les 17 tendes de campanya en les quals una vintena de persones han passat la nit davant la seu de la Generalitat a Girona. Han desconvocat una manifestació inicial prevista per aquest matí a la ciutat. En el seu lloc faran grups de treball per analitzar en detall el preacord de divendres que, segons han dit, es queda molt curt. La mobilització a Girona la mantindran aquí davant la seu de la Generalitat fins al migdia.
0: I des de Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell, bon dia.
5: Bon dia, som al punt de trobada al Cremallera de Monistrol, on d'aquí a mitja horeta han de començar a arribar ja els docents del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès per pujar caminant fins al monestir de Montserrat, convocats pels sindicats minoritaris que aquí a la Catalunya Central continuen al peu del canó. Al migdia, assemblea, i a la tarda, manifestació a Manresa.
0: Avui tindrem un ull posat també a Madrid, a la primera executiva del PSOE, després de l'escorcoll a la seva seu, però també veurem què dona de si l'audiència d'avui del Papa amb Isabel Díaz Ayuso. És 5 dies abans de la visita del pontífex a l'Estat aquest cap de setmana. A Madrid, Ané Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Sí, una trobada privada que es farà al Vaticà a les 9, on Ayuso agrairà que el pontífex visiti Madrid i vindrà els dies 6, 7, 8 i 9 de juny i li entregarà la Medalla Internacional de la Comunitat de Madrid. Després, Ayuso compareixerà des de Roma per fer valoracions. El govern de la Comunitat de Madrid treu pit de la visita del Papa, tot i que ideològicament xoquen en temes com la regularització extraordinària de migrants que Ayuso ha intentat aturar fins i tot els tribunals.
0: Passant 2 minuts de 9:15 del matí, cop d'ullar a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs un matí amb els retards habituals a per les limitacions de velocitat a la xarxa Rodalies. D'altra banda, a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou, hi ha endarreriments d'un quart d'hora. El tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard, i pel que fa a l'alta velocitat, l'AVE que va de Barcelona a Girona va amb una demora de 6 minuts, i l'IDIO que està venint de Madrid cap a Barcelona Sants i arriba amb un retard d'un quart d'hora.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
8: Sobretot l'entrada a Barcelona per Nus de la Trinitat, per 2 accidents a les 2 rondes que tot just s'acaben de retirar. De moment també, però, les 2 rondes en aquest mateix sentit. I també a 2 i B23 i AP7 a Santa Perpètua i a Sant Cugat, en els 2 punts, però cap a Martorell.
0: I punts taronja.
8: Doncs de moment la resta de punts habituals d'aquesta hora, C17 a Parets, C32 i C31 a Viladecans i al Prat cap a Barcelona, però de moment sense problemes per circular en cap punt.
0: De seguida parlarem del tiroteig d'ahir a Badalona, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Doncs a les 9 entrevistem Esther Niubó, consellera d'Educació, el dia que comença la consulta als docents sobre el preacord amb els sindicats. També parlarem de la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona, del temps i de l'estiu que ens espera. Ho farem amb Francesc Mauri i David Borrell, inspector en cap de bombers. Com cada dilluns, cor amb Laura Fai a les 11, entrevista Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança.
0: Avui a l'Àgora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia.
0: Quin temps ens espera per avui?
11: Doncs mira, avui que comença el que considerem estiu meteorològic, avui esperem un temps d'estiu encara, amb una mica de tot encara aquesta hora, amb sol, alguns núvols baixos, un banc de boira, fins i tot. Sobretot el que tenim és molta humitat i, per tant, força sensació d'aixafogor a la costa. Avui, amb previsió que es creixi alguna nuvolada al Pirineu Oriental, podria arribar a deixar algun ruixat, però poca cosa, i les temperatures encara seran de 30-34 graus a les comarques de l'interior, molt semblants a les del cap de setmana. Demà sí que augmenta la inestabilitat, amb més núvols, amb alguns ruixats, més tempestes de tarda al terç nord de Catalunya. Demà a última hora recula una mica la temperatura, entre demà i dimecres. Sembla que dijous tindrem una altra tongada d'aquestes d'inestabilitat, però l'espera que pugi fort la temperatura al final de la setmana.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Divendres, educar militarment era formar. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal. Substància líquida del cos que fa riure, de 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure, 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
18: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
19: Plutó!
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
19: Gratis!
20: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Ho veieu?
20: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
3: Era alt, força prim.
16: Necessitava més corpulència.
2: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
16: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
23: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
2: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
25: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
24: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
26: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
24: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
27: Bona tarda.
28: Catalunya migdia.
24: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
24: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
28: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
24: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
29: Avui a l'aura del matí de Catalunya Ràdio, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llonc.
0: I de què heu parlat fins ara, abans d'entrar?
29: Doncs la Montserrat d'avui no és ningú, i no ho diem nosaltres, ho ha dit ella mateixa, perquè s'ha deixat el mòbil a casa i sense telèfon no es pot fer.
30: Però heu que heu empatitzat, no? O sigui, què sou?
29: Absolutament.
30: Què sou si sortiu de casa sense el mòbil?
4: Sí, perquè la crisi d'angoixa l'has patida...
30: Però sempre cal tenir a casa un marit exemplar que ha decidit portar el mòbil fins aquí. Tot i que era perquè passava per aquí.
0: Perdona, aquesta estona de desconnexió, quan ha sigut?
30: Pues ara, durant tot... Des que he sortit de casa, que he pensat, ja l'has pifiada, no tens temps de tornar, i aleshores tot ha estat comprovar la quantitat de coses que tenim al mòbil i que fan impossible la vida sense ell. Per exemple, posar els diners en el coso aquest, on, bueno, aquestes coses que cada vegada desapareixen més perquè se suposa que tothom porta el mòbil amb l'aplicació a dintre per poder pagar l'aparcament. O sigui, tela marinera.
0: Cada cop assumen competències al mòbil, no? I que sí?
4: Sí, absolutament.
30: Totalment.
0: L'última és trucar, perquè crec que el fem servir
30: trucar poc.
4: Sí, sobretot els adolescents.
0: Arrenquem amb un nou tiroteig, el que vam tenir ahir a la tarda a Badalona. El més greu d'aquest incident és que va resultar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. Podem saludar a aquesta hora el cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos, Antoni Sánchez, bon dia.
31: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Primer de tot, sabem com evoluciona la nena?
31: Doncs pel que sabem, afortunadament, ens arriba aquesta fora de perill.
0: No era una ferida greu, però sí que va requerir un trasllat hospitalari.
31: Efectivament. Imagini's l'ensurt de primer moment, doncs aquesta nena va ser traslladada al centre hospitalari. Exacte.
0: El tiroteig s'hi van disparar com a mínim 8 trets.
31: Això sembla... Bueno, deixi'm que li digui que això està encara en la investigació i que haurem de ser cautelosos amb el que diem, en aquest sentit. Sí.
0: I se sap què va passar?
31: Doncs mira, els fets van ocórrer a un quart de 8 del vespre. Vam rebre un avís informant de possibles trets. Això va ser el carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. En arribar vam veure que una menor havia estat ferida al braç per un impacte de projectil o pel que vam veure, i que sembla ser que serà un rebot, un fragment de projectil. I ens preocupa molt que aquesta menor hagi estat ferida, tot i que afortunadament pel que sabem està fora de perill. Immediatament ens vam despegar al barri, com pot imaginar, amb seguretat ciutadana i efectius d'ordre públic, tant d'Arro com de Brigada Mòbil, i els fets s'estan investigant per part de l'àrea d'investigació criminal. Estem encara investigant per establir les responsabilitats i el que no li puc fer és avançar detalls que podrien comprometre la investigació. El que sí li puc dir és per això és que estem ben encaminats, que les investigacions estan ben orientades i tenim plena confiança que els fets es puguin aclarir bastant ràpidament.
0: Per tant, el que sí que ens pot dir aquesta hora és que la nena no era l'objecte d'aquest atac, era una bala perduda?
31: No, en absolut. Aquest és un dels riscos que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que algú rebi algú que no té culpa, en aquest cas, doncs, una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre. Miri, nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'arma de foc a la via pública és intolerable i no tingui dubte que destinarem tots els recursos necessaris per esclarir els fets i per portar els responsables davant de la justícia.
0: Algunes informacions apunten aquest matí a una baralla, una discussió, un enfrontament entre dos clans. No sé si ens ho pot confirmar, això, i en tot cas si la menor tindria a veure amb algun d'aquests dos clans o era simplement això que dèiem, una nena que passava per allà.
31: Bé, no ho tenim encara clar. És possible que formés part d'alguna d'aquestes famílies, però ho hem de determinar. Per fortuna, parlem de conflictes molt concrets entre grups determinats, i això és molt important. És molt important afirmar que no es tracta d'una violència indiscriminada, sinó i que no és dirigida contra la ciutadania en general.
0: No sé si tenen més o menys clar si està relacionat amb el tiroteig que hi va haver al barri dimarts de la setmana passada.
31: No té per què, li he de dir que no té per què, però bueno, el que sí que tenim clar és que hi ha grups criminals que, no només aquí, que es fan, que lluiten pel control de certs espais, pel control de cert tràfic de substàncies, i aquest és un dels riscs que tenim.
0: Per tant, ho vincularia al tràfic de drogues?
31: Bueno, està, com li deia, està encara per determinar, però el que li dic és el més probable és que sigui això.
0: S'ha reforçat la presència policial a la zona? No sé si els fa por que el tiroteig d'ahir no en sigui l'últim.
31: Miri, nosaltres hi ha barris que conflueixen factors socials, econòmics, criminals, etc. No? I nosaltres, per exemple, pot ser el barri de Sant Roc, per nosaltres és una prioritat operativa i estem molt a sobre, no només quan passa un fenomen, sinó molt abans. Estem treballant des del teixit associatiu, treballem en prevenció, fem presència, fem investigacions, no vol dir que no estiguem a sobre, que la gent no sàpiga que hi som, no vol dir que no hi siguem a sobre.
0: Fa uns dies en aquest programa, el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, ens advertí que l'ús d'armes de foc s'estava estenent i normalitzant. Això vol dir que accidents com el d'ahir es poden anar produint?
31: Miri, els fets d'ahir de Sant Roc són un succés greu i excepcional, i requereix també d'una resposta excepcional. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
0: En tot cas, per acabar, no hi ha cap persona detinguda, de moment, eh?
31: De moment no. És encara aviat, però bueno, jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada.
0: Ho seguirà més Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos. Senyor Sánchez, gràcies i bon dia.
31: Gràcies a vostè, molt bon dia.
0: No sé si aquestes primeres explicacions per part de Mossos d'Esquadra ens han de tranquil·litzar. El fet de circumscriure aquest episodi en un enfrontament seria, i per tant no en una violència indiscriminada cap a la població en general.
30: Sí, no ens hauria de preocupar respecte del que significa l'objectiu, però ens ha de preocupar respecte del que significa el creixement d'aquest tipus de fenomen derivat de l'enfrontament entre grups de persones que pertanyen clarament al crim organitzat, que s'han anat instal·lant a casa nostra, que abans això era una anècdota. Jo recordo als Estats Units una amiga meva que va viure allà molt de temps i diu: ostres, anava un dia pel carrer prop del Bronx i de sobte em vaig veure ficada en una baralla. Això és el que li ha passat probablement aquesta nena, si és que no pertany a alguna de les famílies que estan implicades, però em vaig amagar sota un cotxe perquè és que allà es podia rebre. I jo pensava, ostres, això semblava una cosa com d'un altre planeta. Ja resulta que han passat 20 anys i nosaltres també tenim això, no? I probablement és un tema i un fenomen que desborda ara mateix les possibilitats d'actuació de i, per suposat, d'erradicació per part d'aquest cos policial i, en general, dels cossos policials. Perquè, entre altres coses, jo crec que hi hem parlat alguna altra vegada, això al final té un efecte, una externalitat negativa, que és la contaminació de certes instàncies pel fet d'aquella famosa frase de Pablo Escobar, o plata o plomo, que ve a determinar, pot ser que si no estàs amb nosaltres i d'alguna manera hi conniveixes, tu acabis sent també una víctima ja no col·lateral, sinó directa, no? Per tant, entenc que estiguin preocupats. Afortunadament, la nena no està en una situació greu, però com a mètode de treball, entre cometes, d'una certa criminalitat, hem d'estar preocupats perquè comença a ser a sovintejar d'una manera que ens ha de preocupar com a ciutadania i, per suposat, ha de preocupar el cos de Mossos.
0: David.
1: No, aquí jo crec que hi ha un problema de llenguatge amb com s'expliquen les coses, no? És a dir, parla, diu, és una situació excepcional. No, no és una situació excepcional. L'estem veient repetides vegades en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el barri de Sant Roc, sense anar més lluny, el 15 de març d'aquest mateix any, va haver-hi un home ferit d'un tret al peu, el 26 de maig en va haver-hi un altre, i per tant no és excepcional. Hi ha un increment de la violència en l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs segurament vinculada a un descontrol en el tema de les drogues, i, per tant, un problema policial i d'ordre de primera magnitud. Després, jo crec que també hi ha un problema de llenguatge, perquè no se'ns explica determinades coses. Quan parlen de clans, clans de què? Clans de què? De què estem parlant? De clans. Estan connectats, hi ha una màfia organitzada, està connectada la màfia de l'ocupació amb la màfia de les drogues. Jo crec que aquí falta context també amb algunes d'aquestes coses, no? Però estem important, això ja va més enllà de la delinqüència comú, sinó que és delinqüència organitzada molt perillosa que s'està desenvolupant. I normalment, quan apareix a la superfície en forma d'assassinats, d'ajustament de comptes, d'aquest tipus de fenòmens, vol dir que està molt arrelat, que ja s'ha passat el punt aquell anecdòtic, sinó que tens màfies arrelades que funcionen. I això és molt preocupant, perquè a més es multiplica i fa metàstasis en les barris, en les zones, i jo crec que és una situació bastant preocupant.
0: Ara pensava que veníem d'uns anys en què tot el debat sobre la seguretat estava molt centrat en la multireincidència, que en el fons no deixa de ser molts delictes, molts petits delictes.
30: Efectivament.
0: I ara sembla que estem passant a una altra pantalla, no? Que són aquests grans delictes, més puntuals. Sí.
1: No, preocupant, perquè el que engloba sota de tot això és un problema molt greu i que és per on es comencen a podrir a l'engròs els temes de seguretat pública i els temes de seguretat en els països.
0: Pau.
5: Sí, la veritat, sobre aquest tema, poca cosa més a dir. Sí que les xifres que heu donat d'augment d'aquest tipus de delictes, sense voler relativitzar la gravetat d'aquests fets i la consternació per la situació d'aquesta nena i la importància de defensar que, efectivament, els barris, tots els barris de classe treballadora i tots els barris en general, de ser zones on la gent pugui viure tranquil·la, sí que és veritat que és un augment, heu dit, del 30%, però em sembla que era de 8 casos a 11. Vull dir, no sé si el dramatisme informatiu al voltant d'això també forma part d'una manera d'enfocar el problema. Confio en que la forma en la que ha comunicat a la persona amb la que heu parlat doncs deu tenir més a veure amb una informació o amb un punt de vista informat sobre el que ells entenen que és la situació, que no és un drama, que és preocupant, perquè efectivament doncs les conseqüències són molt cridaneres, són molt dures per la població que les viu en primera persona, però vaja, jo, centrant-me en les xifres que heu donat, no diria que la situació a Catalunya i els barris de l'àrea metropolitana és la situació del Bronx als anys 70. De moment no em sembla que ho sigui. Però vaja, insisteixo que tampoc és en l'àmbit de la meva expertesa i content de sentir el que en penseu la resta, vaja.
0: Afra?
6: Bueno, jo comparteixo això. Jo crec que la violència no es pot analitzar des de la por ni tampoc des de titulars aïllats. M'ha sobtat bastant, però això no treu que entenc perfectament la preocupació que ara mateix pot estar arrelada o instal·lada. El que passa és que ha de donar de menjar aquesta preocupació sense reforçar seguretat, sense fer una acció pedagògica, sense la prevenció i la necessària visió de cohesió social. Crec que és una línia una mica errada que algunes veus estan adoptant. Jo, sincerament, crec que això sempre ha d'anar de visibilitzar, protegir víctimes, de perseguir delictes i al mateix temps també actuar sobre les causes que afavoreixen que abans estava situant el David, i potser aquesta darrera fa anys i panys que no s'està assolint, està estudiada però no s'està assolint. Però sí, m'ha sobtat bastant aquesta manera d'expressar-ho i crec que manca una mica de visió i potser no d'un titular que busqui precisament fomentar una por que crec que no afavoreix en cap cas a ningú.
30: De tota manera, prenem des del punt de vista positiu aquesta alarma, si és que es pot dir així. És veritat que això no és el Bronx, per suposat, però les tendències criminals són com un pendent molt suau. Comença amb alguna dada i es pensa que és excepcional i arriba un moment en què ja és molt sistèmic i és molt difícil d'erradicar. Per tant, què crec que es podria demanar tant dels Mossos d'Esquadra com en general de tota la Direcció de la Seguretat Pública a Catalunya? Una complicitat entre el conjunt de la població que hi viu i aquestes forces policials, de manera que qualsevol cosa que encara no sigui violència, però que indueix a pensar que s'estan tramant i organitzant certes dinàmiques delictives, sigui immediatament posada en disposició de la policia. Per quina raó? Perquè, perquè això que veiem és el, la punta de l'iceberg d'una situació que molta gent calla per por i que es fa consolidada. És a dir, que entenguem la, l'alarma o l'avís com una voluntat, o com hauria de ser-ho, d'una col·laboració entre la gent i...
7: Ja, Montserrat,
30: saps?
7: Però...
30: Perquè és que si
7: o
30: sigui, no...
7: Jo entenc això que estàs dient, però tu mateixa has dit la por desafavoreix aquestes trucades, i segona, això ja existeix, i tercera, el que no podem fer tampoc és una crida perquè la gent comenci a trucar perquè li ha semblat que una persona... O sigui, jo crec que això tampoc no és... Crec que demana recursos, és adient... Sí, però... Crec que,
30: no és d'una persona. Que... És, per exemple, això va passar amb els narcopisos. La gent que callava i tenia al costat un narcopis, i va haver-hi un moment en què l'Ajuntament de Barcelona va haver de tancar pisos que estaven a disposició com a habitatge social i deien, per què no els obren? Doncs no els obren perquè abans eren narcopisos, ningú va dir res i això es va enquistar en un determinat barri. A qui menys li convé és a la gent que viu en aquests barris. Per tant, sense generar alarma gratuïta i sense voler que sigui la població entera un xivato, ja ho entenc, però estar una mica a la guai del que hi ha en el teu entorn, al final el que afavoreix és la bona convivència. I ja sé que és molt difícil l'equilibri afre, ja ho sé, però que, bueno, dir-li a la gent... Hem d'estar al cas, perquè això ara poden ser, com diu el Pau, pocs, i poc de poc de poc, i arriba un moment i diu, i com és que eren pocs i ara són tants? Doncs pues perquè això no és tan fàcil de detectar. No?
0: Fem una pausa i de seguida sentirem què en pensa Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona.
8: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
9: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs.
9: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
12: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
11: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Ho has d'explicar.
14: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
13: Sense consentiment. És agressió, tia.
15: Llavors hem d'anar als Mossos.
17: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
27: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
32: La tarda de Catalunya Ràdio.
33: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
32: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
33: Ets una genocida del temps.
0: La millor hora del dia.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Alcalde García Albiol, bon dia.
31: Hola, bon dia.
0: Vostè va ser qui ahir va parlar de seguida a les xarxes d'una baralla entre clans. Quina informació en té del que va passar?
31: Bé, la informació que tenim, la tinc per Guàrdia Urbana i sobretot per Mossos d'Esquadra i Interior, que vaig estar parlant amb la consellera ahir al vespre, i és que una baralla entre clans gitanos doncs, va acabar amb els trets i que un dels trets va afectar a una nena d'una de les famílies, que per sort aquesta nena està fora de perill perquè era, va ser una ferida lleu. Sembla que és per motiu de drogues.
0: Vostè va qualificar els protagonistes d'aquest tiroteig de gentussa incapaç de viure en societat. Segons vostè, què s'hauria de fer?
31: Pues mire, jo el que crec és que el que es té que dur a terme és que no es pot demanar contundència contra el crim organitzat mentre es mantenen limitacions normatives que dificulten que la policia, que Mossos d'Esquadra pugui intervenir amb agilitat, però no és que jo ho digui, és que aquest cap de setmana hem vist com, per exemple, sindicats de Mossos d'Esquadra referint-se a la ciutat d'Hospitalet estan dient que el crim organitzat està en uns nivells que amb les actuals eines, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal i donar més capacitat operativa a la policia i als jutges.
0: I per què creu que no es fa?
31: Doncs perquè per part del govern central, qui és qui té que canviar les lleis, no és la seva prioritat, així de clar.
0: Alcalde, Sant Roc és un barri segur?
31: Sant Roc hi ha zones on els veïns ho estan passant malament. Sant Roc, al igual que el conjunt de Badalona, i segons dades del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya i de Mossos d'Esquadra, és una ciutat on la seguretat està millorant, però sí que és cert que hi ha zones del barri de Sant Roc i d'altres zones on encara tenim problemes seriosos de seguretat, i especialment doncs al carrer on es van produir els fets, doncs se sap que viuen famílies doncs, que viuen de la droga, que són molt conflictives, se sap doncs, que en aquella zona hi ha plantacions, hi ha pisos ocupats que s'han convertit en plantacions de marihuana, i això genera un clima doncs, de molta preocupació i d'inseguretat per part dels veïns d'aquestes zones.
0: Entén que hi hagi por a Sant Roc?
31: A Sant Roc no hi ha por com a tal, sí que hi ha preocupació, però hi ha zones on els veïns tenen por, clar que sí. O sigui, aquesta és una realitat, però és el que li estava comentant fins ara, o sigui, que són els propis sindicats de Mossos d'Esquadra qui està dient que el que està passant a l'àrea metropolitana de Barcelona, que o bé es canvien les lleis o les eines que tenen per actuar són del tot insuficients, no?
0: Més enllà d'aquesta resposta policial, com es pot garantir la seguretat als veïns que han vist com es produïen dos tirotejos en una setmana?
31: Doncs mire, el que a mi em fascinava la consellera d'Interior, Núria Parlon, és que anaven a reforçar aquella zona amb la Brimo per tranquil·litzar els ànims d'algunes d'aquestes famílies que s'està investigant per intentar identificar i detindre els responsables, però és evident que quan passi tot això, doncs, bueno, insisteixo, és que allò és un discurs que vinc mantenint des de fa molt de temps. Si es mantenen les actuals limitacions normatives que dificulten intervenir amb agilitat, el problema no es reduirà, i és un problema doncs, que està afectant a moltíssimes ciutats que, per sort, insisteixo, en el cas de Badalona, les dades que tenim van a millor, però que ens està afectant sense cap tipus de dubte, perquè el tipus de violència, el tipus de criminalitat en aquests moments no és la mateixa de fa 10 o 15 anys, i les nostres normes no s'han adaptat amb aquesta realitat. Per tant, és difícil demanar a Mossos d'Esquadra doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats, i això genera una frustració social i general.
0: Perquè, segons vostè, quins canvis normatius i legals s'haurien de produir perquè la policia tingués les eines per poder combatre aquest augment de la criminalitat?
31: Pues mira, entre altres, canviar la llei i la llei que permet, o sigui, la llei que en aquests moments limita molt la poder entrar en una vivenda que és ocupada, jo parlo una mica de fets concrets, com per exemple, jo conec el de les plantacions doncs, de marihuana, per exemple, que la policia tingui més agilitat per poder entrar en espais on es detecten aquest tipus d'activitat il·lícites, que una persona que és detinguda 4, 5, 10, 15 vegades no pot estar per al carrer, sigui català o sigui de fora. Més igual, mire, jo tinc, jo rebo cada dia la relació d'incidències de seguretat a la ciutat. O sigui, cada dia ja tenen a persones, evidentment. Li diria que el 90 o 95% de les persones que són detingudes cada dia són persones amb antecedents penals o amb antecedents policials. Això no pot ser. Això és que és impossible de poder donar una resposta satisfactòria mentre es donin, per exemple, aquestes situacions que li estic explicant. Per tant, cal una reforma del Codi Penal, cal una reforma de la llei d'enjuiciament criminal per donar resposta a aquestes situacions que estan augmentant i que preocupa en els alcaldes i que preocupa la pròpia policia.
0: És Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Alcalde, gràcies i bon dia.
31: Encantat, bon dia.
0: De seguida ho analitzem, deixeu-me incorporar però a aquesta hora la veu de la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias, bon dia.
2: Bon dia.
0: Senyora Iglesias, quina és la magnitud del problema realment? Estem parlant de fets puntuals, encara podem dir que són excepcionals, o això ja és una nova normalitat?
2: Home, amb les estadístiques alarmants sí que és cert que Catalunya, de fet l'any passat, va reduir l'índex de criminalitat. Quin és el problema? Per tant, podríem afirmar que quantitativament els resultats són positius si ho comparem amb l'any passat i hem d'esperar com evoluciona aquest any per després poder fer un anàlisi més rigorós, però el que està canviant és l'anàlisi qualitatiu. És a dir, el que ens trobem és que coses excepcionals, com per exemple l'ús d'arma de foc, actualment per determinats grups, és a dir, no és que hi hagi una socialització de l'arma de foc, és a dir, no és que les persones anem amb armes de foc pel carrer, però sí que és cert que determinats grups criminals estan socialitzant aquesta arma de foc. Quines són les explicacions? Si antigament l'arma de foc quedava reduïda a grups criminals, podríem dir molt potents, actualment, en base al que s'anomena l'aprenentatge social delinqüencial, el que fan que són grups delinqüencials o delinqüents que no tenen aquesta estructura tan ben organitzada, volen imitar els que ells serien el seu referent, perquè m'entenguis, i al final la gent quan entra a la delinqüència, la majoria de la gent té una finalitat que és un interès econòmic o un interès d'estatus. Per tant, finalment agafen com a referents gent que té més diners o gent que té més estatus aconseguit de manera delinqüencial. I el que observen és que aquestes persones, aquest crim organitzat potent, utilitzen l'arma de foc. I ells fan el mateix. Per tant, com podem concloure? A dia d'avui hem d'interpretar que encara ens trobem amb fets excepcionals, que no és la nostra realitat delinqüencial, però sí que és cert que eines que antigament no feien servir cada vegada s'estan més normalitzats entre aquests grups criminals. Hem de tenir la sort, i m'agradaria destacar, que abans que hem de parlar de la importància de les normes, no? El gran èxit en quant a mesura preventiva de que, per exemple, a Catalunya no tinguem aquesta realitat social de que la gent disposi d'aquestes armes, és que a Catalunya, com a Espanya, està prohibit a l'ús de les mateixes, al tenir les mateixes, només en casos excepcionals, està autoritzat. A diferència dels Estats Units, on, per exemple, el dret a tenir armes és un dret constitucional. I això com es trasllada? Amb morts. Per què? Perquè si estiguessin visquent als Estats Units, tindríem entre 8 i 10 vegades més possibilitats de morir per un homicidi i que en aquests homicidis el 75% fos per causes d'armes de foc. En canvi, gràcies aquí a que Catalunya i Espanya està prohibit tenir aquestes armes, això implica que hi hagi uns controls més rigorosos pel fet de tenir-les i les eliminem del carrer, les eliminem de les famílies i això implica que tinguem més seguretat. Quin és el problema? Tot el mercat il·legal que genera a través d'aquestes armes de foc, que va molt adreçat a determinats grups criminals o delinqüents criminals, que les utilitzen no només com a eina, però més que com a eina, com un símbol de poder. És a dir, si realment a tots els nostres criminals fessin servir armes de foc, la mortalitat per delinqüència estaria molt per sobre de les estadístiques que tenim. Aleshores, el que estem veient que la fan servir com a símbol de poder, com a amenaça simbòlica.
0: Sí, però per exemple, perdoni que la talli, però clar, i a Badalona es van disparar 8 bales. És a dir, més
2: que
0: un símbol de poder...
2: Sí, aquest és el problema, que quan tu fas servir l'eina, al final les armes de foc estan pensades per matar. Aleshores, quan tu fas servir una eina que està pensada per matar, tot i que no fos la seva finalitat, el resultat és que pot ser aquest. I ahir que ens va donar, en el cas que ens va passar a Badalona, que es va passar? Va passar el, la transferència del risc criminal. I què és això de la transferència del risc criminal? Normalment, quan fem servir les, la realitat que tenim, és que les armes de foc s'utilitzen en el que nosaltres anomenem intercriminis, és a dir, dins de la delinqüència. Quin és el problema? Que el simple fet de que aquesta arma aparegui ja en si mateixa ja és un perill per la resta de la ciutadania. Per què? Perquè un mal ús de la mateixa pot generar les víctimes col·laterals, no? Aquesta transferència del risc criminal. I ahir, per exemple, és un exemple de com una nena que a priori no té res a veure amb aquell conflicte ha sortit víctima d'una acció que a priori era només criminal. Per tant, el simple fet que una arma de foc estigui als nostres carrers ja és un perill, perquè ja es dona aquesta transferència del risc criminal. Però és que, a més, quan es donen els resultats, implica que la pitjor de les amenaces que teníem, que era que aquella arma de foc tingui un impacte fora del crim, es materialitzi.
0: I un parell per tant, de... Sí.
2: Perdona. No, no, que jo deia, clar, que per tant, perquè a mi a vegades em fa por aquests discursos que s'escolten al carrer mentre que es matin entre ells, clar, o sigui, des d'un punt de vista de seguretat, aquesta frase és poc òptima. Per què? Perquè el simplement que hi hagi l'arma ja és un risc per la ciutadania.
0: Sí,
2: com en el cas d'ahir.
0: Li volia fer un parell de preguntes ràpides per acabar d'emmarcar el fenomen. El primer és si estem parlant d'un fenomen sobretot metropolità, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Clar, aquí al principi sí que és cert que on tenim més acumulació de ciutadania hi ha més probabilitat de que passin certs tipus de delinqüencials, per un costat. Per un altre costat, també hem de tenir en compte com s'han construït aquestes àrees metropolitanes, perquè si ens fixem, on darrerament tenim molts conflictes criminals, són barris on tradicionalment hi havia aquests tipus de conflictes. Per tant, el que això demostra és que moltes vegades amb seguretat no és suficient, i sinó que s'han d'intervenir amb altres eines per erradicar aquest crim de barri, per dir-ho així. Aleshores, en aquests casos, si vostès, per desgràcia, moltes vegades parlem dels mateixos carrers, dels mateixos barris, que no significa que la gent que viu allà són delinqüents, al contrari, seran gent treballadora, que pobres seran els primers afectats per aquesta delinqüència d'aquells grups concrets que s'han arrelat en aquell territori. I aquí és on tenim el problema. Per què? Perquè actualment intervenir avui amb l'ARRO, amb la Brimo, i posar-lo de manera puntual no resoldrà el problema. El que farà que avui el nivell de conflicte baixi. O aquella por de que no hi hagi una contravenjança es redueixi la probabilitat de que passi. Però si no intervenim de manera continuada i amb altres eines, no el resoldrem. Perquè aquells grups arrelats en aquell territori tenen el crim com a modus operandis, com a modus de vida. Per tant, insisteixo, una intervenció puntual no és la solució.
0: I ja per acabar, Barcelona, en el context europeu o del sud d'Europa, com està? És a dir, és un problema especialment greu a Barcelona o el que està passant aquí està passant a tot arreu?
2: Cal dir que Barcelona, si ens comparem amb les estadístiques europees, ja no entrarem ni amb Estats Units, ni amb altres continents, ni amb altres països. En temes europeus, som de les ciutats més segures. I això sempre m'agrada destacar, perquè tampoc vull que s'infravalori el risc, perquè remarco que sí que és cert que s'està augmentant la violència, és a dir, s'està augmentant l'anàlisi qualitatiu que no quantitatiu, però sí que m'agrada destacar que totes les polítiques de seguretat que s'estan portant a terme impliquen resultats positius. Per què? Perquè el fet és que Barcelona, comparats amb estadístiques europees, encara continuem sent una de les ciutats més segures. I això sempre ho hem de posar de relleu perquè, remarco, això no és com a conseqüència de que hem tingut la sort de viure a Barcelona, això és conseqüència de les polítiques i dels professionals de la seguretat que treballen perquè això sigui així. Però intentar enfocar la resposta única i exclusivament en dispositius policials
3: no trobarem la solució. Hem de tenir en compte en aquestes variants de per què Barcelona és segura, doncs no només tota la vessant policial, sinó també la vessant de polítiques socials, treballar de manera comunitària i crear comunitat. Per tant, en aquest anàlisi m'agradaria destacar sempre la mateixa idea. La seguretat no es nutreix només de policia, sinó que hi ha altres professionals que també nutreixen aquesta seguretat.
0: És Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Senyora Iglesias, gràcies i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Algun comentari sobre això, sobre el que ens ha dit l'alcalde de Badalona? David?
1: Sí, en el cas de l'alcalde de Badalona, com a mi se li agraeix que parla clar i explica algunes coses clarament. Però una discrepància amb ell. No és veritat que no tinguin els instruments per intervenir. No és veritat. El que hem de ser conscients és que aquest problema no és, com diu la senyora Iglesias, un problema del permís d'armes. Això és el mercat negre d'armes, no les armes legals. La regulació en aquest país, i ja ho sé molt bé, d'armes legals, és molt estricta, molt controlat. És un país modèlic des d'aquest punt de vista, del control. Estem parlant del mercat negre d'armes i com grups de delinqüents van saltant les escales i el que abans es defensava amb pallisses i navalles, ara es defensa amb armes. I això és un element qualitatiu. El que hi ha aquí darrere, i això sí que és, crec que, l'element preocupant, són les zones, els barris de guetos de tolerància que hi han establerts. En el sistema de gestió de la delinqüència hi ha una certa tolerància en determinats barris coneguts, a Girona, no només metropolitans, també a la Font de la Pólvora a Girona, a Sant Roc, la Mina, en fi, faríem la llista ràpida de quins són aquests barris, on es tolera, amb coneixement, quan diu se sap perfectament on hi ha pisos ocupats per utilitzar per la xarxa de marihuana il·legal. Bueno, doncs si se sap, es pot intervenir. No és veritat que faltin eines en un cas com aquest. No és veritat. Val? Però hi ha uns índexs de tolerància perquè concentra la criminalitat, la manté en un determinat nivell i tal. Però quan estem començant a passar això, quan estan començant a passar tirotejos, aquests que hi ha en el barri de Sant Roc, o els que van haver-hi fa 15 dies, em sembla, no? 15 dies o 3 setmanes màxim, a la falda de Montjuïc, on a una persona li van fer 8 tiros a la cara, amb una clara assassinat de tipus mafiós, s'està desbordant. Aquí comença a haver-hi símptomes de que s'està desbordant i que, per tant, aquestes polítiques d'una certa tolerància per tenir la delinqüència dins un determinat nivell se'ls estan escapant de les mans. Jo crec que és això el que està passant.
30: Una dada respecte d'aquesta relació entre les armes i aquest crim organitzat. Com diu el David, res té a veure el circuit de les armes en les que treballa la criminalitat amb el circuit legal. De fet, quan Michael Moore va fer aquell famós documental Bowling for Columbine, justament parlant d'una persona, un nen que havia agafat una arma del seu pare i havia matat no sé quants, ell mateix va reconèixer en aquell documental que hi ha el mateix nombre d'armes legals a Canadà que als Estats Units, i en canvi la criminalitat és enormement més gran en el cas dels Estats Units. Per tant, que hi havia una correlació, l'altre dia deia el Pau, correlació no és el mateix que causalitat. Doncs aquesta és un magnífic exemple de com la correlació i la causalitat no són exactament la mateixa cosa, i per tant, que efectivament de parlar del que es refereix a aquestes armes, que evidentment no formen part del circuit, faltaria més que un delinqüent, a més d'aquesta categoria, que fes una arma de les que estan al circuit legal i mateix amb això. Evidentment s'han d'evitar que hi hagi, estem d'acord, però no tenen res a veure. I respecte de les mesures, bueno, i després dir, bueno, estem millor que la resta d'Europa, així van començar altres ciutats europees i ara estan com estan, que, en fi, hi ha determinats barris de certes ciutats franceses on no es pot entrar, no es pot entrar directament, i ja, jo no sé si les donen per perdudes, però en tot cas no haurien de fer-ho. I respecte de les mesures, és cert que hi ha coses que es poden fer, per exemple, les entrades en les propietats que no són domicili es podrien fer d'una manera molt més immediata quan hi ha allà doncs, tot aquest cultiu de marihuana i de més, però hi ha un problema respecte de la multireincidència, i l'alcalde Albiol l'apuntava, el que passa és que és molt complicat. L'actual legislació en matèria de multireincidència permet que les persones que ja tinguin sentència, no?, i es puguin erradicar, si és que es pot, o ficar a la presó, en el cas de que siguin d'aquí, en fi, el que sigui. Però el problema és que la multireincidència de la que parlem és la que no ha arribat a judici. És a dir, han detingut una persona 30 vegades, una perquè portava una arma il·legal, l'altra perquè havia agredit a no seguir, l'altra perquè havia entrat, perquè l'havien agafat amb la bossa de la marihuana per vendre, i tens un munt de... I, evidentment, la presumpció d'innocència, des del punt de vista processal, no permet actuar, i això té difícil solució. És a dir, que aquestes són les persones que realment estan produint el problema, i la legislació, i entre altres coses la nostra pròpia Constitució, no permeten anar més enllà. Però és evident que transpua, quan reclamen, transpua què hem de fer amb aquestes persones respecte de les quals sabem perfectament que és un delinqüent multi, però encara no té les sentències. És a dir, per tant, no hi ha una... no s'ha destruït de manera legal la presumpció d'innocència.
0: Pau, ja farà breument, sisplau, que ens espera la consellera.
4: Bueno, doncs breument ho intentaré. Clar, aquí hem tingut les dues posicions típiques, no? Des del meu punt de vista, la posició informada d'una persona experta en prevenció i multireincidència com la Iglesias, i la posició d'un populista de dretes, punitiu, que creu que la solució és policia, arro i presó. Hem tingut aquestes dues posicions i us agraeixo que les hagueu manifestat les dues. Per mi, clarament, una posició, insisteixo, és informada i experta i l'altra no. Tot i això, entre dreta i esquerra podríem dir aquest binarisme i a vegades aquest diàleg de sorts que jo crec que... pues, amb una mirada una mica de complexitat sobre el tema s'haurien de complementar. És a dir, efectivament, l'esquerra històricament sempre hem defensat o ha defensat que tots aquests fenòmens delinqüencials tenen una dimensió de desigualtat material, cultural, educativa, comunitària, com deia la senyora Iglesias. No en va, si tu mires l'índex de socioeconòmic territorial d'aquest barri concretament de Sant Roc, em sembla que està al 51, un índex que, perquè els oients ens entenguin, la mitjana de Catalunya és el 100, per tant ens trobaríem un índex socioeconòmic territorial a Mata de Pere de 130 i a Sant Roc de 50. Per tant, és ja menys del 50% de la població ocupada, l'abandonament escolar prematur rècord a tot Catalunya. Per tant, desatendre totes aquests condicions condicionants materials que en diríem de la desigualtat per parlar d'aquests temes, a mi em sembla irresponsable. Ara bé, és veritat que la transformació de totes aquestes condicions educatives, comunitàries, que fan molts agents i no només l'ARRO, és un procés a llarg termini i que, efectivament, l'esquerra també ha d'incorporar una mirada pràctica i pragmàtica per assegurar que en aquests barris, més enllà d'aquestes transformacions, s'hi pugui viure bé. Si pugui viure bé vol dir que no hagis de tolerar i no hagis de caure en aquesta causalitat que deia la Montserrat, que jo li retreia, no? Dir, efectivament, ningú està dient que ser pobre impliqui delinquir, ni molt menys. Al revés, la majoria de gent pobra no delinqueix, està en una posició digníssima. Per tant, no, correlació no és causalitat, ho torno a dir. Però jo crec que s'haurien de complementar les dues mirades. No es pot solucionar amb la mirada del senyor Albiol aquest problema, no té a veure amb posar més arro, no té a veure amb fer més detencions, no té a veure amb això, únic i exclusivament. No ha funcionat aquestes dinàmiques policials positives a moltes ciutats d'Europa, sí que hem d'estar atents a per què no ha funcionat això a París, per què no ha funcionat a Marsella i per què està funcionant millor a Barcelona, coi, ens ho està dient una experta. Però, per altra banda, és veritat que segurament hi haurà gent de classe treballadora de Sant Roc que avui aquestes explicacions li semblaran insuficients i dirà, escolti, jo no vull que hi hagin trets en el meu barri i tal, solucionim això a curt termini, no? Podem fer les dues coses alhora? Jo crec que sí, i l'esquerra també ha d'incorporar aquesta mirada de seguretat pensant en qüestions policials. No ens ha de fer mandra que sigui així.
0: I per tancar breument, Afra.
7: Molt breument. Sí, molt breument. Jo no sé si ens hem adonat de que el senyor Albiol de nou ha començat a estereotipar i ha parlat de clans gitanos. Com si fossin l'explicació general de la violència, i això és una absoluta simplificació, i molt perillosa, a més. I, a més, confondre les accions d'uns pocs amb tota una comunitat alimenta perjudicis, estereotips, molt típic, en el senyor Albiol, que no ajuden a entendre ni a resoldre, que dic jo que alguna cosa haurà de fer la política en matèria

0: assenyalar, i quan s'assenyala encara es genera més violència. Violència de ciutadans i ciutadanes contra ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo honestament trobo que el senyor Albiol, en comptes d'assenyalar constantment i sempre certs col·lectius, sempre certs éssers humans, sempre vincular-los a la violència, el que hauria de fer és fer comunitat, resoldre política, consciència, el que estava dient l'experta en matèria. Però bueno, ja està, ala, tot per tu, pots parlar, Avanti.
1: No,
0: ja
1: no em deixen, no, no, no, no parla ningú més. No
0: m'han dit breument, ja, no m'han dit breument, intentat ser breu.
1: Després, si voleu, ho reprenem. Ara deixeu-me fer una pausa per saludar de seguida la consellera d'Educació, Esther-Neu.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
7: Pel picant?
6: Què havia de ser, si no?
7: Però què va ser?
6: Apendicitis, operat d'urgència.
7: Ostres!
6: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
9: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs.
9: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llonch. 5 minuts i 9:45 del matí, després de tancar un dels acords socials que s'ha resistit més a Catalunya els últims temps. Ens acompanya al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó. Bon dia, consellera.
11: Molt bon dia.
1: Com està?
11: Bé, millor del que ha estat les últimes setmanes.
1: Entenc que vostè fa campanya pel sí, evidentment, per aquest preacord tancat amb els sindicats. No sé si li ha sorprès que vostè que hagi afegit a darrere el no aquest em comprometo a fer les vagues necessàries per acabar fins a acabar el curs, que de fet no deixa de ser una amenaça de vaga indefinida.
11: Home, en el fons és demanar el compromís, no? Jo crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals. Pensi que partem de, com a mínim, fa 25 anys que no s'havia tocat el complement específic, no? La part, diguem, de salari autonòmic crec, del conjunt dels docents, i venim d'anys doncs, on l'educació ha patit, no? Ha patit retallades, ha patit doncs, un increment de la complexitat important, ha patit canvis curriculars, és a dir, jo crec que a nivell social doncs, no? El paper de les famílies també ha canviat molt, i per tant ara tenim l'oportunitat no només de millorar, com deia, aquesta part retributiva, que és important, perquè jo penso que a ningú se li escapa que no podem tenir o aspirar a un sistema educatiu

0: excel·lent sense tenir docents reconeguts, docents valorats i escoltats, però sobretot la part d'enfortiment del que és un sistema educatiu inclusiu, no? Aquí hi ha la incorporació de més de 6.400 professionals de suport a l'escola inclusiva. Aquí parlem d'especialistes d'educació especial, d'orientadors, de psicopedagogs i també d'orientadors, d'integradors socials, no? Perfils més socioeducatius. I després també hi ha la part important de reducció de ràtios, de simplificació burocràtica, i per tant jo crec que hi ha elements que suposa una millora de les condicions d'ensenyament i també millora de les condicions d'aprenentatge.
1: Sí, això ja s'arrossegava des de fa anys i per tant entenc que la situació ja estava diagnosticat que aquí hi havia algun problema. Com és que ha calgut tenir el sector educatiu en contra manifestant-se al carrer per haver posat aquests temes sobre la taula?
0: Miri, jo crec que l'acord, el preacord com a mínim que hem assolit, doncs té una dotació pressupostària molt important, no? Parlàvem dels 2.000 milions d'euros al mes de març, ara n'hi sumem 700 més i per tant pensi que parlem de més del 25% del pressupost de tot un departament. En el moment, al mes de març, aquell acord per mi va ser l'acord molt important, un acord realment ambiciós, però partíem d'una situació de pròrroga pressupostària. En aquests moments és veritat que s'obre un altre context pressupostari, però aquí hi ha hagut una aposta important per tornar a situar l'educació en el centre del que és l'acció de govern. I ens sembla, com deia abans, no?, que l'educació no és un tema menor, és un dels principals pilars de l'estat del benestar, i hem d'entendre doncs, que aquest crit, no?, que ha manifestat doncs, la comunitat educativa s'havia doncs, d'escoltar.
1: Vostès van tancar el primer acord amb Comissions Obreres i la UGT, això no m'agrada gens a USTEC. Ara han arribat a un acord amb USTEC, sindicat majoritari, però de moment se n'han despenjat CGT, Intersindical i el COS, que fan campanya pel no, aquests socis minoristaris. Vostès hi seguiran negociant? És a dir, hi ha marge per incorporar-los a l'acord o l'acord és el que és?
0: Bé, el preacord és el que és. Aquí, bueno, pensi que la mesa sectorial de, bueno, són 5 sindicats, dels quals 4 doncs, han signat aquest preacord. L'únic sindicat que no l'ha firmat, que té representació a la mesa, és la CGT. Nosaltres el que aspirem és que aquest acord doncs, arribi a bon port, diguem, i que sigui convalidat per les bases d'USTEC i que el puguem signar i, com deia, que puguem començar aquest camí doncs, de millora educativa que necessitem en aquest país. Com deia, Catalunya mereix un sistema educatiu excel·lent, que sigui equitatiu, que sigui inclusiu, on de tenir també doncs, docents reconeguts, i penso que és el camí que tenim l'oportunitat de començar a transitar.
1: Entrem una mica a fons en alguns dels punts d'aquest acord. Comencem parlant dels salaris, que va ser, de fet, l'últim que es va desencallar, comptant govern i ministeri. Un professor de primària cobrarà 599 euros més d'aquí 4 anys i un de secundària 633, és així.
0: Bé, aquí la part, diguem, de... Ara aquí hem afegit, és a dir, per una banda, l'acord del mes de març vam incrementar un 30% el complement específic autonòmic, doncs això ens situava entorn d'uns 200 euros, i ara hi hem sumat un nou complement, que és aquest complement, doncs, que n'hem dit de millora educativa, que la suma d'aquests complements, sumant-hi doncs, també la part d'increments estatals, ens situa sobre els 450 euros més al mes d'aquí 4 anys. Clar, aquí que és veritat que després també hi ha una altra part d'increment estatal que se suma, diguem, al salari base, no? La part que fixa l'Estat. I, per tant, estem parlant d'una millora significativa. Són més de 400 euros més al mes d'aquí 4 anys.
1: I allò de comparar-nos, els professors catalans ara seran els més ben pagats de l'Estat, uns dels més ben pagats?
0: Seran dels més ben retribuïts de tot l'Estat, perquè pensi que aquí, doncs, tant Canàries com Balears té un complement afegit, que és el complement d'insularitat, no? La dificultat també de trobar un lloc per viure i aquestes qüestions que a nivell insular doncs, s'ha de tenir en compte. I aquí ens situem més o menys molt a prop del País Basc. Per tant, estaríem entre els docents més ben retribuïts de tot del conjunt de l'Estat.
1: La CGT es va aixecar de la taula, de fet, perquè hi troba a faltar una clàusula que vinculi aquests sous a la inflació. Això és així? Es podria incloure d'alguna manera?
0: Però és que això es negocia a nivell estatal, és a dir, aquí ja hi ha una mesa de funció pública on es treballa tot això i el que no podem fer és fer dependre, no, del Departament d'Educació qüestions que no depenen del Departament d'Educació. I per tant, jo crec que aquí, des del propi departament, doncs, hem pres les decisions que podíem prendre en base a les competències que tenim.
1: L'altra gran pota, més enllà dels salaris, és l'escola inclusiva. Expliqui'ns una mica què és l'escola inclusiva per la gent que, per exemple, com jo no tenim fills i que ens agafa una mica de lluny tot això.
0: Doncs jo crec que aquest segurament és el repte més important que tenim com a país. Aquí l'any 2017 es va aprovar un decret que era molt important, que garantia doncs, no, la possibilitat que el conjunt de l'alumnat doncs, tingui doncs, les mateixes oportunitats de poder accedir a aquesta educació inclusiva. Clar, això en el marc teòric tothom ho comparteix i en el seu moment doncs, va ser un pas endavant, no, a nivell, doncs, demostrava una ambició de sistema educatiu inclusiu, però segurament no va preveure doncs, el desplegament de recursos que això implicava. És a dir, la inclusió no passa per incorporar doncs, un alumne que té unes necessitats educatives més severes en una aula ordinària sense més, sinó passa per fer això o per poder fer això tenint un acompanyament professional. No? Ara, en aquests moments, de fet, el curs passat, nosaltres ja vam doblar el que en diem CIEs i CIEplus, que CIEs i CIEplus són doncs, unes aules, unes dotacions de suport intensiu a l'alumnat que té unes necessitats, que requereix doncs, logopedes, requereix fisio, requereix doncs, uns perfils d'especialistes d'educació especial, que més enllà de l'escola especial, l'escola d'educació especial, que també, doncs, evidentment, atén doncs, aquell alumnat que té unes majors necessitats educatives, doncs, també estan assessorant en els centres ordinaris. Però tot això requereix un desplegament que implica doncs, molts recursos per fer-ho ben fet, perquè vol dir que el docent a l'aula, que potser no té una formació com per atendre doncs, un nen amb un autisme doncs, més sever o amb altres malalties, fins i tot minoritàries, pugui estar acompanyat del professional que requereix. Per tant, la incorporació d'aquestes 6.300 professionals, que com deia abans, no, hi ha des d'educadors integradors, hi ha psicopedagogs, hi ha orientadors a secundària, hi ha doncs, aquests especialistes en educació especial, han d'ajudar a atendre millor aquesta complexitat que tenim a les aules, aquesta diversitat d'alumnat i, sobretot, acompanyar també els docents en aquesta tasca educativa, perquè al final cada cop la tutorització ha de ser més individualitzada, perquè tenim doncs, realment realitats molt, o necessitats molt, molt diferents entre alumnes.
1: Estem parlant de 6.300, ara ho deia vostè, en 4 anys, 1.000 ja el curs que ve. Ara estava pensant que, clar...
0: Més de 1.000, 1.700 l'any que ve.
1: Ara estava pensant que, clar, som 1 de juny, aquest curs li queda poc, ve l'estiu. L'escola estarà preparada ja per aquests canvis? És a dir, començant a notar ja des del principi del curs que ve?
0: Sí, pensi que aquestes 1.700 que ja sí. tenim previstes pel proper curs ja s'han aprovat, es van aprovar dimarts passat precisament amb un acord de govern i, per tant, això, evidentment, a 1 de setembre estaran... Aquests professionals han d'estar als centres educatius.
1: I això serà igual per totes les escoles o es focalitzarà en les més complexes?
0: Bé, aquí, evidentment, allà on hi ha més complexitat, doncs aquests professionals han d'anar especialment allà, però hi ha una previsió feta que s'ha treballat doncs, amb els centres, amb el conjunt de serveis territorials, on hem de tenir en compte doncs, l'alumnat que tenim a cada centre. No hi ha centres iguals, és a dir, tenim centres, a tots els centres ha d'haver-hi recursos per l'educació inclusiva, però segurament en aquells centres on tenim més alumnat que requereix aquest suport, doncs és allà on hem de destinar principalment aquests recursos.
1: Per tant, entenc que això és una aposta clara per l'escola inclusiva. En algun moment s'ha posat sobre la taula canviar de model?
0: Però és que no hi ha canvi de model possible. És a dir, quin és un model alternatiu a aquest? Una escola que s'agrega? Una escola on no tot l'alumnat hi pot anar? No hi ha possibilitat d'un model alternatiu. Diferent seria que aquest govern es plantegés, per exemple, tancar centres d'educació especial. Però és que estem fent el contrari. El curs que ve tindrem el màxim de places de centres d'educació especial perquè la realitat ho requereix. I per aquí, jo crec que aquí no estem fent el que toca fer. Per una banda, doncs hem de poder generar més oportunitats en aquests centres d'educació especial que tenen realment unes llistes d'espera perquè tenen alumnat que requereix aquesta atenció més, en fi, més intensiva, més específica, molt altament professionalitzada. I alhora, doncs, l'escola ordinària també ha de ser doncs, un recurs important per atendre no només aquell alumnat doncs, que té diagnòstics doncs, en fi, diferents, de moltes doncs, complexitats i dificultats d'aprenentatge, sinó també per aquell alumnat que requereix doncs, aquest suport intensiu i l'ha de poder fer doncs, també a l'aula ordinària.
1: Un altre punt de l'acord, secundària. Convocaran en 2 anys 5.000 places de catedràtics de secundària. Això què suposa a la pràctica?
0: Doncs això vol dir doncs, que bueno, feia molts anys que no es convocaven aquest perfil de places i tenim doncs, bueno, professors i professores doncs, que poden no, fer una aportació doncs, acadèmica important i per tant ens semblava, i a més doncs, un dels sindicats que ha signat aquest preacord doncs, ho requeria, doncs, tornar a fer aquesta convocatòria de càtedres. No? Jo crec que fem una doble aposta. Per una banda, en matèria d'inclusió hem de poder avançar molt més en aquest sistema educatiu que ha de ser plenament inclusiu amb condicions i per altra banda hem de començar a, no, hem de recuperar el fil de l'excel·lència educativa que Catalunya mereix.
1: Ara que parlava d'excel·lència educativa, la millora de l'escola es podrà calibrar d'alguna manera?
0: Bé, la millora de l'escola es calibra en aquests moments. És a dir, per una banda tenim les proves que en diem les proves de final d'etapa, també les proves de diagnòstiques, és a dir, les diagnòstiques les fa tothom. són censals, les fa tot l'alumnat a meitat d'etapa, a quart de primària i a segon de l'ESO, i les de final d'etapa des d'aquest any es fan de manera mostral. No? Aquí sí que ens hem adaptat als estàndards internacionals perquè, al final, doncs, teníem moltes estadístiques però que aportaven poc, diguem, a la política educativa. No? Han de ser proves que serveixin més per informar de les polítiques educatives que s'han de modificar, si és el cas, que no per tenir estadístiques que acaben aportant poc al conjunt del sistema. Tenim això per una banda i després tenim totes les proves internacionals. Pensi que el curs passat es va fer PISA, que serà públic segurament doncs, al primer trimestre del proper curs. A partir d'aquí, totes les altres proves, TIMSS, PILS, és a dir, totes les proves internacionals en les quals Catalunya participa.
1: I confia que milloraran.
0: Bé, l'educació és una cosa lenta, jo sempre ho dic. A mi m'encantaria que el proper PISA doncs, sortís molt bé, però hem de ser conscients, el PISA que sortirà doncs, ve del PISA que es va fer el curs passat. Nosaltres portàvem 6 mesos, és veritat que tots els canvis que hem fet precisament per reforçar o orientar el sistema a la millora de resultats, doncs s'està fent, no? S'està fent. Vam fer també unes concrecions de currículum perquè tenim un currículum molt ampli, a vegades poc concret, i aquí des dels centres educatius ens demanaven concrecions de saber cada nivell, a cada etapa, què és allò que hem de garantir que l'alumne assoleixi. No? Vam fer aquestes concrecions curriculars a primària i a secundària pel conjunt de l'alumnat. Vam posar la inspecció educativa, la vam enfocar de nou a la millora de resultats, per tant, acompanyar el conjunt de centres educatius a fixar-se en això, veure cada centre com pot millorar en aquest àmbit. És a dir, s'estan fent moltes accions. Vam fer el programa de reforçament de matemàtiques i llengua, perquè aquestes matèries no poden ser unes altres matèries, són troncals i sense aquestes no desenvoluparem els aprenentatges. Vol dir això que el proper PISA hauria de sortir bé? Com deia, el següent PISA ve del PISA que portàvem doncs, probablement 6 mesos governant. Però, en tot cas, en els propers anys estic convençuda que veurem aquesta millora educativa.
1: Una altra qüestió que té a veure amb l'organització dels centres, però és important també. El primer acord, de fet, ja incluïa limitar a un 3% les places perfilades. És a dir, places que les direccions poden triar, ha dit, perquè com a professional amb unes determinades característiques, com a especialistes, doncs els interessa una determinada persona. Se n'estava fent un ús excessiu per acabar de fer-se les plantilles a mida?
0: Miri, aquí de mitjana ja estem en aquesta xifra, més o menys. Però és veritat que alguns centres molt singulars, doncs és possible que en tinguin, les tinguin més, tinguin un percentatge més alt. Bé, aquí jo crec que hem de donar l'autonomia de centres i l'autonomia de les direccions és una peça clau del sistema educatiu. És a dir, el lideratge pedagògic a una direcció que ha de ser compartida amb el claustre, no? No hi ha un bon director o directora que pugui impulsar un projecte si no té un claustre darrere implicat, no? I del qual se senti partícip. Ara, a partir d'aquí jo crec que hem de fer compatible, i això és una cosa sempre complicada, doncs diguem l'equilibri o l'equilibri, la solidesa d'aquell projecte educatiu, no? D'aquell claustre amb l'estabilitat del docent, no? Entre aquesta estabilitat del claustre i l'estabilitat del docent, doncs, bueno, hem de fer aquests equilibris, no? Jo crec que aquí és important que aquells centres que han construït un projecte educatiu en base a aquestes places perfilades, a aquesta singularitat, sigui perquè tenen un projecte més d'anglès, un projecte molt centrat a l'art, un altre més centrat en música, en el que sigui, doncs han de poder fer una transició. Ara, aquí sí que vam fer una petita modificació, perquè, és a dir, quan hi hagi una plaça, no? Que un funcionari doncs, no l'hagi volgut i, per tant, hagi quedat vacant i tenim un mestre interí que fa una bona feina i que no assoleix els 3 anys, doncs pugui quedar-se aquesta persona i no hagi de venir una altra de nou i, per tant, generar una mica aquest moviment en el claustre que acaba doncs, complicant la vida al conjunt dels centres cada any.
1: A quarts de 12 al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Francesc Mauri perquè ens explicarà una mica com tindrem la calor aquestes pròximes setmanes i ja de cara a aquest estiu. La calor és un dels altres temes que també preocupen els docents. De fet, la setmana passada en vam parlar amb la plataforma Aules que cremen, que van identificar a mitjans de setmana 120 aules on se superaven el llindar de temperatura a partir de la qual ja no s'hauria de treballar. N'ha parlat durant les negociacions d'accelerar la climatització de les aules?
0: Mira, d'això amb qui on se n'ha parlat és en el marc de govern, de fet en els pressupostos, no, que vam presentar la setmana passada a la Comissió d'Educació, al Parlament, i que esperem doncs, que finalitzin la seva tramitació, hi ha una aposta molt important per l'adequació climàtica als centres educatius. Vull dir, és veritat que fins ara s'havien fet segurament els passos que s'havien pogut, no s'havien instal·lat doncs, alguns espais polivalents que s'havien pogut climatitzar, però també ens semblava que aquesta no era una mesura estructural, no, per adequar climàticament aquests centres. Pensi que tenim més del 26% dels centres educatius educatius a Catalunya són d'abans de l'any 1960. Per tant, imaginin la necessitat d'inversió pel sosteniment d'aquests centres que tenim, i a banda d'això s'hi suma la necessitat o l'exigència, que s'entén perfectament tenint en compte la situació d'emergència climàtica, per la climatització. Clar, aquí el que s'ha acordat, per una banda, com a mesura d'urgència, nosaltres el que hem fet és un pas important, no? Fins ara s'invertien poc més de 300.000 euros, ara n'invertim 20 milions d'euros en la instal·lació de ventiladors de sostre, que això em dirà, bueno, això no baixa automàticament la temperatura, però la mitiga, i per tant ens sembla que és un efecte d'urgència que necessitàvem per ara i per finalitzar aquesta tardor, no? Sí. I per tant això tenir-ho com una primera mesura, i segon, i la més important, la necessitat d'estructurar, no? I per tant aquí sumem en aquests pressupostos 100 milions d'euros que s'han acordat per poder fer una adequació climàtica a 100 centres educatius de tota Catalunya. Aquí la proposta és que d'aquí al 2030 400 nous centres es puguin adequar climàticament. Això vol dir aerotèrmia, i per tant vol dir no només mitigar la calor, sinó també mitigar el fred, no? I per tant instal·lar, tenir aquesta inversió necessària en adequació climàtica en els propers anys al conjunt de centres de Catalunya.
1: Vostè forma part de la direcció del PSC. Deixi'm fer-li un parell de preguntes de política general abans de donar la paraula als nostres agoristes. La primera, com està vivint tot el que està passant en la política espanyola amb el cas Zapatero i el cas Leire, que en l'última setmana han assitjat el PSOE?
0: Doncs amb certa preocupació, perquè aquí és veritat que la presumpció d'innocència, que és un fi, que està instal·lada en aquest país, però a l'hora de la veritat, no? Quan afecta doncs, a vegades a polítics, doncs costa, costa una mica. Jo crec que aquí és important respectar l'estat de dret amb el que vol dir l'estat de dret, no? I vol dir respectar aquesta presumpció d'innocència, vol dir respectar la separació de poders, i aquí doncs, a mi m'agradaria doncs, poder escoltar doncs, les parts implicades, no? Que encara no han pogut o no hem vist que s'hagi pogut defensar, per veure, doncs, en fi, la justícia ha de fer la seva feina, sens dubte, però hem de tenir tota la informació, que en aquests moments em sembla que no la tenim.
1: I l'altre, pel que fa al PSC, pot garantir que el partit no va finançar de manera irregular la campanya electoral de fa 2 anys, tal com investiga l'Audiència?
0: Vaja, jo estic convençuda i poso, no una mà, em poso dues mans per aquesta qüestió.
1: Consellera, no marxi. Fem una pausa i fem una ronda de preguntes.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot. Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
5: Tinto de verano, Don Simón.
6: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
5: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
8: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
12: Sí a tot.
11: Sí a tot.
12: Sí a tot.
11: Sí a tot.
13: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'Agora del matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, consellera d'Educació, amb qui hem començat a parlar fa una estona. També tenim Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Afra, vols començar tu?
12: Vale, vinga, va, avanti. Molt bones, consellera. Jo la pregunta seria que quina resposta ha de donar l'escola pública, més encara després de la primera part que hem tingut de debat i tenint en compte més a forces polítiques com Aliança Catalana els discursos xenòfobs que intenten convertir la diversitat a les aules en un problema.
0: Bé, jo crec que aquí, no sé si... doncs, aquest compromís, no, que està signat en aquest preacord és molt important precisament per defensar una escola pública i de qualitat. És a dir, fins ara, és veritat que jo crec que el sistema educatiu a Catalunya és un sistema realment resilient, que ha demostrat al llarg dels anys, tot i viure, no, situacions complicades, s'ha sostingut, i s'ha sostingut amb un nivell de qualitat, jo penso que molt positiu. Ara, és veritat que si en aquest moment no fèiem aquest pas endavant, no enfortíem el que és la, no, aquestes dotacions professionals necessàries per fer un sistema educatiu inclusiu, però de qualitat. Si no milloràvem les condicions, doncs, d'aprenentatge i d'ensenyament, i això vol dir, doncs, també avançar amb ràtios més petites, no, amb aules amb menys alumnes, doncs, per aula, perquè finalment, doncs, quan tenim necessitats educatives tan diverses, doncs, és necessari poder donar aquella atenció a aquell alumnat. Parlem amb molts docents que el que tenen a vegades és sensació de frustració, de, no, esforçar-s'hi molt, treballar molt i pensar, o si em dedico a un alumnat que té més dificultat, doncs a vegades abandono aquells que poden tirar més, no? O al contrari. No? I per tant, jo crec que aquesta és una aposta claríssima per l'equitat educativa, per la inclusió educativa i per la qualitat educativa.
1: Qui segueix? David?
15: Sí. Consellera, suposo que deu haver passat uns mesos complicats i deu estar esperant el resultat aquest per normalitzar una mica la situació, i en deu tenir ganes. Deixi'm dir-li, l'educació és un dels consensos bàsics de l'estat del benestar, perquè dona resposta a un d'aquells punts neuràlgics de la nostra societat, que és la igualtat d'oportunitats. Val? Ara, deia vostè, ja tenim amb aquest acord, una vegada aprovat aquest acord, tenim els docents equiparats o també ben pagats com en la resta de l'estat. I per tant, doncs, jo que estic d'acord amb que la professió de mestre s'ha de valoritzar i s'ha de pagar com a tal, doncs n'estic content si això és així. Però dit això, una cosa que trobem a faltar, perquè portem mesos parlant d'un conflicte laboral habitual, eh? És a dir, volem més remuneració, més facilitats amb una sèrie d'elements, molt bé, tot això forma part de lo normal, però el problema que tenim és que tenim, quan per vostès parlen l'excel·lència, diu el president Illa i ho diu vostè també, és el que busquem, però tenim l'escola pública llunyíssim de l'excel·lència. Tenim una escola pública amb uns ratis, vostè parlava abans dels ratis de PISA, a veure com surten, ja sé que això no és màgia i tal, no? Però el que sí que m'agradaria és aterrar per què aquest acord portarà i farà millorar els resultats. Perquè a dins del que s'apunten les causes de per què estem en un nivell tan baix en l'escola pública, a diferència de l'escola concertada, és una sèrie d'elements. I a mi m'agradaria saber com es trasllada aquest acord a millorar de veritat, que és el que hauria d'importar de fons, o com a primer objectiu, l'ensenyament públic català, que està molt avall.
0: Jo aquí, permeti'm que... Jo penso que no estem tan lluny de l'excel·lència. Ho dic perquè la meva defensa, el conjunt del Servei d'Educació de Catalunya, pública i concertada, aquí tenim escoles públiques excel·lents, instituts públics excel·lents, i per tant, vagi per endavant això. Clar, què ens faltava, no? O per què... És a dir, per què entenem que aquest ha de ser el pilar per començar a defensar, no, aquesta excel·lència educativa? Perquè realment, si, no, si seguim sense posar els professionals necessaris, i quan parlo de professionals necessaris no parlo només de docents, és a dir, els docents, si no van de la mà d'altres professionals de l'àmbit de l'educació especial, de l'àmbit socioeducatiu, de l'àmbit de l'orientació educativa, fins i tot de la psicologia, doncs és molt difícil tenir un sistema educatiu inclusiu i, a més excel·lent. No? Jo crec que aquí és on hem de decidir. Volem les dues coses. Ha de ser inclusiu i ha d'aspirar a l'excel·lència. I, per tant, aquí la inclusió és un element molt important. L'atenció educativa, és a dir, com fem que millori la qualitat de l'atenció educativa? Doncs amb ràtios més petites. És a dir, a vegades és veritat que en l'àmbit de la política internacional, quan s'ha mirat el que impacta la reducció de ràtios, no és allò que impacta més, no? Sempre es diu que el que impacta més a la millora o a l'excel·lència educativa és la qualitat o la formació del docent. Això, els estudis internacionals diuen això. Però només cal haver estat en una aula per saber que no és el mateix donar classe a 30 alumnes que fer-ne amb 20. Vull dir, això és així, perquè tenim realment necessitats educatives molt diferents. diferents. La burocràcia, no? Que pot semblar una cosa recurrent, i a més que tots els col·lectius, no? Els pagesos, a fi tothom, avui dia parlem de burocràcia. Però si has d'estar gairebé més pendent d'aplicatius, de protocols, d'omplir coses, que no de pensar com millorar, no? Aquest projecte educatiu que tu tens, com reforçar-lo, no? Com formar-te, home, no ens ajuda. Per tant, jo crec que aquí posem aquestes bases necessàries. Millora les condicions d'aprenentatge, millora les condicions d'ensenyament, reforcem aquests professionals i, evidentment, també amb el tema de la convocatòria de càtedres de secundària, donem també un senyal important. Jo crec que així sí que ens permet posar les bases per començar a orientar el sistema o, de fet, continuar-lo orientant cap a l'excel·lència.
1: Pau.
16: Sí, bueno, jo començaria felicitant els docents i a tots els sindicats, els que demanen el sí i els que demanen el no, perquè és gràcies a ells i a la seva lluita i de tota la comunitat educativa, també de les famílies, també del 03, que ara en parlaré, que avui estem celebrant, entre cometes, aquest acord que ja veurem si es dona. Perquè m'agradaria recordar que vostè fa dues setmanes va dir que l'acord bo era el que hi havia al març, que no hi havia marxa per avançar més i que els sindicats que avui estan defensant aquesta posició s'havien aixecat de la taula, amb el que jo ja li vaig assenyalar en aquell moment, que era una mentida, d'acord? Per tant, bueno, celebrar-ho i recordar que és un triomf col·lectiu. I és un triomf que demostra, altra vegada, que sindicar-se funciona i que la lluita i la mobilització funciona. Una mobilització que ha sigut modèlica, històrica, perquè amb el nivell d'unitat sindical no s'havia donat en l'últim segle a Catalunya. I, per tant, felicitar els docents. Dit això, respecte a aquesta qüestió de la mobilització, li pregunto primer si vostè faria una mica d'autocrítica respecte a com ha enfrontat els diferents sindicats, aquesta posició que vostè va mantenir aquí, o si es manté d'alguna manera satisfeta amb com s'ha donat la negociació. Sí que és cert que vostè ocupa un càrrec molt difícil i que tots els consellers i conselleres anteriors d'alguna manera no havien arrencat un acord com aquest. Per tant, en certa manera suposo que el desenllaç és positiu, però no sé si fa autocrítica sobre com ha anat la negociació. I per mi el que és més important, la segona, la faig ràpid, com veu, perquè no tenim gaire temps, és, sí que és veritat que en el curt termini el que hi ha sobretot és la materialització d'unes conquestes laborals que són importants i que són justes i, efectivament, una certa incorporació de dotacions de 6.000 a 4 anys vista, que l'any que ve són 1.000 i escaig. Per posar-ho en situació, crec que, si no corregeixim, hi ha 90.000 docents, és a dir, 1.000...
0: 120.000, 129.000. Doncs
16: pues, disculpi'm, així, encara més, no? Per tant, de cada 120 docents, l'any que ve s'incorporarà per cada 120 una persona de personal de suport educatiu, etc. No? Per tant, per reafirmar una mica el que comentava el David, no? En quin sentit això és una revolució, no? I aquí ve la pregunta, a veure si la puc formular bé. Val? Les mobilitzacions que hem vist aquest any no tenien a veure només amb qüestions laborals del personal docent. S'incorporaven mobilitzacions de les companyes de 03, que estan infrapagades, i també, com vostè sap, que també sap de recerca, com ha demostrat, hi ha una correlació molt gran entre els recursos que es posen a 03 i quin és el resultat educatiu després. Hi havia una mobilització per les ràtios, hi havia una mobilització per la climatització, com hem comentat, pel tema de que no es tanquin més línies a la pública mentre es manté el suport a la concertada, per moltes coses. I al final hem arribat a un acord que serà bo si els professors i els docents consideren que és bo, estic completament convençut i ho haurem de celebrar, però que sí que és veritat que és, en relació a tot aquest totum revolutum que s'estava plantejant per generar una veritable transformació educativa, sembla que alguns poden considerar que es queda curt, fins al punt que hi ha tres sindicats efectivament que no estan signant, fins al punt que haurem de veure què passa, no?, amb les bases, però una cosa és el que arriben unes persones que estan tancades en uns despatxos unes setmanes i després quan arriba això als centres a veure què passa. Jo no sé si seria tan optimista, ja veurem. La pregunta seria... vostès poden garantir que si ara signa aquest acord, una persona, una mestra de 03 que està preocupada per dir no s'ha tocat res de lo meu, una persona que està en aquesta plataforma de les aules estan trinxades de calor, no se m'ha donat res de lo meu, una persona que forma part del PAE i diu, hòstia, això no té res a veure amb el que jo havia... Jo m'havia mobilitzat perquè l'educació millorés, no perquè milloressin els salaris dels docents i s'incorporessin a aquesta... Aquestes persones poden tenir la consciència tranquil·la si es vota sí, perquè la conselleria estarà oberta a seguir negociant amb aquests col·lectius? O la conselleria utilitzarà aquest acord per establir una mena de pau social, segons la qual l'any que ve... Escolti, no tornin a sortir al carrer vostès de 03, que ja vam tenir molt merder l'any passat, i per tant les companyes d'infantil i de 03 s'hauran de xantar l'any que ve i el següent, etc etc. M'entén què vull dir? Les mobilitzacions eren mobilitzacions educatives i s'han tancat amb un acord sectorial amb uns quants docents. I molta gent està dient, escolti, jo no formo part d'aquest sector, i s'ha tancat en fals, això. Vostè pot garantir, crec que s'entén la pregunta, que ara la conselleria no es tancarà en banda i dirà, no, fins aquí hem arribat, aquesta és l'aposta estratègica a 10 anys vista i aquí no es tocarà res més fins d'aquí 5 anys, perquè això pot condicionar molt el vot de moltes persones, no?, que s'han mobilitzat per l'educació i no només per les condicions sectorials d'aquests docents.
0: Mira, aquí és veritat que no hem estat davant d'un conflicte laboral pròpiament dit, és a dir, hi havia una part laboral i retributiva molt important, i això s'ha de dir, no? I els sindicats fan la seva feina, entenc, però que hi havia un crit de reconeixement de l'educació, de reconeixement de la formació docent, i també dic que aquí necessitem poder atreure i retenir aquest talent, doncs, que tenim a les aules, i això, doncs, cada cop tenim més problemes, i per tant aquests docents reconeguts és important i fonamental que això fos així. Ara, a partir d'aquí, aquest acord és molt important i seré la primera que el defenso com les bases de la millora educativa, i jo sí que parlo de la propera dècada perquè em sembla important, però efectivament no és el final ni és una cosa tancada, i aquí no en parla de res més. El diàleg ha de continuar, el diàleg social ha de continuar, és imprescindible que continuï perquè efectivament hi ha moltes coses pendents. També hem de ser realistes i també hem de ser conscients que aquí no ho podem solucionar tot de cop. És a dir, el que portem arrossegat dels últims com a mínim 10 anys no ho resoldrem ni amb un mandat ni amb, i encara menys amb un any. Vull dir, aquí hem de ser realistes, hem de ser conscients no, de del marc pressupostari que tenim, i efectivament també tenim un finançament autonòmic que tant de bo, doncs, quan, no, si la cosa, doncs, queda consolidada, doncs, també estic convençuda que l'educació seguirà sent una prioritat. Però vull que hem de ser conscients que ni amb això acaba tot, ni ho podrem resoldre tot. Ara, que l'etapa 0-3 és una etapa fonamental, ho tenim clar. De fet, ja hem fet passos. És a dir, hem fet passos perquè pensi que hem recuperat el mòdul de funcionament de fa 12 anys. És a dir, el que fa 12 anys es va acordar que va quedar zero en un moment donat de retallades, i després el govern, doncs, anterior el va començar a reforçar, l'hem recuperat. Tornem als famosos 1.800 euros per plaça i curs, i hem millorat també, doncs, hem garantit la gratuïtat de les famílies de D2. Ara, queda molt per fer. Ho farem tot de cop? No ho podrem fer tot de cop. Això ja, si algú es pensava que es podria fer, doncs no podrà ser. Però, per exemple, parlem molt de docents, ho hem parlat de docents. L'acord del mes de març millorava les condicions del personal d'atenció educativa, del personal laboral, és a dir, tot això. Jo crec que ara ho tenim tot molt enfocat en aquesta millora tan important dels docents, però hem fet altres millores del personal d'atenció educativa.
1: I per tancar, Montserrat.
17: Sí, clar, a mi, vist des de la perspectiva de la universitat, consellera, el que més m'importa és com arriben de preparats, no? I la constatació és que, tenint en compte el model que vol posar de la mà l'excel·lència i la inclusió, acaba sent un model contradictori. Parlaré d'un concret, que és la matrícula viva, no? La matrícula viva, en els docents que jo conec en l'àmbit dels instituts, acaba significant, amb les dades que tenim i amb els recursos que hi ha, un problema, perquè aquelles persones que, des del punt de vista del que també interessa a tot el país, que és propiciar i potenciar aquesta excel·lència, fa que segurament hi hagi molts altres valors que es conreen amb aquesta inclusió de les persones i que tots estiguin a l'aula. Però al final el que hem d'optar, i l'opció fa que al final el ròtol final en aquest tipus d'escola sigui progressa adequadament, per tant, no els podem suspendre, els hem d'incorporar, encara que sabem que moltes de les coses que haurien de saber no les saben, i aquelles persones que pensen amb més o menys recursos que d'aquesta manera es llasta la seva oportunitat, marxen. Els que no poden marxar i es queden allà al centre perquè no tenen recursos, marxen, vull dir, doncs, a una escola concertada o a una privada o a vés a saber on. Els que no es poden marxar són excel·lents i conviuen amb aquesta matrícula viva, qüestions de complexitats de cognitives per part de certes persones, són les persones més perjudicades. Vull dir que quan el sistema educatiu diu, i ho concentro tot en aquesta expressió, progressa adequadament, el que se li fa fonamentalment el problema, és a dir, el que queda llastat, és el que no té recursos i està en aquella escola i no pot marxar d'aquella escola perquè no els té, i per tant se l'equipara el que en realitat no ha progressat adequadament i se li ha dit que ha progressat adequadament. Ho dic perquè jo vinc d'aquella escola i sé el que significa. És a dir, el bo pot sortir ell sol, però la major part de les persones amb pocs recursos que estan en aquella escola, allà es queden i mai tindran una oportunitat. Per tant, que el sistema, amb tota la bona voluntat, acaba perjudicant a les persones que tenen menys possibilitats econòmiques, que tenen una excel·lència de base, una potencialitat, i que no la poden desenvolupar perquè, evidentment, amb altres coses que segurament desenvolupen a l'escola inclusiva, però que fan que aquella part de l'excel·lència, que després han de competir per una nota per entrar a una universitat, me l'invento, d'aquí o de Delft, no la puguin desenvolupar. Per tant, que aquí realment perjudiques aquestes persones amb menys recursos, no?
0: Ja, jo crec que aquí, primer, és veritat que ja hem superat l'assoliment, el progrés adequadament ja l'hem superat. Ja tenim assoliments excel·lents, notables i no assolits, també.
17: Yeah.
0: I d'altra banda, doncs aquí, una de les apostes també, quan parlem d'inclusió i equitat, tenim el tema de les aules d'acollida, no? Aquí també aquí s'ha fet un pas important, no? Crec que les aules d'acollida van fer una feina molt important, no? Els 2000, perquè van fer una primera onada d'immigració, doncs, que es van anar incorporant. Ara ja estem avançant amb aules d'acollida accelerades, perquè és veritat que a vegades el fet de tenir, doncs, un alumne, encara que sigui allò un curs, no és suficient. No és suficient, sobretot quan tenim incorporacions tardanes, no? Quan parlem de nens no tant de primària, sinó sobretot a secundària.
17: Efectivament.
0: Per tant, acollides accelerades, important, i aquí la proposta pressupostària, doncs, això hi és, i és de manera... Vull dir que queda molt consolidat i és una aposta important, i després la continuïtat, perquè què passa? Finalitzen, doncs, la seva estada en una aula d'acollida, sigui accelerada o no, i, no?, queden immersos en l'aula ordinària, que, com dic, a primària és una cosa molt més sostinguda, però a l'institut és una altra cosa, no?, perquè allà realment el domini lingüístic que requereix és un altre. Per tant, aquí també hem acordat, doncs, un acompanyament, no?, uns professionals que poden fer aquest acompanyament lingüístic, i al final també és un acompanyament emocional. Hi ha nens i nenes o nois i noies que venen d'un dol migratori molt greu, que són boníssims. Jo ara, aquests dies que segurament donaré els Premis de l'Excel·lència a la Formació Professional, el curs passat, anava a dir que vaig al·lucinar, em va fer molta il·lusió veure gent realment potent. Me'n recordo molt un noi que havia vingut amb patera. Això, me'n recordo que ens ho va explicar. I ara, doncs, bueno, està a la universitat, està treballant, però és una passada, no?, l'excel·lència professional de molts nois i noies que se'n surten, però, evidentment, necessitem poder-los acompanyar millor.
1: Així hem arribat a les 10 i 2 minuts del matí. Esther Niubó, consellera d'Educació. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
21: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
20: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
22: És que fos cada pregunta, de veritat.
23: És dels entrevistes lleig que s'ha vist.
22: Avui estic...
21: Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
22: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
21: No.
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
25: A Catalunya Ràdio... Postdates.
26: Era com una cullera que s'introduïa pel melic i em removia les entranyes. De Mamàlia, de l'Hisenda Solsona.
25: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.

0: de tancar l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb Afra Blanco, Pau Llong, David Madí i Montserrat Nebrera. Abans, però, Marisa Gil i Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem la resta de continguts del Matí de Catalunya Ràdio.
1: De seguida parlarem del temps, el temps que ens espera aquest estiu, tenint en compte que el mes de maig ja vam quedar a mig grau d'arribar als 40, un rècord absolut. En parlarem amb el Francesc Mauri i amb l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: Després, temps per l'actualitat del cor amb la Laura Fa, una actualitat marcada pel 20è aniversari de la mort de Rocío Jurado, pels famosos que van veure Bad Bunny des de la caseta en els seus concerts, o pels casos judicials que tornen a afectar personatges com Ana Duato o Julio Iglesias.
1: A partir de les 11, conversa amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba després de l'èxit de vendes del seu últim llibre, Anatomia de l'Esperança, que és un assaig amb fonaments laics sobre aquesta virtut teologal. També comentarem la visita imminent del Papa a Catalunya.
2: I tancarem el Matí de Catalunya Ràdio amb la Renaixença. Avui l'objecte al qual dediquen el programa és el Setrill i el personatge entrevistat, la periodista Natza Ferrer.
0: I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, Joel Díaz, bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia. No ens saludem així en aquest espai.
0: Esperàveu l'hola, eh?
4: Home, sí, ja tant. Pots fer, encara estàs a temps de fer-ho.
0: Gerard Jubany, Joel Díaz, hola.
5: Hola.
0: I què, i què?
4: Mira, i també necessito que em preguntis i què, i què.
0: Tres vegades?
4: Sí.
0: I què?
4: Ara. Doncs és que sóc un senyor de rutines, si no. Doncs que el Xavi Campos, cap d'esports d'aquesta casa i conductor del Club de la Mitjanit, continua tenint problemes pronunciant el nom del Xavi Canalías.
6: Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalías, si heu sentit la remissió de matinada.
4: Va, és que ahir li va dir Catalías, que dius, bueno, encara, però res comparable al que li deia fa unes setmanes.
6: Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Casillanis.
7: Ara! Però això ho fa expressament, ja, no?
4: No.
7: Li surt... Casillanis?
0: El cosí del Varoufakis.
7: Mare de Déu.
4: Doncs ara passem ràpidament a la informació del temps, una cosa ràpida i concisa amb Carlos Herrera aquest matí.
8: Y empieza junio fuerte, ¿eh? O hace calor como para asar una vaca, de verdad. Calor.
9: Doncs ja ho tenim.
4: Ja està, per asar una vaca. I després del temps arribem als esports amb Federico Jiménez Los Santos. Avui ens parla de la celebració de la Champions per part dels seguidors del PSG.
7: Ui.
4: Hi va haver aldarulls a París, això ho vam veure tots, però en Los Santos sap qui va ser i per què els van provocar, i sí, han cantat Club Islamista.
10: Hemos visto el espectáculo terrible de Francia ardiendo por los cuatro costados, por lo que los idiotas llaman celebración de una Copa de Europa. ¿Por qué hay incidentes con el Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain es un club islámico, islamista. ¿Realmente son hinchas del PSG? No. Es la violencia árabo-islamista, como le llaman allí, de los franceses o hijos de franceses, pero musulmanes, que no aceptan a Francia como su país, que odian a Francia y piensan destruirla. Y en eso están.
11: Sí, claro.
4: I en això és tant, només li faltava dir liderats per Luis Enrique, que va ser entrenador del Barça. Eh? I llavors, això que passa a París, no sé si n'estàveu al corrent, ja passa ben a prop nostre.
10: I han expulsado de París a los de París y están expulsando de Francia a los franceses. Dice, eso del reemplazo es una tontería. No es ninguna tontería. Miren la calle. Se ha llegado a tal extremo que los almacenes sacan la mercancía a las aceras, para ver si así por lo menos les roban, pero no les queman la tienda. Esa es la Francia actual. Encapuchados, semidesnudos, tirándole piedras, bengalas, cohetes a la policía. Lo que pasa en Francia ya está pasando en Barcelona.
9: ¡Claro!
0: ¿Ah? ¿Y a las xarxes qué han dicho él?
12: Les xarxes, Francesc, estan estupefactes amb una informació del Jardí, el diari del barri de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona. La setmana passada hi va haver una reunió veïnal al barri de Galbany amb l'assistència del cap de Mossos al districte, i els companys del diari El Jardí publiquen a les xarxes un fragment de la reunió on l'inspector en cap presumeix d'haver fet, no molts, no, moltíssims desallotjaments al barri sense ordre judicial.
13: Cada vegada que hem pogut fer un desallotjament d'algú que ha entrat en una finca, legalment, evidentment, per quedar-se a viure i tal, i ho hem detectat de seguida, hem tingut a la propietat que ha denunciat, i podem fer-ho en un termini de temps breu, ho hem fet, i hem fet múltiples desallotjaments nosaltres, sense ordre judicial, signats per mi. que no hauria de ser, però com a delicte flagrant hem actuat molt sobradament. Segurament estan parlant amb l'inspector que ordenen més desallotjaments dels que coneixen per aquí. Qualsevol dia puc acabar jo amb un problema legal.
12: No. No, esperem que el senyor inspector no tingui problemes legals i, si els té, que se li valori almenys la transparència. I ara una broma, Francesc, una broma que ha publicat a TikTok el company locutor de Ràdio Flashback, Jaume Riu. Bàsicament es troba un grup de turistes catalans a Varsovia i els hi pren el pèl amb bastanta gràcia.
3: Ah, españoles. Sí. Español. Ah, toro, paella.
5: Ah, no.
3: Ah, sangría.
5: No.
3: No, toro.
5: Catalunya.
3: No, ah, Catalunya. Catalunya. Ah, Barça.
5: Toro no.
3: Barcelona.
5: Exacto.
3: Sí, molt bé, sí, molt bé. Sí. Jo soc català també.
12: Jo estava escoltant. I de Varsovia a Corunya, perquè ahir s'hi va celebrar l'ascens a primera del Depor, un ascens desitjat de fa molts anys que mereixia una celebració a l'alçada, Francesc. Una celebració que la televisió galega, evidentment, va cobrir en directe, i ja se sap que quan cobreixes celebracions en directe, doncs la gent pot dir coses que no s'acostumen a sentir per televisió.
11: Viva la coca! Viva la coca!
14: Bueno, si a veces que creo que a xente emocionase un pouco de máis, vamos, deixar, creo que foi moi longa a espera e, bueno, en fin.
12: És Galícia, és la seva cultura i s'ha de respectar. I acabem amb un tall vintage que m'ha aparegut avui a TikTok, Francesc. És llarg, vinga, però jo crec que val la pena, eh? Any 2009, programa Catalunya Opina, presentat pel Carlos Fuentes, el sacerdot aquell, sí, que ara està a IB3, tenen de convidat l'Albert Botran, que està allà per donar a conèixer l'incipient projecte polític de la CUP. Llavors truca una senyora en directe i el que passa és el més graciós que sentireu avui. De veritat.
15: Aquest senyor Botran, que digui a la gent que ell és un comunista, que digui a la gent que si manessin els hi prendrien moltes coses. Sí? I amb aquests independentistes que ho diguin, que són comunistes.
16: A veure, un moment. Vostè creu que aquest senyor és comunista?
17: Jo també ho crec, eh?
16: Sí?
17: Sí, sense cap problema.
16: Senyora, és que li diu que és comunista? Quin però problema té vostè?
17: No li prendré cap cosa.
15: Que digui la gent que fotrà les coses, si pot. Que ho digui. Que digui la veritat, que la gent va, potser quan el vegin l'esgarraparan.
16: Però què dius?
15: Ja, ja... Que dic, però escolti... Que em diu el meu cor que se'n vagi cap a aquests puestos de comunistes. Però qui no, home? Quin comunisme?
16: Però
15: no,
16: que
15: no
16: ho respon.
15: Els catalans hem treballat i hem suat però, per tenir lo nostre. I lo nostre és...
18: Senyora, que la va dar algo.
15: I no s'ho prendrà ningú. I menys els comunistes.
16: Tranquil·la.
15: Ja estic tranquil·la.
0: No és la Judit Martín, no?
12: No, i tampoc... ni la Montserrat Caballó. Ni tampoc estava tranquil·la, la senyora.
0: Fins aquí l'Àgora. Va, una publi i saludem el Mauri.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Avui l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos d'un animal i també una disposició a expressar elements còmics. 1.346 dels 1.540 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Gaspar Ventura Massaguer, de Manresa. I avui també ens heu dit orina, pixat, o bilis.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
23: I amb el Rasca megamilionari també passa?
22: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
23: Apa.
22: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
24: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
26: Normal.
25: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
26: No pot ser.
25: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
27: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
1: El balcó gastronòmic és un lloc...
2: Que bo.
1: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
2: Parella, què us podem partir?
1: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs.
6: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
18: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
26: Evitem el soroll.
27: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
27: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
28: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
26: Un informatiu sense presses.
27: Per donar context als grans titulars.
28: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
19: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: És un quart d'onze del matí. Ara al matí de Catalunya Ràdio volem fer això que ens agrada tant als catalans, que és parlar del temps, perquè Catalunya ha batut el seu rècord de calor aquest mes de maig després que s'hagi arribat a 39 graus i mig a Vinebre. De fet, a tota Europa hem tingut pics de temperatura insòlits per un mes de maig i s'ha hagut d'activar les alertes a França, al Regne Unit o a Portugal.
1: Te demostra que una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini.
0: Per saber quina evolució farà el temps i què ens depara l'estiu, podem saludar Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Com s'expliquen aquestes temperatures de rècord que hem patit els darrers dies de maig?
2: Bé, s'expliquen en aquesta tendència que fa ja no mesos, sinó anys, de gairebé sempre estar per sobre del que hem tingut històricament en el passat. És a dir, anem clarament cap a aquest escalfament i de l'escalfament mundial que tenim hi ha dues zones zero clares al planeta. La número 1 és l'Àrtic, la número 2 és el Mediterrani. Per tant, doncs, estem, podríem dir, a l'ull de la tempesta, d'aquest escalfament, i aquestes pulsacions càlides, aquestes bombolles calentes que tenim, doncs, contagien el que és una part important d'Europa occidental. Ells no hi estan tan acostumats, en molts casos, doncs, ni l'agricultura, ni l'aigua, ni el que és la climatització, etc, etc. I, en definitiva, a les Illes Britàniques, a França, a Alemanya, etc, l'àrea alpina, la sorpresa és més gran. I a casa nostra podríem dir que estem més acostumats, però això no treu que el mes de maig tanca amb aquests rècords i l'abril ja ho va fer. I tot això amb un Dragon Khan, perquè recordem que els 10 primers dies de maig van ser realment frescos, fins i tot freds alguns dies. Per tant, també hi ha aquesta tendència molt a muntanya russa.
0: Això et volia demanar, perquè aquesta calor ens agafa a 1 de juny, amb l'estiu ja, per tant, a les portes. Això ja serà una parada de calor o encara podem tenir alguna sorpresa?
2: Bé, sorpreses segur que sempre en podem tenir i a veure que nevi el Pirineu, no a cotes baixes, evidentment, però que nevi el Pirineu al mes de juny, doncs ha passat d'altres anys, per tant, que hi hagi descensos de la temperatura encara clars, pot passar. El que sí que veiem en els pròxims 15 dies és, tret de dimecres que ve, en què notarem una refrescada notable a tot el país, tret d'aquest dia, els pròxims 15 dies sempre estarem per sobre de la temperatura normal. Per tant, doncs, podríem dir amb un escalfament de cara a l'estiu més que notable, i no cal dir-ho, perjudicial per l'agricultura, perjudicial per boscos, perjudicial, en definitiva, també per la salut de les persones.
0: De cara a l'estiu, Francesc, es preveuen onades de calor destacades?
2: A veure, els mapes aquests a llarg termini que tenim damunt de la taula, que tenen una fiabilitat relativa i, per tant, sempre cal agafar-los amb pinces, ens donen un juliol i un agost, però sobretot un juliol i fins i tot un juny clarament més càlids del que seria esperable. Si això es concentrarà en 5 dies excepcionals en alguns punts, o serà més una calor sostinguda en el temps, o el dia a dia no el sabem, però el marc general pinta calent de veritat.
0: En tot cas, Francesc, ho deies en començar, que aquestes alertes aquests darrers dies s'han activat a França, al Regne Unit, a Portugal, és a dir, a sobre nostre, a països que estan menys preparats per la calor i que potser també hauran d'anar preparant fins i tot la seva infraestructura turística, perquè és una qüestió que parlàvem abans a la redacció, que molts hotels, molts apartaments del nord d'Europa no tenen de fet aire condicionat.
2: No. Ara aquests dies que hem tingut aquesta temperatura elevada aquí a Catalunya, sí, i evidentment a França, Illes Britàniques, hem tingut una temperatura de l'aigua del mar aquí a Catalunya també fregant el rècord, 21-22 graus. Doncs bé, a tota la costa francesa atlàntica, des de, per entendre'ns, Hendaia, Biarritz, etc., fins a la zona nord-oest de França, però especialment doncs, dues terceres parts d'aquesta zona atlàntica, tenien la mateixa temperatura que nosaltres al Mediterrani, 21-22 graus. És a dir, tu et banyaves a la costa de Normandia, per entendre'ns...
0: Que habitualment si poses un peu a l'aigua freda-freda.
2: Està... No, no, freda-freda no. Una persona fredolica com jo, estàs mort. O sigui, estàs mort, t'han de venir a assistir. Jo no suporto l'aigua freda i no m'he banyat mai a l'Atlàntic. Bé, sí, he posat un peu, però només un peu i ràpidament fora, que no el perdés i me l'haguessin d'amputar, m'entens? Però clar, quan et trobes amb això, o l'onada de calor de Londres de fa tres estius, tres anys, que per primer cop...

0: oportunitat, més que oportunitat, la necessitat imperiosa d'apagar les calderes de gas, que això arriba per llei ja en els edificis nous públics l'any 28 i el 30 en els privats, i començar a parlar amb una a pensar en una climatització integral, que vol dir electrificada i, per tant, infinitament més sostenible i molt millor. Però, vaja, anar al maig, però sobretot el juny i el setembre a les escoles, cada vegada serà més difícil, evidentment.
1: N'anirem parlant, perquè això tot just comença. Francesc, gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
1: I és clar, parlem de calor, parlem de sequera que s'acosta a l'estiu i, evidentment, això fa créixer el risc d'incendi a Catalunya. Ara ho volem comentar amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com ha contribuït la calor d'aquests dies al risc d'incendi a Catalunya?
2: Bé, al ser la primera onada de sud que encarem, diguéssim, abans de l'estiu, doncs hem tingut un parell de dies, sobretot el dimecres i especialment el dijous de la setmana passada, on ja vam tenir bastanta activitat d'incendis, sobretot amb el que fa referència a cereals i a erms. Sobretot el que crema ara de moment és herba seca i camps de cereal. No massa superfície, els incendis més grans no han arribat a la desena d'hectàrees, però sí que ja hem començat a tenir força activitat. Després d'això, és veritat que ha pujat la humitat al cap de setmana i ha estat molt més tranquil. I com deia el Francesc Mauri, doncs de cara a aquesta dimarts, dimecres, quan marxi el ponent, no? Marxarà per ponent aquesta massa d'aire que tenim, tindrem segurament una mica d'increment d'activitat i després torna a venir una mica de fresca, deia, de cara a dimecres de la setmana que ve, i després d'això doncs, ja esperem una altra onada de sud i serà una mica la tònica, suposem, d'aquest juny.
1: Perquè encara que pugui semblar una obvietat, quines conseqüències té en concret aquesta calor a les zones boscoses i a la vegetació?
2: El problema que tenim és que l'emergència climàtica és una evidència, com explicava molt bé el Francesc Mauri, justament a l'arc mediterrani, doncs té una especial afectació. Estem veient molt, molt, molt acusada l'augment de la temperatura, i això, de cara a unes espècies vegetals que no estan adaptades doncs, a aquesta calor, doncs estem tenint comportaments extrems en els incendis, ja ho hem explicat moltes vegades, no? El que anomenem aquests comportaments extrems, n'anomenem incendis de sisena generació, i estem immersos en aquesta problemàtica.
1: Crec que fa 20 anys que diem allò que els incendis s'apaguen a l'hivern. No sé si finalment ho estem fent. És a dir, arribem a l'estiu amb un país preparat per afrontar una situació com la que ens espera aquest estiu?
2: Doncs tenim bones notícies. No perquè estiu concret, sinó perquè realment el país ens hem posat les piles, deixeu-m'ho dir així col·loquialment, ens hem posat molt les piles. I el que s'ha fet justament aquest hivern i aquesta primavera és el president de la Generalitat, després de l'estiu passat, ens va demanar als bombers de discurs què hem de fer per preparar el país de cara a aquests incendis de sisena generació. I la nostra proposta va ser molt clara. Hem d'aconseguir parcel·lar el país per evitar allò que en el nostre entorn ja hem vist que ha passat. Hem vist que a Grècia, hem vist que a Portugal, hem vist a Califòrnia, hem vist a Austràlia, no? Que són llocs on tenen un clima mediterrani, molt semblant al que tenim a casa nostra, on han tingut aquests incendis de sisena generació, que sobretot, perquè la gent no ho entengui, són incendis que cremen amb molta més intensitat i, per tant, estan fora, hi ha moments que estan fora de la capacitat d'extinció dels bombers. Es tractaria d'aconseguir que aquests comportaments extrems no acabin derivant amb el fenomen del que anomenem megaincendis, que són incendis que no tenen, diguéssim, l'afectació habitual que tenim amb els grans incendis no, que coneixem, de milers d'hectàrees o fins i tot

0: algun cas doncs, hem arribat pràcticament a les 20.000 hectàrees aquí a Catalunya, sinó que són incendis que han tingut centenars de milers d'hectàrees i fins i tot, en algun cas, un milió d'hectàrees. És a dir, és una altra escala, una altra dimensió d'incendi. Llavors, veient que tot l'entorn estan patint, no és una cosa habitual, ni és cada estiu, ni són en circumstàncies de risc molt extrem, quan tenen aquests incendis de sisena generació, se'ls hi acaben esdevenint megaincendis, anem a evitar això, no? I la proposta ha estat que parcel·lem el país amb 14 faixes, en diem eixos de confinament, però realment són com 14 faixes diguéssim, no és que estigui, diguéssim, arrasat de combustible, sinó, perquè penseu que són faixes grans, estem parlant de faixes que poden tenir amplades de 2 quilòmetres i llargades de diversos quilòmetres, és a dir, estem parlant de 14 faixes que afecten moltíssima superfície del país, i es tracta d'intentar compatibilitzar allà on tenim terreny agrari, doncs mantenir-lo, fomentar que no hi hagi erms, que estigui, diguéssim, llaurat quan ha d'estar llaurat, que hi hagin franges perimetrals, diguéssim, de llaurades després d'haver collit el cereal, de que dins el bosc la part, diguéssim, l'estructura del bosc estigui neta, perquè s'entengui, és a dir, no és que no hi hagi bosc, sinó que estigui net, i en aquí que el que aconseguiríem és que els incendis estiguin dintre de la capacitat d'extinció i, per tant, que els bombers hi puguem actuar i que puguem apagar aquests incendis. I, per tant, que allò que en dèiem aquests megaincendis, no? que en una simulació que té, per exemple, bombers de la Generalitat, dèiem que amb un incendi al Pirineu Occidental se'ns cremaria tot el Pirineu i Prepirineu fins a Portbou. És a dir, seria una situació doncs catastròfica, no? Doncs evitar això i anar parcel·lant el país perquè aquests megaincendis no els puguem tenir, no? Llavors jo crec que és una gran notícia. Això no és una cosa d'avui per demà, això tenim un termini de 5 anys per anar-ho fent. Tenim que ja s'està treballant actualment amb els 5 eixos prioritaris, que és on tenim més afectació de població i, per tant, per evitar això. Això no estarà executat aquest estiu, però ja s'està treballant doncs, perquè l'estiu que ve doncs, ja puguem tenir aquests 5 primers eixos fets i amb aquest termini de 5 anys doncs, tenir l'estructura del país preparada per evitar aquests megaincendis. Per tant, des de moment estem més que satisfets.
1: Perquè ens en fem una idea, on serien aquests 5 eixos prioritaris?
0: Aquests 5 eixos prioritaris, mireu, serien a Manresa n'hi hauria una, a Catalunya central, la zona d'Argentona, la Roca, seria una altra, Girona, Salrà, seria una altra dels eixos, Igualada, Cervelló, és el quart, i Rasquera, el Perelló, el cinquè. Vull dir que els tenim distribuïts a diferents llocs del territori, però sobretot el que aquí hem intentat prioritzar és la protecció de les persones. És a dir, sobretot, és si us hi fixeu, estan, diguéssim, a l'àrea més poblada del país i, lògicament, podem tenir aquesta situació de megaincendis.
1: És David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.
1: Fem una pausa i de seguida saludem la Laura Fa.
2: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
4: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat, gestors administratius col·legiats.
5: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
6: Vaja, Carles.
5: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
6: I tu què li vas dir?
5: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
8: 150 anys movent-nos per tu.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club MyTransmet.
10: La casa nostra ja és casa teva.
11: Que bé!
10: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
10: La casa nostra, dilluns 8 de juny, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte?
14: Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
15: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
16: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del matí. Ara al matí de Catalunya Ràdio parlem del cor. Laura, fa bon dia.
18: Bon dia. Què tal?

0: 20 anys ja sense la Mas Grande.
1: Ai, sí, 20 anys que va morir Rocío Jurado. A mi m'han caigut a sobre de cop, perquè pensant, mare meva, no pot ser... Espera, que em sento fatal, eh? Hola, no va
0: connecta't,
1: això.
0: Connecta't.
1: Bueno, no passa res. Ara. Avui es compleixen 20 anys de la mort de Rocío Jurado.
0: Sí.
1: Ja sé que a Catalunya Ràdio sona com raro escoltar Rocío Jurado, però jo crec que és un mite suficientment important.
0: Home,
1: com
0: i tant.
1: Per...
0: Cesc, puja.

0: la veu gran.
1: El jurador és molt jurador, m'ha encantat el jurador, i tant.
0: Sí,
1: tinc la sensació que és d'aquelles artistes que, com que van protagonitzar moltes portades de la premsa del cor, això ha acabat tapant una mica el fenomen purament musical, no?
0: Sí que és veritat, perquè a més ella, que al principi la premsa del cor funcionava com amics i que era com amable, va viure la pitjor premsa del cor quan va arribar aquí a Itomate i tots aquests programes de Telecinco, en els que m'incloc, lamentablement, algunes actuacions una mica complicades que van fer que fos més important, que tingués més transcendència la seva vida privada que no pas la seva vida artística, però és una tia que s'ha convertit, sense voler-ho, en una icona així com del col·lectiu LGTBI, sí, vull dir que és referent, jo crec que és la primera travesti de la història, perquè ja era ja exageradíssima, i quanta gent vol ser Rocío Jurado a l'hora de vestir-se. I després, sense saber ni què era el feminisme, perquè ho estem aprenent, moltes de les seves frases i de la seva manera de fer estaven doncs, integrades dins del feminisme, no? Et porto un llibre que va sortir la setmana passada, sí, que es diu Rocío Jurado, La voz que nos hizo sentir libres, que és una biografia una mica diferent, és com un homenatge a aquesta icona pop en què s'ha convertit Rocío Jurado. T'haig de dir que te'l porto perquè he participat en una part d'aquest llibre.
1: Home.
0: O sigui, que és una mica autobombo.
1: O sigui, que has vingut a parlar del teu llibre.
0: No, però val la pena, t'ho prometo, que està molt ben fet. Mira, a més està curt. Vull dir que no donaré més detalls, però que és un llibre on parla d'aquesta nova imatge de Rocío Jurado, on, flipa, tota la família, que són una colla de dropos, continuen vivint de la Jurado. La filla, que li toca perquè és l'hereva, i mira, si tens una mare que era una crac i no vols treballar mai més, molt bé, però és que la resta, que són una panda, o sigui, continuen barallant-se, fent homenatges, que jo entenc, que estiguin tristos i tal, però cada any han de fer el postureig aquests d'anar-se'n al cementiri, plorar. Home, després de 20 anys, a tothom se'ns ha mort algú i al cap de 20 anys pots parlar una mica amb naturalitat, sense muntar uns drames, però tots a ells els hi dona, han fet com una mena d'apropiació perquè és la seva manera de viure, no?
1: Ara, de la Jurado. Repassem una mica, aquí en aquest clan tenim la filla.
0: La filla.
1: Bueno, els altres dos fills.
0: Els altres dos fills.
1: Ortega Cano.
0: La Gloria Camila i el José Fernando. José Fernando, que continua...
1: Desaparegut.
0: Mig ingressat, perquè té un trastorn... té problemes de salut mental, problemes d'addiccions...
1: Ah, llavors hi havia el germà, també.
0: El germà, Amador Mohedano. Tenia tres germanes, dos germanes i un germà, l'Amador Mohedano, que li va deixar una casa a Chipiona i que s'ha fos també tota la pasta que li van deixar. Rosa Benito, la ex-dona d'Amador Mohedano, perruquera, tertuliana... Uh-huh. Tots han fet el salt una mica a la tele, no? I tota aquesta... Però, sobretot, en comptes de portar a recordar una bonica imatge de la Rocío Jurado, és tot una mena d'escombraria una mica heavy. I fins i tot els nets, bueno, la neta, la Rocío Flores, també a la tele... anant el que et deia, aquests homenatges, mi abuela, lo que recuerdo. Mira, no, perquè era suficientment petita com per... És veritat que potser la recordes, però amb aquest drama forma part de... Ens quedem amb Rocío Jurado perquè això ens dona la possibilitat de seguir a la tele i seguir cobrant, no?
1: Crec que podem escoltar Amador Mohedano.
2: Ha muerto como la quería, rodeada de los suyos, de su familia, de sus hijos, su hermano, y para 5:15 ha dejado de respirar. Tranquil·la.
1: Això era de quan donava la notícia.
0: Sí, recordo.
1: Va fer una mica de portaveu.
0: Sí, no? va fer el que ens tenia acostumat la Rocío Jurado, que era portar amb naturalitat aquest tracte amb la premsa. Recorda que va fer una roda de premsa dient, hola, què tal, tinc càncer de pàncreas, quan fa 20...
1: Clar, va morir això no fa 20... Deia, això no
0: és que la gent amagava el càncer com si fos una cosa que et poguessis contagiar. Quanta gent gran, no, estava malita, i o sabies que havia mort amb el temps i s'amagaven a casa. Doncs ella va ser la primera a sortir i va dir, perdoneu, abans que comenci a circular, jo tinc càncer, em tractaré, lluitaré, però, bueno, lamentablement va morir jove, no recordo, 60 i pocs, no sé si eren 62 o 63. I això continua sent... Ara, cada 8M no et passa... Tu tens xarxes socials o ets un outsider d'aquests?
1: No, l'estic.
0: El 8M apareixen tot de frases d'ella sempre... Com si... Jo crec que ella no sabia que era feminista, però ho era, i per aquella època, home, va fer una cançó, Ya no siento nada, al hacerlo contigo, als anys 80, que les dones... Però ara hem començat a tenir una mica de llibertat a l'hora de parlar de sexualitat. Imagina Rocío Jurado dient, que tu no em dones ni el mínim plaer. Quan nosaltres reconèixer que volíem plaer, doncs no era tan còmode, no? Doncs ella ho cridava, ho cantava amb aquells pits que tampoc s'amagava, saps? sigui, era...
1: La más grande.
0: Era la más grande.
1: I el más grande ara qui és? Doncs aquest.
3: Com va? Meu.
0: Vas anar?
1: No, no hi vaig anar. Hi hauria anat, eh?
0: Sí, jo també.
1: Entrada, hi hauria anat.
0: Jo també, jo també. Doncs ara està a Madrid, està fent residència a Bad Bunny a Madrid, 10 concerts.
1: Però tu que ets famosa, tu t'haurien invitat a la casita, no?
0: No m'han convidat, no? Jo sóc una lúcer.
1: Allà al costat de la Ortega, no?
0: T'imagina?
1: Estava amagada, què feia allà amagada la Marta Ortega. La
0: sí, a més recorda que Marta Ortega, que és la propietària, bueno, la propietària de Zara, han fet una col·lecció amb Bad Bunny.
1: Sí.
0: Vull dir que... Però ella sí que és una dona molt discreta, sí que estava a primera fila, que crec que de totes les persones que han estat a la casita, la que s'ha fet més viral és Esther Expósito, perquè a més saps que ara està amb l'Mbappé.
1: Sí.
0: I jo crec que és de les que s'ha mirat una mica més al Bad Bunny, i això ja... Imagina't tots els memes a les xarxes, tot l'embolic, no? També estava... Jo què sé, Ana de Armas... És que a Madrid estava tothom, eh?
1: Els Javis, també.
0: Junts, els Javis. És veritat que això dels Javis, clar, ara amb la Palma d'Oro i tot això a Cannes, lo de separar-se i portar carreres en solitari, em sembla que ho hauran de deixar...
1: De moment, em sembla que no.
0: ...per més endavant. I mira que jo crec que han superat l'etapa quan trenques amb algú, aquell disgust que tens, jo crec que l'han superat perquè ha passat per damunt tot aquest projecte.
1: I si no l'han superat, escolta, per força, perquè clar, imagina que van a recollir la Palma i no es diuen res.
0: Però tard o d'hora...
1: Tard
0: o d'hora potser haurien de treballar per separat, perquè la relació per gravar la Bola Negra no era bona. O sigui, la cosa... Bueno, quan trenques amb algú necessites una mica d'espai, saps?
1: Molt, una mica molt.
0: I no el van tenir, sobretot el Javier Calvo, que era una mica el deixat, perquè era l'Ambrosi que va dir tinc ganes de viure la vida, però bueno.
1: Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal.
1: Què li passa?
0: Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
1: Hi ha molt pressing, no?
0: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes, saps? Tampoc es qüestiona mai per què van amb elles, que al final també busquen un perfil determinat, les busquen a les xarxes socials. Aquesta noia, que jo és com ell, cada cop que penja una fotografia, ara li posen el hashtag #FreeLaminYamal, com si estigués segrestat, perquè arriba al Mundial, i clar, si juga malament, serà culpa d'ella. Si juga bé, no, eh? O sigui, la part bona mai és responsabilitat de les parelles, només la dolenta. Això ho han viscut la dona de Messi, Morata, quan va fallar el penal amb la selecció espanyola, quasi es mengen Alice Campello, que semblava que ella era la causant, quan Edurne estava amb De Gea, cada cop que De Gea... li fotien un gol, era Edurne, la culpable. Vull dir que és una cosa que jo que sé que reflexionem i ens fem mirar,
1: curiós,
0: no?
1: És molt curiós, això, del futbol aquest de primera, bueno. Perquè a banda de l'homofòbia, que això ja s'ha donat per descomptat, trobo que hi ha una misogínia absoluta,
0: total,
1: no?
0: Total.
1: És a dir...
0: Bueno, és que la misogínia, com és estructural...
1: Sí, sí. Però la culpa és seva.
0: Sempre.
1: Unes interessades, etcètera.
0: Només volen la pasta, tenint en compte que són tios que moltes vegades fan pesca d'arrossegament per aconseguir ties a través de les xarxes i que utilitzen la seva posició per tenir les ties que volen. Amb infinitat, podríem... No acabaríem al matí de Catalunya, totes les hores que teniu de programa, en fer especials de futbolistes que han abusat, que han violat, que han fet el que els ha donat... És que no acabaríem. I això, saps? No passa res. I a més, després sembla que elles s'ho han buscat.
1: I bueno, després el hashtag, com es digués això?
0: Free Lamine Yamal. Tu mira l'última fotografia d'ella, però és molt heavy. Aquesta noia, sort que, clar, ens passés a nosaltres, que som com més grans, lo de les xarxes ens pilla una mica nous. Però ella, que ja ha nascut a les xarxes socials, diu, mira, deixeu-me en pau, ja està una mica trampejant, però tot i això... Acaba el cap deixant el del revés,
1: Ella i a tothom.
0: Tot el dia, pum, pum, pum. Bueno, doncs deixeu-lo en pau, pobra nana, tu.
1: Ana Duato, quin disgust, tu.
3: Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
0: Bueno.
1: A veure, però no estava, això.
0: Bueno, disgust.
1: Què?
0: A tu t'ha disgustat la notícia?
1: No, ella.
0: Ella.
1: Ella,
0: a veure... Que... Mira, Ana Duato, què va passar? T'ho explico així ràpid.
1: Sí, sí.
0: Va ella i molta gent de pasta, perquè això no ens passa a la gent normal, van contractar com una gestoria que es deia Numaria, no? I aquesta gestoria els deia, escolta, com que guanyeu tants calés, jo us administro tota la fortuna i pagareu menys impostos. Que té collons, perdoneu, que tu et pagui Televisió Espanyola amb impostos de tothom i que tu busquis una gestoria per intentar pagar menys. Súper retorçat. Llavors, què feia aquesta gestoria? Tenia diferents empreses, cobraven a través d'aquestes empreses i aquesta empresa després pagava a Anna Duato. Ella què diu? Jo no sabia.
1: Jo no ho sabia.
0: Això no, no sabia, uh-huh. Que això és il·legal. Home, jo no ho sabia, però a mi em diu la meva gestora, escolta, la teva pasta me l'emporto a Bahamas, de Bahamas anirà a Islas Caimán i després trobarem la manera de pagar-te. No fa falta fer ser cum laude per
1: anar-te. Ara volia dir, per poca economia que sàpigues, ja has de sospitar una mica que hi ha alguna cosa que no és del tot neta.
0: Per començar, moralment, ella el que volia era pagar menys, que uh-huh. Això, en un any només, l'Imanol Arias va assumir, va dir, ai sí, perdoneu, m'he equivocat, va pagar 2.200.000 d'un any. Tu imagina't si els miressin tots els anys que va durar Cuéntame. Uh-huh. Ella, li demanen dos anys, al seu marit, que era el director, un any, tot l'altre ho ha prescrit o no sé què, i amb unes quantitats molt heavies que fins i tot els hi demanen presó. El propietari de la gestoria li han caigut 80 anys de presó perquè s'ha demostrat que era un delinqüent que el que feia era aquests moviments per estafar. Ella li van dir, no es pot demostrar que ho sabés. Ara l'Audiència... Ella es va dir, queda absolta. Ara l'Audiència Nacional ha mirat els papers i ha dit, perdoneu, això s'ha de tornar a jutjar perquè no es demostra en cap moment que ella fos una ignorant de tot això i s'haurà de tornar a jutjar. Saps què diu ella? Que és que a vegades els tenen quadrats, eh? Diu, això és una persecució, ens busquen a la gent famosa per exemplaritzar, una mica com li va passar a Lola Flores. Posa l'exemple de Lola Flores amb tot el carinyo. Lola Flores va estar 3 anys sense pagar l'IRPF. O sigui, ja no és que trobés com trampejar. És que no el pagava.
1: Directament.
0: O sigui, dius, a veure, no has trobat un exemple millor que la Lola Flores? Clar, suposo que ells... És evident que miren a la gent famosa. Montoro ho va fer. Va dir, a veure, aquesta gent que guanya molta pasta, a veure, veniu cap aquí.
1: A veure, tu, Shakira, vine cap aquí.
0: Bueno, l'altra. L'altra. No, o molta gent... Això sí que Montoro va dir, tota aquesta gent que sou persones físiques, com és que teniu empresa si no sou una empresa? Ah, no, bueno, clar, si ets una empresa, tributaves el 20%, si ets una persona física, amb aquests ingressos és el 50%. I gent va dir, no, tu no ets una empresa, tu m'has de pagar el que no has pagat, i clar, va haver-hi una escabetxina.
1: Aquí hi ha hagut escriptors que han facturat com a empresa. Era l'empresa la que escrivia el llibre.
0: Doncs
1: no
0: això és... És que això és molt... Bueno, Màxim Huerta, te'n recordes? Va ser ministre 3 dies. És veritat que era una maniobra que es podia fer fins que Hisenda va dir que prou. Però amb lo d'Anna Duato és una maniobra, home, retorçadíssima, saps? Vull dir que no vingui com que és una persecució, perquè a més el que et dic, ostres, si treballes a una empresa pública...
1: És a dir, tu cobres...
0: Dels impostos!
1: Dels impostos dels espanyols i llavors fas unes martingales per no pagar
0: clar,
1: impostos.
0: Per estalviar els... I li demanen, de cada any, crec que són 2 milions. Imagina't! El que ha cobrat aquesta penya.
1: Una barbaritat.
0: Una barbaritat. És veritat que Cuéntame ho va patar molt, va funcionar molt bé, que va donar rendiment. Ostres, fes com a l'Imanol Arias, perdon, com el rei Joan... Perdona, no tu... Espera, vaig a dir-ho tot en català, perquè ara ja em van fer un escrit. Perdona, no tornarà a passar, tal, paga, i demà, no? Demà serà un altre dia. Clar. Doncs ella tossuda. Li demanen presó, amb la tonteria. Ojo, que la Pantoja va acabar entrant a la presó amb 2 anys de condemna, I ja m'està bé, perquè ara que ens arriba tot el moment de pagar, ostres, que no et deixis tu, una factura que et desquadra, que et deixen fos aquesta penya, i la Shakira 3/4 del mateix. Clar, la Shakira ho entenc una mica més, perquè la Shakira, que venia de no pagar res, ella tenia residència fiscal a les Bahamas. Explica-li a aquesta senyora, no, quan arribis aquí, la meitat de la teva pasta es queda. Diu, com? Però clar, Anna Duato ja sap com funciona això. Coles, carreteres, no sé què. Doncs mira, que la tornin a jutjar... I si ha fet això, que es foti.
1: Va, un altre que no sé si paga impostos a Espanya, diria que no. Julio Iglesias. Ah, no.

0: queixa del Julio?
1: No només no paga, perquè té residència a República Dominicana, sinó que et recordo que en època de, crec que de Zaplana, li van pagar per ser imatge de la Comunitat Valenciana 6 milions d'euros, que es va investigar a veure si sí, si no, i al final va... Saps quan queda un cas diluït, i no saps què passa? Això és el que es va saber que li havien pagat, per començar. Com que Julio Iglesias, el que va publicar al diario.es, ho ha convertit en una vendetta directament política, s'ha carallat contra Yolanda Díaz... Bueno, s'ha carallat. Va tenir un acte de conciliació amb Yolanda Díaz, la vicepresidenta del govern, i amb el diario.es, que són els dos, és el mitjà que va publicar tot el tema dels suposats abusos a les senyores que tenia contractades a casa. Vale. Amb la Yolanda Díaz, va dir la Yolanda Díaz, jo no vull conciliar, no m'empenedeixo de res, em mantinc, i el diario.es ha fet el mateix. No anul·larem res del publicat, nosaltres tenim les proves, hi ha la llibertat d'expressió, i avanti. Ara li toca a Julio Iglesias. Ara Julio Iglesias diu, ai, no hem conciliat, ara li tocaria a ell fer el que va anunciar, que és carallar-se amb aquests dos.
0: Tu què creus?
1: Ojo, que se li pot complicar el tema, perquè quan hi hagi la querella, el jutge pot dir, bueno, pues ara, o la jutgessa, vale, pues anem a investigar. Que vinguin les que treballaven a casa seva. Que vingui tothom que ha explicat el que passava. I s'obri aquí una investigació. I sí, en aquesta investigació diuen, calla, que el que diu el diario.es és el que passava, el que ell vol aconseguir, que són 200 milions d'euros que li pagui el mitjà de comunicació i que li pagui també Yolanda Díaz, en comptes d'aconseguir tot això, aconseguirà que se li giri la truita. Per tant, ell ha anunciat aquesta querella. De moment, querella per enlloc. O sigui que s'ho haurà de pensar molt i molt. Li va passar a l'Alessandro Lecchio. Quan li deia maltratador maltratador, ell, atenta contra el meu honor. Vale, anem a judici, el jutge va dir, ah, no, és que l'Antonia Delate et pot dir maltractador. I va pringar. Gràcies a Déu, nostre senyor.
0: I es va quedar sense feina.
1: I es va quedar sense feina 25 anys després, Perquè, a més, la seva feina era qüestionar a senyores que explicaven que eren víctimes de violència de gènere, que dius, no hi ha que un violent hagi de parlar amb senyores que han estat violentades. Veurem què fa Julio Iglesias, que no ho té tan fàcil. El que té Julio Iglesias, molt més que Alejandro Lecchio, és el poder i tot una part política de la seva banda.
0: Que ja vam veure com es va activar fins i tot mediàticament quan hi va haver l'escàndol que va destapar el diari Oponés.
1: T'haig de dir que a molts mitjans es va prohibir que les víctimes se'ls digués víctimes si sabia... Bueno, hi havia crits per les redaccions. Que les llamemos denunciantes! Que ja era una manera de posicionar-se,
0: sí,
1: no?
0: Absolutament.
1: Si llegies tot el reportatge no hi havia cap dubte que aquelles dones eren víctimes només pel fet de que tu et demanin. Jo, per treballar a Catalunya Ràdio, no m'han demanat cap prova ginecològica.
0: No, en principi
1: I
0: no.
1: I és clar, vull dir que només amb això...
0: No, era un escàndol.
1: Només amb això és escandalós. Veurem. Tant de bo pringui, per favor, suposadament.
0: Laura, una cosa abans d'acabar. La teva amiga Anabel Pantoja, què?
1: Anabel Pantoja, mira, l'any passat va tenir un incident on va passar... Sí. La seva filla va estar 11 dies a la UCI i es va, des dels metges van demanar que s'obrís una investigació perquè no quadrava massa el que li havia passat a la nena amb els símptomes que tenia. Deien que no quadrava. Es va obrir una investigació. Divendres, Canàries 7, el mitjà de comunicació de les Illes Canàries, va filtrar l'informe forense, que és molt contundent, on diu que no hi ha cap dubte que la criatura presentava el síndrome... Com es diu?
0: Del sacseig.
1: Del sacseig.
0: I apunta al pare directament.
1: I apunta al pare directament perquè era el pare qui estava amb la criatura en aquell moment. L'Anabel estava en un centre comercial i s'ha filtrat una cosa a l'informe, que és per flipar, on ell reconeix que havia estat infidel a l'Anabel abans d'aquests fets, i dius, a veure què té a veure.
0: Sí.
1: Clar. Té a veure perquè ell diu, bueno, és que estàvem nerviosos, no ens posem d'acord, ella de postpart, i a més amb la infidelitat, i llavors no...
0: O sigui, la infidelitat com a atenuant
1: quins nervis... No, perquè també...
0: Jo no entenc res.
1: Com que, a veure, quan la nena no es troba... Pensa que tenia un vessament, vull dir que se'n va anar amb un vessament. Pensa que la nena la van portar primer com el pediatre del poble. Sí. El pediatre va dir, no, aquesta nena l'heu de portar al materno-infantil, que és on va estar derivada. Ara entenem perquè la mare de l'Anabel Pantoja no suporta el David aquest, i veurem què passa, perquè també es publica que podrien posar com una mena de protector judicial que estigués vetllant per aquesta criatura, que han hagut d'esperar gairebé un any a fer l'informe perquè, clar, com era tan petita, no sé si eren 2 o 3 mesos, Fins a l'any no pots veure si de les lesions té alguna...
0: Alguna seqüela
1: neuronal, saps? Perquè, clar, del vessament no saps què queda afectat. En principi es veu que està perfectament la criatura. Em sorprèn. Està... Evidentment, saps qui està rebent més crítiques que ningú? L'Anabel, en comptes del pare, que dius, a veure, l'Anabel, sí que és veritat que, ostres, potser ens a la infidelitat i que el pavo és una mica així, quasi que el deixis, no? Però, clar, cadascú sap els seus tempos, però el que, suposadament, hauria fet això la criatura és la parella, vull dir que emprenyeu a la parella i deixeu-la una mica tranquil·la.
0: Perquè de moment
1: tranquil·la.
0: Viuen tots tres, no?
1: Sí, viuen junts. Sí, viuen junts, sí, els tres. És veritat, i això t'ho puc dir a tu, que el tio violent és, eh? Mm. Se li van pillar els paparazzis que l'han protegit durant un temps. Es va posar violent amb alguns fotògrafs, però de picar-lis, agafar-lis la càmera, i això s'ha intentat ajudar a l'Anabel Pantoja, perquè s'entenia que era un moment de nervis, no ensenyant tot això, però que el tio va fort. És més, el tio és físio. Vull dir que tu, en el moment que comences a moure una criatura, si ets, jo què sé, depèn de la professió, però precisament sent físio...
0: Ja saps el que hi ha, ja saps com administres potser... la força, quins moviments, no?
1: Ell diu que el que va passar és que estava al cotxe amb la nena i cada cop va veure que li costava respirar i que li va començar a fer maniobres per respirar, però que no van ser fortes, i que ells creuen que dos o tres dies abans podria haver passat, i és la seva arma de defensa, el desequilibri de la parella a l'hora de reaccionar i anar a l'hospital que toca, i després, que potser no ha estat ell. Veurem, perquè aquest tema també ve complicadet. Però, a més, com que hi ha com un nou organisme als hospitals, que ara, a la primera casa... Bueno, hi ha un programa pilot que, a més, va començar a les Canàries, centrats a detectar ben aviat aquests casos, perquè és que, clar, una criatura de 2 mesos, si està en perill, com abans se sàpiga, millor, no?
0: Quin mal gust de boca, tu. Dóna'm el llibre de la Rocío Jurado, la más grande, per acabar-ho a dalt de tot, això.
1: Sí,
0: Laura, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, adéu.
2: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar. Ocasión
3: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: Ja m'entens.
5: Un programa d'un altre gènere.
6: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Bon dia, què tal, com estem?
12: Ei...
11: Hola.
12: Bon dia. Hola.
11: Hola.
12: Ah, no. Ara ja no hi era l'Ostrell.
11: Ja no hi és.
13: No, ja ni no en Freddy tampoc. No hi ha ningú.
0: Tampoc.
12: Què ha passat?
13: No.
12: Han marxat on sou?
0: Fora.
13: És un buit que hi ha.
12: Què ha passat?
14: Estem trucant a Catalunya Ràdio.
12: Això, quina emissora és aquesta? Hola?
13: És un...
12: Qui hi ha?
0: Hola.
12: Que sou encara sou... Deuen ser tots al Palau Sant Jordi, encara.
14: Hola? Hola? Barça.
12: Ai, Déu.
15: Hola!
0: Hola!
13: Bueno.
12: No sé.
14: Ei, hola!
13: Com us ha anat el cap de setmana, vosaltres?
12: Jo he anat a Madrid.
13: Ah, hòstia, què dius ara? T'han deixat entrar?
12: Sí, tenia un compromís a Madrid, sí. El millor del viatge va ser la meva filla petita, 4 anys,
13: sí?
12: Amb l'AVE, que no l'havia agafat mai, passant als Monegros, i va dir, guaita la sabana. Dic, sí, és això, tal qual.
13: Home, que identifiqui un paisatge...
12: Sí, està bé, està bé.
14: L'AVE,
12: què dius?
14: L'AVE encara tremola tant, que diuen que tremola?
12: No tant com aquell que es van matar, però sí, tremola una mica.
13: Home.
12: Sí,
13: home.
12: Sí, sí.
14: Els ratos també...
12: Què? Home, aquell va tremolar, aquell va tremolar fort.
13: Home, aquell va tremolar massa. Sí,
12: aquell massa, sí. El que vaig agafar jo, no tant. Ara no dona una sensació de seguretat, diguéssim.
14: Ja.
12: Quan t'aixeques per anar al bar, i camines sí. per anar al vagó del bar, és com sí. si tornessis del bar, diguéssim, ja. Perquè,
14: ja,
12: noi,
14: ja, ja vas en aquell estat de tremolor sí. que ja no saps sí, bé sí, que... Sí. Bueno, també t'estalvies.
13: Hòstia, doncs mira, jo que l'he agafat, no és per portar-te la contrària, eh? Vull dir, sempre m'ha agradat molt i sempre sí. està
14: vols
13: molt
14: creure,
13: bé. Saps?
14: Vols creure que no l'he agafat mai, l'AVE?
13: Bueno, tu l'havies d'agafar per anar a Granada, em sembla que havies d'anar i te'n vas desdir,
14: a Sevilla, no?
13: No,
14: a Sevilla. Ho van anul·lar tot.
12: Sí, ah. va ser aquell cap de setmana dels tremols.
14: Van a córrer la marató la meva dona, va ser...
13: Això, exacte, pensava que hi vas anar a fotre, sí, la marató.
12: Jo, des d'aquí, una abraçada molt forta al cambrer sí. del vagó del bar de l'Irio del divendres a la tarda, perquè en un espai de 10 metres quadrats hi havien... Bueno, 10 o 12 tios, que em sembla que eren de Sant Joan de les Abadeses o de per aquí dalt, que devien fer un comiat de solter o alguna cosa. 3 hores, jo vaig entrar un moment a buscar un cafè amb llet, però aquell home els va aguantar 3 hores allà fent cerveses, cridant, mare de Déu, senyor, per, bueno, per tirar-se, perquè la finestra no s'obria, sinó cardes alta baix.
14: Sí, és tu, pesat, escolteu, és sabeu si connectem avui amb Catalunya Ràdio?
13: No, es fa a Catalunya Ràdio.
12: Ah, no, ens han deixat aquí sols, no? Sí. No hi ha ningú, sí, oi?
13: No, es va treure ja. Es va treure ja fa temps.
14: Ja no ho fem en directe, allò. No se sent.
13: No, és que ja no existeix. Vale.
12: Voleu que us expliqui qui tenim a la Renaixença, avui?
0: Home, Peyu, sí, estava esperant aquest moment. Hola.
12: Ah, mira, hi ha una persona aquí.
14: Hola. Aquí parlem, sisplau.
0: El que quedava.
14: Qui és el que quedava? Pots acreditar-ho?
0: Francesc Soler.
14: El que quedava.
13: Francesc Soler, el que quedava.
14: Escolta, porta Peyu, la taula de llum, de sol...
0: Sí, bàsicament. Què tindrem avui a la Renaixença?
12: Avui entrevistem la Natza Ferrer, que bueno, és una bueno, ha tret aquest llibre meravellós, que us el recomano, jo l'he llegit sencer. Jo també. I dediquem el capítol al Setrill. És un invent... Setrill, es diu, Xuriguera. A l'Empordà en dieu Citrell, a l'Empordà xerreu del revés.
14: Jo en dic Citrill, no Setrill, Citrill.
12: Sí, a casa en diem pot de l'oli. De veritat. és que surt tothom amb les seves variants.
14: Sí, bueno, sí.
12: L'altre dia em van fotre una linxada a les xarxes socials perquè vaig dir barco, que ja arriba un punt que ven unes ganes de plegar de tot. No?
14: La gent té poca feina, ja t'ho diré. Procureu pel vostre, home. Procureu pel vostre, sí. Deixeu-nos estar en pau.
12: Aquest cap de setmana a Madrid no vaig sentir ningú que es fiqués amb ningú per com xerrava en castellà. No. Tothom li semblava bé.
14: Vas parlar en català tot el rato, tu?
12: No, jo en castellà. Ara la meva filla no va dir res en tot el cap de setmana. Va dir, no penso xerrar castellà, papa.
13: Acte reivindicatiu. Molt bé,
12: sí.
14: T'has arreglat, també.
13: Molt bé. Bota també ha plegat? Hola? Bota ha plegat, també?
0: No, que està esperant. Està fent escalfament.
4: Ah. Sí, estem aquí.
0: Escalfant la veu.
12: M'agrada molt aquest tipus de secció que et deixen aquí i ves fent.
4: Estàvem valorant aquí un noi d'Osona dient-nos com s'ha de dir vaixell, eh?
0: Ara. Els d'Osona, déu-n'hi-do.
4: Satrilleres.
12: Citrilleres.
14: L'altre, també.
12: Citrilleres. Va, vinga, les notícies.
0: Les notícies.
12: Ja ho faig jo.
14: Va, som-hi.
8: A la merda.
15: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres al Departament d'Educació amb els dos sindicats majoritaris de mestres i professors, USTEC i professors de secundària. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanya el no s'obre un escenari caòtic.
16: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya som molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
4: Els docents començaran a votar avui al migdia en una votació que es tancarà dijous i que serà online. Mentrestant... Part dels professors i mestres mantenen les vagues i mobilitzacions al territori. La CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga i algunes assemblees territorials mantenen les mobilitzacions. És el cas de la Catalunya Central i el Moianès. A Monistrol de Montserrat, un centenar de docents de Catalunya Central tallen la carretera de pujada a Montserrat perquè troben insuficient aquest preacord. Pujant a peu fins al monestir on al migdia volen fer una assemblea. Corresponsal del Bages, Nati Adell.
17: Bon dia. Maria Groga, de docents Camí de Montserrat, sobre el preacord parlen de
8: pedaç que no resol els problemes de fons. Hem parlat amb diferents docents del Bages que ho veuen així.
17: Aquest acord tornen a ser engrunes per nosaltres. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
18: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
19: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula. I que si això s'incompleix, algú ha de dimitir.
8: Crits en contra de l'acord i campanya a favor del no. Nati Adell, Catalunya Ràdio, Monistrol de Montserrat.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
20: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció del partit financés operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que també està investigat en aquest cas, no es van fer ni xantatges ni res semblant.
21: Xantatge ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
20: El PSOE reuneix avui la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit. Tot i els múltiples fons judicials que l'esquitxen, el president espanyol Pedro Sánchez continua enrocat i vol esgotar la legislatura, que en principi acaba l'estiu de l'any que ve.
4: El sector porcí acumula 6 mesos de pèrdues des de l'esclat de la crisi de la pesta porcina. El preu de la llotja de Mercolleida remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi, i ara mateix és un 27% més baix que fa un any. Anem a Lleida, Estela Busoms.
22: Bon dia. El porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart de l'organització JARC i Ramader del Carràs.
23: Això en un porc de 115 quilos, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
24: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
20: L'èxit del futbol situa TV3 com a líder al maig amb una quota del 14,7%, pràcticament un punt per sobre respecte a fa un any. D'aquesta manera és la televisió més vista per 22è mes consecutiu. Al maig destaca especialment la final de la Copa de la Reina, el segon partit més vist de futbol femení de la temporada, i triplica la competència amb 882.000 espectadors d'audiència acumulada. I la Champions femenina obté el 35% de quota. Les celebracions dels títols del Barça masculí i femení també registren l'èxit d'audiència, amb un 17 i un 15,8% de quota, respectivament.
4: Doncs anem amb els esports. Vial Cadilla.
25: Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual, contundent derrota a casa ahir de 25 punts, 77-102, davant el València. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, reclama que el club fitxi per suplir les baixes i poder mantenir el nivell de l'equip. En declaracions a Catalunya Ràdio, Romeu garanteix que Marta Torrejón continuarà i demana que renovin Salma per a Lluelo. Àlex Palou ha guanyat la vuitena cursa de la IndyCar a Detroit, als Estats Units. El segon ha estat Kyle Kirkwood i el tercer un altre nord-americà, Graham Rahal. Ara el català és més líder de la competició a 62 punts del segon classificat. El granollers s'ha classificat per a Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol. El Barça va guanyar el Logroño i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, avui a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit dels quarts de final, amb un 1-0 favorable als blaugranes de l'anada, i a les 7, segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, també amb avantatge dels blaugranes, que van guanyar per 1-0 a l'anada. Els dos partits en directe per Esport 3.
15: Fins aquí les notícies.
7: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Quan la nit ha arribat i la terra és fosca i la lluna és l'única llum que veiem, no tindré por. Ho cantava Ben E. King fa més de 60 anys. No tenia por perquè tenia esperança. I avui volem parlar d'això, de l'esperança. Francesc Torralba, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com està?
1: Bé, molt bé, gràcies a Déu.
0: La por i l'esperança van més lligades del que imaginem?
1: Van molt lligades, perquè l'esperança no és una seguretat, no és una evidència, i la podem perdre. Depèn de les contrarietats, els obstacles amb què ens trobem, i quan la perds, doncs certament apareix la por, apareix el desencís, apareix el no saber què passarà, la incertesa. L'esperança està molt a prop de la por. No és garantia, no és certesa, no és evidència.
0: El darrer llibre de Francesc Torralba es titula Anatomia de l'esperança. Va guanyar el Premi Josep Pla aquest any. Va ser el tercer llibre de no ficció en català més venut d'aquest Sant Jordi i és a les llistes de llibres més venuts des de fa 16 setmanes. Dèiem ara fora de micro, 6a edició.
1: Sí, la veritat és que estic molt agraït als lectors, lectores sobretot, perquè amb els clubs de lectura, les biblioteques, sobretot em trobo dones que llegeixen des dels 16 anys fins als 90. El recorregut és molt ampli i molt agraït. He pogut conèixer molts racons del país, moltes biblioteques, ateneus, clubs de lectura, i el país és viu. El país és molt viu des del punt de vista de l'interès per la lectura, de la crítica, del qüestionament, i això t'omple com a escriptor. Perquè la nostra feina és molt solitària i molt silenciosa. I quan sortim a l'àgora tenim aquesta interacció amb el lector que ens omple molt.
0: I tot això per parlar de l'esperança. Aquest èxit, perquè podem dir que és un èxit, un llibre d'assaig, un assaig que, per tant, implica, no sé si una manca d'esperança i que, per tant, la gent la busca?
1: Generalment, es podria entendre així, és a dir, compres allò que no tens. Fixa't quants llibres sobre la felicitat es venen. Vol dir que d'haver-hi molta infelicitat o molta desgràcia. Llavors, el tema probablement ha estat oportú perquè vivim un clima de desencís, fins i tot de pagament, de desànim. Vivim amb moltes contrarietats, la vivenda, ja no parlem del treball. Llavors, és clar, la necessitem com una espècie d'oxigen espiritual. El tema és com parlar-ne i no fer el ridícul, com parlar-ne i que no et diguin desinformat o ingenu o vostè no sap què passa al món. I per això no he volgut fer un assaig fàcil, però tampoc un assaig, com diria, no?, en què l'esperança sigui impossible. Aquí la dibuixo com la possibilitat d'obrir camí, tot i les enormes dificultats que tenim cada dia per viure.
0: Per tant, la tesi podria ser, malgrat tot, hi ha esperança, sí, o hi ha d'haver esperança.
1: Sí, i comença amb aquest malgrat tot. Per això no crec que s'hagi de confondre amb la ingenuïtat, amb un optimisme pueril.
0: Sí, perquè a vegades pot semblar naïf, no, l'esperança.
1: Sí, oi tant.
0: Amb tot el que passa al món, com pot ser que algú tingui
1: oi
0: esperança?
1: Oi tant, aquesta observació a mi me l'han fet molt sovint, però com pot tenir esperança? Que no està informat, no sap el que passa a Iran, no sap el que passa a Gaza, no sap el que passa a Àfrica. Sí que ho sabem, però creiem que és possible, malgrat tot, obrir horitzons, i la història ens ho confirma. No és la primera vegada que ens trobem davant de situacions difícils i tampoc serà l'última. Per tant, es tracta de buscar arguments perquè, si no, tot et porta per un pendent relliscós, que és el desencís, que és el desànim, i finalment el no hi ha res a fer, que és el pitjor, perquè això és la desesperació, quan no arriba a la conclusió que no hi ha res a fer amb els polítics, no hi ha res a fer amb el canvi climàtic, no hi ha res a fer, què sé jo, amb la intel·ligència artificial. Jo crec que hem de canviar la mirada. Es pot fer, no serà fàcil, no serà immediat, però podem assolir canvis significatius en la vida de les persones.
0: Fa molts anys l'Emili Teixidor em deia que ell feia un llibre, o escrivia un llibre, quan tenia la sensació que calia, que faltava aquell llibre. Vostè s'ha posat a escriure sobre l'esperança perquè creia que faltava en aquest moment actual un llibre,
1: sí,
0: sobre esperança?
1: Sí, jo crec que manca. Mancava, afortunadament hi ha grans llibres sobre l'esperança dels anys 60, dels anys 70, que jo cito, perquè són textos extraordinaris, Ernst Bloch, El principi esperança, Gabriel Marcel, Albert Camus, grandíssims pensadors que van viure circumstàncies molt difícils, camps de refugiats, camps de concentració, postguerres, i llavors ells ens van preparar el camí per, en definitiva, per poder parlar de l'esperança amb arguments. Però jo crec que avui manca. Jo veig molt desencís entre els joves, una moral de supervivència, vol dir, en certa manera, ja no esperis horitzons difícils, sinó mira de sobreviure en un context molt hostil. I això vol dir dimitir, eh? Això vol dir tirar la tovallola.
0: L'esperança, quedem-nos amb aquesta espera. L'esperança implica esperar o és una crida a l'acció? És a dir, com s'ha d'esperar?
1: És una crida a l'acció. Jo en el llibre distingeixo entre l'espera, que és una actitud passiva, una espera al metro, una espera a l'autobús, una espera al diagnòstic d'unes proves clíniques o espera el resultat d'un examen. Avui hi ha molts estudiants a Barcelona que esperen el resultat d'exàmens. Però, en canvi, l'esperança és proactiva, et posa en moviment, implica compromís. Imagina't, si un té esperança en que algun dia a Barcelona no dormirà ningú al carrer. Això vol dir que s'ha de posar en moviment, s'ha de vincular amb una associació, ha de fer pressió a les administracions. L'esperança sempre et posa en moviment i sempre no vol dir que ho aconsegueixis, però és dinàmica. En canvi, l'espera és passiva. Sí, l'esperança és dinàmica, mobilitza i t'obliga a comprometre't amb aquella causa.
0: Avui teníem al programa la consellera d'Educació, Esther Niubó, després d'unes setmanes de mobilitzacions a l'escola, i ella ens deia que té l'esperança, que espera que, potser no d'aquí un any, però sí que en els pròxims cursos, es comenci a notar una millora. Vostè, que també coneix el sistema educatiu, vostè que és professor, que dona classes a la universitat, vostè com veu el sistema educatiu? Hi ha esperança?
1: Hi ha esperança perquè hi ha molts mestres que, tot i les dificultats, perquè n'hi ha moltes a l'aula, moltíssimes, es deixen la pell cada dia. Per això hi ha esperança, perquè a vegades hi ha moltes dificultats. Vol dir, classes on hi ha una gran diversitat de nivells, de situacions, mestres que estan sols en una verdadera aula plural. I, per tant, hi ha esperança perquè molts mestres, tot i les dificultats, es deixen la pell. Jo crec que un mestre sense esperança no pot ser un bon mestre. Quan sortim a l'aula, surto a l'aula cada dia, tenim l'esperança que allò que transmetrem arribarà a aquests nois i a aquestes noies. Ara, si partíssim de la idea que no hi ha res a fer, que no escriuran bé, que no aprendran bé, que no poden ser receptors de valors, llavors no cal ni sortir a l'aula. Llavors, jo crec que un mestre, fins i tot amb les dificultats extremes, és capaç d'obrir-se camí. Ara, amb tot, hem de buscar que aquestes circumstàncies siguin més adequades per l'acte educatiu, per la trobada amb l'alumne, per l'atenció individualitzada i per les atencions a situacions molt especials que pateixen molts alumnes.
0: Per tenir esperança s'ha de tenir fe?
1: S'ha de tenir, com a mínim, una fe laica. Jo aquí faig un tractament de l'esperança com un valor universal que necessita tot ésser humà, independentment de les seves creences religioses. Jo tinc molts amics agnòstics que tenen moltes esperances, no? L'esperança que algun dia hi hagi pau en el món. Això vol dir tenir molta fe. Fe vol dir confiança, i no vol dir seguretat. Confiança de que si ens hi posem, podem pacificar gradualment l'entorn. Sí, l'esperança i la fe van molt unides, encara que es pot fer un tractament laic de la qüestió o teològic. Però sí, sempre és confiança, el que passa que projectada cap al futur. I aquí tenim una dificultat, que és la intolerància a l'espera. Volem resultats immediats. I l'esperança vol dir, tu sembres i altres recullen. I això ho hem vist al llarg de la història, que altres han sembrat i després han recollit els seus nets o els seus besnets. Això ho veiem amb drets que tenim, amb institucions que tenim, que nosaltres les hem rebut, però perquè d'altres s'hi van deixar la pell, sang, suor i llàgrimes per aconseguir aquests drets.
0: I ara estava pensant que, per tant, vostè no circumscriu l'esperança en l'àmbit no privat, sinó individual. Estic pensant, per exemple, en les grans esperances del segle XX, no? Després de la Segona Guerra Mundial, no n'hi haurà cap més. La caiguda del mur de Berlín, no? L'esperança de la llibertat d'un món en pau. Per tant, hi ha una idea global o de grup o de col·lectivitat de l'esperança.
1: Sí, i això és precisament el que manca més, perquè la majoria de projectes són individuals, la majoria de propòsits són individuals. Ser metge, trobar feina, tenir un habitatge, tenir família, i són legítims, però el nosaltres, jo crec que ha mort. El nosaltres com a col·lectiu o està a la unitat de cures intensives o ha mort, que són projectes col·lectius. I el problema és que si no hi ha projectes col·lectius, no s'assoleixen fins molt difícils. Un de sol es cansa, s'esgota, es rebenta, i la vida de l'ésser humà és curta. Llavors, per assolir grans fites, calen moltes persones i durant molt de temps. I això ho veiem en molts moments històrics. És a dir, Martin Luther King no ho hagués aconseguit sol. Tampoc Mahatma Gandhi, tampoc Nelson Mandela. És a dir, darrere aquestes persones, que són líders morals ells, a més, Premi Nobel de la Pau, no haguessin assolit sols, no? Llavors, sí, l'esperança té una dimensió comunitària i, a més, intergeneracional. Vol dir, has de passar la torxa al jove, ho farà a la seva manera, però que segueixi la ruta, perquè tu et canses i, a més, envelleixes. I llavors ja no tens ni l'energia, ni la força, ni el tremp de tirar endavant aquell propòsit.
0: I això com casa amb una societat en què està acostumada a l'ara i aquí?
1: Aquest és el problema greu, perquè la tecnologia ens ha mal acostumat. És a dir, a cop de teclat tenim l'objecte de desig a casa. Tu tecleges, et porten un llibre, tecleges una pizza, tecleges i una cançó, posem per cas de Rosalía. Escolta, ho tinc tot a casa sense moure'm. Sí, però els fins difícils no van així. És a dir, demanen molt de temps, molta constància i fortalesa, perquè hi haurà contrarietats. Llavors, amb això ens hem d'educar. Jo observo que hi ha una generació que ve que es trenca amb molta facilitat. L'hem anomenat la generació de vidre, la generació de cristall, i això és dramàtic, perquè no hi ha vida sense contrarietats. I qualsevol horitzó, personal o col·lectiu, especialment si és noble o difícil, et trobaràs amb moltes resistències. Llavors, en efecte, cal comunitat, cal compromís i cal temps. I la cultura de la immediatesa és no tinc temps, ho vull ja. Doncs les dificultats no es resolen immediatament. Demanen imaginació, diàleg, consens, tornar-ho a intentar una i una altra vegada.
0: Vostè diria que al llarg de la vida és una persona amb més o menys esperança? És a dir, l'experiència de vida el fa ser una persona amb més experiència, amb més esperança?
1: Doncs en part sí, perquè tens més visió d'altres persones i d'altres situacions que has hagut de vèncer. És veritat que a mesura que vas vivint, te n'adones que necessites molt més dels altres per superar o vèncer dificultats. I per tant que l'individualisme és un gran obstacle. Però sí, jo crec que si un mira en conjunt, té motius per estar esperançat. El que passa que molt sovint només observem un petit fragment d'història. Per exemple, ens hem oblidat que això del sufragi universal no va venir per casualitat ni per espontaneïtat. Va ser una lluita d'unes dones que es deien sufragistes angleses, que es van deixar la pell, que eren poquetes, que els hi van dir somiatruites, que van tenir molta oposició, i finalment no hi ha democràcia digna d'aquest nom que no hi hagi un sufragi universal, i ens semblaria impossible que la dona no pogués votar. Llavors els hem de fer veure a les generacions més joves que això ha estat gràcies a l'esforç, a l'entrega de persones que fa un segle, o més d'un segle, van creure que això era possible. El problema és quan un ja creu que no és possible. Per això l'esperança va molt lligada amb tenir somnis i amb lluitar per aquests somnis.
0: Una cosa és el que podem dir en aquesta conversa o en el llibre, i l'altra cosa és aterrar-ho en el terreny pràctic. Perquè és veritat que estem molt acostumats també a un tipus de literatura, que és el de l'autoajuda, no? I també a un tipus de lector o un tipus de consumidor que el que vol és una recepta, no? És a dir, què he de fer per tenir esperança? Gairebé com quin medicament m'he de prendre, no? Podríem dir.
1: Jo crec que amb això hem de ser molt curosos, molt humils, i no donar gat per llebre, no donar gat per llebre de que vostè, si compleix aquest receptari, s'entendrà amb la seva parella, educarà el seu fill adolescent molt bé, tindrà una vida sexual plena i farà realitat tots els seus propòsits. Això és donar gat per llebre i això al final genera frustració. No podem amagar que hi ha contrarietats, algunes majúscules i obstacles difícils. No podem amagar. Els adults ja ho sabem, la vida està plena de contrarietats. Ara, a la vegada, també ens adonem que amb l'ajuda dels altres, que amb la imaginació, amb la creativitat, amb l'experiència, som capaços d'anar buscant solucions. El que no podem fer és allò que en diem sucumbir a la tossuderia, no? Intentar passar un mur per allà on no es pot passar. T'has de moure i a la dreta veus que hi ha una esquerda. M'ha passat per allà. Llavors l'esperança va molt lligada

0: nens o adolescents que estan acostumats o s'acostumaran a fer preguntes que sempre tenen resposta.
1: Sí.
0: Perquè la intel·ligència artificial no dirà no tinc resposta o ara mateix no t'ho puc dir. Això no sé si ens canvia també d'alguna manera filosòficament. És a dir, acostumats a tenir sempre una resposta a l'instant, a vegades amb qüestions complicades en què les respostes, doncs potser és més important la pregunta que la resposta en si.
1: Jo crec que fer-se gran és acostumar-se a viure amb preguntes sense resposta, eh? I que les hem d'assumir amb humilitat. Llavors, aquesta voluntat de tenir resposta a tota pregunta, jo crec que això és molt arrogant, és molt prepotent, és molt vanitós. A mesura que un va coneixent més una àrea, se n'adona que hi ha moltes preguntes encara per resoldre i que no té respostes a aquelles preguntes. Això li passa al científic, li passa al filòsof, li passa al teòleg. Llavors també els hem d'ajudar, els nois i noies, a veure que la intel·ligència artificial, com diu aquesta encíclica magnífica Humanitas, no és neutra. Vol dir que si han incrustat allà uns algoritmes, si han incrustat allà uns programes, i quan respon, en certa manera hi ha en aquell artefacte projectats prejudicis, precomprensions dels enginyers, dels matemàtics, dels físics que han introduït aquells algoritmes. No hi ha resposta neutra. Jo crec que és urgent educar el sentit crític, perquè es creuen a ulls clucs allò que llegeixen. Abans era a internet, ara ja és a la intel·ligència artificial, sense cap tipus de qüestionament. I no podem oblidar que no és neutre, sinó que té una càrrega i a vegades biaixos terribles a nivell sexual, a nivell racial, a nivell ètnic, a nivell ageístic. I els hem d'ajudar a fer aquest discerniment crític. Jo crec que aquest és el llegat més important que els podem donar.
0: Potser la paradoxa és aquesta, no? Mai potser s'havia qüestionat tant, per exemple, els mitjans de comunicació, amb les fake news, amb gent que posa en dubte les informacions que es donen i que potser es creu més el que apareix a les xarxes socials, no pas que el que poden dir els mitjans, podríem dir-ne tradicionals, i en canvi hi ha aquesta recepció acrítica d'una intel·ligència artificial que sembla que no hi hagi ningú aquí al darrere i que per tant sigui objectiva.
1: Totalment d'acord, però jo per això parlo jo d'un criticisme molt selectiu, perquè en algunes àrees són extraordinàriament crítics, que sé jo, amb els polítics, amb els jutges, amb els periodistes...
0: Amb els professors.
1: Amb els professors, nosaltres som criticats permanentment, ja sigui per bé o per mal, però en canvi hi ha una espècie de, jo en dic, de fideisme cec, no? Una espècie de confiança cega amb els continguts que va emetent una intel·ligència artificial en qualsevol matèria. I us observem moltes noies i nois adolescents que li fan preguntes cada cop més referides a la vida personal. Com ho he de fer per tenir menys estrès? Com ho he de fer per alliberar-me de l'angoixa? Com ho he de fer per ser més atractiu o més atractiva, no? O com ho he de fer per treure'm del cap aquesta tendència al suïcidi que estic veient que tinc? I llavors li donen una autoritas sense tenir en compte que allò ho ha fet un ésser humà i que, per tant, està ple de prejudicis i ple de precomprensions humanes. Hauríem de ser capaços de donar més valor a l'experiència i el diàleg amb les persones que han viscut, això del diàleg intergeneracional. Avui, fixa, les generacions sempre dialoguem amb la mateixa generació. Els nens dinen a l'escola amb nens, van a les activitats amb nens, afortunadament ja els avis se'ls troben, però el que enriqueix és la trobada intergeneracional. Aquell que ha viscut i té un bagatge és el que pot transmetre el que ha après. El que ha après d'una malaltia, el que ha après de la mort d'un ésser estimat, el que ha après de 40 anys treballant en un taller mecànic. I això a l'altre, almenys li ha d'atorgar el valor de l'experiència. Doncs no. Avui la pregunta es fa a la intel·ligència artificial que no ha experimentat res, ni la mort d'un ésser estimat, ni 40 anys en una feina, ni una ruptura com pot ser un divorci, ni per descomptant tampoc una malaltia. Això ho experimentem els humans.
0: Ara em feia menció a vostè. Vostè ve d'una experiència dura, que és la mort del seu fill. D'aquesta experiència en surten dos llibres, que d'alguna manera són un reflex del cicle de dol, No hi ha paraules, i La paraula que em sosté. Que després d'aquests dos llibres hagi pogut escriure Anatomia de l'esperança, és un triomf per vostè, personalment?
1: És un procés, eh? El dol és un procés, requereix el seu temps. A mi em va anar especialment bé l'escriptura, fins i tot diria com a terapèutica, i per això vaig fer aquests dos textos, el No hi ha paraules, al que et referies, i La paraula que em sosté. I amb això, en certa manera, tanco una etapa en la que buido tot allò que he sentit i tot allò que he patit i tot allò que he plorat i, a la vegada, allò que m'ha sostingut. I per això el segon llibre té a veure amb allò que m'ha sostingut.

0: sostingut davant d'un esdeveniment tan tràgic com aquest, que és la lectura de la paraula, i en particular de la paraula de Déu. No? Després faig un gir i dic, bé, però la vida segueix, hi ha altres persones, hi ha altres projectes a desenvolupar, i l'esperança és el que ens propulsa a desenvolupar projectes. Consisteix en entreveure possibilitats. Jo he parlat amb moltes persones en processos de dol aquests gairebé 3 anys, i malauradament veig que alguns queden petrificats en l'enyorança, o en la nostàlgia, o en la buidor, o en la desesperació. I aquí no tenim fórmules màgiques, així de claudic, i ens hem de mostrar amb humilitat, perquè si no sembla que tinguem, com dic, receptes miraculoses, no? No sempre sabem com poder ajudar una persona a sortir d'un pou, d'un pou que es diu enyorança, que es diu desesperació, que es diu buidor. I alguns, malauradament, cauen en formes d'evasió, com poden ser la droga, com poden ser l'alcohol, o fins i tot el suïcidi. Això no ens pot ser indiferents.
1: Més enllà d'aquesta experiència, que ara explicava vostè, que ha viscut d'una forma gairebé terapèutica en aquests dos llibres, llavors l'escriptura d'aquest llibre, ara vostè està en una fase de compartir, de socialitzar aquesta lectura. Més enllà de les presentacions, que en el fons una presentació és una venda d'un llibre, és a dir, intentar convèncer un futur lector, els clubs de lectura, que sí que és una trobada amb lectors que ja han llegit i per tant han fet un procés de fer-se seu el llibre, què li comenten, què li expliquen, què li demanen?
0: Doncs és molt interessant, perquè quan un escriu un llibre és com si posa això, una carta dins d'una ampolla buida, la llença al mar i no sap qui la recollirà ni en quines circumstàncies. I et trobes amb lectors que llegeixen el mateix llibre en circumstàncies molt diferents. Alguns, certament, venen amb una part molt subratllada i volen aclarir un concepte o volen aclarir una idea o fins i tot una disconformitat. Per això ens va molt bé als escriptors, perquè ens ajuda a escriure millor, a filar prim, a matisar. D'altres et venen per una experiència de dol. Una lectora havia viscut la mort de la seva mascota, un gos, i estava realment, realment enfonsada. I va buscar aquest llibre amb una espècie, diguem-ne, d'estímul o de teràpia per poder assumir aquesta pèrdua, no? Llavors, aquí mai saps quin lector ve, però en qualsevol cas venen lectors per confirmar la seva esperança, alguns per buscar-la, i altres per endinsar-se en un concepte que a vegades tenim molt mal après i que, com dic, confonem amb l'espera o confonem amb l'optimisme pueril o confonem amb la, abans ho hem dit, no?, amb aquesta actitud ingènua o optimista.
1: D'aquí uns dies arriba el Papa a Catalunya. Més enllà d'aquesta encíclica que ara dèiem, vostè creu que el missatge del Papa segueix sent esperançador?
0: Jo crec que sí, per descomptat. És a dir, més enllà de Magnifica Humanitas, i he anat resseguint molt atentament les seves al·locucions, els seus textos. Clar, aquesta és la primera encíclica, que surt el 15 de maig, però, i per tant és el text fonamental que marcarà el pontificat. Però l'esperança està omnipresent. Jo vull recordar aquella frase que va dir el mal no prevaldrà. Bé, això no ho sabem, però ho creiem. A vegades pensem que sí, que anem directament pel camí del pedregar i directament cap al precipici, que això no hi ha qui ho canviï. Jo crec que l'esperança és inherent al missatge cristià i el Papa fa això, transmet esperança, l'irradia a partir de la seva lectura de l'Evangeli.
1: És Francesc Torralba, filòsof, teòleg, autor del llibre Anatomia de l'Esperança que avui ens ha vingut a presentar. Senyor Torralba, gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per l'atenció també que heu tingut amb aquest llibre. Molt amables.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
3: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Hola, Rafa, ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
6: A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
9: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
12: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
11: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
13: És que fots cada pregunta, de tallo, de veritat.
14: És dels entrevistes lletges que t'he vist. Avui
12: estic... Perdona, que puc capir, això, però... És que no tinc una resposta.
13: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
12: No.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
16: Catalunya. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
18: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
19: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
20: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
19: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
21: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i
22: Esclat. Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
23: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: La cançó pendent. No m'agrada ningú.

0: Albert Miralles, bon dia.
1: Bon dia, Francesc. Sents això, quina meravella, o no?
0: Sí.
1: A veure, aquest senyor es diu Artur Vinyes, és com el criden a casa seva quan el criden a dinar, entenc, o a sopar, però si...
2: Artur Vinyes?
1: Sí.
2: Nom i cognom.
1: Artur Vinyes, a dinar. Sí, sí, li diuen el cognom, perquè no hi hagi. Quan puja a l'escenari es transforma en un músic que es diu Soc un bohemio. Tot junt, això, podeu descriure, Soc un bohemio.
3: Oi.
1: I té cançons tan boniques com aquesta que es diu Un lloc. Per mi és un dels, no dir diamants en brut, però és un tio que ja porta fent bona feina uns quants anys, i el mes de gener inaugura gira a la Sala Apolo de Barcelona, cosa que ens engresca moltíssim, sí. I us recomano que hi aneu.
0: Va, sí, sí, sí.
3: A mi no m'engresca gens, això.
1: Armínia.
2: Està molt bé, Armínia.
1: T'hi has separat, t'hi has separat una estona.
2: Hi ha dies que no. Hi ha dies que porta unes coses, però...
1: No, quins dies?
2: Avui està bé.
1: Digue'm un dia.
4: Al Jovany no li agrada quan portes urban.
2: Quan portes música urban. Per exemple.
4: Al Jovany no li agrada.
1: Aquest senyor Artur és de la generació urban, però ell s'ha decantat per una cosa més indie de guitarres. Aquí ja et compro, eh?
2: Clar,
1: eh?
5: Què? Què esteu dient? Tu tota l'estona...
3: De la índia, no.
5: Què diuen?
1: Gràcies, Albert. A vosaltres.
6: Vinga. Molt bon dia. Soc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
7: Hola a todos.
6: Moltes felicitats.
7: Sé que c'est clair, sé que c'est un match pour tous les supporters.
6: Je t'aime comme une fleur, la fleur pour un jour y toi pour toujours.
7: Pues es una muy buena pregunta. Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros?
6: Pero venga, va, home, sisplau.
7: Apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
6: No es por tornar así, pel món.
7: Es otra mierda, me he echado un palo.
6: Una merda.
7: Bueno, pues nada más.
6: Hala, adeu.
7: Adiós.
8: Vale.
0: És hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Viñamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
9: Bon dia!
0: I recordeu que des d'ara mateix podeu trucar al telèfon del directe 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar diners fins a 200 euros. A més d'una magnífica cantimplora del 3CAT, que serà vostra només encertant la primera de les dues preguntes que té preparades el Joel.
2: Amb la calor que fa ara, tenir una cantimplora d'aquestes que et manté la temperatura que a fora foti 45 graus...
4: Espera, Joan, és que jo tinc una teoria, i és que la cantimplora del 3CAT és tan bona,
2: sí,
4: que et refreda l'aigua.
2: Sí, sí, sí.
4: No només manté la temperatura, sí, sinó que jo la trobo més freda.
3: Això són els porros.
4: Gràcies a 3CAT. Armínia, calla.
3: Que et donen sensacions.
4: Al final et denunciaré.
3: Que no existeixen.
4: No, i dalt amb els porros. Sí. Vaig deixar de fumar porros fa molt de temps.
0: Va, quins temes pendents ens queden avui, Joan?
2: Molts temes pendents queden per abordar, Francesc Soler, t'agraeixo que m'ho preguntis.
4: Sí.
2: Per exemple, hi ha la qüestió
4: amb el tema de la vaga de professors.
3: Ho fas molt bé, Francesc.
0: Gràcies, Armínia, gràcies.
3: Ho fas molt bé. Jo soc més del Frederic, que per mi ho fa millor que l'Ostrell i millor que tots.
0: Tots ho fan molt bé.
3: És que el Frederic dona les notícies amb un empaque.
4: Empaque no es diu en català, Armínia.
3: Amb un empaque, però tu també ho fas molt bé. I molt tranquil·lament.
4: El Francesc Soler, el que no necessita és la teva validació, Armínia.
2: Sí, és que ningú t'ha demanat l'opinió...
3: Ho fas més calmat, que ho fa més calmat.
4: Això sí que és veritat que és calmat.
3: El Francesc podria començar el Telenotícies dient que està a punt de caure un míssil nuclear a Barcelona, però diu, amb una calma i una serenitat que penso, bueno, tampoc hi ha per tant.
4: Sí, però això és una qualitat, Armínia.
2: Això és una qualitat absoluta.
3: Bon dia, soc en Francesc Soler. Un míssil nuclear està a punt de destruir tota Barcelona i ara parlem de literatura. A mi m'agrada molt com ho fas, rei.
0: Gràcies, Armínia, gràcies.
4: Sí, però és que jo he d'explicar-li una cosa, Armínia. A vostè i a tots els oients hi ha una gravació de Montserrat Caballé que fa molts anys. Ara flipareu amb això,
2: Has esperat fins ara, dir-ho.
4: No, el tema no acaba amb Lluís Pasqual. Resulta que s'ha trobat una gravació de Montserrat Caballé de fa molts anys dient que si un dia el Ricard Ostrell no hi era, li agradaria que el matí de Catalunya Ràdio el presentés Francesc Soler.
2: Què diu?
4: Això ho va dir Montserrat Caballé i tenim el tall.
2: Tens l'àudio?
4: El tenim, oi?
2: És de Ràdio Reus.
4: Calla, ja veuràs.
10: Doncs miri, el dia que en Ricard Ostrell, un dia o altre, falli, m'agradaria que el matí de Catalunya Ràdio el presentés en Francesc Soler.
3: Sí que sé!
2: Què? Francesc Soler!
0: no era coneixedor de l'existència d'aquest àudio, la veritat.
2: No, clar, perquè no existia.
0: No,
2: però ja se sap que els àudios del cavaller es poden fer la carta perfectíssimament.
4: I sense pagar.
0: I sense pagar. Els temes pendents.
3: Sí, fes, que aneu tard, eh? O sigui, és que us encanteu amb qualsevol cosa, eh? Ah, molt bé, escolta, el Mauri l'hauríeu de portar.
8: Hola,
3: cada dia.
8: Sí, efectivament, estava aquí.
2: Fa una estoneta estava aquí.
0: Hola, Mauri.
8: Què tal?
4: Hola, Mauri. Què tal, l'home del temps?
9: Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i tendres a totes les regions.
2: Què tal, Mauri?
8: Aquests no ens els sabem mai, eh?
2: I el que ve ara tampoc. Les muntanyes.
9: Alguns ports el han tancat i molt fred
2: a la
9: Cerdanya.
2: La Segarra. El fred és a la Segarra.
8: Sí, Segarra.
2: Bueno, Mauri, a part de cantar, has vingut a fer alguna altra cosa?
8: Bueno, jo dic que sempre que necessiteu que us recordi que aquí al Mediterrani ens trobem a la zona zero d'un desastre climàtic que acabarà matant-nos a tots, doncs aquí estarem.
2: Doncs gràcies per recordar-nos-ho, Mauri.
8: Per tant, recordar que som a punt d'entrar en un estiu que serà molt i molt càlid.
4: Vaja.
8: Terriblement càlid.
2: Sí.
8: Perjudicial per l'agricultura.
2: Que sí. Bueno. Si té sentit.
8: Perjudicial pels boscos. Sí. Perjudicial per la fauna.
2: Bueno, Mauri, per favor.
8: Perjudicial, en definitiva, per la salut.
4: Gràcies.
8: Que acabeu de passar un bon dia.
3: Sí, home.
2: Sí, clar.
3: Moltes gràcies.
2: O sigui, cada cop que sento en Mauri en una entrevista, m'acaba generant una angoixa.
4: No, és un profeta de l'apocalipsi.
2: Ningú més me la genera. No, Mauri,
8: no, jo llegeixo mapes, no dono opinions. Llegeixo mapes. Si voleu que vingui aquí, expliqui que tot va com una seda, que tenim un clima normalíssim, que això del canvi climàtic és una invenció de les esquerres per combatre el sistema capitalista.
4: Home, tampoc és això. Però un terme mig, una mica de tacte.
8: És que no ho faré. No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix... Atenció.
2: Què?
4: Què passa?
2: Què existeix?
4: Què passa, Mauri?
8: Una gravació de Montserrat Caballé.
3: No ho creguis!
2: Què dius, ara?
8: Sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
4: Ai.
8: Que si un dia ella falta...
4: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
8: I hi ha un canvi climàtic...
2: Ella ja es quan sumava, no?
4: Sí.
8: Vol que l'expliqui jo.
2: Oh, no, Mauri!
8: I si no t'ho creus, porto...
2: Que una entrevista de Ràdio Reus.
8: Un document de Ràdio Reus que he rescatat abans amb l'ajuda del Cesc, i ara us el poso aquí en directe.
4: A veure si és real.
10: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
2: Cap dubte que és ella.
8: He vist aquí a la Vanessa que se li omplien els ulls de llàgrimes.
2: No,
8: de reconèixer-la...
2: Són àudios inèdits.
8: Per tant, si Montserrat Caballé diu això, seguiré el peu del canó explicant la mort lenta i tranquil·la que patirem.
2: Molt bé, doncs gràcies, Mauri.
0: I encara tenim un altre tema pendent, va.
2: Sí, home, i tant. No m'agradaria deixar de comentar una tradició de les Forces Armades Espanyoles, que és la de fer el ridícul amb una cosa tan aparentment senzilla com és la d'hissar una bandera.
4: Oh, senzilla. Tu has hissat alguna bandera alguna vegada, Jovany? Amigo.
2: Cada dia al matí a casa meva al balcó.
4: La veritat, quina bandera?
2: Ja ho saps.
4: La de Cardedeu.
2: Ja ho saps.
4: Dissabte, efectivament, va tornar a passar. Se celebrava a Madrid el Dia de les Forces Armades i en un dels moments més solemnes de l'acte, el de l'hissada de la bandera espanyola, davant l'atenta mirada del rei Felip, es va desenganxar, no el rei Felip, sinó la bandera, i va caure al cap d'un militar. Una bandera enorme.
11: Yo me partí el culo viendo la cara de cabreado de mi hijo, ¿eh?
0: Hola, señor rey emérito, buen día.
11: Se lo toma, buenos días. Se lo toma todo muy en serio.
2: Sí.
11: Y luego sufre.
2: Usted hagués rigut, vostè.
11: Claro, hay que ser más campechano. Claro, por algo yo era el campechano.
4: Vostè, emèrit, que té moltíssima experiència com a cap d'estat i, per tant, de l'exèrcit, com és que cada any ja sigui en el Dia de les Forces Armades o pel desfile del 12 d'octubre s'acabi fent el ridícul amb la bandera d'una manera o d'una altra?
11: Hombre, pues,
4: a vegada va quedar penjada a un fanal...
11: Sí.
4: Tenen tot l'any per entrenar just aquest moment. I, hòstia, ja és mala sort.
11: ¿Sabes qué pasa? Que el ejército está lleno de idiotas.
4: Bueno, está bien que ho digui vostè.
11: ¿Y tú les puedes explicar algo 15 veces al detalle, con muñequitos y dibujos, yeah. Y a la hora de la verdad lo hacen mal.
1: Sí, sí, sí.
11: Y no lo digo por el 23F.
1: Ah, no. No, no, sin ningún...
11: No,
1: que conste
11: que no lo... ¿Qué?
1: Usted trata el tema.
11: ¿El qué? No.
1: Sí, disimule.
12: A ver, por favor, un momento. Hostia. A ver, por favor. Mire, disculpe usted, pero es que el acometido del cual están ustedes hablando tiene una complejidad mayor de la que se está intentando trasladar a los del espectador, ¿eh?
0: ¿Usted?
12: Y por eso he venido yo.
0: Perdone, ¿usted quién es?
12: No, perdone, ¿usted quién es? Me habla... Suerte tiene que entiendo el catalán porque estuve aquí de práctica un tiempo, pero si no...
1: De prácticas, es.
12: Soy el cabo primera Facundo Matamoros de la Unidad de perdón, que la, hay un momento que la lengua va más rápido el cerebro que la lengua y la lengua sí. Va más lenta que el cerebro. Pero sí, sí. Bueno. Soy Facundo Matamoros de la Unidad de Artilleros del Cuarto Regimiento del Ejército de Tierra. Presente, señor. Sí, señor, presento arma.
1: Se molt bé, encantat de conèixer-lo, però què hi fa aquí?
12: Què hago aquí? Es una pregunta que yo se le voy a responder porque quiero. Me han mandado mis superiores para aclarar lo de la bandera española del otro día. Ah. Hay un soldado por cada emisora de radio de este todo el territorio español para que hable del problema que hubo con la bandera.
1: ¿Por qué? Porque aquest to com de Franco
12: porque
1: dirigint
12: la nació. Porque soy franquista, ¿qué pasa?
0: Però a veure, ¿vostè és el soldat que hissava la bandera?
1: No es perjudiqui, que això...
12: No, però des de no quan ha sido problema ser franquista?
1: No és ni legal, no és il·legal, això.
12: ¿Cómo que no es legal ser franquista? ¿Pero qué país estamos viviendo?
0: Escolti, Facundo.
12: Estamos en la Rusia comunista.
0: Facundo.
12: Dígame. Sí, si me hablo con la educación, no hay ningún problema, señor.
0: ¿Usted es el soldado que sabe la bandera?
12: Negativo. Ah. Yo soy el soldado que está debajo, al cual se le cae la bandera encima y absolutamente nadie acude a quitármela. En ese momento, yo me quedo en la total oscuridad.
1: Va arribar l'eclipsi, l'eclipsi que
12: era com un eclipsi total de golpe. Sí que es verdad que me sentía a gusto por notar la bandera encima del cuerpo, porque estaba floreciendo, pero a la vez pensaba, ¿qué pasao a esto de noche?
1: Ens hi va fixar, deixi'm explicar, hòstia, que li va caure la bandera espanyola al damunt, el va cobrir completament, però vostè no va fer res per treure-la.
12: ¡Claro que no, señor! ¿Cómo voy a hacer algo para sacarme la bandera española, que es sagrada, señor? Yo no la puedo tocar con mis manos. ¡Señor! ¡Sí, señor!
1: Molt bé.
3: Se li veia les capes a sota.
12: Però, ¿cómo voy a quitarme d'encima la bandera espanyola, que es un lujo tener
1: encima? Ja ho ha dit, això. Va quedar del tot cobert amb la bandera espanyola, talment com si fos el llençol d'un fantasma.
12: Fuera el segundo que pareciera Nola.
1: Què?
12: Como un fantasma, dice.
1: Sí.
12: Como el Casper.
1: Casper espanyol, sí.
12: Casper, no pasa nada. No pasa nada. Si a mí, ¿qué problema hay? ¿Qué? Perdón, que me ha vuelto a pasar lo del cerebro y la lengua que va más rápido de cosa que la otra. Menos
1: porque
12: mal.
1: Porque usted tiene permiso para portar armas, ¿no?
12: Evidentemente, por eso soy soldado. Menos mal que finalmente mis compañeros de la unidad de artilleros de la sexta compañía del cuarto regimiento del ejército del arte...
3: Del
12: arte del aire. Sí. Que al final es un arte también lo de volar por el aire. Acudieron a mi rescate, trasladándome a infermería, donde estuve 2 días y 2 noches en observación.
1: Claro.
12: Por España.
0: Molt bé, pensau, enhorabona.
12: Venga, gracias. ¿Y sabe usted por qué motivo el compañero encargado de izar la bandera fracasó en su misión, señor?
1: A ver, ¿por qué?
12: Porque tendría que haber sido yo que había llevado a cabo esa misión, señor.
1: Ara sí, vostè hauria d'haver sigut l'encarregat d'aixar la bandera?
12: Sí, señor, pero ¿sabe usted qué pasa?
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
12: Porque hace años, en una entrevista, sí. Montserrat Caballé dijo que si un día ella faltaba, le gustaría que yo izara la bandera española.
0: ¿Té un audio també?
12: Todavía no, señor, pues lo estamos grabando con una imitadora muy buena que tenéis aquí a Cataluña, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
1: Com fa gratis.
12: No le vamos a pagar, pero eso no lo sabe algo de ella.
0: Doncs va, parlem dels altres de París per la celebració de la Champions. Anem al tema pendent.
13: Francia ardiendo por los cuatro costados, por lo que los idiotas llaman celebración de una Copa de Europa.
14: Bueno, pues nada más.
0: A veure, portem tot el cap de setmana veient imatges esgarrifoses de centenars de seguidors del PSG celebrant la Lliga de Campions, destrossant mobiliari urbà, cotxes, aparadors i tot el que trobaven per davant.
1: Tot. De fet, hi ha hagut un mort durant les celebracions, ferits, encara més detinguts. Sí,
3: tots aquests dels vídeos són de París.
1: Hermínia, sí. No, frena't aquí. No, ni un comentari. Són gent que viu a París.
3: Sí.
1: No, són gent que viu a París, punto. No s'ha de fer cap altra concreció.
3: El París... de bàsquets, no? Perquè tots són...
4: Escolta'm, tots són de París.
3: Bueno, tenen la pell...
4: Comentari.
1: No, la pell la tenen no, molt bé.
4: Ni un comentari. A vostè no l'hem convidat a parlar
3: no
4: del PSG, Armínia.
3: No? No sé, bueno, vale.
0: Després dels aldarulls, el president Emmanuel Macron...
4: Apa, ja, ja hi som tots. A veure quina hora és.
2: Falten 10 minuts per les 12.
0: 8 de la mañana.
4: Què dic, de veritat?
14: Seguida la...
4: concurs d'aquí, re.
14: Seguida la informació del tráfico del legal con Rosana Galarza Morante i Torquato López de Letona.
4: Quants anys tenen aquests col·laboradors teus?
14: 33.
4: López de Letona.
14: Pero antes...
4: El Marqués de la Leche, hoy digo, ¿eh?
14: La cuestión de fondo.
4: Sí.
14: Si es que hace tiempo que se veía venir.
4: Okay.
14: ¿Cómo no va a pasar lo que ha pasado si en Francia ya no quedan franceses?
4: Ah, bueno, venga.
14: Los Monsieur Dupont, Monsieur Deschamps y Madame Latour...
4: Latour de Carol.
14: Huyeron hace tiempo. ¿Y ahora qué queda? Pues quedan Karen B, Dembélé y Mbappé.
4: Karen B. Quin record som, Karen B. Tu.
14: Si és que...
4: Què està dient?
14: Lo hemos visto.
2: Barça la... i Madrid barallant-se per Karen B.
4: Hòstia, i el, sí, el Gaspar anava boig, sí, pel sí, Karen B. Sí, sí.
14: 8 de la mañana y un minuto. Lo hemos visto con las supuestas celebraciones del PSG. Violencia, descerebrados semidesnudos lanzando piedras, cometiendo delitos, secuestrando niños, home, això, abuelas...
4: Això últim no ha passat.
14: Lanzando abuelas...
4: Lanzando abuelas, això no ha passat.
14: Lanzando niños...
4: Contra las abuelas.
14: Contra las abuelas. ¿Y ustedes de dónde creen que proviene toda esta gentuza infecta? ¿De los Champs-Élysées?
4: Bueno, pues potser sí.
14: Por supuesto que no.
4: No, por supuesto.
2: Francesos que viuen doncs,
14: a França.
2: Recuerdo, uns en aquest carrer, uns altres a l'altre carrer.
14: Si han leído algo, sabrán que antaño viajaban a París los intelectuales.
4: Sí, home,
14: Hemingway, Fitzgerald, Pablo Picasso. Se estableció ahí en el Bateau Lavoir de Montmartre.
4: Sí, senyor.
14: Mario Vargas Llosa.
4: També.
14: Y ahora los que dejan Manuel entrar Valls. Vienen de donde vienen.
4: ¿De dónde viene?
14: La Reconquista ya está en marcha.
2: La substitución que dius tú.
14: Antes era Fraternité, Liberté, Galité, Sergollo.
4: Sí, ¿y ahora ya no? ¿Ahora qué es?
14: Ahora es, yo robé.
2: Bueno, ya, Federico,
4: yo robé.
14: Federico. Yo pegué. Mójame.
2: Ya está, gracias.
14: Y todo esto tiene un solo culpable.
4: Ay, Dios mío.
14: Luis Enrique.
4: Hostia, esta no la había visto.
14: Porque esto mismo ya está pasando aquí en Barcelona, que debería llamarse Jalalcelona. Que, por cierto, ¿dónde vivió y tiene aún residencia Luis Enrique? En Jalalcelona. Y sí, se está llevando la cultura de aquí, allí.
4: Bueno, prou, sisplau, Francesc.
14: Cultura de la invasión. Sí. Y pasa lo que pasa.
0: Va, prou, per parlar-ne, tenim amb nosaltres Nuri Nusparlons, regidora de Seguretat de la ciutat de París.
15: Oui,
0: Senyora Nusparlón, bon dia.
15: Bonjour a tout le monde.
2: Molt bé, bon dia, senyora Nusparlón. Com han reaccionat des de l'Ajuntament els...
15: No son tres de Soler, el qual és el daruller de París, desenvolupé avec beaucoup d'armes blanches.
4: Sí, això és veritat, que hi havia molta presència d'arma blanca, molta navalla, molt de matxet.
15: Je vais impulser un campany avec la gendarmerie, que s'appelle la campai.
2: Campai.
15: Pour, an.
2: Sí, an, u.
15: Requiser tous les armes blanches.
2: Molt bé, requisar armes blanques.
15: Oui, ton francès est très bon.
2: Sí, merci.
15: Très bon.
4: Hi ha una segona mesura, senyora Nusparlón?
15: L'Ajuntament de París aidré a le Barça por fitxar Julián Álvarez.
2: Sí.
15: Avec
2: sí,
15: la intenció d'evitar que el PSG n'en gane pas la Champions la prochaine année.
2: O sigui, ajudar el Barça des de l'Ajuntament de París per fitxar Julián Álvarez i evitar que el PSG torni a guanyar la Champions. No està mal tirat.
4: No està molt ben tirat.
2: Està molt ben tirat i estem molt d'acord. Senyora Nuri...
15: Parlon...
2: Nuri Nusparlón.
4: Parlon després, sí. Parlon després.
2: Molt bé, doncs ja ho tindríem,
4: doncs què? Sí.
0: Què, obrim el concurs, ja?
4: Obrim el concurs. Sí, perquè si no, després se'ns fa tard. Sí.
0: Pues va, concurs pendent.
4: Vinga, va.
16: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
0: El concurs pendent del matí de Catalunya Ràdio i ja tenim en línia la persona que avui concursarà per venir divendres a guanyar diners. Time, bon dia.
15: Com?
17: Hola, bon dia.
4: Com?
15: Es diu Time?
0: Time. Ara.
15: Ah, què deu ser?
4: No deu ser res, Armínia.
15: De dónde llamas?
17: Doncs, Ara mateix és el meu llit que m'acabo d'aixecar.
0: Epa!
4: Mira que sexy el tio.
0: Mira.
4: Time, eh? T'he de dir
2: quina
4: time.
2: Quina sort llevar-se a les 11:55.
4: Bueno, igual treballa sí. De nit, no, Time?
2: Ah, d'acord.
17: Treballa, no, estudia.
4: Estudies de nit, clar que sí. Escolta'm, quina edat tens, més o menys?
17: 19.
4: Ah, que estàs a punt de fer la cele. Ah, no.
17: No.
4: Ja l'has de veure.
5: Sí, sí, sí, té 19.
4: Ai, ara mateix no. Ara, perdó, m'he fet un lío. Bueno, escolta, Time, molta sort amb aquesta primera pregunta, que avui és de la categoria efemèrides importantíssimes que ahir no vam commemorar perquè era diumenge. Saps quin dia va ser ahir de mes, de número?
17: 30 de maig.
4: Sí, senyor, som-hi.
3: Sí. Ja el tenim
4: sí,
3: aquí.
4: Sí, sí. Escolta, tu fumes, Time?
17: Jo no.
4: Doncs mira... millor per tu. Perquè tal dia com ahir, 31 de maig, es va celebrar, com cada any, per ordre de l'Organització Mundial de la Salut, el Dia Mundial Sense Tabac. Un dia que té com a objectiu animar tots els ciutadans del món a dur a terme un període d'abstinència de 24 hores en totes les formes de consum de tabac. Tant si te'l fumes, com si el mastegues, o l'esnifes, o te'l fiques pel cul. Si ets consumador de tabac, ahir estaves cridat a dir «Ei, vinga, va, vaig a fer per l'OMS el que no sóc capaç de fer per la meva pròpia salut». Una grandíssima idea, Time, de la qual, malauradament, jo me n'he assabentat avui i no ahir, que em vaig fumar 12 cigarros com 12 columnes d'Hèrcules davant la mirada de fàstic i decepció de l'ull de l'OMS, que tot ho vigila, i també de la meva parella, que està fartíssima del tema. I no m'estranyaria que un dia d'aquests em deixi per algú molt menys interessant que jo, però amb bon alè i les dents blanques, doncs com el cul d'una monja. I...
2: Per dir alguna cosa.
4: Però ho havia de dir i ho he dit. I és que Time, l'OMS ja no sap què fer perquè deixem de fumar. Cada any moren més de 7 milions de persones de tot el món pel consum de tabac i a tot això encara hi ha idiotes com jo mateix que siguem seguim presoners d'aquest vici absurd i fastigós. I entre aquests idiotes hi som tots els diferents tipus de fumadors, Time? Els pedants que fumen en pipa, els carcamals dels puros, els exòtics de les catximbes i fins i tot els amics dels cannabis, que molt sovint suavitzen el porro amb una mica de tabac.
3: Com ho saps, eh? Sí.
4: I jo, Time, com cada 1 de gener, com cada 1 de juny, sí. Més ben dit, després d'oblidar-me del Dia Mundial sense tabac, miro enrere. Miro enrere i veig el Joel de 15 anys posant-se a fumar per imitar els nens més guais de la classe, dels quals ara, Time, 30 anys després, només en queda un que fumi, que és l'imbècil que ara et parla. I ara, Time, ve la pregunta. Moltíssima atenció, Time. El tabac no sempre ha estat mal vist. De fet, jo mateix recordo coses de quan era petit que avui en dia serien impensables. Te'n diré quatre d'aquestes coses i tu m'has de dir quina és la vertadera. La primera és, el meu pediatre fumava i em tirava el fum a la cara. La segona, el meu professor d'educació física de primària fumava i em tirava el fum a la cara. La tercera, la meva àvia fumava i em tirava el fum a la cara. I la quarta és, totes les respostes anteriors són correctes.
17: Home, això depèn de la teva edat, no? Si clar. Estava legalitzat encara en aquell moment, doncs jo crec sí. Que totes són correctes.
4: Time, ets un lynx, que es diu en el món de la biologia. Sí, sí,
0: és correcte,
4: la...
0: eh? És correcte. Sí, molt bé!
2: El teu pediatre et tirava el fum a la cara.
4: El meu sí. Pediatre, és veritat, el professor d'Educació Física...
2: Els pares portaven el pediatre i se'l trobaven sí, allà.
4: El doctor mira el vell, es deia.
0: Va, ja has superat la primera pregunta i ara...
4: Després del butlletí sí. I de les publicitats i què? Tot, potser ja tindrem més temps per fer la segona, Francesc.
0: Ho deixem aquí? Sí, no? Sí, clar.
4: Sí, després dels sí. Anuncis.
0: Després dels anuncis.
4: I el butlletí.
0: Claro. Fem els anuncis i el butlletí.
5: No vais ara. A preguntar-me sobre futbol, que és de lo que hay que hablar.
4: Luis Enrique,
5: no vais a... No, val.
4: Home,
5: no.
4: Sí.
5: Me parece muy bien que me dejéis 40 segundos de Enrique, antena para hablar de esto.
4: Abans de res, felicitar-te.
5: Merci beaucoup.
4: Felicité.
5: Y estoy content.
4: I després, què? Com estàs? Després de la celebració?
5: Pues, ¿cómo quieres que esté feliz? Vaya pregunta de mierda.
4: Has estat bevent sidra. Tu sí. Que ets d'Astúries.
5: Pero tú...
4: O... Què, Luis Enrique?
5: Es que,
4: no sé. Es que
5: estas para hacerme estas preguntas no me hagas nada.
4: Home, però, Luis Enrique, tu que ets tan asturiano...
5: Pero mira, el único periodista que hay en esta mesa es don Francesc Soler.
4: I no t'està sí. Fent cap pregunta.
2: Sí, sí. No li interesses, Luis.
5: Vale, pues venga. Ale a la mer, e ale tu de la mer.
4: Bueno, felicité, Luis Enrique.
0: Tenim les notícies una mica de publi i segona pregunta.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
19: Bon dia, us informa Joan Bota.
0: Aquesta hora comença la consulta telemàtica perquè els docents votin si donen suport o no al preacord a què el departament i els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària, van arribar divendres. Els resultats se sabran dijous i, mentrestant, continuen les vagues i mobilitzacions als territoris. La CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen aquestes convocatòries i algunes assemblees territorials mantenen les mobilitzacions. A Girona hi ha concentrats uns 400 docents davant la seu de la Generalitat en una mobilització que van començar ahir a la tarda. Aquest matí s'han repartit en 7 grups de treball per analitzar els diferents punts del preacord. Anem cap allà, Girona. Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia. Sí, s'han repartit en grups per analitzar aquest preacord, per exemple, per tractar sobre la inclusió, sobre el salari, sobre ràtios, però sobretot insisteixen que la força d'aquests dies s'ha de mantenir i continuar plegats. Ho ha dit Pau Pagès, de la coordinadora d'Assemblees de Girona.
20: Fins ara ha sigut fer un manifest, fer pressió, aguantar l'AP7 i a partir d'aquí veure què passava a la mesa de negociació. Ara no estem en aquesta situació. Tenim un preacord al nostre taulat i, per tant, ara ja no és anar d'un punt a l'altre, sinó arremangar-nos, discutir-ho, parlar-ho i implicar-se.
19: A Girona aquest matí, sensació que molts dels mestres concentrats avui aquí votaran no al preacord, però qüestionen també que el no estigui vinculat a la possibilitat de fer vaga indefinida. Josep Lluís Santiso, Fèlix Martín, Unitat Mòbil a Girona.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
21: L'exdirector adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, Eugenio Pino, ha reconegut al judici de la Kitchen que va existir una operació legal contra Luis Bárcenas, però per perseguir el seu patrimoni a l'exterior i no pas per robar-li informació sobre la Caixa B del Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
22: Bon dia, Eugenio Pino reconeix una operació d'intel·ligència legal i autoritzada, diu, i que li va encarregar ell mateix a Villarejo la captació del xofer de Bárcenas. Afirma també que se li pagava un sou dels fons reservats per ser confident, però ha deixat clar que era sempre per perseguir els moviments de l'extresorer a l'estranger, on tenia amagat part del seu patrimoni i perquè sabien que volia marxar a Suïssa. No es va fer res il·legal, diu Pino, això no ho hauria permès.
23: ¿Tuvo usted la impresión, la sospecha, el conocimiento de que don José Manuel Villarejo y don Enrique García Castaño hubiesen realizado algún tipo de actuación irregular o ilícita?
24: En absoluto.
22: Pino només ha respost al seu lletrat. El judici continuarà amb l'interrogatori al comissari jubilat José Manuel Villarejo. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no desisteix i ha tornat a demanar avui als socis d'investidura de Pedro Sánchez que donin suport a una moció de censura per fer-lo fora de la Moncloa i convocar eleccions immediates. Ho ha dit a Telecinco.
25: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados, estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
21: Els Mossos d'Esquadra investiguen com un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, el tiroteig d'ahir diumenge a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Segons ha avançat el digital El Caso i ha confirmat aquesta emissora, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra el van seguir i aturar a l'altura de Celrà, allà al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un narcoassalt que hi hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
0: El primer ministre hongarès, Péter Magyar, comença el procés per destituir el president del país, Tamás Surioc, per negar-se a dimitir. Avui, juntament amb la ministra de Justícia, ha anat al Palau Presidencial per demanar-li per últim cop la renúncia, petició a la qual no ha accedit, com ja va anticipar ahir a través de les xarxes socials. Ho farà, en aquest cas, el govern de Magyar, intentarà aquesta dimissió a través d'una reforma constitucional gràcies a la majoria parlamentària que té. Surioc va ser nomenat per l'anterior cap de l'executiu, Víctor Orbán, i des que Magyar va guanyar les eleccions a l'abril, va reclamar la seva marxa. També vol treure els presidents del Tribunal Constitucional i del Suprem. Esport. Fons, Marcos García.
6: L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, dona per feta la seva continuïtat. Després de tancar la Lliga, Romeu explica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que el plantejament és seguir dues temporades més. Ahir, Madrid 0, Barça 4. En bàsquet, xiulets del Palau Blaugrana, el Barça, la contundent derrota a casa ahir contra el València, 25 punts de marge, 77-102. Els blaugranes acaben cinquens la fase regular i demà mateix començaran la sèrie de quarts a la pista del Múrcia. A l'ascens a la segona divisió de futbol, Celta 1, Europa 1, en l'ascens a segona ref, golejada 4-1 del Cornellà sobre el Badalona, a l'anada de la final per pujar de categoria. Àlex Palou ha guanyat la vuitena cursa de la IndyCar a Detroit, als Estats Units. El català és més líder de la competició, té 62 punts més que el segon classificat. I en handbol, el Granollers s'ha classificat per jugar a Europa la propera temporada. El Barça tanca la Lliga amb 30 victòries en 30 partits.
18: Fins aquí les notícies.

0: Vinga.
1: 12 i 6 minuts. Time, ets aquí, eh?
2: Sí, hola.
1: Va, doncs va, anem per la segona pregunta.
0: Vinga, Time. Time o Taïm? Time o Taïm?
2: Taïm.
0: Taïm. Ja ens ho temíem. Aquesta segona pregunta és la de les poesies. Saps com va, Taïm?
2: No.
0: Doncs mira, jo et dic tres poesies escrites per mi, del meu puny i lletra, deixo l'última paraula a l'aire i tu l'has de dir fent que rimi i que quedi bé, d'acord?
2: Vale.
0: I avui, com que ahir va ser el Dia Mundial sense tabac, doncs va sobre aquesta droga del dimoni. El primer es titula Tabac de bodes, batejos i comunions. I diu així.
2: Vale.
0: Jo si vaig a un casament, t'ho juro, i això no s'ho salta un canguro, t'ho dic i t'ho ben asseguro, que m'agrada fumar-me un...
2: puro.
0: Molt bé, molt bé, Taïm. Has sortit del llit ja o encara estàs... Sota les...
2: Sí, bueno, ara em rento la cara i esmorzo, però...
0: Per tampoc m'expliquis la teva vida, Taïm, i seguim. Seguim amb el segon poema que es titula El tabac més cool. Té un fum elegant que no em pipa i un aire bohemi que em flipa. De mariners i poetes amb tripa, el bon detectiu fuma...
2: pipa.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, Taïm.
1: Aquesta era difícil, eh?
0: Ja. Aquesta era difícil i la pipa, tercera encara ho és més.
3: Pipa rimant amb pipa, eh?
0: Es titula...
4: impossible de saber.
0: No, era amb pipa. Bueno, és igual. Ara no discutiré amb el Garriga. Es titula el tercer Alternativa pels fluixos. Si et sembla fort el Malboro, alerta, noi, a la White! No seràs pas menys senyoro per fumar Malboro.
2: Boro?
0: Espera, espera.
1: Ai, ai, ai,
0: si et sembla fort el Malboro, alerta, noi, a la White! El White.
4: El White.
0: No seràs pans més senyoro per fumar amb el boro. Light.
4: Light.
0: Light.
2: Light.
0: Light! Hey!
1: A la primera, eh? Molt bé.
0: Els que són segurament ABAB costen més.
3: Costen més.
1: Sí. Va, que hem d'acabar, que el Taïm ja, ja escalfa.
4: Pitjor poema que has fet.
1: Ho hem de valorar, jo, això, ara?
3: Sí, jo crec que sí.
1: A veure, va, dieu, que apunto.
3: Jo, com que ha necessitat una certa ajuda, 7 i mig.
1: 7 i mig, Garriga, molt bé, 7 i mig. Més?
4: 8,17.
1: Oh, 8,17, molt bé.
3: Sort que la calculadora al Soler.
0: Jo, com que no s'ha dignat ni a sortir del llit a la primera pregunta, no puc passar del 8,13.
1: 8,13... Total. Ja està? Ja és això?
0: Sí, sí. Total.
1: 23,8.
4: Collons! Molt bé! Molt bé!
1: Garriga, i aquesta tarda què?
3: Doncs mira, aquesta tarda ens farem el que fem l'Antoni Bassas.
1: Home.
3: Posant, per exemple, la mirada a Madrid. Aquest cap de setmana hi ha eleccions al Madrid.
4: Ah, sí.
3: I Florentino Pérez es vol vendre una part del club.
5: El 5%.
4: I amb el Papa corrent per allà.
3: I Bad Bunny.
4: El Papa, Bad Bunny
3: i Florentino Pérez. Miquelme. I després avui ens visiten els Vengamonjas, que estan de gira i d'aniversari.
4: Amb el Papa.
3: I avui tindrem Vengamonjas, el Papa, Florentino Pérez i Bad Bunny.
1: Mare de Déu. Vinga, va. Ara la Renaixença. Fins demà.
5: Adiós, Taïm. Adiós.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3cat.
8: Al radar de 3cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
9: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
8: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
10: Som el dia.
11: Som la nit.
12: Som dos programes amb el mateix objectiu.
10: Saber què està passant.
11: Què ha passat.
12: I també per què ha passat.
10: Tant a casa...
11: com al món.
12: Què ens fa diferents?
10: El ritme.
11: El ritme.
12: El ritme.
10: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
11: Perquè al Catalunya nit som pausa.
12: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3cat Info.
10: A tota hora...
11: i a tot arreu.
13: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Som diferents.
14: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
15: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
14: Tu creus? Jo pensava que era normal.
15: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
6: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
7: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
17: amics,
7: rialles,
17: llocs, moments.
7: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Mira, mama, un estel fugaz.
19: Demana un desig, corre.
18: Vull viure unes colònies així tots els estius.
20: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies-en-família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Fes que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
23: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
24: Aviam què passarà avui.
25: No vaig als bars ni surto pràcticament de casa. Avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
26: Tens un túnel per entrar-hi? La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
25: Pràcticament. Tinc un pàrquing, una mica Batman.
26: Ja vas a sortir dins,
25: eh? Ja pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo malament.
26: Per la tele.
27: Que bona, la Natza.
28: Tinc ganes de conèixer-la.
24: Disfrutarem avui amb la Natza. I el Setrill. Sí. Hem de parlar del Setrill.
28: Tu sí que estàs com un Setrill.
26: Calleu, que arribo, jefa. Déu vos guard.
29: I visca el guàrdia!

0: La Renaixença.
1: El setrill és un invent...
2: Català, Peyu, català, eh? No, no fotem, eh?
3: Ja diràs que és de Jaén, eh?
1: Oh.
3: Ja diràs...
2: Com diguis que és dels egipcis, me'n vaig.
1: No, no faré, no faré promoció de l'oli de Jaén com va fer en el seu dia Salvador Illa, tranquil.
4: Què, l'Illa fa promoció de l'oli
1: bueno,
4: de Jaén?
1: Bueno, va recomanar-lo en el discurs que va fer a la fira de l'oli de Jaén, que es va celebrar a Sabadell, que potser el problema inicial ja és que a Sabadell facin una fira de l'oli de Jaén.
4: Tenim aquesta excuseta.
1: Això ja... Que em sembla bé, que Jaén facin oli, però si aquí tenim els nostres productors,
2: noi,
1: no
2: noi.
1: Has de promocionar d'aquí poder.
2: Una mica.
1: Passa que vivim en un món globalitzat.
2: Sí,
1: es deu promocionar tot a tot arreu. Vull dir que jo perquè no ho he buscat, però estic convençut que Jaén deuen fer la fira de l'embotidor de Vic.
2: Clar que sí.
4: Oh, i tant.
2: De les que,
4: de les... No és que et malfies de tot.
3: En català ho fan.
1: Ah, sí.
3: De fuet i embotit fuet de Vic.
1: I la pera de Lleida.
3: La pera de Lleida.
2: Segur, Peyu, passa
3: aquí no... I la poma de Girona.
2: No ens n'assabentem, però sí, això
4: no,
2: deu passar.
4: Perquè no us hi fixeu.
1: I el president d'Andalusia segur que ho recomana, ara me'n recordo com diu. Bueno, que no sé si és president ara, perquè aquell senyor del PP, el Juanma Castaño, es deia...
5: Juanma Moreno.
1: Moreno, sí, senyor.
2: Juanma Moreno.
1: Com ho saps, tu, això, Àlex?
5: Jo, perquè va fer allò de pintar-se la cara negra per la cavalgada.
4: Ai, sí,
5: sí. I se'm va quedar el nom.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Aquell home, perquè jo no he tingut temps de buscar-ho, però estic segur que en algun discurs deu haver dit «Recomiendo con fermeza que son todo lo que es esto de los productos catalanes».
2: Igual.
1: Igual.
2: Sí.
1: El aceite, la fruta, el fue. Coman fue català, de vi.
4: Qué talante,
1: Peyu. Los carquinyoli.
3: Això ho busques a YouTube i surt,
1: Peyu.
3: Tu poses Juanma Moreno aquest fuet...
1: El primer.
3: I el primer vídeo és ell, segur.
1: Bueno, tornem al setrill. Deia que és un invent...
2: Català!
1: És més antic que els catalans, Xuriguera. És originari del sud d'Europa, això sí. La paraula setrill, per cert, ve de l'àrab.
3: Què? Setrill o citrill?
1: Bueno, setrill.
2: Perdoneu,
4: jo... dir citrill.
1: Què dius?
2: Jo dic citrell.
1: Bueno, perquè...
4: Ai,
2: l'Empordà diem citrell.
4: Revisem-ho, això de l'Empordà.
3: L'Empordà ho diem tu començar
4: tot
3: a cremar tot. Ja
1: bueno, es diu citrill, en B. Llavors hi ha les citrilleres, que això sí que ja porta uns problemes increïbles. He sentit unes... Citrilleres, citrilleres... La gent no sap com ho diu.
3: No.
1: Ho diuen fluixet i ràpid, però... Citrilleres! Va, costa'm les citrilleres. Molt guarres, les citrilleres dels bars.
3: A mi el que m'emprenya és quan no saps, no pots distingir si el color de l'oli o del vinagre. Oh. Saps que no saps què?
1: Sí, senyor.
3: Vull fots raig de...
1: Sí. Bueno, i el vinagre, si no t'agrada, com és el meu cas, si t'equivoques... El vinagre no perdona, eh? A la que et tombes una mica el setrill,
3: ja
1: en mig segon has buidat un litre de vinagre.
3: Sí.
1: Tira de cap a la mani del vinagre, no frena, eh?
2: És així de simpàtica,
1: eh? Sí. El que el va parir, hòstia. Collons de vinagre.
5: Sí, i tu, i l'arròs aquell que foten dins del salers?
1: Ah, l'arròs.
5: Allò em molesta a mi.
2: No, home, no, és per absorbir la humitat, saps? L'humitat de la sal, així es queda la sal més granul, baixa més bé, la sal.
5: Però molts cops es queda només l'arròs i sembla com una maraca, no?
1: Sí, que és veritat.
2: I queda l'arròs d'un color negre...
4: Ai, calla, calla! Sí,
1: s'han de netejar les setrilles. Sí, menys fulles de llorer, menys arròs i més catxes siete.
2: Sí, senyor. Bravo.
1: Carles Xuriguera, Pel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una boja coneguda. I coneguda a la ràdio, a la televisió, a la premsa i a la literatura. Una periodista i guionista que ens explica allò que no t'expliquen els contes, que ha publicat un curs de feminisme per microones i que formava part de la nostra competència i la seva. Ara també parla sobre l'última vegada que diu adéu i també ens explica el que està passant.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Natza Ferrer!

0: És còmode, això, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, hòstia, de collons.
1: És tubet, és tubet.
0: Sí, sí. Sí.
1: Què has menjat per esmorzar, Natza?
0: Què he menjat per esmorzar? Mira, vull una magdalena i un cafè amb llet.
1: Magdalena i cafè amb llet?
0: Sí, no és sempre, eh? Una magdalena i un cafè amb llet.
1: Vas variant, ho tens estipulat o improvises?
0: En funció també molt del que tinc a casa. Jo surto poc, diguéssim, allò de dir em ve de gust, surto? No, em ve de gust i és el que tinc.
1: O sigui, esmorzes a casa, no vas al bar?
0: No, gens. Soc molt poc de bars, No, gens. M'ha fet sempre enveja aquesta gent que té un bar i que... Ei, posa'm el de sempre. Això m'ha fet enveja.
1: A mi em fan enveja els que s'hi tiren dues hores al bar al matí, que dic, hòstia, que no es treballa
0: jo,
1: o...
0: Jo podria fer-ho, que ja saps que treballar a mi no m'entusiasma. Per tant, jo podria estar dues hores, però prefereixo estar a casa, que estic molt més còmode.
1: Escolta, ara... És que hem coincidit poc, tu i jo, treballant junts, sí. Però hem coincidit a l'estar passant.
0: I tant. Amb aquells seients que també eren còmodes com aquest.
1: Eren bales de palla en aquell... Bueno, no, però tu seies a la poltrona bona.
0: Sí, però era igual de còmode.
1: Hem coincidit poc i tinc la sensació que et conec poc, que et coneixem poc. Jo et vaig descobrir la competència,
0: sí.
1: Però de la teva vida abans de la competència...
0: Sí.
1: No tinc clar com hi vas arribar i crec que la gent tampoc té molt clar d'on surt la Natza Ferrer.
0: Hòstia, però si ara sóc molt gran jo per explicar-te d'on surto.
1: No tan gran.
2: Sí. Ets molt jove.
0: No, sóc gran.
2: Sóc gran,
0: dels 72.
2: Clar, per això ho sabíem.
1: Tu vas estudiar periodisme.
0: Sí, per un error tècnic, eh? Sí. Diguéssim.
1: Bueno, t'ho va proposar el teu pare, tinc entès.
0: M'ho va proposar el meu pare, exacte. Jo en realitat volia deixar d'estudiar quan vaig acabar l'institut i posar-me a treballar perquè volia marxar de casa ràpid.
1: Què haguessis sigut, si no? Tens clar, això? Hòstia, en una altra vida, què haguessis sigut, si no haguessis...
0: Jo volia ser directora de cinema.
1: Mira,
0: i, de fet, per això em vaig equivocar molt.
1: Però encara hi ets a temps,
0: clar.
1: També.
0: Sí, és possible que per edat encara hi sóc a temps.
2: Sí, dona.
0: Sí, per l'ESMA, no sé si...
1: Bueno, jo crec que hi ha directors de cinema a Hollywood que estan granadets ja, eh?
0: Sí. No, sí. Ho vaig provar, eh? Vaig ficar-me en cinema quan era molt jove, ho vaig provar, però vaig trobar que l'ambient no era exactament el meu i segurament ho tenia idealitzat perquè jo mirava moltes pel·lis, però clar, una cosa és veure les pel·lis i l'altra fer-les. I llavors em vaig decantar per altres coses, però tot molt atzarós. O sigui, la meva idea sempre ha sigut poder viure sense treballar, no he tingut aquesta sort. I llavors he anat fent una mica el camí a la facultat, em va sortir la beca per fer ràdio, i vaig començar a fer ràdio per casualitat, tot i que era un mitjà que m'interessava, però mai he sigut d'aquestes persones radiofòniques que diuen sempre, jo de petit... Mai. Però no he tingut mai aquestes inquietuds, perquè ja et dic, jo de petita volia ser rica, em va fallar tot el sistema, i llavors vaig haver de fer coses.
2: Jo fins aquí igual que tu.
0: Sí? Sí.
2: Igual.
0: Hem triat camins una mica diferents, tu i jo.
2: Menys el de director de cinema, tot sí, l'altre també.
0: Igual.
2: Volia ser rica.
0: Sí, doncs, escolta, amb aquest mocador podia ser-ne de director de cinema.
1: Sí que és veritat.
0: Ara mateix
2: les ulleres,
0: et veig a Can. Sí.
2: Val.
1: Sou menys germans, vosaltres, Xuriguera. Ells
2: sí,
1: són sis.
2: Sí, sí. Menys.
0: Sí.
2: Sí. Bastant érem, menys.
0: Érem sis.
1: Sí, érem. Sis germans que... Bueno, trec el llibre ja, perquè
2: el
1: llibre de la Natza Ferrer, que és fantàstic, l'última vegada que et dic adéu, on parles de l'experiència del teu germà, però a banda d'això també a mi m'ha impactat el tipus de família, que em queda molt allunyat del que va ser la meva, perquè vivien en un pis a Barcelona, els pares eren metges, no? I teníeu consulta dins a casa.
0: Consulta dins a casa, que aquella època era molt comú, també, sobretot en el cas dels pediatres, estava ple de metges amb aquestes especialitats que tenia la consulta a casa.
1: Però com es viu això, sent un nen petit que t'entri gent forània a casa constantment, que hi hagi una sala d'espera dins a casa, ho trobo? Perquè jo, quan venia l'home que venia a enciclopèdies, ja em molestava. Pensava, aquest senyor no hi ha de fer res a casa meva. Vull dir, imagina't, tota l'estona gent...
0: Sí, el que passa que neixes en aquest entorn, i pensa que jo, que sóc la petita de tots, ja neixo en un entorn, una casa plena de gent tota l'estona.
1: Clar, clar, clar.
0: Els meus, que ja em semblen molts, no? I llavors,
1: més sobre els altres.
0: Sí, però vull dir que en aquella casa sempre hi havia molta gent, que era una cosa que quan jo vaig, sobretot a l'adolescència, a mi em sobrava tothom, òbviament,
1: clar.
0: No?
1: Hòstia.
0: Però de petita ja ho vius

0: programa, que és la pròpia competència. Si pots posar els, els cascos, que així els sentiràs. La competència parlant per la competència.
1: Hola, Natza.
2: Hola.
1: Què te'n recordes de nosaltres?
2: Som els de la competència.
1: La competència de la competència de la competència.
2: Bueno, tu hi treballaves abans, a la competència, però ara hem vist que ets... Bueno, hem sentit que ets a la competència, justament.
1: Sí, i no, és que m'he buidat per dins. Doncs no t'hauràs buidat tant quan vas amb en Peyu i companyia.
2: Ai, quina gràcia, Natza. Què ens sent?
1: Aquí.
2: Natza.
1: No, no, no, no és en directe, és una gravació.
2: Ah, amb qui està?
1: Amb un home, el qual és notícia.
2: No,
1: no, Natza, t'estimem molt.
2: Molt.
1: I
2: el Peyu també,
1: I el Peyu també.
2: Vam anar amb les amigues, amb la Conchitín, la Pilarín, vam anar a veure les cabres del Peyu.
0: Sí. Podem tallar quan vulgueu, perquè
2: un gos que tenen,
0: els hi vaig demanar un missatge breu i no ho van entendre.
2: Li dius, jau!
0: Vas marxar una mica per això, perquè era difícil fer-los callar, també?
3: Sí, també, també. A l'Angelines, especialment. Però no, no, vaig marxar perquè eren tot homes. Estava farta, ja.
0: Ja està.
3: I havia el que més s'assemblava una dona era l'Angelines. Ja era bastant insuportable. No, era un, és un tema personal de cansament professional.
4: Professional, eh?
3: Sí, no, no, no, si bé, ho sabeu... Clar, a mi m'agradaria que no tinguéssim aquesta bona relació com per poder fer safreig, però és que en realitat és que som molt amics. Sí. I ells són molt pesats, i jo per això els he deixat, però som molt amics.
0: És un moment de valentia, per això, també, perquè fuges d'un programa d'èxit.
3: Totalment, sí, sí, sí.
0: No sé, aquell moment com el vius, una mica... Perquè tenies alguna cosa emparaulada o te'n vas al buit completament?
3: No, no, no. Tenia una vida personal que necessitava viure-la d'una altra manera, necessitava una mica més de temps, però no tenia cap feina. El meu objectiu no era deixar la competència, perquè en aquell moment deixar la competència no hi havia cap feina millor que la competència. Si llavors deixar-la per anar-me a un lloc pitjor és molt estúpid, i jo intento ser el mínim estúpida que puc. I per tant, no, no, era un tema molt personal meu, de cansament. Penseu també que era molt dur jo ser l'única dona en aquell, en aquell camp de naps.
4: Però tenies una veu pròpia molt important.
3: Això sí, però també era molt esgotador defensar-la cada dia, perquè era molt... molt... Jo em canso de les coses, em canso molt de
4: com en Feixades.
0: Sí. Bueno, sí. Aquí ens passa una mica tots, també.
3: Però és normal, també, el que no és normal... El que no és normal, ni normal ni anormal, però que hi ha gent que sí que aguanta molt més els llocs. Jo arriba un moment, en general, amb tot, que no necessito una cosa nova. Sóc aquari i necessito buscar...
0: No t'ha anat malament, des de llavors, doncs... tampoc.
3: No, no, m'ha anat molt bé. M'ha anat molt bé, en realitat m'ha anat molt bé, i de fet ja ho veia que era una cosa com bastant necessària. També hi ha un moment a la feina que si no hi vas molt a gust amb aquest tipus de feina, t'has de començar a plantejar que has de fer almenys una parada.
4: Sí, senyora.
0: Allà ja vas demostrar la teva ironia i aquest sentit de l'humor tan peculiar. D'on el treus? Hi ha alguna cosa genètica? La identifiques amb algun familiar? O és de la... Quan t'adones que tens aquesta capacitat?
3: No, en sóc conscient. Jo crec que sí, que és molt ferrer, això, de la part del meu pare. La meva iaia ja tenia molt sentit de l'humor, el meu pare també, però és molt familiar, però no me n'adono. Sí que me n'adono de petita, que ja em veig una mica diferent de la resta, sí. Però no sóc conscient. I tampoc sóc conscient que això es pot explotar d'aquesta...
0: I en una família de metges hi ha humor negre amb els pacients, una mica? Ui, aquest no conto que vingui més.
3: És que era...
4: En
3: el nostre cas és més... Era pediatria.
0: Amb
3: els nens...
0: L'humor negre és més complicat.
3: És més complicat. Aquí el negre eren les caques, que estàvem dinant a casa, llavors sonava el telèfon i el meu pare o la meva mare preguntaven: i com fa les caques? I això passava sovint,
0: Hòstia.
3: Però no, humor negre amb les criatures és un pèl més difícil de fer-ne.
0: Deies que t'agrada poc treballar i, bueno, he sentit en alguna entrevista que has explicat que has tardat 4 anys a escriure aquest llibre, que al final perquè l'editorial et va dir: tu, fotem-ho.
3: No, molts més. Però
0: més perquè, encara?
3: Molts més, sí, sí. Però no, però perquè el tenia al cap i no acabava de sortir-me, ni vaig ser jo qui vaig demanar a l'editorial que em posés una data. Ja saps que funcionem nosaltres a la nostra professió, funcionem molt per dates de lliurament.
0: Sí, que és veritat.
3: Si no hi són...
4: I ens la saltem, també.
3: Jo sóc poc, de saltar-me-les. Jo he sigut sempre amb això molt complidora. A mi em va... De fet, la meva editora, quan li vaig entregar el llibre a l'octubre, que és quan m'havia dit, em va dir, però si ja el tens

0: tot, dic, home, em vas dir a l'octubre que el tingués. Clar, doncs vull dir que jo amb això sí que sóc complidora. Però si no tinc data d'entrega, jo em dedico molt a la contemplació. Llavors, mentrestant, estic contemplant.
1: Hi ha una cosa del llibre que m'ha agradat molt, que no, no és que estic, en el llibre no... No contemples ni divagues gaire, vas molt a l'idea,
0: sí,
1: vas molt al gra. Sí. És pam, pam, pam, això és així, és així i això.
0: Jo ho faig bastant en general a la vida i amb l'escriptura molt, m'irrita molt i com amb les pel·lícules que són llargues sense necessitat, les obres de teatre que són llargues sense necessitat.
1: Em vaig despertar i un aire de brisa que em recordava...
0: No, puc suportar-ho. I la lectura que a mi m'agrada és la lectura que va molt al gra. Jo he llegit molta poesia, sóc molt amant de la poesia, llavors tot el que pugui sintetitzar i dir-ho amb menys.
1: Millor.
0: Sí, també un respecte pel temps de la gent, perquè jo el meu l'utilitzo per divagar, però la gent té coses a fer, llavors no l'entretinguis.
1: Aquesta cosa d'anar al dret, potser sí. És el que et dona també aquesta imatge de persona una mica seca i distant, de que les cantes directes... I...
0: Sí, però perquè jo trobo que tenim un funcionament vital molt absurd, no? I estem... Però tampoc és escollit. Jo sóc una persona que no sé per què no tinc molts filtres. No m'he esforçat en tenir-los,
1: yeah.
0: Això és veritat, no m'he esforçat. O sigui, és una mica, en aquest món ja hem d'encaixar en molts llocs d'una manera molt forçada, hi ha d'haver un espai que pugui ser una mica tu.
2: A mi sempre m'has tractat bé.
0: Sempre.
1: Sí.
0: No, no, és que jo tracto bé la gent, eh?
1: A mi també, a mi
0: no,
1: també.
0: No.
2: Ja hem parlat de poesia, fins i tot.
0: Sí.
2: I de Rosalía de Castro.
0: També,
1: mira.
0: També, imagina.
2: Imagina.
1: Quines trobades
2: imagina't
1: més rares fem.
2: Sí. No, i hem tingut converses, vull dir que...
0: Bueno, final... és que amb aquest parell ens vam conèixer quan tots érem molt més joves.
3: Érem molt més joves.
1: Ah, sí? On
0: sí, perquè nosaltres vam coincidir a l'hora del pati, a RAC1, amb l'Albert Om, molt als inicis de...
1: Potser estem parlant massa de RAC1 ara, ja, eh? Sí, que ja està bé, hi ha bona relació i tal, però potser ja estem... Potser massa, ja. No sé. No, seguiu.
3: Any 2000.
0: Com va començar tot.
3: I fa 4 dies.
0: Sí.
3: Hòstia, sí. Estàs igual, tu, per això, Nat.
0: Hòstia, sí. No.
3: És aquest filtre. És això el que em fot ràbia, saps?
1: Ostres, potser ens faltaria una mica als catalans, això, de dir-nos les coses més a la cara, sense tants filtres.
0: Els catalans ens falten moltíssimes coses, no començaré a fer una llista perquè tots les tenim al cap, però sí, una mica menys de cursileria. Jo sóc molt... Tinc una lluita personal contra la cursileria, que és un estat en el que actualment, no sé per què, impera molt, no sé si és una moda de mòbils o el què, però hi ha molta cursileria. Llavors jo lluito bastant en això, llavors sembla que jo digui les coses molt bruscament, però en realitat es diuen d'una manera molt cursi. No és que jo les digui tan bruscament.
1: És veritat.
0: Qui diu cursi diu carrinclona, que és una paraula més catalana, i
1: doncs deixa'm dir-te que l'esperança és zero, eh? Perquè...
0: Totalment,
1: jo vaig
0: no,
1: deixar les meves filles a l'escola al dematí i, Déu-n'hi-do, hi ha gent
0: que
1: deixen la canalla que sembla que vagin a travessar l'Atlàntic, eh?
0: Totalment, sí. No, jo això és insuport. Això ja et dic que no vaig als bars ni surto pràcticament de casa, avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
3: Tens un túnel per entrar-hi? La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
0: Pràcticament, tinc un pàrquing una mica Batman,
1: parking,
0: ja pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo malament.
1: Sí, però fas pinta de... És una mica un paper, t'exageres a tu mateixa. Jo crec que fas pinta de ser dins dels cercles íntims d'amics de les divertides.
0: Això sí. Això sí. I a més jo tinc un cercle molt íntim d'amics.
1: Que som tres.
0: Que són
2: dos
0: i mig, perquè n'hi ha un que està malalt. No sabem si arribarà a final d'any. No, sí que és veritat, amb això sí. Sí, és veritat que... Sí, home, al final... aquest personatge el faig molt a fora. En aquest llibre jo he explicat moltes intimitats. Jo no he parlat mai pràcticament de mi ni de la meva vida, ni ho continuaré fent, diguéssim. Aquest capítol de la vida i aquesta situació sí que m'ha semblat que era interessant d'explicar, perquè forma part de la vida de tota una generació, una epidèmia...
1: No ho hem explicat gaire, que és veritat, perquè jo he donat per fet que... Perquè ha sigut un èxit, quarta edició,
0: quarta edició, el llibre. Sí.
1: 10.000 exemplars venuts... El llibre parla bàsicament de la mort del teu germà, que tenia problemes amb les drogues, i de la perspectiva que té el germà, que no se'n parla mai, no? Que normalment es parla dels pares, com ho viuen...
0: Exacte, i del propi ionqui, diguéssim. Però aquí és la visió d'una germana petita que veig, jo des que tinc consciència ja veig el meu germà enganxat a les drogues, amb una dècada que van ser la dels 80-90, que va ser una epidèmia dels heroïnòmens molt brutal, no? I és una història que hem viscut tota una generació de molt a prop i de la qual ara se'n comença a parlar una mica, però que hem guardat molt cap endintre, entre altres coses, perquè tenim molts traumes respecte a aquesta història.
1: Hi ha com dues etapes, no? La Guerra Civil, que els avis no n'han parlat mai, i els 80, que hi va haver tot el problema de les drogues, que també els pares no n'han parlat mai.
3: Era tot arreu, era tots els pobles de Catalunya.
0: Sí, jo a tot
3: parles
0: Catalunya...
3: d'això i me venen molts noms al cap, d'arbúcies, de gent
0: totalment,
3: que ja no hi ha.
0: Totalment, i l'altre, fa poc, de fet, vaig estar amb el sud, que jo vaig més al sud, parlant amb gent de pobles i tal, i clar, explicaven la dificultat encara més en un poble en el que tothom es coneixia, sí, sí. I com s'intentava amagar aquella malaltia dient que tenien una altra cosa, no? Molt brutal, va ser una època molt brutal. I aquí, aprofitant que explico això, explico una mica més de la meva vida, però no sóc una persona que li agradi tampoc exhibir-se molt amb lo seu.
1: T'han arribat testimonis de gent arrel del llibre?
0: Continuament, sí? Continuament. És al·lucinant. Jo sabia que era un tema del qual se n'havia parlat molt poc, sabia que era un tema que la literatura catalana, des d'aquesta perspectiva, no tenia res escrit, però és al·lucinant la quantitat de germans i germanes que m'estan escrivint cada dia, donant-me les gràcies, la qual cosa jo he arribat a plorar d'emoció de la gent, com t'agraeix que hagis explicat, perquè és un llibre que parla molt de les emocions i moltes emocions de les quals costa molt parlar, i és la vivència de la vida de moltíssima gent, no? I això és molt, molt emocionant, poder escriure tu el que molta gent sent, no?
1: Natza Ferrer, ara estàs a l'estat passant, també.
0: Sí.
1: Una etapa que, quina, també, què? Quan la deixarem, també?
0: Mira, no m'ho facis dir, jo espero que em deixi ell a mi.
1: Sí, estàs còmoda?
0: Sí,
1: t'agrada presentar l'estat passant, sí.
0: Sí, estic còmoda perquè tu saps que la feina que ens comporta també fer l'estat passant, jo estic còmoda perquè treballo poc.
1: Clar, és fàcil. Vas allà, et diuen una mica...
0: I m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
1: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
0: Ja ho veies, que allà es creava... Arribaves tu i es creava una tensió.
1: Una tensió, perquè els de vestuari estaven atabalats perquè jo venia amb la meva roba de casa.
0: Exacte,
1: tothom s'atabalava.
0: Exacte, sí, aquelles samarretes. Llavors, per això, des de que tu has marxat, allò s'ha tranquil·litzat una mica. No. Estic molt còmode, la veritat. És que m'ho passo bé. Sí que és veritat que això de la tele és una mica més emprenyador a nivell del...
2: Molt emprenyador.
0: Sí, la ràdio és molt més pràctica.
1: És més fàcil, és més fàcil.
0: Treballar.
1: Aquí ens fem complicar la vida, posar-hi càmeres, és un programa de ràdio, però ens hem atabalat també.
2: Sí. Jo faig veure que no les veig.
1: Sí.
0: És el millor, és el millor, perquè si estàs pendent...
3: Com que no ens maquillem, això a mi em treu molt de pes de sobre.
1: Sí que és veritat.
2: No ens maquillem?
3: Tu m'has maquillat? Sí. No m'havia enterat.
2: Clar que ens maquillem.
1: Oita la Mercè, els llavis, que portes amb els seus aquests llavis.
2: La Mercè, jo sempre...
3: Ara hi ha un moment que m'he quedat mirant dient... Hòstia, ens maquillem? Saps? Hòstia, no hi passo mai.
2: Clar que ens maquillem.
4: No, no, jo em pinto els morros i després li foto uns polvos al Xuri.
3: Uns què?
4: Els translúcids.
1: Natza, amb la Judit Martín coincidiu o no? Encara l'està passant? No.
0: No, ha sigut el pitjor d'aquesta temporada.
1: La llàstima.
0: Sí,
2: Judit.
0: Sí,
2: La Judit la pitjor?
0: No,
1: que no coincideixen.
0: Ha sigut el pitjor que no coincidíssim amb la Judit, perquè a més també aprofitàvem per veure'ns. I ara la Judit, que ja saps que s'ha fet estrella de cinema.
1: Home, i tant.
4: Sí.
0: Està dalt de tot, és molt difícil.
1: Ja no agafa el telèfon. Ja,
0: no agafa el telèfon, pràcticament no agafa el telèfon. I això em sap molt de greu perquè... amb la Judit, amb el podcast aquell que fèiem...
1: El nou paradigma
0: van crear una amistat molt interessant i la trobo a faltar, la veritat. És que de fet, estem plantejant-nos fer un especial per quedar.
1: Fer un nou paradigma
0: especial per poder veure'ns per una estona més llarga. Sí.
1: Molt bé.
2: Home, Feixades, fes-hi alguna cosa aquí.
3: Sí, home, voleu venir al festival? Ja us ho munto jo, eh?
2: Has d'ajudar aquí, Feixades.
1: Escolta...
0: Ja en parlarem.
1: Fa uns mesos també vas fer una funció al Molino?
0: Sí.
1: T'hi veus, aquí, també, o no?
0: Sí. De vedet?
4: Amb plomes o sense plomes?
1: No. Amb un espectacle xerrant, diguéssim.
0: Sí, sí, de fet també estic pensant en fer alguna cosa una mica més llarga. M'ho vaig passar, vaig patir molt la prèvia, eh?
1: Sí?
0: Molt, sí. Això sí que he de dir que la vaig patir. És de les coses que em va posar més nerviosa. Però aquesta cosa que ens passa, que un cop ja ets a dalt de l'escenari...
1: Home,
0: no ho creies. Ja se me'n va anar tot. Però la prèvia, sí, la meva dona, no sé si em deixaria repetir-ho, perquè la prèvia la va patir molt.
1: Que marxi ella de vacances 15 dies i sí, tu prepares l'espectacle nou i ja està. I venim a veure el teatre també.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Nats, a una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
1: La paraula d'avui és llucar. Llucar. Ah, llucar. So que fan les gallines, sobretot quan ponen els ous.
2: Tinc les gallines ben bé al costat de la meva habitació. Són el millor despertador. Cada dia a les 6 en punt es foten a llucar i em desperten.
1: Bé, llucar. Contractar un cotxe per utilitzar-lo temporalment i retornar-lo al seu propietari o a l'empresa que ofereix aquest servei.
3: Quan el Barça va guanyar la Lliga, vam agafar l'AVE cap a Madrid i allà vam llucar un cotxe per anar voltant pels carrers cridant campeone, campeone.
1: O C, llucar. Saber veure, copsar el sentit, l'essència, la qualitat d'alguna cosa. Saber copsar les coses amb intel·ligència.
7: M'ha deixat prenyada i ha cardat el cap amb tots els calés. La iaia ja el va llucar de seguida. Ja m'ho va dir que era un fill de puta.
1: A, B o C?
0: C.
1: Correcte!
3: Sí, senyora.
1: T'emportes a la llangonissa, llucar.
0: Em fa molta il·lusió.
1: La llangonissa?
0: Sí, bé, sí, sí, sóc molt de llangonissa.
1: Doncs endavant, escolta.
0: Sí, sí.
3: Ara la sortiràs poc de casa.
1: Ja està.
0: No el que em duri la llangonissa...
3: La llangonissa tancada a casa.
1: Avui dediquem el capítol al setrill.
2: Sí. El citrell.
0: Ja ho, sí, ja us he sentit.
1: Setrill, xuriguer.
0: Setrill, setrill.
1: Setrill, setrill, setrill, només ho dius tu.
0: Setrill.
1: Mercè, el setrill.
7: El setrill. A veure, hi ha els que tenen la forma clàssica, sí, no? La de sempre, que és que aquest és l'original.
1: Sí.
7: I antigament eren de ceràmica. I normalment el que era de vidre era el que estava reservat a les classes més, més benestants, mira, no? I ja durant el segle XIX ja es va popularitzar i ja va ser de vidre tot arreu. I després n'hi ha un que s'ha fet molt famós, que és el setrill antigoteig.
1: Ah, sí?
7: El coneixeu?
1: Aquest de vidre?
7: No? Sí.
8: L'Erlenmeyer, eh? Erlenmeyer.
1: Hòstia, Erlenmeyer, això em sona molt de química, quan feia batxillerat.
7: Sí.
1: Agafeu l'Erlenmeyer...
8: Sí, exactament, aquell pot de vidre que era ample de baix i estret de dalt, que
1: sí,
8: sonava un setrill.
1: Allò es diu Erlenmeyer?
8: Erlenmeyer.
3: Doncs a mi això va fer pensar en un central del Bayern de Múnich.
1: L'Erlenmeyer.
3: Pitxeu l'Erlenmeyer, tio, és molt
7: boníssim. Doncs el setrill aquest, que sembla un Erlenmeyer, que sembla una proveta d'aquestes de laboratori,
1: sí,
7: de dalt surt un broc corbat,
2: sí,
7: que és el que... amb vidre també, i això... ho va inventar un català.
1: Què dius?
2: Visca Catalunya!
3: Amb aquest va molt bé perquè no degota.
1: Sí, el dir-ne setrill antigoteig ja es donava per fet, també.
3: Sí, però igual hi ha gent que no ho entén.
7: Clar. S'ha de subratllar tot una mica. L'inventa el 1961.
1: Us està mirant amb una cara a tots
3: dos. Fa 25 anys que els conec i són idiotes igual.
0: Això està bé. Almenys no sorpreneu per altres coses.
7: L'inventa el 1961 un dissenyador de Banyoles, que era en Rafael Marquina.
1: Rafael Marquina.
7: Un setrill que ha donat la volta al món, perquè és que se n'han fet moltíssimes còpies.
1: Uh-huh.
7: Còpies que el dissenyador no n'ha rebut ni un sol ral.
1: Què dius ara?
7: No, perquè no el va patentar.
2: Nois,
7: patenteu, home, catalans!
2: Hòstia. Això és molt emprenyador, eh?
7: Ah, sí.
2: Saps
7: sí,
2: que no sabria què patento, jo?
7: No. Bueno, primer has d'inventar alguna cosa, va, juri.
2: Sí, ja. Què invento, jo?
3: No, res. Deixa estar, no, estem bé així com estem.
0: Sí, no ho empitjor.
3: No,
7: a veure, no es va forrar, però el Rafael Marquina, pel seu setrill antigoteig, li van donar la Creu Sant Jordi.
3: Mira quina il·lusió.
7: Sí, sí, el 2012.
3: Això és per lluir l'any, saps? Allò, soc Creu Sant Jordi, saps?
1: He cardat un setrill
7: ben
1: que no degota.
7: Ben pobre, com una rata, però amb la Creu Sant Jordi, tu.
1: No et paguen res per la Creu de Sant Jordi?
7: Això no ho sé.
1: No te l'han pas donat a Donatza?
0: No, però dec ser de les poques, no?
8: Sí. Potser és... has de pagar, crec.
1: Ah, sí?
8: Catalunya, sí?
0: Sí?
8: Ho has de demanar, en tot cas.
1: Bueno, en riu tant.
0: Ah, ho has de demanar o t'ho han de demanar per tu, perquè queda lleig que vagis tu demanar.
8: És com la Wikipedia, que no ho pots editar tu mateix, ho ha de fer algú altre per tu. Va. Li comentes i
1: però
8: llavors t'escriu.
1: Has de presentar candidatura o el trien ells?
8: A mi em sembla que sí, perquè aquí són ells.
1: No mirat, ells jo, són l'Illa i els seus amics.
0: El govern de Torn.
1: Clar.
0: Clar.
2: L'Illa i la seva mare.
3: Que deus trucar-hi,
8: No guanyarem pas.
0: Nota que aquí no li han donat a ningú.
1: A ningú, perquè...
3: No em donaríeu pas la creu
8: la
3: de Sant Jordi.
8: De Sant Jordi.
6: Però, què dius? No, però ho porto d'amagat.
1: Què vol dir que ets creu de Sant Jordi? No m'expliqueu això, Laia, per favor.
6: És com lo de Reus, si ho prefereixo no...
1: Explica, explica, explica.
6: Sí, tio.
7: Fica't en un jardinet,
6: va. Va, no us en recordeu, no, si no em coneixíeu. És la doble... Em vaig tallar els cabells d'aquesta manera i ja no se'm reconeix. Sí, sí, però no, em deia Laia Gluck en aquell moment. No, no, la vida passada. No, no te'n recordes?
3: Tan jove
6: que... Si ens coneixíem amb la Natza, no...
2: Què collons digueu?
3: Tan jove, fatal que està.
1: De veritat.
7: Què s'ha esmorzat avui, Laia?
6: Seguim el programa, ja després parlem, Natza.
0: Sí, sí, però sobretot, perquè... No, pensa que jo estic en un moment que tinc molt dèficit de memòria.
6: Ja t'he vist, si t'has entrat i em miraves i dic, ai...
7: Ai, que
6: crec que no m'està reconeixent, no passa res, tranquil·la.
1: Però si té 15 anys no pot tenir la creu de Sant Jordi.
6: No, tinc 15 anys, prou ja, en tinc 22.
1: De veritat que de bufar se li ha anat el cervell per la flauta.
6: Fiqueu vosaltres en aquests jardins.
0: Home, bufar això que bufa, que és el dimoni, imagina't.
1: I lo bé que sona, és increïble.
0: Bueno.
6: Natza! Natza! Mira que m'emprenyo, sempre que feu comentaris així, jo no n'aprenc.
0: No, no, segur que en una altra vida ens hem estimat molt, però jo això que toques...
1: Bé, deixem-ho aquí.
6: Sempre que feu comentaris em segueixo indignant com el primer dia. Caig un nen! I ficaria missatges per tot arreu.
0: Això és perquè ets jove, ja veuràs.
1: De les gralles que se senten pels llocs, és la que sona més.
0: És la que sona millor, la diferència.
8: Quatre notes boniques.
6: No, no, no.
2: Però és que jo no diria ni que...
6: Un monito de fèria, no, home, no.
1: No.
2: No diria ni que és una gralla, vull dir que és preciós.
6: No, aquest és el problema.
1: Bueno, em deixeu acomiadar el programa, que fa estona que...
6: Sí que és una gralla, Xuri.
2: Què?
6: Sí que és una gralla, sona com una gralla.
1: Això ja us ho barallau després dinant. Vinga. Natza Ferrer, gràcies per venir a seure una estona.
0: Home, gràcies, escolta, quan vulgueu.
2: El merder que has fotut en un moment.
3: Molt bé que estàvem aquí.
1: Fort aplaudiment per ella.
5: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: us porto la Pepper.
1: La Pepper.
0: Que és, sí, ah. Sí, sí, que és un schnauzer de 9 anys i és d'en Rubén, veiem-la.
1: A veure, la Pepper. Oh!
2: Bons bigots.
1: No m'hi estiraria aquest sofà ni que em paguessin. Quin fàstic.
0: Però per què? Per la punta?
1: No deixeu pujar els gossos al sofà. El gos ha de ser terra, el gos.
3: I el llit, home. I el llit no posa
1: el llit. El llit se'l posa.
0: Cadascú es posa el gos on li cap.
2: Sí. Eh? Oh.
0: Vinga.
2: Quina frase.
0: La Pepper
1: sí.
0: Dorm tot el dia al sofà, on sigui, i només s'activa a l'hora de menjar.
1: Com en Xuriguera.
0: Sí,
2: igual.
0: Una mica.
2: Igual.
0: És de Sant Antoni de Calonge, però originalment és de Panamà. Va néixer allà i va viure-hi 4 anys.
1: Té la doble nacionalitat.
0: Té la doble nacionalitat.
2: Com en Xuriguera.
0: Sí.
2: Com en Xuriguera. Doncs justament anem al lloc on va néixer la Pepper. Allà s'hi engega una de les obres d'enginyeria més grans que hagi construït mai els humans.
1: Avui passegem el gos per Culebra, als Estats Units de Colòmbia, que són l'actual Panamà. Som a gener de 1882.
4: Paio.
1: Què?
4: Culebra?
1: Culebra.
4: Culebra existeix?
1: Existeix.
4: No vols dir culera?
1: No, culera no, culebra.
4: A culera?
1: Culebra.
4: No t'inventis els noms,
1: no m'invento res, Xuriguera. Culebra és un poblet muntanyós i rodejat de selva situat a l'interior de l'actual Panamà. I hem vingut perquè s'hi construirà una infraestructura que canviarà l'economia global. El Canal de Panamà. Canal de Panamà.
4: Sí, sí.
1: Sempre, la tele d'allà es diu així o no?
0: Canal de Panamà.
4: Vols el canal?
1: El Canal de Panamà. Sabeu què és el Canal de Panamà, no?
5: Sí, la tele.
1: La tele d'allà.
3: Ho acabes de dir?
1: No, és un canal marítim que travessa el país i permet que els vaixells s'estalviïn fer milers de quilòmetres. I de passada, per què no dir-ho, permet que els empresaris guanyin molts més diners.
5: Que així és perquè els empresaris guanyin més diners. Pa'lante!
0: Tira, tira!
5: Endavant, les
1: atxes. La Pepper, la nostra gossa, està ben nerviosa. Una construcció tan faraònica és tot un repte. Del projecte se n'encarrega una constructora francesa que és qui ha guanyat la concessió.
4: Oh, ja és estrany que la concessió no l'hagi guanyat Ferrovial.
1: Mira, deu ser l'única. Aquesta no. Aquesta
4: no li va tocar.
1: Aquesta no. Una obra així requereix molt finançament. L'amo de l'empresa, en Ferdinand de Lesseps...
4: És de la plaça Lesseps?
1: No, és el cognom. Es diu Ferdinand de Lesseps.
4: Ah.
1: No sé, és francès. Recorre centenars d'inversors privats francesos perquè cap banc es veu que no li deixa un duro, tu.
0: Ai, pobre.
1: No li deixen
0: I per què no li deixen diners?
1: Perquè saben que el pressupost que ha fet és de pa sucat amb oli. És molt més baix del que toca i saben que l'ha fet tan baix per guanyar el concurs, conscient que després haurà de demanar més diners per acabar l'obra com cal.
5: Quin puta!
1: Sí. N'hi ha que també ho fan ara, això, eh? No. Finalment, en Ferdinand reuneix els diners necessaris i comencen les obres. Contracten milers de treballadors. Al començament n'hi ha 2.000.
4: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, 2.000 treballadors.
4: 2.000, eh?
1: Però hi ha pics de feina que arriben a ser 20.000 treballadors.
4: 20.000?
1: 20.000 operaris.
5: Far de pagar nòmines, eh?
0: Sí, tu.
1: Bueno, aviam.
0: Què?
1: Nòmines, nòmines. Els treballadors d'en Ferdinand estan mig esclavitzats.
5: Ah,
1: L'IRPF és molt relatiu,
5: vale,
1: en aquest cas.
5: Vale, vale, vale.
1: Contracta mà d'obra barata, provinent del Carib, i els hi paga una misèria.
6: És un projecte que es cobra poc, però et dona molta visibilitat.
1: Home,
6: no, també.
1: El canal de... Tu saps, el currículum.
4: Home, on t'has treballat?
1: El canal de Panamà.
0: Home, això ven.
1: No t'ha de faltar feina mai més.
5: Ets periodista.
1: Tu ets en la porta. Vale, i també un nano a fer el Camp Nou. I te posa el currículum. Canal de Panamà... amb els ulls tancats. Sí,
0: però ho tens al LinkedIn, això, no?
6: Exacte.
1: Sí.
6: Fas una publicació al LinkedIn i...
0: El LinkedIn?
2: Les xarxes fan servir els crams.
1: És horrorós. Els treballadors caribenys es passen el dia amb el pic i la pala a les mans i ni tan sols descansen de nit, perquè la pobra canalla ha de dormir a barracons que semblen més aptes per gallines que no pas per les persones.
0: Ai, la Pepper aquí no s'hi trobarà gust, eh?
1: Que sapigueu que no tots els treballadors són caribenys, eh? També n'hi ha de francesos. Mm. Això sí, aquests estan molt més ben tractats, a diferència dels caribenys, que van bruts i vestits amb quatre parracs. Els francesos, tu... com un pinzell.
4: Bueno, els francesos són gent molt elegant, eh?
5: Inets. Foten un olor, els francesos. Hòstia.
4: Els olores...
5: Jo un cop l'any me'n vaig a Ceret.
1: A olorar francès.
5: A olorar francès.
4: Són catalans, allà.
6: Bon dia.
4: Són catalans.
5: Allà a mi me parlen francès.
0: I què fan, olor de baguet?
4: Són catalans, els de Ceret.
0: Fan olor de baguet?
5: No, fa... Oh, la, la, els hi dic.
0: M'encanten.
1: En fi.
0: Sí. És igual, és igual.
1: Mentre els treballadors caribenys si es llomen de valent, els francesos no s'ajupen ni si els hi cau el llapis. Són enginyers i només dibuixen planos i donen ordres. De suar, no suen. A la Pepper se li estan entrevessant, eh?
4: Ja.
1: Anem a l'inici de les obres. Des de ben aviat que es demostra que en Ferdinand ha fet curt amb els pressupostos.
5: Ja es veia.
1: S'han entestat a fer el pas d'aigua, cavant un forat a terra. en comptes de construir una resclosa com li recomanen els enginyers.
0: Ah. I què és una resclosa?
1: Que una resclosa. Són murs de contenció que fan pujar i baixar el nivell de l'aigua.
0: Ah, clar. I per què no els vol construir?
1: Perquè és imbècil. Ah. I perquè és un garrepa. O sigui, prefereix collar els caribenys que no pas fer cas als que hi entenen.
0: Vinga.
1: I ho acaba pagant car. Resulta que perforar la terra acaba sortint molt més car que construir les rescloses. Tot per culpa del terreno, tu.
4: Senyor Francesc, escolti, que jo treballo en el cantó de la muntanya, que hi ha unes roques que tu les piques i no, és que costa molt de treballar. Són molt dures, saps? No puc.
1: S'han de rebentar milions de roques enormes. És una feinada terrible.
2: Clar. Jo he de fer d'aquest francès imbècil.
1: T'ho has de fer de l'imbècil, sí.
0: Per què?
1: Mira, t'ha tocat. Bé, però pensa que fas molt bona olor, eh?
2: Oh, vine a olorar-me, Fel! Esclar que són dures les roques, sí. Imbècil. Piqueu amb una mica d'esma, hosti. I a veure si rebenten d'una vegada.
5: Senyor Francesc, doncs què? Jo treballo una mica més endavant i allà ens passa el contrari. Fots un cop de pala i et cau mitja muntanya a sobre.
1: Ah. Sí. Com explica en Fel, hi ha una zona que és molt plujosa i el fang fa que sovint baixi mitja muntanya d'un sol cop de pala.
2: I des de quan això és un problema, nanos? Millor acabarem abans, home.
5: A veure, una mica de problema sí que és, perquè cada cop que fots un cop de pala, baixa mitja muntanya i enterra 3 o 4 treballadors. Vull dir que...
1: Sí. Aquests ja no els has d'enterrar.
5: No.
1: Ja estan enterrats. Tenim al davant el primer gran problema de la construcció del canal de Panamà. Per culpa dels despreniments de terra, s'estan morint molts treballadors.
2: A veure. Molts tampoc.
1: Home.
2: Algun, d'acord. Però molts, de cap de les maneres.
1: Escolti, s'estima que durant els anys que duren les obres...
2: Què?
1: Moren 2.000 treballadors per culpa de les esllavissades.
0: Ah, aquí.
2: Quan som la humanitat?
1: La humanitat, molts, però a Panamà no eren tants, tampoc.
2: 2.000, bueno.
1: Heu de comptar 20 treballadors morts al mes, més o menys.
0: Ah, aquí.
2: Eren caribenys, vull dir que no sé... Tanta queixa.
1: Has d'esmorzar que t'està tremolant el xoriço quan esmorzes, de la por.
4: Bueno, és que jo no sé si torno l'endemà.
1: Clar.
5: Home, què? No, és que... Res, que has dit... Estàs treballant i et tremola el xoriço, dit així. És molt lleig.
1: Bé, si aquests registres us espanten, encara hi ha un problema més gros. Més enllà d'esllavissades, tempestes tropicals i el mateix perill que comporta la construcció, l'autèntica tortura pels treballadors del canal de Panamà són els mosquits.
5: Els mosquits. Oh, que mosquits. Home, un mosquit és emprenyador, però prefereix una picada de mosquit que no pas que em caigui la muntanya
0: són
5: sobre.
0: Són malparits.
1: Doncs depèn, Perquè si el mosquit té una cosa és que és l'animal més mortífer del món. Pica a discreció i escampa malalties a dojo. Som en territori tropical, així que hi ha mosquits infectant tothom per tot arreu. Haurem de protegir la Pepper. Oita'ls. Hòstia, ho emprenyen, eh?
4: Hòstia, quants mosquits.
1: Tenen un gust de conna de pernil salat. Si et va parar a la boca,
0: Sí.
4: No pots dormir, això.
0: No. Tenen gust de corna.
1: De corna de pernil salat.
5: Em foten unes picades de mi. Et creen un cop de puny, per si que em piquis al cap?
1: L'arribada de mosquits comporta una epidèmia de malària i de febre groga. Dues malalties potencialment mortíferes, i més a l'època en què ens situem. Els hospitals s'omplen de treballadors infectats. Francesos, La majoria... es moren.
0: Hòstia. Pobres francesos.
5: No em fotre pudor,
0: I els caribenys, què? No s'infecten?
1: Sí,
0: estan
1: no.
0: acostumats?
1: I tant que s'infecten, els caribenys. També es moren. L'únic que ells no els porten ni a l'hospital. Ells els deixen morir a qualsevol racó. I vinga.
0: Vaja.
1: Els morts s'acumulen. Contínuament arriben noves carretades d'obrers per substituir-los. Però això només serveix per incrementar les xifres de víctimes. L'escabatxina és tan gran que no endevinareu mai el total de morts. No sé si voleu fer la porra, us hi atreviu o no?
0: 2.000?
5: 5.000.
2: 5.000
0: són molts,
4: 10.000.
1: La malària.
0: 10.000, on vas?
5: Boig, 10.000.
1: La febre groga i la malària...
5: 10.000, diu aquest.
1: ...causen 20.000 morts entre els treballadors del canal de Panamà.
4: Hòstia, fa vergonya dir-ho, això.
1: Surta uns 6 morts cada dia. 7 al dia si sumem els de les esllavissades.
4: Ostres, quina feinada que deuen tenir els de recursos humans,
1: Sí, noi. El més greu de tot és que, com us dèiem abans, els cossos dels treballadors morts sovint ni tan sols s'enterren. La majoria acaben enterrats en un marge i molts acaben colgats per la runa extreta de la muntanya.
5: Jo trobo molt lleig, això. Va.
1: El què?
5: Tot això que has dit.
1: Deixar gent morta a l'obra?
5: Hòstia, per favor.
4: No em foteu bromes.
1: Conto que hagi passat mai aquí.
4: Foteu bromes.
5: N'he fet broma d'això?
4: És que em vol respectar. És patètic.
5: Em vol respectar. Bueno, tinc dignitat de poc, és una història que va passar fa 1.000 anys.
4: No, 1.000 anys no.
1: No
4: fa tant.
5: A 200.
1: 1.888.
4: És igual. 20.000 morts, heu dit,
1: 20.000. No, bestiesa. Aquests, mira, hi ha cadàvers que s'utilitzen per fer negoci, també, que se'ls venen a les universitats
7: dir?
1: Perquè els alumnes facin pràctiques.
5: Això està bé.
1: Sí, noi. I sabeu el millor de tot plegat? Doncs que resulta que tots aquests morts no acabaran servint per res, perquè quan es compleixen 9 anys de l'inici de les obres, la companyia d'en Ferdinand, el francès, s'arruïna i abandonen el projecte.
8: Perfecte.
0: Bravo, Arnau! Perfecte. Molt bé, ho has perfecte. Fet, això. Has estat
2: jo, no volia fer de francès. Perfecte. No vull tornar a fer mai més de francès.
1: El ridícul és enorme. El 15 de maig de 1889, dia en què l'empresa comunica la fallida, es destapen els disbarats que s'han produït en els 9 anys que han durat les obres. Música d'investigació per relatar... Mireu, es descobreix que l'empresa ocultava les xifres de morts entre les seves files. Només informaven dels que morien a l'hospital. Curiosament, tots eren blancs.
5: Vaja.
1: Es descobreix que en Lesseps subornava la premsa i així aconseguia que cap diari no publiqués les bestieses que hi passaven en aquelles obres.
4: Vaja.
1: I per acabar-ho de dubar, es descobreix que després de 9 anys de treball i 22.000 morts, encara falta per completar més d'un 70% de l'obra, tu.
0: Vaja.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Des d'aquell moment, les obres queden aturades durant 15 anys. Durant tot aquest temps... La maquinària queda exposada a la intempèrie. Trens, tractors, perforadores i excavadores queden abandonats a la selva fins al punt que moltes màquines acaben sent engolides per la vegetació. Oh. Ara això sí que m'ha sabut greu. Veure una excavadora allà rovellada.
8: Sí, pobret. Una tristesa.
1: Cago en Déu.
8: Poguessis tenir tu.
1: Sí. Anem a veure si ha sobreviscut la nostra gossa, la Pepper, a la construcció del canal de Panamà. Qui ho decidirà, això, Mercè?
0: M'has de salvar les Nauser, aquest, eh?
1: M'has de salvar les Nauser.
2: Enric.
0: L'Enric, i d'on vens?
2: D'Igualada. Vinga.
1: Enric d'Igualada, la vida d'un gos a les teves mans.
2: Ai, les Nauser de la...
1: Quan es descobreix la vacuna contra la febre groga, la malaltia que més morts va provocar en el transcurs de la història que hem explicat? A. Encara no s'ha descobert. B. A la dècada dels 90. O C. A la dècada dels 30.
2: Vale, sí, la dècada dels 30.
1: Als 30, la Pepper és... Viva!

0: No sabem gaire com ens ho hem fet, però afortunadament hem pogut tornar la Pepper de tornada a Sant Antoni de Calonge. Era tot un repte, perquè el més fàcil era que l'esclafés una roca que qualsevol mosquit amb mala bava li encomanés alguna merda. Però estigueu tranquils, perquè ja torna a ser a casa. I d'allà no se'n mou, eh? Mai més no pensa posar les potes a la terra on va néixer.
1: Clar, clar, clar.
0: Mai més a Panamà, la Pepper.
1: Que s'estigui Sant Antoni.
0: Ara.
2: Així està millor.
1: Ara.
0: I ui, el telèfon, ja l'agafo. Sí, sí, sí.
3: Seran les ceps, aquest.
0: Un segon.
1: Diem qui és, diem qui és.
0: Ja l'agafo, un moment. Sí.
4: Ben?
0: Ei, mama, què?
4: Escolta, que te volia preguntar. Tu que estàs més per Barcelona, eh?
0: Jo, però si jo no hi vaig a Barcelona quasi bé ara.
4: Bueno, mama. És igual, però coneixes gent important.
0: Ui, ja pots comptar, jo no.
4: Això del trenc aquest de la línia orbital, què això?
0: Què de què?
4: A veure, què en saps d'això, tu?
0: El que vols que sàpiga, mama, doncs el mateix que saps tu, el que surt a les notícies, el que diuen.
4: Tu creus que han de fer un trenc nou, ara?
0: Es diu trenc, mama, sense la C aquesta que hi fiques al final. Tren.
4: El trenc es diu trenc.
0: No, tren, sense C.
4: Tota la vida se n'ha dit trenc.
0: Bueno.
4: Escolta, tu creus que han de fer un trenc nou si els que hi ha ara no funcionen?
0: No sé, mama, ja els arreglaran.
4: Un trenc que anirà de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró.
0: Bueno.
4: Qui vols que vagi a Mataró?
0: No ho sé, mama, gent, jo què sé.
4: Això s'ho fa a l'illa, perquè sí. Com que viu a la Roca, sí. Saps? Es farà una estació allà a Granollers per poder anar a la platja amb trenc.
0: Què dius, mama? Si quan l'hagin acabat l'illa serà mort, ja.
4: Home, no, però si és del pressupost d'aquest any, no?
0: Sí, però va per fases, eh? Em sembla que s'acaba el 2041, falten 15 anys
4: encara. El 2041?
0: Sí.
4: Jo sí que seré morta.
0: Bueno, això sempre i quan l'Estat i Renfe compleixin els terminis.
4: Vull els terminis?
0: Sí.
4: Els terminis?
0: Sí, sí. Els terminis.
4: Què de...
0: Mama? Mama?
4: Els terminis són de l'Estat i creixen.
0: Mama.
4: Que és bo. Mama.
0: Vols comentar alguna cosa més?
4: Perquè... Ai, que em mereixo.
0: Mama. Mama, és que he de penjar jo, que tinc gent. He d'acabar el programa. Mama, penjo, eh?
5: Ai,
0: que la perdem. Mama? Bueno, adéu, mama. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. La Policia Nacional ha obert un expedient a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir diumenge davant la Conselleria d'Educació Valenciana en el marc de la vaga indefinida del professorat també valencià. El vídeo que s'ha fet viral mostra la gent corrent cap a la professora empenyent-la violentament per l'esquena i fent-la caure a terra. La docent ha presentat una denúncia per aquests fets. La delegada del govern espanyol a València, Pilar Bernabé, ja va qualificar els fets d'inacceptables i va anunciar l'obertura d'una investigació. Més notícies amb Joan Bota.
2: El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia de versió i diu ara que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel PP que tenia Luis Bárcenas. Sí que ha reconegut captar de confident el xofer de Bárcenas, però amb un altre objectiu, diu. Madrid, Tania Tapi, bon dia.
3: Bon dia, Villarejo. Ha assegurat que va intervenir i va convèncer el xofer de Bárcenas perquè col·laborés amb la policia, però perquè perseguien els diners a l'estranger de l'extresorer i no perquè fos un encàrrec polític per ajudar al PP. Segons ha dit, a preguntes del fiscal, el que buscaven era...
4: Dinero en efectivo, joyas, obras de arte que había adquirido el señor Bárcenas para blanquear, digamos, el origen ilícito.
3: També ha citat informació sensible sobre el tràfic d'armes i d'altres assumptes que comprometien la seguretat de l'Estat, una versió similar a la que ha donat abans l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, que ha parlat d'una operació legal i autoritzada, però només per perseguir els diners de Bárcenas a Suïssa. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Dos exdirectors dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz, que han declarat com a testimonis en el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, han assegurat que mantenien reunions periòdiques amb ell com a coordinador de les activitats dels conservatoris. Evaristo Valentí, exdirector del Conservatori Superior, també ha aclarit que en el correu que va enviar la directora de l'altre conservatori, quan va sortir a concurs la plaça de Sánchez, en què s'hi referia com l'hermanísimo, no era perquè se sabés que se li adjudicaria la plaça, sinó perquè hi optaria.
5: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaza.
1: Recordem que David Sánchez està acusat de tràfic d'influències i prevaricació administrativa. El tribunal ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa.
2: França ha interceptat un petrolier procedent de Rússia i afectat per sancions internacionals. Segons informa el president Emmanuel Macron, ho ha fet en ple oceà Atlàntic, per la qual cosa Moscou ja ha assegurat que es tracta d'un acte de pirateria internacional. França considera inacceptable que determinats vaixells de la coneguda com a flota fantasma russa intentin esquivar les sancions i contribueixin a finançar la guerra contra Ucraïna. És el tercer petrolier interceptat pels francesos els últims mesos.
1: L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
6: Bon dia. D'aquests 2,5 milions, 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat. 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1,350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
7: Ateneus que estan tots ells associats dins la Federació d'Ateneus i que amb els quals arribarem, confio, a un molt bon acord amb els ateneus, amb la Federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
6: Aquesta aportació és fruit de l'acord de pressupostos amb Esquerra. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Els esports amb Marcos García.
8: El Barça Bàsquet comença demà el play-off de quarts de final a la Lliga CB contra el Múrcia i l'equip de Xavi Pascual va perdre de 25 punts contra el València i va rebre una xiulada del Palau Blaugrana. Encara en bàsquet, el Madrid fitxa el pivot Madi Sissoko per als play-offs d'aquesta Lliga. L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, confirma al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que renovarà per dues temporades. Tant Romeu com la defensa Irene Paredes reclamen fitxatges per reforçar l'equip després de les sortides d'Alexia Putellas, Mapi León i Ona Batlle. L'Espanyol comença comença avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel, pensant ja en la propera temporada. El club blanquiblau ha tancat la temporada amb gairebé 38.000 socis i més de 31.000 abonats. Són les millors dades de la seva història. L'Espanyol manté preus per la propera temporada. Són els mateixos, només amb la corresponent pujada de l'IPC. Encara en futbol, Íñigo Pérez firma com a tècnic del Villarreal per les properes tres temporades. En futbol sala, el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si guanya avui el Valdepeñas a les 9 del vespre. El Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de les semifinals a les 7, amb victòria al primer. Els dos partits per Esport 3.
0: Fins aquí les notícies.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
11: Aquesta veu no és de ningú.
12: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
11: Quina història, mare de Déu.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.
13: Brava per l'equip de la tarda.
11: És increïble.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Saps que venen setmanes de grans esdeveniments històrics? Entre altres, visitar el Papa, per exemple, que coincideix també amb els exàmens de selectivitat per accedir a la universitat. El que passa és que des de fa dies s'està coent un altre esdeveniment, no està confirmat, ni molt menys. Simplement s'han posat algunes llavors i, de fet, en aquest programa van començar a posar-se algunes llavors perquè vam descobrir que teníem tot d'oients que seguien la solució en directe des de Londres.
0: Em sembla tan fort.
1: I van començar a identificar-se entre ells mateixos. Ah, doncs jo també l'escolto des de Londres.
0: Molt fort.
1: Però hi ha fins i tot una noia que va proposar fer una trobada d'oients a Londres. Molt bé. Però és que aquest cap de setmana...
0: Què
1: hi ha un oient que també ens escolta des de Londres, que es diu Jordi.
0: Hola, Jordi. També un altre...
1: Es veu que s'ha trobat amb una altra persona...
0: Què?
1: ...en un esdeveniment al centre londinenc, que també escolta la solució.
0: Oh! No m'ho puc creure.
1: Exactament, dues persones en un esdeveniment al centre de Londres, no he demanat quin tipus d'esdeveniment era, dos catalans... S'han trobat parlant de la solució.
0: Em sembla meravellós. Imagina't el pròxim EGM a no sé quants oients a Lleida, no sé quants a Tarragona, Girona, Barcelona...
1: Increïble.
0: I a Londres, allà uns valors d'outliers, de sobte, 50.000 oients a Londres.
1: Increïble.
0: M'encantaria això.
1: Allà s'hauria de fer la trobada, diu el Jordi, de 12 a 1, perquè
0: clar,
1: és una hora menys, però demana als oients de Londres que proposin llocs per poder-ho fer.
0: Mira, proposem trobada a Londres dels oients de la solució.
1: Increïble.
0: Tots aquells que ens estigueu escoltant des de Londres, ara mateix per vosaltres són les 12 i quasi 9 minuts del migdia, en el vostre cas i en el nostre cas, ens podeu proposar llocs, parcs, cafeteries, pubs, per trobar-vos en aquesta quedada de La Solució, versió Londres.
1: Increïble, The Solution.
0: Ai, per favor, oh my God. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, la Peixera, la Gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I si avui és dilluns, la solucionet es diu Estel Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Però
0: al·lucinant,
2: bé.
0: Amb això de Londres.
2: Jo vaig viure a Londres.
0: Ah, sí?
2: Tinc un amor especial a la ciutat.
0: On podríem quedar de Londres, amb els oients?
2: Jo vivia al sud, però clar, no sé si és el millor lloc per anar.
0: Pots anar sense cartera, no?
2: Vaig viure uns patiments allà, també.
1: On podríem quedar, diu.
2: Sí, jo crec que s'hi ha d'anar. Jo crec que s'hi ha d'anar.
0: Ara no proposeu...
2: Encara som a temps de fer l'últim programa, temporada.
0: Exacte, mira, que ens ho paguin. Que se li pagui. Anem a Londres, a la Torre de Londres.
2: Perquè estem fent companyia als que van a Londres a servir cafès, com va dir aquell, eh?
0: Exacte, els expats d'ells.
2: Exacte.
0: Però que factura... Per sort, estan pagant allà, eh? Crec que estan pagant impostos a Londres. Jo, almenys, quan estava per aquelles terres, pagava allà. Va, que avui us dic això dels impostos, perquè avui portem una solució pràctica. Avui, consultori sobre la declaració de la renda, ara mateix. Que cremin les línies. Estem en etapa de declaració de la renda. Teniu consultes, no sabeu com fer alguna cosa. 93-201-7474. Desgrava o no desgrava això? Què puc desgravar? El telèfon el puc desgravar si sóc autònom? No, si només truques a la teva jefa, sí, ara sí. Mira. Coles una trucada a la teva mare de 2 segons? Aleshores ja no, eh?
2: No.
0: Aquestes preguntes. 93-201-7474. Tindrem un dels millors experts, jo diria, de Catalunya, responent totes aquestes preguntes. El presento ja, perquè està fent un vídeo i estem preciosos aquí.
1: Perquè és l'expert del tema nacional de Catalunya.
0: Un aplaudiment molt fort per el millor gestor de Catalunya, David Bartrina, molt bon dia! Com estàs, estimat?
1: Parla, David.
0: Ara has de parlar, per de fer el vídeo.
3: Doncs...
2: És que és youtuber i gestor a l'hora.
3: Se'm fa difícil fer-ho tot plegat, eh? És per la meva mare, que m'ha dit, grava un vídeo amb la Carot. Dic, doncs ho farem ara.
2: Molt bé.
3: Bé, estem bé. Contents de baixar cap al cap i casal del país.
0: Molt fort, perquè avui en David Martínez podeu entrar al meu Instagram, @elisendacarot, que veureu que he fet un repost d'una cosa que ha posat el David, que diu, bueno, ja baixo, però un ramat de vaques s'ha interposat en els nostres destins. Com has fet per moure-les, David?
3: És així, és així. Ha set arrencar de casa aquest dematí, preparat, ja veus que vaig ben...
0: Guapo.
3: M'he posat per baixar cap aquí baix, ben guapo, i m'he trobat les retencions típiques de muntanya, un grapat de vaques que havien decidit aturar-se al bell mig del camí. Però després d'una intercessió amb elles, hem fet petar la xerrada i al final, doncs, Ja veus que hem arribat aquí.
0: I
3: sense
0: per això
3: problemes.
0: El tenim aquí, en David Bartrina. Ell és gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats. On són? Doncs si els voleu buscar, a Sant Joan de les Abadesses. No només treballen amb gent de Sant Joan de les Abadesses, eh? Treballen amb gent de Molins de Rei, per exemple. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, en David Bartrina, Bartrina, Carbó i Associats, a Sant Joan de les Abadesses. Farem una cosa, com que va tan empolainat avui, en David. David, pengem una foto teva a la foto del WhatsApp, no?
3: En sèrio?
0: Voleu veure quina cara fa en David Bartrina?
3: Ara em vergonya tot, eh?
0: En David Martínez, si us hi fixeu, té cara. Pot ser un gestor enrotllat,
2: sí,
0: o pot ser un director de cine.
2: Ep. També.
0: Amb aquest look, eh?
3: Una positiu, cosa. No?
0: Camiseta de puntets.
2: Jo el veig més crític de cinema.
0: Crític de cine.
2: Sí.
0: Voleu
2: sí.
0: veure com és en David Bartrina? Doncs va, aprofiteu per fer les vostres consultes també a través del 677-38-77-19. Ens feu la vostra consulta respecte a la declaració de renda i, de pas, veureu el David Bartrina en acció. Què és? Començo per l'inici. Què és i per què es fa la declaració de renda, David?
3: Bé, doncs la renta, com diu la seva paraula, és un impost que grava, què? Doncs les rentes que percep una persona, tots aquells ingressos que tenim de qualsevol tipus, doncs el que fa l'Estat és que se'ns emporta una part. A través de què? Del famós article 31, que estic segur que tots coneixeu, que diu, todos contribuirán al sostenimiento de las cargas del Estado.
0: Jo pensava que era Hacienda somos todos. Sí, és el resum,
3: també
0: no?
3: També li barregem, però com podeu veure és un tema universal. Tothom ha de contribuir, segons la seva capacitat econòmica, amb un sistema just igual i progressiu i, sobretot, que no tingui un caràcter confiscatori. Sobre això es munta tot el sistema tributari de l'Estat espanyol, on la renta és un dels impostos més coneguts, sí?
0: Que no és el que recapta més pasta, o sí?
3: Sí, jo diria que la renta el que fa és, a part de recaptar molta pasta, el ser tan universal a l'afectar tanta gent, probablement és l'impost més famós i més típic, no? Per altra banda, també, és, moltes vegades dic jo, és dels més complexes que hi ha.
0: Perdona'm, David, abasta molta gent.
3: Sí.
0: Tothom està obligat a fer la renda?
3: Bé, la veritat és que tots hi entrem dintre aquesta gran bossa, no? El que passa que el que fa la llei és establir uns determinats quòrums, o sigui, estableix unes xifres a partir de les quals no estàs obligat a fer la renda. El que no vol dir que no paguis renda, eh? És una gran diferència aquesta. Hi ha molta gent que es pensa que, com que no ha de fer la renda, no paga impost, no paga res i senda. No és cert.
0: Ah.
3: Sí, pot ser que t'estiguin fent una retenció. Posem el cas que sempre expliquem, no? Si perceps menys de 22.000 euros...
0: Mira, espera't, tenim un cas.
3: Yep.
0: Santi, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, ahir amb Ràdio Macuto, això que la gent va comentant, em van donar una informació i volia verificar, perquè
0: a veure.
4: Em sembla estrany. Una pensió de 950 euros al mes, una pensió absoluta, sense cap més tipus d'ingrés, s'ha de fer la declaració de renda?
0: Estem parlant de 11.400 euros anuals. Entenc 9. Que 12 pagues, eh?
4: No, són 14.
0: 14.
4: De 950 no arriba a 14.000 euros a l'any.
0: D'acord. En aquest cas estem sumant 13.300 euros anuals. Doncs mira, et responem en antena. Santi, gràcies per trucar-nos. Bonic. Una abraçada. Fins ara.
4: Gràcies.
3: Vinga, Santi, intentem-ho fer-ho senzill. Si percebem una pensió, qualsevol tipus de rendiment inferior a 22.000 euros, com dèiem, no estaríem obligats a fer la renta. Però, ull, recordem que si, a part de tenir la pensió, tenim algun altre tipus de renta, atenció, que llavors el límit baixa de 22.000 fins als 15.876 euros.
0: I per què això?
3: Sempre, perquè, de fet, el que preveu la pròpia normativa és la imperfecció del sistema. Què vol dir? Que si tu treballessis amb dues empreses al mateix temps, imagina que cobressis 10.000 euros de cadascuna, podria ser que efectes pràctics, com que perceps menys de 22.000 euros, es podria considerar que no. Sí. Has de fer renta. Però no és cert, perquè ells saben que quan tens dues empreses, moltes vegades, alguna de les dues pot ser que t'hagi retingut...
0: menys del que toca.
3: Del que toca, perquè cadascú ho mira de forma independent. Per tant, algú que potser cobra 10.000 euros en un any no ha de pagar res a Hisenda. Però repeteixo, quan els assumem, què passa? La base puja i aleshores sí que estaries obligat a pagar. Per tant, diem-li que, senyor, és veritat que no estàs obligat a fer la renta pel que ens acaba de comentar, per la renta del treball. Però deixa'm afegir que aquí cal tenir present altres elements. Pot ser que tingui una renta absoluta, que de fet les rendes absolutes que ens ha dit en realitat no tributen, però pot ser que tu tinguis, per exemple, dividends, o que tinguis un lloguer, o que tinguis una venda d'accions. I això sí que t'obligaria a fer la renta. No per la base de la renta del treball que perceps, o de la pensió, però sí per altres elements.
0: Perquè recordem, la renda no és el que cobrem nosaltres de la nostra feina, sinó tota la pasta que acabem recaptant. Vingui de l'herència de la tieta Conxita, vingui dels pisos que tenim a no sé on, o vingui del nostre rendiment de treball. És independent l'origen, d'acord? Això queda clar. A veure, tenim una altra consulta, que ara de seguida anem a l'Albert, però abans t'he deixat penjat amb un tema que em deies, és dels impostos més complicats de recaptar, em deies, David.
3: Més que recaptar, és la seva normativa és tan àmplia. Jo sempre m'agrada recordar que, si mirem, sabeu que Hisenda cada any fa un manual, en teoria, un manual senzill.
2: Senzill.
3: Mirava l'altre dia, aquest manual aquest any té més de 2.000 pàgines. Per tant, estareu d'acord amb mi que això mateix ja marca clarament doncs una mica no, que no és tan senzill com ens volen fer veure.
2: Absolutament d'acord. De fet, a principis de, no sé si va ser el mes d'abril, un usuari de Twitter, en aquest cas fora de Catalunya, va fer ell com unes instruccions i es va inventar un programari i va tenir un èxit absolut, cosa que demostra el que jo penso de fa temps, que és que és zero pedagògic fer la declaració en aquest país.
0: Perdona, zero. Nosaltres que som autònomes, com que ja tenim gestor que ens ajuda a fer els IVAs trimestrals, aleshores dius, bueno, et pago una mica més i em fas, si us plau, la renda, però si jo ho hagués de fer sola...
2: No, jo penso que qualsevol sistema, evidentment necessitem de gestors, però que qualsevol sistema que ens obliguen a fer-lo com a ciutadans hauria de ser absolutament pràctic i senzill. El que passa és que Espanya és un país on la gran majoria de polítics tenen professions que tenen a veure i possibles interessos com notaris, administradors, exgestors, etc. Per tant, jo hi veig un petit interès en complicar la mandanga i fer-nos passar pel tub.
0: A Pedro Sánchez vas, ja t'ho dic ara. Va, línies obertes. 93-201-7474 677-3877-19. De seguida anem als whatsapps. Abans, però, l'Albert. A veure, Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta, Albert?
5: Mira, la meva pregunta és la següent. A mi em van despedir mitjançant despediment procedent cap al juny de l'any passat. Jo vaig cobrar una indemnització per despediment procedent, els 33 dies 24 mensualitats, i vaig pagar l'IRPF, em sembla, 1.600 euros d'aquesta liquidació. Però la pregunta és, i estic cobrant l'atur, la pregunta és, quan faig el borrador, jo diria que, bueno, em surt uns 3.000 a pagar. El sou era un sou una mica més del salari mínim, bueno, uns 1.400, una cosa així. Però em demanen 3.000 i pico euros. Jo diria que la indemnització per acomiadament està exempta d'IRPF.
0: D'acord, la pregunta
5: no
0: és...
5: No em trec l'aigua clara.
0: No em pengis, Albert. Et baixo el volum, però et vas responent en Bertrina i si et necessitem en algun moment puntual et torno a interpel·lar. A veure, David, què li diem a l'Albert?
3: Sí, l'Albert apunta bé, efectivament. Jo diria que... el que ha rebut com indemnització, efectivament, com que es basa directament en el que detalla el propi Estatut dels Treballadors, la indemnització estaria exempt. Jo crec que el que li ha passat a l'Albert és el següent. Va estar uns mesos treballant perquè probablement el moment que l'indemnitzen, en aquell moment es rescindeix la relació laboral, però fins aquell moment havia tingut una renda del treball. Què passa? Just en el moment que l'acomiaden, llavors... passa a cobrar de l'atur. I aquí és on crec que té el problema l'Albert, que probablement, que ho miri, però en el certificat dels ingressos que ha percebut en l'atur, els de l'atur no li han aplicat retenció.
2: Això és un clàssic, eh?
3: És un clàssic. És la imperfecció que deia jo abans.
0: Aleshores tu veus allà, m'invento, 800 euros o 900 euros, i ostres, perfecte, però clar, no t'han aplicat retenció, o com a molt t'han aplicat un 2%, no? I després acabes palmant en la declaració de renda.
3: I recordem que llavors aportem una altra vegada aquell percentatge, o sigui, aquell import que sempre diem dels dos pagadors, 15.876, si el segon supera els 1.500 euros, i crec que el que li ha passat a l'Albert precisament és això, dos pagadors, un dels quals probablement no li ha aplicat retenció.
0: Albert, com que et tenim aquí, és tan fàcil com que agafi
3: el certificat,
0: no?
3: Sí, les dades d'Hisenda ho veurà. Probablement l'INEM, on posa l'import que ha cobrat l'INEM, no hi tindrà retenció, només Seguretat Social.
0: Podria ser això, Albert?
5: Sí, però són, clar, l'atur són... són 6.000 euros, em sembla. No arriba a 1.000 euros mensuals durant 6 o 7 mesos. I una clar, això que em vulguin cobrar 3.000, trobo moltes propostes.
0: Home, però pensa que hi ha la part del gener fins al juny, que tu sí que vas treballar normal, i possiblement el que hi hagi passat allà és que no t'hagin retingut a la teva exfeina el percentatge que et tocava. Perquè això al final són, vull dir, són números comptats, eh? Saps què et vull dir, Albert? Mireu, xequegeu, i si tens algun dubte, WhatsApp, el 677-3877-19. Fins les dues som aquí amb tu, d'acord?
5: Merci.
0: Fins ara, guapo.
3: Fins ara.
2: Sí, jo després, David, vull que ens diguis, tot i que jo sóc autònoma i tinc tots els espants del món, recordo aquells temps del Pistocè quan vaig ser assalariada, sustos, i ho dic en castellà perquè em fa més riure, que podem tenir com assalariats. Un és aquest de l'atur, no parlar amb recursos humans i no mirar bé els contractes, o les famoses ajudes de la pandèmia, tot aquest tipus d'ajudes a les natalitats, quines trampes hi ha darrere això. Però vull dir una cosa, insisteixo en la pedagogia. Sincerament, i podem tractareu de boja, jo crec que hauríem d'ensenyar als instituts un mínim de gestió de les nostres economies, ensenyar a llegir contractes als adolescents que estan a punt d'entrar al mercat laboral, i més amb el desastrós món laboral que hi ha ara mateix. O sigui, hem de ser ciutadans educats.
0: Bravo,
2: en això.
0: Bravo. I a més, mira, sempre dic que sí, i perdoneu-me la turra, els que sou oients habituals de La Solució o que veníeu fins i tot de la tarda. Després passen coses com... Què et paguen, fill? I et diu, 1.500 nets.
2: No.
0: Però com t'estan fixant un net? Si t'estan dient això, aleshores vol dir que el brut és 1.500 més un 2%. Per tant, et vindrà una hòstia de la declaració d'Hisenda fins a arribar al 20 i escaig. No pacteu sous mensuals en net, sinó brut anual, sempre.
2: Correcte.
0: Sempre, brut anual.
2: I un incís, els drets dels treballadors.
0: Ah, perdona, perquè després et diuen, no, quantes pagues? Ai, no ho sé. O collons, no és el mateix, 1.500... ja estàs fent net amb 12
2: Totalment.
0: Pagues que amb 15, com hi ha alguns convenis que són de 15, no és el mateix, són 3 mensualitzats més.
2: Fins on jo feia, quan jo feia batxillerat, només s'estudiava una mica això i una mica en viatge neoliberal a qui feia l'assignatura d'econòmiques, no? Però els drets dels treballadors no s'expliquen. També he vist moltes piulades que tenen bastant d'èxit de quan tu t'ets acomiadat, quants dies tens per revisar aquell contracte, si l'has de signar ràpid o no, i em sembla que com a ciutadans hem d'estar informats d'aquestes coses, perquè ens prenen el pèl i a vegades

0: l'estat espanyol encara molt més, perquè es continua això, les consultes, jurisprudència que va sortint, i això ens va matitzant les idees que teníem l'any anterior, no, potser no és la d'aquest, però sí que en, a grans trets la gent, sí, jo crec que és necessari que la gent coneixi una mica més com funciona. Eh?
1: Perquè a més després evitem també cunyades, patiments i ensurts, tipus, oh, aquest any a mi a la renta m'han clavat, no és que t'ho hagin clavat ara, és que la resta de treballadors potser, per compte aliè, els hi han anat traient mensualment. Uh-huh. L'altra cosa és que discutim que et gravin o que et descontin un 40% del sou. Això és una altra discussió. Mm. Però així d'entrada tots palmem el mateix repartit en diferents mensualitats o al final quan has de pagar la renda. Tinc al telèfon l'Albert i la Teresa. Paciència, nois, que intentarem que entreu tots. 93207474 i abans, però, hem de passar pels whatsapps. Estem?
2: No, vaig molt ràpid. Jo crec que fins i tot la gent amb altes capacitats té problemes per entendre aquest llenguatge barroc, rococó, que ens fan servir. Jo, igual que les multes i tot el llenguatge administratiu, em considero una persona amb un cert nivell, no, de mitjana, ni que sí. Quan t'has de llegir 6 cops allò, és que hi ha un problema de comunicació, perdoneu.
1: I que ens posem molt nerviosos.
2: Bueno, ens posem nerviosos, però aquelles paraules, això sí, sí, es pot fer fàcil,
1: absolutament,
2: sisplau, per l'amor de Déu.
1: Absolutament. Va, al 677-38-77-19. Francisco, què ens diuen?
3: A veure, recordar que tenim la imatge de David Bertrina al WhatsApp del programa i està
1: tireu-li rebent. Floretes, tireu-li floretes.
3: Està rebent.
1: Que ve de Sant Joan de les Abadesses.
3: Està rebent fins i tot WhatsApps amb majúscules. Oh, això, quan t'escriuen en majúscules i posen guapot,
2: farà
3: que quan tornis ja n'hi hagi vaques. L'Adela diu, jo ja he fet la renda i està gastada, que això també vol dir que l'ha cobrat i ja se l'ha fulminat. Per cert, la Remei diu que en alguns graus de formació professional hi ha l'assignatura formació i orientació laboral.
1: Veus? Ens agrada, Remei. Gràcies.
3: Això que explicava l'Ester. Hi ha moltes preguntes. D'entrada, la de la Montse. La Montse diu, com hem de fer constar a la declaració de la renda la venda d'un pis que hem fet i que estava a nom meu, la Montse, i del seu germà, és a dir, que estava a nom de dos germans.
1: D'acord, la Montse hi posem i en Pau. Perquè ens aclarim.
3: Exacte.
1: La Montse i en Pau.
0: Doncs vinga, atenció, perquè aquest és un cas típic amb una alta transcendència, pot tenir una alta transcendència des d'un punt de vista econòmic. Recordem, a grans trets i en plan ràpid, quan ens venem un immoble, sobre què tributem? Sobre la diferència entre el valor que ens va costar i amb el valor de la venda. Repeteixo, eh? Si tenim un pis que l'hem rebut per herència o que l'hem comprat, té un valor, imagina't, 50, i ara ens el venem per 150. Doncs el benefici obtingut, atenció, això per Hisenda és un moviment especulatiu i tributa a la base de l'estalvi. El benefici que va des d'un 19 fins a un 30%. Important, molt important, perquè aquest element és la típica fiscalitat que moltes vegades la gent no controla. I, per exemple, deixa'm fer aquí un petit comentari, que és a dir, atenció amb els que acceptem herències. A l'hora de posar en el valor, sí, de l'herència del pis que percebem com a herència, recordem que la diferència entre el valor que declarem en la pròpia herència i si se'l venem a posteriori, la diferència tributarà entre un 19 i un 30%. Per tant, ull a l'hora de fer les herències i a l'hora de posar els valors fiscals anomenats de referència, que darrerament s'utilitza.
1: Clar.
0: Perquè no podem ser conscients que igual estem acceptant... Això és que m'hi he trobat jo fa relativament poc amb un client. Fixa't bé, fan l'herència germans i...
1: Perdonet, aturo aquí, en aquest punt. Fan l'herència els germans. Com estableixes el valor d'aquell immoble en aquell moment?
0: Molt bona. A tu el valor, hi ha un valor mínim, que és el que la Generalitat anomena el valor de referència que el traiem del cadastre. Vull dir, tu pots posar el valor que tu vulguis, però si el poses inferior al que aquest valor de referència que ara tenim, pita i has de pagar igualment per aquest import mínim.
1: D'acord.
0: Aleshores, tenim tendència, doncs, com que és el mínim, declarem aquest com a valor d'adquisició. No, és valor mínim. Mm-hmm. Tu imagina't que agafem i valorem el valor que ens ha sortit és de 100.000. Però nosaltres tenim clar que en 2 mesos ens el vendrem. I ens el vendrem per 200.000. Si deixem el valor fiscal, quan ens el venem tindrem un benefici de 100.000 euros. A Hisenda se'ns emportarà una mitja de 25.000 en les nostres rentes.
4: Uau.
0: Però què passa en el cas dels fills? Moltes vegades, i depèn quines comunitats, i en el cas de Catalunya passa, ja tenim una reducció de 100.000 euros en l'impost de successions. Això vol dir que si en vez de declarar 100.000 de valor del pis l'augmentem una mica, sí, què farem? Disminuirem, acostarem més el valor de venda al valor que declarem en la pròpia herència. Per tant, el guany serà inferior. Només com en comentari, és un tema una mica complex, però donem aquest toc a la gent que estiguin a punt d'acceptar herències, que val la pena a vegades fer l'estudi d'acostar-se en el valor que declarem en l'herència al valor de mercat, perquè és el que tindrà

0: tindrem present quan ens el venguem.
1: Clar. Sí? I això, i si teniu dubtes, aneu a un gestor que sigui especialitzat en aquest tipus d'assessories. No us dic que aneu al David Bertrina, però si us agrada en David Bertrina, sapigueu que el trobeu a Bertrina Carbó i Associats de Sant Joan de les Abadesses, consultes també online. Aleshores, aquesta senyora que es deia Montse...
2: La Montse,
1: i el suposat germà Pau.
0: Pau, doncs el que faran és, en la seva pròpia declaració de renta, tindran el valor d'adquisició, no sé si ha dit que el havia comprat o els hi venia per herència, és igual, tindran un valor, el que van determinar en el moment de la seva adquisició. I ara el venen per un diferencial. Doncs aquest diferencial l'han de declarar en renta, la base de l'estalvi, i tributaran això entre un 19 i un 30, depenent del benefici. Què poden tenir present? Atenció en el valor d'adquisició, i poden sumar, com a més valor, de quan el van comprar, despeses, si van pagar l'impost de transmissions patrimonials, si van pagar notari, si van pagar qualsevol despesa que tinguessin, augmentarà el valor d'adquisició. I la plusvàlua que pagarà l'Ajuntament se'l poden deduir. Per tant, la diferència és el que hauran de declarar en la renta, i sobretot que no se n'oblidin, perquè Hisenda està especialment receptiva amb aquest tipus de moviments.
1: Us demano paciència a tots plegats. Són moltes les trucades. Tenim a l'Albert i a la Teresa. Us demanaré també que les consultes siguin breus i així intentem donar-vos resposta per antena. A veure, Albert, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Gràcies per la teva paciència. Quina és la teva pregunta, Albert?
3: Mira, jo fa un any que soc jubilat. En principi se suposa que els jubilats també tenim aquell apartat que posa IRPF i ens treu un calés.
1: Sí? Sempre, això sempre. L'IRPF del jubilat.
3: L'IRPF que vosaltres, quan es diu col·loquialment, tothom en parla de rentes del treball. Evidentment, nosaltres no treballem perquè, entre altres coses, si treballem i ens enganxen, l'hem llepat.
1: A menys que ara, amb el canvi, siguis autònom, que ara ens deixaran.
4: Ara et deixen autoexplotar-te més temps.
1: Però, en fi, la pregunta, Albert, respecte a l'IRPF...
3: La pregunta és, això és legal? Si que ho facin no vol dir que sigui legal.
1: Ai, amic.
3: Això és legal?
1: Doncs mira, et responc en antena, Albert. Insisteixo, gràcies per la paciència i per escoltar la solució. Una abraçada, bonic.
3: Gràcies.
1: Fins ara.
3: Adéu.
1: És legal?
0: Treballar.
1: Que ens guardin aquest IRPF, que ens retreguin aquest IRPF, de la pensió.
0: Sí, de fet, aquí podríem fer una petita tesi doctoral, perquè darrerament segur que algú ha sentit a parlar de les mutualitats, que precisament...
1: Mira, ara tenim la Teresa, que ens farà una pregunta
0: doncs
1: de mutualitats.
0: És una part de la renda que s'ha acabat decidint gràcies al Suprem, que no tributen. Però sí, més enllà que a vegades ens costa entendre-ho, perquè algú podria dir, home, ara que m'he jubilat i estic cobrant una prestació que ve de quan jo treballava i que ja havia pagat... Sí, es fa difícil entendre perquè jo ara haig de tornar a pagar. Sembla com que pagui dues vegades per la mateixa renta percebuda.
1: Sembla.
0: T'haig de dir que sí, s'assimila com una renta del treball. Hi ha moltes teories, moltes filosofies, però què en trauríem d'explicar de tot un pilot de filosofies que al final Hisenda decideix que tributa igual que una renta del treball. Per tant, em sap greu dir-t'ho. Sí que és veritat que per l'edat tens unes certes deduccions en quant al mínim personal i familiar augmenta, però tot i això passes per caixa.
1: Per tant,
0: sigui jubilat
1: sí, és legal,
0: o no estigui jubilat.
4: És que al final, avui hem portat el David aquí, tot i que la resposta podria haver estat tirada en bucle, Hisenda sempre guanya.
0: Sempre.
4: Això és així. I ja podem acabar el programa. Aquí.
1: Però mira, al final el David ho explica superbé. El que hem d'intentar és fer-ho bé perquè després no ens persegueixi Hisenda, que no ha de ser gaire agradable. Teresa, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, aniré molt ràpid.
1: Endavant.
5: Jo soc dels que vaig treballar de l'any 67 al 78, entre tots els anys. Aquests els van pagar unes mutualitats i quan jo me'n vaig enterar, a primers d'any, sobre el febrer, vaig sol·licitar que em tornessin aquestes mutualitats que tothom cobrava. M'ho van denegar perquè jo no feia declaració de renta. Jo no tenia necessitat de fer-la perquè estava exempta per la quantitat que jo cobrava. Llavors ara tinc una pensió de jubilada de 936. Tampoc arribo enlloc. I llavors em van dir que jo no tenia dret a cobrar res. Jo voldria saber si l'empresa va pagar unes mutualitats per mi, com a tots els treballadors, i jo no em tornen res, doncs per quin motiu? Per què no he fet la renta? Si la faig aquest any, ara el juny, cobraré alguna cosa?
1: Molt bé, la pregunta és clara. Les mutualitats que va declarar l'empresa del 67 al 78, tu no has vist un duro. Pots reclamar alguna cosa, la Teresa, en aquest sentit?
0: Bé, Teresa, podeu reclamar, però em temo que el problema que tenim és un altre. Us explicaré en plan ràpid perquè ens entenguem. Les cotitzacions fetes en aquell moment s'han, a través d'unes sentències del Suprem i després de molts litigis, s'ha acabat definint que una part de la pensió que esteu cobrant, concretament la que fa referència a la que venia per part d'aquelles mutualitats, es considera exempta. Què vol dir amb això? Que la renta que molta gent que està trobant en l'actualitat, que està cobrant ara mateix, n'hi ha una part que fins ara es considerava que tributava i a causa d'aquesta modificació de les mutualitats, una part de la renta no tributa. De què dependrà? De moltes casuístiques. Depèn dels imports que s'havia cotitzat en el seu moment. On crec que teniu el problema? Que l'import de la mútua que s'ho restaria de la renta que percebeu ara com a pensionista, tot i aplicar-la, no fa que la quota, o sigui, la part que heu pagat d'IRPF, si n'heu pagat, us surti a tornar. Per tant, ull i molt important, el fet de que tinguis mutualitats, el fet de que et considerin, que et reconeguin que hi ha una part de la teva pensió que no tributa, que és aquesta part corresponent a les mútues, no vol dir que t'hagin de tornar cèntims. Per tant, dependrà d'unes casuístiques molt concretes, depèn dels imports, però no us estanyi, són bastant els casos que jo veig de gent que observo que les dades li surt aquesta part de mutualitat, però no li acaben de tornar res, perquè recordem que en la immensa majoria de casos, quan jo veig un jubilat que ha de fer la renta, normalment paga. Per què? Perquè el tipus de retenció que li apliquen és inferior al que li pertoca. Per què? Segur que la gent se'n recorda. Perquè, com hem dit alguna vegada, el càlcul, el programa que fa el càlcul de la retenció és a nivell estatal. Quan el portem a Catalunya, recordem que a Catalunya tenim la capacitat per poder decidir una part dels nostres impostos. I quan decidim amb el tipus, normalment ho fem a l'alça, motiu pel qual moltes vegades se m'enfaden certs jubilats perquè faig un joc molt xulo que a vegades els hi canvio a la comunitat i els hi poso et surt a pagar 500 euros i si estiguessis a Madrid te'n tornarien 200.
1: Home, tu estàs fent una fàbrica d'independentistes.
0: Ui.
4: La veritat, per davant.
1: Teresa, doncs em sap greu, sí. Sembla que la resposta és
5: sí, negativa. Sí, no, si em ho han negat. Jo la meva pregunta era si fas la renta ara en donarien alguna cosa.
1: No.
5: Perquè 936,
0: però que miri.
5: 936 en 20 que cobro de pensió, clar, no espero
1: res. Teresa, el David ha deixat caure que ho miri. Tu fes el borrador i a veure què et surt.
0: Sí, perquè amb les mutualitats, deixeu-me dir una cosa molt, molt, molt important. Hi ha molta gent que està deixant de cobrar un import important per renta perquè no sap que si fes la renta li tornarien gràcies a les mutualitats. Perquè aquest és un element molt important. Que tu no estiguis obligat a fer la renta no vol dir que si la fas no et tornin. Recordeu que Hisenda mai ens avisa si ens surt a tornar. Només ens avisa quan ens surt a pagar.
1: A pagar.
4: Amiga Hisenda. I a més, Hisenda és com aquell amic que quan et deu diners no para de bombardejar-te missatges, però quan t'ha de tornar té fins a un any per tornar-te.
1: Aquells clàssics bisons que no tornen.
4: Hisenda, de veritat.
1: Teresa, gràcies,
5: bueno,
1: Mònica. Una abraçada.
5: Moltíssimes gràcies, he quedat molt bé, molt bé.
1: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu,
5: moltes
1: Mònica.
5: Gràcies.
1: Adéu,
5: adéu. Adéu, bon dia.
1: Va, tenim el Jaume al telèfon, de seguida anem. Abans, però no vull desatendre el WhatsApp, que hi ha molta gent, sobretot els que esteu treballant actualment, només ens podeu escriure per WhatsApp al 677-38-77-19. Què diuen, Fran?
2: Mira, la Clàudia fa una pregunta sobre les criatures. Diu, com es desgrava un fill? Diu, la meva parella i jo fem la declaració per separat, l'hem posat tant la meva parella com jo a la declaració i pregunta, només ho pot posar un dels dos? I dius, David,
0: estan casats?
1: Esteu casats?
2: Ostres, bona pregunta.
0: Mira, jo, si m'ho permeteu, partim d'una idea molt genèrica. Hi ha moltes, tantes possibilitats com unitats familiars existeixen avui en dia. Que
2: no
0: són,
2: estan casats, disculpa,
0: són diverses. Sí, mal. Si no estan casats, aquí la possibilitat podria ser inclús que la fes una, que se la imputés un i l'altre no. Però permeteu-me jo que sempre parteixo d'una base general. Per mi, quan hi ha convivència entre els progenitors, jo primerament sempre analitzo la possibilitat de posar el 50% a cadascun. Per què? Doncs perquè d'alguna manera el fill és de les dues parts, com que hi ha convivència, inclús els possibles drets que et donaria el fet d'aplicar una renda conjunta no la podries aplicar si hi ha convivència. Per tant, cert és que el tema de les unitats familiars són molt complexes, però quedem-nos amb aquesta idea. Prefereixo jo moltes vegades posar el 50% a cadascú, i per mi és el que més preval en una realitat i evites problemes. Ara bé, si un se'l posa i l'altre no, no tindria per què haver-hi problema.
1: Però respost, i m'agrada molt que aquesta oient està escoltant en directe per la FM, perquè ha respost molt ràpid, perquè si fos per internet hagués trigat un minut a dir que estan casats.
2: Sí, perquè normalment hi ha aquest
1: delay, no? Va, una altra pregunta i anirem a publicitat. Quina és?
2: Doncs mira, la pregunta és de la Montse i sobretot sobre el que ens podem desgravar i què no.
4: Diu,
2: hem fet obres al quarto de bany.
1: Ui.
2: Al quarto de bany. Hem posat pla de dutxa, antilliscant, perfecte.
1: I funciona bé, Montse?
2: Sí, això que ens ho digui també. Diu, aquesta obra desgrava a la declaració
4: aquesta
2: de renda?
4: Aquesta no, però els peixets antiadherents que poses per
1: mira, ara faré una cosa que sortiré per la tangent, d'acord? Però anirem a la publicitat, respondrem a aquesta oient i us donaré la clau d'allò adherent que heu de posar antilliscant a la dutxa.
4: M'encanta l'Elisenda.
1: Que mai no se us desenganxa ni s'embruta. A la tornada us ho dic, va.
2: Vinga, va.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs. Moments.
9: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
13: Pax del Penedès, terra de vins i origen.
14: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
15: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
16: Fem possible un estiu per a tothom.
17: Junts ho farem possible.
18: Col·labora amb Fundesplai.
19: M'has d'explicar.
20: Què és el que vols que expliqui?
19: Del que va passar la nit de Sant Joan.
21: Sense consentiment. És agressió, tia.
22: Llavors hem d'anar als Mossos.
23: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
6: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 19 minuts i posarem final, a punt i final a la solució d'avui. Avui estem fent un consultori sobre la declaració de renda. Sempre se'ns queda curt i sempre hi ha una allau de trucades i sempre hi ha allau de whatsapps. Insisteixo, aneu agafant torn, al 93-201-7474. De seguida parlem amb tu, Jaume, que sé que estàs allà pendent. Al 677-38-77-19 podeu fer les consultes. Havíem marxat deixant-la votar amb una consulta que deia què ens podem desgravar. En aquest cas, parlava d'obres, eh?
2: La Montse, que s'havia fet obres al quarto de bany, havia ficat aquest plat de dutxa antillis Can i gairebé arran de terra i demanava si aquesta obra la podien desgravar.
1: Podem desgravar les obres de casa, David?
0: No podem deduir les obres de casa.
1: No podem fer res.
0: No podem deduir, tampoc ens podem deduir la hipoteca, ara recordem, no podem deduir lloguers, només en casos molt concrets a Catalunya. No, la veritat és que la capacitat de deducció que tenim és molt minsa i aquest de les obres queda un petit... Jo a la Montse li diria, mira, a veure si per rehabilitació a Catalunya hi ha un percentatge molt petit, però vaja, és difícil.
1: O vius en una finca del 1.800 o no, Montse?
0: És difícil l'aplicabilitat d'aquestes deduccions relacionades amb la vivenda, perquè recordeu que això ja fa anys va canviar. La compra de vivenda no és deduïble.
1: Què vols? Què m'estàs mirant? No vols que digui res, això de la banyera, no?
2: Bueno, és que hi ha molta gent que està demanant.
1: Sí.
2: Està demanant a veure quina
1: ara
2: idea
1: flipareu.
2: Tens tu, que és molt còmode.
1: Flipareu.
4: Vinga, va.
1: Ojo, que l'Albert m'està posant música de Teletienda, eh? Teletienda l'Isabel.
2: Mira, d'anys 80, eh?
1: No, no, és infal·lible. Molts haureu provat aquella catifa que s'enganxa amb ventoses, oi? Si tens canalla, aquella catifa surt volant, la canalla sobre el cap...
4: Fongs.
1: Horrorós, la intentes desinfectar, que s'hi lleixiu amunt i avall. Infal·lible. Sí. No hi trec res, eh? Hauria d'haver comprat l'empresa. Hi ha unes cintes, que són antilliscants, que la gent es posa a les taules de surf, o a les taules de paddle surf, o a les de windsurf, o inclús als vaixells, val? Que estan fetes com de cautxú, molt suau. Tu enganxes allò...
4: És rasposet.
1: No, però és rasposet. A veure, doncs mira,
4: no
1: et fas les pells del peu. Però no és desagradable. Tu, si has anat a una planxa de windsurf, saps que no. Ho enganxes. Jo, per exemple, vaig posar a ma mare, perquè jo dic jo i ho fa tot ma mare. Va venir a casa i em va posar tres tires d'aquelles enganxades al terra de la banyera i allà no has relliscat mai més ningú.
4: I tot i que això és prevenció de riscos, tampoc t'ho pots desgravar.
1: Exacte. I, important, però, no feu servir lleixiu per rentar-ho, perquè llavors s'engrugueixen. Fins aquí els consells de l'Elisenda Carot. Gràcies.
4: Molt bé.
1: Quantes compres d'aquestes de... Vosaltres poseu cinta antilliscant windsurf i us surt. I busqueu-la i poseu-la, ja em direu el què.
2: Mira, ara proposaria als responsables de l'Està Passant que fessin una secció que es digués Elivenda, al canal de la Carot.
4: És la nova Lloll Beltrán.
2: Elivenda.
1: Perdona.
2: Teu set, Elivenda.
1: M'estàs donant idees per la temporada vinent de l'Està Passant.
2: Mira, ja parla amb la gent. Va, amb el Pau. Va, amb el Pau Escribano.
1: Pau Escribano, tinc una idea, ara li escric. Sí. Va, a tot això, tenim en Jaume al telèfon. Jaume, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta, estimat?
3: Sí, aviam. Resulta que jo vaig heredar per part del meu pare una part d'un immoble que havia comprat el meu avi el 1912 a Barcelona. És una casa de pisos. I aleshores ara ja som 8 o 10 arreus, en total, entre els meus cosins i família.
1: D'acord.
3: Aleshores, ara estem en possiblement en la possibilitat, perdó per la repetició, de vendre'ns això. Quan jo vaig acceptar l'herència, la vaig acceptar per un import de 80.000 euros. D'això fa 18 anys.
1: Nano, no sóc gestora i palmaràs una pasta. Endavant, segueix amb la teva narració, Jaume.
3: Bueno, aleshores, ara, clar, lògicament, una cosa de tants anys i un immoble a Barcelona es vendrà per bastants més cèntims, no? Aleshores, jo tinc una edat, jo vaig per complir, per fer ara 77 anys. Aleshores, ja sé que això tarifa la diferència, menys el cost anterior, i llavors també puc afegir alguna millora que s'ha fet a la finca, de la qual també tinc una altra pregunta, que hi va haver-hi una segona esposa del meu pare, que va tindre l'ús de fruit durant 10 o 12 anys.
1: D'acord.
3: Aleshores, jo volia saber més que res si degut a la meva edat avançada, ja me'n vaig als 80 anys aviat, tinc alguna desgravació en quant a el que hagi de pagar.
1: D'acord. Desgravació, entenc, per la plusvàlua que suposarà l'adquisició de... va adquirir aquest immoble per 80.000 euros, ara la diferència de plusvàlua serà bastant totxa.
0: És la seva vivenda habitual?
1: És la teva habitual, Jaume?
3: No, és un bloc de pisos, és un bloc de pisos a Barcelona.
1: D'acord.
0: Arrendat?
3: Arrendat, uns pisos sí, altres estan en reformes, perquè és un edifici que té 400 anys, la casa, en realitat. Sí. Aleshores, són 18 departaments en total, entre botigues i pisos.
1: Collons, tu, que ens escolta un gran tenidor, Jaume! No, ara m'ha fet il·lusió, collons, això.
3: Que som nou, hòstia, que som nou.
1: Nou grans tenidors?
2: No. Hòstia, que som nou.
1: Hòstia, que som nou, eh? Si això nou és germans, típic, eh? Nou hereus.
3: Nou hereus, clar.
1: D'acord, aleshores, la pregunta. És concreta, no, la del Jaume?
3: Les dues preguntes. Una és aquesta. A veure si jo, per la meva edat, tinc alguna desgravació especial en quant entre el 19 i el 30.
1: Val, d'acord, Jaume, t'aturo. Anem a aquesta primer. A veure, aquesta desgravació que diu, si hi ha alguna desgravació per persones que ratllin la 80. En aquest cas, 73. Estàs més al 70 que als 80, Jaume. Al 70. Què li podem dir, David? Ho està consultant ara mateix?
0: No. A veure... tributarà, passarà per caixa, sense cap mena de dubte, tingui l'edat que tingui, perquè aquí aquest no és un element important. Us haig de donar res, un parell de tips. Primer de tot, com bé dieu, teniu un valor d'adquisició de 80.000 euros, però atenció, que si l'heu tingut arrendat, aquest immoble, sabeu que en la renta, quan fem la declaració de renta, declarem lloguers, posem una deducció, que és l'amortització. Doncs en aquest cas, l'haureu de restar el valor d'adquisició. Amb això que us vull dir, que us podeu trobar que tot i que heu adquirit per 80.000, efectes pràctics, pot ser que inclús aquest valor sigui inferior. Tindreu algun tipus de reducció per edat? Sí, el mínim personal i familiar augmenta. Com més edat tens, menys pagues, però gairebé no tindrà
1: no
0: cap tipus de transcendència. Aquí l'únic que hauríem de mirar, i sí que deixeu-me fer un breu recordatori, que hi ha gent que es trobi en el mateix cas, però sigui la vivenda habitual, recordem que la transmissió de la vivenda habitual per majors de 65 anys no tributa. Molt, molt important. Aquell que estigui en un cas semblant a punt de fer el 65 i es vulgui vendre la que és la seva vivenda habitual pel motiu que sigui, se'n vol
1: no
0: comprar
1: tributa,
0: una altra, no tributa. Per tant, esperem, tinguem present això.
1: Esperem, si estem en 64, sí. Esperem en 65.
0: Que llavors no tributarem.
1: Res.
0: No tributa res. Tanquem parèntesi. En aquest cas, com que no és per vivenda habitual, no tindreu cap tipus de reducció. L'únic que podríeu mirar, hi ha una reducció que recordo que podem aplicar en aquells casos que portem una part d'aquest aquests cèntims que percebem a una renta vitalícia. És un producte financer molt concret, tens uns 6 mesos des del moment de la venda, és l'únic que tu et podries veure si gràcies a això podries tenir una certa exempció. Però no, la transmissió de qualsevol element d'aquestes característiques és un moviment especulatiu que va entre el 19% i el 30%. Per tant, no gaires bones notícies. Mireu això de la renta vitalícia, però no gaires bones notícies.
1: Abans deia, si és vivenda habitual, potser podria. Si ara en Jaume canvies i digués allò és la meva vivenda habitual, quant de temps ha de passar?
0: 3 anys. Ah, molt bona pregunta aquesta.
1: Abans, que sóc una tramposa.
4: Dieu entre vosaltres, jo no m'assento de res.
0: No, és que no, la Carot perquè... és mitja estora ja. Sempre ho dic gairebé, podria contestar ella.
1: No, perquè abans li preguntava, li diu, si és primera vivenda, és primera vivenda, vivenda habitual, tu et pots desgravar per ser primera vivenda, val? I jo li deia, hosti, que si empadroni, que si posi allà a viure, però clar, hi ha un període...
4: I has d'estar 3 anys.
1: Exacte, abans de poder fer servir aquestes deduccions de vivenda habitual. L'altra pregunta que ens feia el Jaume, que ja te la dic jo, si les reformes que es van fer durant l'ús de fruit de la exparella o parella del seu pare fa incrementar el preu de l'immoble, aleshores què passa aquí?
0: Sí, aquí el que vol dir Jaume és que no tant amb l'ús de fruit, sinó el que entenc jo, que el que ha passat és amb una finca tan antiga, i sobretot des d'aquell és el titular, doncs lògicament s'han fet un seguit de millores. Atenció, si són reparacions no, però certes
1: ascensor,
0: obres...
1: per exemple.
0: Si són, molt bona aquesta, si són obres que allarguen la vida útil o que li donen valor, aquestes sí que les podríem tenir present a l'hora d'augmentar què? El valor d'adquisició. Amb la qual com més alt és el valor de compra o d'adquisició, menys pagarem d'impost. Per tant, què hem de fer? Recollir totes aquelles factures que tenim des del moment que vam heretar aquest immoble, i a partir d'aquí les computarem, veurem quines són les que podem considerar com aquesta millora i les assumirem com a més valor d'adquisició.
1: Resumint, perquè la gent ens entengui, si compres un immoble a 80.000 i l'acabes venent a 180.000, has de palmar aquests 100.000 euros, d'acord? Però si tu dius, escolti'm, des que el vaig comprar fins ara, jo m'he gastat 80.000 euros amb l'ascensor, amb el pàrquing, amb el no sé què, doncs aleshores ja no serà tan gran aquest impacte. Sí? Ha quedat clar. Vinga, a veure, penúltima o última trucada, la Maria. Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Hola, estimada. A veure, quina és la teva pregunta?
5: Hola, David. I vosaltres de tots també. Felicitats pel programa.
1: No, no, aturem-ho tot. Sí. Diu, hola, David.
5: Perdona, què tal?
1: Hola, David, i vosaltres a tots.
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ara mateix, la solució la presenta en David Bertrina.
7: Bravo!
0: Bravo!
7: Sí.
0: Bravo. D'on és? D'on és aquesta senyora tan trempada? D'on és?
1: D'on ets, Maria?
5: Home, de Camprodon, David.
0: Home! Ah!
1: A prop de casa seva.
0: És a prop de casa, així segur, igual ens coneixem i tot.
2: Esteu consorciats.
5: Veus, ja està.
0: Hombre, la Maria de Correus, i tant.
1: No puc creure això, què està passant.
0: I ha estat a Correus de Sant Joan i tot, clar que sí. Ui, Maria, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí, que ara passarem vergonya.
1: A veure, Maria.
5: Però primer de tot ho volia demanar.
1: A veure, Foli.
5: A veure, jo estic viuda i era funcionària. Llavors, jo crec que per ser viuda i funcionària a part i cobrat de dos llocs diferents, he de pagar més l'IRPF. Estic pagant el 21%, David.
0: Sí, sí, sí.
5: Quasi ve la quarta part, del sou.
0: Ho sabem, Maria. Són de fet, varis els casos que tenim com aquest, on, tot i que podríem considerar que ve de la Seguretat Social, tu saps que una part ve de Seguretat Social, però l'altra ve precisament d'un altre estament, que podríem considerar similar, però que ve de la teva època, precisament, de Correus. Aleshores, tenim el problema dels dos pagadors. Cadascú mira per ell com si l'únic ingrés que tingués és el que paga cadascú. Què aconsello en aquests casos, Maria? Venir-me a veure, o agafem qualsevol gestor de la vora, sumem els ingressos que tenim en total i calculem el tipus mig. I què fem? Li notifiquem a cada pagador quin és el percentatge de retenció que volem. I amb això intentarem acostar-nos una mica més a la nostra realitat. Ara bé, això vol dir que pagarem menys? No. Pagarem el mateix, el que passa que ho pagarem de mica en mica.
1: I Maria sempre fa una miqueta menys d'impacte. Sí. Maria, ja ho saps, eh? A veure el David Bertrina.
5: Ja t'ho dic. I moltíssimes gràcies per la informació que dones, eh?
1: Una abraçada bonica. Fins ara.
5: A tots, una abraçada.
1: Adéu, adéu. Al 677-38-77-19. Albert, encara ens queda una pausa? Ui, per favor, com anem avui? Va, tira'm una pregunta i anirem a la publicitat.
2: Mira, el Xavi, que treballa en un grup empresarial i li van fer una subrogació, és a dir, que el van moure d'una empresa a una altra, però que forma part del mateix grup. Li van mantenir l'antiguitat, el sou i també les vacances. El dubte que té és si a ulls d'Hisenda això significa que ha tingut dos pagadors o s'entén que, com que és el mateix grup...
1: Boníssima. Com una filial, eh?
2: Efectivament.
1: Ara responem. Si estàs treballant en una filial, què hem de fer? Això compta com a dos pagadors i, per tant, entres allà als 15.876? O pots arribar fins a 22.000, exempt de fer la declaració d'Hisenda? Ara ho responem, va.
17: La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
20: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
24: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
25: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
17: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
25: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
17: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
27: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
26: a
27: Catalunya Ràdio.
28: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linkat.
28: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linkat. A Catalunya Ràdio.
29: Sisena temporada de Les dones i els dies.
17: Amb Montse Virgili.
29: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
30: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eren sinvergüences.
31: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
29: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
32: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
29: Per orelles fines i cors oberts.
17: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
29: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
27: Tot costa.
33: La temporada del 10.
34: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
35: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
27: 10 temporades ja.
36: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
17: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
36: Per molts anys i que en feu molts més.
17: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i ens surten els temes per les orelles. Avui, consultori de la declaració de renda, ha de tornar en David Bertrina, i hem marxat a la publicitat deixant-la votar. Eh? Hem dit, una persona que treballa, ha passat de treballar a una empresa a una filial de l'empresa, això compta com a dos pagadors o Hisenda contempla que és el mateix pagador?
0: Sí, contempla. Com que no hi ha l'extinció de la relació laboral, doncs es té efectes pràctics com si fes un únic pagador. A vegades Hisenda, si tens algun tipus de requeriment, se li ensenya. De fet, fixeu-vos bé, sempre, en aquests casos, la pròpia empresa segueix amb el mateix tipus de retenció. Ah, o sigui, no juga amb aquest fet. Ah. No és que posa el comptador zero en el moment que inicies la nova relació, sinó que en realitat és la mateixa. Per tant, no acostuma a haver-hi problemes amb això, eh?
1: Va, última pregunta la fa Estel Soler, des de Molins de Rei.
4: Aviam, no, que una cosa que jo no tinc propietats, però havia sentit campanes que si jo compro immediatament després de vendre, això pot ser beneficiós o no? Per si algun dia puc comprar, ho dic, eh?
0: Sí, no. El
4: com ho expliques,
0: això? El que sí que tenim una cosa molt xula aquí que cal tenir present, i les dates s'han de complir escrupolosament, però recordem, i posa't per cas que tu tens l'apartament...
1: Tenim un minut i mig,
0: tens l'apartament, sí, i resulta que amplies família de cop i volta, el naixement d'un fill et porta que hagis de comprar un pis una mica més gran. Què fem? Venem l'apartament i comprem un pis més gran. Si la venda de l'apartament la vas comprar molt barat i ara la vens molt car i tens un guany patrimonial, no tributaràs sempre quan l'import de la venda de l'apartament l'utilitzis per la compra del nou pis. Si no ho fas, pagues. Però si reinverteixes, tens un termini de 2 anys, no tributes.
1: Reinvertir, per tant, vendre i comprar, perquè la teva situació ho requereix, jo crec que Hisenda s'ha apiat una miqueta de tu, t'abraça i et diu que no pagues només 2 anys si fas aquesta compra-venda en 2 anys.
0: Exempció per reinversió.
1: Exempció per reinversió. Doncs hem de posar el punt final avui, David Bertrina. Hauràs de tornar. David Bertrina, que sé que molts us enamoreu. En David és gestor administratiu de la gestoria Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. Busqueu-lo, eh? I allà fan tot tipus d'assessoria, no només a nivell de declaració d'Hisenda, sinó també us ajuden a gestionar patrimoni, etcètera, gestió d'autònoms, etcètera. David Bertrina, Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. David, gràcies per aquesta quilometrada que t'has fotut baixant als estudis de Catalunya Ràdio, que ens ha sortit molt poc a pagar, a tots plegats.
0: Lo just i necessari,
1: just i
0: no?
1: Necessari. Que diuen? I escolta'm, tornaràs aviat, eh?
0: I tant que sí. Petonàs i content de seguir una altra
1: vegada. Fins ara. Estel Soler, ens sentim dilluns, eh?
4: I tant, Hisenda som tots, però sempre guanyarem.
1: Dilluns serem un tamacle. Com discutir millor.
4: Ui!
1: Amb en Joan Soler Socarrats.
4: Ui! Vols dir que hem de fer aquest tema?
1: I tant, però com discutir des de l'amor?
4: No, que t'estava discutint.
1: Ah, val. I jo, i tant, com em senta, eh? Ah, i Fran Domènech, tornem demà, eh?
2: Demà de què parlem, a veure?
1: Doncs mira, demà, tema interessantíssim, demà amb la Marina Garrido parlem de cabells. De què estan fets? Ens podem pentinar amb els cabells molls? Com va lo de les canes? Tota la solució.
3: O fi del conflicte o vaga indefinida. Els docents ja voten el preacord amb el Departament d'Educació. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Fa un parell d'hores ha començat la votació online de mestres i professors per tal de validar o no l'acord de l'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Serviria per desconvocar les vagues o rebutjar-lo i començar una vaga indefinida dilluns que ve, Joan Bota.
9: Són les dues opcions sobre la taula i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, fa un advertiment.
10: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anava a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
3: Tot i això, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT mantenen el calendari de vagues territorials i abanderen el no al pacte.
9: Avui a Girona 400 docents s'han concentrat davant la seu de la Generalitat a les ciutats.
3: Anem cap allà, Núria Peraire.
11: Organitzats en diferents grups de treball, els docents han analitzat en ple carrer el preacord i consideren que hi ha mancances importants. Es decanten pel no, però els fa dubtar el fet que aquesta opció es vinculi a una vaga indefinida. En aquesta protesta els ha convocat la coordinadora d'assemblees de docents de Girona, que creuen que els sindicats no han aconseguit prou mesures.
3: Mentrestant, canvi d'estratègia dels metges a les seves protestes. Després de mesos de vagues, avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres.
9: Amb la campanya Ni un minut més, volen forçar el govern a negociar millores al sector, evidenciant que si no treballen més enllà del seu horari laboral, el sistema es pot col·lapsar. Sentiu Alfredo García, que és director del Servei Català de la Salut.
12: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
3: En la crònica política no hi ha gaires novetats. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, que serviria només per convocar eleccions. Això el dia en què es compleixen 8 anys de la moció de censura contra Rajoy que va portar precisament Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid, Paula Brujats.
13: Sí, el líder del PP alimenta l'opció d'una moció de censura instrumental i pressiona Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez a canvi de convocar eleccions de manera immediata. El PSOE, però, ni s'immuta i torna a dir que tot és una operació política i judicial orquestrada per fer caure el govern espanyol.
14: Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Verá usted, yo solamente quiero limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y convocar las elecciones.
15: ¿Esto es casualidad o es causalidad? Todo este barrullo y que se ha generado para que bajemos los brazos.
3: Això el dia després en què tinguéssim un doble tiroteig ahir a Catalunya relacionat amb el tràfic de drogues. Un de molt mediàtic a Badalona i un altre que va passar més desapercebut a Tordera, al Maresme.
9: Aquest segon s'investiga com un narcoassalt i hi ha dos detinguts, un d'ells ferit de bala, mentre que el de Badalona, en què una nena va quedar ferida lleu per un impacte d'una bala perduda, els Mossos confien a resoldre aviat la investigació.
3: Anem al barri de Sant Roc, on es van produir els fets. David Àngela.
16: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada aquesta investigació sobre aquest tiroteig que vinculen amb un conflicte entre clans relacionats amb el món del narcotràfic. Recordem que ahir una bala rebotada al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc, va ferir al braç una nena de 10 anys que va ser traslladada en un cotxe particular a l'Hospital de l'Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet.
3: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
3: L'Atlètic de Madrid tanca la porta a la sortida de Julián Álvarez.
5: El seu president, Enrique Cerezo, ha dit que el davanter argentí seguirà a Madrid moltes temporades. Ha fet aquestes declaracions enmig de l'interès del Barça per enviar una oferta de 100 milions d'euros pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, i també la capitana Irene Paredes, que han passat per Catalunya Ràdio les últimes hores, i parlarem de la situació del Barça de bàsquet, que no ha millorat gens després de perdre ahir per 20, de 25 punts amb el València i rebre una gran xiulada del Palau.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs està complicant de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per dues incidències que tallen un carril. És un vehicle variat a la C58 que s'està tot just retirant i un vehicle que s'ha incendiat a la C33. Dues poc després de la bifurcació, i també hem de destacar ara un altre vehicle que també s'ha incendiat a l'A2, en aquest cas a Palau d'Anglesola, direcció Cervera i Barcelona, i té uns 2 quilòmetres de cua.
3: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Comencem un mes de juny després d'un maig que ha estat marcat per un molt contrast de temperatura entre la primera quinzena i els últims 10 dies del mes. Aquesta última setmana de maig les temperatures han arribat a 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona. Una calor intensa que ha sorprès per la seva durada d'entre 5 i 6 dies consecutius i que, Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia.
3: Que s'hagi acabat el maig no vol dir que s'hagi acabat aquesta calor, vull dir, continuarà el juny.
18: Doncs sí, de fet, ho has equilibrat molt bé amb aquests primers dies de maig d'una manera i després aquesta part final i fins i tot aquesta part final ha situat la balança a la banda més càlida dels últims 100 anys. A Barcelona, el Fabra, tercer maig més càlid de la història des de 1914, tot i els 10 primers dies, 15, relativament frescos. Déu-n'hi-do, i sí, continua el juny per llogar-hi cadires. Sí que és veritat que es desinfla un pèl la temperatura, ho ha fet el cap de setmana, ho fa avui, ho farà demà fins dimecres, però se'n tornem-hi amb la calor a l'acabar aquesta setmana.
3: Molt bé, doncs ens armarem de paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
18: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Passen 6 minuts de les 2. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. La consulta, impulsada per l'USTEC, ha començat avui a les 12 del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors, Sara Canyeté.
19: Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com de millora del sistema educatiu.
20: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
19: Avui ha començat la consulta on els docents han de respondre si accepten el preacord a què es va arribar divendres. Hi ha dues respostes, el sí o un no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues, diu textualment, necessàries fins a acabar el curs. Això suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida.
3: Doncs en paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocades, en aquest cas, per la CGT i per la Intersindical, i també per algunes assemblees territorials de mestres i professors. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central. I el seguiment ha estat del 9%, segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors es manifesten a Girona davant la seu de la Generalitat convocades per la coordinadora d'assemblees de docents. Consideren que el preacord és insuficient. Girona, Núria Peraire.
21: Hola, bon dia. Repartits aquí en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. Es reivindiquen aquí els docents com un col·lectiu al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou. Aquí el sentiment majoritari és votar que no, amb alguns dubtes.
22: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys.
23: Tot i que jo
0: estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
4: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot. Doncs ara tinc els meus dubtes, si el no o el sí.
21: Alguns docents han passat la nit aquí perquè la protesta va començar ahir amb una acampada amb 17 tendes.
3: Bé, doncs avui també és jornada de protestes en l'àmbit sanitari. La majoria dels metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. El CatSalut xifra l'impacte en prop d'un 20% de l'activitat diària, Cristian Roldán.
17: Doncs sí, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària, és a dir, hores extres. L'objectiu és evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
23: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
17: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
12: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
17: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
3: I no deixem de parlar de salut, perquè la població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeixen a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Madrid, Àngels Lafuente.
24: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta que acusa els immigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
25: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
24: La ministra ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
25: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
24: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
3: I encara una cosa més sobre sanitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
26: Bon dia. Hem passat d'habitacions compartides a individuals. 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
27: La tipologia de malalties que vostès tracten aquí ens fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust, doncs és molt important. I doncs, també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
26: Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
1: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia
2: mieloide
1: medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
6: En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa, tiene que recibirlas aquí ingresadas. Sobre
3: María
6: todo,
3: José, Mara de la Ainhoa.
6: Tienen precaución del hígado, de los riñones.
10: También pasamos mucho tiempo aquí los fines
3: Lef,
10: de semana.
3: Para de la Ainhoa.
10: Vamos a hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la estancia que estamos aquí no sea tan avorrida ni tan amargada.
26: Part de la inversió l'han aportat tres fundacions privades.
3: Més coses. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre, en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc, a Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
11: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
13: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
11: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
14: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
11: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que, de moment, els Mossos no han relacionat.
3: Però és que els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, Miquel Jarque.
15: Sí, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra s'hi van afegir, els van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Celrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació marihuana en un habitatge de Tordera.
3: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política.
28: Catalunya migdia.
29: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
30: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
31: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
32: amics,
31: rialles,
32: llocs,
31: moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
33: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
34: Tota comunitat necessita un cor.
35: Un cor? Per què?
34: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
35: I reforçar la identitat?
34: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
35: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
36: Catalunya migdia.
3: Les 2:18. Avui fa exactament 8 anys d'això.
0: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
3: Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir per primera vegada a Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Just 8 anys després, i amb diverses investigacions judicials en marxa contra el PSOE, el seu màxim rival, Alberto Núñez Feijóo, pressiona a Junts per Catalunya i el PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una nova moció de censura. Aquesta vegada, però, només amb l'objectiu de dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
3: Seria una moció de censura que el Partit Popular es resisteix a presentar perquè té nules opcions de tirar endavant, oi?
2: Sí, exacte, perquè no li surten els números, però Feijóo porta l'iniciativa, creu que alguna cosa s'està movent i ha formalitzat avui la seva oferta a Junts i al PNB, proposa votar una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions de manera immediata. No hi haurà, dit Feijóo, Telecinco, millor moment per fer-ho.
4: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
2: Però l'oferta no ha tingut cap efecte per ara en el PNV ni Junts. Ningú vol la foto amb PP i Vox ni obrir-los tampoc la porta de la Moncloa i el PSOE, que s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes passen a l'atac. Les investigacions contra ells no són casualitat, diu la portaveu del partit Montse Mínguez, i culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
5: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
2: Pedro Sánchez ha reunit avui aquí a Ferraz a la direcció del partit i no hi ha hagut cap veu crítica a la seva estratègia per resistir fins l'estiu del 2027. Tot i això, sí que hi ha nervis al Partit Socialista perquè tenen per davant un mes infernal. El més immediat seran nous detalls del cas de Leire Díaz, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
3: I en paral·lel, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació a l'Audiència Nacional. Les factures de l'última campanya del PSC a les eleccions catalanes estan sota la lupa del jutge Santiago Pedraz. Però el PSC torna a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, la direcció del partit reconeix obertament que els militants estan impactats, però demana prudència i respecte a la presumpció d'innocència. Esquerra s'ha sumat a Junts, al PP i Vox per demanar que Illa doni explicacions en seu parlamentària, però els socialistes catalans no ho veuen necessari. Elisenda Alemany i Lluïsa Moret.
8: Calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment.
9: No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença. Per tant, no hi estem d'acord.
7: La portaveu del PSC ha dit que el temps posarà les coses al seu lloc.
9: El PSC ha fet bé les coses. Ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
7: I ha admès que a dia d'avui no saben ben bé per quin motiu l'Audiència Nacional els ha demanat les factures de fa 2 anys. Moret, això sí, ha negat rotundament qualsevol acusació que el PSC hagi participat en una guerra bruta per desacreditar rivals polítics.
3: I encara sobre la situació al voltant del PSOE, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què acusava a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pilar García.
12: Sí, el tribunal que el jutge, arran del càrrec que va ocupar com a coordinador dels conservatoris a la Diputació de Badajoz, considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. En el judici avui han declarat com a testimonis directors dels conservatoris que han assegurat que David Sánchez anava a treballar i feia la feina. I l'exdirector Evaristo Valentí també ha declarat que en el correu en què s'hi referia com l'hermanissimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria a la plaça, sinó perquè rumorejava que hi optaria.
16: Havia escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaza.
3: I ara sí, en un altre judici. El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia la seva versió. Ara diu que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel Partit Popular. Existia una operació legal, segons Villarejo, per seguir el rastre dels diners que l'extresorer tenia a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podrien implicar el rei emèrit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Diu Villarejo que abans havia declarat coaccionat i emprenyat perquè l'havien tancat injustament a la presó.
6: Ahora, hoy, tengo la obligación de decir la verdad, sin resquemores y sin historia, porque, de verdad, por mi estado de salud, no creo que me quede mucho tiempo.
1: I tot i les seves gravacions i agendes, ara ha defensat que l'operació perseguir i espiar Bárcenas era legal i que perseguia els diners que l'extresorer tenia a l'estranger. També informació que comprometia, diu, la seguretat de l'Estat, per exemple, sobre tràfic d'armes, que segons Villarejo fins i tot involucrava el rei emèrit, segons ha dit l'expresident Mariano Rajoy.

0: Es decir, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
1: Tant Villarejo com Pino han exculpat la resta d'implicats. És el mateix patró que hem vist fins ara en totes les declaracions.
2: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. A la informació internacional, Israel continua desfermat al Líban, tot i l'alto el foc teòric. Després de conquerir ahir l'icònic castell de Beaufort, per sobre del riu Litani, avui han tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional, Albert Manyà.
3: El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, feia l'anunci aquest matí.
4: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
3: Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats.
2: I quines reaccions hi ha hagut?
3: D'entrada, la de França, el seu president Emmanuel Macron considera que res justifica aquesta escalada i per això, a petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà aquesta tarda la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar.
2: I ara ens fixem en dues eleccions. Els colombians hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta a les eleccions presidencials el dia 21 de juny. Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser ahir el més votat a la primera volta. S'enfrontarà al candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
5: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
6: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
5: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
7: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de los FARC, Cepeda.
5: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
2: Però on també hi ha eleccions, diumenge que ve en aquest cas, és a Armènia. I Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'experta en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
9: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
8: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
9: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar, però no pot evitar el que li està passant.
8: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions, perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
2: Deixem la informació internacional. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros més car. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i del

0: Altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. Ara són dos quarts. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent com a mínim fins al dia 30 d'aquest mes, Jordi Canal.
1: Sí, l'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però, és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que ha mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors Facua prou lamenta, el seu portaveu Rubén Sánchez considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
2: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat, i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual.
0: I arrenca la temporada de caça del senglar a tot Catalunya, que s'avança un mes per reduir-ne la població. Un dels motius és la lluita contra la pesta porcina. La crisi va esclatar fa just 6 mesos i el mercat de la carn de porc continua alterat. El preu que marca la llotja de referència, que és la de Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com ara el Brasil. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues?
3: Doncs sí, Unió de Pagesos, que parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Merco Lleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Salti Tiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de Jarc.
4: O sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
5: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
3: Segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, però amb molta mesura, perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
6: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
3: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: Passant gairebé 3 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: El balcó gastronòmic és un lloc...
9: Que bo.
8: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
9: Parella, què us podem partir?
8: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Ets una genocida del temps.
14: La millor hora del dia.
12: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts a dos quarts.
15: And I'll keep playing for the blue team.
0: Aquesta cançó, Blue Team, la va compondre Sophie Auster pel seu pare, Paul Auster, que va morir l'any 2024 d'un càncer de pulmó. La seva vídua, l'escriptora Siri Hashbet, fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació a Històries de fantasmes, que avui presenta a Barcelona. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb l'autora, Montse Camps.
3: Sí, és un llibre honest i ple de bellesa en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
15: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
3: Husbet, que té una vessant molt científica, també ha abordat de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
15: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
3: Són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegre avui al Catalunya Nit.
0: Més coses? Els jocs per mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs a tot el món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per la ciutat de Barcelona, Òscar Callao.
16: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, els videojocs per mòbils i tauletes van generar l'any passat 91.000 milions d'euros i es van convertir en un puntal del negoci global. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'escena que més de la meitat dels 722 milions d'euros que va ingressar als videojocs de mòbils a l'estat l'any passat es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai, Namco, Scopely o la mateixa King.
17: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
16: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults.
0: I ara anem al sud del país. Esta casa sí que és casa. Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX. Històricament se li dedicava a l'alcalde perquè donés permís per començar les festes dels pobles. Amposta, Jordi Barranca.
18: Fins a finals de juliol, cada dues setmanes es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix José Mi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són sobretot versadors ebrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts ells estan acostumats.
19: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
20: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
18: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada? Aquest n'és un, i a més, personalitzat.
21: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, ràdio del país.
18: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
0: I ara, la tele. Let me ask you a question. What is your worst fear? El Cabo del Miedo torna ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
22: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas. I Dear England, a Movistar Plus, divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, divendres, una comèdia romàntica previsible, però amb encant, on Jennifer López interpreta interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.
0: I una cosa més abans dels esports. TV3 lidera les audiències al mes de maig amb un 14,4% de quota impulsada per l'èxit del futbol tant masculí com femení. De fet, l'audiència de les competicions femenines ha crescut aquesta temporada un 25%. I el Super 3 és la cadena infantil que més creix. Aconsegueix un 10% de quota entre el públic de 4 a 12 anys. Pel que fa a l'ecosistema 3Cat Info, més de 4 milions de catalans s'hi han connectat durant el mes de maig. Això després de l'èxit de la festa 3Cat en viu, aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica, en què han participat prop de 50.000 persones.
1: Catalunya migdia.
0: Dit això, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Amb les negociacions per Julián Álvarez com a tema principal.
2: Que es cuinaran a foc lent si es poden cuinar.

0: Sempre hi ha un nom, el nom d'un jugador que és més protagonista al mercat de fitxatges. El d'aquest estiu és el de Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid està complicant i molt les negociacions pel davanter argentí. Hem passat dels tuits al compte oficial de l'Atlètic de Madrid en riença de l'oferta de 100 milions que volia fer el Barça, a sentir directament també el president Enrique Cerezo tancant la porta a una possible sortida. Ramon Salmó, reactualitzem el cas Julián.
1: Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i no només per aquesta temporada, sinó per moltes més. Aquestes són les declaracions que ha fet aquest migdia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, respecte al futur del davanter argentí. Tot això en aquest context de tensió constant i creixent entre Barça i Atlètic de Madrid de cara al fitxatge de Julián Álvarez. Quan parles amb el Barça, el que queda evident és que Julián és un futbolista desitjat. I el que tenen molt clar a Can Barça també és que la propietat de l'Atlètic de Madrid, Apolo, necessita ingrés de capital, necessita l'ingrés d'una venda d'un futbolista com la de Julián. Però, paral·lelament a això, és cert que les tensions entre uns i altres doncs van pujant de to, començant per aquests tuits, per la reacció amb to burlet a les xarxes socials per part de l'Atlètic de Madrid, passant per les declaracions d'avui d'Enrique Cerezo. En qualsevol cas, el que queda clar és que si el fitxatge ha de ser Julián Álvarez, serà una negociació llarga i que haurà d'anar costant posicions i postures a poc a poc.
0: Doncs així és com tenim el cas de Julián Álvarez, aquest traspàs que li agradaria al Barça del davanter argentí, però d'ell n'ha parlat avui un company. Acompanya l'Atlètic de Madrid, és Marc Pubill i ho ha fet des de la concentració de la selecció espanyola. Roger Busà.
2: Sí, és un dels nou catalans convocats per aquest Mundial amb la selecció espanyola, novetat amb la selecció de Luis de la Fuente i company de Julián a l'Atlètic de Madrid. Ell diu que no sap absolutament res, que no ha parlat amb el davanter argentí i reconeix que aquí a la concentració, a les Rozas, amb els jugadors del Barça, algun comentari ha caigut.
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
4: Oye, Marc, Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
3: No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
0: Bé, doncs de moment poques pistes sobre Julián amb el que ha dit Marc Pubill. Un altre dels noms que poden ser protagonistes d'aquest mercat de fitxatges és el de Rodri, el migcampista del City, però en aquest cas no enclou Barça, sinó del Madrid.
2: Sí, perquè sona molt pel Madrid. De fet, és un dels noms que porta Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Avui li han preguntat al mateix Rodri, el capità de la selecció espanyola, sobre el seu futur i sobre el Madrid, i ell és veritat que diu que ara està focalitzat al 100% en aquest Mundial, però que ja pensarà en el seu futur un cop s'acabi el torneig.
5: Es algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial. No voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
2: I avui Rodri també ha parlat de Lamine Yamal. A Lamine el vam sentir ahir en aquesta entrevista que li va fer la Federació Espanyola, en què el jugador del Barça reconeixia que havia tingut por de perdre's el Mundial a finals d'abril, quan es va lesionar el bíceps femoral. Doncs avui li hem preguntat també a Rodri per la figura de Lamine i pel camí que està seguint, i sobretot per aquest Mundial d'aquest estiu, i el que li demana el capità de la selecció espanyola és, sobretot, lideratge.
5: Bueno, muy tranquilo, yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
2: I també avui hem sentit Eric, jugador del Barça, convocat en aquest Mundial, que ha entrat a última hora a la llista de Luis de la Fuente i que és conscient que segurament el que l'ha dut aquí és la seva polivalència, i això és el que posa en valor el central del Barça.
6: Yo siempre he jugado de central, lateral también en el año del Girona ya jugué y me encuentro muy cómodo ahí también, y si tengo que jugar de pivote, pues también jugaré de pivote. El año del Girona encontré la regularidad que quería y después, pues obviamente en el Barça he jugado en diferentes posiciones que creo que también me ha hecho crecer, ¿no?, como futbolista.
0: Y al Barça... Barça femení després d'una setmana intensa de comiats i acabada la temporada amb una nova victòria a la Lliga, un 4-0 contra el Madrid Club de Futbol. L'equip continua la feina als despatxos per intentar reforçar la plantilla després de les baixes d'Ona, Mapi i Alexia Rutvila.
7: L'objectiu principal és el fitxatge de jugadores per a la defensa, que és la línia que queda més debilitada amb les baixes, com explicava ahir el club de la mitjanit l'entrenador Pere Romeu.
8: En això estem, en això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
7: Quan diu confia en la plantilla, vol dir que s'ha de renovar Graham, que té les negociacions molt avançades, Salma, amb qui el club intenta trobar un punt mitjà entre les pretensions econòmiques de la jugadora i les possibilitats de l'entitat, i també Torrejón. Tot i que s'han incorporat darrerament al club joves amb molt de talent, com la central Julia Torres, de 17 anys, una de les capitanes, Irene Paredes, demanava ahir, en una entrevista al Tot Gira, la incorporació de futbolistes de primer nivell.
9: Quan hi ha bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: Irene Paredes i les internacionals amb la selecció espanyola ja són a Palma, Mallorca, on avui faran el primer entrenament de cara als pròxims partits de classificació pel Mundial.
0: L'Espanyol comença avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel, pensant ja en la temporada que ve.
10: Gran correu, família, que sou els últims. Escolteu que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
0: Doncs així comença el vídeo promocional de la campanya d'abonaments a l'Espanyol, que viu un dels millors moments de la seva història en l'aspecte social, amb xifres rècord, Marcos García.
11: L'Espanyol tanca la temporada 25-26 amb gairebé 38.000 socis, més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història i assistència rècord de mitjana, 28.500 espectadors per partit de mitjana a l'RCD Stadium. Per això l'Espanyol congela els preus. Els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. Què farà l'Espanyol? Durant el mes de juny, el club farà ja les renovacions dels actuals socis i abonats. La primera setmana de juliol hi haurà el canvi de seients als abonats que ho desitgin, i a partir del 15 de juliol, moment de les noves altes de socis. A la campanya, aquesta que hem sentit, una família de l'Espanyol puja al telefèric i la filla fa un munt de preguntes al pare sobre quants clubs catalans hi ha a Catalunya, a Espanya... Quan el pare ja no pot assumir més preguntes, la filla rebla amb la darrera pregunta.
12: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
13: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
11: L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Cal recordar, això sí, que els abonats que posin el seu carnet a la venda se'l retorna un 40% del preu de l'entrada d'aquell dia.
0: Dos apunts més a futbol. Íñigo Pérez, fins ara tècnic del Rayo Vallecano, dirigirà a partir de la temporada que ve el Villarreal. Amb 38 anys substitueix Marcelino García Toral i firma per les pròximes 3 temporades. I el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas fins al 2029.
14: El ridícul, o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent.
0: Doncs així definia Xavi Pasqual el partit d'ahir del Barça de bàsquet davant el València, de ridícul. Va acabar el partit amb una contundent derrota blaugrana per 77-102, derrota i xiulada inclosa al Palau, just abans, Ernest Macià, que comencin demà els play-off pel títol.
15: Sí, i una derrota que fa que el Barça hagi de començar demà i no dimecres, i que tingui una ruta molt difícil, perquè es podria trobar el Madrid a semis, ei, sempre i quan passi amb el Múrcia, perquè a més té el factor camp en contra com a conseqüència de la derrota d'ahir. 77-102, un partit que va recordar molt el del 7 d'abril contra el Panathinaikos, o el del 7 de novembre contra el Madrid, quan el Barça va jugar davant de rivals infinitament superiors. Al final del partit, tant Şengelya, que va ser l'únic que se salvava de la crema, i Xavi Pasqual deien això.
14: Guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem també jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui. A més, hem de jugar dimarts contra els de dimecres. És horrorós.
16: Claramente no ha sido buen día hoy. No tenemos explicaciones. Lamentable. Hay que espabilar desde ya para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora.
15: Bé, vergonyós, lamentable, els mateixos protagonistes ho qualifiquen. I bé, doncs aquesta setmana les eliminatòries de play-off de Barça i Penya queden de la següent manera. Dimarts, dijous, el Barça, a les 7 de la tarda, els dos partits. Dimecres i divendres, la Penya, a les 9 del vespre. Si calgués un desempat, la Penya amb el Baskonia, Vitòria, també en pista contrària. El diumenge hi hauria el final, el desenllaç, el cinquè partit de la Penya, i el dissabte hi hauria, si cal, també el tercer partit del Barça.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després seguirem parlant de bàsquet, de l'NBA i una final que feia molt temps que no es veia.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
21: Amics.
20: Rialles.
21: Llocs. Moments.
20: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
23: Tuya, tuya.
22: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
23: Sí, tu prima.
24: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, parlarem ara de l'NBA, la final que ja té protagonista, la disputaran els Spurs i els Knicks, en una final que no és inèdita, però que fa gairebé 3 dècades que no la veiem, Jan Ortuzar.
26: Aquesta final es va donar el 1999 i se l'han portat els Spurs amb un global de 4-1. Aquella va ser l'última final que van jugar els Knicks, mentre que els de San Antonio van estar presents també a les del 2014. Els de Texas hi arriben després de vèncer els vigents campions, els Oklahoma City Thunder, en una sèrie que s'ha allargat fins als 7 partits. Els de Nova York, per contra, van superar per 4-0 a Cleveland i fa una setmana que descansen esperant rival per les finals. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, s'ha mostrat molt emocionat després de classificar-se per la seva primera final.
27: Tinc moltes ganes de tornar a sentir el que he sentit quan s'ha acabat el partit. Totes les hores que treballes són per aquest tipus d'emocions. Tinc tantes ganes de guanyar que és com si la meva vida depengués d'això.
26: El primer partit de la final es jugarà a San Antonio a la matinada del dijous 4.
0: En motos, Marc Márquez es recupera avui i demà de l'esforç al Gran Premi d'Itàlia, d'on torna molt content perquè el seu físic ha aguantat una de les curses més dures de la temporada. El Tro de Cervera passa amb bona nota aquest punt de partida després de la darrera lesió de Damià Aguilar.
28: Li van demanar que es posés nota després d'acabar 5è dissabte i, sobretot, 7è diumenge.
29: Jo, un 10. Yo he hecho un fin de semana muy bueno para mí personalmente y sobre todo para punto de partida. Luego veremos, lógicamente no quiero acabar quinto, no quiero acabar séptimo en carrera y no quiero acabar a 10 segundos del líder. Pero ahora mismo es lo que hay y toca aceptarlo.
28: La seva actitud de ferro no ha canviat. Vol entrar en les batalles que fins i tot pugui perdre però ahir sobretot es tractava de mesurar bé i evitar una caiguda en un circuit que no perdona. Avui i demà el seu millor amic és el gel aplicat a l'espatlla dreta. I ara té per endavant quatre curses en les quals el 2025, quan va ser campió, va guanyar tots els punts possibles. La primera, aquest cap de setmana, a Hongria. No el sentireu dir que viatja per tornar a guanyar. Al capdavall dependrà de la resistència física que el seu cos sigui capaç d'oferir.
0: I també motor Àlex Palou ha guanyat la cursa de Detroit de la IndyCar i reforça així el seu lideratge en aquest campionat que ja ha guanyat fins a quatre vegades les últimes tres consecutives. El Giro ha acabat amb la victòria del gran favorit d'aquesta edició, Jonas Vingegaard. El danès s'ha convertit en el vuitè corredor de la història que ha guanyat les tres grans per etapes, Tour, Giro i Vuelta, Biel Cadilla.
27: Sí, el danès ha aconseguit un altre dels seus somnis d'infantesa, guanyar el Giro d'Itàlia. Virtualment, de fet, ja l'havia guanyat dissabte després de la penúltima etapa, però ho va certificar ahir en la 21a i última amb sortida i arribada a Roma. Vingegaard va acabar la ronda italiana amb 5 minuts i 22 segons de marge sobre el segon, l'austríac Félix Gall. Visiblement emocionat, el líder de l'equip Visma celebrava la gesta a la sala de premsa.
1: It's amazing. It's something I...
2: És increïble. És una cosa que he somiat tota la meva vida. I poder aconseguir-ho ara és especial. Sí, és un dia molt especial per a mi. I guanyar aquesta cursa és una cosa que he somiat des de... Bé, no en tinc paraules.
27: Vingegaard marxa d'aquest Giro com a guanyador de la General i amb 5 victòries d'etapa i s'inscriu en el grup dels 8 ciclistes que han aconseguit guanyar el Giro, el Tour i la Vuelta, entre els quals hi ha Anquetil, Merckx, Inol o Contador.
0: Les lligues de futbol sala i d'hoquei patins encara no s'han decidit. Amb els play-off en marxa, avui es disputen partits amb presència d'equips catalans. Comencem ja pel futbol sala amb el segon enfrontament dels quarts de final.
2: S'enfronten el Valdepeñas i el Barça a les 9 del vespre en aquest segon partit dels quarts, amb els blaugranes al davant a l'eliminatòria gràcies al 4-1 de divendres passat en el partit disputat al Palau Blaugrana. L'entrenador dels barcelonins, Javi Rodríguez, ha dit que és més important no victòries que el resultat final.
3: Esto es una eliminatòria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: I en hoquei patins, ronda ja de semifinals amb el segon partit de l'eliminatòria que juga a 5 entre el Barça i l'Igualada.
2: Amb el Barça al davant a l'eliminatòria després de guanyar per 4-1 al Palau. Ara els igualadins buscaran empatar en aquest segon partit que es disputa a les 7 de la tarda i també juga al Palau, abans de viatjar a Igualada per jugar el tercer i el quart partit. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, ha dit que han de jugar sense por.
4: No hem d'estar derrumbats. Tenen 10 vegades més pressupost que nosaltres i estem competint amb ells a les semifinals de play-off i han fet un punt més que nosaltres en tota la fase regular. Per tant, no hem d'estar derrumbats, hem d'estar orgullosos del que hem fet, hem de ser ambiciosos i hem de treure aquest caràcter de no tenir aquesta por que tenim en segons quins moments.
2: Tots dos partits es podran seguir en directe per Esport 3.
0: Tenim temps també per parlar d'altres qüestions del dia en format més breu i amb la Marta Garcia, i començarem amb el tennis.
5: Amb enfrontaments de quarts de final de Roland Garros, alguns que ja estan definits, en el quadre masculí el tennista de Leganés Rafa Hodar jugarà contra l'alemany Alexander Zverev i el txec Jakub Mencic s'enfrontarà al brasiler Joao Fonseca. Fa pocs minuts que s'ha classificat també l'italià Flavio Cobolli en una jornada on destaca el partit que en els pròxims minuts de vuitens de final han de disputar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, botxí del número 1 mundial Jannik Sinner en la segona ronda, davant l'italià Matteo Berrettini, i també el que disputaran en breu el canadenc Félix Auger-Aliassime i el xilè Alejandro Tavilo. I en el quadre femení, Mirra Andreieva i Sorana Cirstea d'una banda, i el duel ucraïnès entre Elina Svitolina i Marta Kostiuk són els partits ja definits de quarts de final, i la número 1 mundial, la bielorussa Arina Sabalenka, juga esta vesprada contra la japonesa Naomi Osaka, buscant la classificació precisament també per als quarts de final.
0: Doncs unidó la quantitat de noms que ens acaba de dir la Marta Garcia fent aquest repàs de l'actualitat esportiva del tennis. Deixem aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández a les 7. Més esports al tot costa.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Després que a la primera us hem explicat com mestres i professors voten ja el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris per resoldre el conflicte al sector. Sobre la taula tenen dues opcions, o acceptar-lo o rebutjar-lo, i automàticament això sí, anar a una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Els resultats se sabran aquest dijous. També us hem parlat de la campanya Ni un minut més, amb què els metges canvien d'estratègia després de mesos de vaga. A partir d'ara es proposen deixar de fer les hores extres amb què asseguren que s'aguanta el sistema, una mesura que podria allargar les llistes d'espera. Els metges pressionen així el govern per negociar millores laborals. I ens hem fixat també en la investigació sobre dos tirotejos ahir, tots dos relacionats amb les drogues, l'un a Badalona, que va deixar una nena ferida lleu, la menor va rebre l'impacte d'una bala perduda. L'altre tiroteig, a Tordera, podria ser un narcoassalt entre bandes rivals. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
7: Doncs que el jutge Santiago Pedraza ha ordenat aixecar el secret de sumari de les investigacions principals per l'anomenat cas Leire. És la investigació per la suposada trama que tindria, segons el jutge, origen dins del PSOE per tal d'obstaculitzar processos judicials oberts contra els socialistes i també contra el govern espanyol. I sobre les investigacions judicials que envolten el nucli de Pedro Sánchez, José María Aznar, l'expresident, s'ha sumat a la idea de fer una moció de censura instrumental per fer fora Sánchez de la Moncloa i així convocar eleccions immediatament. L'expresident espanyol s'ha referit als casos de corrupció que esquitxen els socialistes i ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir aquest canvi de govern.
8: No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados. Eso no puede ser.
7: I justament l'Audiència Nacional ha imputat l'excap de la UDEF, de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, i també un agent del cos per la presumpta guerra bruta contra Podem durant el govern de Mariano Rajoy. És el mateix jutge, el jutge Santiago Pedraz, qui ha admès a tràmit la querella de l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, i cita a declarar García Catalán i l'altra policia nacional, també imputat el dijous 25 de juny al matí. Els interrogarà sobre aquestes investigacions a càrrecs de Podem que hauria fet la cúpula del Ministeri de l'Interior, tot això al marge de la llei. I la Generalitat ha posat en marxa un nou servei d'atenció presidencial per fer la declaració de renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern reforça la xarxa d'oficines que estan distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Anem fins allà, a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
9: Tot plegat s'emmarca en la voluntat de reforçar l'Agència Tributària de Catalunya per preparar-se perquè en el futur es tingui la capacitat de recaptar i gestionar el gruix dels impostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha estat a l'oficina habilitada a Tarragona.
10: Hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
9: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents i s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat.
7: I a finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona. Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri del Canyet a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia. Montcada, Marta Vallès.
11: L'obra, que va començar el gener de 2025, s'acabarà aquest any i entrarà en funcionament el primer trimestre del 2027. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la visita als treballs que es fan a Montcada i Reixac.
12: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
11: La consellera ha remarcat que s'ha de ser curosa amb l'aigua perquè el canvi climàtic portarà previsiblement nous temps de sequera en el futur. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Montcada i Reixac.
7: I 52 persones han mort a les carreteres catalanes els 5 primers mesos de l'any. Això representa un descens de la mortalitat d'un 16% respecte a l'any anterior. 21 dels 52 morts són motoristes. El mes de maig ha estat el més mortífer a la xarxa viària catalana amb 19 víctimes. I encara un apunt final perquè Indra ha nomenat Enric Blasco nou director territorial a Catalunya a partir del proper 1 de juliol. La multinacional espanyola de tecnologia tecnologia, consultoria i defensa, ha nomenat aquest enginyer de Sabadell per liderar l'estratègia i relació institucional i empresarial a Catalunya. Segons Indra, la incorporació s'emmarca en l'estratègia de creixement que té la companyia, que preveu contractar fins a 1.500 empleats fins al 2027 i augmentar també la facturació fins als 550 milions.
6: Passant 5 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I serem des d'ara i fins a les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
6: I la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda.
6: Tot a punt?
14: Tot a punt.
6: Sí, eh? Molt bé, escolta'm, ho celebro. El primer tema ens el proposa, com sempre, cada dilluns. L'escriptora Empar Moliner, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Celebro que han reaparegut les nous de Macadàmia. Feia dies que no apareixien, però avui
15: depèn,
6: veig que les portes.
15: Depèn, porto diverses
6: però
15: coses.
6: Però no n'has ofert a la taula.
15: No.
6: Les has deixat a banda, perquè no te les prenguin,
15: les he deixat a banda amb una obra pictòrica que...
6: Sí, que venies molt carregada.
15: Una obra pictòrica que ha arribat aquí a la Consergeria de Catalunya Ràdio. La meva part, el que són... O sigui, estan negres, pobra gent.
6: Sí? T'envien coses.
15: Envien coses que ocupen.
6: I t'han enviat un quadre, veig.
15: Més d'un, però extraordinari.
6: Ah, molt bé.
15: Extraordinari.
6: No, està molt tapadet aquí, per fer, no el podem jutjar perquè no l'hem vist, però cap problema.
15: No,
6: és privat.
15: Us agradaria.
6: És un regal teu. No ho dubto.
15: Us agradaria molt i el voldríeu posar en aquest estudi tan modern que tenim.
6: Home,
15: sense que està ple de llums,
6: sí,
15: que sembla l'Enterprise.
6: Una altra cosa no, però llums sí. Sobretot quan fan el Tot Costa, que com que surt per la tele,
15: hi ha molta més
6: llum, eh?
15: Sí, perquè jo a vegades els veig per la tele.
6: Fan molta llumenària, sí.
15: I han d'anar molt arreglats.
6: Mira, ara el bany tocarà. Ara, a veure, toca el bany, empresa. I ara canviat a Tot Costa, mira, goita. Oh.
15: Clar, que hauríem d'anar arreglats de la part de dalt, nosaltres.
6: Hauríem de posar-nos ulleres de sol.
15: Sí,
6: per
15: sí,
6: això,
15: sí,
6: mira,
15: sí, sí.
6: Torna
15: a la llum migdienca.
6: Sí, sí, clar, més adient. Què?
15: Llum, arriba l'estiu, us veu, a tots aneu amb màniga curta, avui. Què no us han dit que hi hauria pedregades? No han dit que hi haurà pedregades i que plourà. A mi m'ho han dit.
6: Però, no, ja dic jo que no sé qui t'ho ha dit, però
15: doncs
6: t'ha enganyat.
15: Jo ahir vaig estar posant-li cobertura als tomàquets, com m'hagin enganyat. Després, en fi, arriba l'estiu, tothom fa règim, ja comença...
14: Una mica tard.
15: I llavors tothom vol coses fresques. I llavors és el gran moment de les amanides, que és el pla... Ara ja comença. Una cosa fresqueta, una amanida. Que és el plat més maltractat de casa i dels restaurants. L'amanida, avui, ja, excepte a casa dels llestos, ve plastificada. Al restaurant i a fora. Una bossa d'enciam, per cert, conté més sulfits que una ampolla de vi. Ho dic per... Saps allò que diuen? No, el vi que no, que té sulfits. Que hi ha vegades que quan et donen un vi sense sulfits, jo, que sóc senyora, de vegades dic, esperis un moment, que porto una bossa de sulfits al bolso.
6: Que si no els trobo a faltar,
15: no? Esperi un moment, que l'hi posaré. Doncs una bossa d'enciam en sé més. Llavors, l'amanida de bossa ho té tot. Per què? Perquè es pot transportar i apilar. I només té un problema. Quan l'obres, es marceja a l'instant, degut als productes que li posen perquè es mantingui fresca durant mesos, si cal. En quin restaurant avui et dia et posaran una amanida d'api, de rabanets, de pastanaga bona? Quan dic api no vull dir un api d'aquell de 2 metres, que també va amb bossa, eh? Enciam o escarola. T'hi posaran cogombra? Que n'hi ha que... O sigui, en comença bé, però ha comprat al mercat. Anar a comprar es pot fer parlant o sense parlar. Hi ha qui vol agafar l'enciam de tràmit per banyar-lo en aquella salsa Cèsar de pot i està. Llavors no cal gaire cosa per això. Vull dir, tu agafes... Pots agafar una textura per expan ben fineta, li fots la salsa i no es nota. Vull dir, jo conec que algun paladar, adolescent o no, que no ho notaria. No cal gaire. I hi ha el que anirà a la parada o a la botiga i parlarà amb el paradista. Jo sempre dic que les coses que m'agraden molt... El vi, els llibres, els discos, la roba... Quan les vaig a comprar, m'agrada que em donin rotllo. M'agrada preguntar, i tu què, això ho has tastat, això no? Això vols dir que em queda bé, menteix-me, tot això. A mi em sembla saludable siguis gran o siguis jove, perquè ara els grans ens passa el mateix, sense vergonya i sense mirar el mòbil, a quan va el pebrot? O sigui, tu, és veritat que ara tu vas a una botiga i abans deies, oh, és que els joves no saluden, eh? Els joves no et diuen ni asa ni bèstia. Tu ara dius bon dia en una botiga i no et diu bon dia ningú. Està tothom amb el mòbil. Quan et deien, no, és que l'ascensor, hem de parlar del temps perquè el silenci ens incomoda. Això era abans. Ara tothom està mirant el mòbil, ningú, tant de bo et parlessin del temps. Total, que no coneixem la temporada de les verdures, perquè la verdura de la Deo Por Expand sempre la tenim disponible, Por Expand i el bocat, les dues textures estrella dels súpers. I llavors, és clar, hi ha el que, malgrat que compra amanida de bossa, es pensa que és un gourmet. Aquest és pitjor encara. Llavors, per ell, ara també hi ha dos productes estrella que surten més que mai. La sal de l'Himàlaia i el vinagre de Mòdena. La una no és de l'Himàlaia, l'altra no és de Mòdena. La una no és rosa, ni mai ho ha sigut, i l'altra no és marró, i mai... Sí que ho ha sigut, però per altres motius. Mireu-vos els ingredients de l'etiqueta. El vinagre de Mòdena porta, entre els ingredients, caramel líquid, és a dir, sucre. Us puc jurar que l'altre dia un d'aquests gourmets de cinquena gamma, posant la sal rosa aquesta que és mentida, i el vinagre de Mòdena, que encara és més mentida, em deia, mentre anava tirant la sal i el vinagre, dic, ai, que patirem aquí, a l'amanida de bossa. Diu, oh, és que la gent és burra perquè posa un rotlle de formatge de cabra al microones i el tira sobre l'amanida, i pensava, i tu? I tu què? Jo demano un restaurant, un de sol, un sisplau, que tingui una amanida de veritat. Si això em passés, la pago a preu d'extorsió. De veritat, de veritat.
13: Doncs és la reivindicació de l'amanida, però de l'amanida de debò, que fa l'Empar Moliner. No sé si voleu afegir alguna cosa o no, o si sou dels que compreu l'amanida en bossa i, per tant, amb tots aquests sulfats.
14: Jo no ho puc suportar. És a dir, ni comprar les amanides del supermercat...
15: És que ho sabia veient-te a la cara.
14: No,
15: la gent que compra verdura fresca és més guapa. Se li nota la cara. No fan cara de plàstic.
14: No, i fora de casa també em costa. Vull dir, demanar un restaurant, prefereixo demanar una altra cosa, cuinada, no?, que una amanida, i notar, sobretot el tomàquet. Veus, a mi amb l'ànsia me'n passa, però amb el tomàquet ja no ho puc suportar. Si el tomàquet no és bo, l'amanida no val res.
15: És que et dic una cosa, quanta gent de la que coneixeu, intel·ligents, no intel·ligents, coneix les temporades de la verdura? Mm. Quanta gent sap quan toca... Si hi ha tomàquet ara...
13: O la fruita, eh?
15: O de la fruita,
13: de la fruita. Fruita tot l'any, sí, a vegades, eh?
15: Aquesta síndria que hi ha ara a les botigues, d'on ve? I quan més us ha estat viatjant? Aquesta, la síndria aquesta.
13: Sí, sí.
16: A veure, jo sóc també una gran defensora de les amanides, m'agrada molt, i és el que diu l'Empar, no té punt de compressió. Jo crec que tot el mal va començar amb aquell enciam a l'iceberg, com deia, no?
13: Ui,
16: sí.
15: L'embolicat. Sí, que no havies d'anar...
13: Que no té cap gust, allò, eh?
16: Sí, no té cap gust, allò sí que és
15: no per espant. No té cap gust, però no el vam començar a posar a les hamburgueseries, on posen la guarnició per fer bonic, però no pretenen que te la mengis.
16: Sí.
15: Si tu demanes que té oli i sal, et miren amb cara de que és aquest imbècil. Llavors, aquesta va molt bé perquè es veu que no s'ha de netejar. Allà tu, si ho vols fer.
16: Sí,
15: però
16: clar,
15: llavors,
16: què
15: llavors
16: menges,
15: per
16: no?
15: Què? Perquè posar un enciam a la pica i que sortís una mica de terra o un cargol era un esforç que no el podien fer. No! No el farem, aquest esforç.
16: Doncs això. No, jo també estic molt d'acord perquè a mi m'encanten les amanides i crec que a l'estiu són fantàstiques, però la dificultat de trobar bones amanides, i també és cert que jo a vegades, com que en consumim molt, i a més els meus fills també són grans defensors de l'amanida, tot i que són molt petits, però jo tinc una nena, per exemple, de 7 anys, que el seu plat preferit és l'amanida.
15: Llavors, perquè la deu menjar bona a casa.
16: Sí, la mengem bona, i clar, a part, ara no tinc temps, però hem tingut hortet, i ells tenen aquesta consciència també de quan venen els tomàquets, els enciams, i és que no té res a veure.
15: No,
16: quan menges, i hi ha pocs restaurants que realment et puguin oferir un bon producte de qualitat, i els que t'ho ofereixen no fan pagar a preu d'or, no? Mm. Llavors sí que és un problema. L'amanida és algo com molt nostrat, no? També és algo com molt...
15: Bueno, sí, la mica de verd, clar.
16: Sí, bueno, clar, i a part que... Sí, l'amanida sí. També trobo que és com un producte, bueno, no sé, me'l sento com
15: que
16: molt propi.
15: Fixa't que a les parades del mercat, una paradista amiga m'explicava que abans per Nadal els rabanets els venien
16: tant,
15: però a quilos. que ara ningú en compra. És que pica, és que
16: bons.
15: No, és que piquen. No, no, no podem. No, i els hi deu costar també tallar-los a rodanxes.
16: Sí, ara també t'he de dir que com que en consumeixo bastanta, hi ha molts dies que és que no tinc temps, saps? Allò que he de córrer, i a vegades també peco i compro alguna amanida de bossa.
13: Ui, jo confesso que compro amanida de bossa.
16: Aquella que posa brots verds, que dius, bueno, i que posa masia de no sé on, que dius, bueno,
15: sí,
16: com a mínim...
15: Masia...
13: Sí.
16: Escolta, he de confessar
13: que... Tu marxes ben contenta amb aquella bossa pensant que has comprat allò...
16: Sí,
13: sí, quilòmetre zero.
16: Doncs
15: jo us dic una cosa, eh? Jo he optat... Ara ja no penso comprar ni verdura ni fruita amb por expand a sota i amb plàstic.
16: Bé,
15: no.
16: Està bé, està bé.
15: No, no pot ser.
18: No, perquè a més no costa res i per molta mandra que et faci cuinar una amanida, francament. Són 5
15: minuts. No, és anar-la a comprar. Perquè, però ara els mercats estan oberts a la tarda.
18: Sí.
16: Alguns.
18: Sí, però són què? Són 4 o 5 ingredients? Fas una amanida molt ràpidament i la sabeixes molt ràpidament.
16: Però a vegades no és fàcil trobar-hi els bons,
15: no és fàcil, no.
18: Ens omplim la boca de dieta mediterrània i tot això, i al final és això, és fer-se una bona amanida, i de quilòmetre zero, no el de Madrid, sinó el quilòmetre zero d'aquí al costat.
15: Però quilòmetre zero no vol dir la botiga d'aquell senyor de 24 hores del costat.
16: No, això també és important.
18: Clar, això és l'altre.
15: Correcte.
18: I després, a l'hora de saber les estacions de les fruites i les verdures, n'hi ha algunes que són de calaix. Tots veiem que de sobte apareixen les nespres o de sobte apareixen els préssecs i abans no, però d'altres són per nota. Jo no, el tema dels pèsols no el controlo, per exemple.
15: El tema dels pèsols s'han acabat ara.
18: Els
15: pèsols i la menta, són, la Carme Ruscalleda sempre diu el gust de la primavera. Faves i pèsols, ja han passat.
18: Ara maduixes i síndries.
15: Síndries encara no. A casa nostra encara no. Pot haver-hi algú amb hivernacle, però encara no. Les que venen de l'Àfrica i no tenen el mateix gust.
18: Això, quilòmetre zero.
13: Sí, d'allà, d'allà on sigui. Bé, doncs la reivindicació no només de l'amanida, sinó també de l'alimentació quilòmetre zero, ara que arriba la calor i que, per tant, canviem els hàbits de tot allò que hem menjat durant l'hivern.
15: Tu, sobretot, eh?
13: Què?
15: Mira els hàbits.
13: Hosti, clar,
15: ara, aquells filets, aquells entrecots, ja no te'ls menjaràs, eh? Que no,
13: això sí, però el primer sí que... Home,
15: aquell fricandó...
13: Perdona, la fruita que hi ha a la fruitera de casa, evidentment que ha canviat.
15: Ja ho sé,
13: clar. No va a la mateixa ara de la que hi havia fa unes setmanes.
15: I ara ve de gust i fa il·lusió.
13: I les amanides també, ara també molt més bé.
15: I el que deia la Júlia, ara esperem els tomàquets, com la tòfona.
16: I amanides sense enciam també són molt bones.
15: Clar, és que, per exemple...
16: Que pot ser molt creativa amb les amanides.
15: Si la gent tastés un cogombre normal i bo, es moririen.
13: Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Ja pots marxar amb les nous i tota la parafernàlia que portes.
14: Haurem d'obrir la porta una altra vegada.
13: Sí, escolta, una feinada de poter per sortir. Una pausa i de seguida anem amb més temes.
19: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
20: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
21: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
22: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
23: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
22: Tu creus? Jo pensava que era normal.
23: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
24: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
25: Però tu en saps, d'anar amb moto?
24: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
25: I què?
24: Que em vaig trencar una cama.
25: Apa!
24: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
19: Catalunya migdia.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
8: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
8: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
10: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
25: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
5: Candela Peña! Què passa?
27: Quina il·lusió!
5: M'he engreixat una mica.
27: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: D'aquí a 10 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfageme i el Jordi Cabré. Deixeu-me començar per un tema que hem conegut avui a través dels primers documents que s'han fet públics sobre la visita del Papa a Catalunya. I hem conegut que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó 14, serà íntegrament en castellà. La Santa Seu ha fet públic aquest matí, com dèiem, el missal de tot l'acte pontifici del dia 10 de juny. El català queda relegat a un segon terme. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català a la salutació inicial de la missa. És veritat que després hi ha una lectura a la missa, però en el que és l'acte de la consagració i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família és íntegrament en castellà. Més enllà d'això, se sentirà la nostra llengua, com dèiem, dos moments puntuals de la missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui no recull l'homilia de Lleó 14 i no se sap en quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en anglès o en castellà, que domina prou bé. Fa 16 anys, en la missa que va fer el papa Benet XVI, quan va consagrar el temple de la Sagrada Família, la llengua catalana va tenir més protagonisme. Es van fer diverses lectures i una part d'elles van ser en català. En aquesta ocasió, el papa Lleó sí farà en català les primeres paraules, en el nom del Pare i del Fill, de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Això mateix ho va fer el 2010 Benet XVI. Ara, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella, que l'any 2010 l'arcabisbe Lluís Martínez Xistac va fer la major part de la seva intervenció en català. No sé què us sembla o no, és veritat que fins ara no teníem la certesa, però avui la Santa Seu ha fet públic aquesta, tot el missal de totes les intervencions que tindrà el papa Lleó XIV i hem pogut comprovar què és el que es farà en llatí, en castellà i en catalano, que és com surt en el missal, perquè està fet des de la Santa Seu i està tot en italià, però sí que apareixen algunes coses en català, però molt poquetes, molt testimonials, i clar, l'acte principal, diguem-ne, que és la benedicció de la Torre de Jesús, doncs serà íntegrament en castellà.
14: Jo crec que no té gaire sentit que sigui en català, ai, que sigui en castellà per dues coses. Una, Barcelona és una part del trajecte del papa Lleó, primer va a Madrid, després anirà a Canàries, per tant, la llengua castellana, diguéssim, que ja tindrà el seu paper, i crec que tenint en compte els precedents que ara repassaves molt bé, el català va tenir una presència molt important quan va venir el papa Francesc i crec que com a mínim ho hauria d'igualar. També per part de les institucions poder traslladar-li també al papa aquest missatge. Ell fa un missatge en favor dels drets humans, de la pau, del respecte als pobles. Crec que en aquest sentit el català hauria de tenir una presència molt més important. Podria entendre que no tota la missa fos en català, això crec que tothom ho pot entendre, però sí que hi hagués un missatge molt més potent també en defensa del que és un dret, que són els drets lingüístics i en aquest cas el català.
18: Jo no sé qui té la responsabilitat d'aquest contingut, d'aquesta decisió. No sé si és la Santa Seu o si és la Conferència Episcopal Espanyola o el Bisbat de Barcelona.
6: El document que han enviat avui és de la Santa Seu.
18: És de la Santa Seu, però potser ho han estat negociant amb aquests interlocutors o potser fins i tot amb el govern espanyol, no ho sé. Sigui qui sigui, no tenen perdó de Déu. És a dir, això amb una església construïda per una persona com l'Antoni Gaudí, que pensava com pensava i que, a més, totes les inscripcions de totes les torres, de tots els apòstols i evangelistes, totes estan en català, doncs, escolta, francament, jo la manca de sensibilitat per una cosa que és molt fàcil, és a dir, tu pots perfectament tenir un gest de simpatia cap a la terra, la pàtria, la cultura d'Antoni Gaudí, o no tenir-ne gens, o fer com va fer el franquisme, que és a l'hora de poder reparar la seva tomba, doncs posar-la en llatí, perquè al català els semblava una cosa suposo massa violenta, que la tomba original d'Antoni Gaudí, com s'ha vist avui amb una sèrie de tuits, doncs era en català. Francament no costaria res. Jo demano als interlocutors, siguin els de l'Església, siguin els dels caps dels estats, que són també caps d'estats que han de negociar, puguin canviar-ho, perquè no costa realment res, i perquè realment seria un exemple, si fos realment estigués en mans del govern espanyol, seria un exemple de poder demostrar una miqueta que això de la plurinacionalitat va realment en sèrie.

0: Deixem-ho així, però que d'alguna forma jo crec que, com deia ara en Jordi, estic segura que li faran arribar... A mi, el fet de que sigui Joan Josep Omella el que parli en català, és que tampoc... Vull dir, crec que no compensa, perquè al final és la visita del Papa Lleó, no? Llavors, l'important és que ell... Perquè al final també és com una forma de respecte i de deferència cap a un país que, a més, jo crec que ha escollit una sèrie de llocs que visitar per evidenciar aquesta consciència social també que té. I això també va de consciència social, no? El fet de respectar la llengua del país que visites. Llavors,
1: sí, d'una certa consideració cap a les llengües que estan en minoria o que no tenen estat propi, o que realment necessiten certa protecció. En qualsevol cas, és un temple expiatori i confiem que puguin expiar-ho d'alguna manera.
2: És clar, queda més d'una setmana perquè es produeixi, això serà dimecres que ve, el dia 10, per tant, hi ha temps perquè algú des de l'Església Catalana faci veure, sobretot pel que té a veure amb l'acte estrictament de la benedicció de la Torre de Jesús, que és la que es fa des de l'exterior de la Basílica i que segurament serà el que més es retransmetrà a nivell mundial, fins i tot, perquè no deixa de ser un símbol, com és el de la benedicció d'aquesta Torre de Jesús, que a més posa el sostre, diguem-ne, a la Sagrada Família. Per tant, aquí, en aquest acte, que és íntegrament en castellà, aquí sí que hi ha alguna possibilitat que l'Església Catalana pugui pressionar d'alguna manera o fer veure a la Santa Seu de dir, escolta'm, no costa res fer, ja no et dic tot, tant de bo, però com a mínim una part que es pugui fer en català. El dubte és si això hi ha marge com per poder-ho canviar o no, perquè és veritat que l'Església Catalana ha tingut un paper actiu a l'hora de canviar en algunes coses l'agenda del Papa Lleó, que la setmana que ve, insisteixo que alguns dels actes que farà, per exemple, la presó, doncs la visita a la presó ve clarament per una petició des del bisbat de Sant Feliu. Vull dir que hi ha opció com per canviar-ho, però és veritat que avui, quan hem vist el missal que ens han enviat dels diferents actes que hi ha, doncs ens ha sorprès el fet d'aquesta pràcticament absència del català tret d'algun petit moment en l'interior de la Basílica de la Sagrada Família. Bé, estarem pendents a veure si això canvia o no. Queden 2 minuts per arribar a 2:15. Més coses. El fet que estigui passant molt últimament no vol dir que no ho haguem d'explicar. Els Mossos d'Esquadra asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig ahir a Badalona, ahir a la tarda. Un tiroteig que va deixar ferida una nena de 10 anys. La policia dona per fet que l'origen d'aquests fets és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la nena no era l'objectiu, sinó que va quedar ferida de manera fortuïta pel que se'n diu una bala perduda. També ahir, però, hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Aquí va quedar ferit un home, que probablement és d'una de les bandes de narcotraficant que es van enfrontar entre elles. Sembla que va ser un narcoassalt, quan una banda assalta una altra banda per intentar prendre-li el botí. La qüestió és que fa mesos que de tant en tant hem de parlar d'un tiroteig al carrer. Podem saludar el Francesc Guillén, ell és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de la Universitat Autònoma. Professor Guillén, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ahir va haver aquests dos tirotejos a Catalunya, l'una a Tordera, l'altra a Badalona, on va quedar ferida una nena que no tenia res a veure amb l'incident. Els Mossos ho atribueixen a enfrontaments entre bandes de narcotraficants i ja és veritat que els mateixos Mossos d'Esquadra el que expliquen és que en tots aquests tirotejos i en la presència d'armes de foc al carrer a Catalunya hi té molt a veure la presència de la marihuana i les màfies que intenten o que controlen aquest mercat de la marihuana. És això?
3: Pues tots els indicis apunten a que sí. De fet, l'increment del no únicament del tràfic, sinó del conreu de cannabis a Europa és un fet constatat en els últims 10 anys, és a dir, repeteixo, no únicament a Catalunya, sinó a Europa, i com això genera un mercat important i genera una competència important entre les bandes, s'estan registrant últimament tirotejos que sempre s'acaben relacionant en lluites pel territori o pels mercats d'aquestes bandes, sí, és veritat.
2: I això com es reverteix ara? És a dir, la sensació és que ara hi ha hagut tota una sèrie de bandes que o bé ja s'han instal·lat a Catalunya o que intenten instal·lar-se, que tenen armes de foc, que les utilitzen. Això, diuen els Mossos d'Esquadra, també fa efecte reclam per altres delinqüents que no tenen directament a veure, però que el que abans solucionaven amb una baralla o amb dos cops de puny, ara ja directament ho fan amb pistoles. Com es reverteix això?
3: Aviam, és veritat, com diu la policia, que la creixent presència de grups organitzats implica una presència més o una disponibilitat més gran d'armes de foc, no? I que sigui més fàcil fer-se'n amb aquest tipus d'armes, fins i tot per a aquells que no estan directament relacionats amb el tràfic de drogues, en aquest cas, amb el tràfic de cannabis. Aviam, és difícil donar una solució màgica a tot això. Evidentment, cal

0: una certa resposta policial per mantenir la idea de que no hi ha impunitat, de que la llei la respecta tothom, i jo crec que en aquest punt doncs, la policia ha donat exemples en els últims dies d'estar una mica fent aquesta tasca. Fa pocs dies, al Font de la Pólvora a Girona, va haver una intervenció policial molt important amb nombrosos efectius del cos de Mossos d'Esquadra i fins i tot de Forces i Cos de Seguretat de l'Estat, que va acabar amb molts detinguts, amb moltes quantitats de droga confiscades, etc etc. És a dir, una part de la resposta, òbviament, ha de ser policial i de l'administració de justícia, en el sentit de que el sistema reacciona contra aquells que intenten pervertir, en aquest cas, la salut pública i, a més, crear uns índexos de violència que posen en perill, com s'ha vist en els últims exemples, la vida de terceres persones i no únicament d'aquelles persones que estan implicades en el delicte, perquè de vegades, quan hi ha tiroteixos entre membres de bandes, doncs la gent sembla pensar, bueno, doncs ja s'ho faran, no? És una cosa entre ells. No, és que quan l'arma es dispara pot fer-hi a qualsevol persona, com ha passat en aquest cas. És a dir, la resposta policial és necessària, però jo crec que els Mossos d'Esquadra són molt conscients i estan fent coses que obertament van en aquesta direcció. Però, a més, jo crec que cal intentar trencar els escenaris, els contextos, les realitats urbanes i no urbanes on es produeixen aquests fets, on es desenvolupen aquestes bandes. Si mireu realitats veïnals com la del tiroteig de Badalona o com la intervenció de Mossos a Girona, estem parlant de zones urbanísticament molt degradades, amb comunitats molt tancades, amb poca ventilació social, per dir-ho d'alguna manera, amb poca mobilitat, molt controlades, amb control social informal, pels dolents de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, són entorns que permeten que aquells que controlen aquests grups controlin bastant bé el territori. Doncs bé, si no intervenim en tot això, si no canviem aquests entorns, a més de les intervencions policials i les reformes que calguin de la legislació i tot allò que sigui necessari per combatre millor aquesta delinqüència, difícilment acabarem amb aquesta problemàtica. És a dir, no acabarem amb la mina o amb Sant Roc únicament amb la policia, però necessitem la policia.
1: Avui sentíem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al matí de Catalunya Ràdio, dient que la policia no tenia prou eines i demanant al govern central, deia ell, que és qui té les competències, deia García Albiol, canviar la llei per tal de donar més eines a la policia per poder controlar millor. És un problema de lleis o no és un problema de lleis, sinó és un problema d'aplicar les que ja existeixen?
0: Jo crec que amb la legislació que existeixen instruments suficients. Se parla molt, per exemple, del tema de la multireincidència, però l'última reforma de la multireincidència és de fa res, de fa 2 o 3 anys, i no s'ha aplicat per falta de recursos. O sigui, cal tenir en compte que per aplicar les reformes legals cal posar els mitjans, els recursos necessaris per fer-les efectives, i en molts casos no es fa. Jo no crec que sigui, sincerament, un problema de legislació, tot i que reconec que és possible que en algun àmbit concret, en algun procediment concret, pues, simplificar el procés sense disminuir les garanties pues, seria una bona cosa per poder combatre millor el crim organitzat. Però jo penso que és molt més una posada a disposició de mitjans, de recursos necessaris per afrontar aquests problemes que no pas una renovació a fons de la legislació que podria millorar-se en aspectes molt concrets.
1: I també és veritat que hi ha una certa banalització de les armes del foc. És a dir, abans, clar, un tret es disparava molt com a últim recurs. I ara fa la sensació que, entre les bandes criminals, òbviament, afortunadament, entre la majoria de la gent no, però entre bandes criminals s'utilitzen les armes de foc amb molta més alegria, entre cometes, que del que es feia fa anys.
0: O simplement que hi ha una presència més gran de bandes criminals. Entre les bandes criminals, l'utilització d'arma de foc mai ha sigut un element estrany. Possiblement, estan testimonis és de que les bandes són molt més presents que abans, perquè hi ha un mercat que dona guanys econòmics importants, com és el tràfic de drogues, i per això justament es barallen. Però entre els criminals, l'ús de l'arma de foc tampoc és tan estrany. O sigui, de totes maneres, a mi el que m'agradaria deixar clar és que estem amb un ús en general de l'arma de foc molt baix. És a dir, que sí, molt més alt que abans, d'acord. Que estem vivint episodis que abans eren impossibles o que eren insomniables i que ara passen no diré cada dia, però sí amb relativa freqüència. És a dir, que la situació està empitjorant pel que fa a l'ús de l'arma de foc en espais públics, és veritat. Ara no estem en una situació que sigui inabordable, per dir-ho d'alguna manera. Es poden fer coses, és a dir, no estem en una situació de que tothom hagi estat testimoni d'un tiroteig al carrer, com sí que passa en altres països, no del nostre entorn, però sí, per exemple, del continent americà. Penso en Estats Units, penso en Mèxic, penso en altres països. Però sí, hi ha un increment, però un increment que no ens faci perdre el món de vista. Es pot sortir al carrer sense córrer el risc de que un el dispari. Eh?
1: La Júlia Rega li vol fer una pregunta al professor.
2: Sí, ara parlaves d'aquestes zones, entre moltes cometes, potser més degradades, on també aquest entorn ja fa que potser la policia no hi tingui tant control. El meu dubte amb tot el tema del conreu i també consum i tràfic de marihuana és si hi ha hagut una reconversió per part d'alguns clans que ja estaven identificats com a delinqüencials cap a aquest tipus de negoci, o si és que, en aquest cas Catalunya, ha atret aquest tipus de clans i, per tant, ara s'han assentat aquí i fins ara no hi eren. O sigui, a mi això és el que no em queda clar, tenint en compte totes les notícies que estem rebent de forma fins i tot pràcticament constant sobre, en aquest cas, sobre el negoci de la marihuana.
0: A veure, lo que està clar és que s'ha incrementat la producció. O sigui, Catalunya era un país que fa 15 o 20 anys la producció de cannabis era molt baixa i ara realment és bastant freqüent, no? O sigui, això implica que hi ha més producció i, per tant, més diners a guanyar. Llavors, és esperable que gent que es dedicava a altres coses ha vist que és un benefici fàcil, perquè aparentment és fàcil. O sigui, tu agafes una mercaderia a un lloc, la pares a un altre i guanyes molts diners, i aparentment sense risc. I d'altres que es dediquessin fora, diguin, ah, doncs anem a Catalunya, que allà ara hi ha més producció, hi ha més possibilitat de mercat, etc etc. Jo crec que les dues coses són possibles i que les dues coses estan passant.
1: Mm-hmm. Alba?
3: Hola, Francesc. De fet, el Francesc ens coneixem.
1: És la Bofa Gemma.
3: Sí.
0: Hola, Alba, què tal?
3: Hola. I és un gran expert, sobretot, en tot el que té a veure amb la percepció de seguretat, el professor Guillén. Jo crec que també seria interessant, no?, si ens pot explicar una mica com determinats sectors utilitzen aquests fets, que al final són fets, com molt bé ara estava explicant, no?, que realment Catalunya, podem dir que és un país segur, però a partir d'aquests fets, com es construeix també aquest discurs de la por, val? Com s'aprofiten aquestes situacions, que són situacions aïllades, per generar entre la població aquest sentiment d'inseguretat i amb quin objectiu hi ha, perquè crec que ara mateix el debat de la seguretat pública és un debat que a més està molt encès i determinats sectors ho estem veient que ho estan aprofitant per generar i d'alguna forma construir, no?, aquest cultiu d'aquesta pedagogia de la por que al final impacta d'una forma directa en la llibertat de la ciutadania també.
0: Per això jo he fet la intervenció que acabo de fer fa un moment, és a dir, perquè jo crec que com ens alarma molt, com és molt estrany el nostre entorn que hi hagi tiroteixos, és fàcil que algú cridi l'atenció sobre això, ens faci rumiar sobre la inseguretat, sobre la por a sortir al carrer, sobre la necessitat de mesures molt més restrictives de drets, sobre la necessitat d'eliminar topalls que té l'administració de justícia per intervenir, és a dir, hi ha sectors que amb la idea aquesta de que la gent està en perill, de que la societat no és segura, de que tots correm un gran risc, o sigui, poden intentar convèncer del que cal són mesures molt restrictives de drets, que les polítiques actuals són les que ens han portat fins aquí i anar cap a models que han demostrat la seva utilitat. A mi quan la gent sempre em reclama mesures molt més dures, penes més dures, fins i tot alguns parlen de pena capital i coses d'aquest tipus, jo sempre dic, en el món occidental, perquè ja no parlem d'altres mons, no? Quin és el país que té les penes més dures? Estats Units. Quin és el país que té més gent a la presó? Més de 2 milions de persones. Estats Units. Compareu la delinqüència dels Estats Units amb la nostra. És a dir, 4 vegades més delictes violents que a casa nostra. 4 vegades. Nosaltres estem a un homicidi cada 100.000 habitants i baixant, perquè avui, com tenia aquesta intervenció, m'he repassat les xifres, i els homicidis a Catalunya estan estables, però si mireu la sèrie històrica de 2011, no estan en el seu moment més alt. En canvi, els Estats Units estan 4 vegades per sobre i estan molt millor que abans. És a dir, tinguem en compte que aquí hi ha la voluntat política d'utilitzar tota aquesta por que és lògica, perquè la gent no està acostumada a que hi hagi trets al carrer. Llavors, quan això crida molt l'atenció i és fàcil que a la gent se li faci pensar que tot està molt malament, que necessitem intervencions més dures, és a dir, possiblement calgui canviar alguna cosa, ja ho he dit abans, però no massa cosa. Però intervencions més dures no ens portaran necessàriament a menys delinqüència. L'exemple, repeteixo, és Estats Units d'Amèrica, i no ho estic inventant jo, les dades estan obertes, podeu entrar a la web de l'FBI i veure l'evolució de la delinqüència. Està 4 vegades per sobre de la nostra delinqüència violenta. Això amb cadena perpètua, amb penes de mort, amb aquelles històries de 3 strikes and you are out, que per 3 delictes petits es podien caure 20 anys de presó, doncs bueno, és que no hi ha miracles aquí. Així, per això és important intervenir en aquells contextos que faciliten la instal·lació del crim, el control social per part dels grups violents i que faciliten que la gent entri en aquests canals.
1: Jordi?
4: Bé, jo... Hi ha un factor que també és cultural, segur, que no sé si convé analitzar-ho, i és... per molt que aquí, en efecte, els tirotejos i les armes de foc no són tan freqüents, com vostè ha dit, més enllà de l'Atlàntic sí. I per un tema també de permisos, la gent porta una pistola a la guantera, i tant a Nord-Amèrica com a Sud-Amèrica això és més freqüent, i podria ser que això estigués d'alguna manera exportant pel que fan aquestes bandes concretes, però després és que, a més, potser fa un any o fa una sèrie de mesos, l'alarma era per les armes blanques, justament. És a dir, sí, d'una mena d'accés d'armes blanques. Llavors, sí, no sé fins a quin punt aquí estem assistint a un canvi cultural, o si el factor immigratori, per ser clar, si el factor de persones que venen d'altres cultures té alguna cosa a veure aquí o no.
0: Podria ser que hi hagi persones d'altres cultures que venen d'entorns on la violència és més habitual, si venen, no sé, de Colòmbia o fins a Fagari del Salvador o Honduras o aquests països on la violència està molt normalitzada, sobretot perquè en alguns d'aquests països han tingut guerres civils fins a fa pocs anys, amb molta abundància d'armes al carrer. Jo no dic que això no tingui incidència, però l'increment de les armes blanques és un fenomen que abans d'aquí apareix a Anglaterra. O sigui, en aquests moments a Anglaterra estan en una baixada de l'ús de les armes de foc, però encara puja l'ús de l'arma blanca. És a dir, que hi ha d'altres contextos europeus on també hi ha un increment de l'arma blanca, aunque, encara que en el cas d'Anglaterra no de l'arma de foc. Però la qüestió cultural podria ser, simplement hi ha gent que està acostumada a viure la violència de manera molt, molt més natural, i a nosaltres ens sembla una cosa molt, molt, molt més excepcional. No ho descarto, però jo crec que el problema ve més lligat per una societat que és cada vegada més violenta, on tot és molt radical, tu has de ser molt fort, superar-ho tot, tenir èxit sense fer massa esforç, perquè els més espavilats i els més forts ho fan. És a dir, aquesta societat tan competitiva, aquesta polarització tan gran que hi ha en alguns sectors de la societat, això afavoreix que la cultura de la violència s'instal·li.
1: Doncs és Francesc Guillén, és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: Doncs una mica del context teòric de què és el que està passant a Catalunya, perquè és veritat en el que cada 2x3 tenim una informació. Ara, en aquest cas, ahir, 2 tirotejos, una a Badalona i l'altra a Tordera, al Maresme. I aquesta sensació que hi ha més armes de foc al carrer. També és veritat que estem en una època en què tot se sap.
3: Sí.
1: Fa anys potser hi havia un tiroteig en un barri i no te n'assabentaves, i ara, en canvi, tot arriba de seguida, i fins i tot a vegades en aquestes batalles entre les mateixes màfies, que fa que arriben als mitjans de comunicació notícies que abans no passaven molt sota el radar, però és veritat que hi ha hagut un augment aquest any respecte a l'anterior, o fa 2, de la presència d'armes de foc i, per tant, dels tirotejos, que també és una cosa que preocupa.
3: Sí, de fet, l'altre dia aquí a Catalunya Ràdio s'entrevistava el comissari Chacón, també, i just ell posava una mica també l'accent dient, evidentment, aquestes situacions impacten, no? Però seguia dient, són fenòmens, no? Situacions aïllades, puntuals, Catalunya, deia, està en un, crec que era la sisena posició, els països més segurs d'Europa, i per tant explicava, no?, que s'està produint a Europa, el que ara també el professor Guillem estava explicant, en el sentit que hi ha aquest, doncs, totes aquestes xarxes de crim organitzat, sobretot a Catalunya, molt vinculades amb la marihuana. Però jo crec que la clau de volta a tot plegat és que, a part de que segueixin havent-hi intervencions policials quan requereixi, a través de la brigada mòbil, de l'ARRO o de, no?, situacions d'investigació vàries, crec que apuntava una de les situacions claus, que és com treballem amb aquests contextos que al final faciliten també que sigui no, el caldo de cultiu de que al final es produeixin aquestes situacions i com hem de desactivar això des d'altres perspectives com és la comunitària, la social. Per tant, jo crec que estem davant d'un gran repte que hi som a temps, que l'hem de treballar, però que ens equivoquem si només ho enfoquem des del punt de vista social. Estem veient com hi ha joves que s'apunten d'alguna forma, entre cometes, a formar part d'aquestes xarxes també per aconseguir el que ell deia, aquesta posició social o fins i tot un estatus, no? Perquè realment veuen molt mermades les seves possibilitats de poder millorar, no?, les seves vides. Llavors, jo crec que aquí teníem un gran desafiament i crec que hem de posar l'ull, sobretot no permetre que sobretot l'extrema dreta utilitzi aquesta, el que tu deies, no?, sobretot aquesta exposició que fa a través de les xarxes socials fent-nos creure que vivim en un país molt insegur, perquè no és veritat, però també hem de tenir aquesta capacitat d'analitzar i entendre que és un problema complex i que no es pot només actuar des de la policia.
2: I també té a veure amb entorns molt oblidats, que al final el que fan és afavorir la segregació i llances aquest missatge. També fins i tot moltes vegades, en certs contextos, ja neixes com amb aquest missatge identitari, no? De què s'espera de mi, havent nascut en aquest barri, si tot el que veig és això o intervencions policials. Per tant, jo estic d'acord, i crec que la policia el primer que ha de fer és investigar. I l'últim que ha de fer, diguéssim, és actuar, no? Però crec que en aquests contextos estem molt abonats a aquestes tesis de que hi hagi més policia i ja està. I crec que això, sincerament, no soluciona res.
3: Totalment.
2: Soluciona ja al final de tot, del camí. Però hi haurà molta gent que el que generarà és encara més rebuig a la policia i menys oportunitats per ells mateixos. Per tant, ell ho deia molt bé, aquesta societat que tenim cada vegada més violenta, i això també es nota, no?, en com ens relacionem, quines actituds són més fortes. Ara estic pensant en el que deia abans l'Empar, no?, de mirar el telèfon, no? També quan no saber-te relacionar crec que també impacta molt en quines relacions establim a partir d'ara, i crec que en aquest cas cada vegada són més violentes també per això,
3: sí,
2: perquè hi ha una manca
3: d'empatia,
2: d'humanització de l'altre, ja no d'humanitat, sinó més enllà d'això.
4: I el factor de frustració,
2: molt,
4: que deies.
2: Molt, clar, si tu no tens oportunitats, has nascut en un barri que ja t'han dit que només pel fet d'haver nascut aquí les teves oportunitats ja de ser que són menors...
4: Mira, només cal, fins i tot guanyant un equip de futbol de Champions, guanyant-lo, guanyant la Copa,
2: sí,
4: i els disturbis que hi ha a París, no? Imagina si perdessin.
1: 900.
2: Ah, ja hem anat a tant.
1: 900, 900, sí, sí.
2: El primer dia.
1: No? Sí, eh? 12 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
6: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Ja m'entens.
7: Un programa d'un altre gènere.
8: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
9: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
5: Amb David Ávila.
9: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
10: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs.
14: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Catalunya migdia.
17: La nit dels ignorants s'hereda.
18: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
17: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
17: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
17: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
22: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
1: D'aquí a 8 minuts seran les 4 de la tarda, deixem una mica de política. El PSOE ha reunit la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Ha estat una reunió on tothom ha tancat files amb Pedro Sánchez i on s'ha tornat a expressar la voluntat d'esgotar la legislatura que en principi s'acaba l'estiu de l'any que ve. Ara bé, si Pedro Sánchez i el PSOE estan decidits a aguantar, el PP tampoc no desisteix a demanar eleccions. Alberto Núñez Feijóo busca aliats per tirar endavant el que en diuen una moció de censura, ni que sigui instrumental. Diu que entre els socis d'investidura de Sánchez, el PNB i Junts per Catalunya, ja hi ha qui pensa, diu Feijóo, que això s'ha d'acabar. I els ofereix això que dèiem, una moció que només serveixi per fer fora Sánchez i convocar eleccions. Són declaracions de Feijóo a Telecinco.
25: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Aquests moviments que diu Feijóo que ha notat no es veuen per enlloc, perquè tant PNV com Junts no han agafat el guant i no, de moment no estan per la feina de presentar aquesta moció de censura instrumental que només serveixi, segons Feijóo, per convocar eleccions.
2: A veure, és la segona vegada, com a mínim, en menys d'un any que Feijóo fa aquesta proposta. Ja l'havia fet, ja se li va dir que no, bàsicament perquè conté dues coses. La primera és que sempre ha de passar per Vox i, per tant, això ja fa que Junts se n'allunyi, per tant, ja no funcionarà. I, d'altra banda, perquè ell, evidentment, vol ser el candidat. I, per tant, votar un candidat del PP sabent que en menys d'un any o, com a molt, en un any hi haurà unes eleccions generals, crec que no li interessa absolutament a ningú dels possibles socis de Sánchez. Per tant, crec que això, evidentment, no tirarà endavant. També entenc, dins de la lògica del Partit Popular, que necessiten exhibir que Feijóo està fent alguna cosa, tot que cada vegada que intenta fer alguna cosa ell mateix veu que ningú li dona suport. I jo crec que tant Esquerra com Junts, en aquest cas, s'han abonat a que Sánchez caigui quan ell decideixi. De moment l'estan sostenint, no sumaran amb una moció de censura per aquests dos motius que deia, i per tant no hi ha massa més a fer, la veritat. És una legislatura, jo crec que ja pràcticament morta. A nivell d'iniciatives legislatives serà molt difícil que pugui sortir alguna cosa endavant, tot i que és cert que el govern espanyol el que vol també és començar a centrar-se més en noves mesures en habitatge, noves mesures en educació, però crec que això no li sortirà bé i no li funcionarà. Per tant, anem a un any, jo crec que pràcticament paralitzat i a l'espera del que pugui anar sortint, perquè avui s'ha aixecat el secret de sumari, però una part encara segueix secreta, per tant, aniran sortint encara moltes més informacions. Ho veig molt difícil, però crec que el Partit Popular en aquest cas està atrapat en si mateix.
0: Sí, jo també crec que no té cap tipus de probabilitat d'èxit per part del PP, però hi ha una altra part que a mi realment em sap greu al final com a ciutadana que ens afecta de forma directa la política de l'estat espanyol, perquè al final tens la sensació que tot el que està passant, és el que deia ara la Júlia, que ens porta en aquesta sensació de la legislatura ja pràcticament està paralitzada, hi ha la sensació de que com que li van sortint tants problemes, el govern està molt més focalitzat, i, evidentment, i el president, en resoldre, no?, totes aquestes explosions que té al voltant i no en fer política. I al final això acaba impactant d'una forma directa, al final també, amb el que deies, no?, totes aquestes necessitats que tenim, des de l'habitatge, la sanitat, bueno, 1.000 carpetes, que tens la sensació que no avança res, no? Llavors, jo ja us dic, jo crec que també em sap greu, no?, que al final uns socis de govern donen suport a un govern perquè tenen la sensació que el que ve és pitjor del que ara hi ha. Vull dir que també el panorama és realment lamentable. Vull dir que realment també dius, mare meva, no? Però també ja et dic, jo crec que estem, al final, em sento fins i tot, com a ciutadana, atrapada amb una sensació de dir, bueno, com que tenen tants problemes, és impossible que puguin governar res, que puguin impulsar cap política pública. I ara mateix, tal com està, no?, tota la crisi social que també estem veient, doncs a mi em preocupa, perquè no sé al final quines derivades, no sé al final què podrà passar amb les properes eleccions, com podrà afectar el tema del finançament a Catalunya, llavors tot plegat, la sensació de paràlisi, però també al final això acabarà impactant amb un retrocés, vull dir que també hem de ser conscients.
3: A curt termini el que sembla és que per el Feijóo no és capaç de donar ofertes massa atractives pel que fa als nacionalistes, no? Evidentment que a l'esquerra segur que no, pels nacionalistes, que podrien intentar considerar-ho, escolti, no, això així gratis, simplement perquè ara hi ha hagut uns casos de corrupció al PSOE, com si no en tingués el PP, i com si el PP tingués una idea moderna d'Espanya i tingués alguna idea que pogués interessar una mica als nacionalistes bascos i als catalans, doncs no, evidentment que no. Tant és per Facha, doncs ens quedem amb el Facha actual, que és Pedro Sánchez, que està incomplint tots els seus compromisos, i a veure si és capaç de complir-ne algun en els propers mesos i de poder canviar el rumb i poder rectificar una mica. Però si Feijóo es pensa que amb una dreta associada a Vox i que no és capaç de desmarcar-se'n, més aviat sembla una cosa redundant, que siguin bàsicament el mateix, uns més grollers i uns altres una mica més polits, doncs francament és una oferta que no hi ha per on agafar-la. Però sigui dit de passada, el PSOE també hauria de tenir alguna idea molt millor del que està fent, que és incompliments constants.
0: I al final, amb això que deia en Jordi, també la curiosa autoimatge que té el Feijóo de si mateix i del seu propi partit, perquè és com dir, no, jo us garantitzo que no pacto amb Vox, però no, és que el problema ja el portes tu amb tu mateix, o sigui, les polítiques que estàs fent, que cada cop, no?, s'estan escurant més cap a l'extrema dreta, amb alguns de, no sé, ara penso per exemple a Ayuso, dius, no, però és que ja no és només amb Vox, no? Llavors és també curiosa l'autoimatge de partit de centre, no?, centre-dreta que té.
3: Sí, no els costaria res desmarcar-se'n una mica, és que ara, francament, gairebé potser els beneficiaria electoralment,
0: no
3: ho sé.
0: Per això t'ho dic, no?
3: Però és com, de veritat, la fotografia és molt guerra civilista, és molt guerra civilista. Si amb un bàndol trobes la gent més Facha del món, a l'altre bàndol trobes una gent que, per molt cada vegada sembli que et comprèn, no acaba de comprendre't del tot i no acaba de complir. I, francament, et trobes al mig i et van passant les bales per davant.
4: Una sortida podria ser que es busqués un candidat que no fos Feijóo, però crec que en aquest cas, encara que s'intenti, els vots de Vox seguiran sent imprescindibles. I, per tant, el lideratge de Feijóo fent aquest pas al costat, ell entén que ho voldria reivindicar com una cosa molt positiva, però crec que al final encara li faria més mal, tenint en compte que ell va guanyar les eleccions i no va poder governar.
3: Feijóo era dels moderats.
0: Sí.
3: Teòricament.
0: Curiós.
1: Deia, sí, sí. Bé, en tot cas, veurem com evoluciona. Avui tenim aquesta nova crida d'Alberto Núñez Feijóo als socis d'investidura de Pedro Sánchez, com a mínim aquells que han marcat més ràpidament distàncies amb el PSOE, bàsicament el PNB, que directament ha demanat que no s'allargui més enllà del 2026, entre altres coses, perquè les eleccions municipals de l'any que ve el PNB juga les diputacions forals. I, per tant, no li interessa que les eleccions espanyoles i les basques vagin com molt enganxades. Però, a més, Junts per Catalunya també ha marcat certa distància amb el PSOE, però això no vol dir que donin suport a aquesta moció de censura. Jordi Cabré, Alba Alfagema, Júlia Reguer, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Gràcies, bona tarda.
1: 10 segons per arribar a les 4, 10 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà a les 2, bona tarda de dilluns a tothom.
6: Papamòbil. Vehicle especialment adaptat pel trasllat públic del cap de l'Església Catòlica durant actes, visites i cerimònies, generalment proveït de mesures de protecció i d'elements que en faciliten la visibilitat davant dels assistents. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández.
3: Bona tarda. Bona tarda.
1: Has vist mai tu el Papa Mòbil en persona?
3: No, Papa Mòbil no.
1: Jo tampoc. Tu Bassas sí?
2: Jo sí, l'any 82.
1: A on?
2: Quan va venir Joan Pau II. Sí. Sí, sí, pel carrer Aragó. Va passar pel carrer Aragó i va passar en Papa Mòbil, clar. Sí, sí. Era un altre Papa Mòbil. En fi, eren...
1: Home, no era elèctric.
2: No, i tenia... Exacte. Eren altres prestacions, sí, sí.
3: A més, ara n'hi ha diversos, perquè n'ha arribat una a Barcelona, una altra a Madrid, una altra a les Canàries, vull dir que...
1: És com els Reis Mags.
3: Mateix, clar, no és el mateix, n'hi ha diversos.
1: Doncs ara en parlarem avui aquesta tarda, no et desenganxis de la ràdio, Òscar.
3: Mai. I menys a la tarda.
1: Algun dia t'he vist marxar i no portaves els auriculars.
3: Perquè me'ls poso després.
1: Clar, per no pitar la màquina de sortida.
3: Exacte, és justament per això.
2: Quan a casa et diuen desenganxa't de la ràdio, també els hi dius mai?
3: Mai, sí, sempre. No, de fet, pots estar per nosaltres i no per la ràdio.
2: Bueno, per això ho deia.
3: Per això, sí, escolta'm. Perquè... Aquesta conversa l'hem tingut tots, Antoni,
2: exacte,
3: a casa.
2: Exacte, és que per experiència sé que hi ha un moment que has de dir, no, home, esclar, naturalment, no, em desenganxo immediatament.
3: Però no quan sona el Garriga.
1: Dóna'm 5 minuts.
2: Ara vinc.
1: Sí. És dilluns, 1 de juny, i estem pendents de tot això. Ara sí, o fi del conflicte o vaga indefinida.
4: Aquest matí ha començat la votació en línia dels mestres i professors per decidir si accepten l'acord de l'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Han de decidir si l'accepten i, per tant, desconvoquen les vagues o, en canvi, si el rebutgen i comencen una vaga indefinida que començaria dilluns que ve.
1: Poc català en la visita del Papa.
4: Sí, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó XIV, serà íntegrament en castellà. La Santa Seu ha fet públic aquest matí el missal de tot l'acte pontifici del dia 10 de juny, i el català queda reduït a la mínima expressió. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català a la salutació inicial de la missa dins la Sagrada Família i després hi ha alguna lectura. Veurem si d'ara a la setmana que ve hi ha temps com per canviar això, però ara mateix el que està previst és que la benedicció de la Torre de Jesús sigui en castellà.
1: Feijó i Aznar insisteixen.
4: El Partit Popular de Feijó ha obert a Junts per Catalunya i al PNB la possibilitat de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, és a dir, destinada simplement a convocar eleccions. Això el dia en què l'expresident José María Aznar s'assuma la idea de fer aquesta moció de censura instrumental, però afegeix que el govern són una colla de corruptes i d'incompetents i fa una crida a la ciutadania per aconseguir un canvi de govern.
1: I en esports, doncs, tenim ja el serial de l'estiu.
3: Sí, es titula Julián Álvarez.
1: Podria ser títol de telenovela sud-americana.
3: Julián Álvarez. Em sembla que en parlarem durant molts dies, durant tot l'estiu, perquè l'Atlètic de Madrid diu per ara que Julián Álvarez continuarà al club Matala si la temporada que ve el Barça el vol, però ara s'haurà de veure fins a quina xifra pot arribar al Barça per Julián i si això es tova o no a l'Atlètic de Madrid.
1: I aquesta tarda, de què estarem pendents?
3: Doncs del que pugui sortir del sumari de l'anomenat cas Leire, perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha aixecat el secret de bona part de les investigacions, no de totes, però bona part del sumari. El que estem esperant és que arribi a les parts i que, per tant, puguem conèixer alguna cosa. De moment, no se n'ha filtrat res.
1: Doncs tot això a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Òscar, no marxis un segon, que et volem ensenyar una cosa. No marxis un segon.
3: Ai.
0: Futbol a Catalunya Ràdio. Us oferim la transmissió del partit commemoratiu del centenari del Club de Futbol Palamós entre el Palamós i el Barça.
1: Et sona això, Òscar?
3: I a l'Antoni també, aquestes sintonies clàssiques.
0: La Caixa, que us ofereix en exclusiva Futbol a Catalunya Ràdio, us convida a escoltar el partit que transmetrem tot seguit.
1: Ja hi era la Caixa.
0: La Caixa dona suport a l'esport.
2: Des del primer dia. Connectem.
3: Sí.
0: Connectem amb Palamós. Endavant Jordi Basté, Òscar Fernández i Eduard Solà.
5: Bona tarda, amics oients de Futbol a Catalunya Ràdio. Normalment, després d'aquesta sintonia, aquí a Catalunya Ràdio...
1: De qui és aquesta veu, Òscar?
3: Meva. Quan era jove.
1: Això és 2 de setembre de 1998. És un dels primers programes així oficials que devies presentar en aquesta casa. Perquè avui, quants anys fa que treballes a Catalunya Ràdio, Òscar Fernández?
3: 30.
1: Avui, 1 de juny, fa 30 anys que treballes aquí.
3: Sí, sí, 1 de juny del 96, un dissabte al matí, amb un butlletí de les 9, vaig debutar.
1: Clar, aquest butlletí no hem estat capaços de trobar-lo. Saps què és el més antic que hem trobat?
3: A veure...
1: És 12 de març de 1997.
3: Mm-hmm.
1: Partit del Barça. i connexions amb tu. No, no ho ubiques?
3: Home, no, no.
1: Sí,
3: no.
1: Que ho ubiques, sí.
6: Em diuen que ha acabat la reunió a Sarrià. És així, Òscar Fernández?
7: Efectivament.
6: Un instant, Òscar, un instant. Calla. Ja no m'atens o no?
7: No, en principi, Vicente Mira
6: continua. Un instant. D'acord, després vale, ho comentem. Vale. És que hi ha una falta que va fer que
1: el Barça... Això a vegades passava amb el Puyol, que sempre, si no estaves en un moment, però ara vindràs a explicar-ho, ara.
6: La falta la pica Guardiola cap a la mitja lluna. La rep Ronaldo, aguanta la pilota Ronaldo, encara a la porteria, continua Ronaldo, cap a terra, falta.
1: Ara s'enfada el Puyol.
6: Diu que no, però no hi ha dret, no hi ha dret. No hi ha dret, era falta clara. Intervé Couto des de darrere, envia la pilota fora.
8: L'àrbitre ha perdut els papers ja fa estona.
6: L'àrbitre ha perdut les targetes, ha perdut els papers i ha perdut la vergonya. Perdoneu, Òscar Fernández, Sarrià, endavant.
1: S'indigna i anem a l'Òscar.
7: Espanyol com a mínim fins divendres. El president Francesc Perelló ha sortit de la reunió juntament amb la resta de consellers. I ha
1: quina veu, eh?
3: No ho ves, clar, sí, fa 30 anys.
7: Minuts comentant com ha anat aquest partit, que han vist l'equip molt agarrotat, que de moment no hi ha cap notícia, però ha dit...
1: Òscar, has fet de tot a la ràdio.
3: Hem fet bastantes coses, sí. Massa.
1: Està vergonyós ara, l'Òscar.
3: No, home, no, sí, perquè...
1: El record és Bassas, de quan va entrar?
2: Sí, perfectament, sí. A més, era allò de... d'aquí hi ha un nano que promet molt, sí, de debò.
1: Un home alt, no? Ja era tan alt com ara?
2: Sí.
3: Al costat del Bassas no, perquè el Bassas és...
1: Clar, és veritat que li han de preguntar al Bassas, i el Bassas ja pensava, però si no, és igualet que jo. Qui és més alt dels dos?
2: No ho sé.
1: Quan fas Bassas?
2: 1,90 m.
3: Doncs em guanya.
1: Fas 1,90 m, Bassas?
2: Sí.
1: Carai. I tu, Òscar?
3: 87, 87, 88.
1: Bé, allà, molt bé. Doncs res, volíem felicitar, Òscar, per aquesta trajectòria de 30 anys a Catalunya Ràdio. Butlletí de quina hora recordes que era el debut?
3: A les 9 del matí d'un dissabte.
1: I no recordes la primera notícia que vas llegir?
3: No, això no. Això
1: hauria estat divertit de trobar.
2: És típic del que acaba de començar. L'envien a una reunió d'una junta directiva a les 11 de la nit i fa el butlletí horari del dissabte a les 9 del matí. Sí. Però és que així es fan les carreres, eh?
1: Ara, mira, president dels noticiaris. Imagina't que aquell dia et diuen, no, tu d'aquí 30 anys seràs president de noticiaris.
3: No, és que si m'arriben a dir que faria informatius, clar, també hagués dit que no. Perquè jo volia fer esports, jo no volia fer informatius, però la vida et porta per allà on vol.
1: Doncs mira, la vida ens ha portat a 30 anys després celebrar-ho en directe a la tarda de Catalunya Ràdio. Òscar, per molts anys.
3: Gràcies.
1: Ah, per cert, em diuen que ell vas trobar a una persona molt famosa al pàrquing del súper.
3: Sí. Dues, bé, quatre. Eren quatre.
1: Però què fas un diumenge anant al súper?
3: No, al súper no s'hi va entrar.
1: Ah, només veu aparcar?
3: Sí. Però sense haver quedat, eh?
1: No, ja, per això.
3: Sí, allà. Ell esperava, juntament amb altra gent, i jo vaig arribar i el vaig veure. Va ser la primera impressió que em vaig endur. Sí,
1: un ensurt. Un agudíssim actor català.
3: Sí.
1: Doncs res, que vagi molt bé.
3: Etxiva coses, veig.
1: M'ha escrit, diu, si ho vols aprofitar per aquesta cosa que feu amb l'Òscar, li pots comentar.
3: I tu ràpidament ho aprofites tot. Clar, sí, endavant.
1: Vinga, va, fins demà.
3: Adéu.
1: Vinga, va, escolta, una setmana queda perquè arribi el Papa de Roma a Catalunya. És quin blanc elegant. És un blanc papal.
2: Sembla que hi havia contraordre per un moment.
1: No, al final no ve! Sí que ve. I no només el Papa, arriba el Papa Mòbil, el vehicle que condueix el pontífex.
2: No, ell no el condueix.
1: No, vaja, que condueix el pontífex.
2: Que el transporta.
1: Ui, avui estem avui a primeradets,
2: home,
1: eh?
2: De la manera que ho has dit, semblava que l'home allà està amb l'intermitent, primera...
1: Apa, que no molaria això, veure el Papa conduint. Aparta! Muntamos aquí unes meses. Bé, va arribar a l'aeroport del Prat el Papa Mòbil amb un avió especial de l'exèrcit arribat des de Roma. Judit Pastor, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
1: Tenim so de com arriba el Papa Mòbil a Barcelona.
9: Sí, sou una mica deficient, però us heu d'imaginar...
1: Muntem unes meses aquí, o sí?
9: Us heu d'imaginar, no?, un desplegament allà a l'aeroport del Prat, descarregant aquest Papa Mòbil des d'un avió. Això va ser ahir al migdia, i cap a 1:45, més o menys, el Papa Mòbil va sortir des de l'aeroport, transportat per dues grues, completament cobert amb unes lones. Si tu no sabies que allà hi havia el Papa Mòbil, no sabies què transportava, perquè anava completament tapat. L'anava escortat per diversos cotxes patrulla de la Policia Nacional, de la Guàrdia Guàrdia Civil, també alguns vehicles de paisà de la policia secreta, i ara ben bé no sabem exactament on és el Papa Mòbil. Sabem que el custodia la Policia Nacional, ubicació secreta, des d'on el trauran dimarts vinent, quan el Papa arrencarà la seva visita a Catalunya el 9 i 10 de juny.
1: No és aquell el Saba de la Sagrada Família?
9: No.
1: No ho sé.
9: Instal·lacions de la Policia Nacional.
1: Podria ser, no?
2: L'han de vigilar, home, que no...
1: Sí, sí, perquè si el tens al Saba, potser després ja no hi és. Què és aquesta música que ens has posat? Que és Top Gun? No. Què és això?
9: Ah, Papa Don't Preach. Està enginyós avui.
1: Bé, quan podrem veure el Papa Mòbil en acció per Barcelona?
9: Mira, la primera sortida pública, podríem dir, serà dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic. Sabeu que allà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc s'hi farà com l'acte central d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Serà una vetlla de pregària. Doncs allà, durant aquesta vetlla, es veu que farà una volta per la pista d'atletisme per saludar els assistents.
1: Una volta al ruedo.
9: Una volta allà amb el Papa Mòbil i després l'endemà, dia 10...
1: Una volta olímpica, sí, sí.
9: Exacte, exacte.
1: Els campions.
9: Demà, dia 10, traurà el Papa Mòbil en dues ocasions al matí. Anirà a Montserrat, doncs allà des de l'aparcament fins a la plaça central de Montserrat també farà una volta, i després a la tarda farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament pel centre de Barcelona fins a la Sagrada Família, que és on es farà aquest acte de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
1: I ho deia l'Òscar, no és l'únic Papa Mòbil que existeix ni l'únic que farà servir el Papa Lleó en la visita a l'estat espanyol.
9: Exacte, almenys que tinguem comptabilitzats a quin farà servir dos, una a Barcelona i un altre a Madrid. Van arribar tots dos ahir, i el que farà servir Madrid també servirà per les Canàries. De Madrid l'enviaran amb avió també a les Canàries, i amb aquests vehicles doncs farà aquestes voltes, no?, per saludar tota la gent que l'hagi vingut a veure.
1: I escolta, són de dos vehicles i de marca diferent.
9: Sí. Això hem vist.
1: Un Mercedes i l'altre japonès.
9: Sí, els dos són força semblants, però sí que els dos són diferents. Un és el que fa servir habitualment, oficialment, per la Ciutat del Vaticà, que és aquest Mercedes, i l'altre és el que suposo que treuen aquestes sortides especials que fa. Són tots dos uns vehicles blancs, descapotables, la part superior està oberta perquè el Papa pugui anar dret, no?, i saludar la gent que el va veure. I la matrícula és idèntica en tots dos vehicles, és SCB, que en italià seria Stato della Città del Vaticano, i el número 1, que indica que és el vehicle principal reservat pel Papa com a cap d'estat de la Ciutat del Vaticà, i guarnint aquest vehicle hi ha dues banderoles a banda i banda del capó, dues banderoles del Vaticà.
2: Per això l'avió del president dels Estats Units és l'Air Force One, i l'helicòpter del president dels Estats Units és el Marine One.
9: Veus?
1: I aquest és l'SCB One. Uno, perquè és italià, no? Uno. O com és en italià? U, amb llatí. Unus. Unum, no sé, no me'n recordo ja. Bé, volem tenir més... Mirem-ho, a veure com és. Jo crec que és uno. Uno.
9: Em surt uno, però no ho sé.
1: O potser és uno. Però com es declina l'u?
2: Dissimula.
1: És igual, fa molts anys que no faig llatí. Volem saber més detalls del Papa Mòbil.
9: Unus una unum.
1: Veus com era unus una unum?
9: Molt bé, arriba.
1: Francesc Junyent, el meu professor de llatí, estaria orgullós de mi.
2: Molt bé.
1: Va, tinc en línia un periodista expert en motor, referència d'aquesta casa, vaja, d'aquest país, el Josep Lluís Merlos. Bona tarda.
10: Salve, Garriga, que dirien a Roma.
1: Escolta, aquest Papa Mòbil, és un model que podríem més o menys trobar al mercat, o és un cotxe molt específic fet expressament pel Papa?
10: És un cotxe molt específic. És un cotxe derivat d'un model del mercat, és concretament un Mercedes classe G elèctric. És un cotxe que no l'estrena l'actual Sant Pare. Ja, l'anterior ja portava aquest mateix vehicle. Hi ha hagut molts Papa Mòbils al llarg de la història. La primera vegada, el primer papa que va fer servir un vehicle mecanitzat va ser Pius XI, i ja portava aquesta matrícula que comentaven ara, la SCB. I tot i que aquests dos cotxes que portarà la visita a l'estat porten la matrícula SCB-1, la veritat és que han tingut diversos... Hi ha fotografies, per exemple, de Pius XI amb un SCB-4, SCB-3... Al llarg de la història ha fet servir molts vehicles diferents, però des de fa relativament poc, perquè el transport del Papa inicialment anava amb el que deien amb les cadires gestatòries, que són aquestes cadires que portaven uns camàlics i que, doncs, que hi havia dalt el Sant Pare. I a partir de Pius XI s'utilitza un vehicle mecanitzat, s'utilitza un cotxe. Però el concepte de papamòbil actual, aquest papamòbil on el que prima és la seguretat, apareix a partir de Pius VI, ai, perdó, de Joan Pau, de Pau VI, a partir de l'atemptat que va patir, us en recordeu, aquell atemptat amb el turc Aliakka, i a partir d'aquell moment es planteja la necessitat de que siguin, no pot ser un vehicle convencional, ha de ser un vehicle blindat. I aquesta és la gran diferència d'aquest Mercedes que portarà el Papa, o també de l'Isuzu que portarà a Barcelona, respecte al vehicle convencional. Són vehicles blindats. I això, tu segurament el deus haver vist molt més de prop que jo, el famós La Bèstia, que és el vehicle blindat dels presidents dels Estats Units, el concepte és exactament el mateix. Són cotxes que estan reforçats per molts llocs. Sembla que només inicialment hi hagi aquesta cúpula de vidre perquè el Papa pugui viatjar dempeus, però en realitat hi ha moltes més proteccions al voltant de tot el cotxe.
1: Sí, fent una exageració, però diguem que és un cotxe a prova de bomba, no? És sí, dir, que pot sobreviure a atemptats, no?
10: Tal qual. La història dels cotxes blindats és molt llarga, ja comença... Per exemple, Hitler ja feia servir vehicles blindats, no? El famós Dodge Dart de Carrero Blanco, el Dodge Dart 3700 GT, era un cotxe que ja estava blindat en aquell moment. I d'aquí hem d'entendre la magnitud de l'explosió que hi va haver perquè que aquell cotxe volés a l'alçada que va volar fins a caure a l'interior d'un pati interior d'un edifici, és bestial la càrrega d'explosiu que li van posar per fer volar aquell cotxe, perquè si el Dodge de per si ja era un cotxe molt pesant, imagina't quan hi afegeixes aquest blindatge, no? Un vehicle blindat pot arribar a pesar 4-5 tones amb molta facilitat, perquè és bestial la quantitat d'elements de reforç que porta.
1: Clar.
10: I en el cas de La Bèstia, en el cas del blindat del president dels Estats Units, no únicament en matèria de blindatge, sinó també en matèria de comunicacions. Tot el sistema de comunicacions que porta al seu interior és molt sofisticat, fan servir xarxes gens convencionals, com us podeu imaginar, per tenir una comunicació d'emergència en cas d'un atemptat.
1: Ara et faré preguntes tècniques com si fos un cotxe que ens volem comprar.
10: Sí.
1: Té preu el papamòbil? Sabem què costa el papamòbil?
10: Clar, al ser una preparació a partir d'un vehicle de sèrie, és molt difícil d'establir un preu. Tu no pots dir, em vull comprar un papamòbil. Sí que pots comprar-te un vehicle blindat. De fet, hi ha gent que compra vehicles blindats. Els principals carrossers de vehicles blindats estan sobretot a Itàlia, però també a Catalunya. A Catalunya també hi ha algunes empreses que es dediquen a fer blindatges de cotxes. I el nivell de sofisticació, el nivell de protecció que tu triïs, és el que determina el preu. Però fàcilment un cotxe blindat no estarà mai per sota dels 150.000, 200.000 euros, fàcilment. Perquè, insisteixo, tots els materials que fan servir doncs són complexos, són materials complicats, són materials que procuren que siguin el més lleugers possible, però a la vegada que siguin el més resistent. I, òbviament, això costa diners.
1: I a quina velocitat màxima pot anar el papamòbil?
10: Un papamòbil pot arribar, un Mercedes classe G, en aquest cas, pot arribar a fregar els 200 km per hora amb relativa facilitat.
1: Avançant a tothom, eh?
10: Sí, però has de tenir en compte que un cotxe elèctric, com és el cas, ja és un cotxe més pesant. És un cotxe més pesant pel tema de les bateries. Però si a sobre li afegeixes el blindatge, déu-n'hi-do. Això vol dir que aquest cotxe, més enllà de la potència que pugui tenir per tenir una acceleració fulgurant, per fer una conducció d'evasió en cas d'un atemptat, per exemple, ha de tenir un bon sistema de frenada, perquè has de parar-lo, has de poder-lo parar. I no és el mateix pesar un cotxe que no té la càrrega d'un vehicle blindat que un vehicle d'aquestes característiques.
1: Clar.
10: No és únicament el que corre, és també la capacitat de frenada que té.
1: I és un cotxe a tots els efectes? És a dir, se'l considera un vehicle com per... És a dir, imagina't, que passa alguna cosa i han d'agafar i fer un desplaçament. És un cotxe que té assegurança, que pot circular lliurement per una carretera o tindria algun impediment?
10: Desconec el tema de l'assegurança, però que pot circular, sí, perquè té matrícula. I, a més, insisteixo, SCB És una matrícula convencional dels vehicles de la ciutat del Vaticà.
1: Vull dir, hi ha més cotxes normals al Vaticà que porten el mateix tipus de matrícula.
10: Correcte, correcte. En aquest cas, al ser el cotxe del papa, no sé si té assegurança. Home, l'assegurança de l'Esperit Sant aquesta està garantida.
1: Sí, però no sé si compensen a tercers, aquesta.
9: Poden posar una multa?
10: Exacte. No sé si a tercers les va cosa. Mira, i no sé, en cas d'haver-hi una assegurança, quant costaria aquesta assegurança?
1: Imagina't, si és un cotxe tan car, no?
10: Exacte. O sigui, sabem que les assegurances dels cotxes elèctrics, dels convencionals, dels que venen amb qualsevol concessionari de cotxe, és més car un cotxe elèctric d'assegurar que no pas un cotxe convencional. Doncs ara imagina't, com un cotxe de motor tèrmic, vull dir, doncs ara imagina't aplicar això a un cotxe d'aquestes característiques.
1: Si ens està escoltant algun corredor d'assegurances a Catalunya disposat a fer-nos un pressupost per un papamòbil...
10: Una oferta.
1: 93-201-7474 i ens feu l'oferta en antena. Bé, doncs això és el que veurem aquesta setmana que ve per Barcelona. A banda del papamòbil, el papa té altres vehicles. Perquè també ha fet servir altres furgonetes, no? Vull dir que no és l'únic vehicle amb el que es desplaça.
10: Exacte, i sobretot, per exemple, amb els fabricants italians sempre han tingut allò, el detall de voler-li regalar al papa algun cotxe, no? Recordo, per exemple, el papa Bergoglio, que va rebre un Fiat 500, i li va encantar. I dintre dels cotxes que tenia, dintre de l'escuderia del Vaticà, podríem dir, que feia servir el papa Bergoglio, hi havia un Renault 4L, que li agradava molt d'anar-hi, al papa Bergoglio, segons expliquen, perquè ell n'havia tingut un quan estava a l'Argentina i aleshores li feia molta gràcia tenir un 4L. Però, per exemple, pels desplaçaments interns, allò per anar del Vaticà a Castel Gandolfo o al Gemelli o on sigui, no fan servir el papa mòbil, perquè fan servir vehicles més discrets i, concretament, en el cas dels últims papes, el que consta que fan servir són furgonetes. Fan servir furgonetes, concretament Volkswagen, és el vehicle que fan servir, no? Però insisteixo que hi ha moltes imatges de diversos papes al llarg de la història, allò, enfilats a dalt de vehicles. Recordo també una imatge, crec que era de Carol Wojtyla, enfilat a dalt d'una Vespa, que clar, la Vespa també és un altre vehicle italià, i les cases italianes doncs fan servir una miqueta el fet de promocional, de regalar-li un vehicle al papa, que jo imagino que després el deu de tornar o el deu de donar alguna institució que en pugui fer un servei més acurat. No?
1: Tu, Josep Lluís, que fa molts anys que et dediques a això, no em diguis que no t'agradaria que et deixessin fer una volteta amb un papa mòbil.
10: Jo he portat un papa mòbil. Sí, jo he portat un papa mòbil.
1: A on?
10: Vaig fer molt poca distància, fa poquet. Va ser precisament amb motiu de l'elecció de l'últim papa. Vam fer amb l'Ostrell el programa...
1: No,
10: exacte, ens van deixar l'únic papa mòbil que s'ha construït a Catalunya al llarg de la història.
1: Ah, aquell Seat.
9: Panda.
10: Exacte. Es tracta d'un Seat Panda que té una història... Té una història deliciosa, no? Resulta que en aquell moment el papa feia servir un Range Rover. Era un Range Rover blindat. Era el primer papa mòbil on el Sant Pare podia viatjar dret, perquè abans anava assegut, i en aquest cas amb el Range Rover això li permetia anar dret. I què va passar? Doncs que quan va venir a Espanya va fer una estada al Santiago Bernabéu i una altra al Camp Nou. Encara recordo la frase de Núñez, el president Núñez, quan ens va explicar com organitzarien la visita del Santo Papa. Ens va dir concretament això, el Santo Papa, ens va fer molta gràcia. No? El Santo Papa, ens va dir Núñez.
2: I va dir
10: doncs,
2: jo i el
10: què
2: papa.
10: Passava? Que tot i que els estadis havien estat remodelats per rebre, per raons de seguretat del Mundial de Futbol, el del 82, com recordaràs, aquest Range Rover era molt alt, tenia una alçada que no passava per les portes d'accés al camp, per entendre'ns, no d'accés a l'estadi, sinó d'accés al que seria a la gespa. I aleshores els responsables de la visita van encarregar a Seat van demanar-los si hi hauria la possibilitat de preparar algun vehicle allò a corre-cuita. I ho van fer d'una manera molt urgent, però molt ben feta, en molt pocs dies. I, a més, era un cotxe molt simpàtic, perquè era un Panda que, evidentment, no estava blindat. Era un Panda completament obert i el Papa en aquest cas anava dret dins aquest cotxe. Era, la veritat és que encara es conserva aquest vehicle, el tenen amb una nau de la zona franca on es guarden, perdó, de Martorell, inicialment estava a la zona franca, ara està a Martorell, una nau on hi ha tots els vehicles que formen part la col·lecció de vehicles històrics de SEAT, que hi ha autèntiques joies, i una d'aquestes joies precisament és el Papamòbil, aquest SEAT Panda, que ja et dic, vaig tenir l'honor de conduir. Bé.
1: Doncs és el Josep Lluís Merlos, amb ell hem parlat d'aquest Papamòbil que podrem veure, o podreu veure, els que sigueu a Barcelona, dimecres que ve pels carrers de la ciutat o a Montserrat. Josep Lluís, gràcies, una abraçada.
10: Una abraçada, adéu-siau.
1: Basses, què et sembla que el Papa s'adreci en castellà per fer la benedicció o la consagració de la torre?
2: És un error.
1: Sorprès?
2: Sí, perquè Antoni Gaudí va omplir la Sagrada Família de la llengua pròpia del país, que és el català i també el llatí, però sobretot del català. Antoni Gaudí va ser detingut un 11 de setembre quan anava a una missa en memòria dels morts a la,

0: episcopal espanyola, que és primer espanyola i després episcopal. I aleshores, no t'estranyi que hi hagi hagut un càlcul mil·limetrat de presències de català i de castellà, però que aquest moment icònic, que el veurà tot el món, perquè és el que té més possibilitats televisives, no? La benedicció d'una creu que està a 172 metres d'alçada sobre una ciutat...
1: Això havia de ser en espanyol.
0: Doncs això havia de ser en espanyol. Sí.
1: Bé, això veurem si canvia o no i si hi ha algun canvi en les properes hores. T'agrada volar?
0: Sí.
1: Has tingut mai cap ensurt?
0: Sí, una vegada se'ns va incendiar un motor, sí.
1: Després de la pausa, el Bassas ens explica el dia que gairebé s'estavella amb un avió. No,
2: Pax del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tas Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 11:45, vine a gaudir de la novena edició del Tastapax L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
3: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
7: Era alt, força prim.
8: Necessitava més corpulència.
6: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
9: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
10: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
6: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
12: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
13: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
14: Fixa't com sona Edició Clàssics.
12: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
15: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
13: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
12: Oh, Fixa't com sona...
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: El Bassas va estar a punt de viure... Senyals horaris. Una pel·lícula catastròfica. Quin és el pitjor vol de la teva vida, Bassas?
0: No, aquest. Va ser una pel·lícula de suspens. Afortunadament, tot va acabar bé, però estàvem volant. Tornàvem d'un partit del Barça de Copa d'Europa a Praga. Eren, no sé, devien ser les 11 o les 12 de la nit, tot anava bé, quan de cop i volta algú diu aquí hi ha un motor que treu espurnes i immediatament després treu flames.
1: Això en ple vol, eh?
0: En ple vol. L'hostessa diu posin les safates del sopar sota el seient. Després em va passar un altre que va passar plorant, li caien les llàgrimes.
17: Ai,
0: que
17: Déu, dius,
0: bueno, Déu meu.
1: Home, si veus l'hostessa de vol plorar,
0: dic, no, va ser molt
1: bon rotllo, no?
0: Jugadors del Barça que tenien molta por a l'avió com Migueli, blancs com blancs com el paper, viatjava Núñez, també. Bueno, total, que aleshores, al cap de molt poc, el pilot diu, bé, bona nit, amb un motor podem volar, però hem de sobrevolar primer els Alps i després els Pirineus.
1: I per no viure evident...
0: I per no córrer riscos, acabem de demanar un aterratge d'emergència a l'aeroport de Ginebra. De manera que, en qüestió de 10 minuts, aterrarem a l'aeroport de Ginebra. I sí, sí, enmig d'un silenci tremendo, l'avió, la veritat és que volava sense més moviments, eh?
1: Puja la música, que és més èpic.
0: Va anar baixant, i a l'arribar a la capçalera...

0: La pista vam veure per la finestra un fotimer d'ambulàncies, de camions de bombers que ens estaven esperant, però l'avió va aterrar normalment i ja està, vam baixar de l'avió, vam veure un motor. A més, els extintors el van apagar el foc en ple vol, però esclar, es veia tot sucarrimat, feia pudor de cremat. Bueno, llavors ens vam quedar tirats materialment, dormint en una sala d'espera de l'aeroport de Ginebra, i l'endemà al matí ens va venir a buscar un avió i ja està.
1: Déu-n'hi-do.
2: Aquesta és la història de l'Antoni Bassas de fa 30-40 anys, no?
0: Sí, de fa 41 anys.
2: 41
0: sí.
2: anys. En tenim una de més recent.
1: Sí, d'aquest mateix cap de setmana.
2: D'aquest cap de setmana, un avió que cobria la ruta entre Newark, a Nova Jersey, i Palma de Mallorca, ha fet mitja volta per una emergència de seguretat.
1: Sí, això era dissabte a la tarda, en un vol de United Airlines. Portaven més o menys una hora i mitja de vol i es van encendre totes les alarmes per una suposada amenaça de bomba, però al final va acabar en un ensuri. I res més, es veu que un passatger havia batejat el Bluetooth dels seus altaveus amb la paraula bomba. I, segons alguns mitjans, el responsable d'aquesta, no sé si dir-li, malifeta, broma, era un noi de 16 anys que finalment doncs hauria acabat detingut.
2: No és el primer cop que tenim un episodi així, de fet, ho vam explicar
1: sí,
2: ja aquí.
1: Jo no sé si qualificar-ho de tendència, de moda, però sí, és veritat, el que tu deies, el 15 de gener va passar una cosa semblant en un vol de Turkish Airlines que feia la ruta Istanbul-Barcelona, va haver de fer un aterratge d'emergència al Prat, doncs per això, perquè un passatger havia batejat el wifi, la xarxa de wifi, amb un missatge que també incluïa la paraula bomba. El 7 de febrer de l'any passat va tornar a passar una cosa similar en un vol intern dels Estats Units i el 2017 també en un vol entre Nairobi i Istanbul, per tant.
2: La Carmen Orte és una de les passatgeres que anava a bord d'aquest Newark Palma. Carmen, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ja a casa, eh?
3: Sí.
2: Quin ensurt,
3: ja som...
2: o no?
3: Com? Perdona?
2: Dic, va ser un ensurt o ho vau passar malament en algun moment o com va anar això?
3: Saps què passa? Que és molt important la informació que dona el comandant i la tripulació, el com se mouen dins l'avió, i també el passatge. I el passatge bàsicament era americà, que anava cap a Palma, i és un passatge molt acostumat a seguir ordres. Vull dir, que si li diuen que estigui quiet i si li diuen que això serà així, doncs no se queixen, no criden, no comenten...
2: O sigui, si fos un vol Bristol-Palma seria diferent, no?
3: Per exemple, això és el que volia dir, sí. Ja. Era un passatge molt... Això no vol dir que no estiguessin pendents, per exemple, dels llavis de les hosteses. Perquè, clar, quan anaves a les hosteses deien... No, todo... todo va, i, o sea, ja mos donaran informació, ara el Chicago mos ha dit que han de tornar, però ben aviat mos donaran informació, i elles seguien el satarrito compartint l'aigua, el que fos, i clar, la gent estava pendent de les seves llavis i en els seus llavis va aparèixer la paraula bomba, no?
2: O sigui, vau veure una hostessa dient la paraula bomba i clar, això entre vosaltres devíeu comentar-ho i home, seguretat no dona.
3: No, clar, dues hosteses estaven xerrant i la gent i qualcú que estava pendent de les seus llavis va entendre que era un assumpte relacionat amb això, no? I clar, mentrestant, la pantalla mostrava un vol que clar, el comandant donava instruccions de que s'apagassin els Bluetooth i per raons de seguretat, no deia res més, només apagau els Bluetooth per raons de seguretat o tornarem a la base, a l'origen, i després va dir, bé, encara queda un, per tant, tornem a la base. Chicago ha donat la instrucció i tornarem a la base. O sigui, a la base volia dir a l'origen, no? I clar, el passatge, el que veiem era l'avió com donava la volta, no? Tota la imatge de l'avió donant la volta.
2: Clar, que això es nota.
3: Clar, no només es nota, sinó que a més el veus a la
2: pantalla fa, clar, fa la S aquesta de tornar.
3: Donant la volta i com s'adreça a Newark. Clar, quina és la qüestió, no? Que tu, mentre no saps realment en quina situació es trobes i saps que encara queda camí, que potser tens una hora i pico per arribar, no? A tornar a els puestos.
2: És a dir, tu no, en algun moment vas pensar, ai, que això fotrà un pet.
3: No. Vaig pensar que alguna cosa important passava, bastant important, però no que d'aquest calat, no? I no d'aquest calat.
2: I quan aterreu a Newark, què passa? Entenc que la policia deu tenir-hi un paper aquí.
3: Clar, no. El cas és que sí que el comandant ja anuncia, o l'equip, que vendrà la policia, no? Ho diu d'alguna manera. La qüestió és que quan ja l'avió s'atraca a l'aeroport, ja era de nit, el que veiem és tota la zona on l'avió aterrarà plena de cotxes de policia, de camions de policia, de camions de bombers, d'ambulàncies... I clar, això sí que ja ens va donar la idea de que realment podria ser qualsevol cosa el que passàs. I ja quan va posar rodes a terra, va entrar un munt de policia dins l'avió. Vull dir, va entrar l'ICE, que l'ICE, clar, ja assusta, perquè... entre aquests tios que són 2x2 o 2x4... I mostra, només mirar la gent, ja la gent ja no respira, perquè diuen, ostres, no se moguin, que no se mogui ningú, i ja comença a venir policia de diferent tipus, la Port Authority, la policia de l'aeroport, l'ICE, és a dir, totes, diguéssim, els grups policials que entren a prendre possessió, diguéssim, de l'avió.
2: I vau veure si trobaven la persona en qüestió?
3: Sí, pensar que ells ho tenen, clar, sí, la varen detenir. No davant nosaltres no ho varen veure, però sí que la varen ubicar, sí. Perquè, a més, aquesta persona no va tancar en cap moment el Bluetooth, i tu saps que des de Bluetooth se pot activar qualsevol cosa, no?
2: Clar, però s'ha de ser molt ruc, clar, perquè et diuen, com no ho apaguis, tornarem, i no apagar-ho.
3: I no va pagar, no. Com no apagueu, tornareu, encara n'hi ha un detiu i tornem. I no va apagar. No.
2: I us compensen d'alguna manera? Perquè, clar, heu perdut un dia, no?
3: Un dia sencer, sí. Un dia sencer i vàrem estar moltíssimes d'hores. Havíem d'aterrar a Palma a les 6:10 del diumenge i vàrem aterrar a les 7:30. I de la nit, què faràs, no? De la tarda, de l'hora baixa, nit, no?
2: Sí.
3: I no ho sé, crec que... Només m'han enviat un qüestionari, és de...
2: De satisfacció amb el vol.
3: Sí. I jo he pensat, però, com s'atreveixen a enviar-me aquest qüestionari?
2: Està bé. Què tal el vol? Home, doncs una mica llarg, què vol que li digui?
3: Home, miri, una aventureta. Sí. Què vol que li digui, no?
2: Home, tens una anècdota per explicar, això sí. Mira.
3: Sí, el que passa és que hi ha gent que diu, ai, estos descerebrados, no?, aquests joves... I tu dius, bé, no ho hem de tractar així, no? En termes d'emergència nacional, o pensa que en el passatge érem com a 350 persones, era un bitxo gros.
2: Sí.
3: I clar, aquesta paraula que no se pronuncia, està prohibit pronunciar-la. De fet, la gent no la pronuncia. Com a màxim pot dir BOMB, no? Però no la pronuncia ningú, perquè pronunciar-la significa... és una alerta màxima.
0: És com dir foc en un teatre, home.
2: No s'ha de dir ni fer, i si algú té el seu Bluetooth anomenat així, doncs que li canviï el nom si vol pujar en un avió o tindrà ensurt. Carme Norte, doncs res, contents que hagueu pogut arribar, però vaja, sí, amb aquest ensurt ja ho tenim, això.
3: Sí.
2: Una abraçada, gràcies.
3: Una abraçada, gràcies a vosaltres.
2: Ara farem una pausa, Basses, i trec una barra de pa, perquè diumenge hi ha eleccions al Madrid. I les hem de gaudir.
1: Com li agrada.
0: Ja s'ho faran, tu.
2: No.
0: Més que hem gaudit aquest cap de setmana veient que el PSG tornava a guanyar la Champions.
2: Per això, una mica tot. Una pausa, no. I ara obrim carpeta madridista.
4: El 5 i 6 de juny a Terra Girona, el Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
5: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
4: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
5: T'ho perdràs?
4: Més informació a futurfest.cat.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
8: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
7: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
9: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
9: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
9: Sense pèls a la llengua.
10: I a més també podem anar a sopar, eh?
9: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
9: Però amb molta, molta cafeïna.
10: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
9: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
11: A Catalunya Ràdio... Postdates.
12: Tots mos desigs sobre vos los escamp. Tot és dins vos lo que em fa desitjar. De Cants d'amor, d'Ausiàs Marc.
11: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: I ja ho sabeu, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 5, obrim...

0: la veu, no tenia la veu de Mini Tot Costa. Ara m'han tret la veu de Mini Tot Costa.
1: Ho hauries d'haver fet tu.
0: Mini Tot Costa.
1: Ara.
0: Bé, és la setmana d'eleccions al Madrid, que això és una cosa que no passava des del 2004, Bassas.
2: Sí, podries fer amb la veu de Mini Molina.
3: Mini Tot Costa.
2: Saps una cosa?
1: Molt bona nit.
4: Mini Tot Costa.
0: Ara, home. Doncs,
4: Mini Tot Costa.
0: Una altra vegada.
2: Però que si
4: Mini
2: ho posa...
4: Mini Tot Costa.
2: Ho posi velocitat.
0: No, és que, de fet, crec que traurem la veu que acabes de fer ara, Bassas.
2: Això t'ho cobraré a part,
0: perdona. I ja et farem 125 euros. És el preu de les veus, 125 euros. Em sembla ben pagat.
2: Home, sí, per el que he dit.
0: Sí. Surt allà 25 euros la lletra.
2: Exacte.
0: Bé, eleccions al Madrid, Florentino Pérez contra Enrique Riquelme, primer cop des de 2004 que l'emperador blanc té un rival a les urnes. Deixa'm saludar el Ciro López. Ciro, bona tarda.
5: Bona tarda, Garriga i Toni.
2: Què
5: com
2: tal?
5: Esteu?
2: Bona
5: i
2: tarda.
5: Tots els que esteu ahí.
0: Bé, estem distrets perquè no estàvem acostumats a veure Florentino Pérez fent campanya i fent discursos i fent anuncis.
5: Bueno, està fent campanya?
0: Home, està fent entrevistes parlant més del compte, poder.
5: Ah, bueno, això sí, però campanya...
2: Home,
5: campanya,
2: fins i tot va anar un partit del futbol femení.
0: Imagina't si fa campanya.
2: Si fa campanya.
0: No se sabia ni una jugadora,
5: no sé. No sigueu dolents, que també va estar al partit del Castella l'altre dia.
0: Tampoc se sabia ni un jugador. Amb prou feina s'ha parlat de l'entrenador.
2: Bueno, és igual.
0: A veure, Ciro, ara seriosament, guanyarà Florentino sí. 70-30, 80-20?
5: Mira, si jo... El dilluns no vam parlar, no? A l'altre dilluns.
0: No.
5: Si haguéssim parlat a l'altre dilluns i m'haguessis preguntat què passava,
0: sí?
5: Què podia passar, jo et diria que 90 a 95, o 90-10, o 95-5.
0: O sigui, escombrada general. Sí?
5: El dimecres, jo parlava com si fos un partit de futbol. El dimecres al matí, per mi, guanyava 6-0 a Florentino.
0: Uh-huh.
5: Però després de la seva presentació, i també de la presentació del programa social
0: d'Enrique
5: Riquelme, jo deia que igual que el resultat ja era un 6-1.
0: Uh-huh.
5: I avui, si em preguntes així en resultat de partit, jo diria que el partit està igual 6-3, eh? 6-3.
0: O sigui, seria un 60-30, o un 66-33.
5: Un 70-30 pot ser, sí, bueno, sí. Bueno, o pot salir... És que, clar, 6-3 o 7-3.
0: Però pensa que... Vaja, i tu ho coneixes millor que jo. Per Florentino Pérez, guanyar 70-30 és poc.
5: És perdre. És perdre.
0: Perquè ell necessita adhesió absoluta.
5: I, a més, és que jo estic convençut que ell ha fet aquestes eleccions... Primer per això del cubata, no? Aguanta'm el cubata que aquests s'enteraran de lo que val un raspall. O sigui, això és lo... Però després, jo crec que, com dirien aquí a Castella, no dona puntada sin hilo, jo crec que buscava l'adhesió per després proposar al soci allò del 5 o el 10%, perquè si te'n dones compte, s'ha parlat més d'aquesta possibilitat del 5 o 10% que ja havia parlat d'ella a l'assemblea ordinària del club al mes de novembre que realment de projectes esportius.
0: Sí.
5: O sigui, llavors, jo crec que ell havia presentat aquestes eleccions per fer una mica de referèndum, no? Per veure com respirava el soci amb ell. No?
0: Però la idea de vendre el club ni que sigui un 5%, no és una idea superimpopular.
5: És que tampoc ho expliquen.
0: Però és impopularíssim, no? Aquí a Barcelona surt un candidat i diu, no, jo vendré una part del club, no el votaria ningú.
5: Sí, però és que ell parla de que, bueno, és vendre, però no vendre, per tant, seria fer una societat paral·lela que estaria anexionada a la fundació. És que, clar, és que les coses, per això a mi... M'agradaria que hagués un debat, no? Que parlessin
0: no
5: els dos.
0: No hi haurà
5: que,
0: debat.
5: A més, no hi haurà debat. Però jo m'agradaria, perquè, clar, és una situació tan confusa que la veritat és que no s'acaba d'entendre el que vol fer. O sigui, perquè per un costat, molts tenim clar que vendre 5 a 10% és vendre a una part del club, però per l'altra, el que la gent propera a Florentino diu, no, però això és que es faria en una societat paral·lela que estaria relacionada amb la fundació, però clar, jo el que pregunto, aquests empresaris o aquesta empresa que vingui i posi, jo què sé, 1.000 milions d'euros pel 5% o pel 10%, què li donen a canvi?
0: Clar, què? Però és que
5: què li donen a canvi?
0: A canvi de res? Home, doncs jo ens fem aquí també,
5: clar.
0: Que...
5: I després, en les societats anònimes, ja sé que el 5% és molt poquet, però l'altre dia m'escrivia una persona que va estar molts anys molt propera a Amancio Ortega, o sigui, que sap alguna cosa més de números que jo, i deia, mira, escolta'm, l'Anna Botín, en el Banco Santander, té el 0,23%, i és la presidenta executiva. El Florentino Pérez, diuen, l'home deia ahir que un 12%. A mi la informació que jo tinc és que té el 10% de ACS, i és el president executiu. Llavors, clar, ens tenen que explicar quin poder li dona a la gent que inverteixi aquest 5% o el 10% en el tema del club.
0: I mentre tot això, el Madrid es van discutint entre ells, el Barça ja presenta un fitxatge, està pendent de Bernardo Silva...
5: Però si no teniu diners, d'on saqueu?
0: Doncs no ho sé, del 5% del club que es vendrà a Florentino deuen venir. Perquè gastats estan, i entenc que Madrid, que estàvem acostumats els últims anys a que el Madrid era el club ric que feia fitxatges i el Barça era el pobre que necessitava palanques, veure que el Barça comença a fer fitxatges havent ja guanyat la Lliga... No us té una mica nerviosos?
5: A mi sí. Veus? A mi sí. A mi sí, però per això estic molt expectant a veure què diu l'Enrique Riquelme del fitxatge d'Estrella Mundial que diu que anunciarà el proper dimecres.
0: Figo.
5: O sigui, jo estic... Home, no sé si el Figo està per jugar, eh? No ho sé, eh? No ho sé. No sé si això seria un caramel que agradaria a la gent del Madrid, als votants, però no, igual sí, igual és l'estrella rutilant, però no crec que sigui. No. Parlen del Haaland, però jo què sé, no ho sé.
2: No era espanyol?
0: No era Rodri?
5: No, parlen de Rodri, això ja quasi ho ha anunciat l'altre dia, però també parlen de la possibilitat d'una... Bueno, va parlar ell el dissabte, que el dimecres anunciaria el fitxatge d'una estrella mundial, en aquestes paraules.
0: I l'última, bueno, i Mourinho? Què sabem de Mourinho?
5: A mi és el que...
0: Està a casa seva esperant.
5: A mi és la meva, que diuen aquí, desazón, no? O sigui, per un costat, tinc les meves dubtes, i si fossi soci, que no ho soc, que no ho soc.
0: Com
5: però
0: si ho fossis.
5: Tindria les meves dubtes de votar al Riquelme o al Florentino, però clar, si el Riquelme no porta al Mourinho, llavors que no contien el meu vot.
0: Si tu ets, per sobre de tot, mourinista.
5: Anem a veure, el Mourinho està fitxat. O sigui, el Mourinho està fitxat, està fitxat, a més, en el tema de que el Madrid pagarà els 7 milions, no 15, que diuen, i el Mourinho està fitxat. El que manca és presentar-lo com a entrenador del Real Madrid si guanya Florentino Pérez. Però el Mourinho està fitxat. Sento dir-t'ho, Garriga...
0: No, si jo tinc l'ampolla d'acabar preparada.
5: Antoni...
0: Bueno, el Barça no, però jo...
2: No, bueno.
5: Escolta'm, a mi, com periodista, m'agrada molt que vingui al Mourinho.
0: I com a madridista també, sí, no, ja està. No,
5: bueno,
0: no,
5: com a madridista també, però sobretot estic sucant pa, o sigui, pensant en aquestes rodes de premsa i en les que ens donaran.
0: I en les col·laboracions que et sortiran amb les ràdios catalanes.
5: Escolta'm, clar, no, i a més ja m'havia signat que si venia el Mourinho que ja tenia col·laboració feta.
0: La teva col·laboració va vinculada al fitxatge de Mourinho. És una clàusula més que afegirà Florentino.
5: Correcte.
0: Doncs res, Ciro, ànims amb aquesta setmana d'eleccions al Madrid.
5: El dilluns parlant, sí.
0: El dilluns que ve parlem i fem la valoració.
5: A veure què ha passat.
0: Està molt nerviós. Gràcies, Ciro, una abraçada.
5: Adéu.
0: I com cada dia a partir de les 6, Marta Montaner, bona tarda.
1: No gaire bona.
2: No és bona.
1: No, Garriga, em sap molt greu, però...
0: No. Roger Grandell, tarda.
3: Tarda
0: perquè no és
3: bona. Perquè m'arriba a caure a sobre.
1: No, és que no ets conscient.
0: Què està passant? Estan passant coses que desconec?
1: Jo no ho he vist, però m'ho ha explicat en Grandell.
0: Per la cara del Marc Andreu...
3: Sort que no ho ha vist la Marta.
0: El Marc Andreu m'està dient tela.
1: M'hauria agafat la baixa, jo,
3: Gairebé,
0: Juguem a endevinar-ho o m'ho expliqueu?
1: Si vols, no, juguem.
3: Si vols,
0: a veure, Basses, què pot ser, això?
3: Ha passat fa 5 minuts.
0: Ai, fa 5 minuts?
1: L'etiqueta és fàstic absolut.
3: Sí. Ai. Aquí dintre la ràdio.
1: Una panarola. Sí! És que l'altre dia vaig veure una.
0: No, però no ho expliquem, també? Que no voldrà venir ningú.
1: A la redacció. Què?
3: Però
1: és que jo ja ho he dit.
3: Ràdio.
1: N'hi ha una, n'hi ha moltes, t'ho he dit.
0: No, pot ser la redacció.
1: Jo...
0: No, no, i tant que pot ser.
1: Sí que pot ser. I us he dedicat en aquest estudi...
0: No,
3: això sí que no, eh?
0: No.
1: Anys enrere.
0: Jo
1: em vaig matar una.
0: Les van matar totes al Basses abans de marxar.
1: Però us n'adoneu que no podem fer ràdio, no? Me'n vaig a casa.
0: No, però jo crec que s'ha colat per la porta.
1: No, explica-ho, Carandell.
3: És que jo no sé si ha entrat per la porta com una persona normal, perquè jo estava assegut al... No ho sé, jo estava assegut als sofàs que tenim aquí, tranquil·lament.
1: No, el sofà no, eh?
3: I sento...
0: Com?
3: Plof.
1: Ai, no, que ha caigut al sostre.
3: Clar, o ha caigut del sostre o s'ha tirat... Ai... des de davant meu contra mi. I ha impactat en el
0: tobogan, també.
1: En papamòbil.
3: Jo crec que ha caigut del sostre. No?
0: No, sisplau.
3: És l'habitual. No. Una passa que et cauen de...
4: Tenia el bomba al Bluetooth i...
1: Jo és que podria plorar ara mateix, o sigui que...
0: Em va passar en un restaurant un dia. Fa molts anys. Un restaurant que aquí ja no existeix.
1: Una cosa, tinc una última hora.
0: Atenció, última hora.
1: Des de la redacció.
0: Atenció, connectem amb la redacció. Judit Pastor, bona tarda.
1: Bona tarda, m'acabin d'informar els companys de la redacció de la tarda de Catalunya Ràdio que aquí dalt també hi ha una paraula gegant. Ara mateix l'hem intentat matar i no ha sigut possible. No estem parlant d'una plaga a Catalunya Ràdio?
3: Sí, no és la mateixa.
1: No és, és que és impossible, perquè aquesta s'ha quedat a la planta baixa.
3: Molt bé, doncs...
1: Anem a treballar a l'altra banda de la Diagonal o com va?
3: Que ens deixin un estudi allà.
0: T'estàs oferint al grup Godó.
1: Estic...
0: És un titular boníssim, eh? Bueno. Se'n van de Catalunya Ràdio a RAC1 per les paneroles.
1: Doncs, ojo, eh? M'està picant tot. Quin horror.
0: Què hem de fer ara, aquí?
4: Jo, en aquests moments, si fos el director... suprimir el programa ara mateix.
1: Hem d'evacuar aquesta emissora, no ho saps, és que de veritat, eh?
0: Perquè això segur que ja hi estan posant fil a l'agulla els departaments corresponents.
3: Segurament.
1: Quin és el departament, sisplau?
3: El departament de
1: Pau Dardes. Ara envio un mail.
0: El de riscos psicosocials, perquè això genera uns nervis que no són bons.
1: Perquè no et concentres, per treballar. No sé de què val que no surti d'aquí avui. Només penso en paneroles, ara.
4: La veus i la mates, i ja està.
0: Mira, et dic una cosa, atenció, tens la notícia exclusiva? Tenim notícia exclusiva. Demà, a la tarda de Catalunya Ràdio, en exclusiva... A veure si se'm carrega l'escaleta de demà. Ens visita Andreu García, expert en insectes i plagues amb la calor.
3: Doncs que porti la maleteta, eh?
1: Però això ja estava agendat?
0: Això és igual.
3: O aprofitem que ve a fotre neteja per entrevistar-lo.
0: Hem decidit que, vista aquesta notícia d'última hora que ens heu donat...
1: Emergència.
0: Aquesta emergència climàtica, climàtico-insecticida, el programa només pot fer que treballar per la ràdio pública d'aquest país.
3: Que hi havia un debat ara aquí fora amb una companya...
0: Què fer, no?
3: Que diu, no la mateu.
1: No, era animal...
3: I s'ha posat davant de la panerola.
1: És animalista, sí.
0: Però si
1: és una plaga...
0: No, mira, que dalt no han ni pogut, eh?
3: I ja l'estava intentant agafar amb un got d'aigua per alliberar-la i tornar-la al seu hàbitat, que és, deu ser el carrer, no sé.
1: Quin és l'hàbitat?
3: Perquè si és aquí tenim un problema, si és...
0: Quin és l'animal més gros que has matat? Una panerola seria?
3: No puc respondre aquesta pregunta. No...
1: Un porc? No, eh? Sí, no? Sí. La matança del porc, mec.
3: No, un porc senglar amb el cotxe. Jo vaig tenir un accident fa molts anys.
1: El van entrevistar. Quin diari era que et van entrevistar?
3: I el 9-9 em va fer una pàgina. Una pàgina sencera. I em van demanar, sisplau, si podíem anar al quilòmetre on s'havia produït l'accident. Seria un altre tipus de periodisme en aquella època.
4: Reconstruir-la.
3: Sí. Podem anar fins allà i em van entrevistar allà al quilòmetre 45 de la CB7.
1: Sí, i li vas fer la foto allà.
3: I em van dir, vale, posa't a fer la foto. Jo estava com somrient i em van dir no pots somriure perquè, clar, ha estat un accident. I vaig fer com cara com de trist i d'afectat.
1: Torna a publicar aquesta foto. Un senglar al mig del pas. Roger Carandell, de Burg, relata l'accident que va patir fa uns dies en xocar contra un senglar a la C-17, després que un altre cotxe... Que fort, m'encanta aquesta notícia.
3: I el vaig matar.
0: Ai, Déu meu, m'està venint molta calor, només d'imaginar tantes notícies seguides.
3: Espero no matar res més gros. No, ja estem parlant de...
0: T'imagines que el Roger diu sí una persona?
3: Home, no.
0: Home, hauria estat Breaking News, també.
3: Sí.
0: Avui tenim que no surti, però, eh?
3: Sí.
0: Al principi, si no, ara calmem els ànims, ens infectem tots, sí. Un tema?
3: Home, els famosos que van anar a Bad Bunny i també al concert de l'Oreja de Van Gogh, que tot
0: home,
3: ha passat a Madrid.
0: Home, la Carla Verdés.
1: Mira, va, sí.
3: Sí, la sentirem, de fet.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Veus que bé? Anem a repartir un berenar. Jo ja tinc molta calor.
6: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
0: I avui ha rebut el berenar el Julián. Julián, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: L'has rebut a la feina?
7: Sí.
0: Exactament. A la feina. Quina feina fas o on treballes tu?
7: Pues mira, sóc el director de l'Escola Celia Antiga de Reus, una escola pública d'una línia.
0: Ah, mira.
7: D'aquí, de Reus.
0: I qui creus que et pot haver enviat aquest berenar?
7: Pues mira, no tinc la més remota idea. No ni... podria dir-te a ningú perquè no coneixia jo per això i no te podria dir, o sigui, no sé en qui pensar.
0: Bé, doncs ara hi ha una persona que a priori t'estima o et té una estimació o que et vol dir alguna cosa bonica, a veure si reconeixes qui és aquesta persona. Ja pots saludar.
8: Hola, Julián. ¿Coneixes la veu?
7: Ui, parla una mica més.
8: A veure, jo volia agrair tota la tasca que fas com a director del col·le i la gran ajut que ens fas pues, a tot l'AFA.
9: Oh, Cori?
8: Sí!
0: Ai, t'hem patit! Julián, qui és?
9: És la Cori, la presidenta de l'AFA.
8: Hola!
9: Estem a la presidenta escolar.
0: Com?
9: Ara mateix estàs sentint vos tot el Consell Escolar.
0: Estàs amb el Consell Escolar? Ah, mira que bé, t'hem enganxat. I Cora, per què li has volgut enviar aquesta coca?
8: Pues perquè l'AFA en general, tots i jo personalment, estem molt agraïts amb ell per totes les funcions que fa i el recolzament que ens dona a l'AFA en si en general.
0: Ah, mira que bé, Julián. Escolta, els directors que només teniu que disgustos, mira, una coca, tu.
9: Mira, estem encantats de rebre-la i també això us he de dir que és que la Cori no se queda a curta. L'AFA enguany està fent un pas endavant i ens està ajudant moltíssim. Estem molt agraïts a tota la feina que fa. Una AFA sense escola no té sentit, però una escola sense AFA està coixa. Ja ho sabem que és així.
0: Que bé. Doncs mira que bé, tu, els mestres i els pares i els directors tots units fent força. Cora, Julián...
8: I també parlo a banda del professorat, a tot el personal de l'escola.
0: Ara.
8: Viu, etcètera.
0: Tothom.
8: Etcètera.
0: Coca per tothom. Vinga, una abraçada forta. A les 6, el que no surti, basses. Fins dilluns que ve.
4: Fins dilluns.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. El president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures com les estacions del tram central de la línia L9 del metro o el desdoblament de tram entre Berga i Bagà amb l'ajuda del sector privat. El president ho acaba d'anunciar en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. Palau de Congressos, Albert Prat, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Sí, ja ha anunciat un nou mecanisme de col·laboració público-privada per retallar els calendaris d'obres i acabar infraestructures en 6 anys que ara mateix estan projectades a 20 anys vista. De forma immediata, el president ha promès un paquet de 3.200 milions d'euros per prémer l'accelerador de la mà del sector privat i acabar, per exemple, les estacions de la L9 o el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
12: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula un model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
11: Illa també ha promès un segon paquet a mig termini per accelerar el desdoblament de la C-55 o el tramvia de Tarragona i de Reus. El president també ha anunciat que la companyia taiwanesa Starlux estrenarà un vol directe a Barcelona Taipei a principis de l'any que ve. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
13: L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura una agència oficial iraniana. Amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions, les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar, ara al voltant d'un 6% fins als 97 dòlars del barril de Brent. L'Iran acusa els Estats Units de lentitud en els esforços diplomàtics per la pau i defensa que el Líban n'ha de ser part. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
14: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto al foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto al foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
13: L'exèrcit israelià ha anat a l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah continua atacant les ciutats del nord d'Israel. És un nou pas en l'ofensiva de Netanyahu al Líban, on, malgrat el teòric alto al foc, ahir va conquerir l'icònic castell de Beaufort per sobre del riu Litani. I avui ha tornat a posar en el punt de mira la capital. L'Israel Kata és el ministre de Defensa israelià.
15: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
13: 11 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal entre Sant Gregori i Girona. La flama és de baixa intensitat, segons fonts dels bombers. Anem cap allà, Girona. Maria Rovira, bona tarda.
16: Bona tarda. L'incendi afecta una zona boscosa a prop del barri de Taialà, tot i que, segons els bombers, no afectaria de moment zones habitades. A hores d'ara, 10 dotacions terrestres dels bombers i una d'aèria estan treballant per perimetrar l'incendi, que crema de moment a baixa intensitat en aquesta zona situada entre Sant Gregori i la ciutat de Girona. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
13: L'agència tributària ja ha tornat 874 milions d'euros de la renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns, que pugen a més de 1.500 milions d'euros. Aquests retorns corresponen a les sol·licituds que s'han presentat per internet i per telèfon abans que es pogués anar directament a les oficines d'Hisenda a partir d'avui. Fins ahir s'havien presentat gairebé 2.600.000 rendes al país, un 6% més que la campanya de l'any passat. Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
17: Bona tarda, Maria. Més tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, ha dit que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, confirma al club de la mitjanit d'aquesta casa de Catalunya Ràdio que renovarà per dues temporades. Tant Romeu com la defensa, Irene Paredes, reclamen fitxatges per reforçar l'equip després de les sortides d'Alexia Putellas, Mapi León i Iona Batlle. L'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments rebels d'arrel, pensant ja en la temporada que ve. El club blanc i blau ha tancat la temporada 2025-2026 amb gairebé 38.000 socis i més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història. En futbol sala, el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si guanyen avui el Valdepeñas en un partit que començarà a les 9 del vespre, i el Barça d'hoquei patins rep l'Igualada, el segon partit d'aquesta semifinal, que també es disputarà avui a les 7. Els blaugrana dominen per 1-0.
10: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
1: A mi el Jeroni m'ha dit que està una mica preocupat avui. Perquè ha vist el Toni arribar una mica espitat i ha dit jo amb aquesta pressió no vull tocar.
2: He començat amb la meva el dilluns.
1: Sí?
3: Deixa d'espantar el senyor Jeroni, que ja té una edat.
1: Clar, home, deixa-la en pau. Qualsevol en surt ens
3: en deixa-la en pau.
2: Ser tranquil. Ser autònom és fotut. Però aquesta gent que et diu... tranqui, que tu cobraràs el dia 26.
3: I el dia 26 no arriba res.
2: I estem a dia 1, no s'ha cobrat i aquest senyor no apareix.
1: M'estàs dient que algú et deu una factura?
2: Si fos una. I el tio no apareix. Llavors he hagut de trucar al senyor que li proveeix serveis en aquest senyor, que és el seu jefe, per dir-li, oye, ¿qué está pasando? Yo lo arreglo y tal... Però
1: a aquesta hora no ha arribat la factura.
2: Llavors estic esperant, li dono 5 minuts més.
1: I ja
2: trucaré el que està per sobre tots, que és el que ha contractat en aquesta agència que paga.
3: El gran jefe.
2: I diré, aquesta agència que heu contractat no paga.
1: Abans que acabi la secció, tornem a mirar el compte bancari i veure si ha arribat l'ingrés.
2: D'aquí 4 minuts...
3: Un update. Vés fent
2: d'aquí 4 minuts ho miraré. I vale, com perfecte. No estigui, aquí en directe ho farem. Pum.
1: Puc llegir ja l'entradeta?
2: Sí, oi tant.
3: Pots llegir, clar que sí. Som-hi.
2: Vinga, va, però... Sense riure, eh?
1: Sí, avui extraordinàriament professional.
2: Recte, vinga, va.
1: He vist coses que mai no creuríeu. He vist dos homes borratxos devorant un colom viu a la plaça Catalunya. He vist dos homes que es deixen donar bufetades a canvi de cigarretes a la plaça del Tripi. He vist dos homes disfressats de còndor ballant amb el popocho en un concert de l'orquestra Mondragón. He vist dos homes tan patètics que quan posen la mà per veure si plou... la gent els deixa monedes. He vist dos homes que la natura hauria d'haver eliminat fa temps, però continuen respirant. He vist dos homes que es diuen... Toni García Ramon, Òscar Brau, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Una descripció molt acurada de la nostra vida, eh?
1: Sí,
3: realment. Hi ha algú a la teva redacció que ens coneix.
2: Haig de felicitar-te perquè avui has estat
1: avui aguantat,
2: molt sobri.
3: Molt bé.
1: M'he pessigat un testicle per fer-ho. Sí.
2: He de dir que no hi havia menció a Pacheco, el niño fumador, no. I això t'ha ajudat.
3: No, Pacheco no. Està oblidat, ja.
1: El tema de la setmana passada no l'he superat encara.
2: Va haver-hi comentaris, van trucar algun despatx.
1: Sí. No, la Pineda va treure el fragment sencer el divendres com a un dels millors moments de la setmana.
3: Pineda és... No, de veritat, des d'aquí li vull donar les gràcies a Pineda, perquè és l'única persona que ens comprèn. És l'única persona que ens comprèn.
2: Enfonsar-nos la vida, perquè...
3: Home, s'ho va destacar com a secció de qualitat.
1: Bé, clar, no era com a secció. Mai saps si és el millor o el pitjor.
2: No era com... Tu i jo sabem que... Pineda, si estàs escoltant, tu i jo sabem que no era com a secció de qualitat.
3: Gràcies, Pineda.
1: Ens estàs escoltant segur. Bé, dues paraules. Oh. Ens queden molt poques seccions, ja, eh?
3: Ja està, que abans d'això...
1: Cinc setmanes,
3: tenim
1: paraules,
3: encara.
1: Arribareu a fer 5 seccions més?
2: Sí, quatre més.
3: Sobrats.
2: A veure, si hi ha els diners necessaris...
3: Tenim podem, per... d'estar aquí 3 anys, si
2: volem. Podem fer moltes paraules.
1: Nosaltres paguem poc, però paguem el dia.
2: No. Cap queixa.
1: La 3CAT paga bé. Paga el dia.
2: Paga el dia.
1: Ja és molt.
2: Paga sempre el dia. I no tenim queixes. I tanquem aquest tema, tanquem aquesta carpeta.
1: Vinga, va, dues paraules. Per quina paraula comencem avui? Vinga, va.
3: Francesc, preparat, perquè avui la cosa va de, almenys per la meva part, de testosterona. Va d'homes molt homes, de mascles molt mascles.
2: Sí, estem parlant de tu, pràcticament.
3: Molt alfes, o sigui, mascles molt alfes.
2: Molt alfes.
3: No alfes, no, molt alfes.
2: Alfes, explica una mica, alfes és com el mascle dominant.
3: És el mascle dominant. Ens introduïm en un dels mons, jo diria, que més repugnants que ens han donat les xarxes socials. Ho dic de debò.
1: Que bé.
3: Això va d'anabolitzants, això va de Lamborghinis i de titoles.
2: Lambos.
3: Francesc, benvingut a la manosfera.
1: La manosfera...
3: La manosfera.
1: La paraula és manosfera?
3: La manosfera.
1: Què vol dir manosfera?
3: Manosfera és una paraula... Quan acabin els vigis de cantar els vigis... Vale. La manosfera és una paraula que hem adaptat a la paraula anglesa manosphere, També se li diu androsfera, machosfera, fins i tot. En català potser masclesfera, que era una mica estrany, però bueno. Fa referència a l'univers, sobretot digital, a internet, d'aquests homes que tenen una gran influència, repeteixo, homes que tenen una gran influència i volen recuperar el que ells diuen que l'home ha perdut, que és aquell paper preponderant del mascle a la societat. Volen redefinir el concepte de masculinitat, però des de la perspectiva més reaccionària i més fatxa, més feixista. Fan autèntica por. També promouen l'individualisme, el neoliberalisme. Evidentment, es mostren com una mena de rebels en un món woke que els amenaça i que els ha castrat. Aquest és un argument que pot semblar absolutament boig, però que està calant i està calant entre molta gent jove.
1: Se senten castrats al no poder-ho dominar tot.
3: Al no poder-ho dominar tot.
2: Bueno, el feminisme el veuen com un enemic a batre, absolutament.
3: Exacte, com una castració a la seva masculinitat.
2: I això és... Anthony, no,
1: és que està amb l'aplicació de la casa.
2: Mira, s'ha cobrat. No.
3: La testosterona, està sortint la testosterona per tot arreu.
2: Ara mira el missatge. Això ja s'ha comentat moltes vegades, però Anthony Vivor, que és un historiador, deia que la societat està preparada per afrontar un cert nombre de canvis, que quan es sobrepassa aquesta línia vermella, que és una línia vermella, òbviament, fictícia, no?, que cadascú té la seva, però com a societat n'hi ha una de traçada, quan la sobrepasses, hi ha un moviment exactament
1: contrari.
2: De la mateixa energia, de la mateixa força, però en el signe contrari.
1: I això és la manosfera.
2: I això és la manosfera, bueno, que és exactament una resposta bruta i lletja al feminisme.
3: I molt inculta, molt profundament inculta, amb gent amb molt pocs coneixements.
2: Amb mautes abdominals.
3: I que té aquesta tendència a fer de coach, no? A fer aquesta mena de coaching, un coaching barat i un coaching molt qüestionable.
1: Bé, barat, però car.
3: No, barat però car, però estem parlant d'aquests...
2: Gent que ven tot el que té per anar a cursos amb...
3: Bàsicament...
2: Amb un tio que els ensenya a fer sentadilles.
3: Bàsicament...
2: I burpees.
3: Sí, burpees.
2: Burpees.
3: Bàsicament són gent...
2: Sense... Tu, Garriga, tens cara de fer burpees contínuament.
1: Algun burpee he fet.
2: El burpee, perquè la gent no sàpiga, és posar-te... En...
1: Estirar, és llançar-se a terra, fer un abdominal, pujar, saltar i tornar a baixar.
2: Mira, Garriga, com s'ho sap, eh?
1: Home, perquè algun burpee hem fet,
2: com es nota, sí, que és de la Manosphere.
1: Aquest sóc jo fent burpees.
2: Això són les teves ròtules.
3: Això són les ròtules, les ingles... Bé, la filosofia d'aquesta gent és, sobretot, captar a joves. És a dir, i per això utilitzen aquesta mena, com deia abans, de coaching, a través del qual els ensenyen als joves a recuperar la seva seguretat, la seva masculinitat, a no deixar-se trepitjar per aquest món feminista,
2: sí,
3: de les dones.
2: Sí, sí! Dones!
3: I no trepitjau els homes. La seva filosofia es redueix en una cosa molt senzilla i molt esquemàtica. Què seria? Guanyar pasta, comprar cotxes esportius, sí, i, amb perdó de l'expressió, cardar amb totes les dones que puguis. Aquesta és la seva idea de la felicitat i de la plenitud. La manosfera és un univers molt ampli, amb subcultures molt particulars.
2: Ojo, que jo, les dues primeres coses, guanyar pasta i no fer res...
3: Bé,
2: jo aquí entro.
3: Val, d'acord.
2: Si traiem la ideologia, la política i que fan fàstic...
3: Si ho neutralitzes tot... Si en essència,
2: si ho treus tot i deixes la pasta,
1: també, també.
2: La pasta esfera,
1: la pasta esfera és la nostra.
2: Turbocapitalisme. D'acord.
3: Escolta, això és un univers on hi ha moltes subcultures i que són totes molt particulars. Diguem que la banda més hardcore i més repugnant trobaríem a gent com el famós Andrew Tate.
2: Que un violador.
3: És un influencer.
1: Avui deia, no hi ha res més gay que t'agradin molt les dones.
3: No fot. Això ho deia l'Andrew. Hòstia, sí, està donant la volta ja al mitjó. És una cosa... Estan tan bojos.
1: Sí, deia això.
3: Aquest senyor és un senyor perillós que està perseguit per la justícia, i potser l'exemple més proper que tenim aquí seria el de Lladós.
1: Oh, quin
3: suposo
1: fàstic.
3: Que el coneixeu. Que és un altre perfil molt... És un altre perfil molt clàssic de la manosfera, que és el...
2: Sembla un nano.
1: Sí.
3: És bon xaval.
1: L'any que ve farà una secció a la tarda.
2: Sembla... Sí?
1: Amb vosaltres.
3: Ah, molt bé. Ja serem tres.
1: Que bé. Es farà coaching.
3: I el Geroni.
2: Espero que vagi consultant l'app de la caixa, a veure si ha cobrat ell.
3: Doncs Lladós és aquest exemple, que és un altre perfil molt habitual a les xarxes, a la manosfera, que és el criptobro tatuat, que promou l'individualisme més extrem, el neoliberalisme més extrem, i que evidentment veu les dones com un estorb, com algú que estorba.
2: Hi ha un munt de joves que deixen tot...
1: Obsessionats.
3: Sí, perden pasta.
2: Li donen el seu sou. Si curren, li donen el seu sou amb ell per poder anar amb ell a fer un coaching, no? Un stage.
3: Sí.
2: De dues horetes, de fer burpees, no? i menjar herbes.
3: Després també hi ha una manosfera que potser no és tan agressiva, que és més light, però que també és una manosfera. Al cap i a la fi, que és la dels podcasts d'homes, de presentadors masculins. L'exemple més clar que tenim als Estats Units és Joe Rogan. Crec que és el podcaster amb més seguidors que hi ha, no sé si al món, però als Estats Units
2: 40 milions.
3: És una bogeria. I aquesta mena de podcasters de la manosfera, que són més light, es caracteritzen sobretot per promoure pseudociències, perquè anuncien productes que són de pseudociències, si et fixes.
2: Una mica com el del jugador d'Atlètic de Madrid, com es diu?
1: Marcos Llorente.
3: Tenen aquest punt no tan còmic, però perquè ells intenten donar-li una justificació científica a totes les bajanades que diuen, no? Ara, per exemple, els ha donat molt pels banys de gel, el cold plunge. La dutxa freda és diferent. El bany en gel...
2: Però també el...
3: He de dir que la dutxa freda la practico jo,
1: La dutxa freda què és?
3: Dutxar-se amb aigua freda.
2: Sí. Dutxa freda, però què haig de dir?
3: A mi m'activa.
2: Això és per un moment, això és un secret.
1: A veure, secret.
2: Això és un secret de Broc que ens diu, no?, sempre. Amb un grup d'amics que tenim, diu, ja, la dutxa freda, ja, des que prenc dutxa freda ja no tinc cap tipus d'enfermedad i tal, agafa tres constipats. Un d'ells gairebé el mata.
1: Per culpa de la dutxa freda.
2: Per culpa de la dutxa freda, òbviament. I diu, no, demà... I llavors, a sa covarda, no?, i diu, demà dutxa calenta. I quan ja torna a ser uns mil homes, ara torno a fer la dutxa freda. D'aquí...
3: He tornat.
2: 5 dies, mira, no sé, dirà, és que tinc molta febre.
3: De totes maneres, hi ha una diferència molt gran entre posar-te una dutxa freda o posar-te una banyera plena de glaçols de gel durant el matí. Això és de bojos. I això és el que fan els podcasters de la manosfera actualment. Què podem dir? Si voleu aprofundir més en aquest món i conèixer com està de podrit des de dins, us recomano molt un documental que hi ha a Netflix del periodista...
2: Justin Theroux.
3: Justin Theroux es diu?
2: Justin o Luis Theroux?
3: Hosti, crec que és Luis Theroux, però ara comprovem. Luis Theroux.
2: És que hi ha un altre Justin Theroux, que
3: sí,
2: és un
3: actor. Hi ha molts Theroux. Es diu Dentro de la machosfera, dins de la machosfera. Sí, està a Netflix, el veureu, perquè veureu...
2: Fa mitja por.
3: Veureu la farsa que és tota aquesta història, perquè molts d'aquests reis de la manosfera són en realitat estafadors que exageren molt la seva postura. No són així realment perquè saben que això els dona clics i els fa guanyar diners i, a més, atreu els adolescents, que segurament és el problema més greu que tenim amb aquests senyors, que hi ha molts adolescents que creuen en tot el que diuen aquests bojos, i això és un problema, no?
1: Doncs aquesta és la primera paraula d'avui, la manosfera. Anem a la segona, Toni.
2: Aquesta paraula que porto, d'acord, és una cosa que ens passa a mi i al Broc constantment. O al Broc i a mi. Yeah,

0: estem en llista?
1: No, tio, si em segueixo mirant el meu telèfon, a veure si has trucat i tal, com jo amb el banc.
2: Com tu amb el banc.
1: Com jo amb el banc i no truca ningú.
0: La teva història d'amor trencada amb el banc.
1: No truca ningú, exactament. Breadcrumbing seria una mica desamor, no? Però breadcrumbing és una part del desamor molt xunga, que és quan, en català es diria reforç intermitent.
2: Això la Juliana ho diu molt.
1: Doncs el reforç intermitent, no sé qui és la Juliana, però
2: la Juliana Canet, no sé qui és. Sí, sí que saps qui és. Va, tira.
1: El reforç intermitent, no? Breadcrumbing. També ho diu això, la Juliana? Breadcrumbing?
2: No, ella parla de reforç intermitent.
1: Breadcrumbing és una paraula més interessant perquè els anglesos sempre saben vestir-ho millor.
2: Home,
1: això és una
2: mola
1: cosa,
2: molt.
1: Això és una cosa que mola molt dels anglesos i dels anglosaxons en general, i és que sempre el love bombing,
2: sí,
1: saps?
2: Sí. Aquestes coses creen unes paraules, sí, són collons, molt espectaculars.
1: Tio, que, hòstia, estàs fet una merda, però dius, m'estan fent breadcrumbing, i penses...
2: Bé, no està mal.
1: Sí, sí. No, clar, total, no, però almenys he pronunciat breadcrumbing.
3: Arribats aquí, sí, no?
1: Saps? Estic fet una merda, estic al sofà, m'han deixat, no tinc un duro, tio, em volen desahuciar, hi ha un policia a la porta, no em queda droga, però sé dir breadcrumbing.
2: Ah, that's right.
1: D'acord? Doncs el breadcrumbing és això, és deixar-te un rastre de molles. D'acord? Les mulletes de pa. El que et deixes tu, penses que a vegades...
2: Allò que us dona una mica de bola, però poca. Sí.
1: Quan venim aquí, no?, i que diem que avui hi haurà berenar a Can Garriga i no hi ha res.
3: No.
1: Hi ha
3: una galeta.
1: Hi ha una safata amb molles de pa.
3: Sí, una galeta mossegada.
1: I ve del conte de Hansel i Gretel, no?, que deixaven unes molles de pa com a rastre.
2: Ah, el rastre.
1: Perquè et segueix.
3: No.
1: Això descriu, bàsicament, el comportament d'algunes persones que no et fan ni puto cas, però de quan en quan et deixen, et devien un missatget.
2: Aquell missatget de...
1: Que això pot ser tant una persona que tu volies que fos la teva parella o una mano o el que sigui, com un amic, eh? També n'hi ha d'amics breadcrumbing, el breadcrumbing friend.
2: Oh my God. That's so sad.
3: Quina hòstia que
1: tens. It's fucking sad, no, man. Doncs els breadcrumbing friends...
2: Don't do that.
3: Breadcrumbing.
1: Fan això, no? Bàsicament et deixen, et van donant molles de pa, no? Et van donant...
2: Una mica d'atenció, però poca.
1: Sí, no, molt poc. I, hòstia, un dijous et diuen, hòstia, hem de quedar a sopar.
2: Però no quedes.
1: Però cap d'un any encara no s'ha concretat allò, no? Un altre dijous que te l'estàs, m'ho tens a saber de tu, i dius, hòstia, què tal? Ja no contesta més.
2: Breadcrumbing.
1: Exactament.
2: Breadcrumbing. Això està de moda?
1: Això es fa molt.
3: Sí, sí, sí, està, a més es comenta bastant.
1: Això fa molt, jo crec que la setmana que ve farem benchmarking.
3: Però això diu molt de com està la societat, eh?
1: Sí,
3: de com ens hem de veure, eh?
1: Benchmarking, que seria com si fossis el plan B. Vale? El pla B és el benchmarking, o sigui, aquella persona vol quedar amb algú, aquella vol dir que no, i tu ets el tonto que va darrere,
3: clar, perquè
1: no?
3: Bench és com la banqueta, no? Sí, el jugador de banqueta, hòstia, és lleig, eh, això?
1: Et deixen allà,
2: I quan no hi queda el remei...
1: Et deixen allà assegut, no?
3: Fora,
1: clar, tio, Garriga, no? Setena opció. Doncs pues truques, jo què sé, primer la Juliana, després el Òscar... Primer...
2: Ara sí que la coneix.
1: Òscar Broc, el Ricard i tal, i a l'últim és, pim, Garriga, i Garriga. I Garriga diu, mira... Motherfucker, a mi no facis breadcrumbing.
2: Però una mica de benchmarking, sí. Doncs ja ho sabeu, la manosfera i el breadcrumbing...
3: I el benchmarking.
2: I el benchmarking.
1: Actualitzem
2: l'aplicació del banc.
3: A veure, és que ho volem veure. Hi ha algun ingrés?
2: Tens música d'atenció preparada? Perquè anem a veure si el banc de Toni García Ramon...
3: Estic patint, estic suant, eh?
2: Rebut
1: ja la contrasenya.
2: L'ingrés...
3: Estic suant.
1: 13 a 10, eh? 13 a 10, dia 1 de juny, eh?
3: Vale. Quin és el saldo ara mateix?
1: Espera un moment, eh?
2: No, són les 5 de la tarda, no les 13.
1: Fills de puta, no han pagat. No han pagat. Us ho dic perquè si dilluns no...
2: Dilluns que ve?
1: No vinc.
2: Ets a Can Brians?
1: Sí.
3: Tampoc seria res nou, eh?
1: No,
3: coneix Can Brians.
1: Estic a Can Brians o a una masia... amb un tio lligat a una cadira i amb un suplet industrial.
2: I fent-li breadcrumbing, eh?
1: Fent-li breadcrumbing, love bombing i benchmarking.
2: I altres coses que no es poden dir per la ràdio. Toni, fins la
1: setmana que ve. Adéu.
4: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya, tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: Ho has d'explicar.
9: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
8: Sense consentiment. És agressió, tia.
10: Llavors hem d'anar als Mossos.
8: Pubertat, capítols finals. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
10: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
11: Ai.
10: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, sí, cap problema.
11: Ai, ai, ai.
10: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Que m'he comprat un armari.
14: Ah, ara ja sí, eh?
15: A la que compres l'armari.
13: Ja sí, sempre anava a burra.
2: Una burra, els penjadors.
13: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
2: No! Home, és el cardis d'alta baix del balcó, eh?
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Doncs atenció, perquè és dilluns i hem volgut començar forts.
18: L'almendro de Doraemon que florece en la serie de Doraemon.
2: Aquests que sentiu són els Vengamonjas, el duet còmic que està d'aniversari. Fa 20 anys.
18: Posados en modo random, haciendo cosas hacia el tuntún. Todo esta chorra que te partirás toda la chofla.
2: Us defineix aquest tall, Xavi, Esteban, bona tarda.
19: Bona tarda, sí, ens defineix.
20: Està ben buscat.
19: Feia molt de temps que m'escoltava aquesta cançó.
20: Sí.
2: Xavi Daura, Esteban Navarro, Vengamonjas, benvinguts a la tarda.
21: Os Vengamonjas cumplen 20 años. 20 años de aventura, una detrás de otra. Entonces, para eso han organizado unas fiestas o concierto o... una excusa para vender entrada al fin y al cabo.
2: 20 anys de Vengamonjas, que és la meitat de la vostra vida, gairebé, eh?
19: Correcte.
20: Sí,
19: és
20: exactament
19: la meitat.
2: I us celebreu, ara ho sentíem aquí d'aquella manera, amb dos concerts a la Sala Apolo. El dia 11 van dir que ja ho tenim tot venut.
20: Uh-huh. Sí.
2: I encara queda potser alguna altra entrada pel dia 18.
19: Mira, avui ho miràvem, queden poques, eh?
2: O sigui, ja, res,
19: ha sigut la sorpresa d'avui.
2: Si ens escolteu aquí, afanyeu-vos, si us voleu veure. Exacte. Què fareu? De què va això?
19: Que tu com ho definiries?
20: Bueno, és intentar reunir tot el cachondeo que hem estat fent durant aquests 20 anys, a tots els personatges emblemàtics i...
19: Tots ni de conya estaran. Ni de conya.
2: Alguns.
19: A mi em fa molta por les expectatives de la gent. Però sí, no, els més... Bueno, sí, hi haurà bastant.
20: Jo em referia a tu i a mi, eh?
19: Ja, és veritat. És veritat, és veritat.
2: O sigui, podem confirmar que vosaltres dos sí que sou,
19: sí,
2: no?
19: Sí,
20: sí.
2: Ja tenim alguna cosa. Sí. Són 20 anys de carrera, són 20 anys de començar, i ens hem de remuntar als inicis, però iniciíssims, de YouTube. Sí. No? Vull dir que vosaltres gairebé que vau inaugurar YouTube.
20: Any zero. A l'any zero de YouTube vam penjar el primer vídeo.
19: Era de pedra, en aquella època. Estava fet de pedra.
2: I qui us va descobrir YouTube? Com sabíeu que era YouTube? Hòstia. O que podia ser una cosa útil?
19: A mi m'ho va descobrir l'Esteban. I la meva primera pregunta va ser, però això es paga, no?
2: Clar.
19: Això
2: és... Semblava impossible que hi haguessin vídeos
19: gratis.
2: Això
19: és de pagament, no? I no, em deia, no, sembla que tu puges un arxiu aquí de vídeo i es veu després a la pantalla. I era bastant ciència-ficció en aquell moment. Avui en dia és el més normal del món. Avui en

0: És a dir, que algú més pogués veure allò que fèieu.
1: Exacte, sí. O sigui, el nostre objectiu inicial era que els nostres amics ho poguessin veure sense venir a casa. Fixa't lo prehistòric que és la història de Venga Monjas. És utilitzar internet perquè els teus amics no hagin de venir a casa a veure l'àlbum de fotos, sí, o el que sigui.
2: A més, quan vam començar el juny, feia una calda important, llavors tot el que es pogués fer des de cadascú a casa seva, millor.
0: Us coneixeu de l'escola?
1: Sí.
0: O sigui, éreu companys de classe.
1: No, de curs. Sí. Que ens miràvem raro durant molts anys.
2: Clar, era aquest tipus d'escola de 6 línies, d'un col·le de cures, i llavors a la que no anaves a la mateixa classe ja enemigo. Enemigo total, però al final vam connectar.
0: I amb què vau connectar?
1: Amb criticar a un tercer. Bueno, en realitat no era tan criticar. Era més que bueno, el tema dels curtmetratges que deia abans, doncs un amic nostre en comú també gravava curtmetratges i tal, i l'Esteban, jo, a mi m'agradava molt gravar curtmetratges també, i l'Esteban era com el nostre bufó, no? Com de...
2: Jo era l'actor fetitxe.
1: Era l'actor que es prestava a fer el burro.
0: Eres la seva Penélope Cruz.
1: Sí. I aleshores, a base de rodatges així molt amateurs a casa dels nostres pares i al carrer i tal, va haver-hi un moment que l'Esteban i jo vam començar a connectar fent molta cunyeta a costa de l'altre col·lega, el Ricard. I el Ricard, per sort, crec que no ens té cap tipus de rancor, no?
2: O sigui... Li hem preparat una oda en aquesta festa. Em sap molt de greu. Ja ho he de dir. Oda al Ricard.
0: I el Ricard creieu que vindrà?
2: No.
1: No ho sabem. És, no, és un dubte real.
0: No teniu contacte amb aquest sí, membre gairebé originari de Venga Monjas?
2: Sí, però...
1: Tenim contacte, però tu no li has dit res.
2: Ara mateix li escriuré. Ara, quan acabem això...
1: Ara ja se li hauria de començar a preguntar.
2: WhatsAppazo el Ricard.
0: Bé, Ricard, si ens estàs escoltant, que sàpigues que tenen ganes que hi vagis.
1: Sí, a veure, també s'ha de dir que el Ricard veu... Durant molts anys ha vist anuncis de festes i shows i històries. Tampoc diu res ell.
2: No.
1: Sí, que el tio està molt callat, sempre.
2: Però els 20 anys és una data assenyalada,
1: jo
2: va, Ricard.
1: Sí. Jo crec que el Ricard està escoltant Catalunya Ràdio. És molt de Catalunya Ràdio, no?
0: 93-201-7474. Ricard, si ens estàs escoltant, sisplau, manifesta't.
1: Sisplau.
0: I els fem una sorpresa a aquests dos terroristes de l'humor. Com us definiu vosaltres com a duo còmic, com a grup? Què sou? Què feu?
2: No sé, ens han dit los más cafres de internet. Jo ho compro.
1: Café para muy cafeteros.
2: Café para muy cafeteros.
1: És la definició, sí, més oficial, jo crec.
0: I és molt guió o és molt... No. Ens en va la bola a mida que anem gravant?
1: És preocupantment poc guió.
2: Sí, molta bola i després molta desesperació a la sala d'edició.
0: Ei!
1: Clar.
2: Això què és? L'hora en punt?
1: 30,
0: sí,
1: no?
0: Dos quarts.
3: Vámonos.
1: Doncs...
0: Teniu una... No.
1: Vale, no sabia si això significava que havíem de canviar de tema.
0: No.
1: O de sobte ha passat algun tram, o...
0: Bé, si passa alguna cosa, saps que a Catalunya Ràdio...
1: Sempre està passant coses amb tram.
0: Sí, també és veritat. Escolta'm, ara deies, no hi havia gaire guió, però tu et dediques a fer guions. Vull dir que,
1: sí,
0: que no és que una cosa que diguis, és que no va amb mi, no.
1: Ojo, treballo com a guionista professional al programa La Revuelta, que també entraria molt en dubte de si hi ha guió o no en aquest programa.
0: Però hi ha una base sempre de guió.
1: Hi ha coses, sí. Hi ha molta feina, això sí que s'ha de dir. L'equip de guió de La Revuelta és un equip que penca a tope, però sí que és veritat que és una cosa més gasosa. No és una cosa, no és un guió que comença i acaba en llocs determinats, sinó que és més aviam què passa.
0: I has acabat fent de guionista perquè ja és el que volies fer, o t'hi has acabat trobant?
1: M'hi he acabat trobant una miqueta, però bueno, sí, evidentment era una de les coses que una de les feines a les que jo m'hi veuria molt a gust, sí, i sobretot de coses d'humor.
0: Coses d'humor, que és el que heu fet tota la vida. Quan mireu els vídeos del principi, no sé si ho feu mai, però ara que sentíeu algunes d'aquestes intervencions vostres més antigues, què sentiu?
2: Ara ha tocat fer repàs, clar, per encarar el show,
0: no?
2: I
0: sí,
2: tot això. I, home, hi ha tendresa, sentim molta tendresa. També a vegades hem de mirar cap a una altra banda.
0: hi ha alguna cosa que dieu, hòstia, això...
1: Jo, un pensament que he tingut bastant últimament és el de, avui en dia, amb l'energia vital que tenim de 40 anys, ja no podem fer això. Saps com? Hi ha moltes coses que dic, ara això ja no ho faria. Ja no em vestiria així i sortiria al carrer a 40 graus, o ja no passaria nit sense dormir perquè hem d'acabar un vídeo i no hi ha manera. Saps com? Totes aquestes coses...
0: Clar, és que éreu molt joves.
1: Ara pensa, aquesta hiperproductivitat ara mateix es nota que pesa molt més.
0: Vosaltres veu créixer amb Laura Chanante, per exemple,
2: sí,
0: i teniu coses del Jueves, dels Simpsons...
4: Bésame.
5: Bésame, bésame.
4: Bésame mucho.
3: Pásame, pásame.
0: I vau acabar treballant.

0: parlant amb gent que admiràveu al Museu Coconut, com per exemple aquest deu ser el Carlos Areces, no?
1: Sí. Aquest és l'Areces. Mira, precisament això és una idea que vam colar a nosaltres, el bèsame aquest esquizofrènic.
2: Sí, sí, de fet, és curiós, no sé si ho sabíeu, però vam passar un any treballant aquesta sèrie i això devia ser un dels tres xistes que ens van colar.
1: Sí, vam arribar un dia a l'oficina i ens vam posar a cantar això i l'Ernesto Sevilla va dir esto para dentro. I nosaltres, anda, cada dia aquí tirem xistes i no entra res i això cap a dintre.
0: Sí, sí. Sí, sí. Com era treballar amb aquests bitxos de l'humor, el Carlos Areces, Raúl Cimas, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla? Perquè en el fons ja els devíeu admirar, sí. I de cop i volta, ostres, treballem amb ells.
2: Va ser molt fort, sí. Va ser una experiència divertidíssima, però divertidíssima de dir, hòstia, de tota la gent que fa humor a la televisió i que ens podien donar feina, aquests són els que clarament millor ens entenen perquè tenen una amistat molt similar a la nostra, com que s'havien conegut a la universitat i llavors tenien molta cunyeta entre ells i ens veien a nosaltres fer cunyetes entre nosaltres, cunyetes molt nostres, similars. Molt del col·legi i tal, i els hi encantava. No, res, després no hi havia res que entrés a la sèrie, però l'ambient de l'oficina era divertidíssim.
0: Sí, però i vosaltres que veníeu d'això perquè us passàveu bé, perquè ho vegin els col·legues, a tenir, no sé si un horari, però una nòmina, un cert ordre... Això us va canviar també una mica la perspectiva? No sé si li va treure gràcia.
1: Bueno, vam pensar que ja estava la cosa disparada i que ja el futur ja estava fet i després vam veure que aquesta carrera té molts altibaixos, no?
2: Sí, nosaltres pensàvem que un cop t'agafen a la tele, ja està.
0: Ja et quedes a la tele per sempre.
2: Ja treballes a la tele, és la teva empresa, no?, on treballes, la tele. És,
0: ja la tele és com a concepte, no?
2: Clar, la tele com a concepte. I després descobreixes que no, que els programes s'acaben i després, doncs, potser el següent programa no saps quin serà.
0: Heu fet col·laboracions amb moltíssima gent. Isaki La Cuesta, Carlos Bermud... I te miro a los ojos y veo la
1: cara de Paco Cabero. Paco Cabero.
0: Paco Cabero. De fet, alguns d'ells us han volgut dir alguna cosa.
3: Venga, monjas, 20 anys, eh? 20 anys de maldecaps i de situacions esperpèntiques. Tant de bo puguin celebrar el 50è aniversari i jo ja no hi sigui aquí per veure-ho, però bueno, jo me'ls estimo, Xavi, Esteban, os quiero, aunque sea... De, bueno, depende del día, os quiero, depende del día. Que una forta abraçada del Willow del Rock. Ullens, aneu al seu espectacle i, bueno, i feu el que pugueu.
4: Hola, sóc Alberto i jo també em vull sumar la felicitació als Venga Monjas. Tots som fans de Venga Monjas, jo també. I a mi em van donar l'oportunitat de participar en un dels seus gags, on s'il·lustrava la lluita eterna entre els defensors del berenar salat i els defensors del berenar dolç. I a mi em va donar l'oportunitat de llepar-li la llengua a l'Esteban, que és una cosa que mai hagués imaginat que faria i que un cop feta em torna de tant en tant a la ment com un record que no sé on col·locar.
5: Bueno, família, que tengo que deciros que han sido 20 años, però fantásticos, fantásticos. Me lo he pasado bomba con vosotros. Lo primero que hice fue rodar con Miguel Noguera, que Miguel es la hostia, porque bueno, yo no sé por qué nos llevamos mal. Bueno, mal, no nos llevamos de ninguna manera, pero me lo he pasado bien.
2: No sé por qué nos llevamos mal.
5: Sordale. Os quiero muchísimo, familia. Un besito muy fuerte para todos, para ti, Miguel, también. Y venga, adelante, adelante, que tú puedes.
6: Esteban, Xavier, soc el Miquel Noguera, no us enganyaré. Moltes felicitacions per aquesta denúncia de fa 20 anys. Un any més hauré de mostrar la cuca a la sala Apolo i a la Riviera. Visca Catalunya Ràdio.
0: Bravo. Hi ha molta gent aquí que us estima, fort, no? Que ha volgut dir-vos alguna cosa.
1: Jolín, quina meravella.
2: Hòstia, hauria... Sí. És que m'ha quedat en xoc amb el primer missatge de Paco Cabero.
1: Paco, com heu arribat a Paco Cabero?
0: És que som Catalunya Ràdio.
2: M'ha semblat una... A més que, clar, el tio ha començat... Clar, ens ha enviat el missatge en català i nosaltres sempre... Amb ell parlem en castellà.
0: Ja llavors, quadrat,
2: ha sigut una cosa de dir, però qui és aquest tio? I de sota, hòstia, que és el Cabero. Em fa molta il·lusió, perquè no ens veiem molt sovint amb el Cabero. I els altres també. Un petó a tots.
0: Va, que acabarem amb un parell dels vostres hits... Aquest és el vídeo amb més visualitzacions.

0: Si algú no l'ha vist, que gairebé té 2 milions de visualitzacions, de què va aquest vídeo? Com el resumiríem, així fàcilment?
1: És un alien que va arribar a la Terra per error i es queda per la marihuana.
2: Jo no sé si per error, eh? Potser deia, estic buscant justament això.
1: Ja, clar.
2: Clar, el lema de l'alien fumeta és la Terra té moltes coses dolentes, però marihuana, la mejor.
1: Sí. Vam veure que hi havia com molta cultura del món alien i la marihuana, sí, com que es donava la mà, no? I llavors li vam dedicar aquesta oda.
2: Exacte.
0: I seguidament, amb gairebé 1 milió de visualitzacions...
3: I en el próximo capítulo, el tío que pega latigazos en la canción de Informe Semanal.
0: Això és un senyor que va fent cops de fuet amb el xà de la música d'Informe Semanal.
1: Sí.
0: Que això s'ho sacudeix, que veient un Informe Semanal.
2: Això era de sí, ma mare mirava molt Informe Semanal quan jo era petit i, bueno, crec que segueix ara veient-lo.
0: Sí,
2: i,
0: vaja, el que el fan encara.
2: Sí, i amb ma germana hi havia una mica la conya aquesta del fuet d'Informe Semanal, perquè la música ens agradava molt i...
0: Però la conya qui era, teva o de la teva mare?
2: No, ma germana i jo.
0: Oh, o sigui, sí, això deu ser un fuet.
2: Sí, i mira, amb els anys, bueno, es va quedar com allà, perquè la cançó aquesta és molt xula. De fet, ojo, broma avalada per el propi Informe Semanal, que ens van contactar quan van fer 50 anys de programa.
0: Ah, sí? Ens no van dir, això.
2: Ens van dir, a veure si podeu enviar-nos un missatge de les Venga Monjas a Informe Semanal. I ja vam quedar.
1: Doncs són retratats.
0: Hi haurà fuet a l'espectacle de l'Apolo?
1: No pot faltar.
2: No pot faltar.
1: És un dels sketches que no pot faltar.
0: Home, doncs si el voleu veure en viu i en directe, reproduït 20 anys després, o vaja, uns quants anys després en aquest 20 aniversari, tu, Xavi, ens deies Fent Guions a la Revuelta, que és, sí, un dels programes més de moda, i tu, Esteban, ara, de cop i volta, fent més música, potser, o més enfocat a actuacions amb la Rigoberta Bandini.
1: Estic més musiquero, sí, i també vida de jubilat, que l'estic disfrutant.
2: Bueno, ojo, i a l'estiu us venen bastantes...
1: Sí, ara estem shows, de gira, no?, de festivals amb Rigoberta i ens ve matraca. Sí,
2: jo estava pensant, hòstia, quan acabi l'últim show de Venga Monjas, jo me'n vaig a descansar, però tu...
1: Jo, al contraire, que diuen.
2: És quan et despertes, no?
0: Tens, sí, tot l'estiu amb la Rigoberta amunt i avall, no?
1: Sí.
0: Doncs 20 anys de Venga Monjas, aquest duo còmic que van conquerir YouTube quan ningú sabia ni què era i que ara tenen aquest espectacle. Queden 4 entrades pel dia 18.
2: Molt poquetes.
0: Per tant, si sou fans i no les teniu, afanyeu-vos. Xavi Daura, Esteban Navarro, gràcies per venir avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Fem una pausa, ara venim.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Vine al Palau Güell, a tocar a la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Leire Díaz, bon dia.
5: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
4: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
5: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
6: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
7: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
4: Candela Peña! Ah! Què passa?
7: Quina il·lusió!
4: Ah, m'he engreixat una mica.
7: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
4: Sí.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Vinga, 20 minuts per les 6 de la tarda, 18 minuts. Nadine Romero, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Creadora de contingut, professora de ball, que es casa aquest any.
1: Sí.
0: Tot i que avui es desvia una mica del tema.
1: Una micona, sí, perquè a mi també m'agrada parlar d'altres coses i avui vinc a parlar d'una cosa que no és similar, però s'hi acosta.
0: Cada cop el que explicarem ara és més un casament.
1: Cada cop més. I a part, com que es fa més sovint per tot. No et dona la sensació?
0: Avui parlem de les graduacions.
1: Exacte.
0: Graduacions. L'altre dia en parlàvem amb el nostre cap d'informatius, amb l'Òscar Fernández, que ens deia que el seu fill ja era potser la segona graduació que feia.
1: Sí, sí, sí. És que no sé tu, però jo recordo com a màxim haver tingut dos graduacions, que una va ser a l'ESO, acabar l'ESO, jo... i després quan em vaig treure el grau mig.
0: Jo que crec que va ser a l'acabar el batxillerat i a l'acabar la carrera.
1: Sí, més o menys.
0: Ja,
1: com...
0: sí.
1: Clar, és que ara fins i tot es fan graduacions quan acaba P5. Tot això què et sembla? Perquè a mi em sembla guai, perquè quan...
0: Graduació quan acabes P5?
1: I tant, però és que ara ja tot...
0: Però què m'estàs explicant?
1: Ara hi ha quasi tots els cursos, perquè ja es fa com la cloenda final de l'any i venen com tots els pares a veure els seus...
0: No, però fer una cloenda, ok. Però dir-ne graduació...
1: Es diu graduació. I això t'ho puc assegurar perquè jo he anat a la graduació de la meva germana quan era ben petita. I jo pensant, jo això a la meva edat no ho vam fer.
0: Que aquí tenen festes per tot, ara.
1: Per tot. Però clar, llavors, és guai veure com els pares superentusiasmats, veure com el seu fill que s'està graduant, que alhora té pipi, perquè òbviament un nen de 5 anys està fent allà la graduació i pensa, i jo què foto aquí? És més per les famílies, jo crec.
0: Graduacions, de P5, eh?
1: De P5. I també hi ha com aquests moments dramàtics, no? De què em poso... Per això s'assembla una micona, no?, a les bodes. Què em poso, quina sabata
0: em poso... Bé, a P5 no crec que el nen tingui gaires dubtes.
1: Segons els pares que et trobis, poder ho fan com batejar, com si fos un bateig.
0: O sigui, hem substituït el bateig, no gairebé, per les graduacions diverses.
1: Exacte. Però ja és això que et dic, jo només en recordo com dues de la meva vida, que va ser a l'ESO i després com vaig acabar el cicle. També, una altra cosa que es fa molt sovint, com hem dit, el de l'ESO, que són com les primeres vegades d'aquests nens i nenes, diguéssim, que s'arreglen com de primera vegada, no?
0: Aquí tenen 16 anys, no?
1: Sí, és més comú.
0: 16 anys, i clar, potser és el primer cop que tenen
1: s'arreglen.
0: Com un acte oficial que ells són els protagonistes, diguem.
1: Sí, com els protagonistes. Que jo crec que una de les coses que més m'agradava en aquests moments és perquè es senten com influencers, no? Que van allà amb la passarel·la, que arriben, com que agafen el seu diploma, perquè al cap i a la fin que s'han graduat de l'ESO és un diploma de, bueno, tens l'ESO, nen.
0: Enhorabona.
1: Sí.
0: Era el mínim que se't demanava.
1: Exacte.
0: Vull dir, el mèrit que té això, fill meu, el té tothom.
1: Exacte.
0: Vaja.
1: I llavors jo crec que per això a mi m'agradava tant, no? Perquè et ficaves allà desfilada amb el teu vestit guai.
0: Tu recordes, per exemple, voler anar amb un vestit, no sé si nou, però especial, gairebé com de casament?
1: No, gairebé com de casament no, però sí que et compres doncs, un vestit o un tratge per l'ocasió, no?
0: Mira, fem una cosa. 932017474. Tenim un lot de llibres, la nostra bibliotarda de premi, per qui truqui a explicar-nos... Vaja, o quina graduació ha fet últimament, o els seus fills, o els seus nets, algun pare que hagi anat a 70 graduacions ja amb un
1: curs.
0: Nen, amb dos fills de 16 i 14, que dius, i no n'ha anat a la universitat i ha fet 10 graduacions.
1: No, és que estic segura que de gent que ens està escoltant segur que ha anat a més graduacions del que ens imaginem, perquè és molt típic últimament. També, cosetes en plan que a mi m'agrada esmentar, és que hi ha molt dramatisme, no? Com que s'acaba el curs i ja mai més tornaràs a veure els teus amics. Nois, noies, us asseguro que si realment hi ha una amistat, ja pots separar-te o acabar el curs, que tu et retrobaràs amb aquests amics. Perquè moltes vegades, jo sí que és veritat que no he tornat a veure molts que anaven amb mi a l'ESO,
0: Jo potser et diria que a vegades el més tòpic és... Ens seguirem escrivint i ens anirem veient.
1: No, però
0: mai més.
1: Però amb els que sí que has tingut
0: home,
1: un tracte...
0: Home, sí, amb els amics sí.
1: Clar.
0: Però jo de la gent amb que em vaig graduar de batxillerat, per desgràcia,
1: bueno, jo si et serveix de consol, jo si et serveix de consol, jo he fet un curs superior, o sigui, un grau superior, i jo no m'he tornat a veure amb ningú. O sigui, amb ningú, si algú m'està escoltant des d'aquí, molt bons companys, però mai més.
0: Tots molt bones persones, sí. Però no interessaven per res. Ja
1: no, és com, mira, jo recordo la meva graduació com de rotllo, mira, ja està, ja em graduo, s'ha acabat. S'ha acabat el curs.
0: Mira, que ens truca el Ramon, a veure què ens explica el Ramon.
1: Ramon.
0: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: A què et dediques, tu?
2: Jo fa 42 anys que em dedico a fer festes infantils, festes familiars, espectacles d'animació, etcètera, etcètera.
0: I has fet alguna graduació?
2: Home, n'he fet unes quantes, però una que em va frapar moltíssim va ser una graduació que vaig fer amb infants de 2 anys.
1: Veus? Com...
2: Amb birret, toga i orla.
1: Sí.
2: Les tres coses.
0: Però què dius?
1: Jo també ho he vist.
0: No. O sigui, amb 2 anys ja tenen una orla amb 2 anys.
2: Aquesta festa sí, aquesta festa sí. La veritat és que és una escola... No us diré el lloc, eh?
0: No cal.
2: No diré el nom. No cal, però que això s'estila.
1: Sí, que ho fa molt, ho fa molta l'escola, ho fa molta l'escola.
0: Ramon, entenc que això ha passat als últims temps.
2: Sí, això, mira, això devia passar fa uns 5 o 6 anys.
1: Imagina, ja es portava.
0: I els nens els vestien molt elegants, també, amb 2 anyets?
2: Sí, amb 2 anyets. Tots uniformats, tots. Ja et dic, amb toga i birret, eh?
0: I els nens...
2: I quan s'acaba la graduació, els nens... No sé com, algun aconseguia tirar el birret en l'aire.
0: Clar, els nens no devien saber què estaven fent.
1: No.
2: Evidentment no ho sabien. Però estaven amb una mena de grada. Jo t'ho juro, aquestes coses a mi, si m'ho haguessin explicat, no hi hagués anat.
0: Perquè
2: a mi aquestes coses no em...
1: Clar, a tu et paguen.
2: Ja, però, home, jo faig la feina que m'agrada, i si hi ha una feina que em proposen que no m'agrada, doncs mira de no fer-la.
1: Clar.
2: I aquesta em van col·locar allà i, hòstia, no sabia com sortir-ne jo.
0: Carai, doncs és l'experiència del Ramon, que prepara festes infantils i que ja veieu que es va trobar amb una festa de P2.
1: Mira, graduacions de P2.
2: No les preparo. Jo faig la festa.
1: Faig
2: danses, cançons, etcètera, explico històries i contes i això, saps?
0: Doncs,
2: em vaig trobar allà animant una festa on hi havia aquest panorama, no?
0: Doncs enhorabona, vas viure una experiència bastant inoblidable. Ramon, una abraçada, gràcies.
2: A vosaltres.
0: I ara ha trucat la Montserrat, que crec que ha anat a alguna graduació. Montserrat, bona tarda.
1: Hola, Montse.
3: Hola, bona tarda.
0: Tu quina experiència tens amb les graduacions?
3: Aviam, jo n'he vist de diferents colors.
0: Sí?
3: A nivell personal he anat a 2 graduacions... tema universitari, perquè el meu fill s'ha graduat 2 vegades amb 2 carreres diferents.
0: Ah, mira, però això està bé.
1: Clar, això és més típic, no?
0: Això està bé.
3: I, bueno, doncs, les noies amb molts talons, no? Molt tipus bodorrio.
1: Uh-huh.
3: I, bueno, i en conjunt, tots molt guapos i molt guapes, vamos. Estupendo, eh?
0: I el teu fill es va vestir també com de casament?
3: No. El primer cop, mira, em vaig gastar més calés el primer cop amb la roba que si li hagués comprat un tratge.
1: Yeah.
3: Perquè tot suelto em va pujar una barbaritat.
0: Clar.
3: Arreglada per informal.
1: Bueno.
3: Perquè ens entenguem. I el segon grau, sí, va voler un tratge i vaig pensar, bueno, doncs endavant, doncs un
0: clar
3: tratge.
0: Clar que sí.
3: Però fondo d'armari, eh? Que quan anem de casament...
1: Ho pugui aprofitar,
0: No serà per un dia només.
1: Home, ja que ens gastem diners, que es pugui aprofitar per altres ocasions. Per si es torna a graduar, que ho pugui tornar a fer servir.
0: Sí, senyora. Doncs, Montserrat, gràcies per trucar-nos, també.
3: Molt bé.
0: Una abraçada. Clar, quin és el look ideal per una graduació de casament?
1: Clar, mira, jo abans ho veia molt més diferent que ara. Jo abans sí que pensava, doncs, això, uns tacons o un vestit com molt ultra... Que es vegi, no?, que te l'has comprat per aquell moment. Però ara jo penso que un consell que donaria és que anessin còmodes, perquè tu imagina't que has d'anar per la passarel·la, pujar escales i et caus malament. És que això pot ser una anècdota que tothom ho veurà i tothom ho recordi. I ara amb fotos i càmeres això queda per la història gravat. S'ha d'anar amb compte quin calçat es posa per fer aquestes passarel·les.
0: I després tot acaba amb una superfesta.
1: Clar, acaba una superfesta. Que escolta, mira, ja que estic, us donaré un altre consell. Jo sé que hi ha molta gent...
0: La vostra amiga Nadine us donarà un consell, sisplau, escolteu-la.
1: Escolta, sé que molts de vosaltres esteu, això, a la 18-19 anys, no?
0: A farmacència.
1: Clar, esteu en aquest moment de, uau, menjo el món i comenceu, doncs, a veure els vostres primers còctels i aquestes coses.
0: Uh-huh.
1: Però frenem una mica perquè hi ha moltes vegades que ens enxitxem moltíssim a l'hora de vull sortir de festa, vull començar a veure amb els meus amics, que després no es gaudeix realment de la festa. I s'ha de gaudir de la festa. Òbviament, estic dient pues, que els teus còctels amb els teus amics no és que no te'ls puguis fer, però anem amb control, que hi ha moltíssims, que quan comencen a graduacions i després els veus que vas de festa, dius, aquests no veuen 3 en un burro, eh?
0: Doncs moderació.
1: Exacte.
0: Arreglats.
1: Arreglats, però còmodes.
0: Sense tornar-se bojos.
1: Exacte.
0: I no cal fer graduació a P2.
1: No, P2. Que ja heu comprovat que el que he dit és veritat, perquè jo he anat a graduacions...
0: No, és que semblava que ho haguéssim preparat i no ho havíem preparat.
1: Veus,
0: això,
1: veus?
0: No ho havíem preparat.
1: Veus?
0: Doncs Nadine, mira, això és el que tenim avui.
1: Exacte. Tu et graduaràs d'aquí poc?
0: Sí. Concretament el 3 de juliol per anar-me'n de vacances.
1: Bé! Sí, és una bona graduació,
0: Una bona graduació. Nadine, gràcies per
1: venir. A vosaltres.
0: Mira, us torno a donar el telèfon, però ara no per això, sinó per una altra cosa. 932017474. Tinc un xec regal de Condis per valor de 60 euros. Avui, rosques de física i química. Física i química. 932017474. Participeu a la rosca, 60 euros del Condis. És el regal, una pausa i fem el concurs.
4: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hola!
6: Ja som aquí!
7: Aventures infinites.
5: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
7: Amistats de les bones.
5: És veritat!
7: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
5: Quina meravella!
7: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
13: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
15: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
16: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs el Condis, 60 euros, un xec per un dels dos concursants, per qui tingui més encerts en les nostres rosques de física i química. Jo ho faria fatal, perquè jo el tema física i química ho portava, però fatal, fatal. L'Arnau em diu que ell ho portava molt bé, però l'Arnau era un estudiós d'aquests que feia una mica de ràbia a classe, segur. Tinc dos concursants ja preparats. Concursantes? No, no sé, no us deu poder dir concursantes, no? És concursant, és masculí i femení. Carme, de Cubelles, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
17: Pues bé, aquí, parada, esperant.
0: Què dius?
17: Però física i química, malament, eh?
0: Però escolta'm, cap on vas? Cap a casa o cap a la feina?
17: Cap a casa. Sí, ara vaig cap a Cubelles, però estic aquí enmig de l'Urdal, parada.
0: A quin punt a l'Urdal et trobes, eh?
17: Sí.
0: Quants
17: sí.
0: quilòmetres fas per anar a treballar cada dia?
17: 50, d'anada i de 50 de tornada.
0: Home, déu-n'hi-do, eh?
17: Sí, bueno, però ja em queda poc.
0: Sí? Jubiles o plegues o canvies de feina?
17: Sí, jubilo dintre d'un par d'anyets, a veure si puc una mica abans.
0: Però escolta, no tens veu de jubilada, eh?
17: Pues, la veu no ho sé, però l'edat sí.
0: I tens ganes de jubilar-te?
17: Oh, i tant, fuh. Estic desitjant, sí.
0: No trobaràs a faltar ni un dia la feina, veig.
17: Bueno, no ho sé, ja ho veurem, jo diria que no.
0: Perquè aquest dedica, si es pot preguntar?
17: Sí, bé, treballo en una empresa de polipastos i pons grua, de maquinària de lavació, el passa que estic a la part administrativa, eh?
0: Molt bé, o sigui...
17: La feina m'agrada, la feina m'agrada molt, però bueno, jo crec que hi ha altres coses que potser m'agradaran més.
0: És bastant probable, és bastant probable. Doncs escolta, tinc aquí una rosca fantàstica de la A a la Z sobre física i química, jo crec que no és tan difícil, però potser sí. Per quina lletra vols començar?
17: Per la A,
0: ens preparem. La rosca per la Carme de Cubelles comença ja. Amb la A, el que notes al cos quan prems el gas o frenes de cop. Si no ho saps, digues què passa. Acceleració, correcte. Amb la B, espai privat de matèria o com tens el compte corrent a finals de mes.
17: 8.
0: Correcte. Amb la C, escala de temperatura on l'aigua es congela a 0 graus i bull al 100.
17: Cel...
0: Sí, sí.
17: Celsius.
0: Correcte, correcte. Sí. Mas, amb la D, massa dividida per volum igual a...
17: Passo.
0: Densitat. Amb la E, no es crea ni es destrueix, es transforma.
17: Passo.
0: L'energia. Amb la F, força que suposa el moviment i que pot acabar en discussió. Amb la F.
17: Passo.
0: Fricció. Amb la G, a la Lluna n'hi ha menys que a la Terra.
17: Gravetat.
0: Correcte. Amb la H, instrument per mesurar la humitat de l'aire. Que complicat, avui, això.
17: Sí. Era li... també els nervis fan molt, eh?
0: Sí, home, i tant. Però mira, era l'higròmetre.
17: Perquè del sofà de casa... Escolta,
0: clar, tu
17: veritat,
0: escoltes a casa i dius, ah, si me les sé totes, no?
17: No, però l'intel·ligent és el sofà.
0: Doncs el proper dia que participi el sofà...
17: Sí,
0: que el sofà. Que sí. Mira, un, dos, bueno. Tres, quatre encerts. No està malament, que avui és un nivell alt.
17: Va, per tant, poquet,
0: no pengis, Carme, que a més, com que no et mous, no tens pressa.
17: No.
0: Ara a veure com fa la teva contrincant.
17: Vinga.
0: Deixa'm saludar l'Adriana, de Mollerús. Adriana, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Des del sofà de casa o des del cotxe o des d'on?
6: Des del sofà.
0: Ah, mira, compte que diu que el sofà a vegades ajuda, eh?
6: Sí, ara estic de vacances, ja.
0: Ah, ja de vacances?
6: Sí, ara sí.
0: Tot el mes de juny?
6: Sí, bueno, al final ja començo a treballar, ja.
0: Però no dius que estàs de vacances?
6: Sí, però al final de juny ja començaré a treballar tot l'agost.
0: Ah, a finals...
6: Tot el meu.
0: Clar. O sigui, tu treballaràs quan els altres fem vacances, ja ho entenc,
6: exacte.
0: Això.
6: Exacte.
0: Bé, doncs escolta, a gaudir d'aquestes vacances, qui sap si amb un xec regal del Condis, m'has de dir per quina lletra vols començar la teva rosca.
6: Per la A.
0: Per la A. Tothom vol començar per la A. Doncs atenció, a la A, la rosca per l'Adriana de Mollerussa, som-hi. Amb la A, la partícula més petita d'un element químic.
6: Àtom.
0: Correcte. Amb la B, unitat amb què es mesura la pressió de les rodes.
6: Bar.
0: Correcte. Amb la C, tipus d'energia que conté un cos pel fet d'estar en moviment.
6: Col·lisió.
0: No, energia cinètica. Amb la D, mescla homogènia on tot queda repartit de manera uniforme o el que fan els grups de música quan parteixen peres.
6: Passo.
0: La dissolució. Amb la E, partícula elèctrica amb càrrega negativa.
6: Electró.
0: Correcte. Amb la F, quan dues coses s'uneixen formant-ne una de nova, o el que feien Son Goku i Vegeta per convertir-se en Gogeta.
6: Fusió.
0: Correcte. Amb la G, estat de la matèria en què es troben l'aire, el vapor o el butà de la cuina.
6: Gas.
0: Correcte. Amb la H, element químic que trobem a l'aigua a banda de l'oxigen.
6: Hidrogen.
0: Correcte. Amb la I, element químic desinfectant de color marró fosc.
6: Passo.
0: Ioda. Amb la J, el planeta més gran del sistema solar format pràcticament per hidrogen i heli.
6: Júpiter.
0: Carai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Però escolta, a què et dediques, Adriana?
6: És que he fet una carrera de ciències, jo.
0: Apa, clar, anaves amb avantatge. Carme, no s'hi val, això, eh?
6: Sí, he tingut sort.
17: Bueno, enhorabona. S'ho ha guanyat. Gràcies.
0: S'ho ha guanyat. Doncs, Adriana, enhorabona, guanyes els 60 euros del Condis.
6: Oh, que bé, gràcies.
0: I Carme, ànims a la carretera i torna a trucar un altre dia, va.
17: Gràcies,
0: una abraçada. Anem a les notícies.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
13: Bona tarda, us informa Marc Güell. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el Cercle d'Economia fan evidents les seves discrepàncies sobre el topall del preu dels lloguers a la inauguració de les jornades econòmiques que organitza l'entitat a Barcelona. Des del Palau de Congressos, Albert Prat, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda. Sí, les polítiques del govern en matèria d'habitatge han marcat l'arrencada d'aquestes jornades anuals del Cercle d'Economia. Illa ha replicat la presidenta de l'entitat, Teresa García Milà, que ha criticat la intervenció de la Generalitat per frenar els preus dels lloguers.
19: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
20: Vostè em diu, no, a curt termini prenen algunes mesures que no són adequades. Bueno, i què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No. Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
18: Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat també ha anunciat un pla per escurçar el calendari d'obres de grans infraestructures, com per exemple les estacions de la L9 del metro o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà amb l'ajuda del sector privat. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Més notícia, Txell Vallespí.
2: Enmig de la tempesta judicial pels casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat autònoma per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol que les trobades bilaterals siguin àgils i tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera, que vol convocar les pròximes setmanes. El govern espanyol vol aprovar el nou model de finançament en Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè es comenci la tramitació al Congrés. L'objectiu és que la cambra el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor ja l'1 de gener del 2027 amb 20.975 milions d'euros extres per cada comunitat.
13: Els bombers donen per controlat l'incendi forestal que s'ha originat aquesta tarda entre Girona i Sant Gregori. Al Gironès, les flames són de baixa intensitat i continuen treballant amb una dotzena de dotacions. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
21: Bona tarda. L'avís de l'incendi s'ha rebut cap a les 4 de la tarda i han treballat 12 dotacions terrestres i una d'aèria. Segons fonts dels bombers, a Sant Gregori s'ha pogut ancorar la cua de l'incendi situat entre Costa Bruta i la Riera Bullidors. L'equip de prevenció activa forestal treballa amb eines manuals al flanc esquerre i amb descàrregues al cap i al flanc dret. Ara s'hi continua encara fent feines amb les últimes descàrregues des del mitjà aeri. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
2: L'ONG International Rescue Committee alerta que el brot d'Ebola té més magnitud i està més avançat del que suggereixen les dades oficials. L'entitat assegura que el virus feia 3 mesos que s'estava contagiant quan a meitats del mes de maig es van detectar els primers casos oficialment. L'ONG denuncia també que 4 de cada 5 casos no s'estan rastrejant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que hi ha 906 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo, entre els quals 223 morts que s'estan investigant. Els morts confirmats ja són 42.
13: L'exèrcit israelià ordena l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia d'Hezbollah segueix atacant les ciutats del nord d'Israel. L'ofensiva de Netanyahu al Líban genera crítiques a Europa i avui s'analitzarà al Consell de Seguretat de l'ONU. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. L'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. En canvi, Francesc Guillén, que és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de la Universitat Autònoma, recorda que l'increment de tirotejos i exhibicions d'armes de foc no és només un problema que hagi de resoldre la policia. En una entrevista al Catalunya Migdia ha subratllat que l'entorn social és clau.
22: Estem parlant de zones urbanísticament molt degradades, amb comunitats molt tancades, amb poca ventilació social. Són entorns que permeten que aquells que controlen aquests grups controlin bastant bé el territori. Si no canviem aquests entorns, difícilment acabarem amb aquesta problemàtica. És a dir, no acabarem amb la mina o en Sant Roc únicament amb la policia.
13: Als esports, Sonia Oleart, bona tarda.
23: Bona tarda, Marc. Més tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, ha dit que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. L'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel. Pensant ja en la temporada que ve, el club blanquiblau ha tancat la temporada 2025-2026 amb gairebé 38.000 socis i més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m, amb una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències, assignat per 3 anys. En futbol sala, el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si guanyen avui a la Valdepeñas a les 9 del vespre, i el Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7. Els blaugrana dominen per 1-0.
24: Fins aquí les notícies.
1: Sisena temporada de Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
1: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo. Això ho miraven
4: i feien altres coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüences.
5: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
1: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna...
7: El programa on parles tu.
25: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
1: Per orelles fines i cors oberts.
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Roger Carandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Marta Montaner, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Juliana Canet, bona tarda.
3: Per dir algo.
1: Que sí, dona.
3: Sí, bueno.
1: Feu una cara de que us ha tocat el sol aquest cap de setmana.
3: No, jo és que tinc una... Ja home, tinc nostàlgia. Sí. Saps? Estic en aquest... Saps quan tornes de campaments que estàs molt tocat i una mica trist?
1: No, però fem-ho bé.
3: És veritat? Estic tristona, sí? Estic tocadeta.
1: L'any que ve hi tornarem.
3: Home, gràcies a Déu, perquè és que només penso en això.
4: Pensava que deies per la cita que havies tingut dissabte.
3: Marta, aquesta cita... O sigui, quina cita? De què parles? No té cap importància al costat de l'únic esdeveniment important d'aquest cap de setmana.
1: Perdona, ens van veure...
3: Que és el 3K també.
1: Ens van veure en dissabte, que no ens havíem vist mai en dissabte.
5: No, i som iguals.
4: No, jo tu sí que t'havia vist en dissabte.
1: No, tu sí, però sense llum.
3: Ah, vale.
1: No m'havies vist de nit.
3: Ei.
5: I de llum n'hi havia, aquest dissabte. Sí. Feia molt sol.
1: No, llum n'hi havia molta.
5: Molt bé, va estar molt bé.
1: I hi havia molta gent, perdona.
3: Va
1: ser... El 3K també, veien el que no surti d'aquí.
3: Va ser preciós i espectacular, i no és broma que jo ara estic amb ressaca emocional. Em costarà aixecar cap.
1: Perdona,
3: a mi avui m'he llevat i dic, ara dilluns, sense 3K en viu, quina merda. T'ho dic en sèrio?
5: No, però està molt bé trobar-se amb els ullets.
1: Vas marxar escortada, que crec que el papa té un dispositiu de seguretat gairebé idèntic.
3: Jo, tenia una mica de pressa.
1: Et juro que amb l'Arnau vam dir, ens esperem, i si vol la Juliana l'acompanyem per... No va fer falta que l'acompanyessin.
3: No, em van portar dos bons errors de seguretat.
4: Molt bé,
3: en realitat no em feia cap falta, però era una mena de somni eròtic i mira, si es va poder complir, jo ja estic contenta.
4: Jo vaig trobar-me amb en Tito i en Jonsi.
3: Eh?
1: Ah, jo el Tito també el vaig veure. Que ja som amics de quan vam anar a Girona a fer un acte.
4: Exacte, el vam conèixer. Sí. Però tu saps el que és després dir-li a la teva filla, Nina, he conegut en Tito i en Jonsi.
1: Què et sembla?
4: Ets
1: la millor mare del món, encara més.
4: La podria haver portat, però al final no.
3: Ja no es pot.
4: A part, feia una
1: calor.
4: Feia molta calor.
1: Va estar molt bé, però és veritat que la calor que no es pot controlar... Era, feia molta calor, i jo vaig tornar a casa molt moreno, per no dir vermell.
4: Com va anar l'entrevista amb en Romero, amb en Xavi Valls?
1: Molt bé, va anar bé, va ser simpàtic. Sí? Es va produir la trobada Romero-Xavi Valls.
3: Ah, clar!
1: Sí, que en principi no s'havia de produir, però es va produir.
4: I què es van dir?
1: No, es van dir que els dos es porten... No,
5: dos professionals.
4: Home, sí, aquest,
5: dos professionals.
4: Va aquí, Enric, aquesta sintonia.
1: Que els dos es porten molt bé, i vaig dir sí. Vaig fer un gag, vaig dir es porten molt bé, però ja han hagut de posar un arc de seguretat aquí per deixar les pistoles fora.
4: Tens raó.
1: Va tenir més gràcia.
3: Bon gag. Aquí. No, va estar molt bé.
4: Això es pot recuperar o no?
1: Jo crec que no. Tot i que hi havia una càmera, com vosaltres, que
5: sí,
1: a mi
5: però van dir que era un directe, que allò no es guarda.
1: Em van dir que es veia per 3K.
3: Sí, veies...
1: Per l'aplicació.
3: Evidentment, però si es va explicar perfectament. Es va entendre tot a la perfecció.
5: Però jo crec que no es pot recuperar, que crec que és la gràcia del 3K en viu, que era efímer i es quedava allà.
1: O no ho veus. Doncs aquest és l'esperit del 3K en viu, que, com diu la Juliana, ara ja fins l'any que ve.
3: Ai, com tots els dies.
4: Però es farà l'any que ve.
3: Home... Si no es fa, vaig jo sola. Jo em planto a l'anilla olímpica de Montjuïc i faig el que faci
5: falta. Juliana,
3: una carpeta. Em monto jo sola el
1: Juliana
3: meu 3K en viu.
5: Juliana en viu, amb la teva carpeta.
1: Jo el teu vindré show. Igual.
3: Clar que sí. Mira. Doncs ja som dos.
1: Oita, ja està.
3: Home, ja tenim dues cares de 3K.
1: I li dic al Romero i al Valls també que vinguin.
5: Mira, vindré a fer creps.
3: Sí?
5: Llogaré una rulot i em fotré a fer creps.
3: Ja el tenim muntat. 3K en viu autogestionats.
4: Molt bé, vinga.
5: Teniu contracts, ja.
1: El Titó i el d'allò també.
3: Vinga, també.
5: Vinga,
3: ja hi som
1: tots. Mira, ja...
4: Que el Jonsi sempre porta pantalons curts, ho sabies, eh?
1: Home,
4: Francesc Garriga.
1: Home,
4: aquell dia sí, però el gener també, eh?
1: Quan es va veure el desembre potser no era tan convenient.
4: I des de l'escola de Juliana Canet, ADF.
3: Som un club petit, però som fidels. Jo ara, per fi, veig tothom vestit com jo.
1: Sí?
3: Sí.
1: Ara dius... Ara
3: tothom
1: sí.
3: Ha vingut al meu món.
1: Ara sí. Doncs res, aquest dilluns de ressaca emocional post-3K en viu, també tenim que no surti d'aquí. Ja arriba. Mira l'Alberto amb la tele, tu.
5: Sí.
1: Vostre amic.
5: Li queda bé la tarda, eh?
4: Home...
5: Home, clar,
4: sí.
5: D'aquí, vull dir que veure aquí a la tarda l'Alberto em dius, hòsties, som a casa un altre cop i és l'any 2004.
1: El club.
5: El club.
1: El club amb Alberto. Quins temps, tu. Ara venim.
6: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: El meu amor dins el punt floreix al maig fins
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
11: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
1: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
12: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
10: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
12: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
13: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
14: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut i arribem a un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
5: Deixa'm posar aquí les coses bé, que avui anem d'hora, si us hi fixeu.
3: Com ha anat el cap de setmana, Marta? Gràcies, Juliana. La veritat és que bastant bé. Parlem de l'elefant a l'habitació, no? Gràcies a Déu que treus el tema. Per Roger! Favor, eh? Com ha anat el teu cap de setmana de guilla?
5: Perdona, aquí deu haver un malentès.
3: Uf, Roger.
5: Aquí hi ha un malentès, perquè jo no considero que hagi passat un cap de setmana de guilla.
3: Doncs ara ens expliques bé, perquè la Marta i jo fem una lectura molt diferent del que ha estat el teu cap de setmana.
5: Jo he estat un cap de setmana com molt tranquil, més enllà d'anar al 3K en viu i això el dissabte, però...
3: Que moltes gràcies, per cert, a tothom que va venir, que va fer molta colla i va fer molta il·lusió, i estava fatal, i és un miracle que poguéssiu arribar fins allà vius.
5: Sí, gràcies per
3: venir. Jo només espero que tothom arribés a casa seva, sa i salvi. Roger Carandell,
5: I ahir no vaig fer res.
3: No, res, ni tan sols fer ús d'internet, potser?
5: Vaig entrar molt poc a internet.
3: No vas fer un Insta Stories, potser?
5: Pot ser que...
3: És que, clar, aquí el que ens ha cridat l'atenció a mi i a la Marta...
5: Sembla tant...
3: És que després de 9 anys d'amistat intensa i viscuda, perquè nosaltres fa molts i molts anys ja que ens coneixem i ens coneixem, jo diria que amb certa profunditat, aquest cap de setmana has penjat per primera vegada a la història un Instastory únic i diria que irrepetible.
4: Tu vols dir, és primera vegada a la història?
3: Així, sí.
5: Ensenyant
3: a la història, des de que jo estic a la història del Roger, des de luego. Estem parlant d'una imatge que ja ha donat la volta al món, ha omplert tots els digitals. A la BBC han parat la programació per parlar d'aquest tema.
5: Em sembla...
3: És una imatge que ha reconfigurat els espais que habitàvem d'una manera molt sorprenent.
5: Va,
3: som altres.
5: Va, controla't.
3: De fet, si mireu
5: mica.
3: Els DNI, segurament us ha canviat el número. No us alarmeu.
5: La lletra del final.
3: És un Instastory fet des de dalt, diguéssim, no? On veiem com el teu POV, no? El teu point of view, la teva visió del moment, del que tu veies, una mica de gespa, aquestes sandàlies... El llibre. Fins aquí és una imatge que havíem vist ja algun cop en els teus Instastories.
5: Gens original, tothom està penjant fotos de que ha arribat el bon temps i estan a...
3: La cosa, Roger, sorprenent és que se t'intueix de manera bastant explícita el tors. És la primera vegada que veig que et penges ensenyant una mica d'abdominals a internet.
4: Per mi ets les carcasses, ja.
3: I després, o sigui, jo, més que res, Roger, penso que després d'obligar-nos a totes a veure tal contingut, ens deus una resposta a l'única pregunta que sorgeix i que sobrevola l'ambient des de fa hores.
5: Digues si hi ha tanta inquietud.
3: Qui volies que et respongués aquest Instastory? Ara!
5: No, va per aquí la cosa. No,
3: què volies aconseguir? Què volies aconseguir?
5: No, per mi, hi ha una senyora cridant.
3: És una senyora que està fent l'amor, deixa-la gaudir, doncs, i no siguis misògin.
5: No, dic que no, estigui prenent mal. Ara que estic veient la foto de nou, perquè jo la vaig fer amb les ulleres de sol i estava com prenent
3: sí,
5: el
3: com
5: sol...
3: Sí, només en vas fer una, vols dir? O podem fer més d'una, aviam quina era la bona.
5: En vaig fer 3.
4: Ell també fa soroll, per això. Millor, mira,
5: bueno, gràcies
4: mira
5: a Déu.
4: Marta, deixa'm reivindicar. Home, i tant. És vital que els tios també gemeguin.
5: És vital, no. Si li ve de gust i li surt, que ho faci. Que no, que no es forci.
4: Estan els tios al gimnàs, que per agafar una pesa de 2 quilets estan allà esbufegant i bufant, i després resulta que et follen i no foten ni un soroll. Escolta'm una cosa, dóna'm una mica de gemec. No ens passem. Ni nois ni noies, això. No ens passéssim, que a més sempre, però... sempre molesta.
3: Bueno, que cadascú faci el que vulgui.
4: Però és veritat que jo crec que el col·lectiu de dones heterosexuals agraeixen quan l'home heterosexual i posa una mica de ganes, però una mica no, de sospir, una mica d'esbufec, una mica de gemec...
5: La respiració forta no et funciona.
4: Sí que em funciona, vale, però un gemec de tant en tant fa molta festa. Sí o no, Marta?
5: Jo no sé on posar-te'l.
4: Tu mai has gemegat,
3: no
4: diries.
3: Tu no ets d'aquests, eh?
5: Bueno, és que a mi ara em dius gemega.
4: No, clar, jo així en fred tampoc.
5: No, però és que no sabria ni com fer-t'ho.
4: Però per entendre'ns, quan tu estàs fent una feina,
5: sí,
4: i tu estàs especialment actiu, no et fa il·lusió també llegir una mica com l'altre ho està rebent a partir dels seus sons?
5: Sí.
4: Doncs a mi, depèn de la feina que faci, si estic allà de genolls, vull rebre una mica la fita.
3: Tornem a parlar de préssecs, per exemple, o no?
4: Per exemple. Si jo estic menjant-me un préssec, m'agradaria saber què està funcionant i què no, d'allà.
5: És a dir, tu agraeixes que si jo m'estic menjant un préssec, et miri als ulls i comenci a gemegar, per demostrar que, hòstia, m'està encantant aquest préssec.
4: Jo, si menjo préssec, m'agrada que l'altre gemegui, perquè és que si no penso que si està en silenci total, dic, bueno, escolta'm una cosa, ja anem a la biblioteca i llegim, perquè poder és que no tens putes ganes de fer aquest plan.
5: El plaer expressat a partir del gemec és el que reivindiques.
4: Sense bueno, passar-se, però una mica
5: no, perquè
4: de
5: llavors gemec. Anem al crit, ja, que molesta.
4: Però que és veritat que hi ha molt... O sigui, crec que està molt normalitzat que la tia gemega, i en general...
3: Pel porno, crec que sí.
4: Exacte,
3: sí.
4: I el tio no gemega.
3: Qui volies que et respongués l'Instastory, Roger?
5: No, realment, no volia que me'l respongués ningú.
4: No menteixis.
5: Simplement volia penjar una estampa estival com per demostrar que havia arribat al bon temps i que estava a l'aire.
4: Per demostrar, si algú no se n'havia assabentat.
3: I per demostrar que tens six-pack.
5: No, perquè tenia una altra foto on es veia més l'abdomen.
3: Déu meu, Roger Casas.
5: No, i vaig pensar, és que tu no vols ensenyar l'abdomen, tu vols ensenyar una mica què és el que estàs vivint en aquest moment. I llavors vaig dir, agafo l'altre, que es veu una mica que vas en banyador, però tampoc és aquí que estàs ensenyant...
4: Per què no et veig cridar
3: l'abdomen? Aleshores, tot i no voler cridar l'atenció de cap seguidora, has rebut respostes de molta gent?
5: Sí, he rebut fueguitos d'aquests, he rebut si posa't crema... Si no t'arribes a l'esquena, doncs et podria ajudar.
4: El món és una merda.
3: Què?
4: El món és una merda.
5: Sí,
4: dit
5: també,
4: això, jo penjaria aquesta foto i només em dirien depílate los sobacos, guarra. O sigui, la vida és injusta.
3: Bueno, i la gent pot parar ja també de dir-te això, que és molt pesada, de veritat.
4: Ens ho mereixem o no?
3: Però aquesta que t'ha dit això de l'esquena és una professional.
5: I molta gent de quin llibre estàs llegint.
3: Mare
4: meva.
5: Perquè aquí hi ha un llibre, vull dir, un e-book d'aquests.
4: Tu ja ho vas posar tot perquè hi hagués totes les opcions.
3: La gent en sap molt,
4: eh? Per l'intel·lecte.
5: Bueno,
3: la gent sap tirar fitxa.
5: Sí. Qui volia tirar-se la literatura s'hi tirava, i qui volia tirar,
4: Marta,
5: sobre meu també.
4: Que es nota que la gent comença a tenir molt quilòmetre. La gent comença a ser cotxe gastat. I això és molt positiu.
5: No, s'agraeix moltíssim a vegades. No, anar donant voltes a la rotonda. Ja? Directe.
4: Escolta, tu responent una allau de missatges sobre això i mentrestant jo he hagut de treballar tot el cap de setmana perquè he hagut de respondre 500 noies que m'escriuen passant-me coses del Ferran Torres encara ara. No és fàcil mantenir la comunitat.
5: Et cansa ja el tema Ferran Torres?
4: En absolut, m'encanta el tema.
5: No, ho deia per parar-ho aquí.
4: Segueixo tenint l'esperança de que... Bueno, que mai se sap.
5: Bé, són les 6 i 20 minuts. Anirem cap al WhatsApp del programa, el 677-27-10-58, perquè ens avisen que tenim una estrella internacional de visita a la ciutat de Barcelona. Ens diuen divendres Pol Mescal a Gràcia Latina, ahir a l'Almodós Bar. Us haig de dir que en Jaume està fent la seva investigació i que vindrà d'aquí una estona per resseguir el recorregut que està fent a la ciutat de Barcelona aquest home.
3: Creieu que va cridar gaire l'atenció o va semblar un expat més
4: o
3: un guiri més?
4: Pot ser que... És a dir, és un tipus de famós internacional... Clar, no podem dir que és de nínxol, però relativa, lo suficientment poc mainstream perquè pugui colar...
5: A mi em passaria parar,
3: nominat a l'Òscar, també, no? Vull dir que...
4: Sí, però no és tampoc un Jacob, l'Ordi.
3: No.
4: Tot i que jo si em trobés el Pol Mescal pel carrer...
3: T'agrada molt el Pol Mescal? Sí que et podria agradar perfectament.
4: Crec que m'agrada molt.
3: Uf.
5: I haguessis parlat si te l'haguessis trobat.
4: Hi, Jacob. Ui,
3: ja comencem fatal, ja, eh?
5: Sorry.
4: It's confusing.
5: I'm confusing. Confuset. Anem fins a Madrid, va. Vivente, vivente, vivente. Un dia més que hem de parlar de Bad Bunny, el cantant porto-riquen que ha protagonitzat els dos primers concerts de la seva gira a Madrid, al Metropolitano, i tots els ulls estaven posats a la casita.
4: Un concepte que abans comentàvem amb la Juliana, que ja comença a fer moltíssima mandra, a banda que implica tanta contradicció pel mateix Bad Bunny, no? Que ell volia fer una música, apostar per un tipus de projecte, no? Com molt de la seva gent, molt de la gent de baix, un projecte en teoria humil, molt lligat, no?, als seus orígens i a les seves arrels, i de cop i volta tothom parla només de la casita, que és on hi ha la gent més privilegiada de totes, gent guapíssima també, gent famosa. I bé, i que cada concert desperta interès per veure qui hi apareixerà. Doncs dissabte, la gran notícia és que hi havia l'actriu Esther Expósito. L'Esther sense l'Mbappé, remenant el cul amb, crec que eren amigues, i amb en Bad Bunny, que se li va acostar, i les càmeres, per tant, van poder-la enfocar de ple. Ella s'ho estava gaudint, ella estava passant-s'ho molt bé.
3: És que a més, ella li encanta el reggaeton.
4: Exacte. Jo recordo encara aquell viral, aquell vídeo viral tan bèstia.
3: Un dels vídeos més virals de la història, sí, sí. Jo encara no he entès molt bé el fenomen.
4: Doncs ella ballant la mar de bé. No?
3: No, sí, però vull dir, és d'aquests vídeos que jo ja entenc que funcioni, però tant com per fer-se tan viral encara no entenc quin va ser el clic. Però també és la gràcia de la viralitat, que de vegades és una mica absurda. I un vídeo exactament igual podria no haver funcionat publicat dos dies més tard.
4: I bé, com no podia ser d'altra manera, teníem oients del Que No Surti D'Aquí infiltrades al concert, que ens van enviar vídeos del moment amb una petita crònica. El 677-27-10-58 ens deien: hola, corresponsal des de Bad Bunny a Madrid, he vist clarament l'Esther Expósito, la Chiara Ferragni, l'influencer italiana, i l'actriu Anna de Armas, petons, trio de perfectes. I ens afegeix una dada d'una famosa que va assistir al primer show també de Madrid amb Bad Bunny, però que no va trepitjar la casita. Ens diu, per cert, la Macarena García, l'actriu de qui estem parlant molt últimament, sí, que acaba d'estrenar sèrie amb l'Anna Castillo, estava a dos palcos d'on estava jo, als palcos VIP, però no la vaig veure, ho vaig poder veure pels seus stories. I aquesta oient també ens passa en un PDF, que jo li agraeixo moltíssim. Què van menjar aquests famosos que estaven asseguts a la zona VIP?
5: Meravellós, aviam.
4: Perquè ens diu, mira, aquest era el menú de la VIP amb cambrer privat i barra lliure per si us falta secció. Ella és, a partir d'ara, guionista.
5: No,
3: és on va seure ahir la Laura Escanes.
4: Crec que és el mateix lloc, sí. Una zona reservada per gent famosa també, però que no és la casita. Diu, per obrir la boca, xips especiades, amb fruits secs, després tindries Hildes, que això a tu, Roger, et funciona moltíssim. Una taula d'ibèrics, una amanida caprese, després selecció oriental amb uramakis i nigiris i aquestes coses, un brioix de pastram i després la part de menjar més calent, croquetes, hamburguesa, i també fins i tot postres, un brownie de xocolata.
5: Molt bé, home, molt complet aquest menú,
4: I crec que també barra lliure, posava barra lliure 5 hores,
3: O sigui,
4: imagina't,
5: Home, amb 5 hores em pots passar dia,
4: Pots passar, pots fins i tot arruïnar,
5: I perdre't el concert.
4: Aquesta gent. I a banda d'aquests noms que ens ha dit aquesta oient i detectiu perfecte, també hi hauríem de sumar els dels actors Martiño Rivas i Maria León, també el de Marta Ortega, filla de l'Amancio Ortega, per tant, la senyora Inditex, cosa que no sorprèn gens per aquesta relació tan propera que han engegat Zara i Bad Bunny. I llavors també hi havia futbolistes com els jugadors del Rayo, Isi Palazón i Sergio Camello, i l'Álvaro Carreras del Real Madrid. Llavors, això va ser dissabte, i ara passem al segon concert, el del diumenge. Els VIPs que van ocupar la casita van ser, que el primer nom ja és doble, els Javis. Javi Ambrosi, Javi Calvo, una altra vegada junts, perquè, com que no han passat aquests dies prou hores junts, a Cans, concedint entrevistes, etc.,
3: és increïble.
4: Compareixen novament, de manera pública, normalitzant la seva relació com a exparella. Suposo que també els afavoreix de cara a la Bola Negra, que ja comença a fer-se aquesta promoció, aquest xup-xup, que ja s'ha anunciat que s'estrenarà al setembre. Diria que el 25 de setembre.
5: 25 de setembre,
4: La Bola Negra, sí.
3: La pel·lícula segur que és prou bona perquè funciona igualment, i ja passava quan ells dos estaven junts, però és veritat que el fet d'haver-ho deixat i la ruptura, jo crec que encara ho viralitzarà més.
4: Totalment.
3: Internacionalment, que els Javis no són tan coneguts, va haver-hi molta repercussió pel fet de ser una exparella amb tota la història de Cannes.
4: Clar, és una història que enganxa.
3: Una història que crida molt l'atenció, encara que no sàpigues qui són.
4: Totalment. Llavors, els Javis a la casita, també la cantant Jude Lyne, l'actriu Iba Buch, el jugador de l'Atlètic de Madrid, Coque, també un del Betis, més conegut aquí al programa, Héctor Bellerín. I, en canvi, qui va assistir al concert de Bad Bunny, però des d'una zona, tot i que privilegiada una mica menys, Laura Escanes. La nostra Laura avui ens compartia contingut del concert, moltíssim, és a dir, l'hem vist sencer gràcies a ella.
3: Clar, hi ha alguna cosa que no es gravés?
4: I va anar, diria, gràcies a una marca, Juliana, corregeix-me si m'equivoco.
3: Home, i tant, hashtag públic.
4: I a mi m'ha estranyat que ella, que és tan fan del Bad Bunny, nivell, anar-lo a veure a Nova York, perseguint-lo pràcticament pel globus terraqui, no pugés

0: que s'ha enfadat perquè hi ha hagut jugadors, com hem dit, del Rayo Vallecano, que sí que han pujat a la casita i, en canvi, ella ha quedat
1: gent
0: fora.
1: Gent menys famosa que jo, que sí que...
0: Això ja és la misèria humana.
1: Molt,
2: és molt lamentable.
0: Sí. Sí. I bé, qui també va assistir al concert a la zona del públic, potser en una zona també una mica privilegiada, és un exjugador del Madrid, Álvaro Morata.
1: Home...
0: Álvaro Morata, exnòvio de Maria Pombo. No ens enganxarem, Juliana, si va catapultar, si va ajudar a ser famosa. No és el tema. I en principi, Álvaro Morata, exmarit de Litxe Campelo. Recordem que tenen una història llarga, aquests dos, a banda de tenir quatre fills. Es van separar per segona vegada el mes de gener, 2026, després d'aquella reconciliació que tant havíem comentat aquí al programa. Doncs bé... Molta atenció amb això que explica en Javi Hoyos.
3: Álvaro Morata y Litxe Campelo pillados juntos en el concierto de Bad Bunny abrazándose, ¡qué bonito! Anoche me avisaron amigos míos de que habían estado juntos en el Riyadh Air Metropolitano viendo a Bad Bunny y ahora tenemos imágenes. De hecho, gracias a todo esto, anoche pude confirmar con el propio Morata que se estaban dando una nueva oportunidad.
0: Álvaro Morata... I a Litxe Campelo es donen una tercera oportunitat.
2: S'ha de saber parar.
4: És no, veritat.
1: No em surt ni l'enhorabona.
2: S'ha de saber parar.
1: Bueno, escolta'm.
2: Eren una exparella de guapos. Ja està, ja n'hi havia prou. Jo penso de veritat que... A veure, no en sabem res de la història i, a més, en el seu cas, també són històries molt condicionades pels problemes de salut mental de tots dos que els han impedit, sovint han explicat ells, que la relació pogués anar com voldrien i poder realment una tercera oportunitat els hi va bé.
0: Sí, però si has vist una pedra, no tornis a passar per allà.
2: No,
0: que tornaràs
2: gent.
0: En sopar.
1: Tercera, no estem acostumats, eh? Segones, moltes
0: terceres.
1: I jo en recordo molt poques.
2: I quan la segona ha durat... 5 mesos o 6 mesos, vull dir, perquè és que el retrobament de la segona oportunitat no, jo crec que com a molt un any ens va durar. Vull dir-te que ho has de saber, s'han de saber deixar les relacions, és molt important.
0: La nostra reacció penso que també és la dels nostres oients, perquè ens heu enviat whatsapps com aquest. No fotem, han tornat per mil·lèsima vegada i teniu tota la raó. Doncs sí, sembla que sí. Aquest estiu anticipat ens està deixant moltes reconciliacions entre ex, pel meu gust. Massa?
2: Massa, i tant.
0: I la d'en Morata i la Litxe és una d'elles.
3: Exclusiva, a Litxe Campelo y Álvaro Morata se están dando una nueva oportunidad. He podido hablar con Álvaro Morata, os lo voy a contar todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguid en para más salseo y muero de amor. Hola, a todos aquellos que digáis otra vez en serio, por favor, tened en cuenta que cuando rompieron no había ningún motivo gordo para que rompiesen. Por lo tanto, es normal que siendo dos personas que se quieren, que se aman, vuelvan juntas. Os explico lo que ha pasado.
0: Crec que no acaba de ser imparcial, ell tampoc.
2: Mai, per
0: mai,
2: això.
0: Mai ho ha estat.
2: És que ell sempre és com, l'Aitana ha assassinat una persona, que bonita és ella, con esa sonrisa, no? O sigui, ell és un professional.
1: És que se'ls estima molt,
0: ell està molt dins d'aquesta notícia.
2: I sap que li juga a favor parlar sempre molt i molt bé dels famosos.
0: Sí, perquè al final acaba tenint línia directa amb ells, com és el cas del Morata, que no s'ha tallat ni un pèl a donar-li tots els detalls d'aquesta nova oportunitat en Javi amb la mare dels seus quatre fills.
3: A ver... Hoy yo he recibido una información porque amigos míos les han visto entrar en el Wanda Metropolitano para ver a Bad Bunny. Eso ha provocado que me ponga a investigar y de pronto gente de mi entorno me dijo, oye Javi, que es que resulta que llevan un tiempo volviéndose a ver. Y yo, ¿qué? Entonces pues eso ha provocado que escriba Álvaro Morata. Y ha sido, como siempre, súper honesto, súper generoso. Para más personas como ellos en este mundo que cuando les preguntas una noticia que afecta a su vida, te la contestan con total honestidad. Me ha dicho que sí, que en efecto, que se están dando una nueva oportunidad, que él no puede vivir sin ella, que es la mujer de su vida y es la madre de sus hijos.
1: Home, grans declaracions.
0: Uf, el no poder viure sense ella, no? Que per mi no és gaire positiu, tampoc. Perquè és com una dependència bèstia. Ai.
1: Bueno, mira.
0: A veure, sí, que els vagi...
1: Sort i encerts.
2: Ho han de deixar mateix. Ara mateix.
1: No.
2: O sigui, si poden i ens estan escoltant, que ho deixin.
0: Perdona'm, tu imagina't el mareig dels quatre nens, també.
2: No,
0: que no entén
1: sí,
0: res,
1: ara
0: sí, ara no. Ara què passa?
1: Aquí.
0: I mireu, en Javi no només és el portaveu de Can Morata, sinó que també ha rebut la benedicció de la Litxe Campelo. Perquè ella mateixa li ha deixat un comentari a Instagram en aquest vídeo, on ella explica l'exclusiva, dient-li, m'agrada molt veure la teva amabilitat, la teva delicadesa i la teva capacitat de comprendre els altres. Estic segura que arribaràs encara més lluny. Tot això l'està dient en Javi Hoyos.

0: eh?
1: Una mentoria.
0: Perquè quan les coses es fan des del respecte, el carinyo i l'educació, sempre es guanya. I gràcies també per tots els missatges de suport i carinyo de les persones que se n'alegren. Per tant, una nova famosa que públicament es declara amiga d'en Javi Hoyos, igual que va fer la Batllal la setmana passada.
1: Passen 3 minuts a 6:45, i ara que estàvem parlant de reconciliacions... Jo entenc perfectament a la gent que comença a estar ja una mica emprenyada i amb la mosca al nas. Un oient ens escriu un missatge sobre el tema de la model i empresària Jessica Goicoechea i el jugador de rugby Manu Moreno, i ens diu... Ens està fotent el pèl la Jessica? Ja no és amiga vostra?
0: Molta gent indignada avui,
1: molt, molt, però
0: m'agrada molt que l'oient s'emprenyi molt.
1: Gent cridant-nos, tot això, sí, amb admiració, sí. I a mi em sembla bé. Diu, els amics no se'ls enganya, però al final tindreu raó. Tots els famosos menteixen. Espero que no us hagi utilitzat per promocionar-se ella ara que ve l'estiu i així vendre més biquinis.
0: L'Aitana va portar un biquini Goi, eh? Ep.
1: Estic molt enfadada, per mi ja no és una perfecta. Us ha mentit, és intolerable.
0: Sou molt dures i estic a favor de que així sigui. Teniu raó, perquè la Jess ens l'ha fotut per tots cantons. Jo ja ni li demano explicacions perquè ella és una dona adulta, però el que és cert és que ja no s'amaguen. Aquest cap de setmana la Jess ha estat veient un partit d'en Manu Moreno i s'han estat morrejant públicament sense cap mena de tabú ni problema allà a les grades. I no només això, sinó que el Manu Moreno fa 3 hores ha publicat a Instagram un recull d'imatges on diu que torneig molt especial amb els meus molt a prop, gràcies a la família, a l'equip, a la segona família i a tots els que m'heu estat animant. Us hem sentit molt. Tot això només és un passet més cap al que estem construint, etc. Un recull d'aquest torneig que jo encara no he entès què merda es fotia, però jugar rugby, bàsicament. I la tercera fotografia del recull és una imatge on surt directament amb la que és la seva mare.
1: La mare d'en Manu.
0: En Manu, la Mònica.
1: Sí, amb la Mònica, com més.
0: La Mònica ens porta un barret d'aquests com de ràfia, bueno, no sé, molt estiuenc, i unes ulleres de sol.
1: Molt bé.
0: I a l'altre costat, al cantó dret, ben agafadet amb aquesta mà que té ell, que t'agafa una mica i ja te porta on vulguis, Jessica Goicoechea. Per tant, ja fins i tot publicació a Instagram sense tapar-se, la Jessica li comenta un cor, bueno, ja van ja totalment de cara.
2: Pensem-hi un moment, donem-hi una volta, amb que la primera foto de la segona oportunitat amb la teva exnòvia sigui amb la sogra. És a dir, donem-hi una volteta.
0: Jo en contra, però és que estic tant en contra de tot.
2: De tot, de tot.
0: A veure, jo com a defensora del morreig només puc estar a favor que s'estiguessin morrejant allà a les grades públicament. Però clar, com a detractora de tornar amb els ex també hi estic en contra. Llavors aquí topen els millors de cada món. En qualsevol cas, només ara ja ens queda confiar en el Manu, perquè és l'únic que podem fer tenint en compte que la Jess, per molt amiga que sigui, és una persona ja lliure, amb el lòbul frontal desenvolupat i ha de saber les decisions que està prenent. I res, hem d'estar al seu costat amb tot i només podem confiar que el Manu la tractarà bé.
1: Això esperem que la tracti bé i que ens ha passat a tots, que amics nostres i amigues nostres tenen parelles que no ens agraden i te'ls menges amb patates. Vull dir, si el teu amic...
2: A mi això em fa pudor de lletra i tant,
0: I tant.
2: Des d'aquí ho dic.
1: Que té un punt,
0: i perdona, però també fins i tot pels amics hi ha d'haver un punt de responsabilitat. O sigui, si tu, com a amic meu, ho has deixat amb una nòvia i has estat criticant-la sense
2: parar... Ara, és que quina cara has de fer?
0: Allà en un bar, i jo he estat col·laborant, a més, en aquesta crítica, perquè si el meu amic m'està criticant l'ex, jo m'apuntaré i et diré que és la pitjor persona del món...
1: A barallar-te amb el teu amic o amic?
0: No, t'has de barallar, però... Tu com a amic...
1: No ho beneixo, però bueno...
2: Però i quina cara faràs quan torneu a quedar?
0: Clar, a mi el que em passaria és que em faria tanta vergonya ara tornar amb algun ex que jo hagi criticat molt, que només per això ja no ho faria, per vosaltres. O sigui, per solidaritat amb la incomoditat. Perquè és que em deixa a mi en una posició... Molt tremenda, no?
1: I que ràpid que ha penjat foto a ell.
0: És que...
1: Vull dir, ella no està dient res, ella hi ha un silenci absolut, sí que és veritat que hi ha posat el cor, però ella no ha publicat res encara. Suposo que ho farà els propers dies.
0: El club dels trepes són així, climbers.
1: Bé, passen 6:45, fem una pausa i de seguida les últimes novetats de la Maya Montero, també des de Madrid.
3: Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir. Amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: La gira de l'Oreja de Van Gogh no s'atura. Després dels concerts de Bilbao, aquest cap de setmana ha estat el torn de Madrid, amb tres concerts més, el de dijous, el de divendres i el d'ahir a la nit.

0: Aquesta és aquella cançó
1: molt
0: que
1: bé. Ja,
0: és que ho fa increïble.
1: És que l'oreja li queda molt bé a la Juliana.
2: Es nota que hi ha mamat molt
0: l'oreja.
1: És aquell videoclip que ella va en bicicleta, que és preciós.
0: I és aquella cançó amagada en el disc del Viaje de Copperpot, que deixa sonar...
1: No, jo crec que no.
0: No és aquesta?
1: Jo crec que no.
0: Ara em confonc. Saps que n'hi havia una?
1: Sí, sempre hi ha un bonus track.
0: Que deixaves com 4 minuts de silenci i llavors apareixia. Sí, crec que hi havia una cançó amagada, però potser no és aquesta.
1: Tic-tac, potser?
0: Ah, pot ser que fos tic-tac, eh?
1: Uf, uf.
0: Ui.
1: Era, tic-tac, no? Perdoneu, perdoneu.
2: Ah,
1: avui també...
2: He despertat el monstre.
1: L'has despertat. Avui un amic meu m'ha enviat una cançó de l'oreja boníssima.
3: Tic-tac és una cançó també del nou àlbum de Batguial, eh?
1: Sí, també molt bona. També. També molt bona. Perdida, del 2007, del disc Guapa de l'oreja de Van Gogh.
0: Ah, que el regalaven amb el Seat Ibiza.
1: Sí, anava...
0: Perquè...
1: Que també...
0: Vaig comprar el cotxe i mirava el CD a dins.
3: Tu vas comprar el CD i t'anava al cotxe.
1: Ja no, va ser al revés.
0: Era el Seat Ibiza guapa i increïble. Entraves al cotxe i ja havia el CD posat. A veure, jo crec, després de sentir ara un fragment del concert i tot, que tots plegats ens hauríem d'anar fent la idea que la Maya fa el que pot i punt. Vull dir que se la critica moltíssim i, bueno, escolta'm, la Maya ha arribat aquí com hi ha arribat, està fent el màxim que pot i li surt com pot.
1: Escolta, i que ningú està anant a veure els concerts de l'oreja de Van Gogh esperant una qualitat musical de com si anéssim al Liceu a escoltar una òpera.
0: Totalment. I ho dic perquè hi ha alguns crítics musicals d'alguns mitjans que han tornat a ser duríssims amb ella, i és el cas del periodista del periòdico Pedro del Corral, que és un redactor de la secció de Cultura. I dijous, jo ja ho he vist, que es va plantar al Movistar Arena amb els dits calents, amb ganes de teclejar fort, i us llegeixo el primer paràgraf de la seva crònica. Per mi, duríssim. No feia falta, però en tot cas, ell sabrà. Diu, Amaia Montero mai no hauria d'haver tornat a l'oreja de Van Gogh. El que va protagonitzar ahir a la nit a Madrid va resultar, com a mínim, esperpèntic. Va desafinar i mutilar sense control el brillant cançoner de la banda. Se la veia caòtica, insegura i perduda. És obsè liderar així una gira que va néixer de la traïció més bruta possible. Per tant, un article duríssim, segurament des del punt de vista musical té raó, però és veritat el que deies tu, Juli, que tothom qui fins ara ha anat als concerts explica que no és tan important que la Maya desafini, que sí que ho fa, perquè l'experiència en si mateixa és extraordinària i que la nostàlgia i el que es viu allà en comunió ja, supera la qualitat musical.
3: Quina és la feina del crític musical, no?
1: Per mi, llegir el context.
3: Suposo que les dues coses. Poder valorar si afines o no, però també posar-ho en el context.
0: Totalment.
3: Que dius tu, Juliana.
0: Per mi només explica una part del concert,
3: clar,
0: que és desafina i va una mica perduda. Doncs sí, segurament és així, tothom hi coincideix, però hi ha una altra part que el públic s'ho passa de meravella. Per exemple, entre el públic del concert de dijous hi teníem la Carla Verdés, que és companya del programa, i ens explicava com ho va viure ella.
4: Un concert que jo crec que totes les persones que vam ser podem definir com a sensacional, com el que volíem. O sigui, era un concert que fa com gairebé 20 anys que esperàvem. Jo crec que tots sabíem on anàvem després del que vam veure a Bilbao. És veritat que el grup fa patir no només a Maya Montero, sinó tots els integrants. Ella també utilitzava molt el recurs de posar el micro al públic, però la màgia de la gent, el cantar els grans hits de l'oreja de Van Gogh, era com tornar fa 20 anys enrere en les cançons que ens agraden de l'oreja de Van Gogh. Fins i tot vaig escoltar algú que deia que era el millor dia de la seva vida. Va ser meravellós.
5: Me gustaría inventar un país contigo.
0: Veus? És que viure aquests moments ho superen tot.
5: Como patria por venir.
1: Escolta, la Carla, que ho sàpiga l'audiència, no té normalment aquesta veu treballada amb carinyo i amor de molt
0: vocal.
1: No,
0: que té les cordes vocals al Metropolitano.
1: Exacte, que es va deixar allà.
0: Objectes perduts, l'haurà d'anar a buscar. Bé, per tant, a ella li va apel·lar bastant que la Maya no afinés, perquè va ser un dels millors concerts de la seva vida, i encara em venen més ganes a mi d'anar al concert de Barcelona a viure això en comunió amb tota la gent.
1: Anava a dir-te això, que jo com a persona totalment traïdora que tinc entrades per Barcelona, fent-li aquest lleig a l'Aleire, veure tot aquest rebombori només em fa venir més ganes d'anar-hi,
0: sí,
1: no pas menys.
0: No m'ho vull perdre, jo, això. Per cert, que la Maya ha tingut un parell de visites de gent a qui estima moltíssim, els dos concerts a Madrid. Per una banda, la nostra estimada Cayetana Guillén Cuervo.
1: Què important és ella.
3: Espero que hagi parlat amb els periodistes.
1: Sense parar més, si pot ser.
0: Qui ho ha fet públic ha estat, com sempre, en Javi Hoyos.
6: Una salsera se percató de que Cayetana Guillén Cuervo estava en el concierto de La Oreja de Van Gogh. Y pues después de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, esto sabéis que significa algo muy importante. vuelven a estar unidas. Es impresionante cómo vivía Cayetana Guillén Cuervo el concierto. De hecho, hay un momento que pone los pelos de punta porque Cayetana estaba entregadísima viendo a su amiga Amaya encima de los escenarios de nuevo. Y en este instante en el que ella, junto a Xavi, les agradece al público el apoyo, mirad cómo levanta la mano Cayetana Guillén, como diciéndole estoy contigo, para mostrarle todo su apoyo.
0: Us l'heu d'imaginar vibrant fins i tot amb els parlaments de la Maya, saps? Aplaudint, animant, aixecant el braç.
3: És aquesta amiga que vol compensar el gran error que va cometre.
0: Absolutament.
2: I que s'hi esforçarà fins al final.
0: Mira, avui va tirar de crèdit.
1: Avui he recuperat aquell tall perquè estava explicant aquesta història de la Cayetana cagant-la moltíssim.
0: M'encanta.
1: I realment és que no et pots enfadar. Com a amiga, dic, et pot saber greu, però és que és una...
0: No hi ha gens de maldat.
3: No hi ha gens de maldat. Llavors, és una pífia.
1: Clar, sí, i per molt que tu et sàpiga greu, que evidentment te'n pots saber molt, jo crec que és molt important com a amigues, i més tenint en compte el nivell d'amistat que tenen elles, que és que són molt íntimes, has de poder entendre el context i perdonar, no et queda un altre.
0: La Cayetana és perfecta, és més, ha comentat fins i tot el post d'en Javi Hoyos, orgullosa.
3: Ho fa tothom, estic veient.
0: Sí, sí, és a dir, el que està aconseguint Javi Hoyos d'interactuar amb tots els famosos, jo mai ho havia vist. És a dir, és increïble.
3: Jo tampoc.
0: Diu, la Cayetana li escriu un parell de missatges, perquè quan ha acabat el primer ha pensat encara tinc coses a dir. Li diu, gràcies, Javi, l'estimo i l'admiro moltíssim.
3: Uf.
0: I al cap de pocs minuts torna a escriure i diu, i està impressionant a l'escenari, estic molt orgullosa d'ella, i li dibuixa un cor també.
3: Això és l'amor, L'amor és això, aquestes potes de tamboret que acaba de dir la Cayetana.
0: I qui tampoc s'ha volgut perdre el retorn de la Maya a Madrid ha estat un ex molt especial per ella, que és Gonzalo Miró.
3: Hòstia, més ex, eh? Ja prou.
2: Hem parat o no?
0: És el dia.
1: Jo aquesta setmana ja us aviso que en principi no veig cap ex, per si estàveu també com intrigats amb aquest tema.
0: No, no, el maig acaba amb els ex a dalt de tot.
1: No, ja està. Ara estem al divendres de l'any, que diu la meva amiga
3: Ara
1: Natàlia.
3: Ara juny.
1: I ja està, la cosa va cap a una altra direcció.
3: No? És molt bo, això del divendres de l'any.
1: És que és el puto divendres de l'any. Llavors, un divendres no quedes amb un ex. Si de cas quedes amb una nova il·lusió. Jo espero enamorar-me mínim 15 cops i no veure cap exnòvio. Us informaré.
0: Bueno, doncs
3: com va el teu desamor?
0: I ens explicaràs.
1: Estic... No sé com va, perquè ara hem tingut un retrobament i així no tinc
0: doncs mira, que potser remuntes.
1: No crec.
0: No.
1: Veurem, us informaré. Bueno.
0: Per cert, que Gonzalo Miró, per qui no estigui al cas, és un presentador de tele, i la Maya i ell van ser parella fa 17 anys. L'any 2009, en el moment àlgid de la Maya. I és veritat que va ser una relació curta perquè van estar només un any i mig junts, però va ser molt intensa. I, de fet, la seva ruptura en el seu moment es va posar d'exemple com a una ruptura exemplar perquè els dos, a partir d'aleshores, s'han portat molt bé i sempre han explicat que són grans amics. De fet, ell ha penjat aquestes últimes hores una foto amb la Maya, que jo entenc que és just després del concert, i escriu a la descripció Lau Fènix i jo.
3: Uà.
0: I abraça a la Maya.
3: Que bonic.
0: I la Maya sempre ha explicat que en els moments més durs de la seva vida en Gonzalo ha estat incondicionalment al seu costat, i d'aquí el comentari que després ella li escriu en aquest post i li diu, gràcies per ser sempre al meu costat quan tinc les ales trencades i quan es tornen a desplegar. T'estimo.
3: Oh, Déu meu.
0: O sigui, relació exemplar la d'aquests dos. I bonic.
1: Com els meus exnòvios d'aquí 20 anys, quan jo no sé què hauré de fer, però passi alguna cosa, no facin una publicació així.
3: Quan cantis el tribut quan a l'oreja de Van Gogh.
1: Quan passi un grup tribut a l'oreja de Van Gogh i ells no em facin una publicació així, em puc emprenyar moltíssim.
0: Bé, en tot cas, estarem pendents dels propers concerts i ganes d'anar al de Barcelona a veure la Maya. Passen 2 minuts de 3/4, una pausa i saludem en Jaume Miranda.
7: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
8: Jaume!
9: Bona tarda, iubi!
8: Baby.
9: Quins ànims de dilluns, no?
0: Bueno, perquè es vam fer les carregades del cap de setmana.
9: O un poc fake it until you make it, no?
0: Total.
3: Bueno, no t'ha entès, en Roger, però...
0: No, jo dic total.
1: M'ha semblat. Dóna molta tranquil·litat saber que el de 3Cat en viu ja està fet.
0: Jaume, a veure, tenim novetats importants. Per una banda, de la boda de la Dua Lipa i el seu ja actual marit, que és en Callum Turner, perquè aquest cap de setmana s'han casat oficialment.
9: Sí, a l'espera de la celebració grossa que se farà aquest cap de setmana a Palermo, la cantant i l'actor ja s'han casat a Londres. Va ser ahir diumenge quan la parella va festejar una cerimònia civil molt íntima en el registre de l'Ajuntament d'Old Marylebone. a la capital britànica. A pesar de que ells no han publicat res a les seves xarxes, els paparazzi els van captar baixant les escales de l'Ajuntament mentre els familiars els hi tiraven confeti de colors. Els dos anaven elegantíssims, en Callum més clàssic, amb un vestit d'home de Ferragamo blau marí, i ella anava especialment cunti, si m'ho permeteu dir, amb un conjunt de falda i americana i pamela blanques, firmat per la marca Schiaparelli, rematat amb el mític collar Serpenti de Bulgari, que és un collar d'or i diamants en forma de serp que oscil·la els 100.000 i els 175.000 euros.
3: Que és com una mica estrany, no porta això el dia del teu casament, el dia que et cases, perquè sembla que t'estiguis canyant.
1: Però ets la Dua Lipa, saps?
9: Ah, no, clar, jo duria un collar de caramels, però ella té
3: no,
9: més diners.
3: En cap cas no li vull donar lliçons d'estil a aquesta gran perfecta.
9: Exacte.
3: Però a veure, també que sorprès.
1: És el primer cop, segurament, des de que va fer 20 anys que es vesteix sense biquini. Tampoc ha de ser fàcil. De sobte obres l'armari i és un abisme, saps? Perquè dius, ara què em poso?
9: Sí, mira, que si ets de classe alta i tens aquests luxes, jo que sé, una boda, la gent ho viu com una cosa mega única, doncs te poses collar que és, no? Bé, després d'aquesta boda íntima, seguim a l'espera de la boda de Sicília, que se celebrarà aquest cap de setmana i serà una boda a l'engròs, com ja vàrem dir, amb convidats VIPs com Elton John o Donatella Versace.
3: Més temacles avui, no?
0: Bueno, molt bona música.
3: Molt bona música. Aquesta no la censuren, no? Ah, no, sí que ens la censuren.
9: Home, tu diràs.
0: No. Sí. Per treu-la, que en Carles es foti a tocar alguna peça jazz.
3: Sort d'en Carles.
0: Si no, pillarem.
3: Ai, el jazz és tan guai.
0: T'agrada més ara que fa uns anys, el jazz?
3: No, m'ha agradat sempre.
0: Perquè és una... Jo, per exemple, amb els anys em vaig acostumant més al jazz i el tolero millor que quan tenia 20 anys.
3: Com el cafè sol o com la xocolata negra. És que has de tenir algú que t'hi introdueixi. I la meva amiga Rita ha estat molt fan des de molt joveneta, llavors ja des de... Saps?
0: Jaume, comencem a tenir ja per aquí a Barcelona alguns dels actors de la pel·li dels Beatles, que es rodarà a Catalunya, i un dels primers avistats ha estat a Pol Mescal.
9: Sí, fa temps que sabem que Catalunya serà un dels llocs elegits per rodar aquest projecte dels Beatles, aquesta producció biogràfica que constarà de 4 pel·lis sobre sa famosa banda, és a dir, una pel·li per personatge de sa banda, que són 4. Que comença ja el seu rodatge per Catalunya, de fet, a llocs com Tarragona, Barcelona, Salou i altres indrets. I de bé, ara sabem que en Pol Mescal, protagonista de Hamnet o Normal People, ja està per la nostra capital. La superestrella de cinema encarna en Paul McCartney en aquest film dels Beatles i ja està per Barcelona per motius laborals. I, de fet, està disfrutant d'una vida totalment mundana. Els divendres nit, diverses persones el varen veure en el conegut bar Gràcia Latina.
3: Yeah!
9: Ai, per favor.
3: Espero que ell, com a irlandès, ja conegui totalment la situació del nostre país. Espero que algú l'hagi informat.
9: Espero
3: que sí.
9: No
3: jo
9: sé.
3: Crec que sí, eh? Pensa que ell té declaracions fortes, per exemple, sobre la monarquia anglesa, vull dir que és un tio...
9: És una persona amb llegida implicada.
3: I amb sensibilitat. I estic segura que si està treballant en un espai, de seguida, com a mínim entendrà que es parla un idioma. I més sent irlandès és molt fàcil, jo crec, no trobar un símil.
9: Sí. Bé, tornant a es Gràcia Latina, que és bar on va anar divendres, és un bar cubà molt popular, zero sofisticat i sense pretensions, on hi sol haver música en viu i, de fet, on també solen fer classes de ball de bachata i salsa. Segons alguns testimonis, en Pol Mescal va estar embruixat per na Celia Cruz, ballant salsa fins a les altes hores de la nit, i que ho va fer amb un grup d'amics anònims. O sigui, no anava ni en parella ni històries, era un grup d'amics anònims. Quan la gent el va reconèixer, va dir que no se volia fer fotos per preservar la seva intimitat. Tot i així, a les 3 de la matinada, quan es Gràcia Latina tancava, en Pol se va fer sa selfie molt amablement. I com a bon guiri del nord, en Pol va quedar encisat per el barri de Gràcia.
3: Sí, és com que els embruixa, Gràcia?
0: Allà,
9: absolutament.
0: Sí,
3: Però perquè pensa allà. Que amb ells els hi sembla que nosaltres som. O sigui, allà ens imagina... Com amb les guitarres, estan al carrer...
1: Com la pel·lícula de Cheetah Girls.
9: Ballant salsa i baixant per
3: escalar.
0: Viuen al carrer.
3: Ells viuen això perquè és que ells són una cultura tan diferent que quan venen aquí sorprenen molt senzillament que faci calor. Ja
0: sí,
3: està, saps?
0: Pel clima.
3: Que anem molt curts.
9: Bé, divendres Gràcia Latina, dissabte se va plantar a un altre local i així mos ho comuniquen diversos testimonis a través del nostre telèfon. Aquesta vegada va anar a la coneguda discoteca Almodós Bar.
3: És flipant.
9: O sigui,
3: és al·lucinant. És que no té cap sentit res. Res.
0: Però és que on el
3: falles
0: fotries,
3: un, falles
0: tu,
3: un dia a classe, no?
1: Falles un dia a classe.
0: Pel Mescal.
3: O sigui, tio, un cap de setmana que no anem a Almodós Bar.
0: Fent el pit allà a la parada de bici del davant.
3: I està ell fumant allà joverta.
1: Li haurem de fotre guàrdia.
9: Absolutament. Per qui no hagi anat a Salmo Dos Bar, és un antro zero sofisticat que te salves a nit si estàs per Gràcia prenent unes copes. Realment, jo només hi he entrat mugriento vivo, o sigui, com quan estic fatal...
1: Sí, però
9: fatal...
1: el que tu passes sempre... Jo mai he entrat allà i no m'ho he passat bé. O sigui, sempre que he entrat allà m'ho he passat molt i molt bé. No,
9: sí, però
1: Marta?
9: Té aquesta vibra...
3: Bon lloc, sí. Sí.
9: Jo he anat moltíssimes vegades, però té aquesta vibra de cementeri d'elefants, de gent que acaba massa demacrat de sa nit de Gràcia i acabes allà.
1: De gent que no té molt
0: clau. Ha d'existir,
1: cap...
0: això.
1: És gent, gent absolutament. Que, és gent que no vol anar a casa.
9: Hi ha gent que no havia planificat sortir, clarament.
1: I, bueno,
0: i,
1: que...
0: I per això el terra enganxa.
3: Una nit improvisada,
0: no
3: jo crec que... Ui, el terra.
9: Sí, enganxa no, de moltes coses.
1: No, molt bèstia. Però saps aquella desesperació també que desprèn la gent quan té moltes ganes de no trepitjar casa seva? Això
9: sí,
1: és el que desprèn aquest
0: que
1: bar.
0: Que no vols que s'acabi la nit.
1: Gent que s'hi pot allargarà fins les 4 de la tarda de l'endemà.
9: Sí, pot ser de ses millors nits o de ses pitjors, depèn de lo que te toqui. Bé, varis testimonis mos expliquen que s'estrella d'After Sun se passejava per sa plaça Joanic a les 4 des de matí, tot demanant cigarros a sa gent que hi hagués fumant per allà.
0: Per catar el tabac del país on vas.
3: No ets un famós i vas demanant pitis a la gent. Com pot passar això?
0: Per conèixer la gent, per conèixer la cultura.
9: És que, de fet, me diuen... Sí, me diuen que és una cosa que fa habitualment perquè m'han escrit diverses persones que li havien demanat pitis aquests dies per es carrer. Sabeu que és una cosa que ho fa com per conèixer la gent. Per tant, ja ho sabeu, a partir d'ara, encara que no sigueu fumadores, compreu tabac per si mos et demana un piti amb pol mescal.
0: Tres paquets de Marlboro sobre per si apareix l'home.
3: Però segur que el vol de liar.
9: Sí, li pega molt de liar, a saco. Bé, per Gràcia no l'hem tornat a veure, però sí s'ha filtrat una fotografia d'en Pol Mescal d'aquest diumenge on se'l pot veure prenent el sol, amb gorra i ulleres de sol i disfrutant de la platja amb el privilegi d'una tombona i un parasol. El lloc on està m'ha resultat inconfusible. Va estar en el Little Beach House Barcelona, que és un hotel megalitista del grup Soho House, un club privat amb 17 habitacions sí, a primera línia de platja
1: en Esgarraf.
9: Els Esgarraf.
1: Estrens, una de cal i una d'arena, perquè és que no tenia cap sentit.
3: Una de freda, una de calenta, no?
9: S'ha ressac, que s'ha de viure amb luxe, si el pots viure amb luxe, clar. Per accedir en aquest lloc has de ser membre del club i hi ha una zona reservada amb una petita zona d'això, de tombones i parasols per aquest hotel. Ara, no vos sé dir si ell simplement hi va anar a prendre sol en aquest Little Beach House Barcelona o si hi està dormint. En qualsevol cas, estarem atentes. Li queden moltes setmanes per estar per Barcelona, perquè no, en teoria aquest rodatge dels Beatles durarà tot el mes de juny. Estem a dia 1.
3: On més el trobarem,
1: no,
3: creieu?
1: No, jo crec que m'instal·lo a Barcelona, deixo Cardedeu, em pillo un hotelet a Gràcia perquè...
0: Restaurants, ara falten restaurants, no?
3: És que com, vagi, veure... el com vagi el barbocat, ja
9: veus. És que per prejudici diria, aniran a restaurants de Nadua Lipa, però veig sí, que anirà a casals ocupats, perquè està en un mode molt punky, m'agrada.
1: És que em despistaré i me'l trobaré a l'Espora Cardedeu.
0: Un barbocata jo no ho descartaria.
3: Potser és massa.
0: Veient que hi ha anat la Rosalia i tal, potser li mig sona.
9: No sé.
1: Recordo que Pol Mescal és una persona que va escriure a Anna Castillo i que van estar xatejant una època.
3: Uau!
1: Que... Ella mateixa ho va explicar al podcast de Dentro, de l'Albert Riera i Iñaki Mur, el seu amic, l'actor, al Ràdio Primera.
3: Amb quina excusa van començar a xatejar?
1: Crec que, vull dir-te, crec que no. Quan tu estàs guillejant i notes en l'altre
0: no
1: l'energia de l'aguillamenta, tu ja veus que allà l'ambient està enrabit.
3: No necessites una excusa, Roger.
0: Bueno,
3: una foto.
0: Una espurneta.
3: Una foto d'una tombona i abdominals, potser.
1: Jo personalment no necessito res. O sigui, jo és igual el que hagis penjat que trobaré la puta escletxa.
9: Home, i sobretot si és en Pol Mescal o Anna Castillo.
0: Totalment.
9: Sí, clar, que sigui.
0: Jaume, haurem d'estar pendents.
9: Estaré atent.
0: A veure
1: em posa malalta, eh? O sigui, això em deixa molt malament aquí.
0: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
8: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
11: Sí a tot.
10: Sí a tot.
11: Sí a tot.
10: Sí a tot.
12: Ja disponible a la plataforma 3Cat. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
13: Soc un bohemio, recorrent llocs especials.
14: Tinc

0: ben lluny de mi.
1: Tanqueu els ulls un moment. Imagineu-vos aquell lloc que per a vosaltres és refugi, que és pau, potser és secret, potser és un record. Una banda sonora per acompanyar-vos-hi és aquest Un lloc, el nou tema dels Sóc un bohemio. Un record especial per al grup segur que és la Sala Apolo, on arrencaran gira el mes de febrer.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Home, no, per favor, això no.
3: Ai, ai, ai. Vosaltres creieu que el Sònia i la Costa, eh? Tenen aquestes converses just abans de començar el Tot Costa.
4: M'agradaria que així fos. Jo tinc... És una obsessió meva, la divulgació del morreig. O sigui, no sap... Jo, per activisme, com? Cada cap de setmana, si puc, em morrejo no, públicament amb tothom qui trobi.
3: Parlant de petons.
4: Amb tothom que et trobes, no, amb el teu cosí.
2: No, sí,
4: amb els cosins que calgui, Marta. Jo estic oberta a tot, tot sigui per mantenir viu el morreig.
2: Molt bé, molt bé.
5: Bé, bé. Sembla bé.
4: Tu, Jordi, ets molt de morreig o què?
5: No.
4: No! Que,
5: en algunes èpoques perquè no podia i ara perquè ja no em toca. Ja sóc un senyor gran.
4: Què vol dir que no et toca? Perdona, toca tota la vida el morreig. Més no. Igual si tens 85 anys. Has d'agafar la cara de qui t'agrada i posar-li la llengua fins al final. O sigui...
6: Bueno, que li vingui de gust.
3: Sí, exacte.
4: Bueno, perquè no, que l'edat no sigui una excusa, sisplau.
3: Jo crec que és una excusa dolenta, aquesta.
4: És molt fluixa, bueno, Jordi.
5: Bueno, pues, i cadascú té l'edat que té. Jo sóc un senyor gran, insisteixo.
4: En fi.
3: La Sònia, mira, vinc.
2: No hi ha la Sònia avui?
5: Hola,
4: hola.
5: No crec que fos la millor matèria.
3: Arriba el Tot Costa.
1: Tot Costa.
5: A tres mesos perquè tanqui el mercat, sabem que el Barça vol Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid no li posarà fàcil i que el futbolista vol canviar d'aires. Els matalassers tenen un contracte fins al 2030 i el Barça temps i cartes prou bones per no pagar més del que és raonable.
1: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dilluns, 1 de juny de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs ara deies, Enrique Cerezo, el president de l'Atleti de Madrid, ha assegurat avui que Julián Álvarez és jugador matalasser, això ho sabem, per aquesta temporada, i per moltes més. El Barça estaria disposat a pagar 100 milions d'euros per l'argentí, però no sembla a dia d'avui que sigui suficient.
0: De seguida, l'actualització del mercat. Divendres acabàvem al tot costa pendents de la presentació de Flash Gordon, ara ja jugador del Barça, i ara els següents objectius, com sabeu, són Julián Álvarez i Bernardo Silva, i de seguida el Ramon Salmurri i la Laia Tudel ens posaran al dia.
1: Segur que els nostres oients s'acostumaran a que parlis d'Anthony Gordon com a Flash Gordon, però hem de recordar que el nom de pila de Gordon, aquest jugador que ha fitxat al Barça, és Anthony.
0: Es van equivocar quan van batejar.
1: Probablement es van equivocar, però ara el DNI, el seu passaport, diu Anthony.
0: Mala sort.
1: A l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent, amb les bones xifres que ha tingut el club blanc i blau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, i amb una mitjana per partit de 28.500. La voluntat del club és consolidar aquestes xifres, per això els preus per la pròxima temporada són els mateixos, només amb la pujada de l'IPC. El Barça femení, l'entrenador Pere Romeu, ha atès al Club de la Mitjanit aquí a Catalunya Ràdio i demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo.
0: Amb un pòquer a la butxaca i la renovació pendent, és un bon moment per pressionar el club, com ha fet Pere Romeu. Després, amb la Ruth Vila, escoltarem exactament quines són les peticions del tècnic del femení.
1: Encara en futbol un parell de punts. El Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas, de l'Elx, fins al 2029. Se l'havia vinculat durant la temporada passada amb l'Espanyol, però ha acabat optant pel Celta. I encara en futbol, com dèiem, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, ja feia temps que estava estudiant per ser entrenador i començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
0: Un altre que comença al Golf Pèrsic la carrera com a entrenador, ja ho va fer en el seu dia Xavi Hernández, i ara, no en el mateix país, òbviament, ho intentarà Andrés Iniesta.
1: En bàsquet ja han quedat definits els play-offs de la Lliga ACB. El Barça va perdre ahir el seu últim partit fent el ridícul a parer del seu propi entrenador. Ha quedat finalment cinquè. Jugarà contra el Múrcia i amb el factor pista en contra. De fet, el primer partit és demà a Múrcia. La penya juga dimecres a Vitòria amb el Baskonia.
0: Del ridícul del Barça per tancar la fase regular, però sobretot de com es presenten aquests play-offs de l'ACB pels catalans, hem quedat per parlar-ne d'aquí una estoneta amb l'Ernest Macià.
1: El Manresa ha anunciat també el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m d'alçada. Prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. A la Lliga de Futbol Sala visita el Barça al Valdepeñas a les 9 del vespre, en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugrana avui suposaria l'accés a les semifinals, i a aquesta hora acaba de començar el partit entre el Barça i l'Igualada d'hoquei patins. És el segon partit del play-off de semifinals de l'hoquei Lliga. Els blaugranes dominen per 1-0, una eliminatòria al millor de 5. Tant aquest Barça Igualada d'hoquei com el Valdepeñas Barça Futbol Sala els podeu seguir en directe a Esport 3. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i Mireia Benito són els caps de cartell, juntament amb la neerlandesa Marianne Vos, per la Volta, que es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips.
0: Recordeu que ahir Jonas Vingegaard va segellar el seu triomf al Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història que té al palmarès les tres grans rondes, el Tour, el Giro i la Vuelta.
1: I en tennis, en marxa alguns partits de vuitens de final de Roland Garros en els quadres individuals. El quadre masculí ja ha avançat ronda Coboli, ara en marxa el partit de Cerúndolo amb Berrettini, el tercer set aquest partit encara. i també en marxa el partit d'Aliassim amb Alejandro Tavilo. Tampoc no ha finalitzat, en aquest cas Aliassim ha guanyat els dos primers sets, encara el tercer en disputa.
0: Són els partits que queden per acabar de definir els quarts de final, que demà, per exemple, tindran un plat fort amb el duel entre Zverev i Hodar. Això pel que fa al quadre masculí.
1: El quadre femení ha avançat ronda Kalinskaya, també ha avançat ronda Schneider, que ha eliminat Madison Keys, i Eshwalinska acaba de guanyar en dos sets. Per tant, queda un partit per avui, que és el de el vespre, a un quart de nou, el partit entre Lina Sabalenka i Naomi Osaka.
0: Partit ja en horari nocturn, en sessió nocturna, cosa que fins ara no havia estat habitual ni a Roland Garros ni als grans slam en general. Tot plegat ho passarem per l'ull de falcó de l'Àlex Corretja.
1: Ja estaríem.
0: I aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns. Mira, marca l'Igualada al Palau. Barça 0, Igualada 1 a l'inici d'aquest segon partit de les semifinals de la Lliga, de l'Hockey Lliga. Mira, em sembla que m'he precipitat perquè els l'han anul·lat. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Fitxaríeu Bernardo Silva pel Barça? En principi, pel que sabem, hi ha un acord ja bastant, un acord total entre el Barça i el mateix jugador portuguès, pendents que Flick doni el vistiplau, en referència a això al Salmo Ribé, amb novetats ara de seguida, i us pregunteu si el fitxaríeu pel Barça. Vam fer aquesta mateixa pregunta fa un parell de mesos. Volem saber si la vostra opinió és la mateixa o ha anat variant. Podem votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Com sempre, ben pendent la Sònia Oleal.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del senyor Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda a tots.
0: I anava dient enhorabona per la temporada de l'Arsenal, no, evidentment, sí,
3: Tampoc mereixia gaire més, la veritat. Bé, crec que mereixia la Premier, però tampoc va mereixer molt la final de la Champions.
0: Trabadota, bé. Va intentar jugar les seves cartes, sí, i al final no li va sortir bé, però va fer,
3: sí,
0: la
3: rua. Sí, no em queixo, no em queixo.
0: Estàs content?
3: Sí.
0: Després anirem cap
3: a... I tu amb els Knicks encara més.
0: No, jo fins que guanyem no, i em sembla que no guanyarem, o sigui que bé, ja tindrem temps per parlar de...
3: Us podeu pujar quatre tios una sobre l'altra per aturar Víctor.
0: Jo havia proposat recuperar Billy Hernán Gómez per defensar Wembanyama, però no li ha semblat bé a la secretaria tècnica dels Knicks. Laura Brugués, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tot en ordre?
4: Tot en ordre.
0: Així m'agrada. Avui amb el Dani i amb la Laura i amb un munt de col·laboradors més us explicarem l'actualitat del dia, però abans d'arrencar, ja ho sabeu, toca recordar que tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
0: Les trompetes sempre entren bé, això són trompetes. No? Ramon Salmurri, bona tarda.
5: Què tal? Estàs
6: per anar a Catalunya a música, eh?
5: No, les trompetes sempre entren bé.
0: Primer alicat, és que sempre penso...
6: Les trompetes entren bé.
5: No, aquesta és tu solet, eh?
0: Sí, no. Jo estava pensant que el meu pare, quan alguna cosa no va bé, sempre diu tururut trompeta. Que em fa gràcia, això.
1: Bé, doncs ara hem perdut el Costa, tot bé?
0: No l'hem perdut. Grans notícies. I això ho dic seriosament, no com la resta del programa.
2: Tot costa una dècada.
0: Què faríem sense una mica de sentit de l'humor i sobretot les trompetes? Que no ens faltin les trompetes. Vinga, fot-li, salva.
2: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Avui, en el dia del centenari del naixement de la mítica Marilyn Monroe, el Salva Pou ha volgut trompetes. I wanna be loved by you. Vull ser estimada per tu en aquest cas. Això deu ser d'alguna pel·li mítica, no sé de quina. Bueno. Con faldas y a lo loco. I això en català...
1: Ningú és perfecte.
0: Ningú és perfecte.
1: Van fer un concurs.
0: Ah, sí, sí.
1: I és una de les últimes frases que es diu... Dius, no puc tenir fills, no m'importa. És que sóc un home, ningú és perfecte.
0: Sí, ara, hòstia, ara m'estic recordant molt
2: d'això. Billy Wilder.
3: Billy Wilder.
0: Hosti, ah, no. espera, perdona. Acabem de...
2: Ja aquí té el referent de Flash Gordon i ja aquí té el de Billy Wilder.
4: Jo proposo...
0: Acabem de fer una sessió express de la finestra indiscreta sota la direcció de Ramon Salmurri i els comentaris molt ben documentats de Laura Bruy.
3: Proposo que cada vegada que parlis de Gordon llanceu la música de Queen, sí. La banda sonora de Flash.
0: Així serà. Així serà. De fet, el bo d'en Anthony ja va assumint que aquí serà Flash. Flash. I si no ho assumeix, doncs tindrà...
3: Mira, aquesta.
1: Ràpid.
0: Aquesta. Avui no parlarem de Flash Gordon. Ja el Salmurri va tenir una llarga jornada laboral divendres per acabar d'endreçar-lo. Va assistir a com es tancava l'acord amb el Newcastle.
2: Va venir amb camell. Passant per Aràbia Saudita, va venir amb camell.
0: Per Aràbia... Ah, val, saps?
2: Molt bé. Cada vegada que hi ha paperassa enmig amb l'Aràbia Saudita, la cosa s'endarrereix fort.
0: Però... Bé, no va dir clar, en aquest cas la paperassa va fer a Anglaterra i no a Aràbia Saudita.
2: Sí, però ha de passar...
0: Saps? El problema era que havia de passar per
2: bé, real. Bé, un dels temes també ha de passar pels sedars dels saudites.
0: Doncs així encara vau anar de pressa, trobo.
2: Ah, sí.
0: En fi, que Anthony Gordon va ser...
5: Que potser tenia alguna cosa més a fer el divendres a la nit, el Salmurri, després d'una tarda tranquil·la allà a oficines.
2: Sí, no, ja veu rebre la invitació a venir. No, quan veu acabar el programa, no us hi vaig veure.
5: Nosaltres no vam poder anar, perquè nosaltres potser sí que... Sí, teníem altres plans. El van convidar a dinar. No es pot queixar, el van convidar a dinar.
2: Bé,
5: i a sopar. Bé, a sopar què? No? A sopar no? Perquè jo crec que... Quina hora va començar la presentació?
2: O sigui, estàvem convocats a la 1 del migdia,
5: sí,
2: acaba sent a un...
5: No,
2: una mica
5: més
2: d'un quart. Sí, com faltant 10 minuts per dos quarts, aproximadament.
0: Molt bé.
5: Després ja, el sopar, no?
0: Sí, ja s'hi podia haver, quedat. M'agrada molt com acaba la cançó. Després parlarem de Flash Gordon. Avui obrirem el laboratori amb Ricard Torquemada per parlar de la incorporació de Gordon, de què aportaria Bernardo Silva, però abans, Salmo, hem de parlar de Julián Álvarez, que divendres el vam deixar en aquesta nebulosa de si el Barça ha fet l'oferta o si no... Però la realitat és que la cosa no serà breu, si és que és, i que avui n'ha parlat Enrique Cerezo, que sempre val la pena escoltar.
2: El president de l'Atlètic de Madrid, més llenya al foc per part d'Enrique Cerezo, ha declarat que Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid, i no només per aquesta temporada, sinó per moltes altres. Diguem-ne que ha tornat a exhibir una posició de força respecte al futur de Julián Álvarez. El cert és que la pressió que està fent aquests darrers dies l'Atlètic de Madrid va en augment. El Barça ha presentat una proposta per Julián Álvarez, una proposta que gira al voltant d'aquests 100 milions d'euros. A mi el que m'asseguren des de Madrid és que per 100 milions d'euros no el venen ni de broma, però quan parles amb gent del Barça hi ha dues idees que suren sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez. La primera, que no podem oblidar que l'Atlètic de Madrid és un club regit per una propietat nord-americana, Apollo Sports Capital, que tenen el 57% de les accions del club. Aquesta propietat que va adquirir la majoria del club ho va fer també assumint el seu deute de 540 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid, per exemple, la temporada passada va presentar pèrdues. És veritat i és evident que aquesta propera temporada, fent semis de Champions i la final de Copa, no presentarà pèrdues. Però el que vinc a dir és que la propietat nord-americana li interessa vendre. No Julián, sinó futbolistes que li donguin realment un ingrés important. I això és una cosa que hem de tenir en compte, que tot el que diu l'Atlètic de Madrid està molt bé, però que hi ha una part, i és una part bastant important, la majoritària, que diu, escolti, això és un negoci i nosaltres necessitem entrades importants de capital.
0: Això que té tot el sentit del món... és rebatible, perquè l'Atlètic de Madrid, si posem per cas ingressés 100 o 100 i escaig milions per Julián, haurà de fitxar dos davanters, perquè Griezmann li ha fotut el camp de Frank. Vull dir que... No, no sé si... Bé, ja s'ho arreglaran allà, però no estic segur.
5: O sigui que empresarialment, un jugador que has fitxat fa dues temporades per 100, vendre'l per 100 un altre cop, no sé si
2: però ja
5: és un
2: saps,
5: gran negoci.
2: Ja
5: realment.
2: Saps que a nivell
0: futbolístic... Futbolísticament segur que no. Mm. Empresarialment ens ho diran els senyors d'Apolo.
2: I ja saps que a nivell comptable no és el mateix una venda que un fitxatge.
0: Evident.
2: I aleshores, segona idea que surt, tenint en compte aquesta realitat de que l'Atlètic de Madrid podria estar interessat en vendre, o almenys l'ànima més econòmica de l'Atlètic de Madrid podria estar interessat en vendre, que és a on el vens. I aquí és on apareix el nom de Nico Williams. Perquè la interpretació que es fa des de certs sectors del barcelonisme és que el que està fent l'Atlètic de Madrid amb tots aquests gestos no és tant tensar la corda amb el Barça, sinó posar pressió al futbolista perquè no accepti la proposta del Barça i accepti, bàsicament, la proposta del Paris Saint-Germain. L'Atlètic de Madrid, el que li interessaria és que el jugador anés a París i no a Barcelona, per dues raons. La primera, perquè el París li pot donar més diners, i la segona, perquè no tens un problema tan gran si se'n va a França com si se'n va a un rival teu. Per això s'està carregant tots aquests dies, s'està posant tota aquesta pressió perquè sigui el propi Julián de dir... Bueno, doncs si haig de sortir, quasi que me'n vaig a París i tindré menys problemes que si me'n vaig a Barcelona. A partir d'aquí, cal veure si el jugador aguanta o no aguanta. I aquí, quan parles amb gent del Barça, diuen sí, sí, però Julián no és Nico, diguem-ne, que Nico és un nano de Bilbao, no, el seu germà tal, i aquesta realitat no té res a veure. I en aquest sentit, sí que, diguem-ne, a fons del Barça, el que diuen és, compte que no hi pugui haver algun gest de Julián Álvarez els propers dies des de la convocatòria de la selecció argentina. I que si hi ha un gest, el Barça no deixarà tirat a Julián Álvarez. Almenys a mi això és el que m'expliquen hores
0: d'ara. Això és el que em fa més por de tot. Perquè no deixar-lo penjat, arribat al cas, pot acabar sent... doncs hem d'anar pujant l'oferta fins a cotes que a mi... molt més enllà del 100, em sembla que no són raonables, però, en fi, és la meva...
2: Bé, el Barça entén que, diguem-ne, si Julián li trasllada a l'Atlètic de Madrid, escolti, que jo no vull anar al Barça,
0: sí, clar,
2: diguem-ne, però... mata la carta del Paris Saint-Germain, però que el Barça té una millor posició negociadora que no passi el jugador.
0: Això és
2: no
0: evident, però si el posat de l'Atlètic de Madrid és... Ah, molt bé, d'acord, doncs veniu aquí amb 150 quilos, doncs gràcies, i aleshores potser sí... I parlo en hipòtesi, sí que l'haurem de deixar penjat. En tot cas, interessant aquest escenari que ens dibuixa el Salmo per entendre que aquesta operació, a diferència de la de Flash Gordon, no serà una operació llampec, sinó, m'atreviria a dir, que una guerra de nervis, de deixar córrer el temps i fins i tot els esdeveniments. Aquí hi ha un altre factor que aquest pot jugar contra el Barça, que és que Julián Álvarez ho rebenti al Mundial i llavors sí que el jugador s'encareixi encara més. Laura, Dani, com veieu aquesta operació aranya?
3: Ho estàvem comentant amb la Laura abans de començar el programa, que això serà algun col·laborat de l'estiu, que marxarem de vacances o ella marxarà i quan torni encara estarà el tema. Jo crec que és una partida de pòquer, una partida d'escacs, i la lògica indica que si ell realment vol venir, doncs no sé si per 120 o per 130 o on és el llindar, però es farà. Ara, a mi em fa molta mandra i em carrego molt de paciència perquè ja vaig passar dos estius amb la gent de Bilbao fent-se la víctima emprenyada, que sembla que el Barça és molt dolent, que va segrestar amb un passamuntanyes als jugadors i tal, i ara l'Atlètic de Madrid, i hem passat l'Espanyol també. Què dolent és el Barça que en roba Joan García? Bueno, escolta, jo entenc que estiguis emprenyat, però emprenyat amb el futbolista, que és el que vol venir.
0: Totalment.
3: Nico és el que va seure's a negociar amb el Barça, Joan García és el que va decidir venir al Barça, i ara és Julián el que aparentment vol venir. Per tant, tot aquest joc que fa l'Atlètic de Madrid de xarxes socials i tal, si realment tingués valor i atreviment, el faria amb el jugador, no amb el Barça, que el Barça al final és un equip que ha perdut Lewandowski i vol fitxar un davanter centre, com és el més normal, i com és el que fa l'Atlètic de Madrid quan vol anar a fitxar Baena o vol anar a fitxar Sorloth. És exactament el mateix.
0: Això és evident, el que passa... Entenc que els de l'Atlètic de Madrid es cansen de sentir la cançoneta de Julián, Julián, Julián.
3: Ja, però és culpa de Julián, això. Si Julián no, s'obri i diu,
0: descomptat,
3: me quedo en l'Atlético...
0: Totalment.
3: No estaria malament.
0: Totalment. Però ja ho vaig explicar divendres, que a mi em sembla que vaja, el serialet de tuits i...
2: Escolta'm, el representant de Julián estava sopant amb la porta de Coy i Echeverría.
0: És que no cal donar... És exactament el que ha dit el Dani. No cal donar-hi més voltes perquè és que és el jugador qui està disposat a venir aquí. Vull dir, una altra cosa és que el jugador digués no, és que jo em vull quedar a l'Atlètic de Madrid. Escolta, no en parlem més, però és evident que no és el cas. Laura.
1: Sí, difícil, una operació difícil, com dèiem, que serà el col·laborador de l'estiu, però és això, jo m'agafaria, si al Barça realment li interessa fitxar-lo, que el jugador vulgui venir, això és un gran què, però tampoc faria un disbarat, com dius tu, 100.000 o el que sigui, però no vindria boig per fitxar-lo.
0: 100 milions. Si fos per 100.000, encara em perdo molts euros.
1: No, però és cert, o sigui, no faria un disbarat, no faria una bogeria, no em tornaria boig per fitxar-lo. Si arriben a un acord bé, però si no, guita, si es queda a l'Atlètic de Madrid o si no, que se'n vagi a París. El cert és que, mira, li pot demanar consell a Messi perquè ha estat a París i ha estat al Barça. I el cert és que el Barça, flic, sabem que té capacitat de seducció, que truca jugadors quan li interessen i els hi sap explicar bé el projecte perquè acaba de convèncer-los si tenen algun dubte. I també és cert que el PSG a hores d'ara amb Luis Enrique i la banqueta és un equip molt atractiu.
0: Perquè en l'univers dels nous, Julián, sense que sigui ben bé un nou, que no, per mi no ho és, però com que el Barça el vol de nou, ho farem així. El situeu a l'altura dels Hollands, Mbappés, Harry Kane?
3: Per mi el graó immediatament inferior. Per mi no és com Haaland ni és com Mbappé, però és un futbolista d'un nivell que pot tornar... És que la temporada que ha fet, compte, perquè en Copa i en Champions està molt bé, però en la Lliga,
0: sí.
3: A la Lliga és bastant...
0: Per això dic que...
3: Està a les antípodes, Mbappé i Haaland.
0: El que no et pot passar és que se t'escalfi el morro. Ja sé que en aquell moment tenia molts diners i ara no. Però no et pot passar que és... Escolti, Dembélé quan és? Coutinho quan és? No, això... El Barça ara no li pot passar, per més que no vulguis deixar penjat el jugador.
5: Doncs si el Barça no li pot passar, el Barça el que faria bé és anar mirant opcions B i
0: C.
5: Perquè jo veig difícil que un Atlètic de Madrid que va fitxar aquest futbolista ara fa dues temporades, que per tant, entre cometes, l'ha pogut gaudir poc, ara te'l vulgui vendre pel mateix preu pel qual el va comprar. Vull dir, aquest jugador no s'ha devaluat, si de cas.
0: No. Tampoc veig que hagi crescut molt.
5: Ja veurem el que passa al Mundial, per exemple.
0: Ah, això sí, això sí.
5: Allò de... Quan un jugador vol marxar del seu club, jo crec que és una cosa que ens ha quedat antiga. És a dir, que és una cosa que passava als 90. Jo, a dia d'avui, si un jugador vol marxar i el seu club s'hi aferra a la clàusula, ho pots tenir bastant complicat perquè tu pots pensar, no, clar, però si el jugador fa una demostració pública, després el públic ho perdona tot quan... Bé, li va perdonar a Griezmann anar-se'n al Barça.
0: Sí, però van tardar, eh?
5: Bé, van tardar, en Julián segurament tardarà, però que tu, des del punt de vista de l'Atlètic de Madrid, si tu te'l vols quedar, doncs si el jugador està enfadat, estarà enfadat 15 dies.
0: Jo crec que això no és tan fàcil...
5: Perquè els jugadors acaben sent professionals.
0: Llevat que tu siguis al PSG i diguis, aquest tio a la grada. I això, que jo sàpiga, només ho pot fer el PSG.
5: Però és que no cal a la grada. Si a Julián acabés la temporada vinent, encara tindria algun tipus de força, però a Julián li queden 3 anys. Que no vol jugar, doncs no jugaràs 3 anys.
0: No, home.
5: Vull dir que si Julián es queda, Julián es comportarà com un professional i jugarà tot l'any a l'Atlètic de Madrid. I l'estiu que ve ja en parlarem.
0: Jo
3: ja, però és que el Barça
0: no crec
3: ara.
0: Que això sigui...
5: Sí, però per això...
3: Ja, des del punt de vista de l'Atlètic de Madrid...
5: Jo parlo des del punt de vista de l'Atlètic de Madrid, que l'Atlètic de Madrid, si realment, que aquesta s'ha de veure, però si realment no el vol vendre, pot utilitzar una posició molt de força.
3: Tenir un tio a contracor, quan podries ingressar 100, d'acord, entenc que no ho acceptin, però que sé, 120, i si tens el tema aquest d'Apolo i tens deutes i tal, jo, entre tenir un tio emprenyat 2 anys...
5: Sí, jo estic parlant de si el Barça no pot arribar a segons quines xifres, que ho deixis estar. És a dir, sí, si el Barça pensa que per 100 milions el traurà, jo ho veig bastant difícil.
3: No, jo també.
0: Jo no sé fins on vol arribar el Barça. Jo sé fins on arribaria jo i no és gaire més enllà si és que pujaria dels 100 milions. A mi, xifres que s'estan parlant ara, 130, 150, em sembla que no estan justificades, però...
3: No ets gaire fan, de Julián.
0: No molt, però no crec que valgui 130 milions i menys en la situació del Barça.
5: La qüestió és què portaràs i a canvi de quin preu si no pots portar Julián.
4: És a dir, si et baixa molt el nivell i acabes pagant igualment 80, doncs potser sí que val la pena fer l'esforç d'arribar a 130, no
0: ho sé. També és veritat que des de l'òptica de l'Atlètic de Madrid, crec que ho comentàvem divendres, clar, si has pagat 80 per Gordon, o 80 o...
4: Sí, sí, 80.
1: 70 més 10.
0: Clar, m'està venint vostè a comprar Julián Álvarez i no vol pagar més de 100, expliqui-m'ho bé això. Bé, doncs suposo que formarà part de la guerra de nervis de l'estiu. Bé, així està el present de Julián Álvarez. Ara parlem del de Bernardo Silva.

0: I és que divendres el Salmons explicava que l'operació Bernardo al Barça depenia del vistiplau de Hansi Flick, que podria acabar sent que sí, eh?
1: Sí, fa tota la pinta, de fet.
0: Estem convencent.
1: Sí, ha anat canviant la seva mirada i el que fins ara era un no, ara ja és un sí, i és un sí condicionat. Diguem-ne que la condició que posa Hansi Flick per la incorporació de Bernardo Silva és una mica que es buidi el vestidor. Hansi Flick entén que tenia les posicions ocupades i posicions plenes, i davant la insistència, diguem-ne, de la direcció esportiva del club en la incorporació de Bernardo Silva, doncs Hansi Flick s'hi ha acabat posant bé, però diu, d'acord, però com a mínim allibereu-me una mica el vestidor. I aquí és on apareixen tres noms. El primer, cap d'ells et sorprendrà massa, eh? El primer, el de Marc Casado. Ja et vaig explicar temps enrere que el propi jugador tenia interès en sortir, per tant, fet i fet, ja som allà. El segon, el de Runi Bardagi. Avui TV3 explicava que el Barça ja treballa en la sortida del futbolista. És una sortida en forma de cessió, no de venda, de cessió. I això és per dos elements. El primer, perquè, diguem-ne, ho dic perquè a mi m'ha sorprès. Jo pensava que Bardagi era un futbolista amb el que el Barça podia comptar un ingrés aquesta temporada, i això no és així. Doncs bàsicament hi ha dos elements per això. El Barça el va fitxar per 2 milions d'euros, i diguem-ne que la mirada del club és que és un jugador que pot tenir molt mercat, però que s'ha de treballar una mica més en la seva projecció, i això passa més per una cessió que per una venda directa. I segon, perquè el fet de no entrar a la convocatòria de Suècia pel Mundial ho ha alterat tot. Diguem-ne que estàvem una mica a l'espera de si entrava o no al Mundial, i el Mundial que feia...
2: Sí, l'ha devaluat.
1: Al no entrar al Mundial s'ha optat per una cessió, i a partir d'aquí doncs ja veurem. I el tercer, el de Marcus Rashford. Ja saps que el Barça té aquella opció de compra, tal i qual. Parlàvem de...
2: Això no li costarà gens al,
1: no,
2: al Barça.
1: No, correcte. Però diguem-ne que se li buida el vestidor a Flick, que és la condició que ha posat el tècnic, i com que amb el futbolista ja està tot acordat i tancat, doncs s'acabarà fent. Dic que aquests tres... O sigui, no estic dient que perquè arribi Bernardo Silva aquests tres jugadors hagin de sortir.

0: i el pots fer. Bernardo Silva i el fas. Però la condició que ha posat Flick és d'acord, però aquestes tres operacions les fem. Teniu tot l'estiu per fer-les, però les fem.
1: D'acord. Sou bernardistes?
2: Si parlem de la tècnica del jugador, sí, evidentment. A mi, de tots els noms que sonen, és el que em genera més dubtes. Perquè, no per la qualitat del futbolista, sinó perquè se m'assembla molt a Gundogan, com a fitxatge, vull dir. No sé si arriba tard, no sé si físicament com està, i a sobre, que a Gundogan no li passava tampoc, però que és una... A qui treus per posar Bernardo Silva? O sigui, és un futbolista que se m'assembla molt a... O sigui, no s'assembla exactament, però tu ja tens a Gavi, a Olmo, a Fermín... tens futbolistes que els has d'encabir i jo no sé Bernardo Silva en lloc d'aquí ocupar aquests minuts, perquè aquests tres que ha dit el Salmo estan molt bé, però no s'assemblen com una ou, una casta. Vull dir, ni Casador s'assembla a Bernardo Silva, ni
1: no
2: Rashford...
1: No és una qüestió futbolística,
2: per tant, els minuts de Bernardo Silva d'on surten?
3: Suposo que, per exemple, per donar més descans a jugadors com Pedri o per quan hi hagi lesions, el que passa que jo no sé fitxa que tu li hauràs de pagar a Bernardo Silva si és una fitxa de jugador suplent, perquè jo crec que efectivament la idea és una mica aquesta, no? Que ve a complementar la plantilla, no basaràs el projecte en un jugador de 32 anys.
0: El jugador ha fet un esforç majúscul per
3: rebaixar les xifres respecte al City, però que rebaixar...
0: Però molt important, a mi, des del Barça m'asseguren que realment, diguem-ne que
3: ha estat una rebaixa important respecte al que cobrava el City no vol dir que sigui fitxa de suplent del Barça, perquè ens entenguem.
0: No, clar que no, òbviament no, però Rashford, Casador, Bardaggi, òbviament Casador i Bardaggi no deuen tenir fitxes molt altes, però si sumes les tres fitxes, doncs...
1: En tot cas, el que se suposa que pretens és tenir una plantilla una mica més profunda, perquè el dia que Pedri no hi és o té una baixa forma, com ha passat en aquest tram final de temporada, puguis tenir un far al mig del camp que jo no veig en cap dels altres jugadors. És a dir, Flick té moltíssims perfils al mig del camp, la majoria els ha esmentat el Dani.
2: Però De Jong sé que ho pot fer una mica. No?
1: Per mi no.
2: No. Evidentment ningú és Pedri, però...
1: Però el que vull dir és que serà titular? Segurament no, perquè ara mateix... no sé si el mateix De Jong, però en tot cas Bernardo de mig centre és evident que no pot jugar... De Jong o Bernal, Pedri i Fermín.
0: Mira, l'última mitja hora al Metropolitano de la Champions, tu l'acabes amb Bardaggi sobre el camp. Sí, en lloc de Bardaggi. És Bernardo Silva.
2: Que després tens un altre tema, que suposo que després ja anirem, o ja l'heu tractat, que és Gordon i Rafinha. O sigui, és que ja anem...
1: Clar, però,
2: no hi cap tothom.
3: Però aquesta és la gran gràcia, clar. Dani, que és que aquest any el que passava és que quan es lesiona un jugador, tu miraves i baixava el nivell de la plantilla. Clar. La gràcia dels equips potents és que tu no tinguis molt clar fins i tot si jugarà, qui jugarà de titular, si Gordon o Rafinha, per exemple.
2: Ja, però si demà tens una final de Champions...
3: Que arribi en millor forma, l'altre no jugarà. Sí.
2: O sigui, per començar ja tens Olmo i Fermín,
3: mira,
2: que sempre lluiten l'un amb l'altre.
3: D'acord,
2: Dani. Tens Rafinha i Gordon. I si ara tens Bernardo Silva, el tens PSG, Pedri, De Jong, Bernal... No sé què.
3: El PSG va jugar a final de Champions aquest dissabte i a la segona part entra Barcolà.
2: Sí, sí.
3: Que Barcolà podria ser perfectament titular al Barça.
1: I tant. Sí, sí.
3: I Barcolà ha estat tot l'any sent el suplent dels tres que té al davant.
1: És que ho has de fer així, perquè us recordo que si el Barça hagués eliminat l'Atlètic de Madrid, s'hauria plantat a les semifinals de la Champions sense Lamine i sense Rafinha. És a dir, si tu vols... Jo no sé si el Barça està molt lluny o molt a prop del PSG, però el que està clar és que has de tenir una mica més de profunditat de plantilla, ja no només en nombre, sinó també en qualitat. És que a mi em passa al revés que tu. De tots els fitxatges, el que veig més clar és el de Bernardo Silva.
3: I a part...
1: Puc equivocar, perquè el record de Gundogan és evident que hi és. Jo crec que no és exactament...
2: Pot sortir com Gundogan o pot sortir com Lewandowski?
1: També és veritat que Gundogan...
3: No va tenir un mal rendiment aquell any que va ser
1: el
3: Barça.
1: El que passa, l'any col·lectiu va ser horrorós, però Gundogan jo crec que va jugar molt. Tinc aquest record, Laura. Però...
4: No, que a part de la qualitat indiscutible que té aquest jugador... A mi també el que m'agrada és la veterania que portaria una plantilla a moments claus, com sobretot pensant en Europa. Perquè fa falta, són jugadors molt joves, tots els titularíssims que tenim al Barça, que hi ha al Barça, tots els que heu dit, De Jong té 29 anys, ja no parlem de Pedri, Olmo, Fermín, jugadors molt joves, què reclamem a vegades? Veterania. En aquests partits tan importants de fases finals de la Champions, i jo crec que

0: precisament Bernardo Silva aportarà part de la seva qualitat, aquest plus de veterania que abans li hem reclamat a un equip massa jove com és el Barça.
1: Molt bé, doncs a veure si el portuguès es converteix o no en el segon fitxatge del Barça aquest estiu, donant per fet que el de Julián Álvarez va per més llarg. Va, parlant de mercat, obrim el laboratori.
2: Torque Lab.

0: Ricard Torquemada, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, de Julián Álvarez ja n'hem parlat molt. Voldria centrar-me en A, Anthony Gordon, el fitxatge llampec de la setmana passada. Encara no
1: flash.
0: Havíem tingut... Flash, flash, sí, sí. Encara no havíem tingut temps de parlar-ne amb tu. És un fitxatge que t'agrada, li veus capacitat de més enllà d'això que ara comentava el Dani, sí. De si serà una alternativa a Rafinha, sí, sí. O serà un afegit a Rafinha, li veus capacitat de millorar l'actual escenari ofensiu del Barça?
1: Sí, mira, jo hi ha dues coses sobre el fitxatge que jo crec que hem de tenir en compte durant aquest estiu. Un és el que parlàveu. Per mi és imprescindible saber els rols que tindran els jugadors i quina acceptació tenen dels rols que són encarregats, per dir-ho d'una manera. Perquè jo crec que el Barça tenia una barreja bastant ideal sobre rols com Ferran, que tant li és jugar de titular o de suplent, i Pessiga, de Lewandowski, que sap que ha d'anar deixant minuts, de Gerard Martín, que se'ls va trobant, de Valde, que Cancelo el Pessiga, de la competència de Daniel Mofermín, de Gavi i Marc Bernal aprofitant qualsevol escletxa, tot i que ja sabem que De Jong sembla intocable, de Pedri, que és fonamental i estructural, de Lamine Yamal, que té un verdatge que no li fa ombra, però que li pot donar minuts de descans, després li n'ha donat menys. És a dir, per mi no està en la configuració futbolística, sinó també la configuració de plantilla. Ara quan la Sònia deia, és que no tindrà fitxa de suplent, bé, és que haurem de veure, a més de la fitxa, quin rol et donen a la plantilla i quina capacitat tens tu per acceptar això. D'aquí neix la química en un equip, que tothom sàpiga quin rol té i que estigui satisfet amb el que té. No sabem quin rol vol tenir Bernardo Silva per aquesta última etapa on ha fet un sacrifici tan gran econòmicament. Potser està molt obert a tenir qualsevol rol perquè li fa molta il·lusió jugar al Barça i ajudar i ser complement, com deia la Laura, des del punt de vista d'experiència d'una jantada jove. Doncs Gordon, per mi, és un cas similar. Jo crec que Gordon, d'entrada, és un futbolista que li suma molt al Barça perquè està fet per Flick. Flick sap el que buscava i d'aquí que ha girat tot tan ràpid. Per mi el Barça aquesta temporada, per mi, ha atacat millor i ha defensat pitjor. Potser ho ha maquillat últimament en defensa perquè ha tirat la línia més enrere, s'ha protegit. Però diríem que el Barça d'essència, el Barça de la primera temporada de Flick, jo crec que on s'ha ressentit és defensivament. I això ha fet que s'hagi hagut de protegir a través de possessions més llargues, a través de més control, perquè patia defensivament. No perquè patís ofensivament, des del meu punt de vista. Per tant, el que jo crec que Flick busca és algú que li recuperi aquell punt de pressió. La pressió genera vertigen, et dona possibilitat de fer atacs curts per tenir defenses curtes. Quan tu vols atacar llarg és perquè a vegades no pots recuperar la pilota massa aviat o no estàs preparat per la pressió, i jo crec que aquí és on Gordon marca diferències. Tot i això, per mi, d'entrada, no crec que sigui titular amb Lamine Yamal el 9 i Rafinha, perquè si el Barça busca titulars al mercat, busca un 9, podria buscar un central si vols, però no busca ni un migcampista titular ni un extrem esquerre titular. Per mi Gordon millora Rafinha perquè et dona un context col·lectiu molt més fiable, un jugador més intens, més vertical, més capaç d'anar a l'espai. Rashford és un jugador d'acceleració, però sobretot a través de la possessió.
0: Millora Rafinha i volies dir millora Rashford.
2: Sí, hem saltat tots a la cadira.
1: Perdó, sí, sí. De que haver volgut dir això. No? Sí, sí. Millora Rashford, no millora Rafinha. No. Millora
0: sap,
1: Rashford. No, d'entrada per mi no. D'entrada per mi no. Ara bé, tampoc sabem què pot passar al mercat, no? No aquest estiu, sinó el pròxim estiu. I amb Gordon doncs fas un pas endavant d'un jugador que a més fa la sensació que ve super agraït, super il·lusionat amb el rol que li toqui, que el seu, o sigui, això es nota, aquest desig, i per tant és un jugador que sumarà molt. A mi futbolísticament em sembla més, més Ferran, perdó, que Rafinha. Té trets de Rafinha, però per mi és un jugador on marca diferències en la ruptura, en la pressió, amb aquest treball col·lectiu, saber que és un jugador esmolat, però que com menys pilota toqui per ser esmolat millor. És a dir, no és un jugador hàbil al dribbling, però és un excel·lent accelerador, un excel·lent jugador a la desmarcada a l'espai, i per tant, fantàstic. Mira, una garantia del fitxatge és que es barallaven per Gordon el Bayern i el Barça, com es van barallar per Luis Díaz el Bayern i el Barça, perquè si Flick vol el que vol Kompany, perquè la tendència de tots dos equips, com el PSG, és de pressió altíssima, molta intensitat, verticalitat, electricitat, jugadors que vagin bé a l'espai. El Bayern buscava un suplent per Luis Díaz, l'ha guanyat el Barça. El Bayern i el Barça buscaven un titular, o un titular entre cometes en el cas del Barça, perquè no sabíem si Luis Díaz es faria un forat, el va guanyar el Bayern. Jo no crec que el Bayern pensés fitxar Gordon per substituir Olise, Harry Kane o Luis Díaz.
0: No semblaria, no. Escolta'm, ha arribat el cas que no ens ha sortit el nou? Si Gordon hagués de jugar de nou, com a primera opció no ens fa el fet, no?
1: No, ho pot fer, però tens un Ferran i un Gordon.
0: D'acord.
1: O sigui que són jugadors que poden jugar de nou, però si el Barça busca algú que marqui diferències, jo crec que cap dels dos et compleix. Jo crec que Ferran i Gordon faran jugar més còmode a la Lamine Yamal, faran jugar més còmode a l'equip, perquè faran moltes ruptures, generaran molts espais, però m'imagino del Barça que està buscant un nou que marqui diferències de cara a porteria, cosa que amb Julián també hauríem de valorar quina mena de nou és, sí, i quina arquitectura ofensiva està pensant el Barça, eh? Vull dir, sí, sí. Però fa la sensació que va per aquí.
0: Ah, per cert, deixeu-m'ho dir perquè és de justícia. Fa un any, quan el Barça es debatia entre Luis Díaz, Nico Williams i la iaia que fuma, el Ricard deia l'extrem esquerre que ha de fitxar el Barça és un tio que faci els quilòmetres, que no faran Lamine i Lewandowski en aquell moment, ara ja no hi és. I un any després el Barça ha tirat per aquest perfil, i és per això que el Ricard està entusiasmat amb les aportacions de Flash Gordon des de la fase defensiva.
1: Bé, ja sabeu totes aquestes dades que han sortit, no? Esforços curts, sí, sí, alta intensitat...
0: El Bernat no parla d'una altra cosa a la redacció.
2: Ho sé.
1: Ell busca nous que facin gols.
0: És el mateix.
3: Pregunta.
0: De fet, ha pronunciat la frase a la redacció: enhorabona els que voleu nous que no facin gols.
1: Sí, ho sé. Ho sé que va per aquí.
3: Rafinha i Gordon poden jugar junts. Rafinha de mitja punta, que ho ha fet alguna vegada i no ens agrada. Bueno, a mi crec que perds la tal. Vull dir,
0: m'hi pots incloure.
3: Gordon és suplent de Rafinha?
1: A mi, Dani, em fa la sensació que Gordon és una segona opció a Rafinha. Val. I una segona opció al nou que vingui, si vols, i un jugador, insisteixo, amb formes molt similars a les de Ferran, que li donarà al Barça aquest treball que necessita en la pressió, perquè és que, ara que deia el Jordi això sobre Lamine Yamal, és que aquest any, quan han jugat Lewandowski, Rashford i Lamine Yamal, clar, és que era impossible que l'equip no es debilités. No oblidem que ha posat Gavi, Fermín de fals extrem esquerre, i no només per jugar amb pilota, sinó per pressionar a dalt, perquè Gavi i Fermín li donaven aquesta intensitat i li compensava tot això. Amb això Gordon ho tens garantit, perquè a més és un futbolista que més sap quan ha de pressionar, és a dir, és un especialista. No estem parlant només d'un jugador de gran desplegament, sinó que és un jugador que defensa cap endavant molt bé.
2: Torque, també recordo que estaves bastant a favor, fins i tot entusiasmat, quan el Barça va fitxar Rafinha, i és cert que al principi no va acabar de funcionar, però ha acabat resultant probablement el que t'havies imaginat.
1: Sí, gairebé vaig llançar la tovallola, per això tot s'ha de dir.
2: Però bé, ha donat el Rafinha que tu esperaves quan va marxar d'Anglaterra. Dels dos, pel teu gust futbolístic personal, quin dels dos t'agrada més?
1: Entre
2: Rafinha i Gordon.
1: Rafinha. Jo crec que Gordon a mi em sorprendria que tingués el pic que té Rafinha. Jo a Gordon el veig un excel·lent complement i jo crec que les davanteres i les plantilles han de tenir, entre cometes, tots els rols i totes les classes socials futbolístiques i que el Barça agraeix un perfil com Gordon. El Barça de Guardiola tenia Pedro al costat d'artistes. Fins que no va arribar Messi, Juli va estar per aquí barrejant amb els cracs a la línia del davant. Jo crec que aquest perfil el Barça el necessita. I el cas de Gordon és un cas, insisteixo, similar al de Ferran, que per mi són futbolistes que et poden fer diferents feines. Ara, en principi, jo no espero que el Barça guanyi títols gràcies a Gordon, ni que guanyi grans partits gràcies a Gordon, sinó, és a dir, que no sigui ell l'artista, l'actor principal, però que és un actor secundari que farà que la màquina funcioni millor, que els migcampistes se sentin més còmodes, que la defensa se senti més protegida i que els davanters tinguin un bon complement, perquè és un jugador que li dona molta profunditat a l'equip.
0: Acabo, Ricard. Ara parlàvem de Bernardo Silva. Ahir la nit al Club de la Mitjanit vas dir alguna cosa així com que et costaria dir que no, però no et vaig percebre un gran entusiasme amb el fitxatge del portuguès. Ho vaig interpretar bé? No et torna boig,
1: O sigui, una mica amb la línia del que dèieu, clar, serà difícil separar del cap el millor Bernardo Silva, que és el que tenim al cap, del Bernardo Silva que pot jugar al Barça, no? Yeah. Per tant, ens hem d'adaptar ell el que li demani l'equip o li exigeixi l'entrenador des del punt de vista del rol, i si cal ser suplent, diríem, doncs ser-ho i jugar a la posició perquè ell pot donar molta polivalència on el Barça el necessiti, com nosaltres entendre que Bernardo Silva ens pot donar dosis del jugador que tenim al cap. Em costa dir que no, perquè per mi és un futbolista que aquesta dècada a mi m'ha enamorat, és un dels meus jugadors preferits i entenc que ho fa tot bé, però clar, estic d'acord amb el Dani, o sigui, el que no faria és cap sacrifici del que el Barça ja té com a base, com a fonament. O sigui, no té cap sentit que a Bernardo Silva li prengui minuts a cap dels jugadors joves que ha d'anar creixent i que forma el present i sobretot significa el futur del Barça. Ara, per estimular la competència, sí, perquè Dani Olmo posi una marxa més o tingui menys minuts, perquè Dani Olmo l'estem esperant amb una funció de...
0: superior. És que si ens imaginem la millor versió de Dani Olmo, potser ja el veig menys. Jo me l'imagino fent sobrat el que fa Pedri, sobrat no al mateix nivell, perquè Pedri és el millor, però replicant el que fa Pedri i arribat al cas fent de Dani Olmo pel que li hem vist fins ara, com a mínim al mateix nivell.
1: Sí, vull dir que posa les piles als mitjapuntes, que li dona un descans a Pedri o que pot donar al Barça la pausa que necessita amb un altre metrònom. Jo el veig molt en aquesta última etapa de la seva carrera, en aquesta posició d'aquesta segona alçada, controlant el ritme, ajuntant l'equip, entenent, perquè l'entén perfectament, la pressió i com l'ha de fer, donant aquest punt de pausa d'experiència, de seguretat, més que molt a prop de l'àrea on ha perdut un punt d'espurna i on li costarà més fer un dribbling per trobar una posició de xut o filtrar l'última passada en el moment just o tenir aquella espurna per fer fins i tot una combinació, una desmarcada. Ho pot fer perquè no és tan gran, tampoc.
0: Però
1: el veig més en un altre... que el Barça li pot donar un altre registre una miqueta més enrere, però sempre com a això, com a una alternativa.
0: Molt bé, doncs aquesta és la mirada que té el Ricard sobre el primer fitxatge del Barça aquesta temporada, Flash Gordon, i sobre el que podria ser un altre fitxatge més o menys imminent, com ara ens explicava el Salmo, de Bernardo Silva. Ricard, abraçada, gràcies.
1: A vosaltres, adéu.
0: Que per cert, tot això, el Salmo té una clau de per què Deco i el seu equip s'estan bellugant amb tanta urgència en aquest mercat.
4: És una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, la celeritat amb la que el Barça s'està movent en aquest mercat de...
0: Correcte, celeritat és la paraula i no urgència.
4: I bàsicament, diguem-ne que és multifactorial, hi ha un primer element important, que això ja t'ho explicava la Laia Tudel dies enrere, que és que el Barça té molt clar que aquest és un estiu en què estan en la norma 1 a 1, ha de fer tots els moviments que pugui.
0: Me lo quitan de las manos.
4: Exactament. Per, diguem-ne que el que hagi de venir al futur, doncs...
0: No deixis per demà el que puguis fer avui.
4: Exactament. El segon, que és any de Mundial, i l'any de Mundial, doncs, altera el mercat i produeix certa inflació. I després, el tercer argument, que és que des de fa una temporada aproximadament el Barça ha decidit aplicar aquesta política que, diguem-ne, prou ja d'esperar a que surtin futbolistes per incorporar-ne, sinó fer-ho a l'inrevés.
0: Sí, la tàctica metro, oblida-te'n. Primer entrem i si volen sortir ja...
4: I el cas més clar amb això, per exemple, seria el cas de la porteria del Barça. És a dir... Sí.
0: Sí, aquí realment hi ha una autèntica gernació de porters.
4: No,
0: entre els que tenim i els que tornen...
4: Que després de temps dient que la fitxa Ter Stegen, sí. El millor que... O sigui, que és el propi jugador, sí. Qui pica la porta per sortir quan veu que no té protagonisme.
0: La fitxa de Ter Stegen torna. L'altre dia li vaig llegir al Ferran Martínez que deia que si posava bé una possible sortida, tinc curiositat per veure... Què quisir posar-s'hi bé amb dues temporades de contracte per davant? En tot cas, aquesta és l'explicació de per què Deco va per feina o vol anar per feina. Salmo, gràcies.
4: Vagi bé.
0: De Bernardo Silva preguntem avui. Sònia Oleart, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Fitxaríeu Bernardo Silva pel Barça? És la segona vegada que preguntem pel portuguès. Hem tingut més sort aquest cop amb la nostra audiència?
5: Bé, si fa no fa, ve a ser... Vaja, aviam. Sí, 78%, no 22%.
2: Home, doncs és un canvi...
3: L'altra vegada que va guanyar el no...
2: El mateix, però a l'inrevés.
5: Venen a ser els mateixos números, però, ara, exacte, ara. Però a l'inrevés.
0: Hi ha alguna cosa que ha percebut la nostra audiència?
2: Curiós.
0: Jo no hi veig diferència amb la situació
3: del Pau. Ha millorat, Bernardo Silva.
0: O sigui, aquest sí. Mes i mig l'han...
3: Clar.
2: No, és perquè ha dit que vol venir al Barça, o perquè se sap que vol venir al Barça.
0: Pot
2: molt curiós, realment. Sí.
5: Ha girat. La pregunta són els mateixos números.
0: Sí, a més, recordo que la situació era queda lliure, vull dir que no és que no pogués pensar que s'havia de pagar algun traspàs. Bé, no ho sé, en tot cas, particularment celebro aquest canvi de parer.
5: Doncs mira, el Biel diu sí, però baratet i assumint un rol menys protagonista, no hauria de convertir-se en un obstacle per a la progressió dels més joves. El Josep Figueres diu gratis, sense prima de fitxatge i amb un sou normal, sí. La Fina Mas diu si Flick el demana i el salari va d'acord amb l'edat i el rendiment, sí. El Robert diu sí, és un bon jugador i sembla una bona oportunitat, però al mig del camp tenim overbooking i cal un golejador i un central. El Josep diu fitxem Bernardo i venem a De Jong, aquesta seria una jugada mestra. El JR, hi ha més d'una opinió que apunta cap a aquesta opció, de vendre De Jong. El JR diu
0: jo
5: per
0: crec
5: guanyar...
0: que això no passarà, però vaja, perquè el jugador no vol marxar i perquè Flick li agrada De Jong.
5: El JR diu, per guanyar la Champions calen jugadors com aquest, amb molta experiència, sense cap mena de dubte, seria un gran fitxatge. Jo el portaria amb els ulls tancats ara mateix. A Instagram el Francesc Duc diu, oi tant que sí, amb Bernardo i Pedri, no hi ha ni Déu que els hi prengui la pilota, el segon jugador amb més minuts l'any passat amb Pep, que ve gratis i sent els colors amb els ulls tancats. El Jorgito diu, sí, millor Bernardo amb 45 Olmo en el seu prime. I el Domènec diu, i tant, és un top, lideratge, qualitat i competència, cost zero i amb ganes de venir. Què voleu més?
0: Doncs Bernardo ja goleja abans de fitxar pel Barça. Gràcies, Sònia.
5: Adéu.
0: Farem una pausa. Ja sé que el Salmurri ha dit no, ara no hi ha pressa perquè surtin jugadors, però en sortirà un i aviat, de seguida us ho explica la Laia Tudel. Ara venim.
6: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Mira, mama, un estel fugaç.
10: Demana un desig, corre.
11: Vull viure unes colònies així tots els estius.
12: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies-en-família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
8: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
16: ostres,
15: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
16: No.
15: I a més, es posa a diluviar.
16: No t'ho creus.
15: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
18: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
19: Era alt, força prim...
20: I necessitava més corpulència.
18: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
21: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
22: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
18: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Costa.
0: Cinc minuts i les vuit. Laia Tudel, bona tarda.
23: Què tal? Bona tarda.
0: La Laia aterra el Tot Costa per parlar de la situació d'Ansu Fati, que diríem que està relativament a prop de deixar de ser a tots els efectes jugador del Barça.
23: Sí, deixarà de ser jugador del Barça aquest estiu. Ja fa dies que vam explicar que el Mònaco estava decidit a fer efectiva la clàusula de compra, que té xifrada en 11 milions d'euros. Els últims dies el que han estat fent és negociar Ansu i el Mònaco, sobretot, bàsicament, negociant la seva fitxa. Això era una negociació ja personal entre el jugador i el club. L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està tancat. De fet, avui Fabrizio Romano ja avançava doncs, que aquest acord i aquest traspàs estava fet. Això serà així. Here we go, exacte, ha fet un here we go. És cert que això serà així, el que passa que ara encara s'estan acabant de tancar petits detalls, com per exemple quin serà el percentatge que es quedarà al Barça d'una futura venda d'Ansu, perquè això és una fórmula que Deco està fent servir molt en pràcticament tots els traspassos i li agrada incloure-ho perquè són diners que tu vas sumant jugadors i el que va ingressant d'aquests percentatges de venda i al final doncs, són ingressos que pel Barça són interessants i per això sempre estan negociant i és bastant important aquesta part del percentatge de compra que es queda al Barça. Quan es tanqui ja definitivament aquest acord i es faci oficial, el Barça ingressarà aquests 11 milions d'euros i a més la marxa d'Ansu, que li quedaven encara 2 anys de contracte, doncs suposarà al Barça una rebaixa en total en aquests 2 anys, una rebaixa de la massa salarial d'uns 20 milions, però vaja, es calcula any a any, per tant aquest any el que computa directament seria una rebaixa salarial d'uns 12 milions d'euros de la massa salarial i l'any que ve uns 9 milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do. Bé, sap greu plantejar-ho així perquè Ansu ha estat el que ha estat i ha tingut la desgràcia que ha tingut, però és que em sembla una operació boníssima pel Barça, que Ansu hagi trobat un lloc on tornar-se a sentir futbolista i que tregui del damunt una fitxa alta, com ho era en el moment en què va renovar.
3: Te'n recordes quan dèiem que Ansu era el nou Messi, que portaria clar. El 10 i tal? Ho veus tot en perspectiva i si sap greu celebrar que se'n vagi al Mònaco, però està molt bé, vull dir, si ell és feliç, el Barça històricament no ha sabut vendre, la signatura pendent del Barça és trobar sortida a futbolistes que no hi comptes i tal, jo ho donaré per bo, però mires enrere i si tens memòria i tens nostàlgia, bé, sí, et sap greu. Però ara, evidentment, la Minya Mal ha ocupat aquest espai i 300 vegades 300 clar. Hectàrees més d'espai que el que tenia Ansu Fati, però en aquell moment Ansu Fati era el nostre, la Minya Mal.
2: Clar, si no se li haguessin creuat les lesions, jo estic segura que hagués estat molt més futbolista del que a dia d'avui és.
0: Sí, tot i que estàvem tan assadegats en el moment per mi la dimensió de
2: no, no té res a veure, però és que la faceta, però és que Ansu era sobretot gol.
0: Sí, sí. Però que, com diu el Dani, tots hi van veure l'hereu de Messi, i ara que hem vist l'eclosió de Lamine, era una altra cosa. Ara,
2: jo crec que
0: hauria fet gols per donar i per vendre.
2: Sí, però jo crec que futbolísticament no imaginàvem que seria la dimensió de Messi, sinó que en aquell moment el 10 quedava lliure i necessitaves...
0: Ja.
2: En aquell moment era el teu far, però jo no recordo...
3: Però que era un tio,
0: que amb 17 anys estava fotent gols.
3: Ara que Messi s'acaba, ara... Quina mala sort, des de Madrid, deien. Quina mala sort tenim, que s'us ha anat Messi i ara us apareix Ansu i tal.
0: Bé, doncs, com explica Laura, perdona.
1: No, que dic que sí que sap greu, però la sensació també que teníem al Barça era que quan es va recuperar de les lesions i tornava a jugar algun partit, tornava a lesionar, era com que necessitava sortir del Barça, que no progressaria si es quedava al Barça. Era d'aquesta sensació,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: I, per tant, la sessió al Brighton no va acabar d'anar bé, i el Mónaco s'hi ha trobat minuts, tot i que no ha estat titularíssim tampoc, però ha marcat 12 gols, que
0: bé,
1: no està malament.
0: Un canvi d'entrenador. Sí. Va començar molt bé, va haver-hi un canvi d'entrenador que va canviar el dibuix i li va costar la titularitat, però la veritat és que ha tornat a acabar fent gols, vaja.
1: 12 en total, 11 a la Lliga.
0: Diria que va acabar entrant a la llista de prellista del Mundial.
3: Hi havia gent que el demanava com a mundialista.
0: A veure, no posaré d'això, però vaja. Jo en el primer moment vaig pensar, home, com ha d'anar al Mundial, pues que amb total el respecte hi ha acabat d'anar amb Borja Iglesias, vull dir que si l'hagués convocat tampoc m'hauria semblat cap disbarat.
1: I que és molt jove, té 23 anys. És que encara...
0: És que va sortir tan jove que amb tot el que li ha passat encara continua sent un jugador que si té salut i com jo estic d'acord amb tu amb el canvi de paisatge, pot ser que se li obri una altra perspectiva. Potser d'aquí, això que explicava la Laia, que ara mateix la temptació seria ens en desfem, ens estalviem una fitxa molt, molt alta per un jugador que no volem, però mantens un percentatge sota control per si realment aquest nano, Déu vulgui, acaba tenint el nivell que li endevinàvem. Seria això, Laia?
23: Sí, és així, perquè si... De fet, hi ha una part des del Barça que també això es parla i confien també que ens ho pugui fer bones i grans temporades i segueixi creixent. I si fos així, 11 milions, que ara et sembla una bona operació, doncs segurament, tu imagina't que fa una bona temporada i penses, ostres, te l'has venut per 11.
0: Jo, és que l'Aia,
23: doncs
0: quan el vam cedir al Mónaco, els 11, no, és que ja donava per bo que t'alliberessis dels 2 anys dels 3 anys
23: que
0: del contracte que tenies. Si a sobre t'han pagant un traspàs, em sembla una operació magnífica.
23: Ho és, però es reserva aquest percentatge per si realment Ansu doncs segueix creixent, no té més lesions i va
0: Barça,
23: cap amunt com hauria de fer, doncs es reserves això.
0: Si ara resulta que ho peta, encara hi haurà qui dirà, però si el vam regalar, idiotes. En fi,
3: no.
0: El futbol dona moltes voltes i en aquest cas jo seria feliç si en donés perquè Ansu tornés a recuperar el seu nivell. Laia, alguna cosa més?
23: Res més.
0: Mercès.
23: Adéu.
0: Avui gairebé puntuals. Agnès Marquès, bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
0: Això d'avui no compta.
4: No compta.
0: És com puntual.
4: No, però avui jo hi era, veus?
0: Sí, avui sí. Avui hem quadrat les agendes. A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
4: Doncs mira, d'entrada explicarem tota la pressió que té al seu voltant a Pedro Sánchez, que a mesura que van passant els dies doncs va creixent perquè el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, està pressionant especialment Junts i PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés, convocar eleccions immediates, etc. Avui fa justos 8 anys de la moció de censura que va fer caure el govern de Mariano Rajoy. Aquí a Catalunya doncs, també hi ha moviments i de pressió, etc. al voltant de totes aquestes causes judicials que s'estan investigant i que pressionen a Pedro Sánchez. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire. El PSC, però, no ho troba oportú, de moment tampoc necessari, i no passarà. És una setmana en la que estarem molt pendents d'aquesta consulta que s'està fent en els mestres i professors de Catalunya. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord en què es va arribar divendres amb els 2 sindicats majoritaris. Des d'avui i fins dijous, 90.000 mestres i professors voten si accepten aquest acord o el rebutgen. Veurem què és el que en surt, n'anirem parlant. Després, força en renou. A veure com acaba, perquè la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó 14 el dia 10 de juny, serà íntegrament en castellà.
0: Ah, que bé.
4: Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 i el català perpès respecte a la missa que va oficiar Benet XVI, recordem-ho, el 2010, també a la Sagrada Família. Només parlarà català, segons està previst, de la salutació. El bon dia, el bona tarda.
0: Com Bruce Springsteen. Hola, Barcelona!
4: Estimo Barcelona.
0: Això mateix. Tenassos perquè Antoni Gaudí era un gran castellano parlant, com tothom sap.
4: Doncs a veure com acaba. En tot cas, avui s'han fet públics aquests documents i s'ha vist que el català té un paper més que residual. Doncs hi ha moltes organitzacions i també l'Església Catalana que s'estan mobilitzant per veure si això es pot canviar. En tot cas, la sensibilitat primera és aquesta. I després, deixeu-me que ho recomani molt vivament, una entrevista que farem a Matrem a les 11. Ha passat per Barcelona. De fet, aquesta hora està fent un club de lectura amb més de 500 persones aquí a Barcelona. Sirius Beth és l'escriptora nord-americana que, a més, va ser parella de Paul Auster. I ara, que fa 2 anys, justament, que un càncer de pulmó va acabar amb la vida de Paul Auster, ella publica aquest llibre que es diu Històries de fantasmes, en el qual, d'alguna manera, el que fa és revisitar els seus 40 anys de relació amorosa, sentimental, tota una vida junts, a través del dol, que al final és una de les cares de l'amor, no? És una entrevista, és un llibre molt bonic, molt, molt emotiu, que revisitarem a partir de les 11 en una conversa que hem pogut mantenir amb ella, amb la Sirius Beth.
0: Molt bé, doncs el Catalunya Nit, com sempre, corull de continguts, alguns polèmics, altres més emotius, com és aquest racó literari d'escriptora a escriptora.
4: Bueno, escolta,
0: Sirius,
4: que sí,
0: bueno.
4: Cara,
0: sí, home, sí. Molt bé. A les 10, al Catalunya Nit, amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias. Gràcies, Agnès.
4: Gràcies.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
7: Amb Sònia Gelmà.
2: I ja sabeu que és de dilluns i això vol dir que els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de Port de Casa Nostra, us regalen un pack d'espatlla curada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 932017474 s'endú aquest pack de Ral de Vinyó, carns i embotits realment deliciosos. Tinc més en referència a aquest tema, el Panenka, aquest cap de setmana.
0: Fest. El Panenka Fest. I ho tenim aquí, això.
2: És aquest cap de setmana a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. El 6 i 7 de juny s'organitza la segona edició del Panenka Fest. Ja es va estrenar la temporada passada, va anar molt bé, i han repetit aquest any al mateix lloc i al mateix... Vaja, el cap de setmana de juny, el primer cap de setmana de juny. L'horari és de 11:45 a les 10 de la nit. I ara no sé si li hem de donar una mica de marge, perquè...
0: No ho sé, tens el guanyador de Ral de Vinyó, sí? Sergi Costa. És el...
3: Això no pot ser.
1: Queda a casa, això.
3: Això s'ha impugnat.
0: No tinc cap familiar que sigui Sergi, tot i que és un nom que m'agrada molt.
3: I l'altre, Carles Gelmà, em sembla que és el segon.
0: No, encara. Ara de seguida obrirem telèfons.
2: Pel Panenka Fest... És un abonament doble?
0: Un abonament doble per anar-hi dissabte i diumenge, que són els 2 dies que dura el festival a l'antiga fàbrica Estrella Damm, pel primer que truqui al 93-201-7474.
2: Doncs ja ho tindríem. I més enllà d'això, del Panenka Fest i dels amics de Ral de Vinyó, recordem que en aquesta primera hora del Tot Costa us hem explicat que de moment a l'Atlètic de Madrid sembla que no li fa gaire gràcia que el Barça vagi per Julián, i avui Enrique Cerezo ha insistit que és jugador matalasser per aquesta temporada i per moltes més. Veurem què és el que acaba passant, perquè el Salmurri també ens ha explicat que, bé, no, el Barça no descarta un senyal per part del jugador i que això, evidentment, si el fa durant el Mundial, no el deixaran tirat, o consideren que no.
0: Sortir a jugar un partit d'Argentina amb la samarreta del Barça, algun senyal molt subliminar.
2: Seria un senyal molt subliminar, però efectivament que el Barça Barça bé, vol apostar pels jugadors i això sí, necessita la complicitat del davanter argentí. I més enllà d'això també hem parlat de Bernardo Silva, perquè sembla que Flick hauria donat el sí a l'acord que ja té fa dies el Barça i el mateix jugador portuguès, però a canvi requereix que li buidin una mica el vestidor, que hi ha una sèrie del que no vol tenir és excessius problemes de gestió i que, per exemple, Rashford, Bardaggi o Casado doncs haurien de sortir durant aquest estiu. No vol dir que això hagi de passar ja, però haurien de sortir aquest estiu.
0: Jordi Caral és qui s'endú aquest abonament doble per anar al Panenka Fest 2026 dissabte i diumenge a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
2: Recupereu tota la primera hora, perquè he dit un parell de detalls del que ens ha explicat el Salmurri, però
0: molt intensa, molt.
2: Hi ha hagut moltes informacions del mateix Salmurri i de la Laia Tudel parlant d'en Sofati, i jo crec que l'heu de recuperar sencera.
0: Efectivament, molt densa informativament aquesta primera hora. Ara i aquí arrenca la segona.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Això és d'aquí, oi?
3: Sí, senyor.
0: Ah, és que divendres farem... Ho hem dit ja, que divendres farem el Tot Costa des del primer raó.
2: Ho vam comentar la setmana passada, però sempre està
0: no,
2: bé recordar-ho. Avui no,
0: no
2: ho hem dit encara. No.
0: Divendres, el nostre programa... Vaja, tot l'any parlem de música, divendres és el programa de veritat.
2: Aquest any no hem convocat el Sanabra, que venia no. avui, perquè... i que probablement és el nostre tertulià més musical, però és que...
3: Perquè hi ha hagut moltes queixes, moltes enveges d'altres tertulians.
2: No, és que no t'ho pots ni imaginar, Dani, no, és que hi ha hagut molta batussa per anar-hi.
3: Hi ha molta mala persona, sí,
0: aquest home. Les travetes...
3: Ja quan no he vist el Marcos aquí, dic... Ja,
2: no, el Marcos... No.
0: Jo crec que Marcos López no està jugant a... No està...
3: Però que sapigueu que jo hi seré divendres, vull dir.
2: Però vaja, Bernat Soler, Gerard Autet i Gemma Herrero són els que han fet colzes per poder-hi anar.
0: Així està el pati, Sanabra.
3: S'ho mereixen.
0: A veure, això serà divendres. Avui hem d'anar cap a la concentració espanyola a Las Rozas, a la concentració prèvia al Mundial d'aquest estiu. Allà ja hi tenim i serà durant la setmana el Roger Arbosà. Hola, Roger, bona tarda.
11: Com esteu? Bona tarda.
0: Quin ambient hi ha per aquí? Estan tan tranquils, estan eufòrics, estan pressionats?
11: Bé, veig molta il·lusió, molta il·lusió. Normal. En una selecció que ve de guanyar l'Eurocopa i que veu que té un gran equip i que hi ha una gran pinya ara mateix en aquesta concentració entre els jugadors convocats i per tant, hi ha molta i molta il·lusió, sí. Mm.
3: Xupant càmera avui amb Rodri, estava veient CES, Estava veient un directe de Rodri, estava allà, dic,
0: Això l'Arbosau té, sap on està el tir de càmera per...
3: Per mi, igual de protagonista que Rodri.
0: Home.
2: No, però així no ha de trucar a casa, ja el veuen.
0: O més, sí.
11: Això mateix.
2: Veuen que està bé.
0: Avui, efectivament, hi ha hagut una mena de zona mixta de tensió als mitjans, on... Bé, em deia el Roger, no hi ha hagut res per tirar coets, però sí ha estat interessant l'opinió de Rodri, que, si no m'equivoco, és el capità de la selecció espanyola, ara que no hi és, sí. Morata.
11: Sí, és el capità i, a més, és un jugador que té molta ascendència en aquest vestidor de la selecció espanyola. No sé si ho recordeu quan va acabar la final de l'Eurocopa fa 2 anys, que es va acostar a Lamine Yamal i li va dir a l'orella que continuï treballant, que fes el seu camí, que pot arribar a ser el millor del món. Doncs bé, avui li hem preguntat a Rodri per Lamine Yamal.
0: I quan li van donar la pilota d'or va dir una cosa similar, si no em falla la memòria.
11: Sí, és veritat, és veritat. Doncs precisament per això i per com el veu el vestidor, li hem preguntat com el veu aquests dies a Lamine Yamal, ara que es torna a entrenar i que sembla que recupera d'aquesta lesió, i diu Rodri que el veu bé, però el que li demana sobretot en aquest Mundial, aquest estiu, és fer un pas endavant en el lideratge.
12: Bueno, muy tranquilo. Yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión. Está completamente recuperado. Creo que en estos días entrará ya con nosotros. Y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo. Tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo. Y le veo, como siempre, fantástico.
0: Doncs sí, Rodri és el capità i Lamine Yamal, l'estrella indiscutible de la selecció espanyola. Què hi diu Lamine?
11: Doncs mira, el vam sentir ahir en aquest reportatge que va penjar la Federació Espanyola, en què parlava de la seva infància, de les seves pors, també de la seva il·lusió de jugar a aquest Mundial, i una entrevista en què reconeix Lamine Yamal que va tenir molta por de perdre's el Mundial quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril.
8: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
0: Doncs Lamine Yamal arribarà al Mundial, tot i que, Roger, t'haig de dir que fa algunes setmanes la Laia, el Salmons explicaven que hi havia hagut reunions fins i tot de la cúpula esportiva del Barça amb emissaris de la Federació Espanyola, tranquils, anirem amb peus de plom, si cal debutarà el tercer partit, que és el difícil de la primera fase. I jo ja començo a llegir i a escoltar informacions a l'entorn de la selecció espanyola que no ens sorprengui si Lamine juga el primer partit. No sé...
2: Però si t'ho va dir Luis de la Fuente, que si en algun moment s'havia d'arriscar sí, en el Mundial.
0: Sí,
2: però era pregunta d'això, eh? Si
0: jugaria el primer partit?
2: No del primer partit concretament, però si guardaria el Lamine Yamal i va dir...
0: No, guardar-lo no, però vaja, jo tenia coll avall que... És que debuta en contra Cap Verd, és que em sembla una broma.
2: Potser el debut no, però el segon partit no ho descartaria gens, segons
11: la idea. La idea és el tercer.
2: La idea és el tercer. Però si el primer no acaba d'anar del tot bé, el segon sí. Jo crec que haurà de jugar a Lamine Yamal.
11: Sí, sí, de fet, avui l'hem sentit a De La Fuente, ha fet entrevistes al Mundo Deportivo i a l'Esport, i diu que podria arribar al primer, però després és contradictori, perquè diu no volem forçar, però si hem de forçar ha de ser ara, en aquest Mundial. La idea és el tercer, aquest és el pacte, diríem, que tenen el Barça i la Federació Espanyola, però De La Fuente ja sabeu que és intomable. El que diu el Barça avui és que estigui pel primer partit és una cosa, però que el forcin i jugui és una altra. El pacte és el tercer, però ja sabeu que De La Fuente fa el que vol i que si ha de forçar, forçarà.
0: Molt bé, doncs anirem veient. Jo és que trobo que no té cap mena de... És a dir, si el primer partit fos contra Uruguai, clar, sí que ho podria entendre. Però és que encara que estigui bé, ell mateix ho diu, és que em fa por, em feia por perdre'm el Mundial i em fa por una recaiguda, que en aquest tipus de lesions és una possibilitat, com hem comprovat aquest any, per exemple, amb Rafinha.
3: Té raó el seleccionador que em diu que si s'ha de forçar en algun moment sí, és el Mundial, però no a la fase de grup del Mundial.
0: Jo estic d'acord amb ell.
3: Jo crec que el que hauria voler dir
0: és
3: si t'està jugant classificar-la o no, o si és el partit de vuitens o de quarts i el tens... no està al 100%. Fes-lo jugar, d'acord? Fes-lo jugar, perquè pots quedar eliminat, però un partit inaugural contra una selecció molt inferior...
2: Però és que a partir del tercer partit ja no estàs arriscant ni estàs forçant. És quan en principi ja estarà.
0: Clar, clar. Sí.
2: Per tant, quan ell parla de... Bé, si en algun moment s'ha d'arriscar és en el Mundial, jo interpreto que refereix al segon partit. Ui. I fins i tot al primer.
0: Però és contra Aràbia Saudita?
2: Sí.
1: I és el primer interessat de la Fuente que la selecció espanyola arribi lluny, vagi lluny. És i que, per tant, amb la Minyama vagi lluny.
0: És que jo crec que fins i tot pot ser arribar a ser contraproduent per les mateixes aspiracions d'Espanya.
2: Si tu vols fer jugar de titular contra l'Uruguai, potser l'has de fer jugar alguns minuts contra
3: la mitja horeta, un 20 minuts, però pots jugar.
2: Aquest no era el pacte, però aquest serà el possible
0: pacte. Ja ho veurem. Jo només dic que he començat a escoltar i llegir informacions de l'entorn més pròxim a la federació i al seleccionador que ja donen per fet que Lamine jugarà el primer partit i a mi em sembla una bogeria, però en fi, ells sabran. Roger, per tancar, Rodri també ha parlat d'aquella manera, però per mi de manera molt significativa, sobre el seu futur.
11: Sí, per mi no tanca la porta al Madrid, ja sabeu que està sonant molt últimament perquè és un dels noms que porta Enrique Riquelme, aquest empresari que es presentarà a les eleccions del Madrid, ha sonat molt aquests dies i avui també li han preguntat per això a Rodri. Ell té clar que ara és moment de pensar només en la selecció espanyola i en el Mundial, però també té clar, i ho diu, que afrontarà el seu futur un cop s'acabi el torneig.
12: És algo normal, forma part del futbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes, ya te digo, yo estoy centrado, como dices tú, soy capitán de la selección, mi responsabilidad es pues acatar eso, ser un líder dentro del grupo y centrarme en lo único que me compete ahora, que es llevar a España a ganar este Mundial. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ja se verá.
0: Ja, diumenge hi ha eleccions al Madrid i com guanyi en Riquelme, tardarà 5 minuts en fitxar pel Madrid Rodri, i si les guanya Florentino, potser també. Això ja ho veurem. Roger, demà més des del quarter general d'Espanya. Una abraçada, gràcies.
11: Adeu.
0: Ara anem cap a París. Abans, deixeu-me dir que l'Igualada està guanyant per 0-2 al Palau, i això, quan falten només 10 minuts pel final del partit, és una senyora sorpresa.
2: Empataria l'eliminatòria, perquè els blaugranes van guanyar el primer, però és el millor de 5, per tant, encara quedarien partits.
0: Doncs l'Igualada igualant, mai millor dit, la sèrie amb una victòria de moment de mèrit al Palau. Queden 10 minuts, però ara mateix els de la noia sembla que ho tenen ben controlat. Sintonia parisenca per anar cap a la capital francesa, on m'imagino que encara estan de festa després que el PSG guanyés dissabte a Budapest la segona Champions consecutiva, en aquest cas defensa de l'Arsenal als penals. José Barroso, bona tarda.
10: Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Todavía fiesta en París?
10: Sí, todavía en nuestro sueño, bueno, que continúa.
0: Dos Champions seguidas, esta más sufrida que la del año pasado ante el Inter, pero que no sé si en Francia se leen estos términos, empieza a construir una dinastía para este PSG de Luis Enrique.
10: Exacto, exacto. Es lo que dicen desde el final del partido en Budapest, es decir, que la primera fue histórica y la segunda es leyenda. Y es la mentalidad, es lo que se piensa en Francia, es decir, que es como el inicio de una era, que algo que nunca tuvimos la posibilidad de soñar, de eso o de vivir, por supuesto, porque en casi 70 años solo tuvimos una estrella. Por eso es algo que descubrimos, que bueno, que en España es más, estáis más acostumbrados con eso, pero es algo que sí, pensamos con historia, con perspectiva histórica de técnicos como Ancelotti, como Pep, como y que eso que nunca hubiéramos pensado poder estar en estos términos, como tú decías.
2: Uh-huh. Es probablemente el mejor PSG de la historia con estas dos Champions y lo entrena Luis Enrique. ¿Crees que la figura de Luis Enrique se interpreta en París como la clave? ¿Le van a hacer una estatua al técnico asturiano?
10: Seguro, definitivamente, no hay ninguna duda que es algo que todo, incluso los jugadores, es decir, que por supuesto que Dembélé, que hay, no son estrellas mundiales, pero son gran jugadores, por supuesto, pero es seguro que ellos dicen también que él fue la clave de este cambio, también los directivos, también todo el mundo en Francia piensa que sin Luis Enrique no hubiera pasado todo lo que ocurrió desde 3 años ahora, y eso fue por muchos temas, y la mentalidad, el aspecto ganador que no teníamos, que bueno, teníamos talento, por supuesto, y sabemos ganar con la selección, pero faltaba algo que era la confianza, la fe, que es algo que él llevó a estos jugadores, y también, bueno, el aspecto táctico, sus ideas, por supuesto, la filosofía de juego, que eso es, hace parte de esta leyenda, porque, bueno, la final no fue tan espectacular, pero sabemos que en los últimos meses y el año pasado con la final de increíble, es algo que quedará para siempre.
0: La estatua no creo que tarde, pero antes la renovación. Tengo entendido que el PSG lo quiere renovar ya para hasta 2030.
10: Sí, sí, sí. De lo que sabemos, hay acuerdo desde muchas semanas y, bueno, no sabemos, tienen un funcionamiento un poco especial el club y no sabemos por qué esta vez fue lógico esperar la final para oficializarlo, y es seguro que no van a hacerlo en las horas después de la victoria, porque no quiere, y incluso Luis Enrique no quiere personalizar las cosas, por eso es lógico, pero había acuerdo desde 3 meses casi. Por eso habían podido decir que, bueno, seguimos juntos, y también si no dependía de nada de la final, del resultado de la final. Por eso todo el mundo está de acuerdo al 100% para seguir con él. Yo pienso que la pregunta otra vez venía de él. No sé si tiene la misma gana, la misma envidia. Y bueno, ahora con lo que dijo después de la final, pienso que no hay duda y que, bueno, es un matrimonio win-win.
0: Sí, sí. Por cierto, termino. El 10 de campo del PSG en la final del sábado es el mismo, cambiando solo el portero, del año pasado contra el Inter. ¿Te imaginas un verano con mucho refuerzo, mucho fichaje del PSG, o más o menos lo importante de la plantilla va a seguir por el mismo camino?
10: Si quieren seguir con la misma plantilla, más o menos, pero depende de varias cosas. La primera es saber lo que quieren los jugadores, es decir, que hay unos que están un poco frustrados, incluso jugadores importantes, y no estoy seguro que depende de las ofertas, pero es posible que unos se vayan. Y la segunda es saber, yo pienso que se necesita un poco de aire fresco, y hay que admitir que la gran victoria también de Luis Enrique esta temporada, con las lesiones, todo eso, fue que se adaptó, que cambió y supieron ganar diferente, que eso que yo no estaba seguro al 100% que estaban capaces de hacerlo, y lo hicieron en el sufrimiento. Y por eso yo pienso que también para poder seguir una era hay que cambiar un poquito, no mucho, pero un poquito, quizás 2 o 3 jugadores para llevar algo diferente que le podría permitir a seguir creciendo.
2: José, es año de Mundial y eso hace que muchas veces las quinielas no vayan o varíen en este mes y medio de competición que queda. Pero ahora mismo en París, ¿por quién se hace campaña para el Balón de Oro? Porque hay varios jugadores que lo han hecho bien esta temporada.
10: Sí, sí, sí. Y bueno, sinceramente, yo pienso que si la temporada si se terminaba hoy, yo pienso que Guevara, que fue designado como el máximo jugador de la Champions, sería el número uno, yo pienso. Pero sabemos que ocurrió varias veces con el Balón de Oro, que también para el Madrid el año de Rodri. Es decir, que hay una posibilidad que entre Vitinha, entre Dembélé, es difícil, y por eso puede ser un poco un problema para ellos. Uh-huh.
2: Que se divide el voto, ¿no?
10: Exacto, exacto. Y bueno, que sería un poco un problema. Y es una lástima máxima para Kvaratskhelia, que no jugará el Mundial, lo sabemos. Y pienso que no lo veo cómo podría ganar el Balón de Oro sin el Mundial. Bueno, yo no voto, pero sería difícil. Y por eso hay que esperar, por supuesto, lo que pasa. Aparte de una enorme sorpresa en el Mundial, pero no veo cómo hoy. Un Dembélé, por supuesto, está encima de todo, pero no sé si Inglaterra gana, si Kane hace un doblete en la final. Nada, sí, está hecho.
2: O si Francia gana, que no sume muchos votos también Mbappé, según cómo.
10: Sí, sí, ¿no? Sí, claro, digo. Claro.
0: Sí, sí.
10: Y a ver lo que pasa también con Olise, o no sé, también si Olise es un doblete o...
0: Molt claro. Bé. Doncs haurem d'esperar el Mundial per acabar de definir qui s'endú la pilota d'or, tot i que si l'haguéssim de votar avui Kvaratskhelia segurament aniria en avantatge. El que passa és que aquí se li ha acabat el bròquil perquè no jugarà al Mundial.
2: Veia.
0: José, un abrazo, gràcies.
10: Un abrazo, ciao.
0: Dani,
3: t'imagines 2 Champions i 2 pilotes d'or seguides a Dembélé?
2: Segons, clar, jo
3: dic... La Sònia i jo...
2: Segons com guanyi França, clar, sí, França guanya amb un paper espectacular de Mbappé, doncs Mbappé passa a tenir números, però si guanya França amb un bon Mundial de Dembélé, qui
0: és
2: diu que no?
0: És difícil que Dembélé en el context de França tingui, i sobretot perquè no hi arriba. L'any passat va fer un sprint final de temporada descomunal i aquest any, vaja, cabrats que li ha estat...
3: No, i de Champs no és Luis Enrique.
0: No, no, evidentment. És bastant més difícil lluir en França que no guanyar, perquè França porta un Mundial i una final en dos Mundials. Per tant, França jo crec que hi serà, però veurem quin paper i faran. Ja l'he preguntat abans al Dani, Laura, et va semblar justa la victòria del PSG?
1: Sí, sí, sí, perquè veient el plantejament de l'Arsenal, que sí que va aconseguir marcar molt aviat, però després ja va fer venir-les a esperar i qui proposava era el PSG. Màxima emoció, em va entusiasmar perquè em va passar volant el partit, sí? De veritat. Ah. Jo ho vaig passar molt bé.
0: Doncs ahir parlàvem al Club de la Mitjanit que ens debatíem entre si havia estat avorrida o no.
1: No, no.
0: Jo en general diria que fins l'empat a un bastant. Després ja hi havia el component d'emoció, però en fi, bé, jo diria que hem vist finals més espectaculars, sí, però és veritat que...
3: I no sé si n'hem vist moltes de pitjors, eh? Bé, un Milan-Juve, Milan-Juve, 0-0...
0: Perquè últimament ens hem acostumat a que les finals... No sé, però jo recordo de tota la vida finals que eren 1-0, penals... Bé, si féssim memòria en trobaríem de pitjors, jo crec. Va, parlant de campions de Champions. Sona sa cançó que abans sempre sonava a cada verbena. Ruth Vila, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: El Barça és campió de la Champions femenina. Ahir va acabar

0: augmenti la seva despesa al femení, algú pagarà els plats trencats, perquè si s'estira per una banda, algú altre de les seccions doncs, perdrà per la seva. Reforç a la defensa demanava Pere Romeu, perquè explicava que amb les baixes que han tingut, al mig del camp, que és on marxa l'Alexi, el tenen ben cobert, però en canvi la defensa creu que sí que s'ha de reforçar.
1: En això estem, en això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
0: Un esforç per incorporar i un esforç per la renovació de Salma.
1: Sí, molt. Sí, sí, i tant, i tant. Amb això estem, amb això estem. Intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant.
0: I Romeu també explicava al Club de la Mitjanit el perquè de la renovació de Marta Torrejón.
1: Sí, sí, sí. Vull que continuï. Per mi és una figura molt important perquè té molta professionalitat, té molts anys d'experiència i és una futbolista que ens suma moltíssim quan juga i quan no juga. I és una cosa important dintre del vestuari.
2: Per tant, Marta Torrejón sí, segur. Salma, sí, tant de bo, si la convencen perquè renovi. I els reforços a la defensa, sí, sisplau.
0: Sí,
2: seria,
0: sí.
2: Seria una mica el resum.
3: Respecte a la continuïtat de Marta i de Salma, ens explicava la setmana passada la Ruth Vilà que era una petició expressa del cos tècnic, sí. I jo crec que les paraules de Pere Romeu queda molt clar que perquè hi posa èmfasi especial, per exemple, la continuïtat de Salma, però també del per què Marta ha de continuar. I respecte a l'altra resposta, fitxatges, per mi, ho deies tu al principi, és una manera de pressionar.
0: Home, tot, sí. Tot, si estic dient, aprofitat.
3: Que s'han de fer reforços.
2: Ha de renovar ell i acaba de guanyar la Champions. Mai a la vida
3: tindrà
2: la paella pel mànec més cara. I, també suposo que és perfectament conscient de la situació, però home, clar.
3: Però és veritat que els senyals que han arribat fins ara, o com a mínim el que ens ha explicat la Ruth fins ara, és que el club era molt conscient que estaria molt limitat a l'hora de fitxar jugadores, però també has d'entendre que et marxen tres jugadores del teu equip titular i que no pots resoldre-ho tot amb la Masia, que amb la Masia pots resoldre moltes coses, sí, però sí. No tot.
2: També us dic que això de que Marta Torrejón es queda perquè és un referent i tal, bé, és que tenint en compte la plantilla tan jove que s'endevina, es retirarà amb 76 anys. Vull dir, continuarà sent un referent d'experiència necessari, però, en fi, escolta, és una petició de Romeu i segur que el club li compra encantat. Ruth, alguna cosa més?
0: Res més.
2: Mercès.
0: Gràcies.
2: Abans d'acabar, el Barça femení no ha renovat encara, però té entrenador per la temporada vinent i em sembla que per unes quantes més al Girona hi ha càsting. Solà, bona tarda.
4: Hola, què tal, Costa? Bona tarda.
2: Sabem des de la setmana passada que Michel no continuarà, però per on anirem a parar? Quins noms hi ha al damunt de la taula?
4: Mira, hauria d'estar això solucionat o com a mínim testejat al final d'aquesta setmana, per mirar de tenir primer l'entrenador i després començar a planificar la plantilla de cara a la pròxima temporada, amb alguns noms sobre la taula, però cap decisió presa, i segurament amb algun altre nom tapat que no hem pogut acabar de confirmar. D'entrada, com ja vam dir la setmana passada, Quique Álvarez, del filial, està a la recàmera, es continua contemplant com una opció. Hi ha Carles Martínez, en recordeu, ex del Toulouse, i que heu parlat amb ell algunes vegades al Toc Costa.
2: Sí, és el nostre corresponsal a França, sí, sí.
4: Doncs per això ara aquest any segurament el tindreu corresponsal a algun lloc de la Lliga Espanyola, perquè té opcions d'anar a l'Osasuna, també s'ha parlat amb el Rayo Vallecano i també ha parlat amb el Girona, però gairebé estaria descartat perquè no ha anat més enllà d'aquesta proposta i, a més, té ganes d'entrenar a primera divisió, no a segona divisió, i aquí principalment és un dels obstacles que s'està trobant el Girona per mirar de tancar un entrenador. Ja sabeu des de fa temps que a Quique Cárcel, el director esportiu, li agrada molt Xavier García Pimienta, però ara sembla que està encarat a García Pimienta que pugui acabar entrenant a l'Elx des que va marxar Eder Sarabia. Aquí faig un incís. Eder Sarabia era una de les opcions per anar al Girona si l'equip s'hagués acabat quedant a primera divisió i Mitchell hagués marxat igualment.

0: També s'ha posat sobre la taula l'ex de l'Osasuna, Alessio Lisi, que també va entrenar a primera divisió aquesta temporada i també ho va fer amb el Llevant, tot i això va baixar a segona divisió. Va fer una molt bona temporada amb el Mirandés a segona divisió i, per tant, aquests són alguns dels noms que hi ha sobre la taula, cosa que hauria de quedar tancada com a mínim aquesta setmana.
1: Molt bé, doncs per triar i remenar i aquesta data límit que ens marca el Solà del final de la setmana. A veure què decideix Quique Carcel. Edu, gràcies.
0: Adeu.
1: I gràcies al Dani Sanabra i a la Laura Brugués per acompanyar-nos en aquesta tarda fonamentalment de Mercato.
2: Un plaer, gràcies.
1: Pausa i no marxeu. Bàsquet, motos, tennis, vaja, fins les 9 encara tenim un munt de coses per explicar. Ara venim.
3: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
10: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
11: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Leire Díaz, bon dia.
14: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
12: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
14: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
15: Si aquest acord realment surtis que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
16: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
12: Candela Peña! Ah! Què passa?
17: Quina il·lusió!
12: Ah, m'he engreixat una mica.
17: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
12: Sí.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc, i realment sorprenent. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Aquest és Xavi Pascual, indignat amb el paperot que va fer el Barça en l'últim partit de la temporada regular. De 25 van perdre els culers a casa contra el València. Ernest Macià, bona tarda.
19: Hola, Jordi.
1: I si l'anunci de Pascual de plegar final de temporada se suposava que podia servir, o algú ho feia perquè podia servir per alleugerir tensions i fins i tot per motivar l'equip de cara al final de temporada, la veritat és que ahir no ho va semblar.
19: No, ahir va semblar que les intencions són una cosa i el cos de jugadors veterans en diu una altra. Però també és veritat que, el València és l'equip més ràpid, més viu, més ben treballat i més mecànic, és la taronja mecànica, que li diem nosaltres, i a més el Barça, doncs bé, quatre jugadors reapareixien ahir. Dos ahir i dos al partit de l'Andorra. I són jugadors titulars i són veterans. i per tant no tenen ritme de competició. Hi va haver moments en què jo no sé si és que no tenien ritme de competició o que doncs estaven a Saturn, és a dir, que no diré que falta de professionalitat algunes vegades. A l'ACB els serveis de banda no cal que el toqui l'àrbitre, surt la pilota i saques ràpid. Els del València estaven vius. En un parell d'ocasions els del Barça van quedar retratats, a Toranski, la Provítola. Estaven a un altre, no sé si bloquejats, potser és bloquejats, no et sabria dir, però és que uns eren uns TGV i els altres eren uns Rodalies.
1: Bé, que el València ara mateix és millor equip que el Barça, no cal ni dir-ho. Entre això i perdre de 25 a casa, però és que va anar perdent de més de 20 punts tot el partit, potser no... potser no seria la diferència real, i com diu l'Ernest, l'actitud d'alguns jugadors no feia per un partit en què el Barça s'hi jugava o ser tercer i tenir avantatge de camp, com a mínim el play-off de quarts, i estalviar-se el duel contra el Madrid fins a la final, a ser cinquè, tenir l'avantatge, vaja, tenir factor pista en contra tots els play-offs, i a més, si passessis al Múrcia, que s'ha de veure, tindràs el Madrid a semifinals. Vaja, que el Barça sí que s'hi jugava, i molt ahir.
19: Sí, això va ser pecaminós, va ser insuportable, i a més, el que és pitjor és que tu no saps si és que no poden més, o és que això en la història del bàsquet ha passat, que hi ha jugadors que tenen ganes de marxar de vacances i quan abans s'acabi, millor. Jo no acusaré ningú perquè no tinc les proves, però evidentment el d'ahir va ser indigne. I és veritat, la conseqüència és que dius pràcticament, no sé si adéu a la Lliga, però és que realment la ruta cap a la final és extremadament complicada fins al punt que has d'eliminar el Madrid. I veig ni clar que eliminis el Múrcia.
1: Primer és eliminar el Múrcia, això t'anava a dir, perquè l'equip murcià que dirigeix Sito Alonso ha estat molt sòlid tota la temporada i acabant aquesta quarta posició. Una sèrie que comença demà a les 7 a Múrcia i dijous tindrà el segon partit al Palau, també a les 7. Per cert, partits que podreu veure a la televisió de Catalunya, però a més, tots els partits de play-off que afecten equips catalans, els del Barça i també els de la Penya, els podreu seguir íntegrament a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Parlant de play-off, i serà el Barça, que ara et pregunto com ho veus, i serà la Penya, que se les haurà amb el Baskonia, en aquest cas també amb el factor camp en contra, perquè els bascos han acabat tercers i el Joventut sisè.
19: I crec que la Penya volia el Barça, per qüestions òbvies, perquè tal com està, per l'estat físic del Barça, s'assembla més a l'estat físic de jugadors de la Penya, que ja són veterans, i per l'estil de joc els hi anava molt millor. El Baskonia és un equip més imprevisible, potser amb més llacunes que el València, per exemple, o que el Múrcia, però capaç del millor, també. I, per tant, és un típic equip d'Eurolliga que jo sempre dic que els equips d'Eurolliga, quan s'hi posen, estan bé, estan millor que qualsevol altre equip de la Lliga ACB. O sigui que, en principi, ho té difícil la Penya, però a tres partits no és impossible.
1: Per tant, demà a les 7 obren el foc Múrcia i Barça, també demà el primer partit de la sèrie Madrid-Tenerife, i ja quedaran per dimecres el Baskonia-Joventut i el València-Bilbao.
19: Deixa'm dir que jo he estat a Vitoria en una eliminatòria que la Penya no fa massa anys va eliminar amb Kyle... no recordo ara el nom del jugador, va eliminar el Baskonia amb el factor camp en contra. Però, en fi, doncs, va ser un recital de joc de la Penya. Realment van estar molt bé en tot moment, en tots els partits de la sèrie. Hi va haver un jugador que ara tinc un lapse de memòria, que va fer una sèrie espectacular i que després doncs, es va retirar, va tornar. La veritat és que la Penya necessita... Té Riqui. Aquest factor ens agafem.
1: Molt bé, doncs veurem. Evidentment no són favorits cap dels dos catalans, però ens aferrarem a les...
19: Kyle Guy, diria que era.
1: Kyle Guy. Sí. Sí, és aquest jugador que es va retirar i després va tornar, diria que al Maccabi.
19: Sí,
1: un autèntic killer, però també francament irregular, fins i tot en els seus comportaments.
19: Per tant, poder passar pot passar. Aquí jo sí que obro una miqueta, i el Barça també a tres partits, doncs, evidentment, perquè el Múrcia no és el València, encara que hagin acabat similar a la classificació, el València està a un nivell per guanyar el títol, i el Múrcia, i si els quatre jugadors que s'han incorporat després d'un mes de baixa del Barça, em refereixo, estan una miqueta millor que ahir, hi ha d'haver sèrie.
1: Molt bé, doncs els dos catalans tenen un camí dificilíssim pel títol, però escolta, hemos venido a jugar, demà comencen els play-offs i els seguirem evidentment aquí a Catalunya Ràdio. Gràcies, Ernest.
19: Que vagi bé, Jordi.
1: I del bàsquet a les motos, victòria del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, al Gran Premi d'Itàlia, Mugello, però el que ens toca de prop, Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Són les bones sensacions que ha tingut Marc Márquez en la seva reaparició.
2: Bones, boníssimes, no? Perquè ahir mateix, després de fer setè a la cursa de Gran Premi, li van preguntar que es posés nota i es va posar un 10.
1: Caram.
2: A mi és una resposta que em sorprèn d'ell, però és evident que les sensacions van per dintre i que quan es va treure el casc ja va somriure moltíssim. Jo crec que ahir vam tenir una cursa diferent, una cursa que ens va mantenir en tensió de principi a fi, quan les curses llargues no acostuma a passar això, perquè sempre hi ha un període entremig que la cosa s'estabilitza. I el Marc va fer... Ostres, va plantar batalla contra tothom que volgués lluitar amb ell, bàsicament Pedro Acosta, però també altres pilots, i aquesta setena posició, a mi, mira, que sóc molt anti, d'aquesta mena d'expressions de... Aquesta setena em sap a victòria. Doncs jo crec que va una mica per aquí el que ha fet aquest home aquest cap de setmana.
1: Una petita collita de punts entre la cinquena posició de l'esprint i la setena de la cursa llarga, però, com diu el Damià, és una inversió en el futur immediat, perquè no pensar que a Hongria ja veurem una versió més competitiva de Márquez.
2: Aviam, està clar que ell ha tornat. Ell primer torna per veure si pot pujar al podi, i en el moment que pugi al podi optarà a la victòria, d'acord? Ell torna sense saber si tornarà al nivell del 2025, d'acord? Ell ha tornat abans del que estava previst, perquè quan ells van començar la recuperació estaven pensant en Hongria, però van decidir tornar en un circuit que és perillós, no perquè sigui un circuit perillós, ja ens entenem, sinó perquè una caiguda a Mugello en els seus revolts ràpids es pot pagar molt cara, i li ha sortit bé. I jo crec que aquesta setmana a Hongria ha de començar doncs, a donar-li una volteta més a la tensió. D'aquí a les vacances de l'estiu, que són 4 caps de setmana, l'any passat ho va guanyar absolutament tot. I és en aquest període on segurament haurem de veure si Marc Márquez veritablement torna al nivell que pot, o que ens pot fer pensar que hi haurà remuntada.
1: Perquè ara està a 102 punts de Bezzecchi, i quantes curses queden?
2: Aviam, queden 555 punts en joc.
1: Són molts.
2: Són molts.
1: La diferència és molt notable. Ho hauria de fer molt, molt bé Márquez i molt, molt malament Bezzecchi, però és veritat que queden moltíssims punts en joc i per poc que el tro de Cervera s'assembli a la seva versió del 25, podem tenir Mundial. Ho anirem veient a partir d'aquest mateix cap de setmana a Hongria. Damià, alguna cosa més?
2: No, aviam, que ara et deia... Aviam, veurem en aquest període si Marc Márquez és capaç de lluitar pel Mundial. Quina llàstima, perquè és aquest període en el qual havíem de veure si Àlex Márquez estava també en la mateixa situació i en el seu cas, desgraciadament, doncs haurem d'esperar una mica més perquè pugui tornar.
1: Bé, la qüestió en el cas de l'Àlex és que torni sa i estalvi després de la castanya que es va fotre a Montmeló. Damià, gràcies.
2: Adéu.
20: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
21: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un...
0: Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada cop parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
4: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
23: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
24: Fem possible un estiu per a tothom.
25: Junts ho farem possible.
26: Col·labora amb Fundesplai.
27: L'ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
1: Sprint final del Tot Costa per centrar-nos en Roland Garros, on estem a punt d'acabar de definir els vuitens de... els quarts de final. Està en joc l'últim partit dels vuitens entre Tiafoe i Arnaldi. Qui guanya aquest partit se les haurà a quarts de final contra Berrettini, que ja ha guanyat el seu partit anteriorment. Àlex Corretja, bona tarda.
28: Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
1: Demà comencen els quarts i comencen amb un plat fort. Ara veurem fins a quin punt el duel entre l'espanyol Jodar i Zverev, que, si no em dius el contrari, amb les reserves que saps que tinc, ara mateix passa per ser el gran favorit del torneig.
28: Sí, sí, aviam. Penso, és cert que després de com ha anat tot el torneig, ja dir que algú és molt favorit, ho has de dir amb la boca petita, però sí que jo diria que amb l'experiència aquest de l'Zverev, com s'ha colat els quarts de final, penso que els anys que porta de bagatge, home, és una, jo crec que és una oportunitat per tots els jugadors que estan al quadre, però ara mateix és la gran oportunitat de la seva carrera per l'Alemany, honestament.
1: Sí, jo ho diré d'una altra manera. Si no guanya aquest any, que no hi és Alcaraz, que ha caigut Sinner, fins i tot que ha caigut Djokovic, per bé que no estic segur que Djokovic fos un aspirant real, es fa difícil imaginar quan pot guanyar Zverev un gran slam.
28: Home, ara mateix aquesta és la sensació, no? Que normalment l'Zverev doncs, ha perdut a les rondes finals amb jugadors com bé deies, no? O els tres que has comentat. Si ja no hi són i normalment perdien amb ells perquè tenen més nivell i perquè el portaven al límit, perquè donava la sensació que tenien més potència que ell, home, no és fàcil imaginar-te algú que el pugui passar per sobre, però bé, demà començarà amb el Jodar, que està jugant molt bé, però és cert que penso que aquest partit és favorit l'alemany, sincerament. Jodar, l'evidència.
1: Jodar està confirmant les bones sensacions que a més durant tota la temporada de terra, vaja, està fent un torneig tenint en compte l'edat que té i l'experiència que tenia fins ara per treure's el barret.
28: Ja, no, home, és brutal el torneig que està fent, perquè jo penso que ha arribat on havia d'arribar. Si no hagués arribat a quarts amb els jugadors que s'han enfrontat, potser ell s'hagués quedat amb una miqueta de sensació una mica amarga. Tot el que vingui a partir d'ara és un gran regal. Crec que la gira de terra està sent sensacional. La seva evolució, pensa que l'any passat estava als 700-800 del món. L'any passat, i a principi de temporada, jugava les prèvies als Grand Slams. Aquí ja ha sigut cap de sèrie, i després de Roland Garros sortirà dintre dels 20 primers i sobretot a punts acumulats de la temporada està el 12 o el 13 de l'any, o sigui que apunta directament cap al top 10 d'aquí a poc. Així que, bueno, és un partit molt difícil contra l'Zverev. Ell no ha jugat mai a la pista central, jugaran de dia cap a les 4, 2 quarts de 5 de la tarda. Crec que, bueno, veurem el temps, perquè saps que ha fet molta calda, sí, sí. Però demà diuen que potser hi ha pluja, potser juguen amb la pista coberta. Bueno, veurem què és el que passa, perquè pot canviar una miqueta les circumstàncies.
1: En tot cas, la banda del quadre per on van Zverev i Jodar i els que serien el seu creuament a semifinals, Fonseca i Mensik, m'atreveixo a dir que és la part dura. En canvi, per l'altra banda del quadre, Ogé, Aliassim i Kovoli jugaran un quart de final i l'altre, com deia, el que guanyi de Tiafoe Arnaldi contra Berrettini. Vaja, que hi ha una part del quadre que aparentment sembla més dura que l'altra.
28: Sí, és molt curiós de totes formes, perquè vam començar el torneig i tothom deia, aviam qui va per la part que no estigui el Sinner, que era la de dalt. Sí. I resulta que ara la més dura és la de baix, perquè, òbviament, els que han anat quedant doncs són jugadors que sembla que tinguin algú més de potència. No sé com en arribaran, perquè el Fonseca està jugant un torneig superbo, el brasiler, juga contra Mensik, però venen al límit de forces. Han vingut jugant a 5 sets, dramàtics, a altes hores de la nit, vull dir, la recuperació no haurà sigut gaire senzilla. Jugaran demà al vespre també. El bo d'aquesta part, Jordi, és que els guanyadors juguen divendres, o sigui, tindran doncs gairebé 3 dies per recuperar-se una mica, que jo crec que els hi vindrà força bé. Així que, bueno, està interessant, està obert, i això, doncs mira, sí, hi ha hagut sorpreses, però també ho ha convertit a una mica, doncs, una mica que ningú espera el que passarà d'aquí a 5 o 6 dies.
1: Al quadre femení tenim en joc el duel entre Sabalenka, la número 1 mundial, i Naomi Osaka, de moment 3-3 al primer set. Bé, aquí també hi ha hagut Escabachina, que ha caigut Swiatek, que era una de les favorites. Apostes per Sabalenka?
28: Pues aquesta nit és un partit molt dur. Jo estava just a la pista ara, estava dins de la pista, he sortit un moment, lògicament, per parlar amb vosaltres, i estan jugant les dues força bé. A més, saps que és un partit de dones, després de 3 anys que no hi havia un partit de dones a sessió nocturna, o sigui que penso que és una gran notícia. I la que guanyi d'aquest partit tirarà endavant amb molta força, i per l'altra banda, ja veurem, perquè la Marta Kostiuk, l'ucraniana, té un partit davant contra la Svitolina, que venen jugant les dues molt bé, però la Kostiuk l'he vist molt forta i molt convençuda de les seves possibilitats, així que penso que serà encara un torneig que tampoc està clar què és el que passarà, honestament, però pot marcar un abans i un després, sobretot la nit d'avui per la que guanyi.
1: Àlex, acabo. Està sent un torneig amb sobresalts, el cop de calor de Sinner, l'eliminació de Djokovic, però la cosa més inimaginable que jo he vist és que Davidovic el va deixar penjat. L'entrenador, Mariano Puerta, l'estava esperant pel partit i li va escriure des de l'avió que no comptés amb ell. Això entenc que és molt insòlid.
28: Bueno, és poc habitual, no sé exactament, perquè aquí cadascú té una versió. Yeah. O sigui, la Santi diu que li va dir, escolta, que no estic d'acord amb les coses que has fet o amb alguns comentaris que m'has dit, i l'altre va dir, pues ja pots marxar, i resulta que l'endemà va marxar i el jugador diu que s'ho va trobar i que no s'ho esperava. Vull dir, clar, aquí sempre hi ha la doble versió de cadascú, i sí que és veritat que, bueno, tot plegat és una mica estrany, perquè normalment tu pots deixar amb algun entrenador, però normalment acabes el torneig, ho xerres i escolta, mira, fins aquí hem arribat i no ens entenem, o busquem una altra etapa. Però que al mig del torneig vagis a jugar el teu partit i el teu entrenador ja no hi sigui perquè t'has tingut un mosqueig amb ell, doncs hi ha alguna cosa que el Davidovich també haurà de mirar, perquè últimament doncs té molts canvis d'entrenador, i això penso que també és un tema que ho ha de controlar si vol pujar al rànquing.
1: No seria el cap més endreçat del circuit tampoc, almenys no de moment. Sempre un plaer analitzar l'actualitat del tennis amb l'Àlex Corretja. Àlex, gràcies.
28: Vale, a vosaltres, Jordi, adéu.
1: 2:30 i les 9 abans d'acabar. Míriam Guàrdia, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: La divisió d'honor femenina de waterpolo es decideix demà el tercer i definitiu partit entre el Sant Andreu i el Mataró.
5: Tot per decidir en aquest play-off femení en el tercer i últim partit que es disputarà demà. A les 9 del vespre, a la piscina Pere Serrat, amb el factor camp favorable a les de Sant Andreu, després d'haver acabat líders de la fase regular. Arriben empatats a 1. Primer va guanyar el Sant Andreu i en el segon partit es va imposar el Mataró. Tots dos equips van guanyar a casa seva. Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, reconeix els errors del seu equip, tot i que diu que ja estan concentrats en el darrer partit.
6: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
5: Per la seva banda, el tècnic de Mataró, Dani Ballart, explica que demà serà un duel en què els dos equips tindran les mateixes possibilitats de guanyar.
7: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular, i evidentment és un cop que et fa posar-te en alerta.
5: El Sant Andreu té l'oportunitat de fer història i aconseguir el primer títol de Lliga en la seva tercera final consecutiva i amb el suport del seu públic, el Mataró. En canvi, buscarà tornar al alçar el títol i sumar el seu tercer campionat després dels aconseguits el 2020 i el 2024. La cita demà a les 9 del vespre.
1: Gràcies, Míriam.
5: A vosaltres.
1: Sònia, remata-ho.
8: Ja ha acabat el partit entre el Barça i l'Igualada i s'ha imposat l'Igualada per 1-3. Això vol dir que empata l'eliminatòria. Era el segon partit del play-off de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Bé, d'hoquei patins, com bé sabeu. I ara Esport 3, el següent partit que faran és del Barça de futbol sala, que juga a la pista del Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final. Si guanya el Barça, ja passa directament a les semifinals.
1: Gràcies, Sònia.
8: Fins demà.
1: I gràcies a la redacció d'Esport de Catalunya Ràdio, amb la Núria... No, avui amb el Nil Via, que la de la Fuente la tenim descansant. Amb el Nil Via, la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarrer pendent de les xarxes socials, amb l'Andrea Martínez al control central, i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7, amb més esports, amb més tot costa. Luis, quin tros de final, eh?
9: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
27: Catalunya Ràdio, les notícies de les 9.
10: Bona nit, us informa Manel Elias. El president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar les obres en grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per avançar el calendari de treballs de desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà i la construcció de les estacions de l'L9 del metro de Barcelona, entre d'altres. Segons Illa, el mecanisme permetrà executar les feines projectades a 20 anys vista en només 6. Ho ha dit en la inauguració de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
11: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
10: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. Més notícies, Marc Güell.
14: Donald Trump refreda l'escalada militar israeliana al Líban després de parlar amb Benjamin Netanyahu. El president dels Estats Units afirma que Israel no enviarà tropes a Beirut. Trump també diu que ha parlat amb Hezbollah i que li asseguren que aturaran els atacs contra Israel. El mandatari de la Casa Blanca desmenteix que les converses amb l'Iran estiguin aturades i diu que van a molt bon ritme.
10: Prop de 200 mestres i professors s'han manifestat aquesta tarda a Manresa en contra del preacord que han signat els sindicats majoritaris, USTEC, i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Un dels col·lectius que s'hi ha mostrat en contra és la plataforma pel 0-3, perquè el preacord els ha deixat de banda. Ho denunciava la directora de l'Escola Bressol de Navàs, Arantxa Fernández.
15: Per una banda ens ho diuen, han unificat l'etapa del 0-6, però estem veient que no ens tenen en compte per enlloc. Aquest preacord, on som nosaltres? Altres. Així com les balladores, monitores de menjador, tot plegat, però el 0-3, si és educació, on som?
10: Les vagues d'avui les han convocades els sindicats CGT, COS i Intersindical a la Catalunya Central i a Girona.
14: La plataforma en defensa de l'Ebre reclama que es concreti un pla per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació d'aigua als regants del Delta. Les peticions formen part del paquet d'al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Bona nit. La portaveu de la PDE, Susana Vella, diu textualment que la mobilització de sediments que planteja la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és una estafa.
17: Aquesta estratègia GISDE considerem una mica que és com una estafa, perquè a més, quan mirem en què es dediquen els diners, pràcticament en mesures reals que servisquen per a aportar sediments al Delta, no n'hi ha cap de pràctica.
16: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
10: El Gelocatil deixa de ser un medicament català. La farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper i així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra de Gelocatil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector.
14: En marxa aquesta hora la catifa vermella de la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques que es fa aquesta nit a Mèrida. Dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, són les propostes amb més nominacions a aquests prestigiosos guardons. Enviada especial a Mèrida, Marta Vivas.
2: A aquesta hora marxa la catifa vermella d'aquests guardons que tenen com a objectiu estimular i premiar el talent dels professionals del teatre i la dansa de tot l'estat espanyol. Alguns protagonistes de les nominacions catalanes ja s'han deixat veure en aquest preàmbul i no han amagat els nervis. És el cas de l'equip de La Tercera Fuga, de Victòria Spumberg.
12: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada. Des de que el meu avi parlava argentí amb accent rus, i jo tinc aquest xava, vull dir que això és molt important per mi.
2: Toni Vieira està nominat com a millor interpretació.
13: Estic nerviós, però són nervis molt bons i estic molt ben acompanyat. Per mi tot és molt nou, visc amb molta il·lusió tota aquesta novetat. I ja sabem com és aquesta feina. No sé quan tornaré a estar a Mèrida amb uns Premis Max.
2: Al llarg de la nit es desvelaran els finalistes de 22 categories diferents on la presència catalana té un paper molt destacat. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mèrida.
10: I ara esport, Sonia Oler.
8: En joc des de les 9 al partit de futbol sala on el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si derrota avui al Valdepeñas, minut 2 de partit, empat a 0 al marcador. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, insisteix que el davanter argentí, Julián Álvarez, és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més en referència al possible fitxatge de Julián pel Barça. Un Barça que està pendent que el Mónaco executi la clàusula de compra d'Ansu Fati, xifrada en 11 milions d'euros. El club blaugrana està acabant de negociar el percentatge d'una futura venda del jugador. Això suposarà uns 12 milions d'euros de massa salarial per al club blaugrana. L'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina, ha superat el Barça per 1-3 i en bàsquet el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Bonfort, de 24 anys i 1,93 m. Signa per 3 anys.
27: Fins aquí les notícies.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
27: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
19: Per donar context als grans titulars.
27: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
8: Les mares soles són superheroïnes?

0: Cada cop hi ha més mares soles, ja sigui per decisió pròpia o per separació o divorci o d'altres. Què implica ser mare sola? Hi ha un cost econòmic, però també personal i emocional. A nivell pràctic, les mares soles tenen dificultats per trobar feina, fer front al lloguer d'un pis, que els concedeixin, per exemple, una hipoteca o un ajut. A sobre, algunes d'elles se senten jutjades per voler tirar endavant una família sense parella. Si elles s'encarreguen de tot, qui té cura d'elles? La decisió de ser mare les priva de tota la resta?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb aquesta cançó i em direu, home, això no és cap novetat, Virgili, és que no és cap novetat, però és que això de ser mare sola també és més vell que anar a peu. Ara, com a mínim, tenen un nom, ja m'ho explicareu. D'aquesta cançó fa 33 anys i comencem amb ella perquè avui justament s'inaugura a la capital d'Islàndia, Reykjavik, una exposició sobre els 50 anys de carrera d'aquesta cantant islandesa, de Björk. Si aneu de vacances, em faré molta ràbia, però porteu-me la maleta que potser vinc amb vosaltres. De vacances no en saben gaire les dones que m'acompanyen aquesta nit, a priori, però ara en parlarem. Vacances és caprici per moltes mares soles. Si sou i teniu temps i ens esteu escoltant i sou a l'altra banda, 93-201-7474. Avui ens encantarà escoltar-vos. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: 8 minuts passen de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Avui parlant de mares soles, d'aquesta condició que, com dèiem, és antiga, però en realitat la pateixen molt, jo crec, en l'actualitat. Cada cop n'hi ha més i ens acompanyen dues dones que saben perfectament què és això. Una és l'Alba, benvinguda, com estàs?
1: Bones, moltes gràcies.
0: Alba és una mare jove, 31 anys, és una mare sola, diguem-ho així.
1: Després, ja n'he fet 32, eh?
0: Però... Ja n'he fet 32, ens encanta.
1: Però bueno, em treus un any, perfecte.
0: Perfecte, doncs 32 tampoc no ets gran, eh? T'ho he de dir.
1: No, no, no.
0: Mare sola, sobrevinguda en aquest cas, educadora infantil, però que no ha pogut treballar mai perquè necessita un horari flexible per doncs, conviure i per viure amb la seva criatura, amb el seu fill de 11 anys. Ara coneixerem la teva història i també ens acompanya l'Alicia González, que és mare sola per elecció a través d'inseminació. El teu cas sí que és allò, una tria.
2: Sí, hola, moltes
0: hola,
2: gràcies.
0: Hola, bona nit, com estàs?
2: Pues molt contenta d'estar aquí i poder donar veu al nostre col·lectiu.
0: Dos fills tens tu, eh?
2: Sí.
0: No t'hi vas posar per poc, eh?
2: No.
0: Dos fills i ens en parlarà un de 2 anys i l'altre de 8.
2: Correcte.
0: O sigui que és feina, són moltes coses, ara en parlareu de tot el que us passa, del vostre dia a dia, però Roser Parera, que la tenim aquí... Que
3: bona aquests... nit, Montserrat.
0: Com estàs?
3: Bé, aquests... aquí, esperant a veure què ens expliquen.
0: Escolta, nosaltres abans de tot, clar, ho estem dient i a vegades sembla que ens inventem les coses, però tu tens les dades i no ens ho estem inventant,
3: no.
0: Això de que cada cop hi ha més mares soles.
3: Sí, sí que n'hi ha. Cada vegada hi ha més mares soles i si anem doncs, a les dades clau, perquè la gent ens pugui entendre, les famílies monoparentals representen el 2,3% del total de llars catalanes. ¿Vale? Una xifra que de moment es manté estable en el temps, però es perfila que la cosa augmentarà. D'aquesta xifra, gairebé el 80% són mares soles amb un o dos fills i la resta, el 20%, que aquesta és una dada que em va xocar, són homes i la majoria vidus, val? Per això són, diguem, monoparentals, pares sols.
0: D'això no haurem de parlar aquí, sí, amb les mares soles, sí, tot sí, això, sí. Ara d'aquí una estona.
3: I aquestes dades, d'on les he tret? No me les he inventat, me les ha facilitat i comentat una sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics, la Mariona Riera, que ella m'ha explicat doncs, que cal distingir entre les mares soles per divorci o separació, que és una mica el que explicaves tu, Montse, és a dir, les sobrevingudes, se'ls diu així, i les que ho són perquè ho han escollit. I aquestes, que les sobrevingudes, és a dir, que són la majoria, que són les que no ho han triat, val? Aquestes són un 90%.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i tenen unes característiques que són que estan lligades doncs, a les zones urbanes, on hi ha molta immigració i precarietat. Escoltem la Mariona.
4: La monoparentalitat seria una forma concentrada de desigualtat de gènere, no? Perquè s'hi junta tot, s'hi junta una situació vulnerable a nivell d'unió, és a dir, són dones que viuen una ruptura, un divorci, que es queden amb un sol sou, amb un sol salari, que elles viuen o treballen en sectors ja precaritzats, com el sector de la cura, el sector de serveis, que tenen moltes vegades jornades parcials, perquè com que són dones immigrants en una gran majoria, no tenen una xarxa àmplia tampoc de suport a la conciliació. I llavors, diguéssim que és una suma de vulnerabilitats que fa que el 40% de les llars monoparentals tinguin un alt risc de pobresa i exclusió social.
0: Aquesta dada, que les llars monoparentals amb fills tenen una taxa de risc de pobresa del 40%, també és molt significativa. Clar, és a dir, estem abocant a tota una part de la població a que no s'ho pugui permetre, tot això.
3: És així.
0: És a dir...
3: Bàsicament, podríem dir que hi ha una feminització de la pobresa, no? Perquè són dones que treballen en sectors precaritzats, no sé, doncs anar a netejar cases... o fan jornades parcials, i un indicatiu d'això és que, per exemple, el 50% d'aquestes dones, no, són beneficiàries d'ajudes, és a dir, depenen molt de les prestacions socials. I en aquest sentit, la sociòloga Mariona Riera doncs, m'ha explicat que les mesures polítiques que ells han vist que més milloraven la situació d'aquestes mares és la gratuïtat del parvulari, és a dir, no haver de pagar a portar els nens. Estem parlant del parvulari de 0 a 3 anys, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: I les ajudes directes a l'habitatge. En canvi, les que no han resultat, diguem, ni tan populars ni tan eficaces, doncs són, per exemple, les deduccions fiscals o la renda d'inserció mínima, que suposa molts tràmits burocràtics i molta gent, doncs, al final ja declina i no ho busca o
0: clar,
3: no ho entén.
0: Si t'ho posen massa difícil, jo crec que tampoc no ajuda. Parlem ara de les mares soles per a l'acció, vaja, que no ho han escollit.
3: No.
0: I aquestes mares, quan representen, per exemple, de números?
3: Doncs entre un 5 i un 10% del total de llars monoparentals de Catalunya, és a dir, d'aquest 2,3%. També són un fenomen urbà i, en aquest cas, amb un nivell educatiu alt, i aniran en augment.
4: És un fenomen que ara és petit, és menys del 10%. El meu olfacte investigador em fa pensar que segurament això anirà en augment. Primer, perquè si ens ho mirem des d'una clau, des d'una vessant més sociològica, és a dir, està augmentant la solteria entre les dones altament educades. El motiu pel qual moltes no acaben tenint fills és perquè, diuen, no han trobat la parella per tenir-ne, però a mesura que la família es diversifica i s'accepten formes familiars diverses, jo crec que el fenomen de la monoparentalitat per elecció creixerà.
0: Nosaltres sempre que hem parlat al programa d'aquest tema de les famílies monoparentals, sempre dèiem monomarentals perquè no ens agradava aquest terme de monoparentals. Dèiem, però si la majoria són dones, per què estem dient això de monoparentals? Però avui m'has obert els ulls.
3: Jo també, Roser. Eh? A mi també me'ls han obert, eh? T'ho he de dir. Me'ls ha obert la sociòloga i després la, diguem, les persones que treballen aquí a Catalunya Ràdio, la unitat d'assessorament lingüístic, no sé si es continua dient així, perquè li canvien el nom, però sí. Mira, monoparental. Monoparental ve de parent, de progenitor, no de pare. I lingüísticament, monomarental no existeix com a tal.
0: Bueno, això tampoc m'estranya, eh? Perquè tot el que sigui tenir les dones en compte, també t'ho diré.
3: Llavors, com ho hem de dir? Doncs mira, família monoparental femenina o família monoparental masculina. De moment, és així. Escoltem la sociòloga Mariona Riera, que fa aquesta reflexió.
4: Podríem dir monomarentals pel fet que la majoria són mares. Però és veritat que la paraula monoparental també és més neutra pel que fa al gènere, perquè ve de parent, no? Que el parent pot ser home o dona, no? Però jo entenc perfectament les mares que diuen no, jo soc monomarental, no? I que hi ha molta gent que reivindiqui que això és un fenomen, que hem de canviar-li el nom i dir-li monomarental, perquè estem parlant d'un 80% de dones versus un 20% d'homes.
0: Va, mira, t'ho compro aquesta nit, famílies monoparentals, Roser, però alguna dada m'has de destacar més i que és, jo crec que diria clau,
3: sí,
0: amb tot això de les famílies monoparentals.
3: Totalment. És molt important el paper, doncs, que tenen els avis i àvies en les famílies monoparentals, que realment són bàsiques, de molta ajuda i que potser moltes dones no podrien tirar endavant si no fos per aquests avis i àvies. Hi ha les que, diguem, són dos progenitors i els necessiten, doncs imagina't una persona que està sola.
4: Som un país que depenem fortament dels avis perquè fa temes de conciliació, és a dir, el sistema de cures informal és molt gran en el nostre país i els avis són un element molt clau. Hi ha estudis que demostren que aquelles parelles que tenen un fill, només els que disposen, els que fan ús habitual dels avis com a mitjà de conciliació, reporten que tenen intenció de tenir un altre fill. Vull dir que l'efecte és molt, molt significatiu, l'efecte dels avis.
0: Doncs, Roser, gràcies. Ara estic molt... Ja sé, passaré tota la nit dient monoparentals i pensant per dintre, això no és gaire just. Que ja em coneixo, soc de pinyó fixo. Però moltes
3: molt bé,
0: gràcies.
3: Montse.
0: Merci.
3: A tu.
5: Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
0: Aquí sí que hauríem de dir que estic acompanyada de dos pubilles de cuixa forta, perquè per ser mares soles s'ha de fer molta feina, s'ha de fer molta força, i això m'ho podeu explicar, jo crec, les dues, Alba, Alicia. Expliqueu-nos com és el vostre dia a dia com a mares soles. A veure, comença tu, Alba, si vols. 31 anys.
1: Doncs la veritat, una mica locura. Bueno, des de que t'aixeques al final tens una agenda al cap que mai acabes de complir. Ja no serveixen ni llistes amb tics, ni pòsits, ni cap recurs que et pugui venir al cap. En el meu cas, jo tinc un nen a més amb discapacitat. Té un autisme i un grau de conducta bastant grau. Bueno.
0: Sí, té autisme, té TDAH i a més té problemes de trastorn de la conducta. O sigui que tens un bon pollastre, eh?
1: I a més ens estem enginçant en la meravellosa preadolescència, que diria adolescència totalment, perquè, bueno, en el temps que corre un nen d'11 anys fa masses coses que potser jo feia fa 20-30 anys. O sigui que vam corren massa. I realment no els atrapes. O sigui que és complicat en el dia a dia, sobretot normes i sobretot voler arribar als llocs.
0: I perquè ens fem una idea, també perquè els oients entenguin una mica la situació, tu, per exemple, tens feines que vas trampejant perquè, com el teu fill té tot aquest quadre mèdic, podríem dir, tu estàs, moltes vegades, has d'anar a buscar-lo a mig matí a l'escola o el que sigui, i llavors tu no pots tenir una feina normal, podríem dir.
1: Sí, exactament. O sigui, jo, la meva agenda no és meva, és del meu fill. Tot depèn dels seus metges, depèn de les seves teràpies, depèn de si avui estem rebotats o no, i realment així no pots fer un dia a dia.
0: I com et guanyes la vida?
1: Bueno, una mica com puc, com ben dius, no? És veritat que ara mateix estic treballant un parell de cases netejant, van sortint, i bueno, treballo online amb una empresa de cosmètica i n'en vaig fent, però això no vol dir que això sigui un sou. Pel moment, no.
0: Clar, i a més, com dèiem abans, tu ets educadora de professió, és a dir, que a tu t'agradaria treballar.
1: Exactament, per mi és una vocació. Ho puc dir sempre, jo per mi un nen petit de 0-3, per mi és la meva vida, i la veritat és que sempre ho he viscut així. Però ha arribat un moment en què no pots tenir la teva vocació, o sigui, n'has de fer el que pots. I passar per davant d'una escola infantil és tenir la llagrimeta. Tenir la llagrimeta de dir mai, pel moment, mai, perquè ho veus així, hi ha molt poques possibilitats de que pugui acabar en aquell lloc. No?
0: Tu vius amb els teus pares?
1: Jo visc ara actualment amb el meu pare, i la veritat és que tinc ajuda, sí que no és veritat, però al final ell treballa. I realment tinc poquetes estonetes on puc fer una mica de relleu, no? Els caps de setmana i tal, però poquet relleu tinc, la veritat. No, a més, volent o no, educant en una casa amb dues persones de diferents generalitats, és una locura. És una locura.
0: Hi ha una persona que està asseguda aquí entre les cadires, que fem una mica de broma abans d'entrar, és una amiga teva.
1: Sí.
0: I jo ja l'he batejada com la mare 2.
1: Bueno, la teva amiga... Ella també és ve d'una mare soltera que es va ajuntar, no? I també ha viscut una mica aquesta situació de saber perfectament que és una mare lluitadora, no? Ser mare.
0: O sigui que la teva amiga també és un puntal, eh? És molt important, sí, sí. Això de la xarxa, eh?
1: Sí, sí, i a més és molt complicat tenir amigues que et puguin fer un cop de mà. Perquè
0: I que entenguin la situació.
1: Sí, sí, i no és tan fàcil perquè... Al final, també la condició del meu fill allunya, no? No em pots tenir les mateixes amistats que potser un nen normotípic, no? Perquè han d'entendre la situació. I ens trobem en un lloc que has d'anar a treballar i amb qui deixes, no? I no pots pagar una persona que es quedi amb ell perquè no et costa el mateix. Potser estàs deixant més del teu sou en potser un parell d'hores, no?, del que et cobraràs. I parlant d'això de l'economia, és bastant fotut ser mare soltera i amb un nen amb discapacitat, que afegim.
0: Segur que, l'Alícia, tu que tens dos fills també pots afegir moltes coses. El teu cas és diferent. Podríem dir que ets mare per decisió pròpia i vas decidir tenir dos fills, però també té unes implicacions a la teva vida. Explica'ns una mica, Alícia.
2: I tant, unes implicacions. Bueno, a veure, jo estic molt orgullosa de la meva edat, ja que no la dius, la dic jo.
0: Tinc 50 anys,
2: ara. Tinc 50 anys i soc mare de tardana, com se sol dir en aquesta cultura. I, bueno, quines dificultats m'hi trobo? Pues, podria dir com les de qualsevol mare, que és conciliar, trobar algú per fer equip. Jo per això vaig decidir finalment ser mare soltera per elecció, perquè no vaig trobar la persona adequada per fer equip. Sí, trobava parelles, però no trobava pares. Vale? I llavors vaig decidir que no volia una parella i a la vegada educar tres fills, no? Doncs volia només educar els meus fills, no els fills d'altres. I vaig decidir ser mare soltera perquè era el meu somni. Jo sempre que he tingut un somni, crec que és, almenys a mi m'han ensenyat els meus pares, que si hi ha un somni, el que s'ha de fer és complir-lo, anar a buscar-ho, i és el que vaig fer. Vaig posposar-ho per moltes situacions personals. Jo, de fet, em vaig casar i em vaig divorciar als 29 anys, o sigui que sé el que és estar casada, però vaig decidir que no era la persona adequada. I la vida em va donar la raó, i al final, doncs, va arribar un moment que dic, o t'hi llances o això queda... O això està una motxilla que no toca portar. I vaig decidir, doncs, llançar-me. I jo sempre havia volgut ser família nombrosa, el que es diu ara una família nombrosa, no? I crec que, bueno, ser mare soltera amb dos és el meu límit.
0: Però també és una mica una mena de família nombrosa, en cert sentit.
2: Sí.
0: Quan la mare és sola, quan la mare està sola.
2: Sí.
0: Ens explicava la Roser Parera la importància dels avis. En el teu cas ha estat cabdal.
2: Bueno, jo crec que els avis formen part de totes les famílies, de siguin monoparentals com biparentals. Tothom fa servir els avis si els té a prop. Jo tinc companyes de l'Associació de Mares Solteres per Elecció que no tenen els avis o que, per desgràcia, ja no hi són. Vale? O que estan en un altre país o que són molt grans, perquè nosaltres som una generació sàndwich que estem cuidant els nostres fills i ens està començant a tocar cuidar els nostres pares. Mm. Llavors, jo sé que és veritat que no tinc els meus fills, estan sants, però bueno, la meva nena ara porta 5 dies amb 39 de febre i pues, a lo millor en 5 dies he dormit 8 hores. La suma de tots els dies, o sigui que, bueno, fantàstic. Els avis són, són importantíssims per poder conciliar, perquè jo no podria anar a treballar. En aquest país no hi ha cap permís que em pugui permetre anar a cuidar els meus fills perquè estan malalts. O sí, tinc unes quantes hores per anar, segons el meu conveni, a dur-lo al metge. Però els nens tan petits tenen especialistes, tenen coses que han de fer. Uh-huh. No m'ho vull imaginar. Jo ja crec que tinc una càrrega mental bastant important, que gràcies a les meves amigues monoparentals que m'ajuden a portar-la...
0: Si tu també tens mares dos, eh?
2: Bueno, jo... Bueno, la mare dos, que sempre dic, és l'àvia. L'àvia uh-huh. és el meu tàndem.
0: Sí.
2: Amb això no hi ha cap mena de dubte. Jo, sense la meva família, això seria impossible. Això m'hi deixaria més que un sou. Fent això, com diu la meva companya, no? L'Alba, que per cert és el nom de la meva filla petita. M'ha fet molta il·lusió compartir aquest espai amb ella. I sí que és veritat que hi ha una situació... Mira, abans m'he apuntat diverses coses que ha dit la teva companya, el de l'ingrés mínim vital. Quines ajudes tenim les monoparentals? Perquè tothom... A mi m'han arribat a dir que jo he tingut dos fills perquè m'estan pagant i la gent ajudes, m'estan pagant, m'estan mantenint. Dic, el què?
0: Quines ajudes tens?
2: Jo?
0: Sí, no, t'ho pregunto.
2: Mira, tinc...
0: Ho dic perquè a vegades estem parlant, sí, és a dir, sí, de coses sí. que no sabem. És com això, el mateix que avui sortia, doncs, aquesta estadística que deia que els migrants no van al metge sí. i, en canvi, sents, doncs, tota l'ultradreta dient que és que ens estan prenent la seguretat social ells i que per això no funciona, doncs les mares monoparentals.
2: No, jo me sento identificada amb tots els termes,
0: sí. Quines ajudes teniu, per exemple?
2: Mira, jo tinc la mateixa ajuda que qualsevol dona que és mare parella, que és l'ajuda d'una desgravació fiscal fins als 3 anys als nens, i que com qualsevol mare, o sigui, no és per ser monoparental.
1: És per mare treballadora.
2: Per mare treballadora, que ara se li diu així, però té unes altres afeccions, però és així.
1: I els seus sí. requisits, que en té. No és tan fàcil, no és dir, bueno, treballo un dia. No.
2: I després també tinc la mateixa ajuda de la llar d'infants, que és per portar-los a la llar d'infants, se'm tornen uns petits diners per estar treballant. Si no treballo, no se'm tornen, per exemple.
0: Clar, en el cas, per exemple, ho parlàvem abans de l'Alba, ella té una etiqueta, podríem dir...
1: Sí, que no ens agrada dir-ho així, però sí.
0: Jo ho he dit així a lo bruto, però digueu...
1: Però, bueno, el fet de ser discapacitat dintre del
0: que cap... Com que tens el fill amb discapacitat...
1: Sí que n'entrem en algun altre tipus d'ajuda, però és que realment jo, en el meu cas, ja les cobrava abans de tenir discapacitat el meu fill, no? Jo tinc l'anomenada filla càrrec, que en el seu moment, quan el meu fill va néixer, jo la cobrava com filla càrrec, i als 3-4 anys, o sigui, estem parlant potser de 2018 o 2019, va eliminar-se, es va quedar com només qui seguia complint els requisits, no? i no et puc dir exactament l'any, però em sé que va ser cap als 4 o 5 anys del meu fill, va desaparèixer i va passar a ser l'ajuda d'infància que es donava per el mínim vital, em sembla, o alguna cosa així.
2: Sí, però aquesta ajuda...
1: I també has ningú... de complir els requisits sí, sí. del mínim vital per poder rebre-la.
2: Que ningú es porti errada, que si tu cobres aquesta ajuda de cura del menor...
0: És perquè no tens pràcticament un sou.
2: Et treuen l'ajuda de mare treballadora. Uh-huh. O sigui, sí, sí. Són incompatibles aquestes
1: moltes,
2: dues
1: moltes
2: ajudes.
1: Moltes d'aquestes, de veritat.
2: I bueno, a més de la gincama burocràtica que has de fer, veritat. Tu em preguntaves en concret quines ajudes té una mare monoparental.
0: Sí.
2: Hi ha dues ajudes de l'Estat. A Catalunya hi ha una ajuda de... Si tu guanyes menys, crec que recordar que són 24.000 euros l'any bruts, pots cobrar 650 euros per ser una família biparental i per ser monoparental et donen 100 euros més, una vegada. Però ho has de tramitar abans del dia 30 del naixement del teu fill. Llavors, jo... Que
0: tu ja estàs prou atabalada.
2: Exacte.
0: Quan passa tot això.
2: Però, a més, tu demanes cita... i te la donen d'aquí un mes i mig. O sigui, ja no tens dret.
1: Sí, la burocràcia. De fet, en el meu cas, jo encara no estava separada legalment. Bueno, jo vinc d'una parella

0: va regulada de... Em sembla que ara són 5 anys o alguna cosa així, que s'està convivint, o 3 anys o alguna cosa així, no recordo exactament el temps.
1: La qüestió és que hi ha molts per anys com el teu, i, com... en el teu s'ajunta el fet aquest de que sou família especial, que se li diu, però que tampoc, ara ho dèiem abans d'entrar, el que et fa és que tens descomptes en alguns llocs com si fossis una família nombrosa.
0: Sí, però, clarament, jo fa 5 anys que tinc aquesta discapacitat. No molt més, i quan vaig començar és això que diu ella, la meva companya, que aquesta monoparentalitat et dona una ajuda de 650 euros, 750 euros, si en el moment en què neix el nen, tu ja ho ets. Però si has de tramitar un judici per separació, si has de tramitar uns papeleos, i si a més t'ho posen amb dates fora del lloc, impossible.
2: I per seguir-lo, la segona ajuda monoparental, simplement perquè quedi, que la gent es doni compte de lo que estem parlant, la Seguretat Social et dona una ajuda de 1.000 euros de pago único si compleixes el requisit de cobrar menys de 13.000 euros bruts a l'any. Amb aquests diners ningú es posa a ser mare soltera per elecció, per exemple. 13.000 euros brutos a l'any no et dona ni per pagar el menjar i el viure aquí a una ciutat com Barcelona, que segons els estudis i les dades estem parlant de 2.500 euros de cobrar mitjana per poder mantenir-te. No estem parlant de... Parlaves de vacances, no?
1: Sí, jo he descobert, vacances impossible.
2: Jo he descobert el que són els albergs arrel d'això, que amb 100 euros puc estalviar i amb 100 euros me'n vaig a l'alberg amb els meus fills en pensió completa, no? Dius, bueno, doncs som afortunats, no?
1: Mares soles, reines a la imaginació.
2: Totalment, o sigui, és un invento total.

0: 93-201-7474. Si sou mares soles, teniu ganes d'explicar la vostra història, com ho viviu. Estem parlant sobretot d'economia, dels ajuts, però a mi també m'agradaria que m'expliquéssiu com és el vostre dia a dia. Si teniu dificultats, per exemple, per arribar a final de mes, com ho porteu tot això? Perquè tu, per exemple, Alba, treballes en 30.000 coses al mateix temps.
1: No en sé ni què és arribar a final de setmana. O sigui, en el meu cas, sort o desgràcia, diguem, que existeix la dependència del meu fill i en puc pagar el poc que pago i, a més, sort que tinc el meu pare, que visc a casa dels meus pares. Però sort o desgràcia, com dic, que això no ajuda. Viure a casa dels pares és un requisit per moltes de les ajudes. Al final és un sou que entra, però que en tu no en veus. Més que un sostre, no? I és veritat que en això, arribar a final de mes, impossible. Prendre't un cafè, t'has de comptar les monedetes que tens al moneder. O sigui, per mi, vas posant una balança, què vols? Un cafè, que és la teva salut mental, o anar a un psicòleg que no pots pagar.
0: Alicia, tu en el teu cas, per exemple, tu treballes en un institut de secundària, podríem dir que tens un sou, però tu també has passat per tot un viacrucis econòmic, has hagut de fer moltes coses i també quan et vas comprar el pis on vius ara, pràcticament no et donen la hipoteca, perquè els bancs, que fossis monoparental, no els hi va agradar gaire.
2: Ni els bancs, ni quan vaig intentar llogar un pis, tothom no en tenia, això, una dona que ve a formar una família al costat dels pares. Això, espera't, que si hi ha nens per aquí, si no pagues, si no, serà més difícil de fer-la fora, no? I vaig haver d'inventar-me una història.
0: O sigui, vas haver de mentir per poder llogar el teu pis, eh?
2: Sí. I després...
0: Què vas explicar, perdona?
2: Bueno, el que vaig explicar, una cosa molt normal, que venia a cuidar els pares. Això està permès. Socialment, ets una bona persona per venir a cuidar pares, però ets una mala dona si vols tenir fills sola. Perquè, wow. No. Bueno, a mi m'han dit des de que vaig a criar un orfe, de que sóc una egoista, que només em importa la meva càrrega genètica, que no vull... Bueno, jo... Els meus fills són de mitjançant reproducció assistida, però això no vol dir que la càrrega genètica sigui meva, no? En aquest cas sí, però no sempre és així, en aquest cas.
0: O sigui, que hi ha molt judici, també, de part de la societat, eh?
2: M'ha fet gràcia quan la sociòloga ha comentat que hi ha una acceptació de formes monoparentals diverses. Això és fals. Això de boca cap enfora potser sí, però de boca cap endins, no. A mi m'han arribat a fer preguntes de com soc... El que comentava la meva companya, no? Tothom està en diferents generacions... Tot, perquè com no tens una segona parella, et fan preguntes com ficant-se a la teva vida. O sigui, però tu qui ets per demanar-me això?
0: A més, suposo, ara estava pensant en la vostra diferència d'edat, en el cas de l'Alba,

0: Va, 30, 32 anys, eh? Ja m'he assabentat que 32. 32 anys i 50.
1: Molt ben portats.
0: Sí, i la cosa és que m'imagino que hi ha judici... No, però m'imagino que hi ha judici per les dues bandes.
1: Totalment.
0: En el teu cas és com vas poder fer això tan jove, t'has embolicat la vida, quin desastre, i en el teu cas, home, però com t'atreveixes amb l'edat que tens?
1: Bueno, a mi m'han arribat gent que no m'ho pensés mai, de dir-me segons quines coses, que dius, bueno, saps què? És que no m'interessa el que m'estàs dient. I gent que es fica a la teva vida, jo seré el pare del teu fill. El meu fill, a la meva filla, no li falten pares, perquè no és una figura que formi part de la meva vida. Llavors, nosaltres tenim referents homes i referents dones, com tu dius, no? Fortes, amb vitalitat, amb gent que m'agradaria que els meus fills els vegin reflectits, no només amb mi, que tenen 20, em tenen 24-7 hores, 24 dies, 7 hores a 7 dies a la setmana, però m'agradaria que ells es reflectissin en aquestes persones empoderades per veure-les com a mirall i poder agafar el que d'aquestes persones els hi vingui, se sentin identificats, però clar, la societat sembla que els està dient té falta, té falta, té falta. A mi no em falta res. La meva família està completa.
0: Hi ha molt judici sempre cap a les dones, això bueno, ho tenim claríssim. Us resulta, per exemple, clar, hem parlat de feina, hem parlat d'ajuts, hem parlat de la vostra dificultat d'ella doncs, fent tres feines a la vegada doncs, per acollir el teu fill, per anar-lo a buscar, per portar-lo a teràpia, etc, perquè en el teu hi ha la dificultat, a més, d'aquest doncs, problema que té, no? Però, clar, preguntar-vos coses com... Teniu temps per vosaltres, i això és exotisme pur o
1: què? No, el temps que tinc per mi és per vindre a la ràdio, per demanar, sisplau, als avis si es poden quedar els nens, per donar-los de sopar i ficar-los al llit i que, bueno, poder venir aquí. Aquest és el meu temps lliure.
2: Temps nocturn, com dic jo.
1: Sí.
2: Quan s'adorm és quan comences a fer alguna cosa.
1: Bueno, això si no et dorms amb ells, eh?
2: Sí, però no.
1: Perquè
2: sí,
1: això...
2: Sí. Això però
1: a mi no
2: m'havia
1: passat mai, això de dormir-me tant d'hora. Mai m'havia passat.
2: Però, sí, jo n'he fet també alguna d'aquestes que dutxes, el dones a sopar, et poses a dormir i dius... A quin quedo, un sopar?
1: Exactament, sí.
2: Sopars freds, quants? O sense menjar, directament.
1: Amb peus, és impressionant.
2: Sí.
1: Jo...
0: I com afecta això? Vull que m'expliqueu com us afecta emocionalment.
2: La salut mental és nul·la. Em penso que... Òbviament ja no en parlem d'ajudes per poder tenir un psicòleg, perquè cap persona, tal com està la societat, podem tenir un psicòleg de tanta gent que li faria falta, i sobretot per extra, o sigui, per terceres persones, no simplement per nosaltres, no? Al final, som, com van comentar-me una vegada en un psicòleg, som les víctimes realment les víctimes són les que van al psicòleg, no les persones que ho necessitarien, no? Imagina't quan càrregues amb una càrrega mental de burocràcia, de mirades, del dia a dia, i tu mateixa les càrregues que et poses, perquè tu tens una motxilla, però també te la càrregues. I tenir un... Una salut mental és... En el meu cas, pots tenir-la en algun moment, no? Però potser nul·la, totalment. I això, als anys, pesa.
0: Clar, hi ha molt de desgast. En el teu cas, hi ha discapacitat del teu fill, triple discapacitat. Entenc que és molt, molt complicat, però en el teu cas, potser que no és tan sever. Vull dir que els teus fills no tenen cap discapacitat, però, clar, el dia a dia et demanen unes coses. Com t'hi enfrontes a tot això? Hi ha moments...
1: L'altre dia vaig anar corrents a deixar els nens, corrents a deixar el segon nen, i abans de deixar-lo va fer la roda del cotxe, puf! Dic, no m'ho puc creure. Un reventón per haver anat corrents i haver, sense adonar-me, han agafat un bordillo i patapum. Bueno, va ser dos dies sense menjar per anar a buscar els nens corrents.
2: Bueno, les coses extra ja ni les planteges.
1: És que ja...
2: Quan et venen aquests extras, ni els veus, ja.
1: És que ja... Bueno, la càrrega mental és important, és molt important. I se t'obliden coses, i gent que havies quedat per ajudar-te, se t'oblida que havies quedat, i te diuen, però és que havíem quedat, i és que ho sento, m'he quedat adormida donant teta a la nena. O sigui, és que no puc gestionar algunes coses. I, bueno, jo me'n recordo quan jo anava amb les meves amigues, als xiquipars, per estar amb elles, perquè elles estaven amb els seus fills. Vale? Jo vaig ser mare molt més tard, i m'hi trobo pues, que, bueno, és que tu te lo has buscado. Dic, home, perdona, jo crec que qui no té fills perquè els ha buscat? Això estem parlant d'un delicte. O sigui, tothom busca els fills. qui els té. No, jo no sóc més diferent que un altre. I també recorro els avis com qualsevol altra parella, perquè a mi em diuen moltes vegades, és que per què ho fas? És que els estàs carregant en feina, és que els fills són teus, no els d'ells. Dic, i per què tu els portes als teus pares o als pares de la teva parella? Perquè jo només tinc una línia familiar que em dona suport. Però jo també tinc un altre germà que ell necessita també d'aquesta línia de suport. Llavors, no tinc els meus pares per mi 100%.
0: Jo vull saber també com han viscut els vostres pares, cadascú els seus, com estan vivint també això. Perquè
2: jo
0: no...
2: sempre sí. Ho he dit que el fill l'he tingut jo.
1: Sí.
2: És clar que el fill l'he tingut jo. I jo en tenia molt clar que no pensava donar-li la càrrega de tenir un fill als meus pares. Però no és veritat que mínimament has de recurrir. O sigui, no et queda una altra que per anar a dutxar-te, per anar al lavabo, o vas amb la nena a la mà, o no et queda una altra, i sobretot quan és molt petit. I si no, el deixes quan és gran i l'acabarà liant. O sigui, ja te't trobaràs, no?
1: Sí, exacte.
2: I els pares recorreixen. O sigui, els meus pares, n'és veritat que en el meu cas, jo vaig tornar a casa meva, amb, com diuen, com maldit està, amb un bombo, no? Vaig tornar a casa meva. I n'és veritat que t'obren les portes. Està clar, són els teus pares.
0: Sí, però, clar, ells els agafa també en una altra edat de la seva vida i hi ha moments que els
2: hi ara no crien.
0: No sé si, per exemple, pateixen també per la seva filla.
1: Però
0: ara
1: hem tingut molta sort, perquè jo tinc amigues que els pares els hi han tancat la porta.
2: És clar.
1: Perquè no volien aquest model de família per la seva filla.
2: Llavors, això no vol dir que sigui fàcil, eh? O que t'obrin la porta fora. No vol dir que sigui fàcil.
1: Sí, sí, sí.
2: Que et carregues després mentalment una situació per a fills, no? El que deia abans, no? Són diferents generacions i diferents maneres de criar, i això et porta a moltes discussions amb els pares, de com has de criar, no? Perquè al final, sempre, jo crec que sempre els fills hem dit no quiero criar como me criaron mis padres, no? O almenys en aquell tant per cent, no? De esto no quiero, no lo haré con mis hijos, no? I et menges les paraules.
1: Parlant de dades, si som conscients de que tu vols crear d'una altra manera, només canviant el 10% de com t'han educat a tu, ja pots estar molt contenta, eh? Això, hi ha també dades estadístiques al respecte d'això. Totes les famílies el que volem és traslladar el nostre model de família o fer-ho diferent de com ens han educat a nosaltres. Això està clar.
2: Bueno, diferents edats, òbviament. No era el mateix fa 20 anys o 30 que 50.
1: I la frase típica de, pues, amb tu no ha anat tan malament, perquè no podem fer això amb els nets? Doncs pues no.
2: I he criat dos. Pues
1: no.
2: He criat dos, he criat tres.
0: No els hi podeu donar sucre.
1: O el mòbil.
0: Sí.
1: Un mòbil.
0: Clar, és que no hi havia mòbils quan tu eres petita. Llavors, d'això no se'n recorden. Alicia, de tota manera, i Alba, sé que són històries molt diferents, però m'agradaria saber si en algun moment us n'heu empenedit.
1: Mai. Ho dic amb la boca plena i gran. Mai. Estic enamorada dels meus fills, estic encantada del meu
0: tot
1: model de família.
0: Tot i les dificultats i les crítiques...
1: Les crítiques són d'altres, els jutjar són d'altres. Les coses lletges que diuen és el filtre que posen els altres. Els meus fills, jo estic encantada dels diumenges al matí, que estem els tres al llit, allà abraçadets, explicant-nos coses i fent baralles de petons i baralles de pessigolles. A mi m'encanta això. M'encanta.
2: I tu, Alba? Jo, en el meu cas, no m'he empenedit. Per res m'he empenedit, no? Ho hagués fet d'una altra manera. No ho hagués fet abans, ho hagués fet d'una altra manera si m'hagués enterat de la situació abans, no? Però sí que és veritat que em queda aquella espinilla de tenir una família. La típica família, no? Que no vol dir que no la tingui ara. Però sí que és veritat que bueno, al final aquestes veus externes et diuen no té pare, no? No té pare.
0: Us preocupa el futur dels vostres fills en aquest sentit?
2: No.
0: Que us preguntin
2: no.
0: Pel pare o que...
1: Mira, nosaltres estic en aquesta associació de Mares Solteres per a l'Acció, que som actualment unes 3.600 famílies associades, no vol dir que hi hagi moltes més, que n'hi ha, i fem cursos d'informació, de formació, i el que nosaltres ens expliquen, els psicòlegs i les persones que ens donen aquests cursos, és que els hem d'explicar des del moment zero els orígens dels nostres fills. El meu fill encara és avui i em pregunta, mama, explica'm com nací. Mama, explica'm com vaig arribar a estar dins de la teva panxa.
0: Però no et pregunta pel pare.
1: Bueno, ell sap que vaig estar divorciada, i llavors moltes vegades la gent de fora li diu, és que era el teu pare, però no t'ho vol dir. I,
0: mare meva.
1: I clar, el nen ve amb preguntes. Jo me'n recordo amb 3 anys allà a la banyera, els dos nus, dutxant-nos, i mama, si yo quiero conocer a mi padre, ¿tú me vas a ayudar? Digo, siempre, hijo. quan tinguis 18 anys, jo t'ajudaré on el que sigui, com sigui, si tu vols el que vulguis, com qualsevol mare que ajudarà
0: clar,
1: el seu fill.
0: Va ser per inseminació i en realitat no sabeu lo, bueno, conèixer una persona. Eh?
1: En aquest país, a Espanya, hi ha una llei de reproducció assistida que és de protecció al menor i actualment hi ha un anonimat dels donants.
0: Això
1: no vol dir que si hi ha una situació mèdica d'emergència vital, a través de jutges i els metges poden conèixer l'informe, els antecedents mèdics d'aquesta persona.
0: És una cosa que decidireu en un futur.
1: Bueno, jo estic molt contenta amb el que he decidit. Si hagués volgut fer-ho d'una altra manera, m'hagués anat a Portugal, a Rússia...
0: En altres llocs on sí pots saber l'origen.
1: O a Dinamarca, escollint amb un catàleg, a veure qui era el donant. Jo no, això aquí no toca.
0: Molt bé, doncs Alba i Alicia González, moltíssimes gràcies, Alba Muriel i Alicia González. Moltes gràcies per venir, per explicar-nos això i per parlar del vostre dia a dia. Sou unes valentes... Però, vaja, que com moltes mares que segur ens estan sentint, si poden, perquè potser no poden ni sentir la ràdio. M'explico, les mares monomarentals?
2: Jo crec que aquesta estona, no?, el cotxe dius, mira, vaig a posar-me una estoneta, mentre que no està el nen i t'escolto música, no? Però si no,
1: escolta... O dones la volta perquè és dormint, dins del cotxe.
2: Bueno, jo encara que no he tingut aquell sentit, però sí que recordo ma mare que em deia, em poso el secador per dormir-la,
1: El ruido blanco, sí, gràcies.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Que m'he comprat un armari.
5: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari...
6: Ui, sí.
4: Sempre anava a burra.
7: Una burra, els penjadors...
4: Però és que ja estava fart... Ja em veia... O sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta. Ho veia tot. Era com... Ja sé... No vull veure la meva roba. Vull un armari. És molt complex, eh? Tenir un armari. És que visc en un setè. Tu ara treu-lo.
7: No! Home, és el tardis d'alta baix del balcó, eh?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu i companyia. Tenim uns dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
9: Aneu massa de listos.
10: I els valencians?
9: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
8: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
11: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
12: Ha sentit el que acaba de dir?
9: Ja, Mallorca, no feu l'amor.
3: Segona temporada de la República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
3: Som 3Cat.

0: Les dones i els dies, budellam de famallam.
1: Pubilles de Puerto Rico, hauríem de dir, no? Canvi absolut de tema. Falten res, 10 minutets perquè siguin les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Hem fet esperar molt a la Olga Ábalos. No m'ho dis i ballem.
2: No, home, no.
1: Avui viatgem a Puerto Rico.
2: Bona nit, Montse.
1: Bona nit. Sí, sí, és que jo ja vaig amb l'accelerador, amb l'accelerador. Perquè molts dies parlant de Bad Bunny, i tothom parla de Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, però és que a Puerto Rico hi ha cantants meravelloses.
2: Efectivament, clar, portem tan estem tan embafats amb tot l'univers Bad Bunny, que si la música portorriquenya, el reggaeton, que si els
1: famosos de la casita,
2: els beats de la casita,
1: una mica pesats, ja els ho direm.
2: Doncs crec que pot estar molt bé desengreixar una mica i posar una mica de llum a tot aquest univers musical, fer unes quantes passes enrere i descobrir algunes de les pioneres de la música portorriquenya dels anys 50 i 60.
1: Que segur que Bad Bunny les ha recuperades i les ha sentides moltes vegades, com, i també altres músiques, eh? Segur, perquè
2: Seguríssim.
1: Es nota que ha escoltat molta música. Bad Bunny no li volem esmenar la plana,
2: no, home,
1: però
2: no.
1: Que vinguin les senyores avui.
2: Home, sí, el que passa és que és això, hi ha molts noms de dones que potser no han tingut la rellevància d'altres músics masculins, però són dones que van marcar un punt d'inflexió en el bolero, la salsa i altres gèneres
1: caribeny. De fet, aquesta senyora que estem sentint és Mirtha Silva, la
2: Correcte.
1: Que està sonant,
2: sí.
1: Coneguda, m'encanta el subtítol, La Gorda de Oro.
2: La Gorda de Oro.
1: Era reina de la guaratxa.
2: La reina de la guaratxa i també pionera de la televisió, en un moment en el que les dones devien complir uns determinats rols, però ella va trencar tots els esquemes.
1: Doncs sentim més a Mirtha Silva. Fora!

0: quina alegria aquesta música que em dona a mi per acabar el programa. M'ha pujat tot, ja m'ha passat tots els disgustos de les mares monoparentals, ja estic en un altre món.
1: Por algo será.
0: Por algo será. Escolta, explica'm una mica qui era Mirta Silva.
1: Mirta Silva va néixer a Puerto Rico l'any 1927 a Arecibo i va començar sent una nena prodigi, és a dir, als 12 anys ja va actuar a Nova York i, per tant, des de molt petita, recordem que ja estem a finals dels 30, anys 40, doncs ha estat sempre molt vinculada, no?, al món de la faràndula. Fins i tot quan era un adolescent va ser la cantant principal d'aquella mítica banda que es deia Sonora Matancera.
0: Jo tinc molts discos d'aquesta gent.
1: N'hem parlat aquí al programa d'aquesta banda. I, de fet, Mirta Silva va ser la cantant que va precedir a Celia Cruz a la Sonora Matancera. Això va passar als anys 50. També era coneguda per la seva energia desbordant, el seu estil desacomplexat i, com hem dit abans, doncs va conquerir el públic com a reina de la guaratxa i també perquè és un gènere una mica més alegre, picarès, podia jugar amb les metàfores, els dobles sentits, i això doncs va... Bé, en aquelles èpoques doncs va tenir molt engagement, que es diu ara, amb el públic.
0: Escolta, però això que sentim ara sembla salsa, però no, és guaratxa, eh?
1: Això és guaratxa. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: no és
0: doncs
1: salsa,
0: escolta,
1: perquè la diem que la guaratxa és prèvia a la salsa.
0: I a més perquè té un altre ritme, eh? De fet, ho estem sentint, i té un ritme més sincopat, més trencat, eh?
1: Sí, sí, correcte.
0: Més difícil de ballar, diria.
1: Sí, i segurament de... No va dir de tocar, no ho sé, però de ballar, sí, té una certa complexitat, això sí.
0: Escolta'm, aquesta dona, nena prodigi, triomfant, la Gorda d'Oro, encara no es deia la Gorda d'Oro, que això va venir després, va signar un contracte amb 10 anys, amb una
1: amb
0: discogràfica
1: RCA,
0: molt important.
1: Amb RCA, va girar per tota Amèrica Llatina, vull dir que va ser una cantant... Bueno, podria ser una cantant de pop de l'època, també era productora de televisió, guionista, va participar també a molts programes de ràdio i, a més, tenia un programa de televisió a la tele de Puerto Rico on ella havia creat el seu propi personatge televisiu que es deia Madame Chencha.
0: M'encanta.
1: Madame Chencha.
0: Madame Chencha, i allà ella doncs era una mica...
1: Si vols explicar...
0: La Mayra Gómez-Kem, m'estàs dient, de Puerto Rico.
1: No ben bé, però si vols escoltem aquesta altra cançó i ara t'explico. Que jo...

0: camina com Xenxa. M'hauràs d'explicar què és això de Xenxa.
1: Mira, he hagut de buscar-ho al diccionari.
0: Home, jo també ho hagués hagut de buscar.
1: Segons la RAE, Xenxa vol dir expressa molestia, fastidio por la pesadez e impertinencia de alguien, especialmente de una mujer. És a dir, és com un... una cosa despectiva cap a les dones, quan la dona és com molt pesada, o que parla molt, o que molesta, o que és impertinent. Sí. Però ella se n'en riu. O sigui, diguem que és una cançó on utilitza aquest adjectiu d'una forma irònica. I, de fet, quan ella diu Madame Xenxa, que va crear aquest personatge per televisió, també ho utilitzava d'aquesta manera. Es disfressava com de vident, tenia una bola de vidre...
0: M'estic enamorant de Mirta Silva.
1: I llavors allà doncs, feia el que es podria dir els inicis d'un talk show, on ella, a través d'aquest personatge, explicava tot tipus de xafarderies, feia crítica, i per tant, diguem que utilitzava la suposada ficció del personatge doncs, per fer una certa crítica social també.
0: M'està encantant aquesta dona.
1: Busca-ho, sí, Madame Xenxa.
0: Sí, sí. No,
1: tot i que la televisió de Puerto Rico va haver un moment que li van donar una mica de toc d'atenció, li van tancar la secció.
0: Li van tancar el xiringuito a la Xenxa.
1: I ella se'n va tornar a Nova York a cantar.
0: És la Oprah Winfrey. Jo crec que és com la Oprah Winfrey de Puerto Rico. Més cançons, però ara canviem de cantant en aquests últims 5 minutets de programa i sentim una altra dona meravellosa, que es diu Sílvia Reixach. No sé si té alguna cosa a veure amb el...
1: Jo tampoc.
0: Expresident del Barça? Era expresident?
1: No.
0: Exentrenador, perdó. A vegades...

0: las veces.
1: Sílvia Reixac, escrita directament sense la I al mig, amb CH. Això és un registre molt diferent.
2: Això és un bolero. El que passa és que està interpretat d'una forma molt minimalista, només veu i guitarra. I Sílvia Reixac és un cas semblant com el de Carole King, no? Era una compositora que va fer moltes cançons per altres, especialment boleros, però fins que no va gravar un disc, ningú va descobrir la cara que tenia, la veu que tenia, que és aquesta. I, de fet, aquesta gravació és de l'any 1958, en l'únic disc que ella va enregistrar sota el seu nom, sota el títol de Sílvia Reixac canta a Sílvia Reixac. I aquí reinterpreta a la seva manera boleros que després han tingut una llarga vida cantats per cantants i
1: sí,
2: fenòmens
1: com dones. Era
2: també, compositora.
1: Clar, sí, això sí. No va poder tenir més fama, m'imagino.
2: I a més té una vida curiosa, perquè ella va estudiar música, però diguem que després, per la Segona Guerra Mundial, va haver de parar d'estudiar, i quan va acabar la Segona Guerra Mundial es va casar, va tenir tres fills, es va divorciar, i quan es va divorciar...
1: Va tornar a cantar. Què és el que ens passa a totes?
2: I va començar la seva carrera com a compositora i fins i tot va fundar el que seria la Societat d'Autors i Compositors d'Editors de Música de Puerto Rico, que és com l'SGAE d'allà.
1: M'encanta. Podem sentir una altra cançoneta?
2: Vinga.
1: Va.
2: Alejandro.

0: Quina meravella, eh? Sílvia Reixac, aquesta dona de Puerto Rico, com deien, com Bad Bunny, poc conegudes pel que jo crec que valen.
1: Sí, i és un... Jo diria, mentre escoltava aquest disc, pensava que era com una mena de bolero desconstruït, no? Perquè a vegades té com una musicalitat una mica diferent, i de fet, alguns musicòlegs han qualificat Sílvia Reixac com virtualment inclassificable, no? Perquè era molt difícil, no?, de qualificar-la o de buscar les paraules exactes. I a més era una dona incòmoda. Fumava, sortia tard, vivia una vida bohèmia i llavors escrivia amb una llibertat, a vegades amb, bueno, segones intencions o parlant de sexualitat.
0: M'encanta, sisplau. Hem de fer un programa tot dedicat a Sílvia Reixac. Mira, hem de fer d'aquí dos dies una banda sonora per la nit de Sant Joan, que no posem música de la Sílvia Reixac. Mira què et dic. Olga Ábalos, ens portaves una altra dona, que sí. Ens la guardem i en parlem, sí, sí, un altre dia, que es diu Ruth Fernández.
1: Això mateix, aquesta un altre dia.
0: Ens la guardem i nosaltres ho deixem aquí, però moltes gràcies, perquè m'has presentat aquestes dues dones i estic enamoradíssima.
1: Bueno, fantàstic. Espero que els oients també.
0: Home, els oients, els primers.
1: S'hagin enamorat avui,
0: els
1: també.
0: Els primers. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem de malalties minoritàries que només afecten a les dones, només pel fet de ser-ho, i parlarem amb dones que hi viuen, que hi conviuen, i també, doncs, amb metgesses. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, amb aquest ànima de bolero que tenim sempre.

0: Alberto Núñez Feijóo tempta els partits perquè donin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb la següent oferta: convocaria eleccions immediatament després i no s'aliaria amb la ultradreta, segons ha dit.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: De moment, ni Junts ni el PNB no semblen interessats en aquest tracte i el PSOE contraataca.
2: El amigo del narco promete ahora una regeneración, que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. El señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Justament avui fa 8 anys que Pedro Sánchez va utilitzar la fórmula de la moció de censura per destronar Mariano Rajoy. L'argument per treure'l de la presidència va ser precisament la corrupció. En aquell cas hi havia una sentència per corrupció per la Caixa B del Partit Popular. La Paula Brujats ens compararà el moment actual amb el que va passar ara fa 8 anys. Hi va haver girs sorprenents, com el del PNB, que va passar de votar els pressupostos de Rajoy a votar també a favor de la moció de censura en només una setmana.
0: I per cert que demà al matí Feijóo serà a Barcelona en la reunió del Cercle d'Economia. Avui ha passat el president Illa, que ha anunciat una injecció de 3.000 milions d'euros en col·laboració amb el sector privat per agilitzar obres d'equipaments clau. També ha parlat d'habitatge, en discrepància amb la presidenta del Cercle.
4: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
5: I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
6: Catalunya nit.
3: Donald Trump afirma que ha parlat amb Netanyahu i que els soldats israelians deixaran d'avançar cap a Beirut. També assegura que ha parlat amb representants de Hezbollah i que aturaran els atacs a Israel. El president nord-americà intenta d'aquesta manera desencallar el conflicte al Líban. I és que avui l'Iran ha anunciat que suspenia les converses amb els Estats Units precisament per l'ofensiva d'Israel al Líban.
0: Doncs la llum i el gas, que han tingut un IVA del 10% durant un mes i mig per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tornen a partir d'avui al 21%. En molts casos, la factura de la llum pujarà al voltant de 8 euros i la del gas, un 5.
3: Els docents han començat a votar avui si accepten el preacord amb el Departament d'Educació. Els resultats se sabran dijous. Si guanyés el no, el sindicat majoritari apostaria per una vaga indefinida. La consellera Niubó diu que això conduiria al caos.
7: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
8: Germans i germanes en el Senyor, la diada d'avui és santa, dedicada a Déu nostre Senyor.
0: Aquest que escolteu és el papa Benet XVI parlant en català.
8: El goig del Senyor serà la vostra força.
0: Va ser en la seva intervenció a la Sagrada Família el 2010. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte que Lleó XVI farà el 10 de juny. I la benedicció de la Torre de Jesús serà íntegrament en castellà. El papa actual utilitzarà menys el català que Benet XVI, però el farà servir, això sí, en la salutació inicial.
3: I a aquesta hora comença l'entrega de Premis Max d'Arts Escèniques amb una muntanya de nominacions per al teatre català. Ens explicarà si es tradueixen en premis la Marta Vives, que està seguint la gala a Mèrida.
0: I un premi per a tots plegats és poder escoltar l'escriptora Siri Husvedt. Avui és a Barcelona per presentar el seu llibre Històries de fantasmes, una obra marcada per la mort del seu marit, Paul Auster. L'hem entrevistat aquest matí i a partir de les 11 podreu escoltar l'entrevista sencera.
9: I do feel very deeply.
10: A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trist, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt feliç que ens vam tenir durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
3: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Partit Popular promet a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i convocar eleccions immediates a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Amb aquesta última oferta, Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i s'intenta garantir l'èxit d'una moció de censura, de moment, abocada al fracàs. Madrid, Dani Sainz de Aja, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per què, Dani, ni el PNB ni Junts es mouen del seu nou a Feijóo?
1: Per ara no han reaccionat a l'oferta de Feijóo, però fonts dels dos partits subratllen que no han canviat de postura. Ni els uns ni els altres volen anar de la mà de Vox en una moció de censura. El líder del PP ho sap i per això avui, des dels micròfons de Telecinco, ha mirat de seduir-los. Proposa un govern de transició sense l'extrema dreta per, segons ha dit, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts consideren que la legislatura està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions.
2: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen són coherents, podem buscar una solució.
1: Però la realitat és que només Vox apunta a la moció de censura de Feijóo. Sentim Ignacio Garriga.
3: Si està encaminada para que se pueda convocar elecciones, pues nosotros no dudaríamos en apoyarla.
1: Cosa que ens deixa en la casella de sortida. Sense Vox no surten els números, però amb Vox a dins de l'equació tampoc. Demà Feijóo es reuneix amb empresaris a Catalunya, una nova oportunitat per pressionar Junts.
0: I a tot això, què hi diu el PSOE?
1: Doncs per una banda s'ho miren amb la tranquil·litat de saber que al PP no li donen els números i per l'altra ho aprofiten per confirmar el que alguns socialistes diuen en veu alta, que les investigacions contra ells no són casualitat, sinó que són dreceres que Feijóo intenta aprofitar per arribar a la Moncloa. Ho ha dit Montse Mínguez, portaveu.
4: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Ho ha dit després d'una executiva del PSOE liderada pel mateix Sánchez, malgrat els nervis pel que puga sortir del cas Zapatero o del cas Leire, la direcció socialista tanca files amb el president espanyol i la seva voluntat de resistir fins a l'estiu del 2027. Les veus crítiques, les que demanen eleccions, no se sentiran fins al Comitè Federal convocat a finals de mes.
0: Gràcies, Dani. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
5: Doncs, casualitats de la vida, la proposta del líder del Partit Popular arriba justament avui que fa exactament 8 anys de la moció de censura que va tombar Mariano Rajoy i va portar Pedro Sánchez a la Moncloa. Llavors, el detonant va ser la corrupció del Partit Popular. Ara el tema de fons és el mateix, però si les busquem i trobaríem diferències substancials, és una feina que ha fet la Paula Brujats.
6: Hi ha frases de fa 8 anys...
7: Va dimitir, senyor Rajoy?
6: ...que són calcades a les actuals.
7: O va continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia...
6: Era el Pedro Sánchez del 2018, avui qui ho diu és Alberto Núñez Feijóo.
8: Es usted un verdadero peligro para la democracia. ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
6: Canviem Feijóo per Rajoy i la gran diferència és que avui s'han invertit els papers dels protagonistes d'aquesta moció de censura, però hi ha moltes altres diferències entre ara i el 2018, la més rellevant.
9: El PP se'l va condemnar per corrupció.
6: Per haver-se beneficiat econòmicament de la trama Gürtel per la Caixa B del partit, el PP és culpable, va dir l'Audiència Nacional, i per primera vegada triomfa una moció de censura al Congrés.
10: Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España.
6: Ara, però tot i els escàndols a l'entorn de Pedro Sánchez, no hi ha cap condemna contra el PSOE i per ara tampoc s'investiga cap finançament irregular del partit. Aquesta és justament la línia vermella dels socis de Sánchez. Una altra diferència.
9: Vox, el culpable del bloqueig.
6: Fa 8 anys no hi havia vetos. Sánchez va unir sensibilitats i gairebé tota l'oposició en bloc va fer fora Rajoy.
11: Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169.
6: Però ara ni Junts ni el PNB volen una foto amb Vox al costat de l'extrema dreta i això frustra les aspiracions del Partit Popular.
9: El PNB va tenir la clau.
6: Va passar de donar suport als pressupostos de Rajoy a fer-lo fora en només una setmana de diferència.
12: Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca.
6: Ara, en canvi, el PNB creu que la legislatura està acabada, però no vol ser còmplices d'accelerar un possible govern PP-Vox. I encara una diferència més.
9: El context.
6: Era el 2018, postprocés independentista, i Sánchez prometia a Esquerra i al PDeCAT una nova etapa per al diàleg amb Catalunya.
13: En España lo que hay son presos políticos exiliados.
14: És un no al senyor Rajoy, i li hem dit al senyor Sánchez que teníem una distància evident.
15: Y buscar, efectivamente, soluciones políticas a una crisis política.
6: Ara, però, amb l'amnistia pendent d'aplicar en molts casos, com el de Carles Puigdemont, i a recel que un govern del PP, i encara més si és lligat a Vox, suposi un retrocés per a Catalunya.
16: Catalunya nit.
0: A tot això, aquests dies continua en marxa el judici de la Kitchen. El comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del Partit Popular. I apunta l'expresident espanyol Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tàpia, bona nit.
17: Bona nit. Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
18: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rei emèrit con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa informació o no?
17: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
18: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
17: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.

0: Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. L'audiència de Badajoz ha exculpat el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava, del delicte d'acceptació de nomenament il·legal, perquè el considera prescrit. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
2: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
3: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú va recórrer al concurs guanyat pel germà del president espanyol.
4: Salvador Illa aposta per la col·laboració público-privada per accelerar obres en grans infraestructures. Davant dels empresaris del Cercle d'Economia, el president ha anunciat un pla per guanyar-li fins a 14 anys al calendari de treballs com els de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona. Joan Vilaplana, bona nit.
5: Bona nit. Sí, Illa ha inaugurat les jornades que organitza aquesta setmana el Cercle, allargant la mà al teixit empresarial per agilitzar projectes de pes, com el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. Són obres traçades a 20 anys vista, però que amb aquest mecanisme, segons Illa, podrien estar enllestides en 6 anys.
6: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
5: El govern ha reservat 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. La iniciativa ha agradat a la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, que, en canvi, ha xocat amb el cap de l'executiu sobre la intervenció en els preus del lloguer.
7: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
6: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
5: Illa també ha reivindicat la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura.
4: Gràcies, Joan. Doncs precisament el Ministeri d'Hisenda ha engegat la maquinària per reactivar la seva proposta de repartiment de recursos entre les comunitats. La Moncloa es vol reunir bilateralment amb els governs autonòmics el més aviat possible per abordar l'assumpte al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar el nou sistema de finançament al Consell de Ministres abans de les vacances. L'executiu espanyol assegura que l'objectiu és que el Congrés l'aprovi abans que s'acabi l'any perquè entri en vigor l'1 de gener.

0: Passen dos minuts d'un quart d'onze, l'escalada militar d'Israel al Líban s'ha frenat aquesta tarda després d'una trucada entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu. El president dels Estats Units no solament ha parlat amb el primer ministre israelià, sinó també amb representants de Hezbollah. Assegura, la conclusió és que el nou espiral bèl·lic, amb amenaces i contraamenaces, en aquest cas de l'Iran, sembla que es refreda. Washington, Oriol Serra, bona nit. No sé si ens pot escoltar des de Washington. Oriol Serra, bona nit. Doncs parlarem primer d'una conseqüència d'aquesta guerra, que és que ha impactat en els preus de carburants i el que pagaven per la llum i el gas. Els rebuts, de fet, de la llum i el gas a partir d'avui s'encariran després que ja no s'apliquin les rebaixes que hi havia de l'IVA i altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà, Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, l'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén.
2: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: L'IPC, per tant, la inflació. El portaveu de l'Organització de Consumidors FACUA, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
3: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: Les que sí es mantenen almenys fins a final de mes, són les ajudes pels carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal que s'aplica han pujat menys de la meitat.
0: Gràcies, Rafael.

0: picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire.
1: Les 10 i 20 minuts, a aquesta hora podem saludar el nostre corresponsal a Washington, Oriol Serra. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Agnès.
1: Sembla que Donald Trump ha aconseguit o ha aturat una escalada militar israeliana al Líban que podia perjudicar i molt les converses amb l'Iran. Donald Trump assegura que n'ha parlat amb el primer ministre israelià, amb Benjamin Netanyahu, però també amb representants de Hezbollah, assegura.
2: Doncs sí, així és. Sabem des de l'inici d'aquesta guerra que el Líban és un factor sensible i molt determinant. Bé, més que el Líban ho és l'organització armada Hezbollah, la qual compta amb el finançament de l'Iran, i és contra Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. Això sí, amb danys col·laterals. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix, i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
1: Ara el que haurem de veure és si es podrien reprendre les converses amb l'Iran, perquè és que justament de l'Iran arribaven a missatges que Teheran aturava les converses amb Washington per aquesta situació que ara descrivíem al Líban.
2: Sí, a veure, no sabem què acabarà passant, però certament ara augmenta la possibilitat d'una represa d'aquestes converses. De fet, avui mateix Donald Trump ha publicat un missatge, com no, a Truth Social, la seva xarxa social, on assegura que les converses amb l'Iran continuen a un ritme ràpid, però ja sabem que les paraules del president dels Estats Units cada cop són més volàtils. Per cert, en aquest camp de contradiccions, hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, Trump ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar a avorrides.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ja voldríem que la situació fos una altra. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit.
2: Bona nit.

0: I ara us parlem d'una decisió que va posar els pèls de punta a les organitzacions de drets humans fa un temps i que ara ja té la llum verda de la Unió Europea, i és que els estats puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar migrants irregulars, copiant aquell model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va voler implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris acaben de tancar fa ben pocs minuts l'acord definitiu per a la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Això ens porta cap a Brussel·les en directe. Saludem a Bruno Fortea. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Bruno, sabem quan entrarà en vigor aquesta possibilitat de crear centres de deportació?
1: Sí, això en concret en els propers dies o com a molt setmanes. Aquest aval als centres de deportació serà efectiu tan bon punt es ratifiqui i es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea l'acord assolit aquest vespre. Per tant, doncs, alguns governs europeus que ja han mostrat interès per obrir aquests centres fora de la Unió Europea, com és el cas del govern alemany o el dels Països Baixos, ja podran arrencar els seus projectes i podran començar a buscar països on poder instal·lar aquests centres de deportació. La futura llei posa requisits, diu que s'hauran d'instal·lar en països segurs i que respectin els drets humans. I en la primera llista de països suposadament segurs fa uns mesos, això també convé destacar-ho, la Unió Europea ja ha inclòs llocs com l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o el Marroc i Egipte, que són dictadures. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, no podran ser traslladats a aquests centres de deportació fora de la Unió Europea, però la resta de migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa sí que seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre es resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen o en un altre centre situat en un altre país de trànsit. Com bé deies, ONGs com Amnistia Internacional, per exemple, han denunciat que això vulnera drets fonamentals, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
2: We have put, I would say, our European house in order.
3: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: Ho ha dit aquest mateix dilluns, avui mateix, fa poques hores, hores abans que s'hagi tancat ara l'acord definitiu. La futura llei endureix com mai abans la política migratòria de la Unió Europea. Més enllà dels centres de retorn, que potser és la mesura més cridanera, també s'agilitzen els processos per deportar immigrants, s'amplien els requisits que permetran rebutjar peticions d'asil polític i també es preveuen sancions més estrictes per als migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa, inclosa, per exemple, la pèrdua d'ajudes públiques. Brussel·les justifica aquest pas endavant perquè diu que, per exemple, l'any passat només es van executar prop d'un 30% de totes les ordres de deportació que hi havia sobre la taula, i la Comissió Europea considera que això no podia seguir així i que s'havia de posar una mica més de madura amb aquest tema. També, evidentment, pressionat per l'auge de l'extrema dreta i per un augment en l'opinió pública de molts països europeus d'aquesta preocupació per la immigració. Per tant, tot plegat, Manel, que desemboca ara ja sí, a l'espera que acabi de ser definitivament ratificada en aquesta nova llei, en aquest futur nou pacte de migració i asil europeu que endureix, com dèiem, tots aquests requisits.
0: Sí, Meloni, que hi havia hagut molt de soroll, però que fins ara a la pràctica aquella decisió que havia pres no s'havia traduït en res, ara
1: Exacte.
0: Com a mínim s'apunta, això sí, aquesta victòria, ni que sigui simbòlica.
1: Sí, i no s'havia acabat de concretar per problemes legals, justament, perquè la justícia italiana li havia tombat, no?, el seu projecte. Ara veurem si amb aquesta nova empara legal que li dona la Unió Europea, veurem si les coses canvien i sí que tindrà llum verda, Meloni.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Bruno Fortea, per aquesta última hora. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Queden 3 minuts i mig per arribar a 11:15 de la nit. Fem una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada parlem del conflicte d'educació que entra aquesta setmana en uns dies realment claus.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
7: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
8: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
7: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
8: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
12: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
13: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
13: I és que m'heu posat la pell de gallina.
14: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
15: Per aprofundir en tota mena de temes.
17: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
18: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
14: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Un minutet i sentirem els senyals horaris de 11:15 de la nit. És el moment d'explicar-vos que ja està en marxa la consulta dels sindicats d'educació als docents per saber si accepten o no el preacord que van signar divendres la USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Maria Costa.
20: La consulta s'ha obert aquest migdia, s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia i només es pot contestar una vegada. Té una pregunta. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? I dues respostes. Sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó ha dit que els docents són conscients del que està en joc.
21: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
20: Fins aquest vespre hi han participat el 18% dels gairebé 90.000

0: dient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública. Els fets van passar ahir davant la Conselleria d'Educació. De fet, les imatges s'han fet molt virals, tot plegat en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià. En un vídeo que, com dèiem, es pot veure a les xarxes i que s'ha fet viral, es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra. La delegada del govern espanyol ja va qualificar els fets com inacceptables ahir mateix i va anunciar una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia.
1: Catalunya nit.
2: Que sempre son en aquesta nau la paraula de Déu, la diada d'avui és santa, dedicata a Déu nostro Senyor. No us entristiu ni ploreu, el goig del Senyor serà la vostra força.
3: Aquestes van ser les primeres paraules d'un papa a la Sagrada Família en català. Era el novembre de l'any 2010, durant la visita de Benet XVI per consagrar el temple de Gaudí. Més de 15 anys després, la visita de Lleó XIV, la setmana vinent, torna a posar el focus en la llengua. El Vaticà ha publicat el missal oficial de la celebració i el català hi tindrà una presència molt més baixa que aleshores. Cèlia Forment, bona nit.
4: Bona nit.
3: Què és el que ha passat?
4: Doncs el document confirma que el castellà serà la llengua clarament predominant durant la missa del 10 de juny i també en la benedicció de la Torre de Jesús, que es farà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De fet, Lleó XIV només parlarà en català a l'inici de la celebració, quan digui en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, les intervencions del papa seran en castellà i el català quedarà limitat només a alguns moments concrets de la litúrgia.
3: Quins serien aquests moments en què utilitzarà el català?
4: La primera lectura serà en català i també el salm reprensorial i el credo, que serà cantat pel cor. La meitat de les pregàries dels fidels també seran en català, però el que és la litúrgia eucarística, que és la part central de la missa, serà íntegrament en castellà. També ho serà l'acte penitencial, l'evangeli i bona part de les intervencions principals. El llatí quedarà reservat a alguns cants tradicionals, com el Glòria, el Sanctus o l'Angus Dei. A partir d'aquest document que ens ha fet arribar a la Santa Seu a la redacció, hem fet un percentatge i quedaria així. El català representa aproximadament entre el 15 i el 20% d'aquest contingut, el castellà se situa al 80 del 75-80% i el llatí menys del 5%.
3: I això, mirant-ho amb el que va passar quan va venir Benet XVI l'any 2010, hi ha una diferència notable en aquella ocasió, amb motiu de la consagració de la Sagrada Família, el català va tenir una presència molt més destacada, eh?
4: Sí, el que dèiem, les primeres paraules del papa també van ser en català, però a més la litúrgia de la paraula també va ser la nostra llengua amb la lectura del llibre de Nehemies, el salm reprensorial i la carta a Sant Pau dels Corintis i l'aclamació abans de l'Evangeli. Benet XVI també va incloure dos paràgrafs en català a l'homilia i bona part dels rituals específics de dedicació de la basílica, com les pregàries o la unció, van ser en català. Ara que fem aquesta comparació, però també cal dir que aleshores la visita de Benet XVI va ser d'un sol dia, no com la setmana vinent, que el pontífex s'estarà 36 hores a Catalunya i, a més, en diversos espais.
3: Clar. No sé si hi ha reaccions dins de l'Església catalana.
4: Sí, el malestar és evident en sectors del catolicisme catalanista. El president de la Lliga Espiritual de Mare de Déu de Montserrat, en Josep Maluquer, lamenta aquí en aquesta emissora que l'arquebisbat de Barcelona no hagi defensat més la presència del català i considera que l'Església barcelonina està cada vegada més desarrelada del país.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Clar, consideren que s'hauria de ser especialment sensible tenint en compte que la visita gira entorn de la Sagrada Família i també de la figura de Gaudí.
4: Clar, perquè recordem que la inauguració de la Torre de Jesús coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va ser una figura vinculada al catalanisme històricament. Per això, entitats com Plataforma per la Llengua consideren contradictori que aquest acte principal dedicat a l'arquitecte tingui una presència tan limitada de la seva llengua. Són declaracions també en aquesta emissora.
6: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta. El rei Alfons XIII va venir a fer la visita de la Sagrada Família i Gaudí li va fer en català. I per altra banda, Gaudí va arribar a ser detingut

0: la policia per negar-se a parlar en castellà.
1: Ara sentíem Òscar Escudé, que és el president de Plataforma per la Llengua, i per la seva banda, mossèn Cintú Busquet, que és rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut precisament per la seva sensibilitat envers les llengües minoritzades.
2: Robert Prevost ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, i per tant sap quina llengua és la llengua pròpia del país. Jo crec que ja farà l'esforç, no és per falta de sensibilitat.
3: Per tant, val la pena recordar que el que hem tingut accés avui és només a una part dels actes que farà.
1: Sí, encara queda algun interrogant pendent, com seria l'homilia que pronunciarà Lleó XIV, i per tant no se sap encara la llengua que parlarà durant aquest moment central de la celebració, i tampoc ha transcendit en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
3: Gràcies, Cèlia.

0: Passen ja 7 minuts a 2:15 de la nit. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
1: Bona nit. Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal, per superar les limitacions del marc actual.
2: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
1: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
3: Els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Se sospita que el tiroteig es va produir en un robatori entre traficants de drogues. Agents policials van interceptar un vehicle que fugia a tota velocitat i a l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit de bala i que va ser traslladat a l'hospital. La policia el relaciona amb un narcoassalt que hi va haver en una plantació de marihuana al mateix municipi.

0: Junts ha activat aquest vespre el procés per designar el seu alcaldable per Barcelona amb diversos candidats sobre la taula. La formació preveu tenir el nom definitiu el 21 de juny.
1: De moment hi ha tres candidats confirmats. Són el líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. A més, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, tot apunta que en les pròximes hores l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també podria fer el pas. En canvi, Josep Rius, l'aposta de la direcció del partit, va descartar postular-s'hi per tal d'evitar un pols intern. El termini per presentar candidatures es tancarà dijous a les 9 del vespre.
2: El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, carrega públicament contra Gabriel Rufián i li exigeix respecte.
1: En una piulada a les xarxes ha afirmat que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, després que Rufián digués que només es tornaria a presentar amb el partit de Junqueras si es donessin certes condicions. Si cal, alguns parlarem en públic, ha dit Salvador, i s'acabarà la tonteria. I conclou que la paciència té un límit. L'enfrontament arriba dies després que Rufián s'oferís a liderar un espai d'esquerres a tot l'Estat.
0: I ara us parlem de les dades d'un estudi del Ministeri de Sanitat. La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i es posa més malalta que els immigrants.
1: En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més al metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Per contra, aquest estudi evidencia que la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari.
2: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos com el del Port, el Delta o la Serra de Llevaria. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, diu que volen garantir la seguretat de tothom.
4: Hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
3: L'evolució de la campanya d'incendis també determinarà quins espais naturals estan oberts al públic i quins no.
0: I a Lleida comença el dispositiu per atendre persones temporeres amb un nou allotjament als afores de la ciutat.
1: Té capacitat per a 32 persones i estarà en marxa a partir de la setmana vinent. La Paeria preveu, a més, atendre aquest any menys persones sense papers gràcies al procés de regularització d'immigrants. Sentim el regidor Carlos Enjuanges.
5: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
1: De les 1.000 persones que es van atendre l'any passat, gairebé la meitat, 400, no tenien la documentació en regla.
2: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Paraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
7: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.
0: I mig any després de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu a la llotja de Merco Lleida ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners. Lleida, Julià Albacar.
8: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiveris, el responsable del sector d'unió Unió de Pagesos i Jordi Siscartel de JARC.
9: O sigui, a part d'una baixada important, amb perdus importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
10: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
8: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
2: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei, la capital de Taiwan, a partir de l'any vinent.
1: Ho ha anunciat el president Salvador Illa, que diu que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
11: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs, com Dubai o Doha.
1: En els pròxims anys, el Prat es planteja enllaçar amb una setantena de destins de llarga distància com Tòquio, Delhi o Bangkok.
0: El Gelocatil deixa de ser un medicament català.
1: Perquè la farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Gelocatil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Segons Ferrer, la decisió s'emmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en les teràpies de malalties rares.
2: Tres quarts d'onze en punt. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb la gala dels Premis Max de Teatre.
12: Catalunya nit.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
16: Tota comunitat necessita un cor.
17: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
17: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
17: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
18: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
19: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
18: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
21: Aquesta veu no és de ningú.
22: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
21: Quina història, mare de Déu.
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor hora del dia.
22: Brava per l'equip de la tarda.
21: És increïble.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
23: Bienvenidas y bienvenidos. Gabón, ongi etorri. Bona nit, benvingut. Boas noites, benvidos.
24: Buenas noches, bien llegado. Desde el Teatro Romano de Mérida, os damos la bienvenida a todos los que nos acompañáis.
2: Doncs així ha començat la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els nominats, una àmplia representació catalana encapçalada per les produccions del TNC, La Tercera Fuga, de Victoria Spumberg, i Los Nuestros, de Lucía Carballal, amb Miqui Esparvé, de protagonista, que partien amb 5 nominacions cadascuna. Veurem si això s'està traduint en premis o no. Tenim una enviada especial a Mèrida, que ja us podeu imaginar qui és. Marta Vives, bona nit.
25: Bona nit, Manel.
2: A veure, aquesta hora, què s'ha donat, què s'ha entregat, com està anant?
3: Doncs mireu, la nit ha començat molt bé per les arts escèniques del país. De fet, el primer premi que hem sabut ha estat el de millor intèrpret femenina de dansa per Irene Tena i el seu espectacle No, un muntatge de La Venidera, que és coproducció del Grec i la Fira Mediterrània, que és una de les favorites de la nit perquè partia amb 4 nominacions, entre elles aquesta, la de millor espectacle de dansa i també d'interpretació. Hem parlat amb Irene Tena.
4: Sí, és molt especial perquè és el primer muntatge que hem fet fora de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya i per això és molt, molt especial per nosaltres. És la nostra primera proposta amb la nostra veritat i amb el nostre llenguatge i no sé, molt contents.
3: També hem dansat una altra producció catalana, La Faula, de Roser López Espinosa, s'ha emportat el de millor repartiment. I fa molt poc, hem sabut que Toni Vieira, actor de La Tercera Fuga, ha estat distingit amb el premi a millor actor, una categoria en què, per cert, competia amb Miqui Esparver per Los Nuestros. Vieira ha rebut així, d'emocionat, aquest premi.
5: Per mi La Tercera Fuga és això. Per mi ha sigut això, o sigui, cada dia aquesta relació amb el públic, aquesta mirada, i m'agafava això perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.
3: El periple familiar de la dramaturga Victòria Spumberg sobre l'exili i els llegats que es va poder veure la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya i que, per cert, i ho recomanem molt, i tornarà aquesta temporada que ve, i per tant, aneu-la a veure, també ha estat guardonada amb el de millor repartiment. Sentim ara Spumberg.
6: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns càstings llarguíssims i hem fet una família i hi ha un compromís que va més enllà de l'individu i això és molt important, en especial per aquesta obra.
3: Un any més, Manel i Agnès, la representació catalana als Premis Max és molt destacada, amb més de 30 nominacions, i amb aquests premis que portem fins ara fa presagiar que aquestes divinitats del Teatre Romà de Mèrida segur que ens seran propicis.
2: A veure si és veritat. De moment, la millor cobertura a càrrec de Marta Vives. Bona nit,
3: fins
2: Marta.
3: Fins ara, bona nit.
0: I també us expliquem que l'escriptora Sirius Bet ha presentat a Barcelona Històries de Fantasmes. És el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort ara fa justos 2 anys de càncer de pulmó. És un llibre ple de bellesa, de tendresa també, en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Ens ho ha explicat en una entrevista que hem fet aquest matí a Barcelona i que podrem sentir íntegrament a partir de les 11, d'aquí uns 20 minutets aproximadament, però ja us n'oferim aquest petit fragment.
7: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.

0: El còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E, es publica per primer cop aquí, de la mà de l'editorial Reservoir Books, l'obra lloada per mitjans internacionals com el New Yorker, el Guardian o el New York Times. Té l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Valèria Obereda.
1: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
1: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
2: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
1: Ara assegura que se sent forta i no té por. Ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.

0: Comença avui la 24a edició del Primavera Sound a Barcelona amb totes les entrades venudes per a tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. El certamen dona avui la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat. Sales com Resmetàs, la Sala Polo, la Paral·lel 62, la UT, la Nau i el CCCB, entre d'altres. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuïta, protagonitzada pel valencià guitarrista De La Fuente i els britànics Wet Leg i Yard Act. I amb tot venut, des de l'11 de febrer, el primer gran nom internacional que actuarà al certamen serà dijous la nord-americana Doja Cat en la primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae, l'accent country de Role Model i també Giz, una de les bandes del moment, a més de Skrillex o Peggy Goo. I tornen per segon any els irlandesos Kneecap, Dijon, Slowdive, Alec G, Zaid o Blood Orange. I molta tensió i passió també ha creat l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. Massive Attack i el Shoegaze de My Bloody Valentine. A nivell nacional actuaran Renaldo y Clara, Venus, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Depresión Sonora.

0: David Uach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Escoltem d'entrada Eric García, des de la concentració de la selecció espanyola.
2: Bueno, al final, Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
1: Ja sabem que Lamine es dubta per començar el Mundial, arrenca dijous vinent, dia 11, i Eric García n'ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola. Luis de la Fuente, fa poques hores, el seleccionador espanyol, que ha dit que no forçaran, si bé després ha dit que si algun moment per forçar era indicat era en un Mundial, per tant veurem on queda tot plegat, no? La selecció espanyola s'estrena el dia 15 contra Cap Verd.
3: Molt bé, anem amb el segon document sonor del dia. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada, d'hoquei patins, després de guanyar el Barça.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
1: 1-3 ha guanyat l'Igualada al Palau Blaugrana contra el Barça. Ha estat en el segon partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. Sèrie ara, Igualada a un triomf. Viatge a Igualada perquè és el millor de 5. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha guanyat 4-6 a la pista del Valdepeñas i s'ha classificat per semifinals, ara mateix, fa uns instants.
0: Molt bé, fins demà, David.
1: Fins demà, adéu-siau.
5: S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial. Va fer un glopet amb...

0: els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.
1: Bé, doncs això és una versió de Pulp, això segur.
2: Sí, que... la cançó molt, molt reconeguda, sí. Versió dels Manel, per cert, però jo la pista, no,
1: jo
2: de
1: tampoc.
2: Moment, fins ara no ha sonat cap pista, i la memòria tampoc me'n porta cap, diríem.
1: No, que farà calor per la gent normal, que farà fred per la gent normal... No
2: que
1: sé,
2: serà
1: no
2: normal
1: sé.
2: Pel temps, potser per l'època de l'any que
1: és? És veritat, potser un temps normal i corrent. Gemma Puig, bona nit.
3: Bona nit, bona, al final, eh?
1: Ah,
3: clavat.
2: Molt bé.
3: Que es normalitza. És a dir, el que tindrem aquesta setmana, que no farà tanta, tanta calor, que la temperatura es normalitzarà. Això no vol dir que vingui fresca, però sí que tindrem aquests valors més normals per l'època. Sobretot demà ja comença... Avui ha baixat una miqueta, demà baixa una mica més, i entre dimecres, dijous, tots tindrem aquesta normalització de les temperatures i també una mica de l'estat del cel. Avui hem tingut alguna gota, molt poca cosa. Demà tindrem algun ruixat més. Demà els ruixats de tarda poden ser una mica més intensos cap al nord-est, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, el Ripollès, Osona, a la Garrotxa o a l'Alt Empordà. Per tant, algun d'aquests ruixats pot anar acompanyat de tempesta o calamarsa. I el que dèiem, les temperatures es van normalitzant. Demà els valors més alts, doncs cap als 32, 33 graus cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, com a molt 27, 29 graus cap a la Catalunya central i, per tant, una temperatura cada cop una mica més normalitzada.
1: Calor normal.
2: Doncs ja està.
1: La calor normal.
2: Això és el temps ideal, eh?
1: Exacte.
2: És el perfecte. Sí. Molt bé.
1: Gràcies, Gemma.
2: Bona nit.
1: Bona nit.
3: Bona nit.
0: Com tu, vull dormir amb gent normal com tu.
2: Són les 11. A l'1 de juny li queda una hora i al Catalunya Nit també.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: una hora d'aquelles que ens fa il·lusió, ben interessants. Descobrirem moltes coses de la parella que van fer els escriptors Paul Auster i Siri Usbet durant més de 40 anys, fins que en fa dos Auster va morir d'un càncer de pulmó. Ara ella, Siri Usbet, ha publicat un llibre travessat pel dol i que porta per títol Històries de fantasmes, el relat més íntim de la parella sobre l'amor i la pèrdua, i també altres formes d'estar present. Aquest matí hem pogut parlar amb ella, de seguida escoltarem tota l'entrevista.
1: Els dilluns toca Padilla, Toni Padilla, i la contracrònica dels esports. Avui ens explicarà el malestar dels tenistes que disputen els grans tornejos del món. Creuen que guanyen pocs diners. De fet, apunten els quatre grans slams, són els que proporcionalment els paguen menys diners.

0: I per tancar el dia avui, les paraules d'una de les protagonistes de la família del Super 3, que aquest cap de setmana ha omplert de fans l'anella olímpica de Montjuïc. Ella fa de Kai, l'integrant gamer dels Beta. Té una història ben curiosa per explicar com ha arribat fins on és ara mateix professionalment. A ella li cedirem l'última paraula del dia. Abans tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
2: Entrem en l'última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 1 de juny. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
4: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
5: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
6: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
7: L'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix, i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
8: We have put, I would say, our European house in order.
9: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: Podem accelerar, perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
11: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc.
12: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
13: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
14: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
15: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
16: I sobretot el que ens preocupa és que aquesta incapacitat del nostre arquebisbat, l'arquebisbat de Barcelona, per no defensar la nostra llengua.
17: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
18: Per mi la tercera fuga és això. Per mi ha sigut això, o sigui, cada dia aquesta relació amb el públic, aquesta mirada, i m'agafava això, perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 20 d'octubre de 1996.
3: I el número de la sort, el...
4: 5.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
8: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
5: Candela Peña! Ah! Què passa?
9: Quina il·lusió!
5: Ah, m'he engreixat una mica.
9: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
2: Fa tot just 2 anys, un càncer de pulmó es va endur la vida de l'escriptor Paul Auster, autor de cèlebres novel·les. Cadascú tindrà les seves preferides, però aquí destacarem, per exemple, Trilogia de Nova York, 4-3-2-1, o l'última, Baumgartner, on, ja malalt de càncer, ret homenatge a la història d'amor de 40 anys amb la seva dona, la també escriptora Siri Husvedt. 2 anys després de la seva mort, ara és ella qui, a través del llibre Històries de fantasmes, publicat per Edicions 62, explica la seva història a través del dol, que és, i encara més en aquest llibre, una de les cares de l'amor. Aquest matí ha atès els micròfons del Catalunya Nit i aquest n'és el resultat. Benvinguda a Barcelona, Siri. Com estàs?
3: I'm okay.
4: Molt bé. Moltes gràcies. M'encanta Barcelona. Per tant, encantada de ser aquí.
2: Has fet un llibre molt, molt bonic i molt, molt emocional, molt emotiu. Deu estar sent també una gira molt emotiva per tu.
4: Sí, ho està sent, perquè reconec que aquest llibre, de fet, es basa en la intimitat i la honradesa. Aquestes eren les bases i els punts de partida. I si això no ho feia bé, el llibre fracassaria.
2: Li hem de posar una música en aquesta entrevista. No sé si pots triar una que representi la vostra relació, la vostra història.
4: Suposo que seria Blue Team, de la meva filla, una cançó de la meva filla que encara em sembla que és molt emocionant, és que em toca de ple i és molt difícil que no se m'escapin les llàgrimes.

0: Aquesta és la veu de Sophie Auster, la filla de Sirius Beth i en Paul Auster, que és cantant. Siri, què significa aquest Blue Team?
1: It's part of the family story.
2: Forma part de la història de la nostra família. Quan en Paul era jove, se'n va anar a uns campaments d'estiu, com fan molts nois i noies nord-americans. I tenia allà una mena de monitor, li deien un conseller, que es va inventar això del Blue Team, l'equip blau, que no tenia res a veure amb els esports, sinó que es tractava de forjar un caràcter humà. Això anava de personalitat. Per tant, aquells que eren captats per l'equip blau en aquell campament d'estiu formaven part d'una organització secreta del bé. Ells eren el bé, els que tenien honor, gent amb moral, gent amb ètica, que es preocupaven pels altres. Per tant, quan la Sophie i jo vam descobrir aquella història, aquella anècdota, sovint ens preguntàvem nosaltres mateixes, a veure, aquesta persona, o coneixes algú? Aquest és equip blau, on te'l posem? L'acceptarien i dèiem, ah, gairebé, gairebé, però no, no del tot. Oh, sí, sí, ui, aquesta persona és blava, blavíssima, o ni de broma, ni de broma. És a dir, que era una cosa com molt interna, no? Una història interna, una mica de cotilleig, diguéssim.
0: Ara deies que t'emocionava sentir-la, perquè en el llibre, que ho expliques tot o moltes, moltes coses de la vostra història, sabem que el Paul va arribar a saber d'aquesta cançó, no? Que la Sophie li va poder llegir una maqueta, la va poder escoltar.
1: Yes, it was more than that.
2: Més, va ser més que tot això. De fet, és que la Sophie ja sabia que el pare moria quan va compondre la cançó per ell. La va fer per ell i ell sí, va sentir-ne una maqueta abans de morir. I va ser a temps i vam estar tots molt contents.
0: Històries de fantasmes, aquest llibre que estàs presentant a Barcelona, parles de la malaltia i la mort d'en Paul, dels últims dies, dels dies posteriors del teu dol, però fas una reconstrucció de tota la vostra història. Què buscaves en aquesta recerca?
2: Després que va morir en Paul, vaig llegir molts llibres, memòries de dol, és que és tot un gènere, i me'n vaig adonar que en molts d'aquests llibres la persona morta és la que falta. No hi és a la història, el difunt no hi és. És un llibre sobre la persona que ha sofert la pèrdua, no es parla d'aquella persona que efectivament se n'ha anat. I això a mi se'm va aparèixer clarament a la ment. Jo què volia quan ell va morir, recuperar-lo, que tornés, i això és impossible. De manera que les històries de fantasmes, i ho dic, dic també que són històries d'amor. Aquestes històries de fantasmes eren una manera de tornar-lo a plasmar ell sobre el full de paper.
0: Li has posat aquest títol en el llibre perquè dius que en un moment el Paul et va dir: vull ser un fantasma. Però tu has tingut percepcions d'ell molt potents després de la seva mort.
2: Sí, això és molt important. Històries de fantasmes és una metàfora de moltes coses que comparteixo en aquest llibre, inclòs el fet que jo penso que són representacions impreses, és a dir, el nostre llenguatge, les nostres paraules sobre el full també són fantasmes, no? Sense cos, desencarnades. El llibre en si està fet de fantasmes. Però sí, és veritat que en Paul em va dir: jo vull ser un fantasma. I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar, el dia del funeral, i això ho explico al llibre. És molt habitual, molt comú, que una persona que està passant per un dol té una mica una experiència al·lucinatòria després de la mort d'aquella persona. La meva no tenia cap aspecte sensual, és a dir, era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: I then
2: Llavors, dedico un capítol parlant de presències i com explicar aquestes presències. No crec que hi hagi una explicació plena, però tant en neurociència, on han aconseguit produir i causar unes presències en individus normals, també en el camp de la filosofia, també en la fenomenologia. Hi ha un autor que ens agradava molt, Maurice Merleau-Ponty, que era un filòsof francès, ens agradava molt en Paul i a mi. Ell parlava del dol com si fos una amputació, com una forma de membre fantasma, saps? La síndrome del membre fantasma, és a dir, aquella persona ja no hi és, però encara en queda una manifestació en el nostre món de percepcions. Queda una cosa d'allò que ja ha desaparegut.
0: I aquests moments on t'arriba l'olor de les seves cigarretes...
1: Yes, that still goes on.
2: És que encara em passa. No tan sovint, ja no tant, però encara em passa. En la bibliografia de neurologia no se'n parla tant de les olors, però pels mèdiums i en el món de l'espiritisme, en aquesta comunitat més espiritual, l'olor és la que domina. Perfums, cigars, puros, cigarretes, qualsevol mena d'olor que emanava aquella persona mentre era viva, allò sembla ser una senyal que aquella persona difunta és a prop. Jo cito a una mèdium en el meu llibre. Però és que a mi em sembla reconfortant, a mi em consola, m'ajuda. Jo no crec que el Pol... Clar, el Pol no hi és, no està fumant un puro per la casa, ja ho sé, però m'agrada, és que em segueix agradant.
0: Parles, no?, quan descrius aquests moments de la necessitat d'allargar la mà a través de l'abisme per recuperar, no?, per recuperar alguna part d'aquella persona i d'aquest problema insoluble entre la ment i el cos, no?
2: Jo no crec que hi hagi divisió entre ment i cos i n'he escrit sobre aquest tema bastant. Jo penso que som éssers encarnats, per tant, estem dins d'un cos i, evidentment, la ment també està vinculada amb processos cerebrals. No obstant això, també està vinculada amb el que hi ha fora de l'ésser humà. Jo no penso que es pugui reduir el que som en ment, no? I les ments no són només neurones. No són només neurones que es disparen i fan connexions dins del cervell. Però sí, a mi em sembla que els símbols, per exemple, que en Paul em digués jo vull ser un fantasma, això a mi em va afectar. No només d'una manera superficial, sinó que és que em va arribar el més endins possible, va penetrar en el meu funcionament biològic, va arribar a afectar parts inconscients meves i d'aquesta manera va reaparèixer ell, si tu vols dir-ho així, perquè va sorgir d'un desig.

0: Tornant a la reconstrucció de la vostra història compartida, la vostra història d'amor, expliques que hi ha una cosa que s'ha perdut no només en Pol, sinó que hi ha una part de la teva vida, d'un vosaltres, d'un nosaltres, dius, que també desapareix, no? I que hi ha la reconstrucció justament d'això, del nosaltres.
1: A mi m'interessa moltíssim i porto molts anys seguint aquesta qüestió. Aquest entre, no? L'entremig, entre éssers humans. De què parlem? No? Una relació, com funciona? Com va una relació? No es tracta de l'un o l'altre. Tampoc estem parlant d'una combinació de dues persones. És una cosa que es crea entre totes dues persones i en aquest cas va durar més de 43 anys. Alguna cosa que va anar canviant, de manera que quan en Pol va morir, aquell entre, aquell espai entremig que era tan vívid, no? Va morir també amb ell. El recordo, aquell espai, aquell entre nosaltres, el puc recrear també mentre escric, però sense l'home viu ha desaparegut. I això és el que em fa passar aquest dol. Ho trobo a faltar.
0: Hi ha una idea de Hannah Arendt que diu que l'univers és justament el que existeix entre dues persones. És això?
1: Sí,
2: és que en el món de la física sabem, fins i tot aquells que pràcticament no sabem sumar o no se'ns dona bé les matemàtiques, sabem que això existeix, no? I Carlo Rovelli, un físic que ha escrit física, diguéssim, per persones no enteses en la matèria, ell el que argumenta és que la relació és el fonament sobre el qual funciona l'univers. I la biologia, l'ecologia, en moltes disciplines ho veiem sovint, com les relacions entre proteïnes, per exemple, com aquesta relació pot determinar quina feina fa aquella proteïna. És a dir, aquella tasca depèn de quin company de viatge tingui aquella proteïna. Qui esculli o l'escullen és una explicació una mica bàsica, rudimentària, però em sembla que podem deixar-ho aquí sentir,
0: és això,
2: no?
0: És exactament això. El llibre té diferents moments i temperatures. Hi ha moments molt feliços de la vostra història que els deixarem pel lector, perquè és molt bonic descobrir com us vau conèixer i com són aquests primers anys. I expliques també períodes durs de la vida d'en Pol i la seva relació amb el seu fill. Jo diria que no amagues gaires coses.
2: No, però sí que dic, i de manera molt punyent, en aquest llibre, que és un llibre on dic i no dic. Explico i no explico perquè no ho explico tot, però jo vaig decidir que tot el que vull dir i tot el que vull explicar ho faré de la manera més honesta i més directa i més clara possible.
0: No sé com us heu sentit tractats al llarg de la vostra història per la premsa. Hi ha un moment quan expliques... Hi ha un moment que... Quan el Pol mor, que esteu a casa i que esteu amb la família, hi ha un comentari que dius, i de seguida la notícia va volar, no?, quan nosaltres encara érem allà. I aquí potser és l'únic lloc on es veu la Siri una mica enfadada.
1: Oh, yeah, I was furious.
2: Sí, sí, em vaig enfurismar, és que em vaig enrabiar molt. Mai no he posat noms, no he dit qui va dir què, ni què va fer què, ni he explicat exactament com es va produir tot, i no vull fer-ho, i no ho faré. Però sí que penso que les úniques persones que en aquesta situació tenien el dret d'anunciar, de fer pública la mort d'en Pol, eren o jo o la nostra filla, la Sophie, ningú més. I el fet que abans que el cos d'en Pol l'haguessin tret literalment de casa i la notícia ja corria per internet, em va enfadar moltíssim. I jo penso, i també li ha passat a altra gent, està clar, és que aquesta impunitat, no?, que permet que s'interfereixi en la vida familiar, que molestin una família on hi ha un cos present encara, literalment, això no està bé.
0: Hi ha molt per parlar. Jo insisteixo que en aquest llibre el Pol torna d'alguna manera a la vida, si més no pels que no el coneixíem. Així que aniré a dues idees més que vull plantejar a la Siri. D'una banda, m'interessa perquè no hi ha una crítica, però em sembla que aflora un dubte de la Siri sobre la medicina, sobre si és prou humana. És possible?
2: La història de la malaltia d'en Paul va ser una història de fracassos repetits, sobretot amb la immunoteràpia. El càncer el tracten amb molta agressivitat perquè el càncer mata gent. Llavors, la qüestió és la següent. Aquests tractaments tan agressius, que ara sabem que sovint fracassen i que la gent pateix terriblement, valen la pena? No podem mirar endavant, és que només podem mirar enrere per jutjar si allò ha valgut la pena o no. Clar, un cop passat, ja després, doncs, jo crec que hi ha molta gent que no li haurien d'haver donat immunoteràpia i en Paul no li haurien d'haver donat. Esclar, si l'haguessin salvat, doncs jo no hagués ni escrit aquest llibre, perquè evidentment estaríem aquí dient quina meravella, els miracles de la medicina moderna i la immunoteràpia. Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament. No esperàvem que hi hagués una mort imminent, ni per ell ni per mi, però hi és el final del camí, ho sabem, i potser com a autors, escriptors i gent que estem en diàleg constant, doncs la mort sempre formava part de la conversa, sempre.
0: Aquest llibre té una altra cosa excepcional i és que conté els últims textos de Paul Auster, que són unes cartes que escriu el seu net, en Miles, acabat de néixer. Van coincidir a la vida en molt poquet temps, poques setmanes.
2: Sí, és que va ser el mes de març, primera setmana d'abril. Va escriure 35 pàgines, és el que va poder fer. Ell tenia pensat un llibre molt més ampli, més extens, que s'havia de titular Cartes per en Miles. I després de la seva mort, jo vaig pensar, i què faig amb aquests fulls? És que, clar, és un llibre avortat, evidentment, és un projecte incomplet. I llavors, quan em plantejava jo el fer aquest llibre, em vaig adonar que tenir-hi la veu d'en Paul com, no, com un contrapunt dialògic amb el meu, com un diàleg, seria una manera també de representar aquest matrimoni. Matrimoni nostre, que va ser un diàleg ininterromput.
0: I ho veiem, eh? Eren una parella de mans que es deixaven cartes amb referències, per exemple, de Kierkegaard, eh? per posar en situació tothom. Què és exactament un final feliç, Siri? Tu preguntes al llibre, també.
2: In one of my novels, en una de les meves novel·les, jo dic que un final feliç depèn d'acabar el llibre just en el lloc oportú. A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trista, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt contenta, molt feliç que ens vam tenir, durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
0: Jo crec que la resta, crec que ho deixarem pels lectors, que ho deixem pels lectors i... Gràcies, Siri.
2: Thank you so much.
1: Moltíssimes gràcies per aquestes preguntes excel·lents. He gaudit molt de la conversa. Gràcies.
0: Una entrevista que hem pogut fer amb l'ajut a la traducció de la intèrpret Carol Badia i el suport tècnic de José Antonio Muñoz.

0: Hem arribat a 2:15 de la nit, avui és dilluns, és el dia que hi posem la mirada de l'escriptora i col·laboradora d'aquest programa, Marta Riezo.
1: Lectors i editors catalans, un assaig en anglès interessant i encara sense pretendents al nostre país. El publica Harvard University Press, l'escriu el professor Dylan Gottlieb i es titula Yuppies. Bé, si ens posem puristes hauríem de dir Yuppies, però aquí ja sabeu que diem wifi i no wifi. El llibre investiga el fenomen dels Yuppies, acrònim de Young Urban Professionals. Joves financers de ciutats com Chicago, Londres o sobretot Nova York, deixant de banda el seu cinisme, que ja coneixem gràcies a American Psycho, he de dir que van ser pioners en tres coses. Una, el culte discret al cos. Està més fibrat que catxes, per entendre'ns. Això és molt modern. Dos, invertir en art no com a mecenes, sinó com a especuladors. I tres, l'obsessió per puntuar i classificar els millors restaurants de la ciutat, amb la guia Zagat com a bíblia. Els Yuppies dels 80 van ser també els primers, per cert, que van portar els diners de Wall Street cap al Partit Demòcrata. O sigui, els que farien guanyar a Clinton.

0: controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la pruna, em menjo els torrons.
5: Catalunya Nit.
4: Des de la lluna et vull veure venir. Orelles de punxa i un pirulí.
5: Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la bruna i em menjo els torrons.
5: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen pràcticament 4 minuts de 11:45. Toni Padilla, benvingut.
1: Què tal? Bona nit.
0: Doncs molt bé, aquí veient com les temporades es van acabant, tot i que encara queda molta cosa, i un gran torneig que arriba al seu tram final i que si algú va fer postes, jo crec que ja ha perdut, és el Roland Garros.
1: Sí, sí, el quadre masculí. El femení més o menys Sabalenka, que és la favorita, va tirant endavant, però el masculí realment han fet allò que fan a París del rei, se'ls han passat la guillotina, metafòricament parlant. Primer Carlos Alcaraz baixa per lesió al vigent campió, tothom donava per fet que guanyaria Jannik Sinner, el número 1 mundial.
0: Quin partit,
1: I va tenir doncs un cop de calor, va explicar que s'ha fet molt malament.
0: Tenia el partit pràcticament guanyat, no? I de cop i volta va deixar de...
1: Va desaparèixer, és a dir, s'ha començat a trobar molt malament, marejos, i li van remuntar Chirundolo en argentí. Llavors la gent va dir, el darrer ball de Novak Djokovic, en 39 anys, pam, també li va remuntar un partit Joao Fonseca, un brasilí que puja molt fort. Per tant, tindrem un campió nou, veurem qui és. Hi ha gent que diu que és la gran oportunitat d'Alexander Zverev, que és el gran perdedor, tot i que li toca a Rafa Hodor, aquest
0: jugador... Sí, que ho està fent molt bé, sí.
1: Madrileny, que apunta molt bones manetes.
0: Doncs, per tant, tenim un torneig on passaran coses diferents i també tot això amb un clima enrarit, i no parlem només de la calorada, sinó que hi ha jugadors que amenacen fins i tot en fer un boicot. Què és el que està passant?
1: Bàsicament, a la vida els grans problemes molts cops es resumeixen en amor i diners. No? En aquest cas és una qüestió
0: aquest
1: de diners,
0: diners,
1: no és una qüestió sentimental,
0: sí, sí.
1: Tot i que sigui París la capital de l'amor. Bàsicament, els jugadors volen cobrar més calés. I quan estan al sala 10 fins al punt, tant homes com dones, de que amenacen la possibilitat de fer un boicot en tornejos tal al Gran Slam. És a dir,
0: Gran Slam?
1: No en tot el calendari, només en el Gran Slam.
0: El Gran Slam, que això, perquè la gent ho entengui bé, són els quatre tornejos més prestigi, més forts. Serien, a veure, m'has d'ajudar aquí, Roland Garros.
1: Fem el test.
0: Wimbledon.
1: Molt bé, anem bé.
0: Austràlia.
1: Anem molt bé.
0: I ara aquí me'n deixaré un.
1: Nova York, Flushing Meadows.
0: Queens, el que es juga...
1: No, Queens és un altre.
0: Ah, veus? Pues
1: no, és Flushing Meadows, Nova York, conegut com US Open. Són els quatre tornejos del Gran Slam.
0: Val, doncs, i es centren en aquests, per què?
1: Només en aquests. El tenis té diferents categories de tornejos. El nostre, per exemple, el tenis Barcelona, el Godó, sí, és de tercera categoria. Els quatre grans són aquests, els Gran Slam. Llavors hi ha els Master 1000, estan molt bé. Llavors hi ha de tercera, quarta, cinquena...
0: I Godó no arriba a Master 1000?
1: No és Master 1000, no, a diferència de Madrid. Llavors, aquests tornejos, al final el que fan és pacten una xifra de premis econòmics que donen els jugadors i jugadores que hi participen. Llavors, de mitjana, els tornejos de tennis, de tots els beneficis que obtenen els organitzadors, destinen més o menys el 22-23% dels ingressos a premis pels esportistes. Val? Llavors, què passa? Que el Gran Slam, de la xifra que destinen és inferior. Llavors, estan destinant més o menys entre el 12 i el 15% dels ingressos. Llavors, els jugadors consideren que se'ls hi paga poc.
0: Clar. I per què és així? O sigui, per què aquests tornejos tan importants no s'estiren una mica més?
1: Bé, al final segurament és per cobdícia. Si tens molts beneficis, doncs en vols més. Ells consideren, els organitzadors, que ja paguen unes xifres realment

0: totalment desorbitades, el dels jugadors de tennis, i en el cas dels guanyadors és així, perquè t'emportes més d'un milió d'euros, que està molt bé. Què passa? Que, clar, proporcionalment, la xifra de diners que munt un torneig com Roland Garros, amb els beneficis, aquí són això el que molesta una miqueta els jugadors, que han començat a queixar-se, ja us han dit, si Roland Garros només destina el 15% dels seus ingressos a nosaltres, nosaltres els respondem amb la norma del 15%. Que què és? Van surten en roda de premsa i estan només 15 minuts parlant. Van a un acte públic i estan només el 15%. Ve el típic community manager, l'estudiant en pràctiques de Roland Garros, els diu, perdoneu, vol sortir un vídeo de promoció? I diuen no. És a dir, estan començant d'alguna forma a mostrar el seu, amb fets, aquest descontent.
1: Està tenint efectes aquesta mena de protesta del 15%?
0: De moment no gaire, perquè al final és que és una cosa bastant innocentota, però estan començant a parlar. De fet, la primera que va fer-ho és l'Arina Sabalenka, la número 1, gran favorita, la millor jugadora del moment, bielorussa, que és la primera que va alçar la veu i va dir, quan te n'adones dels números que generem i veus el que reben els jugadors, crec que l'espectacle el posem nosaltres i no ens tornen els diners. Deixem tips, sento que sense nosaltres no hi hauria torneig, no hi hauria entreteniment, així que, per tant, ens mereixem que se'ns paguin un percentatge més elevat. Crec que en algun moment potser boicotejarem els grans slams.
1: No, o sigui, que ella és una de les que ha parlat directament del boicot.
0: Sí, i s'hi ha sumat Novak Djokovic. Poca broma, un dels més importants.
1: Exacte, faltarien aquí dels que estan jugant ara en actiu, per exemple, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, que no sé si han dit alguna cosa.
0: Alcaraz calla, de moment no s'ha posicionat. Mm-hmm. És cert que va donar el consentiment a que aparegués la seva firma en un comunicat conjunt que van fer la major part de jugadors i jugadors professionals, però sí. De moment els jugadors del moment tots callaven. Què passa? Que just abans del torneig va passar una cosa que realment ha posat nerviosos els organitzadors del torneig, i és que Jannik Sinner, el millor jugador del moment, número 1 mundial, que només és una persona molt introvertida, sí que va decidir finalment alçar la veu.
2: It's more about respect, you know?
3: Es tracta més de respecte, perquè crec que donem molt més del que rebem. I no és només per als jugadors top, és per a tots nosaltres.
2: You know, it's not only for the top players, it's for all of us players, and we talk about
3: money. Parlem de diners, però el més important és el respecte, i simplement no ens sentim respectats. Crec que els jugadors estem una mica decebuts amb Roland Garros. Entenc que els jugadors estiguin parlant de boicot.
1: Clar, aquí molta gent ara que ho està sentint això i escoltant, li deu passar el mateix que m'està passant a mi ara, de fet, que suposo que és una qüestió de solidaritat, perquè els que guanyen es deuen forrar, perquè són milionaris, són rics.
0: Sabalenka, Djokovic, Sinner, Alcaraz, la vida no els hi ha malament, i si fan bé les coses es podran jubilar milionaris, i segurament els seus fills, els seus nets i potser els besnets.
1: Això
0: és veritat. Clar, estem parlant de que Roland Garros, per exemple, en principi aquest any ingressarà gairebé 400 milions d'euros entre drets televisius, entrades, publicitat...
1: Això l'organització, eh?
0: Els organitzadors de Roland Garros. I que d'aquests destinen només el 15% als premis dels jugadors. Llavors, què passa? Doncs la clau és aquesta, és que la gent pensa en tennis i pensa en els grans noms, en el passat del Rafa Nadal, les germanes Williams, i diuen aquesta gent guanya molts diners, és indecent que es queixin. És cert que ells, si hi hagués un increment dels preus de premis, també es beneficiarien, però ells sobretot es centren en els jugadors que desconeguts, aquests que acaben en primera ronda, en fases prèvies, que no sabem ni qui són. Aquesta gent, potser, mira, aquest any, per exemple, si calles en primera ronda de Roland Garros, sí, et pagaven 78.000 euros, la gent ja és molt.
1: Sí.
0: Ho hem de pensar una cosa, el tenista no té sou, és autònom en aquest sentit. Llavors, si tu ets un tenista modest, cobres aquesta xifra de diners, però t'has hagut de pagar el viatge fins a París tu, l'allotjament a París tu, has de pagar el teu entrenament, el teu entrenador, el teu cos tècnic, i llavors, si vas fent més tornejos, les xifres de diners que reps són inferiors. Hi ha jugadors de tennis d'aquests de primera ronda que realment els costa arribar a final de mes. Llavors, hi ha històries quan parles amb ells que et diuen, no, més, mira, doncs, per anar, per exemple, del torneig de vinc a Barcelona i de Barcelona vaig al Roland Garros, vaig conduint, llogo un cotxe o vaig amb un tren o un bus nit per estalviar, perquè al final aquesta xifra de diners que grans slams reps ràpidament s'evapora, perquè el cost de tants viatges, de viure a la carretera, és molt car. Llavors, hi ha gent, realment, hi ha tenistes en certa situació de precarietat. Llavors, va per aquí una miqueta la queixa.
1: Clar.
0: Que se'n beneficiarien molts esportistes que realment estan patint, però clar, també s'incrementaria el premi del guanyador i per tant encara guanyarien més aquests, i per això també s'hi han posat bé tots els que estan a dalt de tot.
1: Clar, entenc per tant que la diferència que hi ha en molts esports entre el millor i el no tan bo, encara que, per exemple, els futbolistes que juguen a primera, els més mal pagats de primera deuen poder viure tranquil·lament. En canvi, entenc un tenista que pugui arribar a jugar a Roland Garros i que en primera ronda ja ho passa més malament, i són també esportistes Excepte una, que ara ens explicaràs, que, clar, tenen una carrera relativament curta, és a dir, que no et jubiles als 65, sinó abans has de fer allò un pla de futur. Aquestes primeres raquetes, a part amb el que cobren de publicitat i tal, ho deuen tenir resolt, però els altres no. Per tant, s'entén aquesta reivindicació. Com et deia, hi ha alguna persona que vol allargar una mica la seva carrera?
0: Sí, això justament...
1: Això és notícia de fa una estona, no?
0: Justament ha sortit avui la notícia que Serena Williams, la jugadora més gran de la història del tenis femení, qui ha guanyat més grans slams que, per exemple, Rafa Nadal, Djokovic, la gran campiona, ha decidit que torna a les pistes. Es va retirar el 2022, ho havia guanyat tot, va dir feina feta, òbviament es va centrar en la seva vida familiar, a poder ser mare, a casar-se, i ja feia uns mesos que va saltar la llebre perquè per competir en el tenis tu has estat donat d'alta una base de dades que coordina l'Agència Mundial Antidopatge, que consisteix en que tu... entres en aquesta base de dades i autoritzes a que durant cada setmana has d'enviar mostres de que no et dopes. Perquè tu no pots competir si no has passat testos durant 6 mesos anteriors al primer al torneig. Llavors, es va donar d'alta en aquesta base de dades el passat gener i la gent va començar a dir, ui, què està passant aquí, no? I ella va dir, no, bueno, per si de cas, no? I avui s'ha fet oficial que torna amb 44 anys, el primer torneig serà Queens, sobre herba al Regne Unit, llavors en principi anirà a Wimbledon i la idea més és que pugui formar, sobretot a cara al darrer gran slam de la temporada, als Estats Units, parella en el torneig de dobles amb la seva germana, la Venus, que encara juga, la Venus no s'ha retirat mai. Juga potser només un o dos tornejos a l'any, però no s'ha retirat. Llavors, les dues germanes Williams, ara, en aquests moments, tornen a estar en actiu i elles realment, direm, la vida la tenen solucionada a nivell de publicitat i de premis. Sí, sobretot la Serena, però la Venus va explicar que seguia estant en actiu perquè, tal com funciona als Estats Units el tema de l'assegurança mèdica, sent esportista en actiu, tenia uns beneficis que el dia que retirés no el tingués. Llavors, ella fins i tot pensava en diners. Si Venus Williams pensa en diners, ho ha fet alguna cosa molt malament o és que els Estats Units estan molt carnats.
1: Això que ens explicaves dels tornejos, ja per acabar, paritat home-dona està igualat al que guanya un home i una dona que guanya un torneig, per
0: en
1: exemple?
0: En això els grans slams ho han fet molt bé, el premi és el mateix per al campió masculí i pel campió femení i de fet la persona que està liderant més aquesta campanya és Aniana Sabalenka, és la millor jugadora del moment i Novak Djokovic els hi deia al Karate Djokovic, això és una líder, la Sabalenka està lluitant pels drets de totes les jugadores i tots els jugadors, no com vosaltres. Sinner finalment alça la veu, el Karate de moment encara no.
1: Toni, fins dilluns que ve.
0: Fins dilluns vinent.
4: Pràcticament 3:15 de la nit, és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència, Imprinsa. Allà hi tenim avui al capdavant de tot, Lídia Téllez, bona nit.
5: Hola, bona nit, Agnès.
4: Què us han arribat als diaris?
5: Sí, tenim aquí les dues portades avui.
4: Molt bé, vinga, comencem per l'ara.
5: Doncs mira, Feijó ofereix a Junts i PNV un govern sense vots per anar a les urnes. Per altra banda tenim... Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. I en la foto es veu un grup de persones caminant per un carrer que imagino que és de Teheran, perquè no posa el lloc, però crec que és d'aquí. Després, els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant.
4: Molt bé. I el periòdico?
5: El periòdico tenim... per una banda, ella anuncia 3.300 millones para acelerar infraestructuras en 6 años. Després tenim, per una altra banda, ayer s'inauguró la nueva Vall d'Hebron, una àrea d'oncologia hematològica. I es veu una nena de 11 anys en aquesta àrea, la Ainhoa, i diu, rezo para salir pronto y abrazar a mi iaia. Sí. També tenim el relleu de la direcció del periòdico. Tenim la foto de surt Javier Moll, Arantxa Sarasola, Albert Saez i la nova directora Gemma Martínez, en la redacció del periódico d'ahir.
4: Molt bé, efectivament avui s'ha produït aquest canvi, aquest relleu a la direcció del periódico. Doncs molt bé, Lídia, bona feina, que vagi bé. Bona nit.
5: Gràcies, bona nit.
4: Fins demà.
1: Tenim més portades de diaris aquí al nostre estudi, Marc Güell.
3: Sí, podem començar, per exemple, per La Vanguardia, que obre dient que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. També en aquesta portada que Feijó ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida i també de la crònica política que ell anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. Les eleccions de Colòmbia també ocupen titulars a portada, tant a La Vanguardia, però també El País, que titulen Petro entra al xoc en la segona volta presidencial de Colòmbia. Tot i així, l'obertura principal d'aquest diari del País és que Pedro Sánchez qüestiona davant de la seva cúpula el tracte de la justícia cap al PSOE. També en portada expliquen que Jonathan Andic contracta a un investigador privat per la seva defensa, conscient que serà jutjat per un jurat popular. Doncs bé, comença doncs aquesta investigació per la seva banda. I un parell de coses més en aquesta portada, que Trump ordena a Israel detenir l'ofensiva al Líban per salvar la treva i que Esquerra frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés.
4: Molt bé, moltes gràcies, Marc. Això pel que fa als diaris de demà, però també ens fixem, com sempre, en l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
6: Bona nit.
4: Podem avançar algunes de les coses que sentiran els oients.
6: Sí, avui seré poc original, eh? Demà sí. Parlarem de la moció de censura de Rödinger, aquesta que hi és i no hi és, que existeix però no existeix, no? Que hem sentit ara, que també doncs, ocupa bona part de les portades de la premsa de demà. I és que demà el protagonista d'aquesta moció de censura que no existeix encara, Núñez Feijóo, serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por News, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
6: Doncs veurem demà què diu davant d'això, del Cercle d'Economia, i segurament l'escoltarem demanant suport al món empresarial perquè pressioni d'alguna manera a Junts perquè s'assumi doncs, a aquesta iniciativa. Que, per cert, demà aquí, en aquest estudi, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull. Per tant, serà interessant escoltar a veure què hi diu, no? Sí, perquè avui no hem sentit ni el PNB ni Junts, que són els principals interpel·lats per Feijóo. Demà també parlarem d'aquesta poca presència del català a la visita del Papa Lleó XIV. Pot canviar això, encara hi som a temps, que això canviï d'alguna manera, i quines implicacions polítiques tindrà, no?, aquesta poca presència de la nostra llengua, ara mateix, en el que està previst. De fet, fa una estona, el president Carles Puigdemont ha fet una piulada dura en aquest sentit, per tant, això ja té també una derivada política, no? I ja per acabar, demà ens parlarem de plagues, perquè hem tingut una primavera plujosa, ha fet molta calor aquests últims dies. Veurem això com afecta a les plagues en aquests propers mesos.
1: Hem d'entendre que malament.
6: No ho sé, demà ens ho explicaran i demà ho explicarem també aquí, el Catalunya Nit.
4: Vaig ben servida, molt bé. Doncs, gràcies, Joan. Que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit. Onze minutets i la mitjanit.
4: La convidada al Catalunya Nit, que avui tindrà l'última paraula del dia, resulta que de sobte un dia va rebre un link al WhatsApp. Encara no s'explica com li va arribar, després li preguntarem per què. Però resulta que aquell link li va obrir les portes al que és ara. Ella és una noia a qui li agraden els videojocs i l'anime. Viu en una autocaravana dins un magatzem vell i el seu casc és de color taronja. Si ara ens estiguessin escoltant nanos, nens entre els 6 i els 10 anys, sabrien perfectament qui és. I dirien, escolta, és la Kai, de la sèrie SX3, del Super 3, el projecte Beta. Pels que tenim una mica més d'edat, ella és una jove actriu de Centelles, a Osona, que s'està obrint pas en el món de l'actuació. La nostra convidada avui és l'Erika López, la Kai, a la tele. Bona nit, Erika, com estàs?
8: Bona nit, molt bé, encantada d'estar aquí, com esteu?
4: molt bé. A veure, t'hem de fer una primera pregunta. Aquesta li fem a tothom sempre igual. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Doncs mira, la veritat és que sí. M'ha agradat molt la conversa que heu tingut amb la Siri. M'ha semblat preciós. No havia sentit mai a parlar d'aquest llibre i m'han entrat moltíssimes ganes de llegir-lo. I a sobre, quan ha sonat la cançó de la seva filla, ja he pensat, hòstia, això és superemocionant. O sigui, m'ha agradat molt aquest moment.
4: Doncs mira, ja te'l pots apuntar, les històries de fantasmes. Escolta, com tens el cos? Perquè ahir veu anar-hi forts el 3 que t'envio, tots els beta, amb diverses actuacions al llarg del cap de setmana.
8: Sí, la veritat, va ser molt guai, va ser un cap de setmana preciós, vam acabar tots supercansats, ja el diumenge no podíem més, l'última actuació, ja estàvem destruïts, però va ser molt divertit, molt maco, trobar-se amb tots els infants que ens miren, rebre tot el feedback de que els agrada el que fem, no té preu, és preciós.
4: Clar, esteu allà interpretant el personatge, no? Perquè ara ho dèiem, a la nostra hora no tenim els oients més petits a casa, però clar, tu a casa ets la Kai, a la tele ets la Kai, sí, sí. No? Has de fer aquesta gestió del personatge amb ells.
8: Sí, la part bona és que els nostres personatges del Super 3 són bastant propers a com som nosaltres. Mm. Llavors sí que a nivell d'aficions la Kai és molt diferent que jo, perquè jo no jugo videojocs, per exemple, però sí que per mantenir-ho així com dos dies sencers és més senzill perquè hi ha una certa proximitat.
1: Clar, normalment els que fem ràdio, tele, ho fem sense tenir al davant les persones a les quals ens adrecem. Mm. Com han sigut aquests dos dies? Què us deien els nens i joves?
8: Era brutal. O sigui, quan vam fer com una roda de premsa amb l'InfoKai i ens feien preguntes, i era molt graciós perquè, clar, els nens se'n recorden de mini detalls d'aquell capítol de la temporada 2, què passa? I clar, a vegades hi ha coses que dius, ostres, espera't, deixa'm fer memòria de què m'estàs parlant. Però, a part d'això, que és molt guai que se'n recordin de tantes coses concretes, també et diuen, ens agrada molt, ens encanta Projecte Beta, gràcies, Kai, ets la meva preferida. I jo, ai, moltes gràcies a vosaltres. Són molt, molt monos, la veritat. Clar, i els pares també són molt agraïts.
1: Que bonic. I dèiem que tot això va començar amb un link?
8: Sí, el meu avi em va enviar un link. Però és curiós perquè el meu avi, com la majoria d'avis, no sap gaire com funciona el mòbil, no sé d'on va treure aquest link. Vull dir, jo no sé d'on el va treure, però ell me'l va enviar i jo no havia fet mai cap càsting, no havia fet mai res, i mira, m'hi vaig apuntar i després de moltes fases al final va acabar sent el càsting per el Projecte Beta del Super 3.
1: Ostres, però això és boníssim. Això és que l'avi et va dir, això t'ho faries bé o què? Vull dir, ell tenia fe amb tu, t'havia vist actuar, què passa amb l'avi?
8: Sí, no, a la meva família tots han fet tota la vida teatre, llavors sí que el meu avi suposo que el devia rebre, no sé d'on, o sigui, no em preguntis d'on perquè és que no ho sé, però ell devia pensar que m'hi podia apuntar i mira, ho vaig fer, li vaig fer cas.
1: Abraçada a l'avi des d'aquí, eh?
4: Totalment, total. Escolta, tenies 16 anys aleshores, n'han passat 4. Quan arribes al càsting, què passa? Com és un càsting d'aquest tipus? Què us demanen fer?
8: Doncs mira, va ser un càsting molt complet, o sigui, vam fer moltes coses. Vam ballar, vam cantar, vam actuar sols, en parelles, en grups de 4, vam fer vídeos de TikTok, vam simular directes, fins i tot com si estiguéssim en alguna plataforma de streaming. Vam fer moltíssimes coses molt diverses, però va ser un càsting molt guai perquè hi havia molta gent i va ser molt divertit.
4: I us vau trobar, us coneixíeu amb els actuals Beta o no? O en aquest càsting, dic, eh? Si us
8: sí, doncs mira, jo la veritat és que no el recordo, dels tres. Ells, entre alguns d'ells, sí que es recorden, però jo hi vaig coincidir molt poc. Sí que llavors el dia que ens van fer una última prova conjunta els 4, aquell dia sí que ens vam conèixer i vam veure que clarament hi havia una sinergia, alguna cosa que funcionava.
4: Mm. Aviam, els Beta, és que clar, ara potser tenim oients, no saps, el Manel i jo estem molt al dia, però sí. ens toca. Però clar, qui no tingui ara fills en edat de veure el Super 3 no sap què és el Projecte Beta. Per què no ens ho expliques, Erika?
8: Sí, tant. Mira, el Projecte Beta és una sèrie del Super 3 per infants això de 6 a 10, 11 anys, i són uns companys de pis, són 4 companys de pis que viuen en un magatzem i allà els hi passen coses absolutament surrealistes, inverossímils, coses supergracioses i curioses. Hem tingut superpoders, hem estat amb vampirs. I llavors és una sèrie així, més estil sitcom, amb bastant d'humor i és molt divertida.
1: Aquí cadascú hem estat marcats per una generació de Super 3. La meva, per exemple, era el Petri i personatges sí, així. La teva qui va ser, te'n recordes?
8: Sí, tant. La meva era la família dels súpers. Jo era superfan. Era molt, molt fan. Anava a les festes dels súpers. M'ho mirava sempre. I, a més, com que jo tinc germans petits, em vaig mirar el Super 3 fins que era bastant gran, perquè ells encara s'ho miraven.
4: És que, esclar, és fàcil que tu miressis fins als 16, pràcticament, no? Clar. Per acompanyar-los fins aquests 16 anys que vas fer el càsting, no?
8: Mira, 16 no, però tampoc queda tan lluny, això.
1: Clar. Deu ser una feina bonica, eh?
8: Sí, sí, no, és molt bonica i sobretot ja us dic, quan ens trobem amb els infants que ens miren és molt maco i escoltar-los i veure que estan molt emocionats de conèixer-te és com, ostres, és molt fort perquè no te n'adones que et pots tenir aquest impacte.
4: No sabem quan durarà el Projecte Beta, no? Perquè ho sabem, ara hem parlat de les diferents famílies i generacions, però t'estàs preparant tu, no? Estàs estudiant interpretació, oi que sí? Sí. T'agradaria continuar actuant? Sí, què t'agradaria fer?
8: Doncs mira, m'agradaria molt, m'agrada molt interpretació i m'estic formant d'això, però també m'agrada molt la música i m'agrada molt cantar. Llavors, així un somni que tinc seria poder fer musicals en algun moment. Llavors ara m'estic formant com bastant enfocada en aquest camí, tot i que a la tele m'està encantant i gravar una sèrie em sembla una cosa divertidíssima. Però així com per un futur, somiaria en fer algun tipus de musical.
1: Doncs parlant de musicals, nosaltres tenim la gran responsabilitat sempre de posar l'última cançó del dia, perquè quan s'acabi aquesta cançó ja anirem a l'endemà. L'estrenem sempre el dilluns i per aquesta setmana hem anat a una novetat, però d'un clàssic, podríem dir gairebé.

60 anys de carrera, Maria del Mar Bonet. El seu nou disc, hi ha una cançó, el seu nou disc es diu L'aigua no cansa, i hi ha una cançó que sembla feta per aquest moment. Es diu Nit.

0: Doncs per acabar el dia i per acompanyar aquesta última cançó d'aquesta setmana, de la Maria del Mar Bonet, hi posarà la veu, les paraules, l'Erika López. Ella és una jove actriu, ara mateix encarnada en l'ACAI, al Super 3, en aquest projecte beta que arrossega tants i tants infants de les nostres cases, amb música, balls, coreografies i les seves aventures. I ella ja està pensant també en el futur, en aquests musicals que li agradaria fer, tal i com ens explicant. Erika, gràcies per acompanyar-nos, tant de bo sigui així.
1: A vosaltres.
0: El més immediat és que resolguis el dia d'avui amb res, el teu comiat, l'última paraula del dia.
1: Doncs mira, jo volia animar per acomiadar el dia a tots els que acompanyeu infants a que els hi parleu en català, que els hi poseu sèries, música i contingut en català per poder mantenir la nostra llengua viva, que és molt, molt, molt preciosa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Partit Popular ofereix a Junts per Catalunya i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions generals a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor serà, per segons ell, netejar les institucions i posar les urnes de seguida.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: El líder del PP s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però a fons els dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Donald Trump frena almenys de moment l'escalada militar d'Israel al Líban després de parlar amb Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelí havia ordenat bombardejar el sud de Beirut si Hezbollah mantenia els atacs al nord d'Israel. Però després de la conversa amb Trump i de la trucada que el president dels Estats Units ha tingut amb Hezbollah a través d'intermediaris, el govern libanès ha assegurat que la milícia xiïta accepta un alto el foc mutu amb Israel. Tot i això, Netanyahu diu que l'alto el foc amb Hezbollah només afecta els bombardejos que tenia planificats fer a Beirut i no l'ofensiva militar al sud del país.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pogut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per a la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
3: El Helocadil deixa de ser un medicament català. La farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Helocadil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Segons Laboratoris Ferrer, la decisió s'emmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en les teràpies de malalties rares.
1: Hi ha malestar per l'ús residual del català durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el pontífex està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat descontent en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer és el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
4: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: Les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunberg i No de la companyia de dansa La Venidera triomfen als Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives. Bona nit.
5: Bona nit. Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà aquesta que ve, ha aconseguit tres dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunberg, Albert Pijuan.
6: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries. Sí, a més, jo penso que és una escriptura zero acadèmica, és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
5: Millor repartiment i millor actor per Toni Vieira.
7: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
5: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el de millor espectacle teatral. Un espectacle que, per cert, a Catalunya encara no s'ha pogut veure. En dansa, el muntatge No de la Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels noms propis de la nit. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mèrida.
1: I als esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 al segon partit de l'eliminatòria.
3: A la Lliga de Futbol Sala, mentrestant, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off pel títol. Els blaugranes han superat 4-6 al Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontaran al Movistar Inter.
1: I al torneig de tennis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat els partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogier, Aliassime, Berrettini, Tiafoe, i en dones ha avançat a quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss.
0: Fins aquí les notícies.
8: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
9: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
8: Moments que semblen sense sortida.
10: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
8: Dolors que costen d'explicar.
11: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
8: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
9: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
8: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: No us ha passat mai que et lleves sabent que has de fer una cosa, però de cop i volta t'agafa com una pressa diferent i et poses a fer una altra cosa que no era prioritària, que ni t'havia passat pel cap començar el mes de juny així, però ja hi ets i ho has d'acabar. Tot ha començat perquè estés una rentadora i quan he tret la roba he vist que, per dins, necessitava una neteja a fons. I ja em veus a mi amb el pijama posat encara i sense esmorzar, drap en mà i un producte per netejar rentadores i vinc a deixar-ho tot ben net fins que he abocat tot el producte dins el tambor i he posat un cicle a 60 graus, cosa que no faig mai, perquè el líquid fes el seu efecte. I per si no en tenia prou de gastar electricitat aquest matí, un cop ja havia esmorzat i havia posat el rentaplats, també he pensat que li convenia una neteja interior al rentaplats. Així que he esperat que acabés, que refredessin els plats, els he guardat, i aleshores ha començat l'operació rentavaixelles, traient els filtres, netejant el braç que dona voltes i va llançant aigua, i posant un cicle sencer de 3 hores, que tampoc faig mai, perquè el producte situat cap per avall al lloc dels plats fes la seva feina i ho deixés tot ben net, com una patena. I com que on n'hi ha dos, n'hi ha tres, també tenia una pila de llibres per donar que feia dies que s'amuntegaven en un racó de casa i avui he trobat el moment de carregar-los i deixar el menjador lliure de llibres per terra. Ara només n'hi ha per sobre la taula, a les estanteries, a la tauleta de nit, a l'estudi, però a terra ja no. El dia ha estat prolífic, no ens podem queixar. La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts i el vostre dilluns com us ha anat? El 93207474 per parlar amb nosaltres. Avui qui truca és la Felisa des de Manresa. Felisa, bona nit.
2: Hola.
0: Què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Marta. Com va?
0: Molt bé.
2: Escolta, amb el tema dels llibres, que ho estaves dient ara,
0: sí.
2: Per tot el pis jo em trobo igual.
0: Ah, sí?
2: A terra no en tinc, però he de buidar el pis de llibres, també.
0: Has de buidar el pis de llibres.
2: Escolta, no truco per això. Mira, el dijous us vaig estar escoltant i vaig intentar trucar des de 12:45 fins a 1:00 i no em veu... Bueno, no em van contestar.
0: Oh.
2: Era per contestar d'un senyor, em sembla que era el doctor Garriga.
0: Sí.
2: Bé, que va parlar, entre d'altres coses, al final de les... De les gomes de pollastre.
0: De pollastre, sí, senyora.
2: Ai, que em va sonar malament.
0: Sí.
2: Però molt malament, eh?
0: Sí, senyora.
2: I bueno, volia contestar això.
0: Va.
2: A veure, jo vaig treballar molts anys en un despatx, hi havia un senyor molt catalanista, com jo, i molt culte, i jo sempre dic, i perquè aquest senyor així ens ho deia, anelles elàstiques.
0: Anelles elàstiques? Això no ho havia sentit mai així, eh? Sí.
2: Anelles elàstiques. És que són anelles elàstiques. Perquè una senyora va dir un nom que jo no l'havia sentit mai.
0: Sí, ara no me'n recordo.
2: Jo tampoc.
0: Goma de fili...
2: Un nom,
0: sí,
2: un nom.
0: Sí, ho sé, però ara no me'n recordo.
2: Sí, però la goma de pollastre sí que em va xocar. Anelles elàstiques.
0: Anelles elàstiques, d'una altra
2: manera.
0: Jo sí,
2: ho trobo molt coherent i molt... I bueno, jo
0: és molt elegant i tot, eh? No fa per un pollastre, ja t'ho diré. Però sí, anelles elàstiques no deixen de ser-ho, està clar.
2: Eh?
0: Molt
2: són
0: bé.
2: Anelles elàstiques.
0: Doncs moltes gràcies.
2: M'ha agradat molt sentir-te i algun altre dia que hi hagi alguna cosa ja trucaré.
0: Perfecte. Doncs aquí serem. Moltes gràcies.
2: Bona nit a tots.
0: Bona nit.
2: Vale, adéu.
0: Adéu. En David, des de Rialp, bona nit.
3: Hola.
0: Què tal, com estàs?
3: Bona nit.
0: Bona nit.
3: Bé, cansat, però bé.
0: Molt bé. Ha sigut un dia amb molta feina,
3: perquè...
0: sí?
3: Molta feina i els cops de calor que ha fet.
0: Ja,
3: dies,
0: ja.
3: No?
0: Sí. Aquí també,
3: aquí
0: eh?
3: Vam passar... Sí, aquí vam passar la setmana passada d'encendre l'estufeta a la nit, una mica, i llevar-te al cap de 2 dies a 30, no sé quants graus. Uf, ha sigut una mica bèstia.
0: Molt bèstia,
3: ara
0: sí.
3: Ara ha fluixat una mica, no ha plogut, cosa que ja convé que plogui una mica. Mm. De moment no plou per aquí, pel Sobirà. Però bueno, tot bé.
0: Molt bé.
3: Ja tenim tomàquets a l'hort, ja tenim
0: carbassó. Això és interessant. Tomàquets, I tomàquets. Enciams. Que bé, oh, que bé, m'encanta.
3: Bueno, si mai puges per aquí, que em porten un cistell.
0: Passo per l'hort, no?
3: Sí, si mai passes per aquí dalt, et prometo un cistell de tomàquets i de carbassó.
0: Carai, tu, doncs no m'ho diguis dues vegades, eh? No m'ho diguis dues
3: bueno,
0: vegades.
3: Bueno, el diàleg no està tan lluny.
0: No és veritat, no està tan lluny, tampoc, no passa no. res. Molt
3: I
0: bé,
3: a Barcelona, què? La calor.
0: Doncs insuportable, o sigui...
3: Sí, no, amb la humitat del mar i tot.
0: No fa tanta humitat com fa a l'estiu, per entendre'ns, però com que també ha sigut de cop que s'estava a la mar de bé, doncs clar, de cop i volta dius, ara no hi ha hagut una evolució, saps? Ha sigut de, no, ai, quina fresqueta, a quina calor, però vaja.
3: Sí, com diuen a Vic, crec que és a Vic que ho diuen, perquè jo soc ell allà, que passes de l'infern... Perdó, de l'hivern a l'infern.
0: A l'infern, correcte.
3: Sí, passes del fred a la calor d'un dia per l'altre.
0: Sí.
3: Doncs pues bueno, fi. Només... Pues bé, quan feu vacances?
0: Quan fem vacances?
3: Quan plegueu?
0: Pleguem, crec que la programació s'acaba coincidint amb la... Espera't un moment, que tinc el calendari a la mà, però si no et diré una mentida, no vull dir una mentida. Crec que la programació d'estiu comença el 6 de juliol, per tant, nosaltres anem fins... el 3. Vull dir que queda un mes.
3: Un mes.
0: Un mes, un meset, sí.
3: Molt bé.
0: Però jo encara continuaré treballant, uns dies més, vull dir que jo encara...
3: Sí, bueno, i si no, després de vacances,
0: exacte,
3: no hi ha problema.
0: No hi ha problema. Molt bé.
3: Llavors, només, un petit apunt, que, no sé, és una cosa que em rebenta, però bueno, intentaré ser molt correcte. Com pot ser que després del que va passar l'altre dia als Camps Elisis de París, sigui l'equip que sigui, sigui el país que sigui, és igual. Que hi hagi uns rellotges, que hi hagi una persona o dues persones mortes i després surtin allà a passejar-se amb l'autobús. Voleu dir que no estem perdent una mica el nord?
0: Ai, noi.
3: És una reflexió d'aquelles que tinc jo, eh? Jo entenc que els jugadors i l'afició que no són violents, es mereixen, s'ho mereixen, no vull dir que no, eh? No vull ficar tothom al mateix lloc. Però estem fent de, no sé, del fet de ser d'un equip o d'un altre, una forma de generar violència gratuïta que no porta mai enlloc. Perquè la violència, que jo estic a l'exèrcit, la violència sempre genera més violència, no ens agrada res més.
0: I tant, sí. El que passa que probablement aquesta gent no té res a veure ni amb seguidors de futbol ni amb res, són gent que aprofita la violentesa.
3: Sí, segurament n'hi haurà molts. Però també et recordo una cosa, eh? I perdona que calli, disculpa. Els últims partits que hi ha hagut entre el Barça i l'Atlético de Madrid, que no hem sigut mai equips que haguem tingut conflictes, tant l'autobús del Barça a Madrid com l'autobús de l'Atlético de Madrid al Barça han estat pedregats a cops de pedra.
0: Ja. Sí,
3: això s'hauria de poder controlar. Si podem posar 40.000 policies perquè vingui, i soc catòlic, perquè vingui el papa a Espanya, doncs també podem posar policies per controlar les quatre associats.
0: Sí, segurament hi eren, però... En fi, que sempre hi ha d'haver la nota violenta, sempre hi ha els que s'aprofiten. Sí. És així.
3: Reflexionem, que deia aquell.
0: Sí.
3: Bueno, molt bé, David. Ja us he fotut el rotllo.
0: Vinga, doncs.
3: Que vagi molt bé,
0: bona abraçada,
3: nit.
0: Bona nit. L'Emili, des de la dreta de l'Eixample Barcelona, bona nit.
4: Bona nit.
0: Com està, Emili?
4: Emili, estic bé.
0: Molt bé.
4: Estàvem parlant amb tu, que feia molt temps... Bueno, amb tu no havia parlat mai.
0: Ah, jo dic, a mi no em sona, haver parlat amb l'Emili. Per tant, contenta que hagi trucat.
4: Amb en Javier Solà, moltes vegades.
0: Molt bé, doncs...
4: Fa un parell d'anys, poder tres ja, que vaig... Tenia unes bones col·leccions de gotjos, 10 quilos de paper de gotjos.
0: Mare de Déu.
4: Se'n van emportar al monestir de les Avellanes i uns altres, els que van telefonar primers, van ser repartits.
0: Ah, sí?
4: Ara tinc exactament, anirem per el més vell, el més antic, l'Avantguàrdia número 1 de Barcelona de l'any 1881. El paper està una miqueta... Estava amb unes golfes i està una miqueta ranci. Uh-huh. Es veu que de la humitat o, sí, o no sé. Uh-huh. I a la pàgina central hi han dues cases comercials d'aquí de Barcelona. Mm. Es pot dir el nom?
0: Sí, sí, home, sí, i tant que es pot dir el nom.
4: Un és de les cerveses d'Am.
0: Sí.
4: Ja feien la propaganda. I l'altre és del Mecalux.
0: Sí.
4: Que jo em pensava que era una cosa de 40 o 50 anys, això del Mecalux.
0: Imagina't, doncs... 1881 m'ha dit, eh?
4: Sí. El número 1. Mm-hmm. De la Vanguardia del 1881. Això és la Vanguardia.
0: Sí.
4: I a banda, dos volums del Quixot, de la primera editor que es van editar aquí a Barcelona, d'en Joaquim Gil, l'edició del 1932, a l'abril. Com que teniu el meu telèfon, si algú s'interessa, li doneu el telèfon, o no sé com ho feu.
0: D'acord. Si algú vol, o bé aquesta Vanguardia número 1 del 1881, aquests dos volums del Quixot de l'any 1932, que es posi contacte amb vostè, li posem nosaltres en contacte, li donem el telèfon.
4: Exacte.
0: I vosaltres us enteneu i vostè li... el regal, entenc, eh?
4: Sí.
0: D'acord.
4: Exacte.
0: Molt bé.
4: Molt bé. Moltes felicitats pel programa, perquè abans m'agradava, però ara crec que encara m'agrada més.
0: Doncs, Emili, moltes gràcies per la trucada i a veure si podem... algú està interessat en això que ens ha ofert. Gràcies per trucar-nos.
4: Moltes felicitats per tots els ignorants i per tot l'equip de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, Emili, gràcies. Bona nit.
4: Bona nit i bona hora.
0: Adéu-siau. En Lluís, des de Manresa, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta. Bueno, aquí estem, no?
0: Aquí estem, sí, senyor.
5: Comença la setmana. Sí, veuràs, era perquè sigui exponencial, aprofitant el programa, uh-huh, volia consultar o per aviam si algú em pogués dir alguna cosa, eh? És el següent. Jo era persona de molt baixa visió i el 2019 vaig perdre la poca visió que ja em quedava. Vaig quedar sec.
0: Sí.
5: Bueno, pues arran pues afiliat a l'ONCE durant fa molts anys, eh? Doncs jo tenia com un neguit i no sé ben bé a qui preguntes, inclús no trobo mai una resposta. I és lo següent. Sabeu que existeix aquestes ulleres intel·ligents que de la Ray-Ban, crec que és de la casa aquesta concret, que reconeix les coses del teu voltant si fa moltes coses. I jo el que em preguntava és l'OLCE, sí, els especialistes en tiflotecnologia, que crec que es diu, com l'OLCE no té o que apadrinessin o una empresa ho oferís, perquè això seria propaganda inclús, per tots els sentits, tant que fan l'OLCE, tants milions que donen en teoria i de tot això, unes ulleres que, en el meu cas, i el de molta gent,
0: Clar, aniria dient les coses que hi ha pel camí, no vols dir?
5: Exacte, que inclús reconeixen, i ha arribat un moment que hasta saben de quin material està fet, perquè abans se'ls ha ensenyat. Si hi ha una cosa de ferro, imagina't fins a quin punt de dir, hi ha un senyal, que jo ja sé que pot ser alumini, l'he tocada, l'havia vist inclús.
0: Sí, sí, sí.
5: I pot dir, no, és una senyal d'alumini a les 12 teves, o a les 3. Mm. I jo penso en la tecnologia, tant que s'adalanta i de tot, i esclar, i no sé si hi hagués algú que ho escoltés de la ONCE, suposo que sí, això que deia jo, exponencial, segur que n'hi han. I crec que es diu tiflotecnologia els que es dediquen a aquest tipus, com diria, de les... Ostres, és que
0: sí, ulleres com amb intel·ligència artificial, deu ser, sí, no?, que et van reconeixent, sí, tot el que... Sí, sí, ja sé què,
5: exacte,
0: vols dir.
5: Exacte, jo ara mateix podria ser inclús molt més independent, perquè inclús, és que em diria, tens una persona aquí dos pams, perquè això fa un neguit, una ansietat, que a vegades allò de l'espai, clar, no, No saps la distància
0: clar, clar,
5: de les
0: coses. Tant, sí, sí.
5: Evidentment, que a vegades et tracten com si tingués, que jo a vegades em quedo parat, que jo no ho havia fet mai ajudant amb altra gent quan hi veia, hasta per sensibilitat, que et fan hasta córrer com si hi veiessin. Alguns sí que em diu, ai, és que ara no me'n recordava que no hi veies. Dic, no, vale, jo encara, a goita.
0: Sí, sí. Doncs escolta'm, Lluís, està bé que ho diguis perquè igual també ho podem demanar. No fos cas que sigui un pla de futur. Saps? Que algú ho tingui previst.
5: Sí, sí,
0: estaria
5: sí.
0: Bé saber-ho.
5: Una cosa que m'ha passat pel cap, que és un futur que ja podria ser un present.
0: Totalment.
5: Perquè en la casa Onda té un robot de color vermell, que ho pots mirar-ho... Per això ja parlo de l'època que ja vam parlar l'altre dia d'allò més enllà del 2000.
0: Sí, sí, sí.
5: Que recordes, que vam per un momentet vam dir tu o qualsevol persona més, tothom ho sap, de certa edat inclús. Doncs aquest robot donava voltes sobre si mateix, caminava, que hasta feia com por, perquè clar, ja estava superarticulat... que ara sembla que sigui una novetat d'ara no fa gaire.
0: Imagina't, sí.
5: I està per, encara hi deu haver-hi les imatges per internet, que quan ho veus o el tingués jo davant, segur que hasta faria com una mica no de iuio,
0: Sí, totalment.
5: Allò que passa, que dius, aviam si ara m'atacarà.
0: Exacte. No?
5: I això, doncs, unes lires, i més avui, més que mai, que hasta... tants milions que tenen en teoria la ONCE, tant que vacilen d'això, i no és un, jo dic com una realitat, de veritat que no, goita, vaig pagar hasta el bastó, vull dir que ja, que si puc, mentre es pugui pagar, ho pagaré el que sigui, Ja no demano que em regalin res ni a mi, ni crec que els de més persones de baixa visió o invidents.
0: Doncs a veure, ho investiguem.
5: Quina bona, no crec que digui cap cosa. Jo a vegades li puc dir, Lluís, igual tens el cap que se te'n va més... Però penso que avui en dia més que mai, si ha sortit aquesta espècie, la Raven, que està inclús, ja ho diuen, que sí?
0: Sí.
5: Que ojo, que la gent ara graven quan no ho sap.
0: Sí, sí, sí, sí, però almenys això era per una bona funció, està clar.
5: Sí,
0: doncs a veure, Lluís, ho demanarem, si no ho sap, si no ens ho contesta ningú, o no ens fa referència a ningú.
5: El telèfon està aquí, li voleu donar? O si no, l'agència de Manresa, que vingués algú de dir... Vine que en parlarem, una especialista en tiflotecnologia, que la paraula ara no s'hi vol dir, deu ser especialista en coses de, justament de nom d'això, no? D'eines factibles,
0: D'acord, Lluís, perfecte.
5: I bueno, doncs, sí, no vull allargar molt més. Gràcies a tothom, gràcies Marta.
0: A tu per trucar.
5: I bueno, records en Toni.
0: Molt bé, de part teva.
5: Potser estàs despert, Toni.
0: Potser sí, potser encara sí, vés a saber, ja et sentirà. Gràcies.
5: Gràcies, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
5: Adéu.

0: Illes de Pau.
1: Avui, en aquesta illa de Pau, ens n'anem al Pròxim Orient. Marxem al Líban per saber quina illa de Pau hi pot haver en una ciutat en guerra. Això és el que li hem preguntat a una dona nascuda a Barcelona fa 27 anys, que en fa 3 que viu i treballa a Beirut. Ella es diu Maria, és consultora en cooperació i està enamorada de la ciutat. Reivindica el seu esperit hospitalari i de diversitat religiosa, malgrat els bombardejos israelians, malgrat que veu cada dia els milers de libanesos que s'hi han refugiat, fugint de la devastació del sud, i malgrat que també palpa cada dia la guerra psicològica. La Maria ha explicat com és la seva vida quotidiana a Beirut, a la nostra companya Judit Perpinyà.
2: O sigui, jo visc el que es diu com la zona cristiana de Beirut, que és a la zona est. És una barreja, és un barri bastant humil, però sí que amb els anys s'hi ha anat mudant bastanta gent estrangera, llavors és una mica mix-max d'aquestes dues poblacions, diguéssim.
3: Tu has estudiat primer a Barcelona i després a París, i per estudis i per feina has viscut als Estats Units, al Marroc, a França, a Bèlgica, a Tunísia i ara al Líban. Però aquí al Líban, a Beirut, has decidit que potser hi deixes anar l'àncora i t'hi quedes definitivament, no? Què té Beirut que t'ha atrapat?
2: Crec que sobretot la gent. O sigui, crec que vaig tenir molta sort quan vaig arribar aquí, que ja coneixia alguns libanesos, que em van obrir les portes tant de casa seva com de tota la societat libanesa, i he tingut la sort d'anar coneixent molta gent de diferents àmbits socials. És com diferent que en molts altres llocs, que per exemple, no sé, a França potser costa una mica també, és com sentir aquesta sensació de que ets benvingut allà, aquí sempre et sents molt benvingut a tot arreu.

0: i és un dels grans estereotips, no? L'hospitalitat libanesa, que jo crec que en part és veritat. I al final és un país molt interessant perquè políticament és molt interessant. La gent ofereix moltes perspectives diferents i això és una cosa com que, bueno, a mi m'agrada molt la política i enganxa molt, no? Tota aquesta diversitat. Bueno, vaig arribar aquí una mica perquè volia conèixer millor l'Orient Mitjà, perquè per treballar i tal, i al final m'he quedat perquè per la gent, perquè he construït una bona xarxa i perquè em sento molt com a casa, no?
1: Diries, Maria, que Beirut havia estat uns anys una mica una illa de pau al Pròxim Orient?
0: Sí, i tant. Entre els anys 50, 60, 70, fins a l'arribada de la Guerra Civil, sí. Hi havia hagut alguns conflictes lleus pel mig, això sí, mai ha sigut l'estrella de l'estabilitat, però bueno, com tot a l'Orient Mitjà, però sí que havia sigut una mena d'illa de pau. De fet, Beirut es coneixia com el París de l'Orient Mitjà, a Old Liban com la Suïssa de l'Orient Mitjà, no? Per també tot el tema dels serveis financers aquí, que o sigui, l'economia libanesa es va desenvolupar molt al voltant del sector bancari i el sector financer.
1: El concepte d'illa de pau, no sé, potser és especialment dramàtic al Pròxim Orient, no?
0: Sí, totalment. O sigui, tristament, no, pensem en el Pròxim Orient com aquest lloc on sempre permanent hi ha conflicte i pèrdua i misèria i desplaçats i refugiats i això, com que en la nostra ment no és un lloc on associem petroli i després molta negativitat a conseqüència d'això, no? Uh-huh. No sé, mai saps, no?, com és viure en un lloc en guerra fins que arribes aquí. I jo vaig arribar el 2023, o sigui, sempre he viscut al Líban amb aquesta situació. Vull dir, vaig arribar 2 mesos abans de l'octubre, del 7 d'octubre. O sigui, que sempre he viscut... vull dir, m'he enamorat del país, diguéssim, en guerra, saps? I és curiós perquè es dona com aquesta dualitat, no? De que una guerra mai passa a tot arreu, a tots els llocs, al mateix temps, no? Sinó que és una sensació molt estranya perquè al final tu pots estar aquí a Beirut i anar a les cafeteries i anar a comprar i tot, hi ha una sensació d'aparent normalitat mentre a uns quilòmetres més enllà cap al sud del Líban estan bombardejant d'una manera esgarrifosa, no? I al final és com que tu pots viure com en aquesta mena d'illa de pau que acaba sent Beirut o alguns barris de Beirut i després et trobes que, bueno, la resta del país seguim en una guerra i aquí també, però és una guerra més psicològica. I això, llavors és com aquesta dualitat permanent i aquesta temporalitat permanent també, de que tot sempre és temporal, saps?
1: I ho acabes normalitzant, això?
0: Sí, és com que la teva vida és el present, no existeix el futur. És una idea molt dura, però jo crec que és una idea que ha acabat sent essencial en la mentalitat i la cultura i una mena el savoir-faire libanès.

0: que és el de viure totalment el present, i sobretot es nota també perquè, per qüestions com la inflació, per exemple, no? De que doncs, al final tu cobres un sou i com que la moneda varia tantíssim, es va devaluar tantíssim, no saps què passarà demà, per tant tu gastes tot avui, no? I a més afegeixi ara la guerra i tot aquest, vull dir que és com que hi ha tanta... hi ha hagut tantes crisis que és com, bueno, només podem viure avui i el que passi avui i demà pràcticament no existeix, no?
1: Quan hi vas arribar tu al principi de sèrie, de sentir-te integrada, això que ens deies que

0: m'agradava moltíssim anar a passejar per allà, anar a córrer i això. Llavors, a més és una zona com que també es veu tota la diversitat de Beirut, no? Vull dir, hi ha cristians passejant, hi ha musulmans passejant, vull dir, veus tota la tipologia de tota la diversitat religiosa que viu en aquest país. Llavors això, a mi aquest lloc em transmetia molta pau.
1: De totes maneres, Maria, la gent pensarà, justament ara, quin patir que ha de ser viure a Beirut. No, jo no sé si tu has viscut els bombardejos israelians.
0: No, o sigui, jo he estat aquí quan hi ha hagut alguns cops bombardejos, tot i que no t'enteres de res. Vull dir, aviam, l'altre dia sí que hi va haver un bombardeig com molt localitzat al suburbi sud fa una setmana o dues, però normal, o sigui, els bombardejos forts, jo sempre he tingut la sort, entre cometes, d'evitar-ho. Per exemple, el 8 d'abril va ser un dia terrible perquè van bombardejar diversos barris del que es diu Beirut més central.

0: De fet, van bombardejar Manara, que Manara, ara mateix aquell lloc que t'estava explicant del passeig marítim i tal, va ser bombardejat un edifici allà, i també en el Reise, que també està, o sigui, a l'altre cantó, diguéssim, del passeig marítim. Vull dir que sí que han arribat a bombardejar diversos barris del centre de Beirut i al sud. Al sud és perquè, bueno, a Líban hi ha un actor no estatal armat, que és Hezbollah. Hezbollah en el seu moment era considerat com l'actor no estatal armat més important del món perquè tenia molts efectius i és un, bueno, es considera que és un proxy d'Iran, perquè Iran els finança, etcètera, etcètera. Llavors aquesta és una milícia que sorgeix originalment durant la Guerra Civil Libanesa als anys 80, per lluitar contra la invasió israeliana. Els israelians invadeixen el Líban a partir dels anys 80 i llavors neix aquesta milícia. Amb els anys això s'ha anat transformant i el Hezbollah ha esdevingut un estat dintre l'estat. I dintre d'aquest estat dintre l'estat tenen infraestructura i oficines i, bueno, locals en diverses zones del país, i una d'aquestes zones fortes són el suburbi sud de Beirut.
1: M'agradaria, Maria, que et presentessis.
0: Vaig néixer a Barcelona l'any 99 i vaig estudiar Estudis Globals a la Universitat Pompeu Fabra i després un màster en Cooperació al Desenvolupament a París. Què més? Soc consultora en Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària. Fa uns quants anys que treballo d'això, he treballat en organitzacions internacionals com ara l'OCDE, també per la Comissió Europea al Desenvolupament i Acció Humanitària. Fa uns quants anys que treballo d'això, he treballat en organitzacions internacionals com ara l'OCDE, també per la Comissió Europea i enterar-me de la situació. Aquest és el tema. Seria una mica extrem, eh? Però sí, podria passar. Vull dir, requeriria que estigués una mica sec. Però sí que és veritat que, doncs, en algunes zones de Beirut, per exemple, t'he parlat, no, del passeig marítim i tal, allà hi ha gent desplaçada, el que es diu el front marítim, el waterfront, que està just davant del centre, allà també hi ha moltes tendes. Un dels parcs de Beirut, a Horsh Beirut, també hi ha moltes tendes allà. Vull dir, es veuen. Si volguessis ignorar-ho, podries, però sí que es nota moltíssim això, que hi ha molts desplaçats. La gent no pot tornar al sud perquè no només és extremadament perillós perquè hi ha bombardejos constants, o sigui, cada cap de setmana moren entre 20 i 50 persones, civils majoritàriament.

No només això, sinó que a més Israel s'ha dedicat a destruir la infraestructura civil, és a dir, l'electricitat, els dipòsits d'aigua, les carreteres, els ponts, tot el que permet la

0: vida.
1: Maria, tu tens amics que hagin resultat ferits en els bombardejos? Amics de Beirut? O que s'hagin quedat sense pis?
0: Ferits no, perquè per sort la majoria de gent va evacuar en el seu moment, però sí, sense pis o sense casa, sí.
1: Del teu barri no?
0: En el meu barri no, però clar, jo, o sigui, evidentment conec molta gent que viu al suburbi sud i molta gent ha perdut no només les seves cases i els seus apartaments, també conec gent que han perdut les botigues, o sigui, per tant, el seu mitjà de vida.
1: Tu vius amb por, Maria?
0: No visc amb por, perquè no pots viure amb por permanentment, però sí que tens un record constant de que hi ha una ocupació. Per exemple, tenim sempre un dron a sobre, la majoria de dies hi ha un dron de vigilància israelià, que li diuen a l'EMCA, que sempre el tenim a sobre, sents el zoomzeig d'aquest dron tot el dia com un recordatori de que estan aquí. I després, evidentment, doncs, tens tots els desplaçats, tot això. Evidentment, també, quan... És que, res, sents un helicòpter o sents un avió, vull dir, ja també tens aquesta sensació de... Oh, potser, saps, tenen alguna relació amb la guerra o així, encara que no ho tingui. Perquè al final jo crec que no vius amb por, però és una guerra psicològica i és una guerra psicològica molt basada en el so o el soroll. Per exemple, Israel no només utilitza el dron, també fan bombes sòniques de tant en tant, o sigui, passen amb el jet a molta, molta velocitat i trenquen la barrera del so, llavors això fa que tot tremoli, per exemple. Jo això no ho he viscut, però sí que és un recurs que han utilitzat bastant ara fins que van fer com l'alto al foc aquí a Beirut, diguéssim.
1: Evites passar per algun barri, per llocs que consideris susceptibles de ser atacats?
0: Sí, clar. O sigui, per exemple, al suburbi sud jo encara no hi he anat, tot i que és un lloc que a mi m'encanta perquè és perfecte per comprar coses, vull dir, perquè hi ha unes zones comercials molt xules. I després hi ha certs barris a Beirut que també intento evitar perquè van ser bombardejats fa poc i bueno, no ho saps mai. O sigui, que aquest és el tema, que ara mateix vivim en aquesta calma tensa, però que no saps mai quan poden tornar a atacar perquè els hi ve de gust.
1: A més del dron? Què més hi ha d'aquesta guerra psicològica que percep tothom, bombardejats i no bombardejats?
0: Hi ha diferents mètodes que utilitzen, però, per exemple, també en algun moment van llançar pamflets també des de l'aire dient que la gent escanegés un codi QR que segurament és per obtenir informació i això del telèfon mòbil. Després, de tant en tant, també que això ha passat algun cop, és com que apareixer, la teva localització apareix com que estiguis a l'aeroport i és perquè estan enviant senyals al GPS per interceptar el GPS, per exemple. També Israel juga molt, molt a crear tensió social entre la societat, o sigui, com que, entre la societat libanesa, per exemple. Com que ara estan atacant a molta gent, o sigui, fan aquests bombardejos específics a gent de Hezbollah i gent afiliada a Iran, dintre de la ciutat, clar, la gent té molta por, perquè això vol dir que pot ser que algú llogui un pis... algú que en teoria és un desplaçat i després bombardegin aquest pis i a tu t'afecti, si tu siguis el dany col·lateral, no? I això ha creat moltíssima tensió social perquè, clar, hi ha molta gent que està molt, molt, molt espantada de que arribi gent nova forània als seus edificis o als seus barris perquè hi ha la possibilitat de que si tenen alguna certa afiliació política, doncs Israel ho bombardegi. Llavors això és una tàctica que també Israel utilitza per crear aquesta tensió social i perquè hi hagi gent que vagi també en contra, bueno, d'altra gent amb certes afiliacions polítiques, si s'entén d'alguna manera.
1: I tens amics israelians o companys de feina o clients?
0: No, perquè clar, el tema és que aquí és il·legal tenir cap relació amb Israel o amb israelians, o sigui, no pots fer negocis amb companyies israelianes ni res. O sigui, no sé quantes persones queden jueves aquí a Beirut, però si en queden 3, em semblaria molt. I això, no. La veritat és que no tinc com cap contacte. Sí, tinc amics jueus fora del Líban, però no al Líban.
1: És il·legal perquè són dos països tècnicament en guerra.
0: Sí, porten en guerra des de, bueno, des dels anys 50. Sí, bueno, des del 48.
1: Ara jo he d'acomiadar. Quina diré que és la teva illa de pau?
0: El passeig marítim, la Corniche. Malgrat el dron, malgrat la pressió psicològica, seguir vivint i seguir gaudint de la ciutat i de la seva gent.
1: Maria, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Judit.
1: Continuar passejant pel passeig marítim de la Corniche, per veure la posta de sol és l'illa de Pau de la Maria, encara que hagi sentit un dron israelià sobrevolant tot el dia el seu pis.

0: D'aquí un minut i una mica més arribarem a 3:15 de la matinada. Petita pausa i continuem aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Catalunya
1: Ràdio. Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat, hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les Dones i els Dies, romesco o fricandó.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
3: Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
8: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Va, que ens truca el 932017474 la Francesca des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
9: Bona nit, Martona i companyia, ignorants tots.
0: Com estàs?
9: Mira, que estava pensant, com que tinc tantes joves per pensar, de que si podríem fer una roda d'oració pel Sant Pare el dia 10 a les 7 de la tarda, que és quan farà la missa a la Sagrada Família. Perquè l'ambient que hi ha per allà al voltant és una mica dolent, perquè diuen que la plàtica la farà en castellà, no en català. I això ja crea mal ambientillo. I no sé com blanqueja el tema i que el puguem ajudar i que pugui tirar endavant.
0: Ara faré jo d'oient ignorant, Francesca, eh? Quan dius una roda d'oració...
9: Sí.
0: Jo no sé a què et refereixes.
9: Ah, això ho hem fet moltes vegades amb el Xavier.
0: Ah, però clar, jo no ho escoltava perquè em llevava a les 6 del matí, jo no ho escoltava. Sí. Ara m'ho has d'explicar tu a mi.
9: Sí, quan teníem, no sé, una operació important d'algú, o tenia por o tal, llavors ens quedàvem amb la copla de fer una roda d'oració. I no sé, a mi, que em van fer una operació molt grossa, em va anar molt bé, molt, molt, molt.
0: I aquesta roda que la feu al programa? O cadascú
9: no,
0: casa seva?
9: No, cada un casa seva. Ah, cada un casa seva.
0: D'acord. Ja, ara sí.
9: Cada, és que no... cada un casa seva i allò que de gota en gota s'omple la gota, sí. Doncs això deu anar així.
0: Però tu la vols fer per la visita del papa, eh? Perquè que estigui tot bé, vagi tot bé, estigui tot tranquil.
9: Sí, perquè... jo veig tots els voltants molt revoltats i molta policia ja,
0: però això és normal, és un cap d'estat i quan ha de venir algú, si fos d'un altre,
9: sí,
0: país,
9: però aquí a la Sagrada Família ja n'han vingut tres de Sant Pare,
0: sí.
9: Però mai hi havia hagut aquest ambient tan, no sé, tant de vagues o tant de...
0: Beligerant, tu creus que està...
9: Això mateix,
0: sí?
9: Això mateix, ara ho has de dir, sí.
0: Doncs molt bé, Francesca, si la teva petició és aquesta, doncs endavant.
9: Bueno, escolta'm, pues gràcies,
0: mal no farà el contrari, d'acord?
9: No, mal no. Segur que molt bé, segur que fa.
0: Segur que fa.
9: Una abraçada i bona nit a tots, els ignorants. Gràcies.
0: Igualment. Gràcies, bona Francesca, bona nit. A més del 932017474, jo també prenc moltes coses cada dia, eh? Aquesta no la sabia, la roda d'oracions no la sabia. Ara l'he incorporat al meu software, diguéssim, del cervell, perquè aquesta no la sabia. Perquè jo no ho escoltava, perquè ja entrava molt d'hora al matí i em llevava a les 6 del matí. Dic que a part del 932017474, encara no m'ha escoltat cap missatge dels que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui, si us en recordeu, una oient va trucar ahir, crec que era ahir, perquè la resposta és avui del Jesús, que va dir que la seva neta s'havia posat gespa artificial a fora de casa seva, en una planta baixa, i que els hi passava la corrent quan trepitjaven, però en canvi que si estava mullada no, i no entenia el per què, i va trucar i va dir calla que aquí els ignorants algú m'ho explicarà. Doncs mira, aquesta és la resposta del Jesús que ha deixat el WhatsApp del programa.
3: Jo volia contestar allò de la gespa artificial que la senyora li passa de corrent. Aviam, les gespes artificials normalment estan fetes amb fibres sintètiques que són materials que afavoreixen l'acumulació d'electricitat estàtica. No és que sigui electricitat, sinó electricitat estàtica. El que poden fer per evitar que els hi passi aquesta mena de corrent, que inclús pot arribar a fer espurnes i llumetes per la nit i tal, és remullar la gespa. Remullar la gespa o fer alguna... Aviam, el que en castellà diuen una toma de tierra, perquè hi hagi descàrrega. Si més a més està posada sobre la rajola és un material que és aïllant, i el si aïllant encara és més fàcil que es vagi carregant de l'electricitat estàtica amb el caminar sobre ella o amb la fricció. Bàsicament és amb la fricció. I quan l'ambient és sec, precisament és quan això més passa, diguéssim, més es carrega d'aquest tipus d'electricitat.
0: Doncs molt ben explicat, Jesús. I si, ja ho va dir l'oient que quan estava mullat no passava, doncs mira, la solució o fer aquesta toma de terra que ha dit o intentar remullar-la sempre perquè no passi això, perquè quan hi ha electricitat estàtica és difícil que desaparegui. Però com a mínim hem trobat una resposta, així que moltes gràcies. Ens truca al 93207474 la Constança des de Terrassa. Bona nit.
4: Hola, bona nit a tothom. No, vull dir a la Francesca que sí, que faré la roda també.
0: Molt bé.
4: I després pregunto, el papa sap parlar el català?
0: El papa sap parlar?
4: Perquè sembla que ens busquem sempre... Sempre busquem estar amoïnats per alguna cosa o una altra, eh? Jo crec que el papa no deu saber parlar el català.
0: No, el que passa que, com tampoc sap altra gent, i els hi fan uns discursos i els escriuen com ho han de pronunciar i ho fan.
4: Bueno, pot dir algunes paraules, sí, d'allò, però fer tota la cerimònia, no crec, no sé.
0: No, saber-lo segur que no, vaja, jo crec que no el sap, però que l'homilia sí que li poden posar una part en català, escrita en català i amb la grafia com per pronunciar-ho bé, això s'ha fet tota la vida.
4: I això no ho vol fer-ho ell?
0: No, ningú ha dit que no ho vulgui fer, senzillament que quan s'ha conegut el que l'homilia em sembla que és, o no sé com es diu la paraula exactament, sí, doncs han vist que parlaria en castellà. Que igual després quan ve aquí, com tu dius, Constança, fa algunes paraules en català, però que una part de la homilia no serà en català, com a mínim sobre el paper. Una altra cosa és que després ho repensin, però com a mínim sobre el paper no. Això és el que hem dit, eh? Això és el que s'ha conegut.
4: Que tot vagi en pau i que...
0: Això sí.
4: Això és el que ens convé a tots.
0: Això sí, molt bé, Constança.
4: Bueno, bona nit a tothom.
0: Gràcies, bona nit.
4: Estic molt contenta de parlar amb tu, ets molt dolça.
0: Ai, gràcies, Constança, que bonica que ets.
4: Adéu, bona nit. Bona nit.
0: Adéu. Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp al 667-220-148 és el Ventura.
7: Era ampliar l'ús de les 104 vegades, i són 104 vegades poder fer peticions, queixes i suggeriments a l'any, sigui per la web, sigui per l'aplicació o sigui com a instància. Fins i tot e-mail dirigit a l'alcalde. Tot això compta 104 vegades a l'any. Cada ciutadà ho pot fer. A partir d'aquí et bloquegen. I aprofito per contestar la senyora de la targeta de mobilitat, que es pot fer per aplicació. L'aplicació és T-Mobilitat o també l'aplicació de TMB. Prèviament has de demanar el suport físic. I també contestant a l'altra senyora que deia que després de tants anys de treballar no té dret a la targeta, l'informo, no la manera, però que sàpiga que a Madrid, per només tenir 65 anys, pots tenir la targeta gratuïta, no a nivell d'Ajuntament, sinó de tota la comunitat. Fins i tot, tot i que no siguis resident, te la poden donar si és que has d'estar un temps per Madrid per temes familiars o de negoci.
0: Molt bé. Ens faltava saber això, Ventura, que a Madrid sí que tothom té la targeta gratuïta. Una altra diferència més, què hi farem? La Carme, des del barri de Sant Antoni, ens ha deixat un missatge escrit al WhatsApp. Diu, va trucar una senyora de Barcelona que es queixava que no té la targeta de transport reduïda i ella diu, pot demanar-la a les oficines de transport de la Generalitat a la plaça Catalunya, entrada pel carrer Vergara. La targeta és de Ferrocarrils de la Generalitat. Jo tinc carnet de pensionista de modalitat B. Diu, allà podrà adquirir la T-Mobilitat amb tarifa reduïda i que és una targeta recarregable. I encara sobre això, la Maria ens diu, sobre la targeta del transport públic per pensionistes, li van dir que la podia carregar a través d'una aplicació i un altre oient li va dir que ho fes a través de l'aplicació de TMB, però la senyora que ho va preguntar deia que la seva targeta és dels Ferrocarrils i, per tant, necessita una altra aplicació, FGC, T-Mobilitat, ens diu la Maria. Ara al 93207474 ens truca en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
10: El fidel oient que esperava tanda i per si ja tinc idea. Mira, Marta,
0: vull
10: comentar-ho del principi, que has dit que ho és passat. Jo ho titularia, si tingués el llibre o pel·lícula que fes ara el teu dia d'avui, els apuros d'una mercès de casa de bon matí al començament de juny.
0: Sí, sí, sí.
10: El títol?
0: Sí, està bé, està bé. És bastant...
10: Són els apuros que com has acabat dient, te n'ha sortit, i això que ha sigut un dia molt productiu.
0: Sí, totalment, sí, sí.
10: Bueno, jo penso que ets productiva i solventa.
0: Molt bé.
10: Amb això t'has de dir que el que agrades a la gent és estar demostrat que cada dia té més seguides i trucades. Mira, Marta, les meves preguntes per aquesta nit de rigor de les tres habituals són... Quan algú està molt cansat, què és preferible? Anar a dormir així perquè no aguantes més o preferible menjar algú per descansar millor? Així el doctor Estivill o algun entès en sona. Uh-huh. Si és millor menjar algú per descansar millor o és que et domina l'estat de son que no vols menjar?
0: Molt bé.
10: És tot un dilema, eh?
0: Uh-huh.
10: I la següent, això que se'n diu, ets un Pere Punyetes, sí. Jo ho dic molt,
0: sí.
10: A veure que algú m'ho defineixi.
0: Molt bé.
10: I la darrera i última, per acabar la festa d'avui de les meves preguntes, uh-huh. Que per mi és una festa trucar-te, eh?
0: I és una festa, carai, escolta'm, és una festa de dos minutets, està bé fer una
10: I
0: festa.
10: I m'ho passo bé, aquesta festa intensa i intensiva i que després apago la llum i segueixo escoltant.
0: Mira. Molt bé, digues.
10: Això de canviar de canals de ràdio i tele se'n diu zapping, és una sí. paraula anglesa, suposo. Sí. Per què se'n diu zapping? Què vol dir zapping i per què se'n diu així?
0: Molt bé. Perfecte, si doncs vinga, a
10: si
0: tancar llum.
10: I si hi ha una altra definició del que és el zapping?
0: A una altra definició, d'acord. Molt
10: Marta,
0: bé.
10: Bona nit.
0: Bona nit, que descansis, adeu-siau. A veure, altra gent que ens ha deixat més missatges de WhatsApp, el 667-220-148, diu la Carme des del Brull, a Osona. En el català del Pallars i gran part del Pirineu Occidental, la paraula furro, que jo vaig dir ahir que no sabia què significava, perquè hi havia un oient que deia que en Carles Cuní, quan va començar el programa, era una mica furro amb els oients. I això que hi ha gent de l'equip que sap què vol dir furro, eh? Hi ha gent de l'equip que sap, jo de ser d'una... que està aixecant els braços, que és l'Aina, que sap de què va aquesta paraula, però jo no la sabia. Diu la Carme, la paraula furro significa ferèstec, adust o poc sociable. Diu, és un adjectiu dialectal molt bonic i molt viu en els dos Pallars, el de Ribagorça, la Noguera i el Segrià. Doncs ja sabem una cosa més. Jo esperaria que ningú digués de mi que sóc furro o furra. No sé si és furra, una dona? Furra, eh? Sí. Doncs els homes són furros i les dones són furres. I jo prefereixo no ser furra, eh? Ja us ho dic ara. I l'Elisabet, des de Vic, diu, sóc una bona oient de Catalunya Ràdio. Últimament, en la majoria de programes, i sobretot els matins, es pot sentir una música de fons, una música molt ritmada, diu ella, que se sobreposa els titulars o els enunciats del periodista, percussió en concret. Diu l'Elisabet, pregunta, hi ha algun objectiu concret? Per què no es deixa la paraula neta? Els que tenim problemes d'oïda no podem entendre bé el que s'està dient. Amb alguns dels aparells de ràdio que tinc, fins i tot se sent més aquesta música, més que no pas l'enunciat. Diu, per què es fa d'aquesta manera? Ens demana l'Elisabet de Vic. Suposo que es refereix a... Si parla del matí, deu ser el matí de Catalunya Ràdio, sobretot, ella diu últimament a la majoria de programes, sobretot els matins. És veritat que hi ha molt... Com ara, jo estic parlant per sobre de la sintonia. El que passa que la sintonia de la Nit dels Ignorants és preciosa i és una sintonia calmada i lenta. Clar, si posem una música amb molt més ritme, doncs pot ser que en alguns us faci nosa, és veritat. Però clar, tots els informatius tenen sintonies. Vull dir que és una mica difícil que deixin de posar aquesta música i cada vegada més les notícies totes porten música. Però sí, és veritat, tens raó, que la gent que teniu algun problema, doncs us costa una mica més entendre-ho, llàstima. Però vaja, queda dit, Elisabet, a veure si algú ens pot dir alguna cosa. Va, que arribem a la una de la matinada, us deixo amb els companys dels serveis informatius, escoltem les notícies d'aquesta hora i tornem a la segona hora amb un munt de feina que hem de fer, que no sé si tindrem prou temps per explicar i escoltar-vos a tots els que esteu trucant. Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que hi estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i, sobretot, no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per a una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiita libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme.
3: Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de la ciutat reclama una reforma legislativa per afrontar aquests casos de violència.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Fort accent català a la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques que s'han lliurat aquesta nit al Teatre Romà de Mèrida. La producció del TNC, La Tercera Fuga, i l'espectacle de dansa No, de la companyia La Venidera, són alguns dels muntatges amb més guardons.
3: La Tercera Fuga, de Victoria Spumberg, un fresc històric sobre els múltiples exilis d'una família durant 3 generacions, s'han portat alguns dels guardons més importants, com els de millor repartiment i millor actor per Ton Vieira i també el de millor autoria teatral. La seva autora n'ha parlat als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns càstings llarguíssims i hem fet una família i hi ha un compromís que va més enllà de l'individu i això és molt important en especial per aquesta obra.
3: L'espectacle de dansa No ha guanyat 3 premis, el Max de dansa, el de millor intèrpret femenina per Irene Tena i el de millor coreografia. Faula, estrenat al Mercat de les Flors, s'ha emportat el premi al millor repartiment de dansa. El Premi Max al millor espectacle teatral ha estat per 1936, muntatge del Centro Dramático Nacional, coproduït amb el Terrat i que encara no s'ha pogut veure a Catalunya.
1: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
3: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
1: En futbol, l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanc i blau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
3: El torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger Aliassime, Berrettini i Tifu. En dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb l'eliminatòria d'Osaka i Keys.
0: Fins aquí les notícies.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
7: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
5: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474, però també encara tenim possibilitat d'escoltar missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Per exemple, un agraïment que vol fer la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
1: Mira, la meva pregunta no és cap pregunta, és un agraïment. M'agradi que m'heu portat de convidat el doctor Joan Garriga, el cirurgià, perquè, escolta, va ser fantàstic. Aquí també a Sants, aquí a l'Esplai, també havia donat conferències o tertúlies, no ho sé, però bé, ha vingut bastant i és que val la pena, eh? Gràcies, gràcies per portar-lo aquí com a convidat i per ser d'ell. Moltes gràcies.
0: Doncs me n'alegra, Carmeta, que us hagi agradat. Jordi Garriga, eh? No, Joan, no el bategem, Jordi Garriga és. Un altre missatge que ens deixa l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, ara que estàveu parlant dels contes, jo, les meves filles, que quan eren petitetes, com que es porten molt poc, es porten 16 mesos, els explicava un conte sempre per anar a dormir i molts me'ls inventava. I perquè a mi m'agrada sempre d'inventar-me'ls i així. Però resulta que, clar, si no ho tenia molt, molt al cap, perquè a vegades tenia feina o així, els explicava un cuento. I llavors em diuen, mama, ahir m'ho vas dir així, això. Ahir no va passar això. I m'havien de rectificar elles. Era molt bo. A vegades riem molt parlant d'això.
0: Ara fa gràcia perquè de fons sentia la sintonia del programa i les notícies. Vol dir que l'Àngels ens va enviar el missatge ahir quan acabàvem el programa. M'ha fet gràcia perquè estava escoltant en directe i deixant el missatge mentre escoltava el final del programa. I una altra persona que ens ha deixat un missatge al WhatsApp és l'Aleix des d'Esparreguera, que pregunta per què es considera que les tovalloles estan brutes quan sortim nets de la dutxa. Diu, algú m'ho pot explicar? Demana l'Aleix d'Esparreguera. Ens truquen Josep des de Barcelona al 93207474. Bona nit, Josep.
3: Hola, bona nit. Mira, he tingut una notícia agradable, cosa estranya avui en dia per la televisió, sempre només escoltes que desastres. Sóc aquell que he trucat dos vegades per interessar-me per la tuberia aquella de la banda de Badalona.
0: De Badalona, sí senyor, sí senyor.
3: Sí, home, fantàstic. A veure si d'una vegada es pot evitar que es faci malbé l'aigua. 250 mil·lilitres al dia, això és el que han dit. Uh-huh. És molta aigua. Després també volia parlar sobre aquest senyor que ha parlat de Manresa, que és sec o invident, que és
0: sí,
3: el mateix.
0: Sí.
3: Crec que és una mica innocent si creu que la ONCE, a part de notificar-li i endreçar-li tots els noms i tot, perquè ell ha parlat molt i sabia perfectament de com anaven les ulleres aquestes. No crec que els hi pagui, si és això el que esperi. Jo també sóc no invident del tot, però sé ben bé de què va el tema. I en fi, que desconfiï.
0: Que no s'ho esperi.
3: No. I de pas, ja que sé que el Pep mos escolta, doncs una abraçada per ell.
0: Doncs mira.
3: Res més. Bona nit.
0: Moltes gràcies, Josep.
3: Bona nit a tothom.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu, que vagi bé. Va, 1:10, i sabeu què és? Que la Sílvia Andrés encara no ens ha explicat res per fer abans de l'estrena. Doncs ja seria hora, no?
4: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
5: Aquests dies al Lliure de Montjuïc s'hi pot veure l'obra Contra Antígona, la tragèdia del dramaturg atenès Sòfocles. I l'obra està dirigida per l'Andrea Jiménez, que també s'ha encarregat de la dramatúrgia conjuntament amb Victoria Spumberg. Si diem el nom d'Andrea Jiménez, ja sabem que a l'escenari ens espera un espectacle diferent, ple de creativitat.
6: 14 espectadors, 14 ciutadans desconeguts entre ells, pugen, sense haver-ho planejat, a l'escenari de la Fabià Puigcerver i es constitueixen en cor. Cada nit, amb els dels actors, tornen a traçar el camí de la tragèdia que més s'ha representat, versionat i estudiat de la història.
5: La singularitat d'aquest muntatge és que hi ha un cor que cada dia l'integren 14 espectadors de la funció del dia que participen de manera voluntària. Què fa aquest cor? Doncs és a l'escenari i fa d'observador de la tragèdia. De fet, és un actor més del muntatge. La directora de l'espectacle, l'Andrea Jiménez, ens explica per què ha triat posar el cor al centre de l'obra.
7: El coro es el personaje o la entidad olvidada de la tragedia de Antígona y de las tragedias en general. Supongo que muchas veces se deja de lado porque los presupuestos no dan, porque es la voz de la incertidumbre, de la duda, del comentario, pero también es el registro emocional de lo que pasa en la tragedia. Y bueno, me parecía muy importante recuperarlo, sobre todo en esta obra que quiere ser una

0: reflexión sobre nuestro lugar como ciudadanos en este momento crítico de crisis de la democracia, pero también como un poco de penumbra o de falta de fe.
1: Afegeix que el cor es mira la tragèdia una mica des de fora, però que de manera inexorable acaba imbuït per la trama.
0: Por un lado, de mantener la distancia, porque no son un personaje cualquiera de la obra, no están implicados directamente en la trama. Y por otro lado, porque están muy cerca de toda esa tragedia, de ese dolor, empatizan, ¿no? Y sienten la trama en sus cuerpos y sienten el dolor muy cerca y, por tanto, son una oportunidad real para la empatía. Me apetecía reivindicar como este lugar de existencia en lo incierto, una incertidumbre que no es solo dialéctica, sino que tiene que ver con ser tirado y empujado por emociones muy distintas e incluso contradictorias.
2: ¿Ayudarás a aquests braços a aixecar el mort? ¿Penses enterrar-lo? Tot i saber que s'ha prohibit expressament.
3: És el meu germà. I també el teu, tant si vols com si no vols. Ningú no em podrà acusar de traïció per haver-lo abandonat.
2: T'has tornat boja. Creon ho ha prohibit.
1: El cor és a l'escenari, al costat dels actors. Els espectadors actors estan guiats per unes audioguies que es posen a l'orella des d'on reben una sèrie d'indicacions. L'Andrea comenta que trobar com donar les indicacions ha estat un repte.
0: Ha sido encontrar qué premisas o indicaciones reciben estos 14 espectadores en el sistema de audioguías. Era muy importante que no se convirtieran en autómatas y que las indicaciones no fueran órdenes, que les convirtieran en figurantes y que les hicieran, digamos, ser simplemente como actores al servicio de algo que les es ajeno, ¿no? Seguimos aún trabajando y pensando. Tienen que ser lo suficientemente contenidas para que el espectador pueda no tener miedo de estar ahí, sentirse habilitado y seguro, y por otro lado que pueda sentirse libre de accionar conforme a quién es y conforme a lo que le pasa, ¿no?
1: En aquest sentit, hi ha una figura clau en l'obra, Mònica Molins. Durant tot l'espectacle és l'actriu encarregada d'acompanyar aquestes 14 persones del públic dalt de l'escenari. És ella qui va donant les indicacions a través del micròfon de l'audioguia. L'Andrea destaca el paper de Mònica Molins, la facilitadora entre cor y actors.
0: Mónica ha tenido uno de los roles más difíciles de la pieza porque hemos tenido que entender juntas cuál es este arte de la premisa, ¿no? ¿Qué significa dirigir en directo y cuáles son los pequeños clics, ¿no? Que hacen que un grupo de personas se sienta libre, legitimado y qué cosas les limitan, ¿no? Yo he tenido que poner en palabras todo lo que he aprendido en Casting Lear, ¿no? Sobre la precisión que requiere la palabra para que algo pase y cómo cambiar una palabra en cómo indicas cambia el cuerpo del otro. Entonces, de alguna manera, ella está ahí sintiendo el latir de este coro y reaccionando en directo. Y ha sido muy bonito ver cómo Mónica cada vez ocupaba más ese lugar y realmente llenaba de amor a la gente del coro.
1: Mònica Molins ens comenta algun dels exemples de les indicacions que diu el cor durant l'espectacle.
4: Perquè el que nosaltres volem és donar llibertat. La llibertat es dona tant donant molta llibertat com també tenint coses molt concretes. Hi ha indicacions tan senzilles com apropeu-vos, i després hi ha indicacions molt més obertes. Una de les indicacions que dono molt és tens plena llibertat de moviment i d'acció, i altres indicacions que donen llibertat més acotada és, doncs, escolta aquest discurs i si t'està convencent t'acostes i si no et convenç t'allunyes, no? Per exemple.
2: No he nascut per compartir l'odi, sinó l'amor.
4: Jo al principi era un personatge, diguem-li, que era 100% una guia turística. Convidava el cor a ser un turista dintre de la tragèdia i a poc a poc vam anar entenent que això no era exactament el que estàvem proposant, sinó que necessitàvem que el meu personatge, igual que qualsevol persona del cor, s'anés empapant emocionalment del que li passava. Jo estic allà com a frontissa entre els dos mons, no? Entre el món de la tragèdia i el món d'allò quotidià, però per altra banda, el meu personatge també es permet emocionar-se, també es permet entrar dintre del viatge, igual que ho faria qualsevol persona del cor.
1: També fa un avís per a navegants i després comenta com s'entra en aquesta tragèdia.
4: Primer de tot, la peça és participativa, però no t'obliga a participar. per la gent que ens escolti, si tu vens al teatre lliure i no t'agrada el teatre participatiu, no pateixis, perquè t'agradarà la peça, perquè et pots quedar a la butaca. Llavors, la gent que ve d'acord ha decidit sortir. Clar, tu entres en aquest espai que és fantàstic de la Judit Colomer, i llavors aquí depèn molt de si tu vens amb una idea preconcebuda sobre la tragèdia i sobre la història, si ja te la coneixes o si no, si tu et permets canviar o no d'opinió i realment escoltar el que diuen els personatges, perquè Antígona és un personatge meravellós i superinteressant, però que moltes vegades s'ha idealitzat. Llavors, s'intenta donar un carinyo, una veu especial als altres personatges perquè la gent els pugui escoltar i pugui entendre les seves raons. Llavors, aquí jo crec que la gent, si es pot deixar sorprendre, és superinteressant, perquè dius, ostres, jo estic a favor d'Antígona totalment, però aquí Creont no ha relliscat.
1: L'obra no és un muntatge habitual per als actors i les actrius de Contra Antígona, ja que en cada representació tenen un cor diferent. L'Andrea reflexiona sobre com ha aconseguit combinar l'essència dels personatges que interpreten amb la presència del cor.
0: Todos los actores que participan en Contra Antígona son actores muy valientes y muy virtuosos. Es decir, partimos de un grupo de actores que domina maravillosamente bien el texto y que aportan desde quienes son un lugar de muchísima verdad y conexión con las palabras de Sófocles. Y a eso se le suma un entrenamiento que es el de encontrarse durante los ensayos en muchas ocasiones con coros, ¿no? Con grupos de voluntarios y por tanto han estado entrenando una flexibilidad, ¿no? Como cómo mantenerse reactivos, presentes.
1: Hem volgut saber de primera mà que se sent formant part d'aquest cor de Contra Antígona. Montse Tomeu ens explica com ha viscut aquesta experiència. Ella ha repetit 8 vegades com a mínim i defineix aquest procés de creació en què ha participat.
5: Jo realment un procés així no l'havia viscut, amb gent que no té res a veure o poca cosa amb el teatre, a part dels actors, esclar. I penso que va ser molt interessant i vaig aprendre molt, també. Per això ella va voler que estiguéssim des del juliol fins fa 2 setmanes, bueno, això els antics. Suposo que era també per veure com reaccionàvem, com anàvem amollant-nos a les diferents propostes que ens feia, perquè cada dia era diferent.
1: Helena Ibeas també explica com ha viscut aquesta col·laboració.
6: En el meu cas, o sigui, sí que recordo moments d'observar els meus companys, però recordo ser molt ficada, jo. I fins i tot en alguns moments de dir, uf, això, no, i això es genera com una sinergia entre tots, ja com una certa comunió, no? I això et fa entrar d'una manera això, tan potent en tu i en l'obra en si, perquè hi ha com una espècie de compromís que en el moment en què tots ens pugem allà hi ha com un compromís amb el que està passant i això et fa com entrar molt en contacte amb tu. I clar, bueno, al final estàs fent una obra de teatre que és un drama, no? I llavors és una cosa molt intensa i això, i amb aquesta connexió que genera, et genera com emocions i algun puntet d'oi que em posaré a plorar, saps? Sí, sí.
1: Les dues destaquen l'emoció de ser dalt de l'escenari, al costat dels actors i actrius de Contra Antígona.
6: I sí que al principi feia ser respecte o, bueno, et poses una mica tímida, però després a mi la meva sensació és com que fas una immersió, és com una cosa molt meditativa realment i era allò de, no, és que jo, la Júlia m'està mirant, jo li aguanto la mirada, o sigui, jo li segueixo i sí, és que ja et porta això, o sigui que això fa molt, no?, que ja això t'hi fiques i jo crec que si s'hagués donat un moment de corporalitat també ho hagués seguit.
7: Entre tots els ciutadans us he convocat només a vosaltres. Perquè em consta que vau respectar en tot moment l'autoritat reial de Laios.
5: La interacció amb els actors, no? Tant amb la Júlia, amb la Clara, amb el Marc, etc. No? Perquè, és clar, els miraves als ulls i et reaccionaven. Hòstia, això és impagable, penso jo. Bé, almenys per mi.
1: La Montse posa en relleu el paper de Mònica Molins.
5: Però va anar molt bé aquesta guia, penso jo, de la Mònica. Vull dir, era molt clara. I veies, no?, com també com canviaven, com... I és molt... Ajuntar gent no professional, gent del carrer, amb actors i amb director, i amb la Victòria i amb la, Andrea, no? I que va anar molt bé. I la Mònica, que també penso que també ens ho va facilitar molt, no?
1: L'Helena i la Montse confessen que hi va haver un ingredient bàsic per acceptar fer d'acord durant els assajos.
6: Quan em va arribar la proposta de venir a l'assaig, m'hi vaig animar perquè era Andrea Jiménez, t'ho vull dir.
8: Perquè vivís Casting Lear.
6: Exacte, perquè jo vaig veure Casting Lear i em vaig enamorar completament. Vaig sortir superentusiasmada de l'obra, del que l'Andrea desplegava allà, i quan em va arribar aquesta proposta va ser com, sí, amb l'Andrea, no som una altra persona, però amb l'Andrea jo, el que sigui.
5: Però Casting Lear era tan diferent, vaig venir amb una altra amiga, i nosaltres estàvem a la primera fila, vull dir, saps allò, vull dir, no em bugi, sí, gairebé embugides. Dic, llavors va sortir la proposta del cor, dic, m'hi llanço a l'acte, no?
1: Andrea Jiménez sempre sorprèn amb els seus espectacles. Si aneu al lliure, deixeu-vos portar per l'experiència, perquè aquest Contra Antígona cada nit pren vida a l'escenari de la Fabià Puigcerver.
9: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
10: Quan estic trist i els ànims tinc per terra...
11: Que se'n sap d'aquell escolar de Montserrat que va cantar amb en Sergio Dalma, amb Dones Força, per la Marató del 2011.

0: És que aquest noi està treballant amb nosaltres.
1: Què dius?
0: És podòleg i estem treballant junts en una clínica.
1: I clar, ja no et consta
0: no
1: que canta.
0: No canta perquè, bueno, va canviar la veu i un dia parlant amb ell em va dir és que no m'hi trobava gust cantant. I jo, bueno, però professionalment és un gran professional.
1: És un gran podòleg, aquest escolanet, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Que bo.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
1: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
2: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
1: Per aprofundir en tota mena de temes.
3: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
4: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
5: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Ets una genocida del temps.
6: La millor hora del dia.
7: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la matinada. Va, que coneixerem qui són els protagonistes d'aquest mes de juny de l'Espai Tercera Generació.
0: Tercera Generació.
7: Aquest mes hem anat fins a Sallent per parlar amb els protagonistes del projecte intergeneracional que uneix persones grans i estudiants del PFI, Programa de Formació i Inserció, de l'Institut Llobregat d'aquest municipi del Bages. Un grup de persones grans i joves van cada setmana al Parc de la Salut per fer exercici, reduir la soledat no desitjada i fomentar vincles socials i l'aprenentatge entre les dues generacions. En Joan és un dels alumnes que hi participa.
8: Estem estudiant un programa de formació i inserció que, bueno, bàsicament és per la gent que no s'ha aprovat l'ESO.
7: I després, quan acabeu, quin futur podeu tenir estudiant això?
8: Bueno, podem presentar-se a un grau mig per accedir a un grau superior també i també tenim, bueno, com el dret legal per treballar, que és el requisit mínim, vaja.
7: I ja ha pensat què farà després d'acabar el PFI?
8: Bueno, a mi doncs, m'agradaria fer un grau mig electromecànica i, si bueno, es pot, el superior també. Per després, bueno, dedicar-me allà a la mina i, bueno, i fer diners, si és possible.
7: I en David, que d'entrada valora molt bé l'experiència, també ens ha explicat què vol ser en el futur.
9: Sí, la veritat és que sí, estem a gust, també ens estem passant bé, estem fent coses, activitats i tal, i doncs, és una oportunitat més que res perquè no ens hem pogut treure l'ESO i estem fent el PFI.
7: I amb aquest PFI, a tu què t'agradaria fer quan siguis més gran? Què t'agradaria dedicar-te?
9: A mi m'agradaria ser mosso d'esquadra i per això estic fent el PFI d'esports per l'any que ve accedir a un grau mitjà d'esports i d'allà opositó.
7: L'activitat, impulsada pel grup Agents de Salut Comunitària de Sallent, va començar l'octubre i cada setmana, grans i joves van canviant de parella mentre practiquen els exercicis al Parc de la Salut.
9: Ho portem participant des de, crec que l'octubre, en aquestes activitats amb els avis, i abans ho fèiem el dilluns i el divendres i ara només ho fem els dilluns perquè ara de dimecres a divendres fem pràctiques.
7: Molt bé. I us toca sempre la mateixa persona, Joan? O cada setmana aneu canviant?
8: No, bueno, anem rotant, així, bueno, podem parlar tots entre tots i, bueno, que cadascú ens expliquem la nostra vida l'una a l'altra i així és com una mica més entretingut i no és tan monòton.
7: I com són les converses amb la gent gran de Sallent?
8: No, bueno, una mica la vida quotidiana i tot això. El típic que has esmorzat al matí, això va riure una estona. I, bueno, i també és per passar una bona estona, això, amb els nostres grans.
7: És a dir, David, el de menys és fer esport? És més la relació que manteniu? O tot ajuda?
9: Tot ajuda, perquè també més que fer esport, també estem aprenent molt amb els avis, ens estan ensenyant coses, el que és el valor, el respecte, estem parlant amb ells, parlant de la vida, tal, estem socialitzant.
7: I, és a dir, heu après coses amb els avis?
9: Sí, clar que sí.
7: Per exemple?
9: Doncs el que t'he dit abans, que són persones més sàvies i doncs saben molt de la vida, ens estan donant consells tot el dia i coses d'aquestes.
7: Us estan donant consells que els hi feu cas després o
2: entren per una orella i surten per l'altra.
9: Bueno, això ja depèn de quin consell.
2: O sigui, tu t'han donat algun consell que l'hagis fet, hagis fet cas?
9: Sí, doncs, per exemple, el consell que tothom alguna vegada a la seva vida l'ha escoltat, que estudi, que em porti bé, que no fumi ni begui ni res d'això. Coses, consells normals, al final.
2: I a tu, Joan, també estàs fent cas dels consells que et fan els avis, o no?
8: Sí, bueno, al portar-me una mica millor i això...
2: Per què no t'has portat molt
8: bueno,
2: bé?
8: Sí, em porto bé, però a vegades costa una mica fer cas gaire estona.
2: Ja, que et distreus, vols dir?
8: Sí, et distreus amb facilitat, ara també bueno, amb la calor et xafa més i bueno, costa una miqueta més les coses, però es va fent com es pot tot.
7: Tant en Joan com en David tenen 17 anys, però ara coneixerem una de les usuàries grans del projecte, l'Eugènia, que en té 78, i s'estrena en això de fer exercici tan ben acompanyada.
10: Aquest any, he començat aquest any, estic molt contenta.
2: Perquè què nota respecte a quan no feia aquesta activitat?
10: Pues que tinc una obligació i vaig, parlo amb els nois, amb les, hi ha també companyes i de l'altra manera no sorties de casa.
7: I s'ho nota tant que fins i tot ara fa coses físiques que uns mesos enrere no podia fer.
10: Jo estava fent del cap, estava fent recuperació i la Laia em va dir que feien aquesta activitat i em vaig apuntar de seguida.
2: I nota que està fent exercici també?
10: Sí, estic molt contenta. Faig coses que abans no podia fer.
2: Com per exemple?
10: Calçar-me. Em costava molt calçar-me. I ara va més bé.
7: L'Eugènia és conscient de l'evolució de les converses del primer dia amb ara. Els joves, ens diu, ja parlen més i ella aprofita per fer-los estimar la llengua.
10: Primer els hi costava una mica, però ara no, ja van parlant i ja els hi dius com ha anat les allò que fan
11: les...
10: No, les pràctiques, perquè abans com que hi anàvem el divendres i el dilluns i el divendres, doncs llavors d'això, i ara només hi anem un dia i els hi preguntes com els hi ha anat i com ha anat el cap de setmana i sí, ara parlem més. Jo sempre els hi faig parlar en català.
2: Perquè hi ha gent que, com que són nouvinguts, potser no parlen bé la llengua encara.
10: Els hi costa una mica, però bueno, jo sempre els hi vaig recordant que...

0: Però bueno, varien, depèn de la persona.
1: I als vostres entorns familiars, en què parleu?
0: Jo amb la meva mare parlo català i amb el meu pare parlo castellà.
1: I tu, David?
2: Jo també, en català, amb els dos.
3: El projecte Joves i Grans a Sallent és el tercer any que es fa al municipi. L'Esther Vila és la infermera que forma part de la iniciativa, treballa al CAP des del 2011 i és especialista en infermeria familiar i comunitària des de fa 30 anys.
4: Bé, la història ve ja fa 3 anys. Vam començar amb una prova pilot i d'entrada no hi havia els nois de l'institut. Ho vam fer a través del bàsquet, val? A través del tècnic d'esports, que... Bé, si comencem al principi, tenim un grup de salut comunitària muntat aquí a Sallent i llavors, com que interaccionem tant, no?, els uns amb els altres, es va fer un pla de salut. Un pla de salut, i d'aquest pla de salut en van sorgir, doncs, uns diferents diagnòstics. I es va prioritzar, ja fa el 2014, crec, que hi havia com a problemàtica la soledat en la gent gran. I ja es va fer una intervenció prèvia, que encara s'està fent, que es diu dinars acompanyats. Val? Aquesta és una que també ens funciona aquí Sallent. I llavors, també, com a altre problema, ens va sorgir, doncs, els joves. Problemàtica, però més que res que la gent, no?, patia o tenien en compte els joves. Llavors vam dir, ostres, doncs podem fer, no?, ajuntar la soledat amb la gent gran i els joves, i teníem un parc molt xulo que ens van muntar just davant del CAP, des de la Diputació, i aquell parc no el feia servir absolutament ningú. I llavors vam dir, doncs estaria bé, no?, doncs potenciar el parc, el fem, no?, aquest recurs el transformem en actiu, i a més, doncs, la gent gran que vulgui venir a participar de fer activitat física, i els joves, no?, que fem aquesta activitat intergeneracional, que per això es diu activitat intergeneracional, interaccionen amb la gent gran i, bueno, és un win-win, no?
3: I arriba el moment en què s'incorpora al projecte l'Institut Llobregat a través del programa de formació i inserció auxiliar de suport a les persones en activitats socioesportives.
4: Llavors, com que va anar molt bé, vam fer una avaluació i la cosa va funcionar molt bé, al setembre vam començar, però vam dir, ostres, en comptes de només fer-ho a la tarda, perquè, clar, els del bàsquet només ho podien fer a la tarda perquè al dematí anaven al col·le. Ens vam posar en contacte amb l'institut i vam dir si interessava, perquè sabíem que hi havia aquest PFI, i vam dir que potser seria interessant, no?, també vincular aquests joves que estan fent aquesta formació, doncs, d'aquesta activitat. I llavors el segon any va ser que vam fer, al matí fèiem amb ells i a la tarda fèiem amb els del bàsquet.
3: I ens falta presentar en Xavi, el professor que porta el PFI i que vetlla per tots els participants al projecte.
5: Nosaltres som uns 8-9 alumnes, i em sembla que de gent gran som una mitjana de, sí, entre 8 i 11.
3: La setmana que ve continuarem coneixent i escoltant els protagonistes d'aquesta història a Sallent. Són 2:15 de la matinada. Recordo algunes preguntes que tenim encara sense resposta, per si algú s'inspira, per si algú vol contestar. Per exemple, fa dies enrere, en Josep des de Vic ens demanava per què a Franco se l'anomenava com a caudillo. En Pep, des de l'Eixample de Barcelona, vol saber quan serà la nova temporada de Joc de Cartes. La Carmeta, des del barri de Sants, quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? L'Anna, des del Raval de Barcelona, diu hi ha un rellotge a la plaça Catalunya que no funciona. A qui li correspon arreglar-lo? En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, qui va escriure la cançó El gegant del Pi i quin any va ser? I la Maria Àngels, des d'Igualada, algú recorda que a un dels comtes de Barcelona el mal anomenaven cap d'estopa? Això són preguntes que encara no ha respost ningú i que heu fet aquí a la nit dels ignorants. Però, com cada nit de dilluns a dimarts, aproximadament a aquesta hora, arriba el moment del resum de les millors històries, les millors trucades, les millors preguntes i respostes de la setmana anterior. Com sempre, tenim a l'Aina Grau. Bona nit.
6: Bona nit, Marta. La setmana passada vam conèixer la col·lecció de sifons de Jaume Castells, veí de Mollerussa. Una entrevista que va obrir la caixa dels records de molts oients.
7: Casa de Vic feien banquets a domicili. Aleshores, Varen anar a una casa pairal a fer un casament o el que fos,

0: i com no fos que no hi havia neveres per refredar, doncs vàrem fer-ho amb cubells i amb barres de gel trencades, i ven l'aigua, els refrescos, els sifons. Penseu que en aquell temps no anaven amb protecció. L'home treu el sifon i li explota a menys d'un pam de la cara. El susto va ser majúscul. Va tenir que venir un oftalmòleg de Barcelona que li va cosir la còrnea i tot va anar bé, gràcies a Déu.
1: Jo el faig servir de sifons, perquè fins i tot per quan fas un arrebossat o així, va molt bé posar-hi sifon també.
2: Com ho dius, això, a veure?
1: Sí, poses una cosa carbònica, en lloc d'aigua poses amb farina i així, si poses sifon, et queda més bé.
3: Soc un entusiasta dels sifons, tinc molts amics estrangers i quan miren a casa a Barcelona els hi fa com molta
2: gràcia
3: això de fer un vermut amb sifó. I durant anys els comprava a Carrera O, després a Mirall Fontanals, i ara ja estava desesperat buscant, i l'altre dia vaig decidir trucar a la marca de sifons Heiser i dir, escolti, a Barcelona on puc comprar sifons, no? I després de molt de temps ha estat una descoberta molt maca, la plaça Joanic, un local amb una bodega increïble on portes el teu sifó i per poc més d'un euro i pico et dono el sifó ple.
4: Una veïna meva és molt manualista, coses que fa manualitats. Sé que ella en té molts de sifons diferents i els pinta i els transforma, i en el bar on anem sempre demana sifons i tal.
5: Tota la vida m'hi hem gastat els sifons, però ara jo no en trobo de sifons. Veig gracioses, veig totes aquestes coses, però no veig sifons. I tota la vida m'hi hem gastat, perquè nosaltres bevíem amb porró a casa meva,
2: sí,
5: i posàvem imitat vi i imitat sifon, i era una beguda estupenda.
6: Dels sifons passem a parlar de menjar, en concret dels serveis de xai, perquè a principis de setmana el Lluís demanava on podia comprar-ne. Es queixava que fa molt temps que no en troba a Barcelona ciutat. La Maria Rosa, des de les Corts, i la Carme, des del barri d'Horta, li van oferir la solució.
7: En els mercats, a les parades que jo li dic de menut, és a dir, venen tripa, capipota, venen caps de bé que te'ls preparen per fer a la brasa, ells allí ja directament tenen els cervells.
8: Horta segur que ho trobarà a la parada de menuts.
6: També,
8: segur.
6: A la parada de menuts, sí, sí. Del mercat, perfecte.
8: Sí, del mercat. Els dilluns tanquen, per això.
6: Els dilluns però... no hi són, molt bé. Per tant, de dimarts a dissabte en trobaria.
8: Exacte.
6: Clar. Perfecte.
8: Segur, perquè jo n'he comprat.
6: Aquestes intervencions van fer que la Magda ens enviés un WhatsApp al mòbil del programa demanant quins nutrients ens aporta menjar serveis de xai. Respon Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia.
9: Bona nit, ignorants. Sí, de cervellets arrebossats de xai en menjàvem ens en donàvem de petits i també fins i tot se'n menjaven en els restaurants com una delicatessa, encara es fa. És veritat que són interessants nutricionalment des del seu punt de vista de nutrients, de vitamines i minerals, i també proteïnes i fins i tot alguns greixos, acids grassos essencials, però també és veritat que tenen molt colesterol i que, per tant, són una menja que, ocasional per la gent que no té hipercolesterolèmia, que no té cap malaltia cardiovascular o estan amb dietes hipocalòriques, o fins i tot amb problemes renals, sí, però si no és així, diguéssim, és millor consultar-ho. Per tant, tant, com molts altres aliments, si no tens contraindicacions del teu metge o dietista, està molt bé. Com més variat, millor, i sense abusar de res.
6: Però de la cinquantena de trucades que hi van haver la setmana passada, en vull destacar dues. La primera és de la Magda, des de l'Eixample de Barcelona, que ens va dir una manera d'anomenar en català i castellà la típica goma de pollastre que tots tenim a la cuina de casa.
10: Buena goma de pollo. Goma filiforme.
2: Com?
10: Goma filiforme. Jo fa molts anys, treballava, és igual, gastava moltes gomes de pollo. I una companya va anar i va dir, senyor tal, resulta que no hay gomes de pollo. I contesta, senyorita, nada de gomes de pollo. Són gomes filiforme.
2: Filiforme, mira que l'havia sentit a la vida ho havia sentit.
6: La segona trucada destacada la va fer aquella mateixa nit la Maria Àngels des d'Orfes a la comarca del Pla de l'Estany. Una trucada que va deixar clar que, com a pitonissa, la Maria Àngels no s'hi guanyarà la vida.
7: Mira, Marta,
2: digues.
7: És la primera vegada que truco.
2: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels, molt contenta.
7: I fa,
2: doncs,
7: pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys, quasi, i a part, a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada.
2: Una abraçada per tu, també.

0: Acabem, com sempre, el resum dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Montserrat, des de Mataró.
1: Mira, volia preguntar, a veure, quina importància té, o potser no, no sé, el fet de que és quan puja o baixa la pressió atmosfèrica ens puguem trobar les persones amb més o menys molèsties.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: 3 quarts i un minut de 2 de la matinada. Ens truca el 93-207-474. La Joana, des de Barcelona, bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, fa anys que no truco, però des de que estàs tu, cada nit em retenc perquè no vull molestar gaire.
0: Què vol dir que no vols molestar? Aquest programa és de trucades, dona? Si no truques, ja, què farem?
1: Ja ho sé, ets una canya, ets la millor.
0: Ets una canya, diu. Em fa riure, Joana.
1: Però és la veritat. Mira, Digues. Volia contestar lo del cap d'estopa.
0: Molt bé.
1: El cap d'estopa era Ramon Berenguer II, que era comte de Barcelona, de Besiers, de Carcassona, de Girona i de més. I li deien cap d'estopa perquè era pelroig.
0: Ah!
1: Sí. I bé, va morir molt jove perquè el van assassinar.
0: Ja. Això ja passava a aquella època.
1: Sí, era normal.
0: Era normal.
1: Et podia dir més coses, però el que et dic, no vull ser pesada.
0: No ets pesada, Joana, no ets pesada. M'agrada que hagis trucat, o sigui, cada dia repensant-ho. No, i avui has sentit una cosa que sabies. Mira.
1: Porto des del setembre que vas començar repensant-ho.
0: I avui, mira, ha sigut el teu moment.
1: I avui, mira, vinc d'una festa,
0: mira que bé,
1: d'aniversari, i estic contenta.
0: Doncs ben fet.
1: I dic, vaig a trucar a la Marta.
0: Doncs així m'agrada. Cada vegada que vinguis d'una festa aniversari, tu a trucar a la Marta.
1: I et vull fer una pregunta.
0: Digues.
1: Aviam si m'ho saben contestar els avis ignorants, perquè és que em té... que no ho entenc. Mira, jo he pujat diverses vegades en helicòpter.
0: Sí.
1: I les pel·lícules, quan les veig, m'hi fixo en els helicòpters.
0: Uh-huh.
1: I per què els helicòpters, els pilots porten el volant, o com li vulguis dir, el comandament, a la dreta, que són anglesos tots?
0: El porten, ara em fas pensar, el porten a la dreta? Porten a la dreta.
1: El porten a la dreta.
0: Tots els helicòpters, sí?
1: Els que jo he vist, sí. Ja et dic, veig moltes pel·lícules, m'agrada, i he pujat dues vegades en helicòpter a l'Empordà.
0: Mm-hmm.
1: I van a la dreta.
0: Van a la dreta, doncs va. Algun...
1: Perquè...
0: Algun pilot d'helicòpter, que segur que en tenim algun que escolta.
1: I també, perdona, no són dues, són tres. Vaig agafar un a Noruega.
0: Mm.
1: I també el portava a la dreta.
0: També anava a la dreta, eh?
1: Sí, perquè jo anava al seu costat i li anava dient que anés més ràpid i més cap avall.
0: Ah, molt bé. Tu manant al pilot, eh?
1: Home, i tant.
0: Home, i tant, molt bé.
1: Home, i tant. Què es pot fer? Què pot fer una catalana noruega? Manar,
0: molt bé, Joana. Doncs escolta'm, a veure què ens contesten. Si no, buscarem algun pilot d'avió que ens pugui fer la resposta.
1: Home, estaria genial. Perfecte. Estaria genial.
0: Molt bé. Doncs, bé, Joana, contenta de parlar amb tu i que descansis, i ara vas baixant les revolucions de la festa i ja t'adormiràs.
1: No, estic bé. Estic molt bé. Ara vaig a sopar.
0: D'acord. Una abraçada. Sí, que vagi
1: una
0: bé.
1: Una abraçada i bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Nosaltres no anem a sopar. Nosaltres fa hores que hem sopat, perquè nosaltres ens anirem a dormir d'aquí una estoneta, però abans d'anar a dormir, què fem?

0: És el conte per anar a dormir de tots els ignorants i el conte per anar a sopar per la Joana. Avui ho farem així. Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ha decidit que dediquem els darrers minuts del programa a llegir els contes d'en Sergi Pàmies, en concret d'un llibre editat el 2013 per Quaderns Crema que es diu Cançons d'amor i de pluja. Avui, del capítol que es diu Dos cotxes mal aparcats, llegirem el conte que porta per nom Joan Manuel Serrat. S'acostuma a parlar del final de l'amor com d'una decadència progressiva dels afectes. Jo, en canvi, puc situar-lo amb exactitud. Diumenge, 5 de setembre de 2010, a 4:15 de la tarda, al número 142 del Passeig de Sant Joan a Barcelona. Acabem d'arribar d'un viatge pel sud-est de França. Estacionats il·legalment al carril bus, hem falcat la porta de l'escala per descarregar les bosses i les caixes i dur-les fins a l'ascensor. Mentre vigilo el cotxe, l'índex de robatoris no ha deixat de créixer d'ençà del segle XI, tu vas pujant les coses en diferents tongades. Hem conduït des de primera hora, alternant-nos al volant i compartint silencis de parella veterana, dels que no fan presagiar res de bo ni de dolent. Durant el trajecte hem intercanviat comentaris estrictament funcionals, quan tornarem a posar benzina o si ens convé pagar els peatges en targeta o en efectiu. Fa temps que les nostres converses no van més enllà, potser perquè estem escarmentats de cada vegada que intentem engegar un diàleg espontani topar contra una evidència. El que abans era una excusa per l'entesa, el desig i la complicitat, ara provoca esbufecs d'impaciència i frustració. I aquí creu que quan s'arriba a aquest punt, l'amor ja no existeix. En discrepo. Afirmar que una parella que no té res a dir-se ha deixat d'estimar-se és massa simplista. I de tota manera no era el cas. El viatge no responia a cap estratègia de reconciliació. Encara no en sóc conscient. Ignoro que falten 11 minuts perquè l'amor s'acabi, però Bordeus serà un dels últims bons records d'una història que haurà durat 19 anys i 6 mesos. Serà un record marcat per la compra de dues caixes de Chateau Le Clot i pel perfeccionament d'un aïllament hermètic a qualsevol interferència. La metàfora del vi aplicada a les fases de l'amor que els viticultors de la zona ens han repetit amb una insistència còmica. Semblava fet a mida per nosaltres. Del vigor de la joventut a la complexitat madura, de la flama i el foc a la llum a la més serena de l'experiència. La geografia és una bona aliada per digerir silencis i França és una fàbrica de paisatges que conviden a la introspecció. Tot sembla natural, però s'intueix una preparació escenogràfica que no descansa mai. Si convé posar-hi un castell, hi posen un castell. Si hi ha una vall de turons i conreus policromàtics, algú s'ha pres la molèstia de construir-hi una carretera amb un gendarme que circula damunt d'un velosòlex anacrònic. Si amb això no n'hi ha prou, per impressionar el visitant, hi col·loquen campanars majestuosos, globus aerostàtics i ramats de vaques que riuen. Quan arriba la nit, l'espectacle es trasllada als plats dels restaurants i a unes guarnicions que són patrimoni de la humanitat. Patates enxarolades amb enxamel, formatge, foie d'oca i llard d'ànec, enfornades com si fossin tresors de ceràmica popular, les devorem amb un respecte arqueològic, com si intuíssim que el record d'aquest plaer podria ser llegat pels fills que, amb bon criteri, hem acordat no tenir. Hauria d'existir un simulador per preparar el moment de la decepció definitiva, de la mateixa manera que abans d'una missió els cosmonautes assagen en piscines que reprodueixen les condicions d'ingravidesa espacial, les parelles haurien de sotmetre's a simulacres per aprendre a entomar emocions tan brutals com el final de l'amor. Reprenc el fil. Jo vigilava el cotxe, tu devies ser dalt de la porta a l'ascensor, entrant bosses i caixes. Venint per la vorera, de nord a sud, vaig veure que, amb l'actitud informal d'un diumenge a la tarda, baixava Joan Manuel Serrat, el teu cantant preferit.
1: Vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc. s'amaguen les criatures.
0: Activat per l'instint, vaig combatre l'impacte de trobar-lo en un context tan inimaginable. No és habitual que les icones es facin carn. Després d'intentar avisar-te per l'intèrfon, per variar, estava espatllat, vaig trucar-te de seguida. Potser eres a l'ascensor, no hi ha cobertura, o havies apagat el telèfon. El cas és que no va respondre i que encerrat va passar de llarg. Ho va fer sense mirar-me, però amb un no mirar professional, de persona acostumada a ser observada i abordada, que procura protegir-se fingint que no se n'adona o accelerant el pas quan es creu amb algú com ara jo. És una actitud comprensible. Limita l'eventualitat de ser saludat, fotografiat, assassinat o qualsevol de les reaccions habituals entre idòlatres i idolatrats. Sé que creus que hauria pogut fer alguna cosa més, però ara que ja no hi ha solució, et demano que intentis entendre'm. Si hagués pujat a buscar-te, fins i tot suposant que hagués anat molt de pressa, en Serrat també hauria passat de llarg, per no parlar del risc que algú ens robés el cotxe o que ens multés la Guàrdia Urbana, sempre més amatent de la infracció que no pas el delicte. Tampoc no podia aturar-lo i demanar-li que t'esperés amb l'excusa que n'ets la més fervent admiradora. Hauria estat un prec massa invasiu. Per això no vaig reaccionar. I una estona més tard, amb el cotxe ben aparcat, admeto que trobar un bon aparcament ha anat pujant en la meva llista de prioritats, precisament quan tot just havia obert una ampolla de vi per celebrar el final del viatge, et vaig comentar que acabava de veure en Serrat davant de casa. En tots els anys que hem compartit, t'he conegut moltes expressions, però cap com aquella. La seqüència va començar amb una pregunta que traspuava alarma i sorpresa, com si volguessis confirmar el que havia sentit. Quan t'ho vaig repetir, vas deixar la copa i em vas preguntar per què t'ho deia ara i no en el moment. De debò creies que si t'ho hagués dit en el moment, hauries estat a temps d'arrencar a córrer i de perseguir-lo al passeig de Sant Joan Avall? Vaig respondre que t'havia intentat avisar i que t'havia trucat, i com que continuaves paralitzada, vaig demanar-te que ho comprovessis. En efecte, vas localitzar el telèfon i vas mirar l'avís de trucada perduda, però en comptes d'atenuar-se, el dolor i la decepció es van agreujar. Va ser just en aquella transició dels teus ulls incrèduls movent-se de la pantalla líquida a la meva mirada, més amoïnada que no pas penedida, quan vaig entendre que l'amor s'havia acabat per sempre. Que tot el que pogués dir, tot el que pogués intentar per fer rectificar o excusar-me, suposant que hi hagués res de què excusar-se, seria inútil. No pas per la gravetat del fet, no és el moment de retreure-t'ho, però adores Serrat fins a mantenir una mitomania una mica ridícula en una persona de 42 anys, sinó perquè era la mena de decepció que l'amor desproveït del foc i de la flama de la joventut no pot combatre ni amb totes les qualitats, teòricament més perdurables, de la maduresa.

Doncs avui, amb en Pàmies i amb en Serrat, ja veieu quin tàndem, acabem la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que arriben les notícies, així que demà tornarem a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses i amb un altre conte d'en Sergi Pàmies. Així que us deixo en Serrat fins a les 2.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns al judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del Partit Popular, sinó trobar els milions de pàrtenes ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
2: La obsesió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no?
1: Villarejo ha afegit que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga a càrrec dels fons reservats. També ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
2: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: Abans han declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'ex-DAO Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari, per recordar que encara li deuen molts diners que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
3: Salvador Illa anuncia un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Per aconseguir-ho, la Generalitat buscarà aliances amb el sector privat. El president de la Generalitat ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades del sector d'economia.
1: L'escriptora Siri Husbeth ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort fa 2 anys de càncer. L'escriptora ha criticat al Catalunya Nit la duresa del tractament mèdic que va rebre el seu marit. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
3: En contraposició, els immigrants fan servir menys l'atenció primària i les visites de seguiment, però sovint és per problemes amb l'immigració.